0: La Moncloa assegura que el CNI no els va alertar del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tancat files amb els serveis d'intel·ligència espanyols davant de les crítiques del Partit Popular i ha exigit al Marroc que investigui els fets. Entre 3.000 i 5.000 migrants encara són pels carrers de Ceuta, mentre els centres d'acollida d'adults i menors estan saturats. La crisi humanitària deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, una xifra que el govern de Ceuta eleva a 88. En paral·lel, moltes famílies busquen familiars desapareguts. Els ministres de l'Interior de la Unió Europea es reuneixen aquest dimarts per analitzar la situació a Ceuta. S'espera que tractin temes com el reforç de les fronteres exteriors de la Unió, alhora que mostraran la seva solidaritat amb Espanya per la crisi migratòria. Aquest dilluns ja s'han reunit els ambaixadors dels 27. Segons han indicat fonts comunitàries, la reunió ha estat honesta i constructiva. El foc de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu i el perímetre està calent, però les tempestes que han caigut a la zona han ajudat amb l'extinció. De fet, Protecció Civil ha aixecat les restriccions d'accés a la zona. S'havia demanat als excursionistes que marxessin o busquessin alguna zona segura. La calor del juliol podria ser la causant de 544 morts a Catalunya, el doble que l'any passat en el mateix període. A tot l'estat n'hi ha hagut més de 2.000, un 97% de les quals de persones de més de 65 anys. L'explosió d'un dron ucraïnès en una platja russa del Mar Negre causa almenys 7 morts, entre els quals 3 nens i una quarantena de ferits. Moscou acusa Ucraïna de buscar víctimes civils. Arrenca una vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat per la sobrecàrrega de treball que pateixen els seus treballadors. L'aturada coincideix amb el moment de l'estiu amb més vols a l'aeroport. La cantant nord-americana Ariana Grande se'n retirarà temporalment de la vida pública per les crítiques constants al seu físic. Serà l'1 de setembre quan acabi la gira The Eternal Sunshine Tour.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Esports.
2: El Barça ha arribat aquest dilluns a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. Abans de marxar, Flick ha admès que s'ha de resoldre la posició de davanter centre. Ferran Torres deixa la porta oberta per marxar. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid, traspassats tots dos al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Iristione d'aquest dimarts a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística que s'està fent a París. Serà la final de solo tècnic.
0: I el temps dimarts tindrà dues cares. Un matí de sol, amb alguns núvols baixos a la costa sud i una tarda amb més en renou. S'esperen ruixats i tempestes localment amb pedra al Ripollès i a la Garrotxa i també a Osona. I les precipitacions poden descarregar a la Catalunya central i al prelitoral. La calor no passarà dels 37 graus.
1: Trescat Info.
0: Comencem, doncs. El govern espanyol nega que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc. En concret, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat la feina dels serveis d'intel·ligència espanyols davant les crítiques del Partit Popular i ha assenyalat al govern del Marroc demana que investigui fins al final l'entrada massiva de migrants. Madrid, Àngels Lafuente.
3: La ministra portaveu Elma Saez ha qualificat l'entrada massiva de migrants com un fet inèdit, sense precedents, que no es podia preveure en cap cas i ha assegurat que cap informe d'intel·ligència va advertir l'executiu de la magnitud de la crisi.
4: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a los que se ha tenido que dar respuesta.
3: I mentre Elma Saez ha destacat que sense la col·laboració del govern del Marroc la ràpida resposta de l'executiu espanyol no hauria estat possible, la ministra de Defensa ha estat la veu crítica del govern espanyol en aquest punt. Margarita Robles evita assenyalar responsables, però ha exigit al govern del Marroc que investigui què va passar.
5: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas echándoles a la muerte sin más.
3: Però el Partit Popular apunta directament al govern espanyol. Miguel Tellado qüestiona que el CNI no detectés la crisi migratòria.
6: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información. de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido, como corresponde, las fronteras de nuestro país.
3: Y la Audiencia Nacional...

0: Ministeri d'Exteriors del país africà van avisar que la gestió de la frontera és una responsabilitat compartida. Tot i això, la coordinació amb el govern espanyol assegura continua sent estreta. I malgrat que bona part dels migrants que la setmana passada van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc, la ciutat autònoma està lluny encara de recuperar la normalitat. Es calcula que encara hi queden entre 3.000 i 5.000 persones, una crisi humanitària que deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, 88, segons el govern de Ceuta. Clàudia Serra.
1: Una xifra que encara és provisional. En les últimes hores han anat apareixent testimonis de persones que busquen familiars desapareguts. És el cas del Mohamed, que fa 4 dies que no sap res del seu germà petit. Té 17 anys i va sortir des de Rabat per travessar la frontera nadant.
2: Yo vengo de Sevilla, de Alcalá de Guadaira, y no lo encuentro. No sé si está muerto o está vivo. Mi hermano tiene 17 años.
3: ¿Y salió de dónde?
2: De Marruecos, de Rabat.
3: Entonces vino en el...
2: Vino nadando. No sabemos nada, mi madre se va a volver loca.
1: Per buscar els seus familiars, moltes d'aquestes famílies desesperades estan utilitzant les xarxes socials, les mateixes que van servir per animar molts d'aquests joves a travessar la frontera, ara són una plataforma per localitzar desapareguts. Un altre focus d'atenció són els menors migrants no acompanyats. El govern de Ceuta alerta que té els centres saturats amb uns 860 menors i que no es pot fer càrrec de més. Són joves com aquest que ara sentim.
4: Dice que están esperando que les lleven al centro menores hasta que les faciliten los documentos y eso. Dice que están llenos y están esperando, que le han dicho que esperen.
1: Per situacions com aquesta, el president saudí, Juan Jesús Vives, del PP, diu que la ciutat està lluny de recuperar la normalitat i reclama ajuda al govern espanyol.
0: I els ministres d'Interior de la Unió Europea demanaran reforçar les fronteres exteriors de la Unió. Seran una reunió aquest dimarts en què també mostraran la seva solidaritat amb Espanya davant la crisi a Ceuta. Aquest dilluns, de moment, ja s'han reunit els ambaixadors dels 27. Segons han indicat fonts comunitàries, la reunió ha estat honesta i constructiva. El president espanyol Pedro Sánchez ha rebut també per carta el suport de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que ha elogiat la gestió de les autoritats espanyoles i marroquines i ha recalcat que cal fer més per protegir les fronteres externes. La reunió entre ministres de l'Interior d'aquest dimarts arriba després que aquesta crisi migratòria hagi despertat crítiques al govern de Pedro Sánchez per part d'una majoria de països europeus, 22 dels 27. El director del CIDOB, Pol Morillas, emmarca part de les crítiques en l'auge de l'extrema dreta. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Hi ha unes forces creixentment presents a tots els països de dreta radical que fan de la qüestió migratòria el principal cavall de batalla, i una qüestió més conjuntural, i és que bona part d'aquests països, a més, tenen eleccions properament.
0: Sobre el paper del Marroc, l'investigador del grup de recerca en migració de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Lorenzo Gabrielli, defensa que no pot haver estat completament al marge de la crisi. Són declaracions a 3CAT Info.
6: Resulta molt difícil pensar que això es produeixi sense que el govern de Marroc pugui fer alguna cosa, no? per reduir la persona que arriba cap allí i després per el creuament de les fronteres.
0: La reunió d'aquest dimarts estarà encapçalada pel ministre de l'Interior irlandès, país que ostenta la presidència del Consell de la Unió Europea.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Protecció Civil ha aixecat aquest dilluns al vespre les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, però el foc continua actiu. La perillositat de les tempestes que han caigut a la zona ha provocat que els bombers retiressin els efectius que treballaven sobre el terreny. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
8: La pluja, el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls feien massa perillosa qualsevol actuació en un terreny de molt difícil accés, tot i que el foc continuarà sota vigilància durant tota la nit. Els bombers han donat la jornada per acabada i reprendran dimarts al matí les tasques d'extinció si les condicions meteorològiques ho permeten. Dilluns al migdia, Protecció Civil havia enviat un és alerta als mòbils perquè els excursionistes abandonessin una àrea d'unes 2.500 hectàrees. Un cop passat l'episodi de més risc, però, aquesta restricció restriccions ja s'han aixecat, tot i que estem que l'incendi encara durarà dies. És l'alcalde Pedro

0: Dani de Sanet, José Antonio Parache.
1: Bueno, l'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà d'extingir-se, vam calcular els 7 dies.
0: L'incendi ha cremat ja gairebé un centenar d'hectàrees, però no ha arribat al Parc Nacional d'Aigüestortes. Paral·lelament, a la Vall d'Aran, els pompiers han donat ja per estabilitzat l'incendi del Tuc de Montpius i també han retirat el dispositiu aprofitant l'arribada de les pluges.
2: I Protecció Civil activa en fase d'alerta al Pla Inuncat davant la previsió que aquest dimarts les pluges s'intensifiquin al nord-est del país, al prelitoral i al sud de Catalunya. De retruc, aquestes precipitacions han fet disminuir el risc d'incendi per segon dia consecutiu. Cap municipi català es troba en el nivell més alt del Pla Alfa. Cristian Roldán.
3: Aquest nou episodi de pluges arriba després d'una tarda de dilluns marcada per les tempestes en diversos punts del Pirineu, el Solsonès, el Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell, amb registres de fins a 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. Al Solsona han caigut pedres d'almenys 5 centímetres de diàmetre que han causat danys en alguns vehicles i també s'han registrat ratxes de vent de 70 km per hora. Aquest dimarts, però, els ruixats tornaran a aparèixer de forma violenta al llarg de la tarda. S'esperen tempestes al Ripollès, la Garrotxa i Osona. De fet, les precipitacions també podrien afectar les comarques del prelitoral de Barcelona i Tarragona i també ser presents al sud de Catalunya. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil demana extremar la prudència, sobretot en les activitats a l'aire lliure, i evita acostar-se a rius, rieres i barrancs pel risc de crescudes sobtades. Tot aquest canvi de temps també ha fet baixar de manera significativa el risc d'incendi. Per segon dia consecutiu, aquest dimarts no hi haurà cap municipi en situació de risc extrem, tot i que el perill continua sent molt alt a 52 localitats, principalment ubicades a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Aquesta millora del risc d'incendi, que s'ha iniciat aquest dilluns, posa fi a una ratxa de 31 dies consecutius en què hi havia municipis al nivell màxim de perill. De fet, és la ratxa més llarga registrada fins ara.
2: I les altes temperatures del juliol podrien ser la causa de 544 morts a Catalunya, el doble que l'any passat en el mateix període. El sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut Carlos III ha comptabilitzat 2.026 morts atribuïbles a la calor a tot l'estat, la segona xifra més alta de la sèrie, que va començar el 2015. Una quarta part d'aquestes defuncions s'han produït a Catalunya, la comunitat autònoma amb pitjors números. El gruix de les morts atribuïbles a les altes temperatures, un 97%, són de persones de més de 65 anys, a les quals, com ens explica Montse Soler, presidenta de la Societat Catalana de Geriatria, se'ls poden complicar patologies prèvies a causa de la deshidratació.
4: Les persones grans afecta per un tema d'hidratació. Es necessita molta hidratació, llavors fa que hi hagi poc caudal sanguini, baixa la pressió i poden acabar amb, bueno, amb problemes de marejos, infeccions, a la pell molt més seca, per tant pots també tenir ferides. I tot això fa que puguis tenir més riscos que les altres persones.
2: La gent gran sovint no té sensació de set i, si no hi ha algú que els ho recordi, no veuen tant com necessiten.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: I a Rússia, un dron ucraïnès ha caigut en una platja plena de turistes a la regió de Krasnodar, al Mar Negre, i ha provocat almenys 7 morts, 3 dels quals menors d'edat, i una quarantena de ferits. Moscou, Cristina Solies.
6: L'atac ha agafat desprevinguts els banyistes. En cap moment han sonat les alarmes antiaèries. Les defenses russes han pogut abatre el dron ucraïnès, però l'aparell ha caigut en picat a la sorra, ha explotat i ha provocat una ona expansiva just on hi havia estirades desenes de persones. El governador de Krasnodar ha denunciat que es tracta d'un atac contra civils, que no hi havia prop cap objectiu militar. Ara bé, mitjans russos independents apunten que just en aquesta platja hi ha el centre Rasviet, una mena d'hotel balneari en una de les principals empreses de coets i míssils de Rússia, allotja els seus empleats durant les vacances. De fet, el dron l'han fet caure a menys de 300 metres d'aquest complex. Tot i que aquesta zona del sud del país acostuma a ser objectiu dels atacs ucraïnesos, les autoritats no hi han imposat restriccions. Tot el contrari, han incentivat que els turistes visitin les platges per salvar la temporada d'estiu. Rússia està vivint el pitjor estiu de tota la guerra pel que fa a víctimes civils. Només des del cap de setmana, una vintena de persones han mort pels atacs ucraïnesos.
5: El temps.
2: Amb en Néstor Gómez.
7: Aquest dimarts la situació meteorològica tindrà dues cares. Un matí assolellat, possiblement amb alguns núvols baixos concentrats entre la costa central, Costa Daurada, sinònim d'aixafogor, perquè l'aixafogor ens ha d'acompanyar durant les immediates hores, i un temps assolellat a la resta del país amb pols en suspensió. Arribada la tarda, arribarà el canvi de temps, amb l'arribada dels ruixats i les tempestes al Pirineu més oriental, a la Catalunya central i al prelitoral. Atenció a aquestes tempestes, sobretot al Ripollès i comarques veïnes, perquè poden ser localment intenses acompanyades de calamarsa o pedra. Tot això amb unes temperatures que es mantindran similars a les de dilluns. No passaran dels 37 graus. Ara bé, si dilluns les més altes es van donar a punts de la Catalunya central, avui es donaran cap a Ponent.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Un quart i dos minuts, 6 de cada 10 menors que es van ofegar a Catalunya entre el 2019 i el 2023 tenien menys de 5 anys i més de la meitat eren de nacionalitat estrangera. Ho alerta un estudi pioner de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya que demostra que aquests accidents mortals estan relacionats directament amb les desigualtats socials i econòmiques. Gran part dels menors estrangers tenien nacionalitat marroquina. N'ha parlat a 3CAT Info el director de l'Institut de Medicina Legal, Eneco Barberia.
8: La nacionalitat espanyola estaria més vinculada a les morts en piscines, mentre que la nacionalitat estrangera estaria més vinculada a morts en aigües obertes, com podria ser el mar, rius... Lògicament requereixen encara més coneixement d'aquest medi, no? Més habilitats per evitar situacions de risc.
2: La directora del Casal d'Infants del Raval, Maria José García, assegura que els monitors detecten que la majoria de criatures no saben nedar.
9: Aquests infants no tenen aquestes habilitats motrius, no? Van a la platja i les educadores, amb tota la intencionalitat, fan jocs de flotar i no tenen aquesta familiaritat, s'enfonsen. Aquestes famílies no estan dins del seu imaginari. És un medi que tampoc fan ús.
2: Per això, l'Institut de Medicina Legal demana que aquests infants tinguin més accés a cursos de natació o de prevenció. I l'Ajuntament de Tarragona instal·la 10 nous cartells per advertir de la prohibició de saltar des de les roques al mar. La mesura forma part de la campanya de sensibilització impulsada després de la mort de 3 menors a la platja de la Rabassada al juny. Tarragona, Ricard Buigas.
10: Els cartells s'hi pot llegir: atenció, zona de roques, prohibit saltar. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès. A més, va acompanyat d'un pictograma il·lustrat. S'han instal·lat en punts com la zona del Fortí de la Reina, la platja del Miracle, les roques a ponent de la platja de la Rabassada o la platja dels Capellans. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, diu que les platges de Tarragona són segures si es respecten les normes.
11: Totes les zones de roques està prohibit llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas, la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
10: La mesura s'afegeix a la vigilància amb drons que està fent la Guàrdia Urbana en punts de difícil accés. Saltar des de les roques està sancionat amb 100 euros.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
2: Des d'aquesta mitjanit hi ha una vaga indefinida a l'aeroport del Prat del personal de terra de Ground Force. L'empresa, que també gestiona facturació i embarcament de passatgers, assisteix a nombroses companyies aèries nacionals i internacionals de les terminals T1 i T2, com Air Europa o Qatar Airways. Esther García, membre del comitè d'empresa de la CGT a Ground Force, explica que la plantilla té càrregues de treball insostenibles i que la companyia abusa de les hores extres. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
12: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. Ara estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però que la gent no pot més, la plantilla no pot més.
2: L'aturada coincideix amb un dels períodes de més moviment a l'aeroport de Barcelona per les vacances d'estiu. Només aquest cap de setmana passat s'hi han programat 3.300 vols, un 5% més que en les mateixes dates de l'any passat. I els vigilants de les zones verdes i blaves de Barcelona estaran en vaga a partir del proper dissabte. L'aturada serà tot el dia i afectarà tots els dissabtes que queden d'aquest any. La vaga l'han convocat Comissions Obreres per la parada que van fer els treballadors de les àrees de pagament del 2023. Aleshores, l'empresa BSM va voler modificar les condicions de treball de la plantilla perquè també treballessin en diumenges i festius. Un jutge va reconèixer que els operaris havien de recuperar les condicions prèvies. Segons el sindicat, la resolució judicial feia que l'empresa hagués d'abonar el sou que van deixar de percebre els treballadors per la vaga. David Martínez és el delegat de Comissions Obreres a BSM.
13: Si la resolució judicial és injustificada, els diners sostrets per la vaga s'han de retornar a les persones treballadores. S'han fet reclamacions a l'empresa, però l'empresa no vol parlar amb nosaltres, no vol negociar cap manera de veure com resolvem aquest problema.
2: A tot això s'hi suma el nou conveni col·lectiu de BSM que el sindicat no ha subscrit, ja que no conté les condicions pactades prèviament amb l'empresa. I la Generalitat reformula 170 tràmits administratius per fer-los més àgils i comprensibles. Els canvis s'emmarquen en el programa que Girem del govern, que, amb un pressupost de més d'11 milions d'euros, busca eliminar barreres burocràtiques amb la digitalització de gestions i l'ajuda de la intel·ligència artificial. Entre la bateria de novetats hi ha una nova app per als docents que cobreixen baixes, la simplificació dels papers per fer-se parella de fet i la signatura digital del consentiment per a una operació mèdica, que és un document que fins ara els pacients havien d'anar a firmar presencialment. Sandra Galve és anestesiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
14: El pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document i el professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
2: L'executiu calcula que, amb el conjunt de reformes, la ciutadania s'estalviarà 6 milions d'hores a l'any. Albert Dalmau és conseller de la presidència.
15: Un excés de burocràcia i un excés, no, de llenguatge complicat generen errors tant pels ciutadans com per la pròpia administració.
2: Dels 2.500 tràmits a càrrec de la Generalitat, el govern ha pogut renovar aquests 170 i en vol redissenyar 40 més abans del 2029.
5: Trescat Info. Trescat Info.

0: La cantant nord-americana Ariana Grande s'allunyarà dels focus públics. Serà l'1 de setembre, quan acabi la gira de The Eternal Sunshine Tour. Ens ho explica la Varelia Abor.
1: Ho ha anunciat el representant de la cantant i actriu. El motiu, el creixent i constant escrutini mediàtic sobre la seva salut i el seu cos. El públic no para de fer comentaris especulant sobre el seu estat, suposant que pateix un trastorn de la conducta alimentària. Uns rumors que es van disparar amb la publicació fa 3 dies del seu 8è disc, Petal. Aquesta aturada de la guanyadora de 3 premis Grammy comportarà que no protagonitzi el 2027 a Londres el musical de Sondheim, Sunday in the Park with George. Quan acabi els 40 concerts del tour que va començar el 6 de juny a Califòrnia, començarà, doncs, aquesta retirada temporal de la vida pública.
0: Esports. Amb l'Oriol Corral.
2: Ferran Torres no descarta marxar del Barça. El davanter valencià parla sobre l'interès del Paris Saint-Germain al portal digital nord-americà Sportico.
3: Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
2: Aquest dilluns l'entrenador del Barça, Hansi Flick, també ha parlat sobre Ferran Torres i la posició del davanter centre.
4: We have to wait.
5: Hem d'esperar. Tinc total confiança amb en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
4: And then we will see what happens.
2: Flick ho ha fet encara a Anglaterra abans de marxar cap a Barcelona. L'equip ja és a casa després d'una setmana a St. George Park, la ciutat esportiva de la selecció anglesa. Flick ha donat l'equip festa fins dijous, quan tornaran a entrenar-se amb una sessió doble. El Barça, d'altra banda, presentarà aquest dimarts l'extrem belga de 21 anys, Jesse Bisibu. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid traspassats al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Gonzalo marxa per 40 milions d'euros i Palacio per 10, segons la premsa especialitzada en mercat. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos jugadors. El migcampista portuguès Bernardo Silva ha parlat per primera vegada com a futbolista del Real Madrid. Ho ha fet després d'entrenar-se sota les ordres de José Mourinho.
6: Bueno, cansado, ha sido duro el primer entrenamiento, pero muy feliz de conocer a toda esta gente, de conocer a mis compañeros, algunos ya conozco bastante bien porque jugué contra ellos muchas veces, pero muy feliz de ahora estar con ellos y de poder empezar esta pretemporada.
2: Bernardo Silva s'ha incorporat a la disciplina madridista després de jugar al Mundial en Portugal. També s'entrenen ja amb l'equip Vinícius Júnior i Brahim Díaz. D'altra banda, Asensio, Militao, Mendy i Rodrigo continuen recuperant-se de les seves lesions.
7: 3CAT Info.
2: Iris Tió nedarà aquest dimarts a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística, que s'està fent a París. Serà la final de solo tècnic. Tió ja ha aconseguit el bronze en solo lliure femení, disputat aquest dilluns, i dues plates guanyades aquest dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Per Iris Tió, el bronze té molt valor, ho explica el Tot Costa de Catalunya Ràdio.
8: Crec que és això, encara em queda moltíssim per aprendre i també jo faig 7 coreografies, sobretot ens centrem en les proves olímpiques, que són l'equip i el duo femení. Per tant, crec que té molt valor aquesta medalla de bronze.
2: Aquest dilluns, les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa Lliure per equips. Les tres nedadores catalanes han format part de l'equip espanyol que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or. La noruega Sigrid Hosset ha guanyat aquest dilluns la tercera etapa del Tour de França femení, que s'ha acabat al municipi francès de Poligny. La noruega és la nova líder de la classificació general. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc, que l'acredita com a millor ciclista jove, però es mostra ambiciosa.
9: Sí, de nou, el nostre equip té grans ambicions. El mallot groc és la nostra prioritat principal. Si mantenim el blanc està bé, però si aconseguim el groc, millor.
2: A la general, Blasi és 13a, a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot. Aquest dimarts, contrarrellotge individual de 21 quilòmetres que acabarà a Dijon. I més ciclisme, perquè Tadej Pogacar correrà la Vuelta que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019, ho ha anunciat el seu equip, l'UAE. El director general de la competició, Javier Guillén, es mostra molt satisfet al tot costa.
10: Para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes, solo le falta la Vuelta y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir.
2: La Vuelta sortirà enguany des de Mònaco.
7: 3CAT Info.
2: El Barça ha anunciat aquest dilluns que l'equip femení farà l'estada de pretemporada del 6 al 10 d'agost a Andorra la Vella. Quan tornin a Barcelona, jugaran el primer partit amistós de la pretemporada amb el Montpellier francès. Serà el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff. I al torneig històrics del futbol català, aquest dilluns s'ha disputat el primer grup. L'Hospitalet ha guanyat els dos partits, contra el Sants i contra el Reus Redis, i comença invicta la defensa del títol obtingut l'any passat. Dimarts es disputarà el segon grup, format per la Muntanyesa, el Júpiter i el Badalona. Aquest és el segon grup format pels tres equips del futbol català.
7: Són 2:45.
0: Moment a aquesta hora a la sintonia de 3CAT Info de repassar les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que la Moncloa assegura que el CNI no els va alertar del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tancat files amb els serveis d'intel·ligència espanyols davant de les crítiques del Partit Popular i ha exigit al Marroc que investigui els fets. Mentrestant, entre 3.000 i 5.000 migrants encara són pels carrers de Ceuta, mentre els centres d'acollida d'adults i de menors estan saturats. La crisi humanitària deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, una xifra que el govern de Ceuta eleva a 88. Moltes famílies busquen familiars desapareguts. Pendents també del foc de Sanet, a l'Alta Ribagorça, que continua actiu i el perímetre està calent, però les tempestes que han caigut a la zona han ajudat a l'extinció. De fet, Protecció Civil ha aixecat les restriccions d'accés a la zona. S'havia demanat als excursionistes que marxessin o busquessin alguna zona més segura. Aquestes són les més destacades i a partir d'ara també us explicarem que Donald Trump assegura que els Estats Units i l'Iran estan negociant, malgrat el desmanteniment de Teheran. El president nord-americà manté que aquesta és l'última oportunitat per arribar a un bon acord que tenen les autoritats perses. Els Mossos d'Esquadra investiguen una agència de viatges de baix cost per un possible cas d'estafa. Desenes de famílies, la majoria de les comarques gironines, s'han quedat a terra perquè no els han entregat els bitllets d'avió per marxar de vacances. Altres afectats només tenen una part dels serveis que havien contractat i a d'altres no els han tornat els diners quan han volgut cancel·lar el viatge. Rècord de recaptació de la nova entrega de Spider-Man. En el seu primer cap de setmana, als cinemes, ha arribat als 927 milions de dòlars recaptats de tot el món. Al davant només hi té la pel·lícula Avengers Endgame del 2019. Els esports amb l'Oriol Corral.
2: Ferran Torres deixa la porta oberta per marxar del Barça. El club ha arribat aquest dilluns a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. Abans de marxar, Flick ha admès que s'ha de resoldre la posició de davanter centre.
0: I el temps dimarts tindrà dues cares. Un matí de sol, amb alguns núvols baixos a la costa sud, i un altre, a la tarda, amb més enrenou. S'esperen ruixats i tempestes localment amb pedra al Ripollès, a la Garrotxa i Osona. I les precipitacions poden descarregar també a la Catalunya central i al prelitoral. La calor no passarà dels 37 graus. 2:03. Continuem. El govern espanyol nega que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc. En concret, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat la feina dels serveis d'intel·ligència espanyols. Davant les crítiques del Partit Popular, ja ha assenyalat el govern del Marroc. Demana que investigui fins al final l'entrada massiva de migrants. Madrid, Àngels Lafuente.
11: La ministra portaveu Elma Saed ha qualificat l'entrada massiva de migrants com un fet inèdit, sense precedents, que no es podia preveure en cap cas, i ha assegurat que cap informe d'intel·ligència va advertir l'executiu de la magnitud de la crisi.
12: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a los que se ha tenido que dar respuesta.
11: I mentre Elma Saez ha destacat que sense la col·laboració del govern del Marroc la ràpida resposta de l'executiu espanyol no hauria estat possible, la ministra de Defensa ha estat la veu crítica del govern espanyol en aquest punt. Margarita Robles evita assenyalar responsables, però ha exigit al govern del Marroc que investigui què va passar.
13: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más.
11: Però el Partit Popular apunta directament al govern espanyol. Miguel Tellado qüestiona que el CNI no detectés la crisi migratòria.
14: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido como corresponde las fronteras de nuestro país.
11: I l'Audiència Nacional ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal abans de decidir si obre una investigació. Els populars i Junts reclamen al govern espanyol que doni explicacions al Congrés i al Senat.
0: I el govern del Marroc diu ara que dies enrere va alertar a Espanya que l'última decisió del Suprem sobre les devolucions en calent debilitava la cooperació migratòria entre els dos estats. Segons una font del Ministeri d'Exteriors del País Africà, van avisar que la gestió de la frontera és una responsabilitat compartida. Tot i això, la coordinació amb el govern espanyol assegura continua sent molt estreta. I malgrat que bona part dels migrants que la setmana passada van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc, la ciutat autònoma està lluny de recuperar la normalitat. Es calcula que encara hi queden entre 3.000 i 5.000 persones, una crisi humanitària que deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, 88 segons el govern de Ceuta. Clàudia Serra.
15: Una xifra que encara és provisional. En les últimes hores han anat apareixent testimonis de persones que busquen familiars desapareguts. És el cas del Mohamed, que fa 4 dies que no sap res del seu germà petit. Té 17 anys i va sortir des de Rabat per travessar la frontera nedant.
16: Yo vengo de Sevilla, de Alcalá de Guadaira, y no lo encuentro. No sé si está muerto o está vivo. Mi hermano tiene 17 años.
17: ¿Y salió de dónde?
16: De Marruecos, de Rabat.
17: Entonces vino en el...
16: Vino nadando, esta entrada, vino nadando, ¿no? En esta entrada vino nadando. No sabem nada, mi madre se va volver loca.
15: Per buscar els seus familiars, moltes d'aquestes famílies desesperades estan utilitzant les xarxes socials, les mateixes que van servir per animar molts d'aquests joves a travessar la frontera, ara són una plataforma per localitzar desapareguts. Un altre focus d'atenció són els menors migrants no acompanyats. El govern de Ceuta alerta que té els centres saturats amb uns 860 menors i que no es pot fer càrrec de més. Són joves com aquest que ara sentim.
18: Dice que están esperando que le lleven al centro menor hasta que le facilite los documentos y eso. Dice que están llenos y están esperando que le han dicho que esperen.
15: Per situacions com aquesta, el president saudí, Juan Jesús Vives, del PP, diu que la ciutat està lluny de recuperar la normalitat i reclama ajuda al govern espanyol.
0: I quatre associacions de l'àmbit judicial demanen una resposta a la crisi humanitària de Ceuta que garanteixi els drets humans. Reclamen que l'Estat vetlli per la seguretat de les persones que es troben en un context de màxima vulnerabilitat i condemna els missatges xenòfobs que han difós diferents col·lectius en les darreres hores. Edmundo González, portaveu de jutgesses i jutges per la democràcia, lamenta que la situació serveixi per fomentar l'odi cap a les persones migrants.
19: Se está utilizando políticamente con una finalidad espuria, ¿no? La de tratar de fomentar el odio, la xenofobia. Si somos un país que somos capaces de atender a 100 millones de personas como turistas, tendríamos que ser también capaces de afrontar una crisis como la que se ha vivido y poder resolver el asunto con respeto a los derechos y a la integridad de las personas que han entrado.
0: A banda de jutgesses i jutges per la democràcia, el document l'han signat magistrats europeus per la democràcia i les llibertats, la Unió Progressista de Fiscals i l'Associació per Drets Humans d'Espanya.
7: Trescat Info. Trescat Info.
0: Protecció Civil ha aixecat aquest dilluns al vespre les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, però el foc continua actiu. La perillositat de les tempestes que han caigut a la zona ha provocat que els bombers retiressin els efectius que treballaven sobre el terreny. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
20: La pluja, el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls feien massa perillosa qualsevol actuació en un terreny de molt difícil accés, tot i que el foc continuarà sota vigilància durant tota la nit. Els bombers han donat la jornada per acabada i reprendran dimarts al matí les tasques d'extinció si les condicions meteorològiques ho permeten. Dilluns al migdia, Protecció Civil havia enviat un S-alert als mòbils perquè els excursionistes abandonessin una àrea d'unes 2.500 hectàrees. Un cop passat l'episodi de més risc, però, aquestes restriccions ja s'han aixecat, tot i que es tem que l'incendi encara durarà dies. És l'alcalde pedani de Sanet, José Antonio Parache.
21: Bueno, l'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà d'extingir-se, com calcula, els 7 dies.
20: L'incendi ha cremat ja gairebé un centenar d'hectàrees, però no ha arribat al Parc Nacional d'Aigüestortes. Paral·lelament, a la Vall d'Aran, els pompiers han donat ja per estabilitzat l'incendi del Tuc de Montpius i també han retirat el dispositiu aprofitant l'arribada de les pluges.
0: Gràcies, Pau. I Grècia continua lluitant contra un gran incendi forestal al nord-oest d'Atenes, que crema des de fa 4 dies empès pel vent. Les flames han obligat a evacuar diversos nuclis de població i han cremat milers d'hectàrees de vegetació. Més de 400 bombers i una vintena de mitjans aeris treballen per controlar aquest foc. Mentrestant, als Estats Units, un altre gran incendi forestal l'ha obligat a evacuar unes 60.000 persones als voltants de la ciutat de Spokane, a l'estat de Washington. Les flames amenacen diverses zones residencials i ja han destruït prop de 600 edificis entre habitatges i negocis. El foc, format per 3 focus diferents, ha cremat més de 2.100 hectàrees i, de moment, continua fora de control. Les autoritats d'aquest estat del nord-oest asseguren que, per ara, no s'han registrat víctimes mortals ni ferits. A Canadà, diversos focs han obligat a evacuar prop de 5.000 persones. Les autoritats han ampliat les ordres de desallotjament a la província de la Colúmbia Britànica, especialment al nord de la ciutat de Kelowna. En les últimes 24 hores s'han declarat 15 nous focs i en aquests moments n'hi ha 787 d'actius a tot el país.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Menys de 4 minuts i 3 quarts, confusió sobre unes possibles negociacions entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump insisteix que els contactes estan en marxa i que són l'última oportunitat per a l'Iran. El president nord-americà acusa les autoritats de Teheran d'hipòcrites per no admetre les converses.
22: Hi ha converses en marxa ara mateix. És increïble. Tenim un petit problema amb l'Iran, perquè tenim moltes converses i podem dir que en tenim o que no. Nosaltres som sincers, però ells ho neguen. Bé, ara no ho han negat. Han publicat una declaració que no ho nega. Però per alguna raó, quan negocien, no els agrada dir que estan negociant.
0: L'Iran assegura que només manté negociacions amb Oman sobre la gestió de l'estret d'Hormuz, que continua bloquejat. Trump assegura que són els Estats Units els que mantenen el control de la navegació a la zona i que mantindran el bloqueig marítim de l'Iran fins que acceptin un acord. De moment, però, manté la suspensió dels atacs sobre el territori iranià, una decisió que ha provocat la caiguda del preu del petroli, que es cotitza a uns $83 al barril de Brent. I la Junta de Pau per a Gaza, creada per Donald Trump, ha assegurat que la retirada d'Israel de la franja no es produirà fins que Hamas s'hagi desarmat totalment. Al cap de la Junta, el búlgar Nikolai Mladenov ho ha anunciat després de reunir-se amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. La trobada s'ha produït l'endemà que Mladenov critiqués els últims atacs israelians sobre la franja que han causat una trentena de morts palestins. Segons diversos mitjans israelians, la Junta hauria demanat 2 setmanes sense nous atacs per poder negociar el desarmament de Hamas. L'exèrcit d'Israel havia anunciat que no preveu retirar-se de les seves posicions actualment a Gaza, en què ocupa prop del 70% del territori. I José Luis Rodríguez Zapatero recorre l'autorització de l'Audiència Nacional a investigar els seus comptes bancaris i reclama que hi posi límits. L'advocat de l'expresident espanyol ha demanat al jutge que retiri el permís que ha donat a la Policia Nacional per sol·licitar als bancs la informació de l'exlíder socialista i del seu entorn que consideri pertinent per a la causa. I veu un alt risc d'una investigació prospectiva i genèrica. Zapatero també ha protestat pel fet que la petició de dades s'hagi estès fins avui i inclou les comunicacions entre les entitats de crèdit i també l'exdirigent. La Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la concessió d'ajudes a joves extutelats per part de l'antiga DGAIA. L'organisme vol aclarir si hi va haver falta de control en la gestió d'aquestes prestacions econòmiques després que l'Oficina Antifrau de Catalunya alertés de possibles desajustos arran de la denúncia d'un educador social. Antifrau, però, descarta indicis de delicte en la gestió d'aquestes ajudes. Paral·lelament, la Fiscalia també ha obert diligències per aclarir la possible existència de places fantasma en el sistema d'acollida de joves extutelats. Es tractaria de places d'allotjament pagades per l'administració que no s'haurien arribat a utilitzar. I investiguen una possible estafa d'una agència de viatges de les comarques gironines. Els Mossos d'Esquadra han rebut una vintena de denúncies, però es calcula que hi hauria unes 200 famílies afectades que o bé s'han quedat sense vacances o bé només tenen una part del que havien contractat. Girona. Maria Rovira.
1: El cas va arrencar fa unes setmanes quan alguns clients van demanar de cancel·lar el viatge i no els van retornar els diners. Fins i tot aquest cap de setmana hi va haver persones que no van poder agafar l'avió perquè era l'hora de marxar i encara no els havien enviat el bitllet. Algunes de les famílies que no rebien els diners de la cancel·lació del viatge van fer una queixa a l'Agència Catalana de Consum i després de diversos requeriments la propietària va assegurar que li havien retirat la llicència. L'agència investigada va començar a treballar fa uns anys venent viatges més barats perquè eren ofertes d'última hora que permetien omplir els buits que quedaven d'altres persones que havien cancel·lat l'estada. Amb el temps va començar a vendre ofertes de viatges amb un preu tancat. Segons alguns testimonis, oferien un preu molt competitiu perquè parlaven directament amb agències dels països de destí i així s'estalviaven intermediaris. Tot i que l'agència tenia la seu social a l'Alt Empordà, hi ha molts afectats de la Garrotxa.
0: Aquesta emissora ha pogut parlar amb la titular de l'agència. Assegura que no pot operar a causa d'un impagament que li ha tallat l'accés a turoperadors. Això fa que no pugui pagar els proveïdors turístics que estan cancel·lant les rutes previstes per l'agència.
7: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
3: Aquest dimarts la situació meteorològica tindrà dues cares. Un matí assolellat, possiblement amb alguns núvols baixos concentrats entre la costa central, Costa Daurada, sinònim d'aixafogor, perquè l'aixafogor ens ha d'acompanyar durant les immediates hores, i un temps assolellat a la resta del país amb pols en suspensió. Arribada la tarda, arribarà el canvi de temps, amb l'arribada dels ruixats i les tempestes al Pirineu més oriental, a la Catalunya central i al prelitoral. Atenció a aquestes tempestes, sobretot al Ripollès i comarques veïnes, perquè poden ser localment intenses acompanyades de calamarsa o pedra. Tot això amb unes temperatures que es mantindran similars a les de dilluns. No passaran dels 37 graus. Ara bé, si dilluns les més altes es van donar a punts de la Catalunya central, avui es donaran cap a ponent.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Tres quarts i dos minuts. A Catalunya han mort 60 persones en accidents laborals durant la primera meitat de l'any. Són 11 més que en el mateix període de l'any passat, sobretot per l'augment de les víctimes en el trajecte d'anar i tornar de la feina. Segons les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu, hi ha hagut 17 morts in itinere durant la primera meitat d'aquest 2026, 7 més en relació amb el 2025. Carles Pérez Espona, tècnic assessor de Comissions Obreres en Salut Laboral, diu que l'augment d'aquests morts és per la dependència del cotxe i el mal estat de les carreteres.
5: El que tenim és un problema
4: primera, estructural de país, per tot el que són les comunicacions d'aquest país i tot el que són les xarxes públiques i com ens estan funcionant a dia d'avui el transport públic, i una dependència excessiva del cotxe.
0: També han crescut els accidents greus i lleus, tant els que passen durant la jornada laboral com els que passen en els desplaçaments. L'Ajuntament de Lleida ha posat en marxa aquest dilluns un segon pavelló per acollir les persones sense sostre que es concentren al voltant del recinte firal esperant poder treballar a la campanya de la fruita. La xifra s'ha duplicat aquest any i l'entitat Fruita amb Justícia Social lamenta la falta de previsió. Lleida, Júlia Albacar.
5: El pavelló 4 incorpora 169 places que permeten als usuaris dormir, sopar i esmorzar fins al 17 d'agost. Les noves places es sumen al centenar que ja hi ha habilitades al pavelló 3 de la fira i que funciona des de l'inici de la campanya. És estiu, però, han arribat moltes més persones i per això s'ha habilitat este nou espai. El tinent d'alcaldia d'Acció Social, Carlos Enjuanes, admet que no poden obligar ningú a allotjar-se al pavelló, però espera que el pla de xoc sigui efectiu.
6: Estem donant un nivell de cobertura gran, per tant, entenem que és una cobertura prou àmplia com perquè no s'acumuli aquell nivell de persones a fora del carrer.
5: Tot i això, entitats com Fruita amb Justícia Social critiquen que l'ampliació arriba tard. Sentim el seu portaveu, Llibert Reixac.
23: Nosaltres ja ho vam dir, que amb la regularització extraordinària, un cop la gent anés tenint les resolucions provisionals, el que farien és desplaçar-se a aquells llocs on poguessin aconseguir més ràpid feina. I això era previsible.
5: La Paeria ja ha fet esta campanya 2.200 atencions a persones que busquen feina als camps, el doble que en estius anteriors.
0: Plataforma per la Llengua demana que es reconegui el nivell de català com a mèrit a l'hora d'optar a places MIR en territoris de parla catalana i que s'imparteixi una formació obligatòria als metges residents que no en tinguin coneixement. Són les al·legacions que l'entitat ha presentat al projecte del Reial Decret que modifica les condicions del MIR i que ha impulsat el Ministeri de Sanitat. N'ha parlat a 3Cat Info el president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escudé.
24: Que el saber català o basc o gallec en els seus territoris hi hagi un cert mèrit extra a l'hora de l'adjudicació de places. Que un cop adjudicades les places, els que no tinguin suficient nivell hagin de fer una formació inicial de català abans de començar a treballar i després que un cop es comença a treballar hi hagi una formació dins l'horari laboral que faciliti l'aprenentatge de la llengua.
0: La Plataforma considera que aquesta reforma és una finestra d'oportunitat per garantir que els futurs professionals sanitaris tinguin les competències necessàries per atendre els pacients en català. I cauen les matriculacions de cotxes a Catalunya. El juliol se n'han venut 12.700, un 2% menys que el juliol de l'any passat, segons dades de la patronal automobilística ANFAC. La davallada es nota sobretot en els cotxes dièsel, que cau gairebé a la meitat, i en els de gasolina, amb un 30% menys de vendes respecte al mateix mes del 2025. Tot i aquestes xifres negatives, es percep un augment de les vendes dels vehicles elèctrics purs i dels híbrids endollables, un 8% més. Les dades de juliol contrasten amb la tendència anual perquè la mateixa patronal recull que en la primera meitat de l'any passat s'han matriculat més de 86.000 vehicles a Catalunya, un 10,2% més que en el mateix període de l'any passat. D'aquests, més de 25.000 són turismes electrificats. I a Benidorm, a la Marina Baixa, la policia busca els propietaris d'una urna funerària que s'han oblidat en una taquilla d'un supermercat. València, Alba Barbosa.
25: La policia local ha fet una crida per les xarxes demanant que, si algú creu que l'urna pot ser seva o en coneix el possible propietari, que contacti amb ells. I acompanyen la publicació d'un número de telèfon i de la imatge de l'urna oblidada de color negre. La policia hi afegeix aquesta frase, l'oblit més inesperat. I és que el recipient l'ha trobat aquest dilluns al matí l'encarregada d'un supermercat de Benidorm mentre revisava les taquilles que els clients fan servir quan entren a comprar. Si la policia de Benidorm no pot localitzar els familiars de la persona incidental, les restes es traslladaran al cementiri municipal.
26: What is happening to me?
27: Did you miss me, Spidey? I'm losing my mind.
0: Spider-Man Brand New Day aconsegueix recaptar en el seu primer cap de setmana als cinemes 927 milions de dòlars a tot el món. Això és el segon millor debut de la història d'una pel·lícula, només per darrere d'Avengers Endgame del 2019. Valèria Guareda.
1: Si comparem la cinta amb l'Odissea de Christopher Nolan, la nova pel·lícula de Marvel ha aconseguit en un sol cap de setmana superar la seva recaptació total en els 15 dies que fa que es va estrenar, que arriba als 911 milions de dòlars. Aquest èxit s'inscriu en la trajectòria ascendent de la saga Spider-Man amb Tom Holland com a protagonista. L'anterior, la tercera que feia, del 2021, es va convertir en la més taquillera de la història del personatge i va superar els 1.900 milions de dòlars. El president de Marvel Studios ha parlat d'una estrena fenomenal i ha dit que la connexió del personatge amb el públic obre la porta a coses apassionants que estan per arribar.
2: I'm not in high school anymore. Oh, did you stretch? You a big stretcher? It's so good for you. You ready?
0: I el Festival de Cinema de la Terra Alta, l'Infecta, celebra la seva desena edició fent balanç de la seva trajectòria i alhora fent una aposta de futur. Al llarg d'aquesta setmana, el poble de Bot serà novament l'escenari d'una noventena de projeccions, a més d'activitats culturals vinculades al territori. Tarragona. Clara Chavarri, Domingo.
8: Si bé aquesta edició està marcada pel desè aniversari del certamen, també hi ha una clara aposta de futur. L'actor Ivan Massaguer, codirector del festival, ho explica.
9: Que puguem estar pues, 7 dies, un cop l'any, visquent art, en una zona tan despoblada i tan culturalment despoblada també, doncs poder oferir tant com poguéssim, des de música en directe, de tallers, formacions, indústria, que no només sigui un festival on projectem pel·lis, però a la vegada que vinguin un comitè de jurant des de productors, distribuïdors, directors d'altres festivals on puguin valorar i, de sobte, pues, produir o distribuir aquell curt o futura pel·lícula.
8: La programació inclou la projecció de 87 curtmetratges en indrets singulars del poble, a més d'activitats culturals que, entre altres coses, volen posar en valor Bot i la comarca de la Terra Alta.
7: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
10: Ferran Torres no descarta marxar del Barça. El davanter valencià parla sobre l'interès del Paris Saint-Germain al portal digital nord-americà Sportico.
11: Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Yo estoy, tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
10: Aquest dilluns, l'entrenador del Barça, Hansi Flick, també ha parlat sobre Ferran i la posició del davanter centre.
12: We have to wait.
13: Hem d'esperar. Tinc total confiança en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
12: And then we will see what happens.
10: Flick ho ha fet encara a Anglaterra abans de marxar cap a Barcelona. L'equip ja és a casa després d'una setmana a St. George Park, la ciutat esportiva de la selecció anglesa. Flick els ha donat festa fins dijous, quan tornaran a entrenar-se amb una sessió doble. El Barça, d'altra banda, presentarà aquest dimarts l'extrem belga de 18 anys, Jesse Bisibu. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid traspassats al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Gonzalo marxa per 40 milions d'euros i Palacios per 10, segons la premsa especialitzada en mercat. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos jugadors. El migcampista portuguès Bernardo Silva ha parlat per primera vegada com a futbolista del Real Madrid. Ho ha fet després d'entrenar-se sota les ordres de José Mourinho.
14: És un entrenador que significa mucho para el fútbol portugués, que desde pequeño, que creciendo, lo mirábamos mucho en sus equipos y siempre poniendo el nombre de Portugal al nivel más alto. Y entonces muy feliz de poder empezar con él también y de aprender con él.
10: Bernardo Silva s'ha incorporat a la disciplina madridista després de jugar al Mundial en Portugal. També s'entrenen ja amb l'equip Vinícius Júnior i Brahim Díaz.
7: 3CAT Info.
10: Iris Tió nedarà aquest dimarts a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística, que s'està fent a París. Serà la final de solo tècnic. Tió ja ha aconseguit el bronze en solo lliure femení, disputat aquest dilluns, i dues plates, guanyades aquest dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Per Iris Tió, la medalla aconseguida de bronze té molt valor.
28: Crec que és això, encara em queda moltíssim per aprendre i també jo faig 7 coreografies. Sobretot ens centrem en les proves olímpiques, que són l'equip i el duo femení. Per tant, crec que té molt valor aquesta medalla de bronze.
10: Aquest dilluns, les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa Lliure per equips. Les tres nedadores catalanes han format part de l'equip espanyol, que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or. Aquest dimarts, la noruega Sigrid Hosset defensarà el mallot groc del Tour de França femení i ho farà a la prova contrarrellotge individual que acabarà a Dijon. La ciclista noruega és la nova líder de la classificació general després de la victòria a la tercera etapa. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc que l'acredita com a millor ciclista jove i té moltes ganes d'aquesta contrarrellotge.
3: Molt emocionada. Serà qüestió de cames. No hi haurà posicionament on estic patint una mica. Tu contra tu mateix. Estic emocionada.
10: A la general, Blasi és 13a a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot. I més ciclisme, perquè Tadej Pogacar correrà la Vuelta, que es disputarà del 22 d'agost el 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019. Ho ha anunciat el seu equip, l'UAE, aquest dilluns a X. El director general de la competició, Javier Guillén, es mostra molt satisfet a una entrevista al Tot Costa.
15: Para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes. Solo le falta la Vuelta y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir.
10: La Vuelta sortirà enguany des de Mònaco.
7: 3CAT Info.
10: El Barça ha anunciat aquest dilluns que l'equip femení farà estada de pretemporada del 6 al 10 d'agost a Andorra a la Vella. Quan tornin a Barcelona, jugaran el primer partit amistós amb el Montpellier. Serà el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff. Un equip femení del Barça que ja té horari pel seu debut a la Lliga. Serà el diumenge 30 d'agost a casa contra el Tenerife a les 7 de la tarda.
7: Trescat Info.

0: La Moncloa assegura que el CNI no els va alertar del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tancat files amb els serveis d'intel·ligència espanyols davant de les crítiques del Partit Popular i ha exigit al Marroc que investigui els fets. Entre 3.000 i 5.000 migrants encara són pels carrers de Ceuta, mentre els centres d'acollida d'adults i menors estan saturats. La crisi humanitària deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, una xifra que el govern de Ceuta eleva a 88. En paral·lel, moltes famílies busquen familiars desapareguts. Els ministres de l'Interior de la Unió Europea es reuneixen aquest dimarts per analitzar la situació a Ceuta. S'espera que tractin temes com el reforç de les fronteres exteriors de la Unió, alhora que mostraran la seva solidaritat amb Espanya per la crisi migratòria. Aquest dilluns ja s'han reunit els ambaixadors dels 27. Segons han indicat fonts comunitàries, la reunió ha estat honesta i constructiva. El foc de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu i el perímetre està calent, però les tempestes que han caigut a la zona han ajudat en l'extinció. De fet, Protecció Civil ha aixecat les restriccions d'accés a la zona. S'havia demanat als excursionistes que marxessin o busquessin alguna zona segura. La calor del juliol podria ser la causant de 544 morts a Catalunya, el doble que l'any passat en el mateix període. A tot l'estat n'hi ha hagut més de 2.000, un 97% de les quals de persones de més de 65 anys. L'explosió d'un dron ucraïnès en una platja russa del Mar Negre causa almenys 7 morts, entre els quals 3 nens i una quarantena de ferits. Moscou acusa Ucraïna de buscar víctimes civils. Arrenca una vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat per la sobrecàrrega de treball que pateixen els seus treballadors. L'aturada coincideix amb el moment de l'estiu amb més vols a l'aeroport. La cantant nord-americana Ariana Grande se'n retirarà temporalment de la vida pública per les crítiques constants al seu físic. Serà l'1 de setembre, quan acabi la gira The Eternal Sunshine Tour.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Esports.
2: El Barça ha arribat aquest dilluns a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. Abans de marxar, Flick ha admès que s'ha de resoldre la posició de davanter centre. Ferran Torres deixa la porta oberta per marxar. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid, traspassats tots dos al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Iristione d'aquest dimarts a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística que s'està fent a París. Serà la final de solo tècnic.
0: I el temps dimarts tindrà dues cares. Un matí de sol, amb alguns núvols baixos a la costa sud, i una tarda amb més enrenou. S'esperen ruixats i tempestes localment amb pedra al Ripollès i a la Garrotxa i també a Osona. I les precipitacions poden descarregar a la Catalunya central i al prelitoral. La calor no passarà dels 37 graus.
1: Trescat Info.
0: Comencem, doncs. El govern espanyol nega que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc. En concret, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat la feina dels serveis d'intel·ligència espanyols davant les crítiques del Partit Popular i ha assenyalat al govern del Marroc demana que investigui fins al final l'entrada massiva de migrants. Madrid, Àngels Lafuente.
3: La ministra portaveu Elma Saed ha qualificat l'entrada massiva de migrants com un fet inèdit, sense precedents, que no es podia preveure en cap cas, i ha assegurat que cap informe d'intel·ligència va advertir l'executiu de la magnitud de la crisi.
4: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de les xifres a les que s'ha tenido que dar resposta.
3: I mentre Elma Saed ha destacat que sense la col·laboració del govern del Marroc la ràpida resposta de l'executiu espanyol no hauria estat possible, la ministra de Defensa ha estat la veu crítica del govern espanyol en aquest punt. Margarita Robles evita assenyalar responsables, però ha exigit al govern del Marroc que investigui què va passar.
5: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas echándoles a la muerte sin más.
3: Però el Partit Popular apunta directament al govern espanyol. Miguel Tellado qüestiona que el CNI no detectés la crisi migratòria.
6: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido, como corresponde, las fronteras de nuestro país.
3: I l'Audiència Nacional ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal abans de decidir si obre una investigació. Els populars i Junts reclamen al govern espanyol que doni explicacions al Congrés i al Senat.
0: I a tot això, el govern del Marroc diu ara que dies enrere va alertar a Espanya que l'última decisió del Suprem sobre les devolucions en calent debilitava la cooperació migratòria entre els dos estats. Segons una font del Ministeri d'Exteriors del país africà, van avisar que la gestió de la frontera és una responsabilitat compartida. Tot i això, la coordinació amb el govern espanyol assegura continua sent estreta. I malgrat que bona part dels migrants

0: Han anat apareixent testimonis de persones que busquen familiars desapareguts. És el cas del Mohamed, que fa 4 dies que no sap res del seu germà petit. Té 17 anys i va sortir des de Rabat per travessar la frontera nedant.
1: Yo vengo de Sevilla, de Alcalá de Guadaira, y no lo encuentro. No sé si está muerto o está vivo. Mi hermano tiene 17 años.
2: ¿Y salió de dónde?
1: De Marruecos, de Rabat.
2: Entonces vino en el...
1: Vino nadando. No sabemos nada, mi madre se va a volver loca.
0: Per buscar els seus familiars, moltes d'aquestes famílies desesperades estan utilitzant les xarxes socials, les mateixes que van servir per animar molts d'aquests joves a travessar la frontera, ara són una plataforma per localitzar desapareguts. Un altre focus d'atenció són els menors migrants no acompanyats. El govern de Ceuta alerta que té els centres saturats amb uns 860 menors i que no es pot fer càrrec de més. Són joves com aquest que ara sentim.
3: Dice que están esperando que les lleven al centro menores hasta que les facilite los documentos y eso. Dice que están llenos y están esperando que le han dicho que esperen.
0: Per situacions com aquesta, el president saudí, Juan Jesús Vives, del PP, diu que la ciutat està lluny de recuperar la normalitat i reclama ajuda al govern espanyol.
4: I els ministres d'Interior de la Unió Europea demanaran reforçar les fronteres exteriors de la Unió. Seran una reunió aquest dimarts en què també mostraran la seva solidaritat amb Espanya davant la crisi a Ceuta. Aquest dilluns, de moment, ja s'han reunit els ambaixadors dels 27. Segons han indicat fonts comunitàries, la reunió ha estat honesta i constructiva. El president espanyol Pedro Sánchez ha rebut també per carta el suport de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que ha elogiat la gestió de les autoritats espanyoles i marroquines i ha recalcat que cal fer més per protegir les fronteres externes. La reunió entre ministres de l'Interior d'aquest dimarts arriba després que aquesta crisi migratòria hagi despertat crítiques al govern de Pedro Sánchez per part d'una majoria de països europeus, 22 dels 27. El director del CIDOB, Pol Morillas, emmarca part de les crítiques en l'auge de l'extrema dreta. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Hi ha unes forces creixentment presents a tots els països de dreta radical que fan de la qüestió migratòria el principal cavall de batalla, i una qüestió més conjuntural, i és que bona part d'aquests països, a més, tenen eleccions properament.
4: Sobre el paper del Marroc, l'investigador del grup de recerca en migració de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Lorenzo Gabrielli, defensa que no pot haver estat completament al marge de la crisi. Són declaracions a 3CAT Info.
6: Està molt difícil pensar que això es produeixi sense que el govern de Marroc pugui fer alguna cosa, no? per reduir la persona que arriben cap allí i després per el creuament de les fronteres.
4: La reunió d'aquest dimarts estarà encapçalada pel ministre de l'Interior irlandès, país que ostenta la presidència del Consell de la Unió Europea.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
4: Protecció Civil ha aixecat aquest dilluns al vespre les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, però el foc continua actiu. La perillositat de les tempestes que han caigut a la zona ha provocat que els bombers retiressin els efectius que treballaven sobre el terreny. La Vall de Boí, Pau Rovira.
8: La pluja, el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls feien massa perillosa qualsevol actuació en un terreny de molt difícil accés, tot i que el foc continuarà sota vigilància durant tota la nit. Els bombers han donat la jornada per acabada i reprendran dimarts al matí les tasques d'extinció si les condicions meteorològiques ho permeten. Dilluns al migdia, Protecció Civil havia enviat un és alerta als mòbils perquè els excursionistes abandonessin una àrea d'unes 2.500 hectàrees. Un cop passat l'episodi de més risc, però, aquestes restriccions ja s'han aixecat, tot i que estem que l'incendi encara durarà dies. És l'alcalde pedani de Sanet, José Antonio Parache.
9: Bueno, l'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà d'extingir-se. Vam calcular els 7 dies.
8: L'incendi ha cremat ja gairebé un centenar d'hectàrees, però no ha arribat al Parc Nacional d'Aigüestortes. Paral·lelament, a la Vall d'Aran, els pompiers han donat ja per estabilitzat l'incendi del Tuc de Montpius i també han retirat el dispositiu aprofitant l'arribada de les pluges.
4: I Protecció Civil activa en fase d'alerta al Pla Inuncat davant la previsió que aquest dimarts les pluges s'intensifiquin al nord-est del país, al prelitoral i al sud de Catalunya. De retruc, aquestes

0: precipitacions han fet disminuir el risc d'incendi per segon dia consecutiu. Cap municipi català es troba en el nivell més alt del Pla Alfa. Cristian Roldán.
1: Aquest nou episodi de pluges arriba després d'una tarda de dilluns marcada per les tempestes en diversos punts del Pirineu, el Solsonès, el Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell, amb registres de fins a 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. Al Solsona han caigut pedres d'almenys 5 centímetres de diàmetre que han causat danys en alguns vehicles i també s'han registrat ratxes de vent de 70 km per hora. Aquest dimarts, però, els ruixats tornaran a aparèixer de forma violenta al llarg de la tarda. S'esperen tempestes al Ripollès, la Garrotxa i Osona. De fet, les precipitacions també podrien afectar les comarques del prelitoral de Barcelona i Tarragona i també ser presents al sud de Catalunya. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil demana extremar la prudència, sobretot en les activitats a l'aire lliure, i evita acostar-se a rius, rieres i barrancs pel risc de crescudes sobtades. Tot aquest canvi de temps també ha fet baixar de manera significativa el risc d'incendi. Per segon dia consecutiu, aquest dimarts no hi haurà cap municipi en situació de risc extrem, tot i que el perill continua sent molt alt a 52 localitats, principalment ubicades a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Aquesta millora del risc d'incendi, que s'ha iniciat aquest dilluns, posa fi a una ratxa de 31 dies consecutius en què hi havia municipis al nivell màxim de perill. De fet, és la ratxa més llarga registrada fins ara.
0: I les altes temperatures del juliol podrien ser la causa de 544 morts a Catalunya, el doble que l'any passat en el mateix període. El sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut Carlos III ha comptabilitzat 2.026 morts atribuïbles a la calor a tot l'estat, la segona xifra més alta de la sèrie, que va començar el 2015. Una quarta part d'aquestes defuncions s'han produït a Catalunya, la comunitat autònoma amb pitjors números. El gruix de les morts atribuïbles a les altes temperatures, un 97%, són de persones de més de 65 anys, a les quals, com ens explica Montse Soler, presidenta de la Societat Catalana de Geriatria, se'ls poden complicar patologies prèvies a causa de la deshidratació.
2: Les persones grans afecta per un tema d'hidratació. Es necessita molta hidratació, llavors fa que hi hagi poc caudal sanguini, baixa la pressió i poden acabar amb, bueno, problemes de marejos, infeccions, a la pell molt més seca, per tant pots també tenir ferides. I tot això fa que puguis tenir més riscos que les altres persones.
0: La gent gran sovint no té sensació de set i, si no hi ha algú que els ho recordi, no veuen tant com necessiten.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: I a Rússia, un dron ucraïnès ha caigut en una platja plena de turistes a la regió de Krasnodar, al Mar Negre, i ha provocat almenys 7 morts, 3 dels quals menors d'edat, i una quarantena de ferits. Moscou, Cristina Solies.
4: L'atac ha agafat desprevinguts els banyistes. En cap moment han sonat les alarmes antiaèries. Les defenses russes han pogut abatre el dron ucraïnès, però l'aparell ha caigut en picat a la sorra, ha explotat i ha provocat una ona expansiva just on hi havia estirades desenes de persones. El governador de Krasnodar ha denunciat que es tracta d'un atac contra civils, que no hi havia prop cap objectiu militar. Ara bé, mitjans russos independents apunten que just en aquesta platja hi ha el centre Rasviet, una mena d'hotel balneari en una de les principals empreses de coets i míssils de Rússia, allotja els seus empleats durant les vacances. De fet, el dron l'han fet caure a menys de 300 metres d'aquest complex. Tot i que aquesta zona del sud del país acostuma a ser objectiu dels atacs ucraïnesos, les autoritats no hi han imposat restriccions. Tot el contrari, han incentivat que els turistes visitin les platges per salvar la temporada d'estiu. Rússia està vivint el pitjor estiu de tota la guerra pel que fa a víctimes civils. Només des del cap de setmana, una vintena de persones han mort pels atacs ucraïnesos.
3: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
5: Aquest dimarts la situació meteorològica tindrà dues cares. Un matí assolellat, possiblement amb alguns núvols baixos concentrats entre la costa central, Costa Daurada, sinònim d'aixafogor, perquè l'aixafogor ens ha d'acompanyar durant les immediates hores, i un temps assolellat a la resta del país amb pols en suspensió. Arribada la tarda, arribarà el canvi de temps, amb l'arribada dels ruixats i les tempestes al Pirineu més oriental, a la Catalunya central i al prelitoral. Atenció a aquestes tempestes, sobretot al Ripollès i comarques veïnes, perquè poden ser localment intenses acompanyades de calamarsa o pedra. Tot això amb unes temperatures que es mantindran similars a les de dilluns. No passaran dels 37 graus. Ara bé, si dilluns les més altes es van donar a punts de la Catalunya central, avui es donaran cap a Ponent.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Un quart i dos minuts, 6 de cada 10 menors que es van ofegar a Catalunya entre el 2019 i el 2023 tenien menys de 5 anys i més de la meitat eren de nacionalitat estrangera. Ho alerta un estudi pioner de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya que demostra que aquests accidents mortals estan relacionats directament amb les desigualtats socials i econòmiques. Gran part dels menors estrangers tenien nacionalitat marroquina. N'ha parlat a 3CAT Info el director de l'Institut de Medicina Legal, Eneco Barbería.
6: La nacionalitat espanyola estaria més vinculada a les morts en piscines, mentre que la nacionalitat estrangera estaria més vinculada a morts en aigües obertes, com podria ser el mar, rius... Lògicament requereixen encara més coneixement d'aquest medi, no? Més habilitats per evitar situacions de risc.
0: La directora del Casal d'Infants del Raval, Maria José García, assegura que els monitors detecten que la majoria de criatures no saben nedar.
7: Aquests infants no tenen aquestes habilitats motrius, no? Van a la platja i les educadores, amb tota la intencionalitat, fan jocs de flotar i no tenen aquesta familiaritat, s'enfonsen. Aquestes famílies no estan dins del seu imaginari. És un medi que tampoc fan ús.
0: Per això, l'Institut de Medicina Legal demana que aquests infants tinguin més accés a cursos de natació o de prevenció. I l'Ajuntament de Tarragona instal·la 10 nous cartells per advertir de la prohibició de saltar des de les roques al mar. La mesura forma part de la campanya de sensibilització impulsada després de la mort de 3 menors a la platja de la Rabassada al juny. Tarragona, Ricard Buigas.
8: Als cartells hi pot llegir: atenció, zona de roques, prohibit saltar. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès. A més, va acompanyat d'un pictograma il·lustrat. S'han instal·lat en punts com la zona del Fortí de la Reina, la platja del Miracle, les roques a ponent de la platja de la Rabassada o la platja dels Capellans. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, diu que les platges de Tarragona són segures si es respecten les normes.
9: Totes les zones de roques està prohibit llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
8: La mesura s'afegeix a la vigilància amb drons que està fent la Guàrdia Urbana en punts de difícil accés. Saltar des de les roques està sancionat amb 100 euros.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Des d'aquesta mitjanit hi ha una vaga indefinida a l'aeroport del Prat del personal de terra de Ground Force. L'empresa, que també gestiona facturació i embarcament de passatgers, assisteix a nombroses companyies aèries nacionals i internacionals de les terminals T1 i T2, com Air Europa o Qatar Airways. Esther García, membre del comitè d'empresa de la CGT a Ground Force, explica que la plantilla té càrregues de treball insostenibles i que la companyia abusa de les hores extres. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
10: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. Ara estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però que la gent no pot més, la plantilla no pot més.
0: L'aturada coincideix amb un dels períodes de més moviment a l'aeroport de Barcelona per les vacances d'estiu. Només aquest cap de setmana passat s'hi han programat 3.300 vols, un 5% més que en les mateixes dates de l'any passat. I els vigilants de les zones verdes i blaves de Barcelona estaran en vaga a partir del proper dissabte. L'aturada serà tot el dia i afectarà tots els dissabtes que queden d'aquest any. La vaga l'han convocat Comissions Obreres per la parada que van fer els treballadors de les àrees de pagament del 2023. Aleshores, l'empresa BCM va voler modificar les condicions de treball de la plantilla perquè també treballessin en diumenges i festius. Un jutge va reconèixer que els operaris havien de recuperar les condicions prèvies. Segons el sindicat, la resolució judicial feia que l'empresa hagués d'abonar el sou que van deixar de percebre els treballadors per la vaga. David Martínez és el delegat de Comissions Obreres a BCM.
11: Si la resolució judicial és injustificada, els diners sostrets per la vaga s'han de retornar a les persones treballadores. S'han fet reclamacions a l'empresa, però l'empresa no vol parlar amb nosaltres, no vol negociar cap manera de veure com resolvem aquest problema.
0: A tot això s'hi suma el nou conveni col·lectiu de BSM que el sindicat no ha subscrit, ja que no conté les condicions pactades prèviament amb l'empresa. i la Generalitat reformula 170 tràmits administratius per fer-los més àgils i comprensibles. Els canvis s'emmarquen en el programa que girem del govern, que, amb un pressupost de més d'11 milions d'euros, busca eliminar barreres burocràtiques amb la digitalització de gestions i l'ajuda de la intel·ligència artificial. Entre la bateria de novetats hi ha una nova app per als docents que cobreixen baixes, la simplificació dels papers per fer-se parella de fet i la signatura digital del consentiment per una operació mèdica, que és un document que fins ara els pacients havien d'anar a firmar presencialment. Sandra Galve és anestesiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
12: El pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document i el professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
0: L'executiu calcula que, amb el conjunt de reformes, la ciutadania s'estalviarà 6 milions d'hores a l'any. Albert Dalmau és conseller de la presidència.
13: Un excés de burocràcia i un excés, no, de llenguatge complicat generen errors tant pels ciutadans com per la pròpia administració.
0: Dels 2.500 tràmits a càrrec de la Generalitat, el govern ha pogut renovar aquests 170 i en vol redissenyar 40 més abans del 2029.
3: Trescat Info. Trescat Info.

0: La cantant nord-americana Ariana Grande s'allunyarà dels focus públics. Serà l'1 de setembre, quan acabi la gira de The Eternal Sunshine Tour. Ens ho explica la Varelia Bor.
1: Ho ha anunciat el representant de la cantant i actriu. El motiu, el creixent i constant escrutini mediàtic sobre la seva salut i el seu cos. El públic no para de fer comentaris especulant sobre el seu estat, suposant que pateix un trastorn de la conducta alimentària. Uns rumors que es van disparar amb la publicació fa 3 dies del seu 8è disc, Petal. Aquesta aturada de la guanyadora de 3 premis Grammy comportarà que no protagonitzi el 2027 a Londres el musical de Sondheim, Sunday in the Park with George. Quan acabi els 40 concerts del tour que va començar el 6 de juny a Califòrnia, començarà, doncs, aquesta retirada temporal de la vida pública.
0: Esports. Amb l'Oriol Corral.
2: Ferran Torres no descarta marxar del Barça. El davanter valencià parla sobre l'interès del Paris Saint-Germain al portal digital nord-americà Sportico.
3: Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
2: Aquest dilluns l'entrenador del Barça, Hansi Flick, també ha parlat sobre Ferran Torres i la posició del davanter centre.
4: We have to wait.
5: Hem d'esperar. Tinc total confiança en Mandeko, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
4: And then we will see what happens.
2: Flick ho ha fet encara a Anglaterra abans de marxar cap a Barcelona. L'equip ja és a casa després d'una setmana a St. George Park, la ciutat esportiva de la selecció anglesa. Flick ha donat l'equip festa fins dijous, quan tornaran a entrenar-se amb una sessió doble. El Barça, d'altra banda, presentarà aquest dimarts l'extrem belga de 21 anys, Jesse Bisibu. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid traspassats al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Gonzalo marxa per 40 milions d'euros i Palacio per 10, segons la premsa especialitzada en mercat. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos jugadors. El migcampista portuguès Bernardo Silva ha parlat per primera vegada com a futbolista del Real Madrid. Ho ha fet després d'entrenar-se sota les ordres de José Mourinho.
6: Bueno, cansado, ha sido duro el primer entrenamiento, pero muy feliz de conocer a toda esta gente, de conocer a mis compañeros, algunos ya conozco bastante bien porque jugué contra ellos muchas veces, pero muy feliz de ahora estar con ellos y de poder empezar esta pretemporada.
2: Bernardo Silva s'ha incorporat a la disciplina madridista després de jugar al Mundial en Portugal. També s'entrenen ja amb l'equip Vinícius Júnior i Brahim Díaz. D'altra banda, Asensio, Militao, Mendy i Rodrigo continuen recuperant-se de les seves lesions.
7: 3CAT Info.
2: Iris Tió nedarà aquest dimarts a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística, que s'està fent a París. Serà la final de solo tècnic. Tió ja ha aconseguit el bronze en solo lliure femení, disputat aquest dilluns, i dues plates guanyades aquest dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Per Iris Tió, el bronze té molt valor, ho explica el Tot Costa de Catalunya Ràdio.
8: Crec que és això, em queda moltíssim per aprendre i també jo faig 7 coreografies, sobretot ens centrem en les proves olímpiques, que són l'equip i el duo femení. Per tant, crec que té molt valor aquesta medalla de bronze.
2: Aquest dilluns, les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa Lliure per equips. Les tres nedadores catalanes han format part de l'equip espanyol que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or. La noruega Sigrid Hosset ha guanyat aquest dilluns la tercera etapa del Tour de França femení, que s'ha acabat al municipi francès de Poligny. La noruega és la nova líder de la classificació general. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc, que l'acredita com a millor ciclista jove, però es mostra ambiciosa.
9: Sí, de nou, el nostre equip té grans ambicions. El mallot groc és la nostra prioritat principal. Si mantenim el blanc està bé, però si aconseguim el groc, millor.
2: A la general, Blasi és 13a, a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot. Aquest dimarts, contrarrellotge individual de 21 quilòmetres que acabarà a Dijon. I més ciclisme, perquè Tadej Pogacar correrà la Vuelta que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019, ho ha anunciat el seu equip, l'UAE. El director general de la competició, Javier Guillén, es mostra molt satisfet al tot costa.
10: Para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes. Solo le falta la Vuelta y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir.
2: La Vuelta sortirà enguany des de Mònaco.
7: 3CAT Info.
2: El Barça ha anunciat aquest dilluns que l'equip femení farà l'estada de pretemporada del 6 al 10 d'agost a Andorra la Vella. Quan tornin a Barcelona, jugaran el primer partit amistós de la pretemporada amb el Montpellier francès. Serà el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff. I al torneig històrics del futbol català, aquest dilluns s'ha disputat el primer grup. L'Hospitalet ha guanyat els dos partits, contra el Sants i contra el Reus Redis, i comença invicta la defensa del títol obtingut l'any passat. Dimarts es disputarà el segon grup, format per la Muntanyesa, el Júpiter i el Badalona. Aquest és el segon grup format pels tres equips del futbol català.
7: Són 3:45.
0: Moment a aquesta hora a la sintonia de 3CAT Info de repassar les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que la Moncloa assegura que el CNI no els va alertar del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tancat files amb els serveis d'intel·ligència espanyols davant de les crítiques del Partit Popular i ha exigit al Marroc que investigui els fets. Mentrestant, entre 3.000 i 5.000 migrants encara són pels carrers de Ceuta, mentre els centres d'acollida d'adults i de menors estan saturats. La crisi humanitària deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, una xifra que el govern de Ceuta eleva a 88. Moltes famílies busquen familiars desapareguts. Pendents també del foc de Sanet, a l'Alta Ribagorça, que continua actiu i el perímetre està calent, però les tempestes que han caigut a la zona han ajudat a l'extinció. De fet, Protecció Civil ha aixecat les restriccions d'accés a la zona. S'havia demanat als excursionistes que marxessin o busquessin alguna zona més segura. Aquestes són les més destacades i a partir d'ara també us explicarem que Donald Trump assegura que els Estats Units i l'Iran estan negociant, malgrat el desmanteniment de Teheran. El president nord-americà manté que aquesta és l'última oportunitat per arribar a un bon acord que tenen les autoritats perses. Els Mossos d'Esquadra investiguen una agència de viatges de baix cost per un possible cas d'estafa. Desenes de famílies, la majoria de les comarques gironines, s'han quedat a terra perquè no els han entregat els bitllets d'avió per marxar de vacances. Altres afectats només tenen una part dels serveis que havien contractat i a d'altres no els han tornat els diners quan han volgut cancel·lar el viatge. Rècord de recaptació de la nova entrega de Spider-Man. En el seu primer cap de setmana, als cinemes, ha arribat als 927 milions de dòlars recaptats de tot el món. Al davant només hi té la pel·lícula Avengers Endgame del 2019. Els esports amb l'Oriol Corral.
2: Ferran Torres deixa la porta oberta per marxar del Barça. El club ha arribat aquest dilluns a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. Abans de marxar, Flick ha admès que s'ha de resoldre la posició de davanter centre.
0: I el temps dimarts tindrà dues cares. Un matí de sol, amb alguns núvols baixos a la costa sud, i un altre, a la tarda, amb més enrenou. S'esperen ruixats i tempestes localment amb pedra al Ripollès, a la Garrotxa i Osona. I les precipitacions poden descarregar també a la Catalunya central i al prelitoral. La calor no passarà dels 37 graus. 2:03. Continuem. El govern espanyol nega que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc. En concret, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat la feina dels serveis d'intel·ligència espanyols. Davant les crítiques del Partit Popular, ja ha assenyalat el govern del Marroc. Demana que investigui fins al final l'entrada massiva de migrants. Madrid, Àngels Lafuente.
11: La ministra portaveu Elma Saed ha qualificat l'entrada massiva de migrants com un fet inèdit, sense precedents, que no es podia preveure en cap cas, i ha assegurat que cap informe d'intel·ligència va advertir l'executiu de la magnitud de la crisi.
12: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a los que se ha tenido que dar respuesta.
11: I mentre Elma Saez ha destacat que sense la col·laboració del govern del Marroc la ràpida resposta de l'executiu espanyol no hauria estat possible, la ministra de Defensa ha estat la veu crítica del govern espanyol en aquest punt. Margarita Robles evita assenyalar responsables, però ha exigit al govern del Marroc que investigui què va passar.
13: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más.
11: Però el Partit Popular apunta directament al govern espanyol. Miguel Tellado qüestiona que el CNI no detectés la crisi migratòria.
14: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido como corresponde las fronteras de nuestro país.
11: I l'Audiència Nacional ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal abans de decidir si obre una investigació. Els populars i Junts reclamen al govern espanyol que doni explicacions al Congrés i al Senat.
0: I el govern del Marroc diu ara que dies enrere va alertar a Espanya que l'última decisió del Suprem sobre les devolucions en calent debilitava la cooperació migratòria entre els dos estats. Segons una font del Ministeri d'Exteriors del País Africà, van avisar que la gestió de la frontera és una responsabilitat compartida. Tot i això, la coordinació amb el govern espanyol assegura continua sent molt estreta. I malgrat que bona part dels migrants que la setmana passada van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc, la ciutat autònoma està lluny de recuperar la normalitat. Es calcula que encara hi queden entre 3.000 i 5.000 persones, una crisi humanitària que deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, 88 segons el govern de Ceuta. Clàudia Serra.
15: Una xifra que encara és provisional. En les últimes hores han anat apareixent testimonis de persones que busquen familiars desapareguts. És el cas del Mohamed, que fa 4 dies que no sap res del seu germà petit. Té 17 anys i va sortir des de Rabat per travessar la frontera nedant.
16: Yo vengo de Sevilla, de Alcalá de Guadaira, y no lo encuentro. No sé si se ha muerto o está vivo. Mi hermano tiene 17 años.
17: ¿Y salió de dónde?
16: De Marruecos, de Rabat.
17: Entonces vino
16: vino nadando. No sabemos nadar, mi madre se va a volver loca.
15: Per buscar els seus familiars, moltes d'aquestes famílies desesperades estan utilitzant les xarxes socials, les mateixes que van servir per animar molts d'aquests joves a travessar la frontera, ara són una plataforma per localitzar desapareguts. Un altre focus d'atenció són els menors migrants no acompanyats. El govern de Ceuta alerta que té els centres saturats amb uns 860 menors i que no es pot fer càrrec de més. Són joves com aquest que ara sentim.
18: Dice que están esperando que le lleven al centro menor hasta que le facilite los documentos y eso. Dice que están llenos y están esperando que le han dicho que esperen.
15: Per situacions com aquesta, el president saudí, Juan Jesús Vives, del PP, diu que la ciutat està lluny de recuperar la normalitat i reclama ajuda al govern espanyol.
0: I 4 associacions de l'àmbit judicial demanen una resposta a la crisi humanitària de Ceuta que garanteixi els drets humans. Reclamen que l'Estat vetlli per la seguretat de les persones que es troben en un context de màxima vulnerabilitat i condemnen els missatges xenòfobs que han difós diferents col·lectius en les darreres hores. Edmundo González, portaveu de jutgesses i jutges per la democràcia, lamenta que la situació serveixi per fomentar l'odi cap a les persones migrants.
19: Se está utilizando políticamente con una finalidad espuria, ¿no? La de tratar de fomentar el odio, la xenofobia. Si somos un país que somos capaces de atender a 100 millones de personas como turistas, tendríamos que ser también capaces de afrontar una crisis como la que se ha vivido y poder resolver el asunto con respeto a los derechos y a la integridad de las personas que han entrado.
0: A banda de jutgesses i jutges per la democràcia, el document l'han signat magistrats europeus per la democràcia i les llibertats, la Unió Progressista de Fiscals i l'Associació per Drets Humans d'Espanya.
7: Trescat Info. Trescat Info.
0: Protecció Civil ha aixecat aquest dilluns al vespre les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, però el foc continua actiu. La perillositat de les tempestes que han caigut a la zona ha provocat que els bombers retiressin els efectius que treballaven sobre el terreny. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
20: La pluja, el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls feien massa perillosa qualsevol actuació en un terreny de molt difícil accés, tot i que el foc continuarà sota vigilància durant tota la nit. Els bombers han donat la jornada per acabada i reprendran dimarts al matí les tasques d'extinció si les condicions meteorològiques ho permeten. Dilluns al migdia, Protecció Civil havia enviat un S-alert als mòbils perquè els excursionistes abandonessin una àrea d'unes 2.500 hectàrees. Un cop passat l'episodi de més risc, però, aquestes restriccions ja s'han aixecat, tot i que es tem que l'incendi encara durarà dies. És l'alcalde pedani de Sanet, José Antonio Parache.
21: Bueno, l'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà d'extingir-se. Vam calcular els 7 dies.
20: L'incendi ha cremat ja gairebé un centenar d'hectàrees, però no ha arribat al Parc Nacional d'Aigüestortes. Paral·lelament, a la Vall d'Aran, els pompiers han donat ja per estabilitzat l'incendi del Tuc de Montpius i també han retirat el dispositiu aprofitant l'arribada de les pluges.
0: Gràcies, Pau. I Grècia continua lluitant contra un gran incendi forestal al nord-oest d'Atenes, que crema des de fa 4 dies empès pel vent. Les flames han obligat a evacuar diversos nuclis de població i han cremat milers d'hectàrees de vegetació. Més de 400 bombers i una vintena de mitjans aeris treballen per controlar aquest foc. Mentrestant, als Estats Units, un altre gran incendi forestal l'ha obligat a evacuar unes 60.000 persones als voltants de la ciutat de Spokane, a l'estat de Washington. Les flames amenacen diverses zones residencials i ja han destruït prop de 600 edificis entre habitatges i negocis. El foc, format per 3 focus diferents, ha cremat més de 2.100 hectàrees i, de moment, continua fora de control. Les autoritats d'aquest estat del nord-oest asseguren que, per ara, no s'han registrat víctimes mortals ni ferits. A Canadà, diversos focs han obligat a evacuar prop de 5.000 persones. Les autoritats han ampliat les ordres de desallotjament a la província de la Colúmbia Britànica, especialment al nord de la ciutat de Kelowna. En les últimes 24 hores s'han declarat 15 nous focs i en aquests moments n'hi ha 787 d'actius a tot el país.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Menys de 4 minuts i 3 quarts, confusió sobre unes possibles negociacions entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump insisteix que els contactes estan en marxa i que són l'última oportunitat per a l'Iran. El president nord-americà acusa les autoritats de Teheran d'hipòcrites per no admetre les converses.
22: Hi ha converses en marxa ara mateix. És increïble. Tenim un petit problema amb l'Iran, perquè tenim moltes converses i podem dir que en tenim o que no. Nosaltres som sincers, però ells ho neguen. Bé, ara no ho han negat. Han publicat una declaració que no ho nega. Però per alguna raó, quan negocien, no els agrada dir que estan negociant.
0: L'Iran assegura que només manté negociacions amb Oman sobre la gestió de l'estret d'Hormuz, que continua bloquejat. Trump assegura que són els Estats Units els que mantenen el control de la navegació a la zona i que mantindran el bloqueig marítim de l'Iran fins que acceptin un acord. De moment, però, manté la suspensió dels atacs sobre el territori iranià, una decisió que ha provocat la caiguda del preu del petroli, que es cotitza a uns $83 al barril de Brent. I la Junta de Pau per a Gaza, creada per Donald Trump, ha assegurat que la retirada d'Israel de la franja no es produirà fins que Hamas s'hagi desarmat totalment. El cap de la Junta, el búlgar Nikolai Mladenov, ho ha anunciat després de reunir-se amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. La trobada s'ha produït l'endemà que Mladenov critiqués els últims atacs israelians sobre la franja que han causat una trentena de morts palestins. Segons diversos mitjans israelians, la Junta hauria demanat 2 setmanes sense nous atacs per poder negociar el desarmament de Hamas. L'exèrcit d'Israel havia anunciat que no preveu retirar-se de les seves posicions actualment a Gaza, en què ocupa prop del 70% del territori. I José Luis Rodríguez Zapatero recorre l'autorització de l'Audiència Nacional a investigar els seus comptes bancaris i reclama que hi posi límits. L'advocat de l'expresident espanyol ha demanat al jutge que retiri el permís que ha donat a la Policia Nacional per sol·licitar als bancs la informació de l'exlíder socialista i del seu entorn que consideri pertinent per a la causa. I veu un alt risc d'una investigació prospectiva i genèrica. Zapatero també ha protestat pel fet que la petició de dades s'hagi estès fins avui i inclou les comunicacions entre les entitats de crèdit i també l'exdirigent. La Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la concessió d'ajudes a joves extutelats per part de l'antiga DGAIA. L'organisme vol aclarir si hi va haver falta de control en la gestió d'aquestes prestacions econòmiques després que l'Oficina Antifrau de Catalunya alertés de possibles desajustos arran de la denúncia d'un educador social. Antifrau, però, descarta indicis de delicte en la gestió d'aquestes ajudes. Paral·lelament, la Fiscalia també ha obert diligències per aclarir la possible existència de places fantasma en el sistema d'acollida de joves extutelats. Es tractaria de places d'allotjament pagades per l'administració que no s'haurien arribat a utilitzar. I investiguen una possible estafa d'una agència de viatges de les comarques gironines. Els Mossos d'Esquadra han rebut una vintena de denúncies, però es calcula que hi hauria unes 200 famílies afectades que o bé s'han quedat sense vacances o bé només tenen una part del que havien contractat. Girona. Maria Rovira.
1: El cas va arrencar fa unes setmanes quan alguns clients van demanar de cancel·lar el viatge i no els van retornar els diners. Fins i tot aquest cap de setmana hi va haver persones que no van poder agafar l'avió perquè era l'hora de marxar i encara no els havien enviat el bitllet. Algunes de les famílies que no rebien els diners de la cancel·lació del viatge van fer una queixa a l'Agència Catalana de Consum i després de diversos requeriments la propietària va assegurar que li havien retirat la llicència. L'agència investigada va començar a treballar fa uns anys venent viatges més barats perquè eren ofertes d'última hora que permetien omplir els buits que quedaven d'altres persones que havien cancel·lat l'estada. Amb el temps va començar a vendre ofertes de viatges amb un preu tancat. Segons alguns testimonis, oferien un preu molt competitiu perquè parlaven directament amb agències dels països de destí i així s'estalviaven intermediaris. Tot i que l'agència tenia la seu social a l'Alt Empordà, hi ha molts afectats de la Garrotxa.
0: Aquesta emissora ha pogut parlar amb la titular de l'agència. Assegura que no pot operar a causa d'un impagament que li ha tallat l'accés a turoperadors. Això fa que no pugui pagar els proveïdors turístics que estan cancel·lant les rutes previstes per l'agència.
7: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
3: Aquest dimarts la situació meteorològica tindrà dues cares. Un matí assolellat, possiblement amb alguns núvols baixos concentrats entre la costa central, Costa Daurada, sinònim d'aixafogor, perquè l'aixafogor ens ha d'acompanyar durant les immediates hores, i un temps assolellat a la resta del país amb pols en suspensió. Arribada la tarda, arribarà el canvi de temps, amb l'arribada dels ruixats i les tempestes al Pirineu més oriental, a la Catalunya central i al prelitoral. Atenció a aquestes tempestes, sobretot al Ripollès i comarques veïnes, perquè poden ser localment intenses acompanyades de calamarsa o pedra. Tot això amb unes temperatures que es mantindran similars a les de dilluns. No passaran dels 37 graus. Ara bé, si dilluns les més altes es van donar punts a la Catalunya central, avui es donaran cap a Ponent.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Tres quarts i dos minuts. A Catalunya han mort 60 persones en accidents laborals durant la primera meitat de l'any. Són 11 més que en el mateix període de l'any passat, sobretot per l'augment de les víctimes en el trajecte d'anar i tornar de la feina. Segons les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu, hi ha hagut 17 morts in itinere durant la primera meitat d'aquest 2026, 7 més en relació amb el 2025. Carles Pérez Espona, tècnic assessor de Comissions Obreres en Salut Laboral, diu que l'augment d'aquests morts és per la dependència del cotxe i el mal estat de les carreteres.
5: El que tenim és un problema
4: primera, estructural de país, per tot el que són les comunicacions d'aquest país i tot el que són les xarxes públiques i com ens estan funcionant a dia d'avui el transport públic, i una dependència excessiva del cotxe.
0: També han crescut els accidents greus i lleus, tant els que passen durant la jornada laboral com els que passen en els desplaçaments. L'Ajuntament de Lleida ha posat en marxa aquest dilluns un segon pavelló per acollir les persones sense sostre que es concentren al voltant del recinte firal esperant poder treballar a la campanya de la fruita. La xifra s'ha duplicat aquest any i l'entitat Fruita amb Justícia Social lamenta la falta de previsió. Lleida, Júlia Albacar.
5: El pavelló 4 incorpora 160 noves places que permeten als usuaris dormir, sopar i esmorzar fins al 17 d'agost. Les noves places es sumen al centenar que ja hi ha habilitades al pavelló 3 de la fira i que funciona des de l'inici de la campanya. És estiu, però, han arribat moltes més persones i per això s'ha habilitat este nou espai. El tinent d'alcaldia d'Acció Social, Carlos Enjuanes, admet que no poden obligar ningú a allotjar-se al pavelló, però espera que el pla de xoc sigui efectiu.
6: Estem donant un nivell de cobertura gran, per tant, entenem que és una cobertura prou àmplia com perquè no s'acumuli aquell nivell de persones a fora del carrer.
5: Tot i això, entitats com Fruita amb Justícia Social critiquen que l'ampliació arriba tard. Sentim el seu portaveu, Llibert Reixac.
23: Nosaltres ja ho vam dir, que amb la regularització extraordinària, un cop la gent anés tenint les resolucions provisionals, el que farien és desplaçar-se a aquells llocs on poguessin aconseguir més ràpid feina. I això era previsible.
5: La Paeria ja ha fet esta campanya 2.200 atencions a persones que busquen feina als camps, el doble que en estius anteriors.
0: Plataforma per la Llengua demana que es reconegui el nivell de català com a mèrit a l'hora d'optar a places MIR en territoris de parla catalana i que s'imparteixi una formació obligatòria als metges residents que no en tinguin coneixement. Són les al·legacions que l'entitat ha presentat al projecte del Reial Decret que modifica les condicions del MIR i que ha impulsat el Ministeri de Sanitat. N'ha parlat a 3Cat Info el president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escudé.
24: Que el saber català o basc o gallec en els seus territoris hi hagi un cert mèrit extra a l'hora de l'adjudicació de places. Que un cop adjudicades les places, els que no tinguin suficient nivell hagin de fer una formació inicial de català abans de començar a treballar i després que un cop es comença a treballar hi hagi una formació dins l'horari laboral que faciliti l'aprenentatge de la llengua.
0: La plataforma considera que aquesta reforma és una finestra d'oportunitat per garantir que els futurs professionals sanitaris tinguin les competències necessàries per atendre els pacients en català. I cauen les matriculacions de cotxes a Catalunya. Al juliol se n'han venut 12.700, un 2% menys que el juliol de l'any passat, segons dades de la patronal automobilística ANFAC. La davallada es nota sobretot en els cotxes dièsel, que cau gairebé a la meitat, i en els de gasolina, amb un 30% menys de vendes respecte al mateix mes del 2025. Tot i aquestes xifres negatives, es percep un augment de les vendes dels vehicles elèctrics purs i dels híbrids endollables, un 8% més. Les dades de juliol contrasten amb la tendència anual perquè la mateixa patronal recull que en la primera meitat de l'any passat s'han matriculat més de 86.000 vehicles a Catalunya, un 10,2% més que en el mateix període de l'any passat. D'aquests, més de 25.000 són turismes electrificats. I a Benidorm, a la Marina Baixa, la policia busca els propietaris d'una urna funerària que s'han oblidat en una taquilla d'un supermercat. València, Alba Barbosa.
25: La policia local ha fet una crida per les xarxes demanant que, si algú creu que l'urna pot ser seva o en coneix el possible propietari, que contacti amb ells. I acompanyen la publicació d'un número de telèfon i de la imatge de l'urna oblidada de color negre. La policia hi afegeix aquesta frase, l'oblit més inesperat. I és que el recipient l'ha trobat aquest dilluns al matí l'encarregada d'un supermercat de Benidorm mentre revisava les taquilles que els clients fan servir quan entren a comprar. Si la policia de Benidorm no pot localitzar els familiars de la persona incinerada, les restes es traslladaran al cementiri municipal.
26: What is happening to me?
27: Did you miss me, Spidey?
28: I'm losing my mind.
0: Spider-Man Brand New Day aconsegueix recaptar en el seu primer cap de setmana als cinemes 927 milions de dòlars a tot el món. Això és el segon millor debut de la història d'una pel·lícula només per darrere d'Avengers Endgame del 2019. Valèria Guareda.
1: Si comparem la cinta amb l'Odissea de Christopher Nolan, la nova pel·lícula de Marvel ha aconseguit en un sol cap de setmana superar la seva recaptació total en els 15 dies que fa que es va estrenar, que arriba als 911 milions de dòlars. Aquest èxit s'inscriu en la trajectòria ascendent de la saga Spider-Man amb Tom Holland com a protagonista. L'anterior, la tercera que feia, del 2021, es va convertir en la més taquillera de la història del personatge i va superar els 1.900 milions de dòlars. El president de Marvel Studios ha parlat d'una estrena fenomenal i ha dit que la connexió del personatge amb el públic obre la porta a coses apassionants que estan per arribar.
2: I'm not in high school anymore. Oh, did you stretch? You a big stretcher? It's so good for you. You ready?
0: I el Festival de Cinema de la Terra Alta, l'Infecta, celebra la seva desena edició fent balanç de la seva trajectòria i alhora fent una aposta de futur. Al llarg d'aquesta setmana, el poble de Bot serà novament l'escenari d'una noarantena de projeccions, a més d'activitats culturals vinculades al territori. Tarragona. Clara Chavarri, Domingo.
8: Si bé aquesta edició està marcada pel desè aniversari del certamen, també hi ha una clara aposta de futur. L'actor Ivan Massaguer, codirector del festival, ho explica.
9: Que puguem estar pues, 7 dies, un cop l'any, visquent art, en una zona tan despoblada i tan culturalment despoblada també, doncs poder oferir tant com poguéssim, des de música en directe, de tallers, formacions, indústria, que no només sigui un festival on projectem pel·lis, però a la vegada que tinguin un comitè de jurant des de productors, distribuïdors, directors d'altres festivals on puguin valorar i, de sobte, pues, produir o distribuir aquell curt o futura pel·lícula.
8: La programació inclou la projecció de 87 curtmetratges en indrets singulars del poble, a més d'activitats culturals que, entre altres coses, volen posar en valor Bot i la comarca de la Terra Alta.
7: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
10: Ferran Torres no descarta marxar del Barça. El davanter valencià parla sobre l'interès del Paris Saint-Germain al portal digital nord-americà Sportico.
12: Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
10: Aquest dilluns, l'entrenador del Barça, Hansi Flick, també ha parlat sobre Ferran i la posició del davanter centre.
13: We have to wait.
14: Hem d'esperar. Tinc total confiança en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
13: And then we will see what happens.
10: Flick ho ha fet encara a Anglaterra abans de marxar cap a Barcelona. L'equip ja és a casa després d'una setmana a St. George Park, la ciutat esportiva de la selecció anglesa. Flick els ha donat festa fins dijous, quan tornaran a entrenar-se amb una sessió doble. El Barça, d'altra banda, presentarà aquest dimarts l'extrem belga de 18 anys, Jesse Bisibu. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid traspassats al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Gonzalo marxa per 40 milions d'euros i Palacios per 10, segons la premsa especialitzada en mercat. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos jugadors. El migcampista portuguès Bernardo Silva ha parlat per primera vegada com a futbolista del Real Madrid. Ho ha fet després d'entrenar-se sota les ordres de José Mourinho.
27: És un entrenador que significa mucho para el fútbol portugués, que desde pequeño, que creciendo, lo mirábamos mucho en sus equipos y siempre poniendo el nombre de Portugal al nivel más alto. Y entonces muy feliz de poder empezar con él también y de aprender con él.
10: Bernardo Silva s'ha incorporat a la disciplina madridista després de jugar al Mundial en Portugal. També s'entrenen ja amb l'equip Vinícius Júnior i Brahim Díaz.
7: 3CAT Info.
10: Iris Tió nedarà aquest dimarts a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística, que s'està fent a París. Serà la final de solo tècnic. Tió ja ha aconseguit el bronze en solo lliure femení, disputat aquest dilluns, i dues plates, guanyades aquest dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Per Iris Tió, la medalla aconseguida de bronze té molt valor.
28: Crec que és això, encara em queda moltíssim per aprendre i també jo faig 7 coreografies. Sobretot ens centrem en les proves olímpiques, que són l'equip i el duo femení. Per tant, crec que té molt valor aquesta medalla de bronze.
10: Aquest dilluns, les catalanes Txell Ferrer, Lilú, Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa Lliure per equips. Les tres nedadores catalanes han format part de l'equip espanyol, que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or. Aquest dimarts, la noruega Sigrid Hosset defensarà el mallot groc del Tour de França femení i ho farà a la prova contrarrellotge individual que acabarà a Dijon. La ciclista noruega és la nova líder de la classificació general després de la victòria a la tercera etapa. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc que l'acredita com a millor ciclista jove i té moltes ganes d'aquesta contrarrellotge.
11: Molt emocionada. Serà qüestió de cames. No hi haurà posicionament on estic patint una mica. Tu contra tu mateix. Estic emocionada.
10: A la general, Blasi és 13a a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot. I més ciclisme, perquè Tadej Pogacar correrà la Vuelta, que es disputarà del 22 d'agost el 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019. Ho ha anunciat el seu equip, l'UAE, aquest dilluns a X. El director general de la competició, Javier Guillén, es mostra molt satisfet a una entrevista al Tot Costa.
15: Para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes. Solo le falta la Vuelta y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir.
10: La Vuelta sortirà enguany des de Mònaco.
7: 3CAT Info.
10: El Barça ha anunciat aquest dilluns que l'equip femení farà estada de pretemporada del 6 al 10 d'agost a Andorra a la Vella. Quan tornin a Barcelona, jugaran el primer partit amistós amb el Montpellier. Serà el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff. Un equip femení del Barça que ja té horari pel seu debut a la Lliga. Serà el diumenge 30 d'agost a casa contra el Tenerife a les 7 de la tarda.
7: Tresca Info.

0: La Moncloa assegura que el CNI no els va alertar del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tancat files amb els serveis d'intel·ligència espanyols davant de les crítiques del Partit Popular i ha exigit al Marroc que investigui els fets. Entre 3.000 i 5.000 migrants encara són pels carrers de Ceuta, mentre els centres d'acollida d'adults i menors estan saturats. La crisi humanitària deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, una xifra que el govern de Ceuta eleva a 88. En paral·lel, moltes famílies busquen familiars desapareguts. Els ministres de l'Interior de la Unió Europea es reuneixen aquest dimarts per analitzar la situació a Ceuta. S'espera que tractin temes com el reforç de les fronteres exteriors de la Unió, alhora que mostraran la seva solidaritat amb Espanya per la crisi migratòria. Aquest dilluns ja s'han reunit els ambaixadors dels 27. Segons han indicat fonts comunitàries, la reunió ha estat honesta i constructiva. El foc de Sanet, a l'Alta Ribagorça, continua actiu i el perímetre està calent, però les tempestes que han caigut a la zona han ajudat en l'extinció. De fet, Protecció Civil ha aixecat les restriccions d'accés a la zona. S'havia demanat als excursionistes que marxessin o busquessin alguna zona segura. La calor del juliol podria ser la causant de 544 morts a Catalunya, el doble que l'any passat en el mateix període. A tot l'estat n'hi ha hagut més de 2.000, un 97% de les quals de persones de més de 65 anys. L'explosió d'un dron ucraïnès en una platja russa del Mar Negre causa almenys 7 morts, entre els quals 3 nens i una quarantena de ferits. Moscou acusa Ucraïna de buscar víctimes civils. Arrenca una vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat per la sobrecàrrega de treball que pateixen els seus treballadors. L'aturada coincideix amb el moment de l'estiu amb més vols a l'aeroport. La cantant nord-americana Ariana Grande se'n retirarà temporalment de la vida pública per les crítiques constants al seu físic. Serà l'1 de setembre quan acabi la gira The Eternal Sunshine Tour.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Esports.
2: El Barça ha arribat aquest dilluns a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. Abans de marxar, Flick ha admès que s'ha de resoldre la posició de davanter centre. Ferran Torres deixa la porta oberta per marxar. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid, traspassats tots dos al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Iris Tione d'aquest dimarts a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística que s'està fent a París. Serà en la final de solo tècnic.
0: I el temps dimarts tindrà dues cares. Un matí de sol amb alguns núvols baixos a la costa sud i una tarda amb més en renou. S'esperen ruixats i tempestes localment amb pedra al Ripollès i a la Garrotxa i també a Osona. I les precipitacions poden descarregar a la Catalunya central i al prelitoral. La calor no passarà dels 37 graus.
1: Trescat Info.
0: Comencem, doncs. El govern espanyol nega que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc. En concret, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat la feina dels serveis d'intel·ligència espanyols davant les crítiques del Partit Popular i ha assenyalat al govern del Marroc demana que investigui fins al final l'entrada massiva de migrants. Madrid, Àngels Lafuente.
3: La ministra portaveu Elma Saed ha qualificat l'entrada massiva de migrants com un fet inèdit, sense precedents, que no es podia preveure en cap cas i ha assegurat que cap informe d'intel·ligència va advertir l'executiu de la magnitud de la crisi.
4: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de les xifres a les que s'ha tenido que dar resposta.
3: I mentre Elma Saez ha destacat que sense la col·laboració del govern del Marroc la ràpida resposta de l'executiu espanyol no hauria estat possible, la ministra de Defensa ha estat la veu crítica del govern espanyol en aquest punt. Margarita Robles evita assenyalar responsables, però ha exigit al govern del Marroc que investigui què va passar.
5: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas echándoles a la muerte sin más.
3: Però el Partit Popular apunta directament al govern espanyol. Miguel Tellado qüestiona que el CNI no detectés la crisi migratòria.
6: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido, como corresponde, las fronteras de nuestro país.
3: I l'Audiència Nacional ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal abans de decidir si obre una investigació. Els populars i Junts reclamen al govern espanyol que doni explicacions al Congrés i al Senat.
0: I a tot això, el govern del Marroc diu ara que dies enrere va alertar a Espanya que l'última decisió del Suprem sobre les devolucions en calent debilitava la cooperació migratòria entre els dos estats. Segons una font del Ministeri d'Exteriors del país africà, van avisar que la gestió de la frontera és una responsabilitat compartida. Tot i això, la coordinació amb el govern espanyol assegura continua sent estreta. I malgrat que bona part dels migrants que la setmana passada van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc, la ciutat autònoma està lluny encara de recuperar la normalitat. Es calcula que encara hi queden entre 3.000 i 5.000 persones, una crisi humanitària que deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, 88, segons el govern de Ceuta. Clàudia Serra.
7: Una xifra que encara és provisional. En les últimes hores han anat apareixent testimonis de persones que busquen familiars desapareguts. És el cas del Mohamed, que fa 4 dies que no sap res del seu germà petit. Té 17 anys i va sortir des de Rabat per travessar la frontera

0: Estan utilitzant les xarxes socials, les mateixes que van servir per animar molts d'aquests joves a travessar la frontera, ara són una plataforma per localitzar desapareguts. Un altre focus d'atenció són els menors migrants no acompanyats. El govern de Ceuta alerta que té els centres saturats amb uns 860 menors i que no es pot fer càrrec de més. Són joves com aquest que ara sentim.
1: Dice que están esperando que les lleven al centro menores hasta que les facilite los documentos y eso. Dice que están llenos y están esperando que le han dicho que esperen.
0: Per situacions com aquesta, el president saudí, Juan Jesús Vives, del PP, diu que la ciutat està lluny de recuperar la normalitat i reclama ajuda al govern espanyol.
2: I els ministres d'Interior de la Unió Europea demanaran reforçar les fronteres exteriors de la Unió. Serà en una reunió aquest dimarts en què també mostraran la seva solidaritat amb Espanya davant la crisi a Ceuta. Aquest dilluns, de moment, ja s'han reunit els ambaixadors dels 27. Segons han indicat fonts comunitàries, la reunió ha estat honesta i constructiva. El president espanyol Pedro Sánchez ha rebut també per carta el suport de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que ha elogiat la gestió de les autoritats espanyoles i marroquines i ha recalcat que cal fer més per protegir les fronteres externes. La reunió entre ministres de l'Interior d'aquest dimarts arriba després que aquesta crisi migratòria hagi despertat crítiques al govern de Pedro Sánchez per part d'una majoria de països europeus, 22 dels 27. El director del CIDOB, Pol Morillas, emmarca part de les crítiques en l'auge de l'extrema dreta. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Hi ha unes forces creixentment presents a tots els països de dreta radical que fan de la qüestió migratòria el principal cavall de batalla, i una qüestió més conjuntural, i és que bona part d'aquests països, a més, tenen eleccions properament.
2: Sobre el paper del Marroc, l'investigador del grup de recerca en migració de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Lorenzo Gabrielli, defensa que no pot haver estat completament al marge de la crisi. Són declaracions a 3CAT Info.
4: Resulta molt difícil pensar que això es produeixi sense que el govern de Marroc pugui fer alguna cosa, no? per reduir la persona que arriba cap allí i després per el creuament de les fronteres.
2: La reunió d'aquest dimarts estarà encapçalada pel ministre de l'Interior irlandès, país que ostenta la presidència del Consell de la Unió Europea.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
2: Protecció Civil ha aixecat aquest dilluns al vespre les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, però el foc continua actiu. La perillositat de les tempestes que han caigut a la zona ha provocat que els bombers retiressin els efectius que treballaven sobre el terreny. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
6: La pluja, el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls feien massa perillosa qualsevol actuació en un terreny de molt difícil accés, tot i que el foc continuarà sota vigilància durant tota la nit. Els bombers han donat la jornada per acabada i reprendran dimarts al matí les tasques d'extinció si les condicions meteorològiques ho permeten. Dilluns al migdia, Protecció Civil havia enviat un és alerta als mòbils perquè els excursionistes abandonessin una àrea d'unes 2.500 hectàrees. Un cop passat l'episodi de més risc, però, aquestes restriccions ja s'han aixecat, tot i que estem que l'incendi encara durarà dies. És l'alcalde pedani de Sanet, José Antonio Parache.
7: Bueno, l'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà, d'extingir-se. Vam calcular els 7 dies.
6: L'incendi ha cremat ja gairebé un centenar d'hectàrees, però no ha arribat al Parc Nacional d'Aiguestortes. Paral·lelament, a la Vall d'Aran, els pompiers han donat ja per estabilitzat l'incendi del Tuc de Montpius i també han retirat el dispositiu aprofitant l'arribada de les pluges.
2: I Protecció Civil activa en fase d'alerta al Pla Inuncat davant la previsió que aquest dimarts les pluges s'intensifiquin al nord-est del país, al prelitoral i al sud de Catalunya. De retruc, aquestes precipitacions han fet disminuir el risc d'incendi per segon dia consecutiu. Cap municipi català es troba en el nivell més alt del Pla Alfa. Cristian Roldán.
8: Aquest nou episodi de pluges arriba després d'una tarda de dilluns marcada per les tempestes en diversos punts del Pirineu, el Solsonès, el Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell, amb registres de fins a 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. Al Solsona han caigut pedres d'almenys 5 centímetres de diàmetre que han causat danys en alguns vehicles i també s'han registrat ratxes de vent de 70 km per hora. Aquest dimarts, però, els ruixats tornaran a aparèixer de forma violenta al llarg de la tarda. S'esperen tempestes al Ripollès, la Garrotxa i Osona. De fet, les precipitacions

0: Precipitacions també podrien afectar les comarques del prelitoral de Barcelona i Tarragona i també ser presents al sud de Catalunya. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil demana extremar la prudència, sobretot en les activitats a l'aire lliure, i evita acostar-se a rius, rieres i barrancs pel risc de crescudes sobtades. Tot aquest canvi de temps també ha fet baixar de manera significativa el risc d'incendi. Per segon dia consecutiu, aquest dimarts no hi haurà cap municipi en situació de risc extrem, tot i que el perill continua sent molt alt a 52 localitats, principalment ubicades a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Aquesta millora del risc d'incendi, que s'ha iniciat aquest dilluns, posa fi a una ratxa de 31 dies consecutius en què hi havia municipis al nivell màxim de perill. De fet, és la ratxa més llarga registrada fins ara.
1: I les altes temperatures del juliol podrien ser la causa de 544 morts a Catalunya, el doble que l'any passat en el mateix període. El sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut Carlos III ha comptabilitzat 2.026 morts atribuïbles a la calor a tot l'estat, la segona xifra més alta de la sèrie, que va començar el 2015. Una quarta part d'aquestes defuncions s'han produït a Catalunya, la comunitat autònoma amb pitjors números. El gruix de les morts atribuïbles a les altes temperatures, un 97%, són de persones de més de 65 anys, a les quals, com ens explica Montse Soler, presidenta de la Societat Catalana de Geriatria, se'ls poden complicar patologies prèvies a causa de la deshidratació.
2: Les persones grans afecta per un tema d'hidratació. Es necessita molta hidratació, llavors fa que hi hagi poc caudal sanguini, baixa la pressió i poden acabar amb, amb problemes de marejos, infeccions, a la pell molt més seca, per tant pots també tenir ferides. I tot això fa que puguis tenir més riscos que les altres persones.
1: La gent gran sovint no té sensació de set i, si no hi ha algú que els ho recordi, no veuen tant com necessiten.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: I a Rússia, un dron ucraïnès ha caigut en una platja plena de turistes a la regió de Krasnodar, al Mar Negre, i ha provocat almenys 7 morts, 3 dels quals menors d'edat, i una quarantena de ferits. Moscou, Cristina Solies.
4: L'atac ha agafat desprevinguts els banyistes. En cap moment han sonat les alarmes antiaèries. Les defenses russes han pogut abatre el dron ucraïnès, però l'aparell ha caigut en picat a la sorra, ha explotat i ha provocat una ona expansiva just on hi havia estirades desenes de persones. El governador de Krasnodar ha denunciat que es tracta d'un atac contra civils, que no hi havia prop cap objectiu militar. Ara bé, mitjans russos independents apunten que just en aquesta platja hi ha el centre Rasviet, una mena d'hotel balneari en una de les principals empreses de coets i míssils de Rússia, allotja els seus empleats durant les vacances. De fet, el dron l'han fet caure a menys de 300 metres d'aquest complex. Tot i que aquesta zona del sud del país acostuma a ser objectiu dels atacs ucraïnesos, les autoritats no hi han imposat restriccions. Tot al contrari, han incentivat que els turistes visitin les platges per salvar la temporada d'estiu. Rússia està vivint el pitjor estiu de tota la guerra pel que fa a víctimes civils. Només des del cap de setmana, una vintena de persones han mort pels atacs ucraïnesos.
3: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
5: Aquest dimarts la situació meteorològica tindrà dues cares. Un matí assolellat, possiblement amb alguns núvols baixos concentrats entre la costa central, Costa Daurada, sinònim d'aixafogó, perquè l'aixafogó ens ha d'acompanyar durant les immediates hores, i un temps assolellat a la resta del país amb pols en suspensió. Arribada la tarda, arribarà el canvi de temps, amb l'arribada dels ruixats i les tempestes al Pirineu més oriental, a la Catalunya central i al prelitoral. Atenció a aquestes tempestes, sobretot al Ripollès i comarques veïnes, perquè poden ser localment intenses acompanyades de calamarsa o pedra. Tot això amb unes temperatures que es mantindran similars a les de dilluns. No passaran dels 37 graus. Ara bé, si dilluns les més altes es van donar a punts de la Catalunya central, avui es donaran cap a Ponent.
3: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Un quart i dos minuts, 6 de cada 10 menors que es van ofegar a Catalunya entre el 2019 i el 2023 tenien menys de 5 anys i més de la meitat eren de nacionalitat estrangera. Ho alerta un estudi pioner de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, que demostra que aquests accidents mortals estan relacionats directament amb les desigualtats socials i econòmiques. Gran part dels menors estrangers tenien nacionalitat marroquina. N'ha parlat a 3Cat Info el director de l'Institut de Medicina Legal, Eneco Barberia.
6: La nacionalitat espanyola estaria més vinculada a les morts en piscines, mentre que la nacionalitat estrangera estaria més vinculada a morts en aigües obertes, com podria ser el mar, rius... Lògicament requereixen encara més coneixement d'aquest medi, no? Més habilitats per evitar situacions de risc.
1: La directora del Casal d'Infants del Raval, Maria José García, assegura que els monitors detecten que la majoria de criatures no saben nedar.
7: Aquests infants no tenen aquestes habilitats motrius, no? Van a la platja i les educadores, amb tota la intencionalitat, fan jocs de flotar i no tenen aquesta familiaritat, s'enfonsen. Aquestes famílies no estan dins del seu imaginari. És un medi que tampoc fan ús.
1: Per això, l'Institut de Medicina Legal demana que aquests infants tinguin més accés a cursos de natació o de prevenció. I l'Ajuntament de Tarragona instal·la 10 nous cartells per advertir de la prohibició de saltar des de les roques al mar. La mesura forma part de la campanya de sensibilització impulsada després de la mort de 3 menors a la platja de la Rabassada al juny. Tarragona, Ricard Buigas.
8: Als cartells hi pot llegir: atenció, zona de roques, prohibit saltar. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès. A més, va acompanyat d'un pictograma il·lustrat. S'han instal·lat en punts com la zona del Fortí de la Reina, la platja del Miracle, les roques a ponent de la platja de la Rabassada o la platja dels Capellans. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, diu que les platges de Tarragona són segures si es respecten les normes.
9: Totes les zones de roques està prohibit llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
8: La mesura s'afegeix a la vigilància amb drons que està fent la Guàrdia Urbana en punts de difícil accés. Saltar des de les roques està sancionat amb 100 euros.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Des d'aquesta mitjanit hi ha una vaga indefinida a l'aeroport del Prat del personal de terra de Ground Force. L'empresa, que també gestiona facturació i embarcament de passatgers, assisteix a nombroses companyies aèries nacionals i internacionals de les terminals T1 i T2, com Air Europa o Qatar Airways. Esther García, membre del comitè d'empresa de la CGT a Ground Force, explica que la plantilla té càrregues de treball insostenibles i que la companyia abusa de les hores extres. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
10: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. Ara estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però que la gent no pot més, la plantilla no pot més.
1: L'aturada coincideix amb un dels períodes de més moviment a l'aeroport de Barcelona per les vacances d'estiu. Només aquest cap de setmana passat s'hi han programat 3.300 vols, un 5% més que en les mateixes dates de l'any passat. I els vigilants de les zones verdes i blaves de Barcelona estaran en vaga a partir del proper dissabte. L'aturada serà tot el dia i afectarà tots els dissabtes que queden d'aquest any. La vaga l'han convocat Comissions Obreres per la parada que van fer els treballadors de les àrees de pagament del 2023. Aleshores, l'empresa BCM va voler modificar les condicions de treball de la plantilla perquè també treballessin en diumenges i festius. Un jutge va reconèixer que els operaris havien de recuperar les condicions prèvies. Segons el sindicat, la resolució judicial feia que l'empresa hagués d'abonar el sou que van deixar de percebre els treballadors per la vaga. David Martínez és el delegat de Comissions Obreres a BCM.
11: Si la resolució judicial és injustificada, els diners sostrets per la vaga s'han de retornar a les persones treballadores. S'han fet reclamacions a l'empresa, però l'empresa no vol parlar amb nosaltres, no vol negociar cap manera de veure com resolvem aquest problema.
1: A tot això s'hi suma el nou conveni col·lectiu de BCM que el sindicat no ha subscrit, ja que no conté les condicions pactades prèviament amb l'empresa. I la Generalitat reformula 170 tràmits administratius per fer-los més àgils i comprensibles. Els canvis s'emmarquen en el programa que Girem del govern, que, amb un pressupost de més d'11 milions d'euros, busca eliminar barreres burocràtiques amb la digitalització de gestions i l'ajuda de la intel·ligència artificial. Entre la bateria de novetats hi ha una nova app per als docents que cobreixen baixes, la simplificació dels papers per fer-se parella de fet i la signatura digital del consentiment per a una operació mèdica, que és un document que fins ara els pacients havien d'anar a firmar presencialment. Sandra Galve és anestesiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
12: El pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document i el professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
1: L'executiu calcula que, amb el conjunt de reformes, la ciutadania s'estalviarà 6 milions d'hores a l'any. Albert Dalmau és conseller de la presidència.
13: Un excés de burocràcia i un excés, no, de llenguatge complicat generen errors tant pels ciutadans com per la pròpia administració.
1: Dels 2.500 tràmits a càrrec de la Generalitat, el govern ha pogut renovar aquests 170 i en vol redissenyar 40 més abans del 2029.
3: Trescat Info. Trescat Info.

0: la cantant nord-americana Ariana Grande s'allunyarà dels focus públics. Serà l'1 de setembre, quan acabi la gira de The Eternal Sunshine Tour. Ens ho explica la Varelia Borrera.
1: Ho ha anunciat el representant de la cantant i actriu. El motiu, el creixent i constant escrutini mediàtic sobre la seva salut i el seu cos. El públic no para de fer comentaris especulant sobre el seu estat, suposant que pateix un trastorn de la conducta alimentària. Uns rumors que es van disparar amb la publicació fa 3 dies del seu 8è disc, Petal. Aquesta aturada de la guanyadora de 3 premis Grammy comportarà que no protagonitzi el 2027 a Londres el musical de Sondheim, Sunday in the Park with George. Quan acabi els 40 concerts del tour que va començar el 6 de juny a Califòrnia, començarà, doncs, aquesta retirada temporal de la vida pública.
0: Esports. Amb l'Oriol Corral.
2: Ferran Torres no descarta marxar del Barça. El davanter valencià parla sobre l'interès del Paris Saint-Germain al portal digital nord-americà Sportico.
3: Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
2: Aquest dilluns l'entrenador del Barça, Hansi Flick, també ha parlat sobre Ferran Torres i la posició del davanter centre.
4: We have to wait.
5: Hem d'esperar. Tinc total confiança en Mandeko, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
4: And then we will see what happens.
2: Flick ho ha fet encara a Anglaterra abans de marxar cap a Barcelona. L'equip ja és a casa després d'una setmana a St. George Park, la ciutat esportiva de la selecció anglesa. Flick ha donat l'equip festa fins dijous, quan tornaran a entrenar-se amb una sessió doble. El Barça, d'altra banda, presentarà aquest dimarts l'extrem belga de 21 anys, Jesse Bisibu. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid traspassats al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Gonzalo marxa per 40 milions d'euros i Palacio per 10, segons la premsa especialitzada en mercat. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos jugadors. El migcampista portuguès Bernardo Silva ha parlat per primera vegada com a futbolista del Real Madrid. Ho ha fet després d'entrenar-se sota les ordres de José Mourinho.
6: Bueno, cansado, ha sido duro el primer entrenamiento, pero muy feliz de conocer a toda esta gente, de conocer a mis compañeros, algunos ya conozco bastante bien porque jugué contra ellos muchas veces, pero muy feliz de ahora estar con ellos y de poder empezar esta pretemporada.
2: Bernardo Silva s'ha incorporat a la disciplina madridista després de jugar al Mundial en Portugal. També s'entrenen ja amb l'equip Vinícius Júnior i Brahim Díaz. D'altra banda, Asensio, Militao, Mendy i Rodrigo continuen recuperant-se de les seves lesions.
7: 3CAT Info.
2: Iris Tió nedarà aquest dimarts a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística, que s'està fent a París. Serà la final de solo tècnic. Tió ja ha aconseguit el bronze en solo lliure femení, disputat aquest dilluns, i 2 plates guanyades aquest dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Per Iris Tió, el bronze té molt valor, ho explica el Tot Costa de Catalunya Ràdio.
8: Crec que és això, encara em queda moltíssim per aprendre i també jo faig 7 coreografies, sobretot ens centrem en les proves olímpiques, que són l'equip i el duo femení. Per tant, crec que té molt valor aquesta medalla de bronze.
2: Aquest dilluns, les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa lliure per equips. Les 3 nedadores catalanes han format part de l'equip espanyol, que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or. La noruega Sigrid Hosset ha guanyat aquest dilluns la 3ª etapa del Tour de França femení, que s'ha acabat al municipi francès de Poligny. La noruega és la nova líder de la classificació general. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc, que l'acredita com a millor ciclista jove, però es mostra ambiciosa.
1: Sí, de nou, el nostre equip té grans ambicions. El mallot groc és la nostra prioritat principal. Si mantenim el blanc està bé, però si aconseguim el groc, millor.
2: A la general, Blasi és 13a, a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot. Aquest dimarts, contrarrellotge individual de 21 quilòmetres que acabarà a Dijon. I més ciclisme, perquè Tadej Pogacar correrà la Vuelta que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019, ho ha anunciat el seu equip, l'UAE. El director general de la competició, Javier Guillén, es mostra molt satisfet al tot costa.
7: Para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes, solo le falta la Vuelta y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir.
2: La Vuelta sortirà enguany des de Mònaco.
9: 3CAT Info.
2: El Barça ha anunciat aquest dilluns que l'equip femení farà l'estada de pretemporada del 6 al 10 d'agost a Andorra la Vella. Quan tornin a Barcelona, jugaran el primer partit amistós de la pretemporada amb el Montpellier francès. Serà el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff. I al torneig històrics del futbol català, aquest dilluns s'ha disputat el primer grup. L'Hospitalet ha guanyat els dos partits, contra el Sants i contra el Reus Redis, i comença invicta la defensa del títol obtingut l'any passat. Dimarts es disputarà el segon grup, format per la Muntanyesa, el Júpiter i el Badalona. Aquest és el segon grup format pels tres equips del futbol català.
9: Són 4:45.
0: Moment a aquesta hora a la sintonia de 3CAT Info de repassar les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que la Moncloa assegura que el CNI no els va alertar del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tancat files amb els serveis d'intel·ligència espanyols davant de les crítiques del Partit Popular i ha exigit al Marroc que investigui els fets. Mentrestant, entre 3.000 i 5.000 migrants encara són pels carrers de Ceuta, mentre els centres d'acollida d'adults i de menors estan saturats. La crisi humanitària deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, una xifra que el govern de Ceuta eleva a 88. Moltes famílies busquen familiars desapareguts. Pendents també del foc de Sanet, a l'Alta Ribagorça, que continua actiu i el perímetre està calent, però les tempestes que han caigut a la zona han ajudat a l'extinció. De fet, Protecció Civil ha aixecat les restriccions d'accés a la zona. S'havia demanat als excursionistes que marxessin o busquessin alguna zona més segura. Aquestes són les més destacades i a partir d'ara també us explicarem que Donald Trump assegura que els Estats Units i l'Iran estan negociant, malgrat el desmanteniment de Teheran. El president nord-americà manté que aquesta és l'última oportunitat per arribar a un bon acord que tenen les autoritats perses. Els Mossos d'Esquadra investiguen una agència de viatges de baix cost per un possible cas d'estafa. Desenes de famílies, la majoria de les comarques gironines, s'han quedat a terra perquè no els han entregat els bitllets d'avió per marxar de vacances. Altres afectats només tenen una part dels serveis que havien contractat i a d'altres no els han tornat els diners quan han volgut cancel·lar el viatge. Rècord de recaptació de la nova entrega de Spider-Man. En el seu primer cap de setmana, als cinemes, ha arribat als 927 milions de dòlars recaptats de tot el món. Al davant només hi té la pel·lícula Avengers Endgame del 2019. Els esports amb l'Oriol Corral.
2: Ferran Torres deixa la porta oberta per marxar del Barça. El club ha arribat aquest dilluns a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. Abans de marxar, Flick ha admès que s'ha de resoldre la posició de davanter centre.
0: I el temps dimarts tindrà dues cares. Un matí de sol, amb alguns núvols baixos a la costa sud, i un altre a la tarda, amb més enrenou. S'esperen ruixats i tempestes localment amb pedra al Ripollès, a la Garrotxa i Osona. I les precipitacions poden descarregar també a la Catalunya central i al prelitoral. La calor no passarà dels 37 graus. Dos quarts i tres minuts, continuem. El govern espanyol nega que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc. En concret, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat la feina dels serveis d'intel·ligència espanyols. Davant les crítiques del Partit Popular, ja ha assenyalat el govern del Marroc. Demana que investigui fins al final l'entrada massiva de migrants. Madrid, Àngels Lafuente.
10: La ministra portaveu, Elma Saed, ha qualificat l'entrada massiva de migrants com un fet inèdit, sense precedents, que no es podia preveure en cap cas, i ha assegurat que cap informe d'intel·ligència va advertir l'executiu de la magnitud de la crisi.
11: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a los que se ha tenido que dar respuesta.
10: I mentre Elma Saez ha destacat que sense la col·laboració del govern del Marroc la ràpida resposta de l'executiu espanyol no hauria estat possible, la ministra de Defensa ha estat la veu crítica del govern espanyol en aquest punt. Margarita Robles evita assenyalar responsables, però ha exigit al govern del Marroc que investigui què va passar.
12: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más.
10: Però el Partit Popular apunta directament al govern espanyol. Miguel Tellado qüestiona que el CNI no detectés la crisi migratòria.
13: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido como corresponde las fronteras de nuestro país.
10: I l'Audiència Nacional ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal abans de decidir si obre una investigació. Els populars i Junts reclamen al govern espanyol que doni explicacions al Congrés i al Senat.
0: I el govern del Marroc diu ara que dies enrere va alertar a Espanya que l'última decisió del Suprem sobre les devolucions en calent debilitava la cooperació migratòria entre els dos estats. Segons una font del Ministeri d'Exteriors del País Africà, van avisar que la gestió de la frontera és una responsabilitat compartida. Tot i això, la coordinació amb el govern espanyol assegura continua sent molt estreta. I malgrat que bona part dels migrants que la setmana passada van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc, la ciutat autònoma està lluny de recuperar la normalitat. Es calcula que encara hi queden entre 3.000 i 5.000 persones, una crisi humanitària que deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, 88 segons el govern de Ceuta. Clàudia Serra.
14: Una xifra que encara és provisional. En les últimes hores han anat apareixent testimonis de persones que busquen familiars desapareguts. És el cas del Mohamed, que fa 4 dies que no sap res del seu germà petit. Té 17 anys i va sortir des de Rabat per travessar la frontera nedant.
15: Yo vengo de Sevilla, de Alcalá de Guadaira, y no lo encuentro. No sé si está muerto o está vivo. Mi hermano tiene 17 años.
16: ¿Y salió de dónde?
15: De Marruecos, de Rabat.
16: Entonces vino
15: vino nadando. No sabemos nadar, mi madre se va a volver loca.
14: Per buscar els seus familiars, moltes d'aquestes famílies desesperades estan utilitzant les xarxes socials, les mateixes que van servir per animar molts d'aquests joves a travessar la frontera, ara són una plataforma per localitzar desapareguts. Un altre focus d'atenció són els menors migrants no acompanyats. El govern de Ceuta alerta que té els centres saturats amb uns 860 menors i que no es pot fer càrrec de més. Són joves com aquest que ara sentim.
17: Dice que están esperando que le lleven al centro menor hasta que le facilite los documentos y eso. Dice que están llenos y están esperando que le han dicho que esperen.
14: Per situacions com aquesta, el president saudí, Juan Jesús Vives, del PP, diu que la ciutat està lluny de recuperar la normalitat i reclama ajuda al govern espanyol.
0: I quatre associacions de l'àmbit judicial demanen una resposta a la crisi humanitària de Ceuta que garanteixi els drets humans. Reclamen que l'Estat vetlli per la seguretat de les persones que es troben en un context de màxima vulnerabilitat i condemna els missatges xenòfobs que han difós diferents col·lectius en les darreres hores. Edmundo González, portaveu de jutgesses i jutges per la democràcia, lamenta que la situació serveixi per fomentar l'odi cap a les persones migrants.
18: Se está utilizando políticamente con una finalidad espuria, ¿no? La de tratar de fomentar el odio, la xenofobia. Si somos un país que somos capaces de atender a 100 millones de personas como turistas, tendríamos que ser también capaces de afrontar una crisis como la que se ha vivido y poder resolver el asunto con respeto a los derechos y a la integridad de las personas que han entrado.
0: A banda de jutgesses i jutges per la democràcia, el document l'han signat magistrats europeus per la democràcia i les llibertats, la Unió Progressista de Fiscals i l'Associació per Drets Humans d'Espanya.
9: Trescat Info. Trescat Info.
0: Protecció Civil ha aixecat aquest dilluns al vespre les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, però el foc continua actiu. La perillositat de les tempestes que han caigut a la zona ha provocat que els bombers retiressin els efectius que treballaven sobre el terreny. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
19: La pluja, el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls feien massa perillosa qualsevol actuació en un terreny de molt difícil accés, tot i que el foc continuarà sota vigilància durant tota la nit. Els bombers han donat la jornada per acabada i reprendran dimarts al matí les tasques d'extinció si les condicions meteorològiques ho permeten. Dilluns al migdia, Protecció Civil havia enviat un S-alert als mòbils perquè els excursionistes abandonessin una àrea d'unes 2.500 hectàrees. Un cop passat l'episodi de més risc, però, aquestes restriccions ja s'han aixecat, tot i que es tem que l'incendi encara durarà dies. És l'alcalde pedani de Sanet, José Antonio Parache.
20: Bueno, l'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà d'extingir-se. Vam calcular els 7 dies.
19: L'incendi ha cremat ja gairebé un centenar d'hectàrees, però no ha arribat al Parc Nacional d'Aigüestortes. Paral·lelament, a la Vall d'Aran, els pompiers han donat ja per estabilitzat l'incendi del Tuc de Montpius i també han retirat el dispositiu aprofitant l'arribada de les pluges.
0: Gràcies, Pau. I Grècia continua lluitant contra un gran incendi forestal al nord-oest d'Atenes, que crema des de fa 4 dies, empès pel vent. Les flames han obligat a evacuar diversos nuclis de població i han cremat milers d'hectàrees de vegetació. Més de 400 bombers i una vintena de mitjans aeris treballen per controlar aquest foc. Mentrestant, als Estats Units, un altre gran incendi forestal l'ha obligat a evacuar unes 60.000 persones als voltants de la ciutat de Spokane, a l'estat de Washington. Les flames amenacen diverses zones residencials i ja han destruït prop de 600 edificis entre habitatges i negocis. El foc, format per 3 focus diferents, ha cremat més de 2.100 hectàrees i, de moment, continua fora de control. Les autoritats d'aquest estat del nord-oest asseguren que, per ara, no s'han registrat víctimes mortals ni ferits. A Canadà, diversos focs han obligat a evacuar prop de 5.000 persones. Les autoritats han ampliat les ordres de desallotjament a la província de la Colúmbia Britànica, especialment al nord de la ciutat de Kelowna. En les últimes 24 hores s'han declarat 15 nous focs i en aquests moments n'hi ha 787 d'actius a tot el país.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Menys de 4 minuts i 3 quarts, confusió sobre unes possibles negociacions entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump insisteix que els contactes estan en marxa i que són l'última oportunitat per a l'Iran. El president nord-americà acusa les autoritats de Teheran d'hipòcrites per no admetre les converses.
21: Hi ha converses en marxa ara mateix. És increïble. Tenim un petit problema amb l'Iran, perquè tenim moltes converses i podem dir que en tenim o que no. Nosaltres som sincers, però ells ho neguen. Bé, ara no ho han negat. Han publicat una declaració que no ho nega. Però per alguna raó, quan negocien, no els agrada dir que estan negociant.
0: L'Iran assegura que només manté negociacions amb Oman sobre la gestió de l'estret d'Hormuz, que continua bloquejat. Trump assegura que són els Estats Units els que mantenen el control de la navegació a la zona i que mantindran el bloqueig marítim de l'Iran fins que acceptin un acord. De moment, però, manté la suspensió dels atacs sobre el territori iranià, una decisió que ha provocat la caiguda del preu del petroli, que es cotitza a uns $83 al barril de Brent. I la Junta de Pau per a Gaza, creada per Donald Trump, ha assegurat que la retirada d'Israel de la franja no es produirà fins que Hamas s'hagi desarmat totalment. El cap de la Junta, el búlgar Nikolai Mladenov, ho ha anunciat després de reunir-se amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. La trobada s'ha produït l'endemà que Mladenov critiqués els últims atacs israelians sobre la franja que han causat una trentena de morts palestins. Segons diversos mitjans israelians, la Junta hauria demanat 2 setmanes sense nous atacs per poder negociar el desarmament de Hamas. L'exèrcit d'Israel havia anunciat que no preveu retirar-se de les seves posicions actualment a Gaza, en què ocupa prop del 70% del territori. I José Luis Rodríguez Zapatero recorre l'autorització de l'Audiència Nacional a investigar els seus comptes bancaris i reclama que hi posi límits. L'advocat de l'expresident espanyol ha demanat al jutge que retiri el permís que ha donat a la Policia Nacional per sol·licitar als bancs la informació de l'exlíder socialista i del seu entorn que consideri pertinent per a la causa. I veu un alt risc d'una investigació prospectiva i genèrica. Zapatero també ha protestat pel fet que la petició de dades s'hagi estès fins avui i inclou les comunicacions entre les entitats de crèdit i també l'exdirigent. La Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la concessió d'ajudes a joves extutelats per part de l'antiga DGAIA. L'organisme vol aclarir si hi va haver falta de control en la gestió d'aquestes prestacions econòmiques després que l'Oficina Antifrau de Catalunya alertés de possibles desajustos arran de la denúncia d'un educador social. Antifrau, però, descarta indicis de delicte en la gestió d'aquestes ajudes. Paral·lelament, la Fiscalia també ha obert diligències per aclarir la possible existència de places fantasma en el sistema d'acollida de joves extutelats. Es tractaria de places d'allotjament pagades per l'administració que no s'haurien arribat a utilitzar. I investiguen una possible estafa d'una agència de viatges de les comarques gironines. Els Mossos d'Esquadra han rebut una vintena de denúncies, però es calcula que hi hauria unes 200 famílies afectades que o bé s'han quedat sense vacances o bé només tenen una part del que havien contractat. Girona. Maria Rovira.
3: El cas va arrencar fa unes setmanes quan alguns clients van demanar de cancel·lar el viatge i no els van retornar els diners. Fins i tot aquest cap de setmana hi va haver persones que no van poder agafar l'avió perquè era l'hora de marxar i encara no els havien enviat el bitllet. Algunes de les famílies que no rebien els diners de la cancel·lació del viatge van fer una queixa a l'Agència Catalana de Consum i després de diversos requeriments la propietària va assegurar que li havien retirat la llicència. L'agència investigada va començar a treballar fa uns anys venent viatges més barats perquè eren ofertes d'última hora que permetien omplir els buits que quedaven d'altres persones que havien cancel·lat l'estada. Amb el temps va començar a vendre ofertes de viatges amb un preu tancat. Segons alguns testimonis, oferien un preu molt competitiu perquè parlaven directament amb agències dels països de destí i així s'estalviaven intermediaris. Tot i que l'agència tenia la seu social a l'Alt Empordà, hi ha molts afectats de la Garrotxa.
0: Aquesta emissora ha pogut parlar amb la titular de l'agència. Assegura que no pot operar a causa d'un impagament que li ha tallat l'accés a turoperadors. Això fa que no pugui pagar els proveïdors turístics que estan cancel·lant les rutes previstes per l'agència.
9: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
5: Aquest dimarts la situació meteorològica tindrà dues cares. Un matí assolellat, possiblement amb alguns núvols baixos concentrats entre la costa central, Costa Daurada, sinònim d'aixafogor, perquè l'aixafogor ens ha d'acompanyar durant les immediates hores, i un temps assolellat a la resta del país amb pols en suspensió. Arribada la tarda, arribarà el canvi de temps, amb l'arribada dels ruixats i les tempestes al Pirineu més oriental, a la Catalunya central i al prelitoral. Atenció a aquestes tempestes, sobretot al Ripollès i comarques veïnes, perquè poden ser localment intenses acompanyades de calamarsa o pedra. Tot això amb unes temperatures que es mantindran similars a les de dilluns. No passaran dels 37 graus. Ara bé, si dilluns les més altes es van donar punts a la Catalunya central, avui es donaran cap a ponent.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Tres quarts i dos minuts. A Catalunya han mort 60 persones en accidents laborals durant la primera meitat de l'any. Són 11 més que en el mateix període de l'any passat, sobretot per l'augment de les víctimes en el trajecte d'anar i tornar de la feina. Segons les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu, hi ha hagut 17 morts in itinere durant la primera meitat d'aquest 2026, 7 més en relació amb el 2025. Carles Pérez Espona, tècnic assessor de Comissions Obreres en Salut Laboral, diu que l'augment d'aquests morts és per la dependència del cotxe i el mal estat de les carreteres.
22: El que tenim és un problema
4: primera, estructural de país, per tot el que són les comunicacions d'aquest país i tot el que són les xarxes públiques i com ens estan funcionant a dia d'avui el transport públic, i una dependència excessiva del cotxe.
0: També han crescut els accidents greus i lleus, tant els que passen durant la jornada laboral com els que passen en els desplaçaments. L'Ajuntament de Lleida ha posat en marxa aquest dilluns un segon pavelló per acollir les persones sense sostre que es concentren al voltant del recinte firal esperant poder treballar a la campanya de la fruita. La xifra s'ha duplicat aquest any i l'entitat Fruita amb Justícia Social lamenta la falta de previsió. Lleida, Júlia Albacar.
6: El pavelló 4 incorpora 160 noves places que permeten als usuaris dormir, sopar i esmorzar fins al 17 d'agost. Les noves places es sumen al centenar que ja hi ha habilitades al pavelló 3 de la fira i que funciona des de l'inici de la campanya. És estiu, però, han arribat moltes més persones i per això s'ha habilitat este nou espai. El tinent d'alcaldia d'Acció Social, Carlos Enjuanes, admet que no poden obligar ningú a allotjar-se al pavelló, però espera que el pla de xoc sigui efectiu.
22: Estem donant un nivell de cobertura gran, per tant, entenem que és una cobertura prou àmplia com perquè no s'acumuli aquell nivell de persones a fora del carrer.
6: Tot i això, entitats com Fruita amb Justícia Social critiquen que l'ampliació arriba tard. Sentim el seu portaveu, Llibert Reixac.
23: Nosaltres ja ho vam dir, que amb la regularització extraordinària, un cop la gent anés tenint les resolucions provisionals, el que farien és desplaçar-se a aquells llocs on poguessin aconseguir més ràpid feina. I això era previsible.
6: La Paeria ja ha fet esta campanya 2.200 atencions a persones que busquen feina als camps, el doble que en estius anteriors.
0: Plataforma per la Llengua demana que es reconegui el nivell de català com a mèrit a l'hora d'optar a places MIR en territoris de parla catalana i que s'imparteixi una formació obligatòria als metges residents que no en tinguin coneixement. Són les al·legacions que l'entitat ha presentat al projecte del Reial Decret que modifica les condicions del MIR i que ha impulsat el Ministeri de Sanitat. N'ha parlat a 3Cat Info el president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escudé.
24: Que el saber català o basc o gallec en els seus territoris hi hagi un cert mèrit extra a l'hora de l'adjudicació de places. Que un cop adjudicades les places, els que no tinguin suficient nivell hagin de fer una formació inicial de català abans de començar a treballar i després que un cop es comença a treballar hi hagi una formació dins l'horari laboral que faciliti l'aprenentatge de la llengua.
0: La Plataforma considera que aquesta reforma és una finestra d'oportunitat per garantir que els futurs professionals sanitaris tinguin les competències necessàries per atendre els pacients en català. I cauen les matriculacions de cotxes a Catalunya. Al juliol se n'han venut 12.700, un 2% menys que el juliol de l'any passat, segons dades de la patronal automobilística ANFAC. La davallada es nota sobretot en els cotxes dièsel, que cau gairebé a la meitat, i en els de gasolina, amb un 30% menys de vendes respecte al mateix mes del 2025. Tot i aquestes xifres negatives, es percep un augment de les vendes dels vehicles elèctrics purs i dels híbrids endollables, un 8% més. Les dades de juliol contrasten amb la tendència anual perquè la mateixa patronal recull que en la primera meitat de l'any passat s'han matriculat més de 86.000 vehicles a Catalunya, un 10,2% més que en el mateix període de l'any passat. D'aquests, més de 25.000 són turismes electrificats. I a Benidorm, a la Marina Baixa, la policia busca els propietaris d'una urna funerària que s'han oblidat en una taquilla d'un supermercat. València, Alba Barbosa.
25: La policia local ha fet una crida per les xarxes demanant que, si algú creu que l'urna pot ser seva o en coneix el possible propietari, que contacti amb ells. I acompanyen la publicació d'un número de telèfon i de la imatge de l'urna oblidada de color negre. La policia hi afegeix aquesta frase, l'oblit més inesperat. I és que el recipient l'ha trobat aquest dilluns al matí l'encarregada d'un supermercat de Benidorm mentre revisava les taquilles que els clients fan servir quan entren a comprar. Si la policia de Benidorm no pot localitzar els familiars de la persona incidental, les restes es traslladaran al cementiri municipal.
26: What is happening to me?
27: Did you miss me, Spidey? I'm losing my mind.
0: Spider-Man Brand New Day aconsegueix recaptar en el seu primer cap de setmana als cinemes 927 milions de dòlars a tot el món. Això és el segon millor debut de la història d'una pel·lícula, només per darrere d'Avengers Endgame del 2019. Valèria Guareda.
3: Si comparem la cinta amb l'Odissea de Christopher Nolan, la nova pel·lícula de Marvel ha aconseguit en un sol cap de setmana superar la seva recaptació total en els 15 dies que fa que es va estrenar, que arriba als 911 milions de dòlars. Aquest èxit s'inscriu en la trajectòria ascendent de la saga Spider-Man amb Tom Holland com a protagonista. L'anterior, la tercera que feia, del 2021, es va convertir en la més taquillera de la història del personatge i va superar els 1.900 milions de dòlars. El president de Marvel Studios ha parlat d'una estrena fenomenal i ha dit que la connexió del personatge amb el públic obre la porta a coses apassionants que estan per arribar.
1: I'm not in high school anymore. Oh, did you stretch? Are you a big stretcher? It's so good for you. You ready?
0: I el Festival de Cinema de la Terra Alta, l'Infecta, celebra la seva desena edició fent balanç de la seva trajectòria i alhora fent una aposta de futur. Al llarg d'aquesta setmana, el poble de Bot serà novament l'escenari d'una noarantena de projeccions, a més d'activitats culturals vinculades al territori. Tarragona. Clara Chavarri, Domingo.
2: Si bé aquesta edició està marcada pel desè aniversari del certamen, també hi ha una clara aposta de futur. L'actor Ivan Massaguer, codirector del festival, ho explica.
7: Que puguem estar pues, 7 dies, un cop l'any, visquent art, en una zona tan despoblada i tan culturalment despoblada també, doncs poder oferir tant com poguéssim, des de música en directe, de tallers, formacions, indústria, que no només sigui un festival on projectem pel·lis, però a la vegada que tinguin un comitè de jurant des de productors, distribuïdors, directors d'altres festivals on puguin valorar i, de sobte, pues, produir o distribuir aquell curt o futura pel·lícula.
2: La programació inclou la projecció de 87 curtmetratges en indrets singulars del poble, a més d'activitats culturals que, entre altres coses, volen posar en valor Bot i la comarca de la Terra Alta.
0: Esports. Amb l'Oriol Corral.
8: Ferran Torres no descarta marxar del Barça. El davanter valencià parla sobre l'interès del Paris Saint-Germain al portal digital nord-americà Sportico.
10: Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Yo estoy, tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
8: Aquest dilluns, l'entrenador del Barça, Hansi Flick, també ha parlat sobre Ferran i la posició del davanter centre.
11: We have to wait.
12: Hem d'esperar. Tinc total confiança en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
11: And then we will see what happens.
8: Flick ho ha fet encara a Anglaterra abans de marxar cap a Barcelona. L'equip ja és a casa després d'una setmana a St. George's Park, la ciutat esportiva de la selecció anglesa. Flick els ha donat festa fins dijous, quan tornaran a entrenar-se amb una sessió doble. El Barça, d'altra banda, presentarà aquest dimarts l'extrem belga de 18 anys, Jesse Bisibu. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid traspassats al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Gonzalo marxa per 40 milions d'euros i Palacios per 10, segons la premsa especialitzada en mercat. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos jugadors. El migcampista portuguès Bernardo Silva ha parlat per primera vegada com a futbolista del Real Madrid. Ho ha fet després d'entrenar-se sota les ordres de José Mourinho.
13: És un entrenador que significa mucho para el fútbol portugués, que desde pequeño, que creciendo, lo mirábamos mucho en sus equipos y siempre poniendo el nombre de Portugal al nivel más alto. Y entonces muy feliz de poder empezar con él también y de aprender con él.
8: Bernardo Silva s'ha incorporat a la disciplina madridista després de jugar al Mundial en Portugal. També s'entrenen ja amb l'equip Vinícius Júnior i Brahim Díaz.
9: 3CAT Info.
8: Iris Tió nedarà aquest dimarts a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística, que s'està fent a París. Serà la final de solo tècnic. Tió ja ha aconseguit el bronze en solo lliure femení, disputat aquest dilluns, i dues plates, guanyades aquest dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Per Iris Tió, la medalla aconseguida de bronze té molt valor.
28: Crec que és això, encara em queda moltíssim per aprendre i també jo faig 7 coreografies. Sobretot ens centrem en les proves olímpiques, que són l'equip i el duo femení. Per tant, crec que té molt valor aquesta medalla de bronze.
8: Aquest dilluns, les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa Lliure per equips. Les tres nedadores catalanes han format part de l'equip espanyol, que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or. Aquest dimarts, la noruega Sigrid Hosset defensarà el mallot groc del Tour de França femení i ho farà a la prova contrarrellotge individual que acabarà a Dijon. La ciclista noruega és la nova líder de la classificació general després de la victòria a la tercera etapa. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc que l'acredita com a millor ciclista jove i té moltes ganes d'aquesta contrarrellotge.
5: Molt emocionada. Serà qüestió de cames. No hi haurà posicionament on estic patint una mica. Tu contra tu mateix. Estic emocionada.
8: A la general, Blasi és 13a a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot. I més ciclisme, perquè Tadej Pogacar correrà la Vuelta, que es disputarà del 22 d'agost el 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019. Ho ha anunciat el seu equip, l'UAE, aquest dilluns a X. El director general de la competició, Javier Guillén, es mostra molt satisfet a una entrevista al Tot Costa.
14: Para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes. Solo le falta la Vuelta y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir.
8: La Vuelta sortirà enguany des de Mònaco.
9: 3CAT Info.
8: El Barça ha anunciat aquest dilluns que l'equip femení farà estada de pretemporada del 6 al 10 d'agost a Andorra a la Vella. Quan tornin a Barcelona, jugaran el primer partit amistós amb el Montpellier. Serà el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff. Un equip femení del Barça que ja té horari pel seu debut a la Lliga. Serà el diumenge 30 d'agost a casa contra el Tenerife a les 7 de la tarda.
9: Trescat Info.

0: La Moncloa assegura que el CNI no els va alertar del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tancat files amb els serveis d'intel·ligència espanyols davant de les crítiques del Partit Popular i ha exigit al Marroc que investigui els fets. Entre 3.000 i 5.000 migrants encara són pels carrers de Ceuta, mentre els centres d'acollida d'adults i menors estan saturats. La crisi humanitària deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, una xifra que el govern de Ceuta eleva a 88. En paral·lel, moltes famílies busquen familiars desapareguts. Els ministres de l'Interior de la Unió Europea es reuneixen aquest dimarts per analitzar la situació a Ceuta. S'espera que tractin temes com el reforç de les fronteres exteriors de la Unió, alhora que mostraran la seva solidaritat amb Espanya per la crisi migratòria. Aquest dilluns ja s'han reunit els ambaixadors dels 27. Segons han indicat fonts comunitàries, la reunió ha estat honesta i constructiva. El foc de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu i el perímetre està calent, però les tempestes que han caigut a la zona han ajudat amb l'extinció. De fet, Protecció Civil ha aixecat les restriccions d'accés a la zona. S'havia demanat als excursionistes que marxessin o busquessin alguna zona segura. La calor del juliol podria ser la causant de 544 morts a Catalunya, el doble que l'any passat en el mateix període. A tot l'estat n'hi ha hagut més de 2.000, un 97% de les quals de persones de més de 65 anys. L'explosió d'un dron ucraïnès en una platja russa del Mar Negre causa almenys 7 morts, entre els quals 3 nens i una quarantena de ferits. Moscou acusa Ucraïna de buscar víctimes civils. Arrenca una vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat per la sobrecàrrega de treball que pateixen els seus treballadors. L'aturada coincideix amb el moment de l'estiu amb més vols a l'aeroport. La cantant nord-americana Ariana Grande se'n retirarà temporalment de la vida pública per les crítiques constants al seu físic. Serà l'1 de setembre quan acabi la gira The Eternal Sunshine Tour.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Esports.
2: El Barça ha arribat aquest dilluns a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. Abans de marxar, Flick ha admès que s'ha de resoldre la posició de davanter centre. Ferran Torres deixa la porta oberta per marxar. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid, traspassats tots dos al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Iristione d'aquest dimarts a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística que s'està fent a París. Serà la final de solo tècnic.
0: I el temps dimarts tindrà dues cares. Un matí de sol, amb alguns núvols baixos a la costa sud i una tarda amb més en renou. S'esperen ruixats i tempestes localment amb pedra al Ripollès i a la Garrotxa i també a Osona. I les precipitacions poden descarregar a la Catalunya central i al prelitoral. La calor no passarà dels 37 graus.
1: Trescat Info.
0: Comencem, doncs. El govern espanyol nega que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc. En concret, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat la feina dels serveis d'intel·ligència espanyols davant les crítiques del Partit Popular i ha assenyalat el govern del Marroc demana que investigui fins al final l'entrada massiva de migrants. Madrid, Àngels Lafuente.
3: La ministra portaveu Elma Saed ha qualificat l'entrada massiva de migrants com un fet inèdit, sense precedents, que no es podia preveure en cap cas i ha assegurat que cap informe d'intel·ligència va advertir l'executiu de la magnitud de la crisi.
4: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a los que se ha tenido que dar respuesta.
3: I mentre Elma Saez ha destacat que sense la col·laboració del govern del Marroc la ràpida resposta de l'executiu espanyol no hauria estat possible, la ministra de Defensa ha estat la veu crítica del govern espanyol en aquest punt. Margarita Robles evita assenyalar responsables, però ha exigit al govern del Marroc que investigui què va passar.
5: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más.
3: Però el Partit Popular apunta directament al govern espanyol. Miguel Tellado qüestiona que el CNI no detectés la crisi migratòria.
6: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información. de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido como corresponde las fronteras de nuestro país.
3: I l'Audiència Nacional ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal abans de decidir si obre una investigació. Els populars i Junts reclamen al govern espanyol que doni explicacions al Congrés i al Senat.
0: I a tot això, el govern del Marroc diu ara que dies enrere va alertar a Espanya que l'última decisió del Suprem sobre les devolucions en calent debilitava la cooperació migratòria entre els dos estats. Segons una font del Ministeri d'Exteriors del país africà, van avisar que la gestió de la frontera és una responsabilitat compartida. Tot i això, la coordinació amb el govern espanyol assegura continua sent estreta. I malgrat que bona part dels migrants que la setmana passada van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc, la ciutat autònoma està lluny encara de recuperar la normalitat. Es calcula que encara hi queden entre 3.000 i 5.000 persones, una crisi humanitària que deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, 88, segons el govern de Ceuta. Clàudia Serra.
7: Una xifra que encara és provisional. En les últimes hores han anat apareixent testimonis de persones que busquen familiars desapareguts. És el cas del Mohamed, que fa 4 dies que no sap res del seu germà petit. Té 17 anys i va sortir des de Rabat per travessar la frontera nadant.
8: Yo vengo de Sevilla, de Alcalá de Guadaira, y no lo encuentro. No sé que si se ha muerto o está vivo. Mi hermano tiene 17 años.
9: ¿Y salió de dónde?
8: De Marruecos, de Rabat.
9: Entonces vino en el...
8: Vino nadando. No sabem nada, mi madre se va volver loca.
7: Per buscar els seus familiars, moltes d'aquestes famílies desesperades estan utilitzant les xarxes socials. Les mateixes que van servir per animar molts d'aquests joves a travessar la frontera, ara són una plataforma per localitzar desapareguts. Un altre focus d'atenció són els menors

0: Dice que están llenos y están esperando, que le han dicho que esperen.
1: Per situacions com aquesta, el president saudí, Juan Jesús Vives, del PP, diu que la ciutat està lluny de recuperar la normalitat i reclama ajuda al govern espanyol.
2: I els ministres d'Interior de la Unió Europea demanaran reforçar les fronteres exteriors de la Unió. Serà en una reunió aquest dimarts en què també mostraran la seva solidaritat amb Espanya davant la crisi a Ceuta. Aquest dilluns, de moment, ja s'han reunit els ambaixadors dels 27. Segons han indicat fonts comunitàries, la reunió ha estat honesta i constructiva. El president espanyol Pedro Sánchez ha rebut també per carta el suport de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que ha elogiat la gestió de les autoritats espanyoles i marroquines i ha recalcat que cal fer més per protegir les fronteres externes. La reunió entre ministres de l'Interior d'aquest dimarts arriba després que aquesta crisi migratòria hagi despertat crítiques al govern de Pedro Sánchez per part d'una majoria de països europeus, 22 dels 27. El director del CIDOB, Pol Morillas, emmarca part de les crítiques en l'auge de l'extrema dreta. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Hi ha unes forces creixentment presents a tots els països de dreta radical que fan de la qüestió migratòria el principal cavall de batalla, i una qüestió més conjuntural, i és que bona part d'aquests països, a més, tenen eleccions properament.
2: Sobre el paper del Marroc, l'investigador del grup de recerca en migració de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Lorenzo Gabrielli, defensa que no pot haver estat completament al marge de la crisi. Són declaracions a 3CAT Info.
4: Resulta molt difícil pensar que això es produeixi sense que el govern de Marroc pugui fer alguna cosa, no? per reduir la persona que arriben cap allí i després per el creuament de les fronteres.
2: La reunió d'aquest dimarts estarà encapçalada pel ministre de l'Interior irlandès, país que ostenta la presidència del Consell de la Unió Europea.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
2: Protecció Civil ha aixecat aquest dilluns al vespre les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, però el foc continua actiu. La perillositat de les tempestes que han caigut a la zona ha provocat que els bombers retiressin els efectius que treballaven sobre el terreny. La Vall de Boí, Pau Rovira.
6: La pluja, el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls feien massa perillosa qualsevol actuació en un terreny de molt difícil accés, tot i que el foc continuarà sota vigilància durant tota la nit. Els bombers han donat la jornada per acabada i reprendran dimarts al matí les tasques d'extinció si les condicions meteorològiques ho permeten. Dilluns al migdia, Protecció Civil havia enviat un és alerta als mòbils perquè els excursionistes abandonessin una àrea d'unes 2.500 hectàrees. Un cop passat l'episodi de més risc, però, aquestes restriccions ja s'han aixecat, tot i que es tem que l'incendi encara durarà dies. És l'alcalde pedani de Sanet, José Antonio Parache.
7: Bueno, l'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà d'extingir-se. Vam calcular els 7 dies.
6: L'incendi ha cremat ja gairebé un centenar d'hectàrees, però no ha arribat al Parc Nacional d'Aigüestortes. Paral·lelament, a la Vall d'Aran, els pompiers han donat ja per estabilitzat l'incendi del Tuc de Montpius i també han retirat el dispositiu aprofitant l'arribada de les pluges.
2: I Protecció Civil activa en fase d'alerta al Pla Inuncat davant la previsió que aquest dimarts les pluges s'intensifiquin al nord-est del país, al prelitoral i al sud de Catalunya. De retruc, aquestes precipitacions han fet disminuir el risc d'incendi per segon dia consecutiu. Cap municipi català es troba en el nivell més alt del Pla Alfa. Cristian Roldán.
8: Aquest nou episodi de pluges arriba després d'una tarda de dilluns marcada per les tempestes en diversos punts del Pirineu, el Solsonès, el Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell, amb registres de fins a 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. A Solsona han caigut pedres d'almenys 5 centímetres de diàmetre que han causat danys en alguns vehicles i també s'han registrat ratxes de vent de 70 km per hora. Aquest dimarts, però, els ruixats tornaran a aparèixer de forma violenta al llarg de la tarda. S'esperen tempestes al Ripollès, la Garrotxa i Osona. De fet, les precipitacions també podrien afectar les comarques del prelitoral de Barcelona i Tarragona i també ser presents al sud de Catalunya. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil demana extremar la prudència, sobretot en les activitats a l'aire lliure, i evita acostar-se a rius, rieres i barrancs pel risc de crescudes sobtades. Tot aquest canvi de temps també ha fet baixar de manera significativa el risc d'incendi. Per segon dia consecutiu, aquest dimarts no hi haurà cap municipi en situació de risc extrem, tot i que el perill continua sent molt alt a 52 localitats, principalment ubicades a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Aquesta aquesta millora del risc d'incendi, que s'ha iniciat aquest dilluns, posa fi a una ratxa de 31 dies consecutius en què hi havia municipis al nivell màxim de perill.

0: De fet, és la ratxa més llarga registrada fins ara.
1: I les altes temperatures del juliol podrien ser la causa de 544 morts a Catalunya, el doble que l'any passat en el mateix període. El sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut Carlos III ha comptabilitzat 2.026 morts atribuïbles a la calor a tot l'estat, la segona xifra més alta de la sèrie, que va començar el 2015. Una quarta part d'aquestes defuncions s'han produït a Catalunya, la comunitat autònoma amb pitjors números. El gruix de les morts atribuïbles a les altes temperatures, un 97%, són de persones de més de 65 anys, a les quals, com ens explica Montse Soler, presidenta de la Societat Catalana de Geriatria, se'ls poden complicar patologies prèvies a causa de la deshidratació.
2: Les persones grans afecta per un tema d'hidratació. Es necessita molta hidratació, llavors fa que hi hagi poc caudal sanguini, baixa la pressió i poden acabar amb, bueno, amb problemes de marejos, infeccions, a la pell molt més seca, per tant pots també tenir ferides. I tot això fa que puguis tenir més riscos que les altres persones.
1: La gent gran sovint no té sensació de set i, si no hi ha algú que els ho recordi, no beuen tant com necessiten.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: I a Rússia, un dron ucraïnès ha caigut en una platja plena de turistes a la regió de Krasnodar, al Mar Negre, i ha provocat almenys 7 morts, 3 dels quals menors d'edat, i una quarantena de ferits. Moscou, Cristina Solies.
4: L'atac ha agafat desprevinguts els banyistes. En cap moment han sonat les alarmes antiaèries. Les defenses russes han pogut abatre el dron ucraïnès, però l'aparell ha caigut en picat a la sorra, ha explotat i ha provocat una ona expansiva just on hi havia estirades desenes de persones. El governador de Krasnodar ha denunciat que es tracta d'un atac contra civils, que no hi havia prop cap objectiu militar. Ara bé, mitjans russos independents apunten que just en aquesta platja hi ha el centre Rasviet, una mena d'hotel balneari en una de les principals empreses de coets i míssils de Rússia, allotja els seus empleats durant les vacances. De fet, el dron l'han fet caure a menys de 300 metres d'aquest complex. Tot i que aquesta zona del sud del país acostuma a ser objectiu dels atacs ucraïnesos, les autoritats no hi han imposat restriccions. Tot el contrari, han incentivat que els turistes visitin les platges per salvar la temporada d'estiu. Rússia està vivint el pitjor estiu de tota la guerra pel que fa a víctimes civils. Només des del cap de setmana, una vintena de persones han mort pels atacs ucraïnesos.
3: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
5: Aquest dimarts la situació meteorològica tindrà dues cares. Un matí assolellat, possiblement amb alguns núvols baixos concentrats entre la costa central, Costa Daurada, sinònim d'aixafogor, perquè l'aixafogor ens ha d'acompanyar durant les immediates hores, i un temps assolellat a la resta del país amb pols en suspensió. Arribada la tarda, arribarà el canvi de temps, amb l'arribada dels ruixats i les tempestes al Pirineu més oriental, a la Catalunya central i al prelitoral. Atenció a aquestes tempestes, sobretot al Ripollès i comarques veïnes, perquè poden ser localment intenses acompanyades de calamarsa o pedra. Tot això amb unes temperatures que es mantindran similars a les de dilluns. No passaran dels 37 graus. Ara bé, si dilluns les més altes es van donar a punts de la Catalunya central, avui es donaran cap a Ponent.
3: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Un quart i dos minuts, 6 de cada 10 menors que es van ofegar a Catalunya entre el 2019 i el 2023 tenien menys de 5 anys i més de la meitat eren de nacionalitat estrangera. Ho alerta un estudi pioner de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya que demostra que aquests accidents mortals estan relacionats directament amb les desigualtats socials i econòmiques. Gran part dels menors estrangers tenien nacionalitat marroquina. N'ha parlat a 3Cat Info el director de l'Institut de Medicina Legal, Eneco Barbería.
6: La nacionalitat espanyola estaria més vinculada a les morts en piscines, mentre que la nacionalitat estrangera estaria més vinculada a morts en aigües obertes, com podria ser el mar, rius... Lògicament requereixen encara més coneixement d'aquest medi, no? Més habilitats per evitar situacions de risc.
1: La directora del Casal d'Infants del Raval, Maria José García, assegura que els monitors detecten que la majoria de criatures no saben nedar.
7: Aquests infants no tenen aquestes habilitats motrius, no? Van a la platja i les educadores, amb tota la intencionalitat, fan jocs de flotar i no tenen aquesta familiaritat, s'enfonsen. Aquestes famílies no estan dins del seu imaginari. És un medi que tampoc fan ús.
1: Per això, l'Institut de Medicina Legal demana que aquests infants tinguin més accés a cursos de natació o de prevenció. I l'Ajuntament de Tarragona instal·la 10 nous cartells per advertir de la prohibició de saltar des de les roques al mar. La mesura forma part de la campanya de sensibilització impulsada després de la mort de 3 menors a la platja de la Rabassada al juny. Tarragona, Ricard Buigas.
8: Als cartells hi pot llegir: atenció, zona de roques, prohibit saltar. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès. A més, va acompanyat d'un pictograma il·lustrat. S'han instal·lat en punts com la zona del Fortí de la Reina, la platja del Miracle, les roques a ponent de la platja de la Rabassada o la platja dels Capellans. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, diu que les platges de Tarragona són segures si es respecten les normes.
9: Totes les zones de roques està prohibit de llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
8: La mesura s'afegeix a la vigilància amb drons que està fent la Guàrdia Urbana en punts de difícil accés. Saltar des de les roques està sancionat amb 100 euros.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Des d'aquesta mitjanit hi ha una vaga indefinida a l'aeroport del Prat del personal de terra de Ground Force. L'empresa, que també gestiona facturació i embarcament de passatgers, assisteix a nombroses companyies aèries nacionals i internacionals de les terminals T1 i T2, com Air Europa o Qatar Airways. Esther García, membre del comitè d'empresa de la CGT a Ground Force, explica que la plantilla té càrregues de treball insostenibles i que la companyia abusa de les hores extres. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
10: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. Ara estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però que la gent no pot més, la plantilla no pot més.
1: L'aturada coincideix amb un dels períodes de més moviment a l'aeroport de Barcelona per les vacances d'estiu. Només aquest cap de setmana passat s'hi han programat 3.300 vols, un 5% més que en les mateixes dates de l'any passat. I els vigilants de les zones verdes i blaves de Barcelona estaran en vaga a partir del proper dissabte. L'aturada serà tot el dia i afectarà tots els dissabtes que queden d'aquest any. La vaga l'han convocat Comissions Obreres per la parada que van fer els treballadors de les àrees de pagament del 2023. Aleshores, l'empresa BCM va voler modificar les condicions de treball de la plantilla perquè també treballessin en diumenges i festius. Un jutge va reconèixer que els operaris havien de recuperar les condicions prèvies. Segons el sindicat, la resolució judicial feia que l'empresa hagués d'abonar el sou que van deixar de percebre els treballadors per la vaga. David Martínez és el delegat de Comissions Obreres a BCM.
11: Si la resolució judicial és injustificada, els diners sostrets per la vaga s'han de retornar a les persones treballadores. S'han fet reclamacions a l'empresa, però l'empresa no vol parlar amb nosaltres, no vol negociar cap manera de veure com resolvem aquest problema.
1: A tot això s'hi suma el nou conveni col·lectiu de BSM que el sindicat no ha subscrit, ja que no conté les condicions pactades prèviament amb l'empresa. I la Generalitat reformula 170 tràmits administratius per fer-los més àgils i comprensibles. Els canvis s'emmarquen en el programa que Girem del govern, que, amb un pressupost de més d'11 milions d'euros, busca eliminar barreres burocràtiques amb la digitalització de gestions i l'ajuda de la intel·ligència artificial. Entre la bateria de novetats hi ha una nova app per als docents que cobreixen baixes, la simplificació dels papers per fer-se parella de fet i la signatura digital del consentiment per a una operació mèdica, que és un document que fins ara els pacients havien d'anar a firmar presencialment. Sandra Galve és anestesiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
12: El pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document i el professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
1: L'executiu calcula que, amb el conjunt de reformes, la ciutadania s'estalviarà 6 milions d'hores a l'any. Albert Dalmau és conseller de la presidència.
13: Un excés de burocràcia i un excés, no, de llenguatge complicat generen errors tant pels ciutadans com per la pròpia administració.
1: Dels 2.500 tràmits a càrrec de la Generalitat, el govern ha pogut renovar aquests 170 i en vol redissenyar 40 més abans del 2029.
3: Trescat Info. Trescat Info.

0: La cantant nord-americana Ariana Grande s'allunyarà dels focus públics. Serà l'1 de setembre, quan acabi la gira de The Eternal Sunshine Tour. Ens ho explica la Varela Abor.
1: Ho ha anunciat el representant de la cantant i actriu. El motiu, el creixent i constant escrutini mediàtic sobre la seva salut i el seu cos. El públic no para de fer comentaris especulant sobre el seu estat, suposant que pateix un trastorn de la conducta alimentària. Uns rumors que es van disparar amb la publicació fa 3 dies del seu 8è disc, Petal. Aquesta aturada de la guanyadora de 3 premis Grammy comportarà que no protagonitzi el 2027 a Londres el musical de Sondheim, Sunday in the Park with George. Quan acabi els 40 concerts del tour que va començar el 6 de juny a Califòrnia, començarà, doncs, aquesta retirada temporal de la vida pública.
0: Esports. Amb l'Oriol Corral.
2: Ferran Torres no descarta marxar del Barça. El davanter valencià parla sobre l'interès del Paris Saint-Germain al portal digital nord-americà Sportico.
3: Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
2: Aquest dilluns l'entrenador del Barça, Hansi Flick, també ha parlat sobre Ferran Torres i la posició del davanter centre.
4: We have to wait.
5: Hem d'esperar. Tinc total confiança en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
4: And then we will see what happens.
2: Flick ho ha fet encara a Anglaterra abans de marxar cap a Barcelona. L'equip ja és a casa després d'una setmana a St. George Park, la ciutat esportiva de la selecció anglesa. Flick ha donat l'equip festa fins dijous, quan tornaran a entrenar-se amb una sessió doble. El Barça, d'altra banda, presentarà aquest dimarts l'extrem belga de 21 anys, Jesse Bisibu. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid traspassats al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Gonzalo marxa per 40 milions d'euros i Palacio per 10, segons la premsa especialitzada en mercat. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos jugadors. El migcampista portuguès Bernardo Silva ha parlat per primera vegada com a futbolista del Real Madrid. Ho ha fet després d'entrenar-se sota les ordres de José Mourinho.
6: Bueno, cansado, ha sido duro el primer entrenamiento, pero muy feliz de conocer a toda esta gente, de conocer a mis compañeros, algunos ya conozco bastante bien porque jugué contra ellos muchas veces, pero muy feliz de ahora estar con ellos y de poder empezar esta pretemporada.
2: Bernardo Silva s'ha incorporat a la disciplina madridista després de jugar al Mundial en Portugal. També s'entrenen ja amb l'equip Vinícius Júnior i Brahim Díaz. D'altra banda, Asensio, Militao, Mendy i Rodrigo continuen recuperant-se de les seves lesions.
7: 3CAT Info.
2: Iris Tió nedarà aquest dimarts a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística, que s'està fent a París. Serà la final de solo tècnic. Tió ja ha aconseguit el bronze en solo lliure femení, disputat aquest dilluns, i dues plates guanyades aquest dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Per Iris Tió, el bronze té molt valor, ho explica el Tot Costa de Catalunya Ràdio.
8: Crec que és això, em queda moltíssim per aprendre i també jo faig 7 coreografies, sobretot ens centrem en les proves olímpiques, que són l'equip i el duo femení. Per tant, crec que té molt valor aquesta medalla de bronze.
2: Aquest dilluns, les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa lliure per equips. Les tres nedadores catalanes han format part de l'equip espanyol, que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or. La noruega Sigrid Hosset ha guanyat aquest dilluns la tercera etapa del Tour de França femení, que s'ha acabat al municipi francès de Poligny. La noruega és la nova líder de la classificació general. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc, que l'acredita com a millor ciclista jove, però es mostra ambiciosa.
9: Sí, de nou, el nostre equip té grans ambicions. El mallot groc és la nostra prioritat principal. Si mantenim el blanc està bé, però si aconseguim el groc, millor.
2: A la general, Blasi és 13a, a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot. Aquest dimarts, contrarrellotge individual de 21 quilòmetres que acabarà a Dijon. I més ciclisme, perquè Tadej Pogacar correrà la Vuelta, que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019, ho ha anunciat el seu equip, l'UAE. El director general de la competició, Javier Guillén, es mostra molt satisfet al tot costa.
10: Para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes, solo le falta la Vuelta, y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir.
2: La Vuelta sortirà enguany des de Mònaco.
7: 3CAT Info.
2: El Barça ha anunciat aquest dilluns que l'equip femení farà l'estada de pretemporada del 6 al 10 d'agost a Andorra la Vella. Quan tornin a Barcelona, jugaran el primer partit amistós de la pretemporada amb el Montpellier francès. Serà el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff. I al torneig històrics del futbol català, aquest dilluns s'ha disputat el primer grup. L'Hospitalet ha guanyat els dos partits, contra el Sants i contra el Reus Redis, i comença invicta la defensa del títol obtingut l'any passat. Dimarts es disputarà el segon grup, format per la Muntanyesa, el Júpiter i el Badalona. Aquest és el segon grup format pels tres equips del futbol català.
7: Són 6:15.
0: Moment a aquesta hora a la sintonia de 3CAT Info de repassar les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que la Moncloa assegura que el CNI no els va alertar del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tancat files amb els serveis d'intel·ligència espanyols davant de les crítiques del Partit Popular i ha exigit al Marroc que investigui els fets. Mentrestant, entre 3.000 i 5.000 migrants encara són pels carrers de Ceuta, mentre els centres d'acollida d'adults i de menors estan saturats. La crisi humanitària deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, una xifra que el govern de Ceuta eleva a 88. Moltes famílies busquen familiars desapareguts. Pendents també del foc de Sanet, a l'Alta Ribagorça, que continua actiu i el perímetre està calent, però les tempestes que han caigut a la zona han ajudat a l'extinció. De fet, Protecció Civil ha aixecat les restriccions d'accés a la zona. S'havia demanat als excursionistes que marxessin o busquessin alguna zona més segura. Aquestes són les més destacades i a partir d'ara també us explicarem que Donald Trump assegura que els Estats Units i l'Iran estan negociant, malgrat el desmanteniment de Teheran. El president nord-americà manté que aquesta és l'última oportunitat per arribar a un bon acord que tenen les autoritats perses. Els Mossos d'Esquadra investiguen una agència de viatges de baix cost per un possible cas d'estafa. Desenes de famílies, la majoria de les comarques gironines, s'han quedat a terra perquè no els han entregat els bitllets d'avió per marxar de vacances. Altres afectats només tenen una part dels serveis que havien contractat i a d'altres no els han tornat els diners quan han volgut cancel·lar el viatge. Rècord de recaptació de la nova entrega de Spider-Man. En el seu primer cap de setmana, als cinemes, ha arribat als 927 milions de dòlars recaptats de tot el món. Al davant només hi té la pel·lícula Avengers Endgame del 2019. Els esports amb l'Oriol Corral.
2: Ferran Torres deixa la porta oberta per marxar del Barça. El club ha arribat aquest dilluns a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. Abans de marxar, Flick ha admès que s'ha de resoldre la posició de davanter centre.
0: I el temps dimarts tindrà dues cares. Un matí de sol, amb alguns núvols baixos a la costa sud, i un altre, a la tarda, amb més enrenou. S'esperen ruixats i tempestes localment amb pedra al Ripollès, a la Garrotxa i Osona. I les precipitacions poden descarregar també a la Catalunya central i al prelitoral. La calor no passarà dels 37 graus. Dos quarts i tres minuts, continuem. El govern espanyol nega que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc. En concret, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat la feina dels serveis d'intel·ligència espanyols davant les crítiques del Partit Popular i ha assenyalat el govern del Marroc demana que investigui fins al final l'entrada massiva de migrants. Madrid, Àngels Lafuente.
11: La ministra portaveu Elma Saed ha qualificat l'entrada massiva de migrants com un fet inèdit, sense precedents, que no es podia preveure en cap cas i ha assegurat que cap informe d'intel·ligència va advertir l'executiu de la magnitud de la crisi.
12: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a los que se ha tenido que dar respuesta.
11: I mentre Elma Saez ha destacat que sense la col·laboració del govern del Marroc la ràpida resposta de l'executiu espanyol no hauria estat possible, la ministra de Defensa ha estat la veu crítica del govern espanyol en aquest punt. Margarita Robles evita assenyalar responsables, però ha exigit al govern del Marroc que investigui què va passar.
13: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más.
11: Però el Partit Popular apunta directament al govern espanyol. Miguel Tellado qüestiona que el CNI no detectés la crisi migratòria.
14: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido como corresponde las fronteras de nuestro país.
11: I l'Audiència Nacional ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal abans de decidir si obre una investigació. Els populars i Junts reclamen al govern espanyol que doni explicacions al Congrés i al Senat.
0: I el govern del Marroc diu ara que dies enrere va alertar a Espanya que l'última decisió del Suprem sobre les devolucions en calent debilitava la cooperació migratòria entre els dos estats. Segons una font del Ministeri d'Exteriors del País Africà, van avisar que la gestió de la frontera és una responsabilitat compartida. Tot i això, la coordinació amb el govern espanyol assegura continua sent molt estreta. I malgrat que bona part dels migrants que la setmana passada van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc, la ciutat autònoma està lluny de recuperar la normalitat. Es calcula que encara hi queden entre 3.000 i 5.000 persones, una crisi humanitària que deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, 88 segons el govern de Ceuta. Clàudia Serra.
15: Una xifra que encara és provisional. En les últimes hores han anat apareixent testimonis de persones que busquen familiars desapareguts. És el cas del Mohamed, que fa 4 dies que no sap res del seu germà petit. Té 17 anys i va sortir des de Rabat per travessar la frontera nedant.
16: Yo vengo de Sevilla, de Alcalá de Guadaira, y no lo encuentro. No sé si está muerto o está vivo. Mi hermano tiene 17 años.
17: ¿Y salió de dónde?
16: De Marruecos, de Rabat.
17: Entonces vino en el...
16: Ah, vino esta, nadando, esta entrada, vino nadando. ¿No? En esta entrada vino nadando. No sabem on anar. Mi madre se va volver loca.
15: Per buscar els seus familiars, moltes d'aquestes famílies desesperades estan utilitzant les xarxes socials, les mateixes que van servir per animar molts d'aquests joves a travessar la frontera, ara són una plataforma per localitzar desapareguts. Un altre focus d'atenció són els menors migrants no acompanyats. El govern de Ceuta alerta que té els centres saturats amb uns 860 menors i que no es pot fer càrrec de més. Són joves com aquest que ara sentim.
18: Dice que están esperando que les lleven al centro menor hasta que les facilite los documentos y eso. Dice que están llenos y están esperando que le han dicho que esperen.
15: Per situacions com aquesta, el president saudí, Juan Jesús Vives, del PP, diu que la ciutat està lluny de recuperar la normalitat i reclama ajuda al govern espanyol.
0: I quatre associacions de l'àmbit judicial demanen una resposta a la crisi humanitària de Ceuta que garanteixi els drets humans. Reclamen que l'Estat vetlli per la seguretat de les persones que es troben en un context de màxima vulnerabilitat i condemna els missatges xenòfobs que han difós diferents col·lectius en les darreres hores. Edmundo González, portaveu de jutgesses i jutges per la democràcia, lamenta que la situació serveixi per fomentar l'odi cap a les persones migrants.
19: Se está utilizando políticamente con una finalidad espuria, ¿no? La de tratar de fomentar el odio, la xenofobia. Si somos un país que somos capaces de atender a 100 millones de personas como turistas, tendríamos que ser también capaces de afrontar una crisis como la que se ha vivido y poder resolver el asunto con respeto a los derechos y a la integridad de las personas que han entrado.
0: A banda de jutgesses i jutges per la democràcia, el document l'han signat magistrats europeus per la democràcia i les llibertats, la Unió Progressista de Fiscals i l'Associació per Drets Humans d'Espanya.
7: Trescat Info. Trescat Info.
0: Protecció Civil ha aixecat aquest dilluns al vespre les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, però el foc continua actiu. La perillositat de les tempestes que han caigut a la zona ha provocat que els bombers retiressin els efectius que treballaven sobre el terreny. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
20: La pluja, el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls feien massa perillosa qualsevol actuació en un terreny de molt difícil accés, tot i que el foc continuarà sota vigilància durant tota la nit. Els bombers han donat la jornada per acabada i reprendran dimarts al matí les tasques d'extinció si les condicions meteorològiques ho permeten. Dilluns al migdia, Protecció Civil havia enviat un S-alert als mòbils perquè els excursionistes abandonessin una àrea d'unes 2.500 hectàrees. Un cop passat l'episodi de més risc, però, aquestes restriccions ja s'han aixecat, tot i que es tem que l'incendi encara durarà dies. És l'alcalde pedani de Sanet, José Antonio Parache.
21: Bueno, l'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà d'extingir-se, vam calcular els 7 dies.
20: L'incendi ha cremat ja gairebé un centenar d'hectàrees, però no ha arribat al Parc Nacional d'Aigüestortes. Paral·lelament, a la Vall d'Aran, els pompiers han donat ja per estabilitzat l'incendi del Tuc de Montpius i també han retirat el dispositiu aprofitant l'arribada de les pluges.
0: Gràcies, Pau. I Grècia continua lluitant contra un gran incendi forestal al nord-oest d'Atenes, que crema des de fa 4 dies, empès pel vent. Les flames han obligat a evacuar diversos nuclis de població i han cremat milers d'hectàrees de vegetació. Més de 400 bombers i una vintena de mitjans aeris treballen per controlar aquest foc. Mentrestant, als Estats Units, un altre gran incendi forestal l'ha obligat a evacuar unes 60.000 persones als voltants de la ciutat de Spokane, a l'estat de Washington. Les flames amenacen diverses zones residencials i ja han destruït prop de 600 edificis entre habitatges i negocis. El foc, format per 3 focus diferents, ha cremat més de 2.100 hectàrees i, de moment, continua fora de control. Les autoritats d'aquest estat del nord-oest asseguren que, per ara, no s'han registrat víctimes mortals ni ferits. A Canadà, diversos focs han obligat a evacuar prop de 5.000 persones. Les autoritats han ampliat les ordres de desallotjament a la província de la Colúmbia Britànica, especialment al nord de la ciutat de Kelowna. En les últimes 24 hores s'han declarat 15 nous focs i en aquests moments n'hi ha 787 d'actius a tot el país.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Menys de 4 minuts i 3 quarts, confusió sobre unes possibles negociacions entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump insisteix que els contactes estan en marxa i que són l'última oportunitat per a l'Iran. El president nord-americà acusa les autoritats de Teheran d'hipòcrites per no admetre les converses.
22: Hi ha converses en marxa ara mateix. És increïble. Tenim un petit problema amb l'Iran, perquè tenim moltes converses i podem dir que en tenim o que no. Nosaltres som sincers, però ells ho neguen. Bé, ara no ho han negat. Han publicat una declaració que no ho nega. Però per alguna raó, quan negocien, no els agrada dir que estan negociant.
0: L'Iran assegura que només manté negociacions amb Oman sobre la gestió de l'estret d'Hormuz, que continua bloquejat. Trump assegura que són els Estats Units els que mantenen el control de la navegació a la zona i que mantindran el bloqueig marítim de l'Iran fins que acceptin un acord. De moment, però, manté la suspensió dels atacs sobre el territori iranià, una decisió que ha provocat la caiguda del preu del petroli, que es cotitza a uns $83 al barril de Brent. I la Junta de Pau per a Gaza, creada per Donald Trump, ha assegurat que la retirada d'Israel de la franja no es produirà fins que Hamas s'hagi desarmat totalment. Al cap de la Junta, el búlgar Nikolai Mladenov ho ha anunciat després de reunir-se amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. La trobada s'ha produït l'endemà que Mladenov critiqués els últims atacs israelians sobre la franja que han causat una trentena de morts palestins. Segons diversos mitjans israelians, la Junta hauria demanat 2 setmanes sense nous atacs per poder negociar el desarmament de Hamas. L'exèrcit d'Israel havia anunciat que no preveu retirar-se de les seves posicions actualment a Gaza, en què ocupa prop del 70% del territori. I José Luis Rodríguez Zapatero recorre l'autorització de l'Audiència Nacional a investigar els seus comptes bancaris i reclama que hi posi límits. L'advocat de l'expresident espanyol ha demanat al jutge que retiri el permís que ha donat a la Policia Nacional per sol·licitar als bancs la informació de l'exlíder socialista i del seu entorn que consideri pertinent per a la causa. I veu un alt risc d'una investigació prospectiva i genèrica. Zapatero també ha protestat pel fet que la petició de dades s'hagi estès fins avui i inclou les comunicacions entre les entitats de crèdit i també l'exdirigent. La Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la concessió d'ajudes a joves extutelats per part de l'antiga DGAIA. L'organisme vol aclarir si hi va haver falta de control en la gestió d'aquestes prestacions econòmiques després que l'Oficina Antifrau de Catalunya alertés de possibles desajustos arran de la denúncia d'un educador social. Antifrau, però, descarta indicis de delicte en la gestió d'aquestes ajudes. Paral·lelament, la Fiscalia també ha obert diligències per aclarir la possible existència de places fantasma en el sistema d'acollida de joves extutelats. Es tractaria de places d'allotjament pagades per l'administració que no s'haurien arribat a utilitzar. I investiguen una possible estafa d'una agència de viatges de les comarques gironines. Els Mossos d'Esquadra han rebut una vintena de denúncies, però es calcula que hi hauria unes 200 famílies afectades que o bé s'han quedat sense vacances o bé només tenen una part del que havien contractat. Girona, Maria Rovira.
1: El cas va arrencar fa unes setmanes quan alguns clients van demanar de cancel·lar el viatge i no els van retornar els diners. Fins i tot aquest cap de setmana hi va haver persones que no van poder agafar l'avió perquè era l'hora de marxar i encara no els havien enviat el bitllet. Algunes de les famílies que no rebien els diners de la cancel·lació del viatge van fer una queixa a l'Agència Catalana de Consum i després de diversos requeriments la propietària va assegurar que li havien retirat la llicència. L'agència investigada va començar a treballar fa uns anys venent viatges més barats perquè eren ofertes d'última hora que permetien omplir els buits que quedaven d'altres persones que havien cancel·lat l'estada. Amb el temps va començar a vendre ofertes de viatges amb un preu tancat. Segons alguns testimonis, oferien un preu molt competitiu perquè parlaven directament amb agències dels països de destí i així s'estalviaven intermediaris. Tot i que l'agència tenia la seu social a l'Alt Empordà, hi ha molts afectats de la Garrotxa.
0: Aquesta emissora ha pogut parlar amb la titular de l'agència. Assegura que no pot operar a causa d'un impagament que li ha tallat l'accés a turoperadors. Això fa que no pugui pagar els proveïdors turístics que estan cancel·lant les rutes previstes per l'agència.
7: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
3: Aquest dimarts la situació meteorològica tindrà dues cares. Un matí assolellat, possiblement amb alguns núvols baixos concentrats entre la costa central, Costa Daurada, sinònim d'aixafogor, perquè l'aixafogor ens ha d'acompanyar durant les immediates hores, i un temps assolellat a la resta del país amb pols en suspensió. Arribada la tarda, arribarà el canvi de temps, amb l'arribada dels ruixats i les tempestes al Pirineu més oriental, a la Catalunya central i al prelitoral. Atenció a aquestes tempestes, sobretot al Ripollès i comarques veïnes, perquè poden ser localment intenses acompanyades de calamarsa o pedra. Tot això amb unes temperatures que es mantindran similars a les de dilluns. No passaran dels 37 graus. Ara bé, si dilluns les més altes es van donar a punts de la Catalunya central, avui es donaran cap a ponent.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Tres quarts i dos minuts. A Catalunya han mort 60 persones en accidents laborals durant la primera meitat de l'any. Són 11 més que en el mateix període de l'any passat, sobretot per l'augment de les víctimes en el trajecte d'anar i tornar de la feina. Segons les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu, hi ha hagut 17 morts in itinere durant la primera meitat d'aquest 2026, 7 més en relació amb el 2025. Carles Pérez Espona, tècnic assessor de Comissions Obreres en Salut Laboral, diu que l'augment d'aquests morts és per la dependència del cotxe i el mal estat de les carreteres.
5: El que tenim és un problema
4: primera, estructural de país, per tot el que són les comunicacions d'aquest país i tot el que són les xarxes públiques i com ens estan funcionant a dia d'avui el transport públic, i una dependència excessiva del cotxe.
0: També han crescut els accidents greus i lleus, tant els que passen durant la jornada laboral com els que passen en els desplaçaments. L'Ajuntament de Lleida ha posat en marxa aquest dilluns un segon pavelló per acollir les persones sense sostre que es concentren al voltant del recinte firal esperant poder treballar a la campanya de la fruita. La xifra s'ha duplicat aquest any i l'entitat Fruita amb Justícia Social lamenta la falta de previsió. Lleida, Júlia Albacar.
5: El pavelló 4 incorpora 169 places que permeten als usuaris dormir, sopar i esmorzar fins al 17 d'agost. Les noves places es sumen al centenar que ja hi ha habilitades al pavelló 3 de la fira i que funciona des de l'inici de la campanya. És estiu, però, han arribat moltes més persones i per això s'ha habilitat este nou espai. El tinent d'alcaldia d'Acció Social, Carlos Enjuanes, admet que no poden obligar ningú a allotjar-se al pavelló, però espera que el pla de xoc sigui efectiu.
6: Estem donant un nivell de cobertura gran, per tant, entenem que és una cobertura prou àmplia com perquè no s'acumuli aquell nivell de persones a fora del carrer.
5: Tot i això, entitats com Fruita amb Justícia Social critiquen que l'ampliació arriba tard. Sentim el seu portaveu, Llibert Reixac.
23: Nosaltres ja ho vam dir, que amb la regularització extraordinària, un cop la gent anés tenint les resolucions provisionals, el que farien és desplaçar-se a aquells llocs on poguessin aconseguir més ràpid feina. I això era previsible.
5: La Paeria ja ha fet esta campanya 2.200 atencions a persones que busquen feina als camps, el doble que en estius anteriors.
0: Plataforma per la Llengua demana que es reconegui el nivell de català com a mèrit a l'hora d'optar a places MIR en territoris de parla catalana i que s'imparteixi una formació obligatòria als metges residents que no en tinguin coneixement. Són les al·legacions que l'entitat ha presentat al projecte del Reial Decret que modifica les condicions del MIR i que ha impulsat el Ministeri de Sanitat. N'ha parlat a 3Cat Info el president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escudé.
24: Que el saber català o basc o gallec en els seus territoris hi hagi un cert mèrit extra a l'hora de l'adjudicació de places. Que un cop adjudicades les places, els que no tinguin suficient nivell hagin de fer una formació inicial de català abans de començar a treballar i després que un cop es comença a treballar hi hagi una formació dins l'horari laboral que faciliti l'aprenentatge de la llengua.
0: La plataforma considera que aquesta reforma és una finestra d'oportunitat per garantir que els futurs professionals sanitaris tinguin les competències necessàries per atendre els pacients en català. I cauen les matriculacions de cotxes a Catalunya. Al juliol se n'han venut 12.700, un 2% menys que el juliol de l'any passat, segons dades de la patronal automobilística ANFAC. La davallada es nota sobretot en els cotxes dièsel, que cau gairebé a la meitat, i en els de gasolina, amb un 30% menys de vendes respecte al mateix mes del 2025. Tot i aquestes xifres negatives, es percep un augment de les vendes dels vehicles elèctrics purs i dels híbrids endollables, un 8% més. Les dades de juliol contrasten amb la tendència anual perquè la mateixa patronal recull que en la primera meitat de l'any passat s'han matriculat més de 86.000 vehicles a Catalunya, un 10,2% més que en el mateix període de l'any passat. D'aquests, més de 25.000 són turismes electrificats. I a Benidorm, a la Marina Baixa, la policia busca els propietaris d'una urna funerària que s'han oblidat en una taquilla d'un supermercat. València, Alba Barbosa.
25: La policia local ha fet una crida per les xarxes demanant que, si algú creu que l'urna pot ser seva o en coneix el possible propietari, que contacti amb ells. I acompanyen la publicació d'un número de telèfon i de la imatge de l'urna oblidada de color negre. La policia hi afegeix aquesta frase, l'oblit més inesperat, i és que el recipient l'ha trobat aquest dilluns al matí l'encarregada d'un supermercat de Benidorm mentre revisava les taquilles que els clients fan servir quan entren a comprar. Si la policia de Benidorm no pot localitzar els familiars de la persona incidental, les restes es traslladaran al cementiri municipal.
26: What is happening to me?
27: Did you miss me, Spidey? I'm losing my mind.
0: Spider-Man Brand New Day aconsegueix recaptar en el seu primer cap de setmana als cinemes 927 milions de dòlars a tot el món. Això és el segon millor debut de la història d'una pel·lícula només per darrere d'Avengers Endgame del 2019. Valèria Guareda.
1: Si comparem la cinta amb l'Odissea de Christopher Nolan, la nova pel·lícula de Marvel ha aconseguit en un sol cap de setmana superar la seva recaptació total en els 15 dies que fa que es va estrenar, que arriba als 911 milions de dòlars. Aquest èxit s'inscriu en la trajectòria ascendent de la saga Spider-Man amb Tom Holland com a protagonista. L'anterior, la tercera que feia, del 2021, es va convertir en la més taquillera de la història del personatge i va superar els 1.900 milions de dòlars. El president de Marvel Studios ha parlat d'una estrena fenomenal i ha dit que la connexió del personatge amb el públic obre la porta a coses apassionants que estan per arribar.
2: I'm not in high school anymore. Oh, did you stretch? Are you a big stretcher? It's so good for you. You ready?
0: I el Festival de Cinema de la Terra Alta, l'Infecta, celebra la seva desena edició fent balanç de la seva trajectòria i alhora fent una aposta de futur. Al llarg d'aquesta setmana, el poble de Bot serà novament l'escenari d'una noarantena de projeccions, a més d'activitats culturals vinculades al territori. Tarragona. Clara Chavarri, Domingo.
8: Si bé aquesta edició està marcada pel desè aniversari del certamen, també hi ha una clara aposta de futur. L'actor Ivan Massaguer, codirector del festival, ho explica.
9: Que puguem estar pues, 7 dies, un cop l'any, visquent art, en una zona tan despoblada i tan culturalment despoblada també, doncs poder oferir tant com poguéssim, des de música en directe, de tallers, formacions, indústria, que no només sigui un festival on projectem pel·lis, però a la vegada que vinguin un comitè de jurant des de productors, distribuïdors, directors d'altres festivals on puguin valorar i, de repente, pues, produir o distribuir aquell curt o futura pel·lícula.
8: La programació inclou la projecció de 87 curtmetratges en indrets singulars del poble, a més d'activitats culturals que, entre altres coses, volen posar en valor Bot i la comarca de la Terra Alta.
7: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
10: Ferran Torres no descarta marxar del Barça. El davanter valencià parla sobre l'interès del Paris Saint-Germain al portal digital nord-americà Sportico.
11: Siempre que te quieran estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
10: Aquest dilluns, l'entrenador del Barça, Hansi Flick, també ha parlat sobre Ferran i la posició del davanter centre.
12: We have to wait.
13: Hem d'esperar. Tinc total confiança en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
12: And then we will see what happens.
10: Flick ho ha fet encara a Anglaterra abans de marxar cap a Barcelona. L'equip ja és a casa després d'una setmana a St. George Park, la ciutat esportiva de la selecció anglesa. Flick els ha donat festa fins dijous, quan tornaran a entrenar-se amb una sessió doble. El Barça, d'altra banda, presentarà aquest dimarts l'extrem belga de 18 anys, Jesse Bissibu. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid traspassats al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Gonzalo marxa per 40 milions d'euros i Palacios per 10, segons la premsa especialitzada en mercat. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos jugadors. El migcampista portuguès Bernardo Silva ha parlat per primera vegada com a futbolista del Real Madrid. Ho ha fet després d'entrenar-se sota les ordres de José Mourinho.
14: És un entrenador que significa mucho para el fútbol portugués, que desde pequeño que creciendo lo mirábamos mucho en sus equipos y siempre poniendo el nombre de Portugal al nivel más alto, y entonces muy feliz de poder empezar con él también y de aprender con él.
10: Bernardo Silva s'ha incorporat a la disciplina madridista després de jugar al Mundial en Portugal. També s'entrenen ja amb l'equip Vinícius Júnior i Brahim Díaz.
7: 3CAT Info.
10: Iris Tio nedarà aquest dimarts a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística, que s'està fent a París. Serà la final de solo tècnic. Tio ja ha aconseguit el bronze en solo lliure femení, disputat aquest dilluns, i dues plates, guanyades aquest dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Per Iris Tio, la medalla aconseguida de bronze té molt valor.
28: Crec que és això, encara em queda moltíssim per aprendre i també jo faig 7 coreografies. Sobretot ens centrem en les proves olímpiques, que són l'equip i el duo femení. Per tant, crec que té molt valor aquesta medalla de bronze.
10: Aquest dilluns, les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa Lliure per equips. Les tres nedadores catalanes han format part de l'equip espanyol, que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or. Aquest dimarts, la noruega Sigrid Hosset defensarà el mallot groc del Tour de França femení i ho farà a la prova contrarrellotge individual que acabarà a Dijon. La ciclista noruega és la nova líder de la classificació general després de la victòria a la tercera etapa. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc que l'acredita com a millor ciclista jove i té moltes ganes d'aquesta contrarrellotge.
3: Molt emocionada. Serà qüestió de cames. No hi haurà posicionament on estic patint una mica. Tu contra tu mateix. Estic emocionada.
10: A la general, Blasi és 13a a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot. I més ciclisme, perquè Tadej Pogacar correrà la Vuelta, que es disputarà del 22 d'agost el 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019. Ho ha anunciat el seu equip, l'UAE, aquest dilluns a X. El director general de la competició, Javier Guillén, es mostra molt satisfet a una entrevista al Tot Costa.
15: Para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes, solo le falta la Vuelta, y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir.
10: La Vuelta sortirà enguany des de Mònaco.
7: 3CAT Info.
10: El Barça ha anunciat aquest dilluns que l'equip femení farà estada de pretemporada del 6 al 10 d'agost a Andorra a la Vella. Quan tornin a Barcelona, jugaran el primer partit amistós amb el Montpellier. Serà el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff. Un equip femení del Barça que ja té horari pel seu debut a la Lliga. Serà el diumenge 30 d'agost a casa contra el Tenerife a les 7 de la tarda.
7: Trescat Info.

0: La Moncloa assegura que el CNI no els va alertar del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tancat files amb els serveis d'intel·ligència espanyols davant de les crítiques del Partit Popular i ha exigit al Marroc que investigui els fets. Entre 3.000 i 5.000 migrants encara són pels carrers de Ceuta, mentre els centres d'acollida d'adults i menors estan saturats. La crisi humanitària deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, una xifra que el govern de Ceuta eleva a 88. En paral·lel, moltes famílies busquen familiars desapareguts. Els ministres de l'Interior de la Unió Europea es reuneixen aquest dimarts per analitzar la situació a Ceuta. S'espera que tractin temes com el reforç de les fronteres exteriors de la Unió, alhora que mostraran la seva solidaritat amb Espanya per la crisi migratòria. Aquest dilluns ja s'han reunit els ambaixadors dels 27. Segons han indicat fonts comunitàries, la reunió ha estat honesta i constructiva. El foc de Sanet, a l'Alta Ribagorça, continua actiu i el perímetre està calent, però les tempestes que han caigut a la zona han ajudat en l'extinció. De fet, Protecció Civil ha aixecat les restriccions d'accés a la zona. S'havia demanat als excursionistes que marxessin o busquessin alguna zona segura. La calor del juliol podria ser la causant de 544 morts a Catalunya, el doble que l'any passat en el mateix període. A tot l'estat n'hi ha hagut més de 2.000, un 97% de les quals de persones de més de 65 anys. L'explosió d'un dron ucraïnès en una platja russa del Mar Negre causa almenys 7 morts, entre els quals 3 nens i una quarantena de ferits. Moscou acusa Ucraïna de buscar víctimes civils. Arrenca una vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat per la sobrecàrrega de treball que pateixen els seus treballadors. L'aturada coincideix amb el moment de l'estiu amb més vols a l'aeroport. La cantant nord-americana Ariana Grande se'n retirarà temporalment de la vida pública per les crítiques constants al seu físic. Serà l'1 de setembre, quan acabi la gira The Eternal Sunshine Tour.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Esports.
2: El Barça ha arribat aquest dilluns a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. Abans de marxar, Flick ha admès que s'ha de resoldre la posició de davanter centre. Ferran Torres deixa la porta oberta per marxar. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid, traspassats tots dos al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Iristione d'aquest dimarts a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística que s'està fent a París. Serà la final de solo tècnic.
0: I el temps dimarts tindrà dues cares. Un matí de sol, amb alguns núvols baixos a la costa sud, i una tarda amb més en renou. S'esperen ruixats i tempestes localment amb pedra al Ripollès i a la Garrotxa i també a Osona. I les precipitacions poden descarregar a la Catalunya central i al prelitoral. La calor no passarà dels 37 graus.
1: Trescat Info.
0: Comencem, doncs. El govern espanyol nega que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc. En concret, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat la feina dels serveis d'intel·ligència espanyols davant les crítiques del Partit Popular i ha assenyalat al govern del Marroc demana que investigui fins al final l'entrada massiva de migrants. Madrid, Àngels Lafuente.
3: La ministra portaveu Elma Saed ha qualificat l'entrada massiva de migrants com un fet inèdit, sense precedents, que no es podia preveure en cap cas, i ha assegurat que cap informe d'intel·ligència va advertir l'executiu de la magnitud de la crisi.
4: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de les xifres a les que s'ha tenido que dar resposta.
3: I mentre Elma Saed ha destacat que sense la col·laboració del govern del Marroc la ràpida resposta de l'executiu espanyol no hauria estat possible, la ministra de Defensa ha estat la veu crítica del govern espanyol en aquest punt. Margarita Robles evita assenyalar responsables, però ha exigit al govern del Marroc que investigui què va passar.
5: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas echándoles a la muerte sin más.
3: Però el Partit Popular apunta directament al govern espanyol. Miguel Tellado qüestiona que el CNI no detectés la crisi migratòria.
6: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información. de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido, como corresponde, las fronteras de nuestro país.
3: I l'Audiència Nacional ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal abans de decidir si obre una investigació. Els populars i Junts reclamen al govern espanyol que doni explicacions al Congrés i al Senat.
0: I a tot això, el govern del Marroc diu ara que dies enrere va alertar a Espanya que l'última decisió del Suprem sobre les devolucions en calent debilitava la cooperació migratòria entre els dos estats. Segons una font del Ministeri d'Exteriors del país africà, van avisar que la gestió de la frontera és una responsabilitat compartida. Tot i això, la coordinació amb el govern espanyol assegura continua sent estreta. I malgrat que bona part dels migrants que la setmana passada van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc, la ciutat autònoma està lluny encara de recuperar la normalitat. Es calcula que encara hi queden entre 3.000 i 5.000 persones, una crisi humanitària que deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, 88, segons el govern de Ceuta. Clàudia Serra.
7: Una xifra que encara és provisional. En les últimes hores han anat apareixent testimonis de persones que busquen familiars desapareguts. És el cas del Mohamed, que fa 4 dies que no sap res del seu germà petit. Té 17 anys i va sortir des de Rabat per travessar la frontera nedant.
8: Yo vengo de Sevilla, de Alcalá de Guadaira, y no lo encuentro. No sé si está muerto o está vivo. Mi hermano tiene 17 años.
9: ¿Y salió de dónde?
8: De Marruecos, de Rabat.
9: Entonces vino en el...
8: Vino nadando. No sabem nada, mi madre se va volver loca.
7: Per buscar els seus familiars, moltes d'aquestes famílies desesperades estan utilitzant les xarxes socials, les mateixes que van servir per animar molts d'aquests joves a travessar la frontera, ara són una plataforma per localitzar desapareguts. Un altre focus d'atenció són els menors migrants no acompanyats. El govern de Ceuta alerta que té els centres saturats amb uns 860 menors i que no es pot fer càrrec de més. Són joves com aquest que ara sentim.
10: Dice que están esperando que le lleven al centro menor hasta que le facilite los documentos y eso. Dice que están llenos y están esperando que le han dicho que esperen.
7: Per situacions com aquesta, el president saudí, Juan Jesús Vives, del PP, diu que la ciutat està lluny de recuperar la normalitat i reclama ajuda

0: que ha elogiat la gestió de les autoritats espanyoles i marroquines i ha recalcat que cal fer més per protegir les fronteres externes. La reunió entre ministres de l'Interior d'aquest dimarts arriba després que aquesta crisi migratòria hagi despertat crítiques al govern de Pedro Sánchez per part d'una majoria de països europeus, 22 dels 27. El director del CIDOB, Pol Morillas, emmarca part de les crítiques en l'auge de l'extrema dreta. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Hi ha unes forces creixentment presents a tots els països de dreta radical que fan de la qüestió migratòria el principal cavall de batalla, i una qüestió més conjuntural, i és que bona part d'aquests països, a més, tenen eleccions properament.
0: Sobre el paper del Marroc, l'investigador del grup de recerca en migració de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Lorenzo Gabrielli, defensa que no pot haver estat completament al marge de la crisi. Són declaracions a 3Cat Info.
2: Resulta molt difícil pensar que això es produeixi sense que el govern de Marroc pugui fer alguna cosa, no? per reduir la persona que arriba cap allí i després per el creuament de les fronteres.
0: La reunió d'aquest dimarts estarà encapçalada pel ministre de l'Interior irlandès, país que ostenta la presidència del Consell de la Unió Europea.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Protecció Civil ha aixecat aquest dilluns al vespre les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, però el foc continua actiu. La perillositat de les tempestes que han caigut a la zona ha provocat que els bombers retiressin els efectius que treballaven sobre el terreny. La Vall de Boí, Pau Rovira.
4: La pluja, el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls feien massa perillosa qualsevol actuació en un terreny de molt difícil accés, tot i que el foc continuarà sota vigilància durant tota la nit. Els bombers han donat la jornada per acabada i reprendran dimarts al matí les tasques d'extinció si les condicions meteorològiques ho permeten. Dilluns al migdia, Protecció Civil havia enviat un és alert als mòbils perquè els excursionistes abandonessin una àrea d'unes 2.500 hectàrees. Un cop passat l'episodi de més risc, però, aquestes restriccions ja s'han aixecat, tot i que es tem que l'incendi encara durarà dies. És l'alcalde pedani de Sanet, José Antonio Parache.
5: Bueno, l'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà d'extingir-se. Vam calcular els 7 dies.
4: L'incendi ha cremat ja gairebé un centenar d'hectàrees, però no ha arribat al Parc Nacional d'Aigüestortes. Paral·lelament, a la Vall d'Aran, els pompiers han donat ja per estabilitzat l'incendi del Tuc de Montpius i també han retirat el dispositiu aprofitant l'arribada de les pluges.
0: I Protecció Civil activa en fase d'alerta al Pla Inuncat davant la previsió que aquest dimarts les pluges s'intensifiquin al nord-est del país, al prelitoral i al sud de Catalunya. De retruc, aquestes precipitacions han fet disminuir el risc d'incendi per segon dia consecutiu. Cap municipi català es troba en el nivell més alt del Pla Alfa. Cristian Roldán.
6: Aquest nou episodi de pluges arriba després d'una tarda de dilluns marcada per les tempestes en diversos punts del Pirineu, el Solsonès, el Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell, amb registres de fins a 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. A Solsona han caigut pedres d'almenys 5 centímetres de diàmetre que han causat danys en alguns vehicles i també s'han registrat ratxes de vent de 70 km per hora. Aquest dimarts, però, els ruixats tornaran a aparèixer de forma violenta al llarg de la tarda. S'esperen tempestes al Ripollès, la Garrotxa i Osona. De fet, les precipitacions també podrien afectar les comarques del prelitoral de Barcelona i Tarragona i també ser presents al sud de Catalunya. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil demana extremar la prudència, sobretot en les activitats a l'aire lliure, i evita acostar-se a rius, rieres i barrancs pel risc de crescudes sobtades. Tot aquest canvi de temps també ha fet baixar de manera significativa el risc d'incendi. Per segon dia consecutiu, aquest dimarts no hi haurà cap municipi en situació de risc extrem, tot i que el perill continua sent molt alt a 52 localitats, principalment ubicades a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Aquesta millora del risc d'incendi, que s'ha iniciat aquest dilluns, posa fi a una ratxa de 31 dies consecutius en què hi havia municipis al nivell màxim de perill. De fet, és la ratxa més llarga registrada fins ara.
0: I les altes temperatures del juliol podrien ser la causa de 544 morts a Catalunya, el doble que l'any passat en el mateix període. El sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut Carlos III ha comptabilitzat 2.026 morts atribuïbles a la calor a tot l'estat, la segona xifra més alta de la sèrie, que va començar el 2015. Una quarta part d'aquestes defuncions s'han produït a Catalunya, la comunitat autònoma amb pitjors números. El gruix de les morts atribuïbles a les altes temperatures, un 97%, són de persones de més de 65 anys, a les quals, com ens explica Montse Soler, presidenta de l'Associació

0: Societat Catalana de Geriatria, se'ls poden complicar patologies prèvies a causa de la deshidratació.
1: Les persones grans afecta per un tema d'hidratació. Es necessita molta hidratació, llavors fa que hi hagi poc caudal sanguini, baixa la pressió i poden acabar amb, bueno, amb problemes de marejos, infeccions, a la pell molt més seca, per tant pots també tenir ferides i tot això fa que puguis tenir més riscos que les altres persones.
0: La gent gran sovint no té sensació de set i si no hi ha algú que els ho recordi, no veuen tant com necessiten.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: I a Rússia, un dron ucraïnès ha caigut en una platja plena de turistes a la regió de Krasnodar, al Mar Negre, i ha provocat almenys 7 morts, 3 dels quals menors d'edat, i una quarantena de ferits. Moscou, Cristina Solies.
3: L'atac ha agafat desprevinguts els banyistes. En cap moment han sonat les alarmes antiaèries. Les defenses russes han pogut abatre el dron ucraïnès, però l'aparell ha caigut en picat a la sorra, ha explotat i ha provocat una ona expansiva just on hi havia estirades desenes de persones. El governador de Krasnodar ha denunciat que es tracta d'un atac contra civils, que no hi havia prop cap objectiu militar. Ara bé, mitjans russos independents apunten que just en aquesta platja hi ha el centre Rasviet, una mena d'hotel balneari en una de les principals empreses de coets i míssils de Rússia, allotja els seus empleats durant les vacances. De fet, el dron l'han fet caure a menys de 300 metres d'aquest complex. Tot i que aquesta zona del sud del país acostuma a ser objectiu dels atacs ucraïnesos, les autoritats no hi han imposat restriccions. Tot el contrari, han incentivat que els turistes visitin les platges per salvar la temporada d'estiu. Rússia està vivint el pitjor estiu de tota la guerra pel que fa a víctimes civils. Només des del cap de setmana, una vintena de persones han mort pels atacs ucraïnesos.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
4: Aquest dimarts la situació meteorològica tindrà dues cares. Un matí assolellat, possiblement amb alguns núvols baixos concentrats entre la costa central, Costa Daurada, sinònim d'aixafogó, perquè l'aixafogó ens ha d'acompanyar durant les immediates hores, i un temps assolellat a la resta del país amb pols en suspensió. Arribada la tarda, arribarà el canvi de temps, amb l'arribada dels ruixats i les tempestes al Pirineu més oriental, a la Catalunya central i al prelitoral. Atenció a aquestes tempestes, sobretot al Ripollès i comarques veïnes, perquè poden ser localment intenses acompanyades de calamarsa o pedra. Tot això amb unes temperatures que es mantindran similars a les de dilluns. No passaran dels 37 graus. Ara bé, si dilluns les més altes es van donar a punts de la Catalunya central, avui es donaran cap a Ponent.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Un quart i dos minuts, 6 de cada 10 menors que es van ofegar a Catalunya entre el 2019 i el 2023 tenien menys de 5 anys i més de la meitat eren de nacionalitat estrangera. Ho alerta un estudi pioner de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya que demostra que aquests accidents mortals estan relacionats directament amb les desigualtats socials i econòmiques. Gran part dels menors estrangers tenien nacionalitat marroquina. N'ha parlat a 3Cat Info el director de l'Institut de Medicina Legal, Eneco Barberia.
5: La nacionalitat espanyola seria més vinculada a les morts en piscines, mentre que la nacionalitat estrangera estaria més vinculada a morts en aigües obertes, com podria ser el mar, rius... Lògicament requereixen encara més coneixement d'aquest medi, no? Més habilitats per evitar situacions de risc.
0: La directora del Casal d'Infants del Raval, Maria José García, assegura que els monitors detecten que la majoria de criatures no saben nedar.
6: Aquests infants no tenen aquestes habilitats motrius, no? Van a la platja i les educadores, amb tota la intencionalitat, fan jocs de flotar i no tenen aquesta familiaritat, s'enfonsen. Aquestes famílies no estan dins del seu imaginari. És un medi que tampoc fan ús.
0: Per això, l'Institut de Medicina Legal demana que aquests infants tinguin més accés a cursos de natació o de prevenció. I l'Ajuntament de Tarragona instal·la 10 nous cartells per advertir de la prohibició de saltar des de les roques al mar. La mesura forma part de la campanya de sensibilització impulsada després de la mort de 3 menors a la platja de la Rabassada al juny. Tarragona, Ricard Buigas.
7: Als cartells s'hi pot llegir: atenció, zona de roques, prohibit saltar. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès. A més, va acompanyat d'un pictograma il·lustrat. S'han instal·lat en punts com la zona del Frutí de la Reina, la platja del Miracle, les roques a Ponent, de la platja de la Rabassada o la platja dels Capellans. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, diu que les platges de Tarragona són segures si es respecten les normes.
8: Totes les zones de roques està prohibit de llançar-s'hi des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
7: La mesura s'afegeix a la vigilància amb drons que està fent la Guàrdia Urbana en punts de difícil accés. Saltar des de les roques està sancionat amb 100 euros.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Des d'aquesta mitjanit hi ha una vaga indefinida a l'aeroport del Prat del personal de terra de Ground Force. L'empresa, que també gestiona facturació i embarcament de passatgers, assisteix a nombroses companyies aèries nacionals i internacionals de les terminals T1 i T2, com Air Europa o Qatar Airways. Esther García, membre del comitè d'empresa de la CGT a Ground Force, explica que la plantilla té càrregues de treball insostenibles i que la companyia abusa de les hores extres. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. Ara estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però que la gent no pot més, la plantilla no pot més.
0: L'aturada coincideix amb un dels períodes de més moviment a l'aeroport de Barcelona per les vacances d'estiu. Només aquest cap de setmana passat s'hi han programat 3.300 vols, un 5% més que en les mateixes dates de l'any passat. I els vigilants de les zones verdes i blaves de Barcelona estaran en vaga a partir del proper dissabte. L'aturada serà tot el dia i afectarà tots els dissabtes que queden d'aquest any. La vaga l'han convocat Comissions Obreres per la parada que van fer els treballadors de les àrees de pagament del 2023. Aleshores, l'empresa BCM va voler modificar les condicions de treball de la plantilla perquè també treballessin en diumenges i festius. Un jutge va reconèixer que els operaris havien de recuperar les condicions prèvies. Segons el sindicat, la resolució judicial feia que l'empresa hagués d'abonar el sou que van deixar de percebre els treballadors per la vaga. David Martínez és el delegat de Comissions Obreres a BCM.
10: Si la resolució judicial és injustificada, els diners sostrets per la vaga s'han de retornar a les persones treballadores. S'han fet reclamacions a l'empresa, però l'empresa no vol parlar amb nosaltres, no vol negociar cap manera de veure com resolvem aquest problema.
0: A tot això s'hi suma el nou conveni col·lectiu de BSM que el sindicat no ha subscrit, ja que no conté les condicions pactades prèviament amb l'empresa. I la Generalitat reformula 170 tràmits administratius per fer-los més àgils i comprensibles. Els canvis s'emmarquen en el programa que Girem del govern, que, amb un pressupost de més d'11 milions d'euros, busca eliminar barreres burocràtiques amb la digitalització de gestions i l'ajuda de la intel·ligència artificial. Entre la bateria de novetats hi ha una nova app per als docents que cobreixen baixes, la simplificació dels papers per fer-se parella de fet i la signatura digital del consentiment per a una operació mèdica, que és un document que fins ara els pacients havien d'anar a firmar presencialment. Sandra Galve és anestesiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
11: El pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document i el professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
0: L'executiu calcula que, amb el conjunt de reformes, la ciutadania s'estalviarà 6 milions d'hores a l'any. Albert Dalmau és conseller de la presidència.
12: Un excés de burocràcia i un excés, no, de llenguatge complicat generen errors tant pels ciutadans com per la pròpia administració.
0: Dels 2.500 tràmits a càrrec de la Generalitat, el govern ha pogut renovar aquests 170 i en vol redissenyar 40 més abans del 2029.
2: Trescat Info. Trescat Info.

0: cantant nord-americana Ariana Grande s'allunyarà dels focus públics. Serà l'1 de setembre, quan acabi la gira de The Eternal Sunshine Tour. Ens explica la Varelia Bore.
1: Ho ha anunciat el representant de la cantant i actriu. El motiu, el creixent i constant escrutini mediàtic sobre la seva salut i el seu cos. El públic no para de fer comentaris especulant sobre el seu estat, suposant que pateix un trastorn de la conducta alimentària. Uns rumors que es van disparar amb la publicació fa 3 dies del seu 8è disc, Petal. Aquesta aturada de la guanyadora de 3 premis Grammy comportarà que no protagonitzi el 2027 a Londres el musical de Sondheim, Sunday in the Park with George. Quan acabi els 40 concerts del tour que va començar el 6 de juny a Califòrnia, començarà, doncs, aquesta retirada temporal de la vida pública.
0: Esports. Amb l'Oriol Corral.
2: Ferran Torres no descarta marxar del Barça. El davanter valencià parla sobre l'interès del Paris Saint-Germain al portal digital nord-americà Sportico.
3: Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
2: Aquest dilluns l'entrenador del Barça, Hansi Flick, també ha parlat sobre Ferran Torres i la posició del davanter centre.
4: We have to wait.
5: Hem d'esperar. Tinc total confiança en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
4: And then we will see what happens.
2: Flick ho ha fet encara a Anglaterra abans de marxar cap a Barcelona. L'equip ja és a casa després d'una setmana a St. George Park, la ciutat esportiva de la selecció anglesa. Flick ha donat l'equip festa fins dijous, quan tornaran a entrenar-se amb una sessió doble. El Barça, d'altra banda, presentarà aquest dimarts l'extrem belga de 21 anys, Jesse Bisibu. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid traspassats al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Gonzalo marxa per 40 milions d'euros i Palacio per 10, segons la premsa especialitzada en mercat. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos jugadors. El migcampista portuguès Bernardo Silva ha parlat per primera vegada com a futbolista del Real Madrid. Ho ha fet després d'entrenar-se sota les ordres de José Mourinho.
6: Bueno, cansado, ha sido duro el primer entrenamiento, pero muy feliz de conocer a toda esta gente, de conocer a mis compañeros, algunos ya conozco bastante bien porque jugué contra ellos muchas veces, pero muy feliz de ahora estar con ellos y de poder empezar esta pretemporada.
2: Bernardo Silva s'ha incorporat a la disciplina madridista després de jugar al Mundial en Portugal. També s'entrenen ja amb l'equip Vinícius Júnior i Brahim Díaz. D'altra banda, Asensio, Militao, Mendy i Rodrigo continuen recuperant-se de les seves lesions.
7: 3CAT Info.
2: Iris Tió nedarà aquest dimarts a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística, que s'està fent a París. Serà la final de solo tècnic. Tió ja ha aconseguit el bronze en solo lliure femení, disputat aquest dilluns, i dues plates guanyades aquest dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Per Iris Tió, el bronze té molt valor, ho explica el Tot Costa de Catalunya Ràdio.
8: Crec que és això, encara em queda moltíssim per aprendre i també jo faig 7 coreografies, sobretot ens centrem en les proves olímpiques, que són l'equip i el duo femení. Per tant, crec que té molt valor aquesta medalla de bronze.
2: Aquest dilluns, les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa lliure per equips. Les tres nedadores catalanes han format part de l'equip espanyol, que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or. La noruega Sigrid Hosset ha guanyat aquest dilluns la tercera etapa del Tour de França femení, que s'ha acabat al municipi francès de Poligny. La noruega és la nova líder de la classificació general. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc, que l'acredita com a millor ciclista jove, però es mostra ambiciosa.
9: Sí, de nou, el nostre equip té grans ambicions. El mallot groc és la nostra prioritat principal. Si mantenim el blanc està bé, però si aconseguim el groc, millor.
2: A la general, Blasi és 13a, a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot. Aquest dimarts, contrarrellotge individual de 21 quilòmetres que acabarà a Dijon. I més ciclisme, perquè Tadej Pogacar correrà la Vuelta que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019, ho ha anunciat el seu equip, l'UAE. El director general de la competició, Javier Guillén, es mostra molt satisfet al tot costa.
10: Para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes, solo le falta la Vuelta y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir.
2: La Vuelta sortirà enguany des de Mònaco.
7: 3CAT Info.
2: El Barça ha anunciat aquest dilluns que l'equip femení farà l'estada de pretemporada del 6 al 10 d'agost a Andorra la Vella. Quan tornin a Barcelona, jugaran el primer partit amistós de la pretemporada amb el Montpellier francès. Serà el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff. I al torneig històrics del futbol català, aquest dilluns s'ha disputat el primer grup. L'Hospitalet ha guanyat els dos partits, contra el Sants i contra el Reus Redis, i comença invicta la defensa del títol obtingut l'any passat. Dimarts es disputarà el segon grup, format per la Muntanyesa, el Júpiter i el Badalona. Aquest és el segon grup format pels tres equips del futbol català.
7: Són 6:45.
0: Moment a aquesta hora a la sintonia de 3CAT Info de repassar les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que la Moncloa assegura que el CNI no els va alertar del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tancat files amb els serveis d'intel·ligència espanyols davant de les crítiques del Partit Popular i ha exigit al Marroc que investigui els fets. Mentrestant, entre 3.000 i 5.000 migrants encara són pels carrers de Ceuta, mentre els centres d'acollida d'adults i de menors estan saturats. La crisi humanitària deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, una xifra que el govern de Ceuta eleva a 88. Moltes famílies busquen familiars desapareguts. Pendents també del foc de Sanet, a l'Alta Ribagorça, que continua actiu i el perímetre està calent, però les tempestes que han caigut a la zona han ajudat a l'extinció. De fet, Protecció Civil ha aixecat les restriccions d'accés a la zona. S'havia demanat als excursionistes que marxessin o busquessin alguna zona més segura. Aquestes són les més destacades i a partir d'ara també us explicarem que Donald Trump assegura que els Estats Units i l'Iran estan negociant, malgrat el desmanteniment de Teheran. El president nord-americà manté que aquesta és l'última oportunitat per arribar a un bon acord que tenen les autoritats perses. Els Mossos d'Esquadra investiguen una agència de viatges de baix cost per un possible cas d'estafa. Desenes de famílies, la majoria de les comarques gironines, s'han quedat a terra perquè no els han entregat els bitllets d'avió per marxar de vacances. Altres afectats només tenen una part dels serveis que havien contractat i a d'altres no els han tornat els diners quan han volgut cancel·lar el viatge. I rècord de recaptació de la nova entrega de Spider-Man. En el seu primer cap de setmana, als cinemes, ha arribat als 927 milions de dòlars recaptats de tot el món. Al davant només hi té la pel·lícula Avengers Endgame del 2019. Els esports amb l'Oriol Corral.
2: Ferran Torres deixa la porta oberta per marxar del Barça. El club ha arribat aquest dilluns a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. Abans de marxar, Flick ha admès que s'ha de resoldre la posició de davanter centre.
0: I el temps dimarts tindrà dues cares. Un matí de sol, amb alguns núvols baixos a la costa sud, i un altre, a la tarda, amb més enrenou. S'esperen ruixats i tempestes localment amb pedra al Ripollès, a la Garrotxa i Osona. I les precipitacions poden descarregar també a la Catalunya central i al prelitoral. La calor no passarà dels 37 graus. Dos quarts i tres minuts, continuem. El govern espanyol nega que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc. En concret, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat la feina dels serveis d'intel·ligència espanyols davant les crítiques del Partit Popular i ha assenyalat el govern del Marroc. Demana que investigui fins al final l'entrada massiva de migrants. Madrid, Àngels Lafuente.
11: La ministra portaveu Elma Saed ha qualificat l'entrada massiva de migrants com un fet inèdit, sense precedents, que no es podia preveure en cap cas, i ha assegurat que cap informe d'intel·ligència va advertir l'executiu de la magnitud de la crisi.
12: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a los que se ha tenido que dar respuesta.
11: I mentre Elma Saez ha destacat que sense la col·laboració del govern del Marroc la ràpida resposta de l'executiu espanyol no hauria estat possible, la ministra de Defensa ha estat la veu crítica del govern espanyol en aquest punt. Margarita Robles evita assenyalar responsables, però ha exigit al govern del Marroc que investigui què va passar.
13: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó. Que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas echándoles a la muerte sin más.
11: Però el Partit Popular apunta directament al govern espanyol. Miguel Tellado qüestiona que el CNI no detectés la crisi migratòria.
14: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido como corresponde las fronteras de nuestro país.
11: I l'Audiència Nacional ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal abans de decidir si obre una investigació. Els populars i Junts reclamen al govern espanyol que doni explicacions al Congrés i al Senat.
0: I el govern del Marroc diu ara que dies enrere va alertar a Espanya que l'última decisió del Suprem sobre les devolucions en calent debilitava la cooperació migratòria entre els dos estats. Segons una font del Ministeri d'Exteriors del País Africà, van avisar que la gestió de la frontera és una responsabilitat compartida. Tot i això, la coordinació amb el govern espanyol assegura continua sent molt estreta. I malgrat que bona part dels migrants que la setmana passada van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc, la ciutat autònoma està lluny de recuperar la normalitat. Es calcula que encara hi queden entre 3.000 i 5.000 persones, una crisi humanitària que deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, 88 segons el govern de Ceuta. Clàudia Serra.
15: Una xifra que encara és provisional. En les últimes hores han anat apareixent testimonis de persones que busquen familiars desapareguts. És el cas del Mohamed, que fa 4 dies que no sap res del seu germà petit. Té 17 anys i va sortir des de Rabat per travessar la frontera nadant.
16: Yo vengo de Sevilla, de Alcalá de Guadaira, y no lo encuentro. No sé que si está muerto o está vivo. Mi hermano tiene 17 años.
17: ¿Y salió de dónde?
16: De Marruecos, de Rabat.
17: Entonces vino en el...
16: Vino nadando, esta entrada, vino nadando. En esta entrada vino nadando. No sabem on anar. Mi madre se va volver loca.
15: Per buscar els seus familiars, moltes d'aquestes famílies desesperades estan utilitzant les xarxes socials. Les mateixes que van servir per animar molts d'aquests joves a travessar la frontera ara són una plataforma per localitzar desapareguts. Un altre focus d'atenció són els menors migrants no acompanyats. El govern de Ceuta alerta que té els centres saturats amb uns 860 menors i que no es pot fer càrrec de més. Són joves com aquest que ara sentim.
18: Dice que están esperando que le lleven al centro menores hasta que le faciliten los documentos y eso.
15: Per situacions com aquesta, el president saudí, Juan Jesús Vives, del PP, diu que la ciutat està lluny de recuperar la normalitat i reclama ajuda al govern espanyol.
0: I quatre associacions de l'àmbit judicial demanen una resposta a la crisi humanitària de Ceuta que garanteixi els drets humans. Reclamen que l'Estat vetlli per la seguretat de les persones que es troben en un context de màxima vulnerabilitat i condemnen els missatges xenòfobs que han difós diferents col·lectius en les darreres hores. Edmundo González, portaveu de jutgesses i jutges per la democràcia, lamenta que la situació serveixi per fomentar l'odi cap a les persones migrants.
19: Se está utilizando políticamente con una finalidad espuria, ¿no? La de tratar de fomentar el odio, la xenofobia. Si somos un país que somos capaces de atender a 100 millones de personas como turistas, tendríamos que ser también capaces de afrontar una crisis como la que se ha vivido y poder resolver el asunto con respeto a los derechos y a la integridad de las personas que han entrado.
0: A banda de jutgesses i jutges per la democràcia, el document l'han signat magistrats europeus per la democràcia i les llibertats, la Unió Progressista de Fiscals i l'Associació per Drets Humans d'Espanya.
7: Trescat Info.
0: Protecció Civil ha aixecat aquest dilluns al vespre les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, però el foc continua actiu. La perillositat de les tempestes que han caigut a la zona ha provocat que els bombers retiressin els efectius que treballaven sobre el terreny. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
20: La pluja, el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls feien massa perillosa qualsevol actuació en un terreny de molt difícil accés, tot i que el foc continuarà sota vigilància durant tota la nit. Els bombers han donat la jornada per acabada i reprendran dimarts al matí les tasques d'extinció si les condicions meteorològiques ho permeten. Dilluns al migdia, Protecció Civil havia enviat un S-alert als mòbils perquè els excursionistes abandonessin una àrea d'unes 2.500 hectàrees. Un cop passat l'episodi de més risc, però, aquesta restriccions ja s'han aixecat, tot i que es tem que l'incendi encara durarà dies. És l'alcalde pedani de Sanet, José Antonio Parache.
21: Bueno, l'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà d'extingir-se, com calcula, els 7 dies.
20: L'incendi ha cremat ja gairebé un centenar d'hectàrees, però no ha arribat al Parc Nacional d'Aigüestortes. Paral·lelament, a la Vall d'Aran, els pompiers han donat ja per estabilitzat l'incendi del Tuc de Montpius i també han retirat el dispositiu a aprofitant l'arribada de les pluges.
0: Gràcies, Pau. I Grècia continua lluitant contra un gran incendi forestal al nord-oest d'Atenes, que crema des de fa 4 dies empès pel vent. Les flames han obligat a evacuar diversos nuclis de població i han cremat milers d'hectàrees de vegetació. Més de 400 bombers i una vintena de mitjans aeris treballen per controlar aquest foc. Mentrestant, als Estats Units, un altre gran incendi forestal l'ha obligat a evacuar unes 60.000 persones als voltants de la ciutat de Spokane, a l'estat de Washington. Les flames amenacen diverses zones residencials i ja han destruït prop de 600 edificis entre habitatges i negocis. El foc, format per tres focus diferents, ha cremat més de 2.100 hectàrees i, de moment, continua fora de control. Les autoritats d'aquest estat del nord-oest asseguren que, per ara, no s'han registrat víctimes mortals ni ferits. A Canadà, diversos focs han obligat a evacuar prop de 5.000 persones. Les autoritats han ampliat les ordres de desallotjament a la província de la Colúmbia Britànica, especialment al nord de la ciutat de Kelowna. En les últimes 24 hores s'han declarat 15 nous focs i en aquests moments n'hi ha 787 d'actius a tot el país.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Menys de 4 minuts i 3 quarts, confusió sobre unes possibles negociacions entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump insisteix que els contactes estan en marxa i que són l'última oportunitat per a l'Iran. El president nord-americà acusa les autoritats de Teheran d'hipòcrites per no admetre les converses.
22: Hi ha converses en marxa ara mateix. És increïble. Tenim un petit problema amb l'Iran, perquè tenim moltes converses i podem dir que en tenim o que no. Nosaltres som sincers, però ells ho neguen. Bé, ara no ho han negat. Han publicat una declaració que no ho nega. Però per alguna raó, quan negocien, no els agrada dir que estan negociant.
0: L'Iran assegura que només manté negociacions amb Oman sobre la gestió de l'estret d'Hormuz, que continua bloquejat. Trump assegura que són els Estats Units els que mantenen el control de la navegació a la zona i que mantindran el bloqueig marítim de l'Iran fins que acceptin un acord. De moment, però, manté la suspensió dels atacs sobre territori iranià, una decisió que ha provocat la caiguda del preu del petroli, que es cotitza a uns $83 al barril de Brent. I la Junta de Pau per a Gaza, creada per Donald Trump, ha assegurat que la retirada d'Israel de la franja no es produirà fins que Hamas s'hagi desarmat totalment. El cap de la Junta, el búlgar Nikolai Mladenov, ho ha anunciat després de reunir-se amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. La trobada s'ha produït l'endemà que Mladenov critiqués els últims atacs israelians sobre la franja que han causat una trentena de morts palestins. Segons diversos mitjans israelians, la Junta hauria demanat 2 setmanes sense nous atacs per poder negociar el desarmament de Hamas. L'exèrcit d'Israel havia anunciat que no preveu retirar-se de les seves posicions actualment a Gaza, en què ocupa prop del 70% del territori. I José Luis Rodríguez Zapatero recorre l'autorització de l'Audiència Nacional a investigar els seus comptes bancaris i reclama que hi posi límits. L'advocat de l'expresident espanyol ha demanat al jutge que retiri el permís que ha donat a la Policia Nacional per sol·licitar als bancs la informació de l'exlíder socialista i del seu entorn que consideri pertinent per a la causa. I veu un alt risc d'una investigació prospectiva i genèrica. Zapatero també ha protestat pel fet que la petició de dades s'hagi estès fins avui i inclou les comunicacions entre les entitats de crèdit i també l'exdirigent. La Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la concessió d'ajudes a joves extutelats per part de l'antiga DGAIA. L'organisme vol aclarir si hi va haver falta de control en la gestió d'aquestes prestacions econòmiques després que l'Oficina Antifrau de Catalunya alertés de possibles desajustos arran de la denúncia d'un educador social. Antifrau, però, descarta indicis de delicte en la gestió d'aquestes ajudes. Paral·lelament, la Fiscalia també ha obert diligències per aclarir la possible existència de places fantasma en el sistema d'acollida de joves extutelats. Es tractaria de places d'allotjament pagades per l'administració que no s'haurien arribat a utilitzar. I investiguen una possible estafa d'una agència de viatges de les comarques gironines. Els Mossos d'Esquadra han rebut una vintena de denúncies, però es calcula que hi hauria unes 200 famílies afectades que o bé s'han quedat sense vacances o bé només tenen una part del que havien contractat. Girona, Maria Rovira.
1: El cas va arrencar fa unes setmanes quan alguns clients van demanar de cancel·lar el viatge i no els van retornar els diners. Fins i tot aquest cap de setmana hi va haver persones que no van poder agafar l'avió perquè era l'hora de marxar i encara no els havien enviat el bitllet. Algunes de les famílies que no rebien els diners de la cancel·lació del viatge van fer una queixa a l'Agència Catalana de Consum i després de diversos requeriments la propietària va assegurar que li havien retirat la llicència. L'agència investigada va començar a treballar fa uns anys venent viatges més barats perquè eren ofertes d'última hora que permetien omplir els buits que quedaven d'altres persones que havien cancel·lat l'estada. Amb el temps va començar a vendre ofertes de viatges amb un preu tancat. Segons alguns testimonis, oferien un preu molt competitiu perquè parlaven directament amb agències dels països de destí i així s'estalviaven intermediaris. Tot i que l'agència tenia la seu social a l'Alt Empordà, hi ha molts afectats de la Garrotxa.
0: Aquesta emissora ha pogut parlar amb la titular de l'agència. Assegura que no pot operar a causa d'un impagament que li ha tallat l'accés a turoperadors. Això fa que no pugui pagar els proveïdors turístics que estan cancel·lant les rutes previstes per l'agència.
7: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
3: Aquest dimarts la situació meteorològica tindrà dues cares. Un matí assolellat, possiblement amb alguns núvols baixos concentrats entre la costa central, Costa Daurada, sinònim d'aixafogor, perquè l'aixafogor ens ha d'acompanyar durant les immediates hores, i un temps assolellat a la resta del país amb pols en suspensió. Arribada la tarda, arribarà el canvi de temps, amb l'arribada dels ruixats i les tempestes al Pirineu més oriental, a la Catalunya central i al prelitoral. Atenció a aquestes tempestes, sobretot al Ripollès i comarques veïnes, perquè poden ser localment intenses acompanyades de calamarsa o pedra. Tot això amb unes temperatures que es mantindran similars a les de dilluns. No passaran dels 37 graus. Ara bé, si dilluns les més altes es van donar a punts de la Catalunya central, avui es donaran cap a Ponent.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Tres quarts i dos minuts. A Catalunya han mort 60 persones en accidents laborals durant la primera meitat de l'any. Són 11 més que en el mateix període de l'any passat, sobretot per l'augment de les víctimes en el trajecte d'anar i tornar de la feina. Segons les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu, hi ha hagut 17 morts in itinere durant la primera meitat d'aquest 2026, 7 més en relació amb el 2025. Carles Pérez Espona, tècnic assessor de Comissions Obreres en Salut Laboral, diu que l'augment d'aquests morts és per la dependència del cotxe i el mal estat de les carreteres.
5: El que tenim és un problema
4: primera, estructural de país, per tot el que són les comunicacions d'aquest país i tot el que són les xarxes públiques i com ens estan funcionant a dia d'avui el transport públic, i una dependència excessiva del cotxe.
0: També han crescut els accidents greus i lleus, tant els que passen durant la jornada laboral com els que passen en els desplaçaments. L'Ajuntament de Lleida ha posat en marxa aquest dilluns un segon pavelló per acollir les persones sense sostre que es concentren al voltant del recinte firal esperant poder treballar a la campanya de la fruita. La xifra s'ha duplicat aquest any i l'entitat Fruita amb Justícia Social lamenta la falta de previsió. Lleida, Júlia Albacar.
5: El pavelló 4 incorpora 160 noves places que permeten als usuaris dormir, sopar i esmorzar fins al 17 d'agost. Les noves places es sumen al centenar que ja hi ha habilitades al pavelló 3 de la fira i que funciona des de l'inici de la campanya. Aquest estiu, però, han arribat moltes més persones i per això s'ha habilitat aquest nou espai. El tinent d'alcaldia d'Acció Social, Carlos Enjuanes, admet que no poden obligar ningú a allotjar-se al pavelló, però espera que el pla de xoc sigui efectiu.
6: Estem donant un nivell de cobertura gran, per tant, entenem que és una cobertura prou àmplia com perquè no s'acumuli aquell nivell de persones a fora del carrer.
5: Tot i això, entitats com Fruita amb Justícia Social critiquen que l'ampliació arriba tard. Sentim el seu portaveu, Oliver Reixac.
23: Nosaltres ja ho vam dir, que amb la regularització extraordinària, un cop la gent anés tenint les resolucions provisionals, el que farien és desplaçar-se a aquells llocs on poguessin aconseguir més ràpid feina. I això era previsible.
5: La Paeria ja ha fet esta campanya 2.200 atencions a persones que busquen feina als camps, el doble que en estius anteriors.
0: Plataforma per la Llengua demana que es reconegui el nivell de català com a mèrit a l'hora d'optar a places MIR en territoris de parla catalana i que s'imparteixi una formació obligatòria als metges residents que no en tinguin coneixement. Són les al·legacions que l'entitat ha presentat al projecte del Reial Decret que modifica les condicions del MIR i que ha impulsat el Ministeri de Sanitat. N'ha parlat a 3CAT Info el president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escudé.
24: Que el saber català, o basc o gallec en els seus territoris, hi hagi un cert mèrit extra a l'hora de l'adjudicació de places. Que un cop adjudicades les places, els que no tinguin suficient nivell hagin de fer una formació inicial de català abans de començar a treballar i després que un cop es comença a treballar hi hagi una formació dins l'horari laboral que faciliti l'aprenentatge de la llengua.
0: La plataforma considera que aquesta reforma és una finestra d'oportunitat per garantir que els futurs professionals sanitaris tinguin les competències necessàries per atendre els pacients en català. I cauen les matriculacions de cotxes a Catalunya. Al juliol se n'han venut 12.700, un 2% menys que el juliol de l'any passat, segons dades de la patronal automobilística ANFAC. La davallada es nota sobretot en els cotxes dièsel, que cau gairebé a la meitat, i en els de gasolina, amb un 30% menys de vendes respecte al mateix mes del 2025. Tot i aquestes xifres negatives, es percep un augment de les vendes dels vehicles elèctrics purs i dels híbrids endollables, un 8% més. Les dades de juliol contrasten amb la tendència anual perquè la mateixa patronal recull que en la primera meitat de l'any passat s'han matriculat més de 86.000 vehicles a Catalunya, un 10,2% més que en el mateix període de l'any passat. D'aquests, més de 25.000 són turismes electrificats. I a Benidorm, a la Marina Baixa, la policia busca els propietaris d'una urna funerària que s'han oblidat en una taquilla d'un supermercat. València, Alba Barbosa.
25: La policia local ha fet una crida per les xarxes demanant que, si algú creu que l'urna pot ser seva o en coneix el possible propietari, que contacti amb ells. I acompanyen la publicació d'un número de telèfon i de la imatge de l'urna oblidada de color negre. La policia hi afegeix aquesta frase, l'oblit més inesperat. I és que el recipient l'ha trobat aquest dilluns al matí l'encarregada d'un supermercat de Benidorm mentre revisava les taquilles que els clients fan servir quan entren a comprar. Si la policia de Benidorm no pot localitzar els familiars de la persona incinerada, les restes es traslladaran al cementiri municipal.
26: What is happening to me?
27: Did you miss me, Spidey?
28: I'm losing my mind.
0: Spider-Man Brand New Day aconsegueix recaptar en el seu primer cap de setmana als cinemes 927 milions de dòlars a tot el món. Això és el segon millor debut de la història d'una pel·lícula només per darrere d'Avengers Endgame del 2019. Valèria Guareda.
1: Si comparem la cinta amb l'Odissea de Christopher Nolan, la nova pel·lícula de Marvel ha aconseguit en un sol cap de setmana superar la seva recaptació total en els 15 dies que fa que es va estrenar, que arriba als 911 milions de dòlars. Aquest èxit s'inscriu en la trajectòria ascendent de la saga Spider-Man amb Tom Holland com a protagonista. L'anterior, la tercera que feia, del 2021, es va convertir en la més taquillera de la història del personatge i va superar els 1.900 milions de dòlars. El president de Marvel Studios ha parlat d'una estrena fenomenal i ha dit que la connexió del personatge amb el públic obre la porta a coses apassionants que estan per arribar.
2: I'm not in high school anymore. Oh, you stretch, you big stretcher? It's so good for you. You ready?
0: I el Festival de Cinema de la Terra Alta, l'Infecta, celebra la seva desena edició fent balanç de la seva trajectòria i alhora fent una aposta de futur. Al llarg d'aquesta setmana, el poble de Bot serà novament l'escenari d'una noarantena de projeccions, a més d'activitats culturals vinculades al territori. Tarragona. Clara Chavarría Domingo.
8: Si bé aquesta edició està marcada pel desè aniversari del certamen, també hi ha una clara aposta de futur. L'actor Ivan Massaguer, codirector del festival, ho explica.
9: Que puguem estar pues, 7 dies, un cop l'any, visquent art, en una zona tan despoblada i tan culturalment despoblada també, doncs poder oferir tant com poguéssim, des de música en directe, de tallers, formacions, indústria, que no només sigui un festival on projectem pel·lis, però a la vegada que tinguin un comitè de jurant des de productors, distribuïdors, directors d'altres festivals on puguin valorar i, de sobte, pues, produir o distribuir aquell curt o futura pel·lícula.
8: La programació inclou la projecció de 87 curtmetratges en indrets singulars del poble, a més d'activitats culturals que, entre altres coses, volen posar en valor Bot i la comarca de la Terra Alta.
7: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
10: Ferran Torres no descarta marxar del Barça. El davanter valencià parla sobre l'interès del Paris Saint-Germain al portal digital nord-americà Sportico.
11: Siempre que te quieran estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
10: Aquest dilluns, l'entrenador del Barça, Hansi Flick, també ha parlat sobre Ferran i la posició del davanter centre.
12: We have to wait.
13: Hem d'esperar. Tinc total confiança en Mandeko, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
12: And then we will see what happens.
10: Flick ho ha fet encara a Anglaterra abans de marxar cap a Barcelona. L'equip ja és a casa després d'una setmana a St. George Park, la ciutat esportiva de la selecció anglesa. Flick els ha donat festa fins dijous, quan tornaran a entrenar-se amb una sessió doble. El Barça, d'altra banda, presentarà aquest dimarts l'extrem belga de 18 anys, Jesse Bisibu. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid traspassats al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Gonzalo marxa per 40 milions d'euros i Palacios per 10, segons la premsa especialitzada en mercat. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos jugadors. El migcampista portuguès Bernardo Silva ha parlat per primera vegada com a futbolista del Real Madrid. Ho ha fet després d'entrenar-se sota les ordres de José Mourinho.
14: És un entrenador que significa mucho para el fútbol portugués, que desde pequeño, que creciendo, lo mirábamos mucho en sus equipos y siempre poniendo el nombre de Portugal al nivel más alto. Y entonces muy feliz de poder empezar con él también y de aprender con él.
10: Bernardo Silva s'ha incorporat a la disciplina madridista després de jugar al Mundial en Portugal. També s'entrenen ja amb l'equip Vinícius Júnior i Brahim Díaz.
7: 3CAT Info.
10: Iris Tio nedarà aquest dimarts a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística, que s'està fent a París. Serà la final de solo tècnic. Tio ja ha aconseguit el bronze en solo lliure femení, disputat aquest dilluns, i dues plates, guanyades aquest dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Per Iris Tio, la medalla aconseguida de bronze té molt valor.
28: Crec que és això, encara em queda moltíssim per aprendre i també jo faig 7 coreografies. Sobretot ens centrem en les proves olímpiques, que són l'equip i el duo femení. Per tant, crec que té molt valor aquesta medalla de bronze.
10: Aquest dilluns, les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa Lliure per equips. Les tres nedadores catalanes han format part de l'equip espanyol, que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or. Aquest dimarts, la noruega Sigrid Hoset defensarà el mallot groc del Tour de França femení i ho farà a la prova contrarrellotge individual que acabarà a Dijon. La ciclista noruega és la nova líder de la classificació general després de la victòria a la tercera etapa. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc que l'acredita com a millor ciclista jove i té moltes ganes d'aquesta contrarrellotge.
3: Molt emocionada. Serà qüestió de cames. No hi haurà posicionament on estic patint una mica. Tu contra tu mateix. Estic emocionada.
10: A la general, Blasi és 13a a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot. I més ciclisme, perquè Tadej Pogacar correrà la Vuelta, que es disputarà del 22 d'agost el 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019. Ho ha anunciat el seu equip, l'UAE, aquest dilluns a X. El director general de la competició, Javier Guillén, es mostra molt satisfet a una entrevista al Tot Costa.
15: Para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes, solo le falta la Vuelta, y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir.
10: La Vuelta sortirà enguany des de Mònaco.
7: 3CAT Info.
10: El Barça ha anunciat aquest dilluns que l'equip femení farà estada de pretemporada del 6 al 10 d'agost a Andorra la Vella. Quan tornin a Barcelona, jugaran el primer partit amistós amb el Montpellier. Serà el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff. Un equip femení del Barça que ja té horari pel seu debut a la Lliga. Serà el diumenge 30 d'agost a casa contra el Tenerife a les 7 de la tarda.
0: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
16: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon dia. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Un dimarts que ens llevem amb 19 graus al Carràs, 24 a Santa Coloma de Farners i 26 graus i mig a Badalona. De tota manera, el tema avui sembla que no és tant la calor com la xafogor i el risc de pluja, perquè Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla per possibles inundacions, molt especialment al nord-est, prelitoral i sud de Catalunya. En concret, s'esperen tempestes, ens diuen el Ripollès, la Garrotxa, Osona, també el prelitoral de Barcelona i Tarragona, també al sud del país. Es recomana evitar rius i rieres en aquestes zones. Això després de la pedregada que hi va caure al Solsonès. Important pedregada que, segons el Servei Meteorològic, va fer que caiguessin pedres de fins a 5 centímetres de diàmetre. Al Berguedà, a la Cerdanya, a l'Urgell, també hi ha hagut xàfecs déu-n'hi-do d'intensos. Gori Massip, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, Freddy.
0: Avui, per tant, o pluja o xafogor, no? Una de les dues
1: doncs
0: coses.
1: Doncs sí. Un d'aquests dos ingredients seran els principals del menú meteorològic d'avui. Atenció, amb les tempestes aquesta tarda poden ser fortes cap al Pirineu Oriental, Garrotxa, Ripollès, Osona, però tota la línia perlitoral fins a arribar a les Terres de l'Ebre, passant per la Catalunya central, i avui, a diferència d'ahir, les comarques de Ponent en quedarien força al marge. I a la costa, ni pluja, més núvols i aquesta xafogor ambient pesat que s'ha de mantenir un dia més.
0: Gràcies, Gori. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Doncs aquest és el menú, com deia el Gori. Massip, o pluja o xafogor. Serà una mica el menú meteorològic de les pròximes hores. La part positiva d'aquest risc de pluja que comentàvem ara mateix és que per segon dia consecutiu no hi ha cap municipi català en el nivell més alt de risc d'incendi. Sí que n'hi ha uns 52 municipis on la situació de risc d'incendi forestal és molt alta, però el risc extrem, ara mateix, per segon dia consecutiu, per primer cop en el que portem d'estiu, no hi és a cap municipi de Catalunya. Això, de tota manera, sense oblidar el foc de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Avui anirem en directe. És un foc que continua actiu, bàsicament perquè és una zona bastant complicada d'accedir-hi i això està complicant la feina dels bombers. La bona notícia és que s'hi han aixecat les restriccions. Veurem també si aquestes pluges, que ens anuncien per les pròximes hores, millora la situació de la sequera.
2: Los tres últimos meses han sido muy, muy secos. Ya se están empezando a ver impactos, por ejemplo, en la disponibilidad de pastos en zonas de montaña, porque dependen de esas condiciones así, a escala más corta, de lluvias a un plazo más corto, y además, pues bueno, pues con estas temperaturas es obvio que se están produciendo unas tasas de evaporación enormes.
0: És el que ens deia ahir al matí de Catalunya Ràdio l'investigador Sergio Vicente. Ell és investigador, com dèiem, de l'Institut Pirinenc d'Ecologia, del CSIC, i va participar en l'informe de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic. Ens deia que és d'hora per veure si Catalunya pot tenir aviat problemes de sequera, però que hi ha aquest símptoma, que hi ha algunes zones, sobretot de muntanya, on comença a haver-hi problemes de pastures, de la qual cosa noten especialment els ramaders. Tot això a les 7 i 3 minuts, un dia més, al matí de Catalunya Ràdio, amb la mirada posada en Ceuta. Això que sentiu és un dels dispositius que ha hagut d'activar la Creu Roja, literalment per donar menjar i beguda a les persones migrants que continuen a Ceuta. La crisi és ara per l'acollida dels menors d'edat, perquè la ciutat, ho ha dit molt clar, des de Ceuta no tenen capacitat per acollir el que es calcula com un miler de persones, com un miler de menors d'edat, de nens, de nenes, de nois, que hi ha ara mateix a Ceuta, una quarta part dels quals es calcula que dormen al ras. Això, d'una banda, la part social, d'atenció a aquestes persones, però després hi ha la part política o la part diplomàtica.
3: Quien haya estado detrás de esto, las mafias, o quien lo haya consentido o tolerado, tendrá que asumir responsabilidades.
0: Després que la ministra Margarita Robles fos la primera del govern de Pedro Sánchez en assenyalar el Marroc per la possible complicitat de permetre l'entrada a Ceuta de milers de persones, avui hi ha la famosa reunió dels ministres europeus de l'Interior. El govern de Pedro Sánchez hi demanarà més compromís europeu. És veritat que després que el govern espanyol garantís que la immensa majoria de persones que van entrar a Ceuta ja torna a ser territori marroquí, el to de les crítiques ha baixat, però continuen sent-hi aquestes crítiques cap al govern de Pedro Sánchez per part de governs com l'italià. En fi, a banda d'això, avui anirem en directe també a l'aeroport del Prat, on comença una vaga dels treballadors de Ground Force, que són els que carreguen i descarreguen maletes per aerolínies com Air Europa o Qatar Airways.
4: És 24 hores de caràcter indefinit, un moment, a l'espera que també l'empresa pues, quiera sentar-se a hablar.
0: Ground Force també gestiona facturació i embarcament de passatgers. Aquesta vaga coincideix, no cal dir-ho, amb un dels períodes de més moviment a l'aeroport de Barcelona. I avui al matí de Catalunya Ràdio parlem del turisme de brossa. La setmana passada, si us recordeu, ens fèiem ressò de la queixa de la Glòria Rodríguez, una veïna de l'Hospitalet que té casa a Roda de Barà i que es troba com veïns del Vendrell li col·lapsen els contenidors d'escombraria que té prop de casa.
5: Hi ve gent, i fins i tot amb cotxes, a llançar les escombraries al nostre carrer que llinda exactament amb el municipi del Vendrell, amb la urbanització del Francàs, Masos de Coma-ruga, que són les urbanitzacions on des de Setmana Santa han implantat la recollida porta a porta.
0: El motiu és aquest que deia la Glòria. El Vendrell és recollida d'escombraries porta a porta. Com que al Vendrell hi viu molta gent que té la segona residència i no li va bé, és el sistema, perquè recordem que la recollida porta a porta doncs és en uns dies concrets, doncs com que la gent que hi va de cap de setmana, per exemple, en els dies concrets que li venen a recollir la brossa no hi són, el que fan és portar-la a Roda de Barà, on no hi ha aquest sistema. L'alcalde del municipi ja ens avançava mesures.
6: Nosaltres tenim una mesura més dràstica a aplicar. Bueno, aquesta setmana ho farem en prova amb un dels carrers. Prohibim accedir des del Vendrell cap a Roda en vehicle. Pues aquest cap de setmana ho provarem. I ho hem comunicat a l'Ajuntament del Vendrell, també.
0: Així ens ho deia aquí al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde de Roda de Barà. Avui a l'Àgora repassarem més queixes que ens han fet arribar oients del programa de Salt, de Cabrera de Mar, de Solsona, de molts altres municipis on hi ha queixes semblants pel que fa a la gestió de les escombraries. I aquesta nit, a banda d'això, a les 7:06, una altra entrevista de Ferran Torres a la televisió dels Estats Units. Ja sabeu que està fent gira de promoció de la seva marca esportiva. Estava a la CNN i li han preguntat per aquella gorra vermella que portava el dia de la celebració del Mundial, imitant la gorra dels partidaris de Donald Trump, on, en aquest cas, amb la que portava el jugador del Barça, es podia llegir Make Spain Great Again.
7: You were later seen wearing a red Make Spain Great Again hat. Where did you even get that hat from?
8: Yeah, it was a funny moment because it was not about politics, because honestly I don't know about politics.
0: El jugador diu que no tenia res a veure amb la política perquè no hi entén, de política. Recordem que Ferran Torres, insistim, està fent diverses entrevistes i en una d'elles, al portal Esportico, ha parlat de la renovació amb el Barça. Allà ha dit textualment que el club blaugrana ha de demostrar que realment el vol. En fi, de seguida ho repassarem en el matí de Catalunya Ràdio d'aquest quart dia del mes d'agost. Que, com ja és pràcticament tradicional, August de Taylor Swift s'ha tornat a posar entre les cançons més reproduïdes de les plataformes, una cançó que té 6 anys, però vaja, amb això del mes d'agost el seu ús es dispara a les xarxes.

0: 7 i 20 minuts, benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja aproximadament, Vicent Sánchez, Joan Guirado, Marc Font Ribas i Montserrat Nebrera. Però de moment, Marta Viana, Maria Fernández Noguera...

0: de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que ha elogiat la gestió de les autoritats espanyoles i marroquines i ha recalcat que cal fer més per protegir les fronteres externes. Clàudia Serra Domènech, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Onega.
2: El govern espanyol que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc.
3: I la ministra de Defensa, Margarita Robles, trenca el silenci sobre el possible paper del Marroc i demana al govern a la UITA que investigui i fins al final l'entrada massiva d'immigrants.
1: Madrid, Àngels Lafuente.
4: La ministra Elma Saed ha estat contundent. Cap informe d'intel·ligència va advertir de la crisi de Ceuta.
5: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a los que se ha tenido que dar respuesta.
4: I per primer cop, un membre de l'executiu espanyol ha apuntat cap al govern del Marroc. Margarita Robles evita assenyalar responsables, però exigeix a l'executiu a la UITA que investigui.
6: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas echándoles a la muerte sin más.
4: I l'Audiència Nacional ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal abans de decidir si obre una investigació. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Malviuen.
7: Els migrants que s'han resistit a tornar a creuar la frontera cap al Marroc.
2: Els serveis assistencials de Ceuta estan saturats d'abans, fins i tot, d'aquesta crisi i no poden atendre les necessitats bàsiques dels centenars de joves i adolescents que han decidit quedar-se.
1: Enviat especial del 3CAT a Ceuta, la Dina Susi.
8: El centre de la ciutat de Ceuta comença a recuperar la normalitat, mentre que ara mateix la majoria de joves que s'han quedat a Ceuta després d'emigrar des del Marroc es troben en barris perifèrics com ara el del Príncipe, a tocar de la frontera amb el Marroc. Es troben en una situació molt precària, dormint molts al ras, en zones muntanyoses o boscoses, tenint un accés molt difícil a menjar i aigua, i també incomunicats per la família. És per això que molts d'ells han optat al llarg d'aquests dies a retornar voluntàriament al Marroc, tot i que també empesos per la pressió militar. La ciutat de Ceuta continua militaritzada i continua havent-hi molts joves encara vivint-hi, esperant, sense saber què podrà passar amb ells en el futur. A la Dina Susi, Catalunya Ràdio, Ceuta.
1: Vaga.
3: Aquesta mitjanit ha arrencat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat del personal de terra de Ground Force.
7: L'empresa assisteix nombroses companyies aèries de les terminals T1 i T2 com Air Europa o Qatar Airways.
1: Albert Duran.
9: Esther García, membre del comitè d'empresa de la CGT a Ground Force, explica que la plantilla té càrregues de treball insostenibles i que la companyia abusa de les hores extres. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
10: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. Ara estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però la gent no pot més, la plantilla no pot més.
9: L'aturada coincideix amb un dels períodes de més moviment a l'aeroport de Barcelona per les vacances d'estiu. Albert Duran, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Incendi.
2: Els bombers han reprès aquest matí les tasques d'extinció del foc forestal de Sanet, a l'Alta Ribagorça, després que les tempestes d'ahir a la tarda obliguessin a retirar tots els efectius per motius de seguretat.
1: Anem a la Vall d'en Boí, de la Vall de Boí, amb el Pau Rovira. Bon dia.
11: Bon dia. Els bombers han tornat a desplegar el dispositiu a la zona per continuar treballant en un foc que crema des de divendres en una àrea d'alta muntanya molt inaccessible. Ahir la pluja va ajudar a frenar l'activitat de l'incendi, però el risc de vent, llamps i nous pirocúmuls va obligar a suspendre les tasques d'extinció. Protecció Civil també va enviar un alerta als excursionistes perquè abandonessin la zona, una restricció que es va aixecar al vespre quan va disminuir el risc. Avui es preveu una jornada complicada i l'incendi pot durar dies, tal com recordava l'alcalde pedani de Sanet, José Antonio Parache.
12: Bueno, l'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà, de distingir-se, com calcula, els 7 dies.
11: De moment, el foc ja ha cremat més de 80 hectàrees. Des de la Vall d'Avui, Pau Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Contrastos.
3: Pel que fa a la previsió meteorològica i el risc d'incendis.
7: Després que ahir al vespre les pluges escombressin el Pirineu i el Prepirineu, aquesta tarda es preveu un nou episodi de precipitacions violentes.
2: Per contra, el risc d'incendi continua baixant i avui serà el segon dia consecutiu sense cap municipi català en situació de risc extrem.
1: Cristian Roldán.
13: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per abundants pluges a la zona nord-est del país. Preocupa sobretot el Ripollès, la Garrotxa, Osona i també diferents punts del litoral de Tarragona i Barcelona. S'esperen ruixats molt violents que freguin els 30 litres per metre quadrat en franges de mitja hora. Ahir a la tarda, de fet, ja va arribar la primera pota d'aquest temporal que va deixar tempestes al Pirineu, al Solsonès, al Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell. De fet, a Solsona van caure pedres d'almenys 5 centímetres. centímetres de diàmetre que no van causar greus desperfectes. Tot plegat ha fet que avui, igual que ahir, tampoc hi

0: hi hagi cap municipi en situació de risc extrem d'incendi, tot i que el perill continua sent molt alt a 52 localitats, principalment situades a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Cristian. Tancat per l'eclipsi.
2: Els municipis de Cornudella i la Morera del Montsant, al Priorat, han decidit tancar els accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant entre l'11 i el 13 d'agost per l'eclipsi del dia 12. L'alcaldessa de Cornudella, Meritxell Cardona, ho justifica així.
3: Elegant, doncs, per una banda, els espais naturals, la protecció i la prevenció de riscos i d'incendis. Per una banda, elevem aquest decret, doncs, a títol municipal, i per l'altra, el que són els accessos dels nuclis locals, doncs, també, doncs, els restringim, doncs, amb aquesta acreditació per evitar, doncs, que hi hagi un desbordament, doncs, d'afluència de persones.
1: I una quarta part de les més de 2.000 morts atribuïbles a la calor a tota Espanya s'han produït a Catalunya, Montse Poblet.
4: Són un total de 544 defuncions, majoritàriament de persones de més de 65 anys. Com ens explica Montse Soler, presidenta de la Societat Catalana de Geriatria, a la gent gran la calor es pot complicar patologies prèvies a causa de la deshidratació.
5: Les persones grans afecta per un tema d'hidratació. Es necessita molta hidratació, llavors fa que hi hagi poc caudal sanguini, baixa la pressió i poden acabar amb, bueno, amb problemes de marejos, infeccions.
4: La gent gran sovint no té sensació de set i si no hi ha ningú que els ho recordi, no veuen tant com necessiten. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Ofegaments.
6: 6 de cada 10 menors es van ofegar a Catalunya entre el 2019 i el 2023 i tenien menys de 5 anys. Més de la meitat eren de nacionalitat estrangera.
1: Maria Costa.
7: Gran part dels menors estrangers tenien nacionalitat marroquina. En parla a Catalunya Ràdio el director de l'Institut de Medicina Legal, Eneco Barberia.
8: La nacionalitat espanyola seria més vinculada a les morts en piscines, mentre que la nacionalitat estrangera estaria més vinculada a morts en aigües obertes, com podria ser el mar, rius... Lògicament requereixen encara més coneixement d'aquest medi per evitar situacions de risc.
7: La directora del Casal d'Infants del Raval, Maria José García, assegura que els monitors ho detecten regularment.
9: Van a la platja i les educadores amb tota la intencionalitat fan jocs de flotar i no tenen aquesta familiaritat, s'enfonsa. Aquestes famílies no està dins del seu imaginari.
7: Per això es demana que aquests infants tinguin més accés a cursos de natació de prevenció. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Nous cartells.
10: L'Ajuntament de Tarragona n'instal·la 10 per advertir de la prohibició de saltar de les roques al mar.
11: La mesura forma part de la campanya de sensibilització impulsada després de la mort dels tres menors a la platja de la Rabassada al juny.
1: Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
12: Els cartells s'hi pot llegir: atenció, zona de roques, prohibit saltar. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, reitera que les platges són segures.
13: A totes les zones de roques està prohibit llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
12: La mesura s'afegeix a la vigilància amb drons que està fent la Guàrdia Urbana a les zones de roques. Saltar des d'una àrea prohibida està sancionat amb 100 euros. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I també la platja.
6: Ucraïna trasllada la guerra a les platges russes en plena temporada d'estiu.
10: Un dron va matar ahir almenys 7 persones, 3 de les quals menors, i en va ferir una quarantena a la regió de Krasnodar, al Mar Negre.
1: Moscou, Cristina Solies.
14: Les alarmes antiaèries no es van activar en cap moment. Els banyistes només van sentir els trets de les defenses que van poder abatre el dron. Ara bé, l'aparell va caure a la sorra i l'explosió va afectar els turistes que hi havia a prop. El governador de Krasnodar va denunciar que era un atac deliberat contra civils. Ara bé, mitjans russos independents apunten que a 300 metres de la platja hi ha un hotel balneari on s'allotgen cada estiu els treballadors d'una de les principals empreses de míssils de Rússia. Malgrat que és una regió que pateix sovint atacs ucraïnesos, les autoritats han incentivat l'arribada de turistes per salvar la temporada d'estiu. Des de Moscou, Cristina Solías, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I es contradiuen.
10: Els Estats Units i l'Iran sobre les negociacions per posar fi al conflicte que els enfronta des de fa mesos. Donald Trump assegura que les converses ja han començat, una afirmació que l'Iran nega categòricament.
6: Trump ha insistit que aquesta és l'última oportunitat per l'Iran de firmar un bon acord i ha criticat el seu silenci.
15: Hi ha converses en marxa ara mateix. És increïble. Tenim un petit problema amb l'Iran. Nosaltres som sincers, però ells ho neguen. Però per alguna raó, quan negocien, no els agrada dir que estan negociant.
6: De moment, els Estats Units mantenen suspesos els atacs sobre territori iranià. A l'estret d'Hormuz, en canvi, un vaixell de càrrega ha rebut aquesta matinada l'impacte d'un projectil de procedència desconeguda.
1: I mentrestant, el nombre de morts pel terratrèmol de Veneçuela el dia de Sant Joan ja supera les 6.000 persones.
10: Són xifres actualitzades aquesta matinada per les autoritats de Caracas. Són 580 víctimes mortals més que l'anterior balanç, que datava del 24 de juliol. Diverses ONGs veneçolanes han exigit al govern que actualitzi també la xifra de desapareguts, que segons les dades oficials està estancada en 157 persones. Alguna d'aquestes entitats calcula que hi ha almenys 29.000 persones que no han estat localitzades des del dia del sisme.
1: Doncs encara parlant de balanços, 60 persones
6: han mort a Catalunya en accidents laborals durant la primera meitat de l'any.
10: Són 11 més que en el mateix període de l'any passat, sobretot per l'augment de les víctimes en el trajecte d'anar i tornar de la feina.
1: Roger Santaló.
16: Són el que s'anomena víctimes in itinere. N'hi ha hagut 17 durant la primera meitat d'aquest 2026, segons les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu, 7 més en relació amb el 2025. Carles Pérez Espona, tècnic assessor de Comissions Obreres en Salut Laboral, diu que l'augment d'aquestes morts és per la dependència del cotxe i el mal estat de les carreteres.
17: El que tenim és un problema, primera, estructural de país, per tot el que són les comunicacions d'aquest país i tot el que són les xarxes públiques i com ens estan funcionant a dia d'avui el transport públic, i una dependència excessiva del cotxe.
16: El sindicat demana un pla de xoc per abordar la problemàtica de la sinistralitat. Roger Santalop, al matí de Catalunya Ràdio.
1: Un segon pavelló.
10: L'ha posat en marxa aquesta nit l'Ajuntament de Lleida per acollir les persones sense sostre que es concentren al voltant del recinte firal esperant poder treballar en la campanya de la fruita.
1: Anem a Lleida, Julià Bacar.
18: El pavelló 4 incorpora 160 noves places que permeten als usuaris dormir, sopar i esmorzar fins al 17 d'agost i que sumen al centenar que ja hi ha habilitades al pavelló 3 de la fira. Un dispositiu d'emergència que s'ha activat després que s'hagi duplicat el nombre de persones que han vingut per buscar feina als camps de fruita. Una situació, però, que algunes entitats asseguren que era previsible i lamenten que l'ampliació arriba tard. Sentim el portaveu de Fruita amb Justícia Social, Llibert Reixac.
19: Nosaltres ja ho vam dir, que amb la regularització extraordinària, un cop la gent anés tenint les resolucions provisionals, el que farien és desplaçar-se a aquells llocs on poguessin aconseguir més ràpid feina. I això era previsible.
18: Des de Lleida, Julio Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara mateix són les 7 i 22 minuts, al matí de Catalunya Ràdio, vaga de vigilants.
6: De les zones verdes i blaves de Barcelona estaran en vaga a partir de dissabte. L'aturada serà tot el dia i afectarà tots els dissabtes que queden d'aquest any.
1: Més detalls també, Vicent Bifsut.
20: La vaga la convocà Comissions Obreres per la parada que van fer els treballadors el 2023. Llavors, l'empresa BCM va voler modificar les condicions de treball de la plantilla perquè també treballassin diumenges i festius. Un jutge va tombar la decisió, però el sindicat defensa que la sentència comporta el retorn del sou que els treballadors van deixar de percebre per la vaga. David Martínez és el delegat de Comissions Obreres a BCM.
21: Si la resolució judicial és injustificada, els diners sostrets per la vaga s'han de retornar a les persones treballadores. S'han fet reclamacions a l'empresa, però l'empresa no vol parlar amb nosaltres, no vol negociar.
20: Vicent Mifsud, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Urna funerària.
6: A Benidorm, a la Marina Baixa, la policia busca els propietaris d'aquest objecte que s'han oblidat en una taquilla d'un supermercat.
1: València, Alba Barbosa.
22: La policia local ha fet una crida per les xarxes demanant que si algú creu que l'urna pot ser seva o en coneix el possible propietari, s'hi posi en contacte. Per això acompanyen la publicació d'un número de telèfon i de la imatge de l'urna oblidada de color negre. La policia hi afegeix aquesta frase, l'oblit més inesperat. I és que el recipient el va trobar ahir al matí l'encarregada d'un supermercat de Benidorm quan va revisar les taquilles. Si no es localitzen els familiars de la persona incinerada, les restes es traslladaran al cementiri municipal. Des de València, Alba Barbosa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Més qüestions. Spider-Man.
10: Recapta en el seu primer cap de setmana als cinemes 927 milions de dòlars a tot el món. És el segon millor debut de la història del cinema.
1: Valèria Obereda.
23: Només té al davant Avengers Endgame del 2019. I si ens fixem en l'Odissea de Christopher Nolan, la seva recaptació des que es va estrenar fa 15 dies es queda en 911 milions de dòlars. Aquest èxit s'inscriu en la trajectòria ascendent de la saga Spider-Man amb Tom Holland com a protagonista. L'anterior, la tercera que feia del 2021, es va convertir en la més taquillera de la història del personatge i va superar els 1.900 milions de dòlars. El president de Marvel Studios ha parlat d'una estrena fenomenal i dona per fet que coses apassionants estan per arribar. Valèria Obereda, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I Locarno.
6: El Festival Internacional que acull aquesta població suïssa, un dels certàmens de cinema d'autor més prestigiosos del món, comptarà amb 5 produccions catalanes.
1: I a les 7:25 gairebé anem als esports. Pau Dacs, com estàs? Molt bon dia.
0: Molt bon dia.
1: Ferran Torres no descarta marxar del Barça.
0: El davanter valencià va assegurar ahir que el fet que clubs com el París Saint-Germain el vulguin és bo i es veu amb la paella pel mànec per decidir el seu futur. Són declaracions al portal digital nord-americà Sportico.
2: Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Yo estoy, tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
0: Mentrestant, l'entrenador blaugrana Hansi Flick també va parlar ahir i va dir que cal esperar tant per veure què passarà amb Ferran com perquè el club reforci la posició del nou, una carpeta on no perd l'esperança.
3: We have to wait.
5: Hem d'esperar. Tinc total confiança amb en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
3: And then we will see what happens.
0: Un Barça que presentarà avui el seu últim fitxatge, l'extrem belga de 18 anys, Jesse Bisibu. Flick ha donat festa als seus jugadors fins dijous, quan tornaran a entrenar-se.
1: I el Madrid ven jugadors.
0: El club blanc traspassa Gonzalo García i César Palacios al Fulham, que entrena l'extècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa. Gonzalo marxa per uns 40 milions d'euros i Palacios per 10. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots els jugadors. Ahir també va parlar per primera vegada com a madridista Bernardo Silva, que s'incorpora als entrenaments. El migcampista portuguès va lloar la figura de Mourinho.
24: És un entrenador que significa mucho para el fútbol portugués, que desde pequeño, que creciendo, lo mirábamos mucho en sus equipos y siempre poniendo el nombre de Portugal al nivel más alto. Y entonces muy feliz de poder empezar con él también y de aprender con él.
1: I pot caure una altra medalla.
0: Diris Tió en natació artística als Campionats Aquàtics Europeus de París. Tió nedarà a partir de les 9 del matí la final de solo tècnic per lluitar per la seva quarta medalla. Ja ha aconseguit el bronze en solo lliure femení, disputat ahir, i dues plates en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Ahir les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández van guanyar la medalla de plata en la final del programa lliure per equips, on l'equip espanyol es va quedar a menys de 3 punts de l'or.
25: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
26: A Bezoya som molt dels qui, quan per fi arriba l'estiu... Para. Qui diu quan arriba l'estiu? A Bezoya som molt de viure molt fort sempre. No quan ho marca el calendari. Som molt de començar-lo amb el primer raig de sol. Molt de començar-lo abans i molt de viure'l molt fort. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
27: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
28: El 18 d'abril... de 1934.
27: I el número de la sort, el...
28: 10.
27: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
25: Catalunya Ràdio.
27: Som 3CAT.
25: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: I per arribar a dos quarts, com sempre, un dels protagonistes del curs amb el Jovany i companyia.
29: Bueno, què passa aquí amb el senglar? Em puc menjar els peus de porc o no?
30: Catalans, catalanes, Catalunya està en guerra. Yeah. Coroneu a Verdarmau, sisplau. Gràcies, coroneu Dalmau.
1: Aviam, president Illa, bon dia. Què és tot això? Què ha passat? Què està fent?
30: Acaben d'arribar notícies del front.
1: Home, del front, no.
30: I la situació és molt delicada.
16: Quin front? A veure, president, i expliqui'ns per què porta aquest casc militar que sembla el Gila.
30: Segons els meus homes desplaçats a Collserola, una mica es multiplica. Es multiplica i avança de manera implacable i inexorable, amenaçant l'estabilitat i la pau social que aquest govern havia aconseguit per Catalunya.
16: Molt bé. A veure, estic interpretant que l'enemic del que parla són els porcs senglars.
30: Afirmatiu, soldat. Molt agut.
16: Soldat.
30: Els nostres serveis d'intel·ligència han detectat un nou focus de pesta porcina africana. Perdó,
4: no volem estigmatitzar ningú.
7: Bueno, no, és que es diu així, eh? No pateixi, president, es diu així. Pesta porcina africana, PPA.
4: Ningú se senti...
7: No.
4: Fes-ho, deixat de banda.
7: És un concepte científic.
4: Exacte. I hem de tornar allà o a zona de Collserola. Aquesta és la conseqüència. Altra vegada vam eliminar els líders del règim dels senguars.
7: Sí, el règim dels senguars.
8: Quins líders?
4: Però sembla...
7: El règim dels senguars.
4: Que han seguit operant a la zona... I s'ha tornat a expandir.
9: Molt
7: bé, anem... Gràcies, senyor Dalmau.
8: Gràcies, conseller.
7: Sí, va venir ahir el conseller Dalmau al matí de Catalunya Ràdio, va dir, cito, sabien... Va dir que s'havien de matar senglars sense complex.
9: Sense complex.
8: De manera desacomplexada.
7: De manera desacomplexada, exacte. He citat, però he citat malament.
4: Sí, potser et podries mirar una mica els puixos que fem al matí.
7: Sí.
8: És que n'hi ha molts.
7: Ho he fet així de memòria una mica i no.
4: Els senglars són un perill per l'estabilitat a la zona i els hem d'exterminar, per tant, no tindrem compassió.
9: No tindrem compassió.
8: Aviam, tampoc no en fem un gran massa ara, d'aquesta història.
4: No,
8: president, conseller.
4: Si m'esteu sentint...
7: Ara es dirigeix als senglars.
8: Sí, està bé, això.
7: Està mirant a càmera,
4: S'ha acabat el temps. S'ha acabat. En què governeu lliures per Collserola.
8: Home, s'arribarem a 2:15.

0: Els ministres de l'Interior de la Unió Europea reuneixen avui per analitzar la situació a Ceuta. S'espera que tractin assumptes com el reforç de les fronteres exteriors de la Unió i mostrin la solidaritat amb Espanya per la crisi migratòria. Tot això després que alguns dels socis de la Unió es desmarquessin d'una manera molt clara de Pedro Sánchez, però a les últimes hores el fet que el govern espanyol assegurés que la majoria de persones que van travessar la frontera ja tornen a ser en territori marroquí ha suavitzat d'alguna manera les crítiques. Tot això mentre el govern espanyol nega que els serveis secrets l'alertessin del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dit això i també ha pujat el to contra el Marroc.
1: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más.
0: Es calcula que entre 3.000 i 5.000 migrants encara són pels carrers de Ceuta, un miler dels quals podrien ser menors d'edat, i això fa que els centres d'acollida d'adults i menors estiguin ara mateix saturats. Aquí, aquesta mitjanit, ha arrencat una vaga indefinida del personal de terra de l'empresa Ground Force a l'aeroport del Prat. Ground Force fa, bàsicament, carregar i descarregar maletes i també alguna atenció a la facturació per Air Europa o Qatar Airways. Els convocants denuncien sobrecàrrega de treball, diuen que si l'empresa no cedeix, l'aturada serà indefinida, i això coincideix, evidentment, amb el moment de l'estiu en què hi ha més vols a l'aeroport del Prat. I atenció, perquè Protecció Civil ha activat el pla d'inundacions en fase d'alerta per la previsió de tempestes intenses a partir d'aquesta tarda al nord-est, al prelitoral i al sud de Catalunya. Es demana extremar la prudència davant del risc, sobretot, de rius i rieres. Recordem una vegada més que aquestes crescudes són molt sobtades. Per tant, vigilar molt en aquestes zones del país, nord-est, prelitoral i sud de Catalunya. La pluja, però, té una part positiva, fa baixar el perill d'incendi. Per segon dia consecutiu, a Catalunya no tenim cap municipi en risc extrem d'incendi forestal. I una dada, ja que parlem d'altes temperatures, les morts per calor a Catalunya el mes de juliol han duplicat les de l'any passat, s'han enfilat fins a 544 persones, la immensa majoria són persones de més de 65 anys amb altres patologies prèvies, com deia Montse Soler, que és la presidenta de la Societat Catalana de Geriatria.
2: Les persones grans afecta per un tema d'hidratació. Es necessita molta hidratació, llavors fa que hi hagi poc caudal sanguini, baixa la pressió i poden acabar amb, bueno, problemes de marejos, infeccions.
0: I a les... quan passen 3 minuts de 7:45, en esports, Pau Dax.
3: Bon dia. Ferran Torres no descarta deixar el Barça i Flick confia que Deco fitxi un davanter centre. El club blaugrana presenta avui l'extrem belga Jesse Bisibu. Al Madrid, Gonzalo García i César Palacios marxen al Fulham d'Arbeloa. Iris Tió pot guanyar aquest matí la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística a la final de solo tècnic.
0: I mentrestant també val la pena que fem un cop d'ull al temps amb aquestes circumstàncies que dèiem ara mateix. D'una banda tenim xafogó, de l'altra banda tenim tempestes. En fi, que hem d'esperar. Gori Massip, bon dia.
4: Bon dia. Doncs el temps d'aquest dimarts ens porta a parlar novament d'inestabilitat a la tarda. De moment, aquest matí, alguns núvols baixos cap a la costa denoten aquesta humitat, aquesta xafogó, i a la tarda, atenció, s'entornem-hi amb tempestes que poden ser localment intenses, cap al Pirineu, Prepirineu més oriental sobretot, passant per tot el prelitoral fins a arribar a les Terres de l'Ebre i també la Catalunya central. A diferència d'ahir dilluns, avui les comarques de Ponent en quedarien força al marge. Precaució perquè poden anar acompanyades de ventades i també de calamarsa o pedra. A la costa també es mantindrien al marge d'aquesta situació de tempestes, però no de la xafogó. Aquí la humitat continuarà sent molt elevada i, per tant, l'ambient pesat s'ha de mantenir.
0: Gràcies, Gori. Paciència, per tant, amb aquesta xafogó i amb aquest ambient pesat. De moment, repassem la mobilitat a aquesta hora. Maria Fernández Noguera, què tal? Bon dia.
5: Bon dia. Doncs avui és un matí relativament tranquil al transport públic. Això sí, amb alguns retards als trens. Per exemple, la demora d'uns 25 minuts que porta l'AVE que ha sortit de Figueres i que va cap a Madrid. També veiem retards a l'R15, en el primer tren que ha sortit de Reus cap a Barcelona i que va amb una demora de 10 minuts i també endarreriments d'uns 10 minuts a l'R11, la línia que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou. A l'aeroport del Prat, on avui ha començat la vaga dels treballadors dels serveis de terra, de moment no hi veiem retards destacables.
0: Gràcies, Maria. I a les carreteres, com les tenim? Mariluz García, què tal? Bon dia.
6: Bon dia. Doncs les carreteres en general tranquil·les. A la B7 encara un carril tallat a Castellví de la Marca, al Penedès en direcció Tarragona per les tasques de retirada del camió accidentat ahir al matí que va provocar força en renou. A Barcelona, a la ronda Adal amb cua de Roquetes a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i entre Sant Gervasi i Vallcarca, sentit Besòs, per les obres de cobriment de la ronda que tallen un carril per sentit. I a la ronda litoral, l'aturat entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, l'Àgora, Vicent Sánchez, Joan Guirado, Marc Font Ribas i Montserrat Nebrera. però de moment el que fem és un cop d'ull als diaris i comencem, com sempre, per les portades i les opinions més destacades. Pau Bartrolí, Marc Presseguer, bon dia.
7: Bon dia.
0: La reunió europea d'avui sobre la crisi de Ceuta centra totes les portades dels diaris.
7: La Vanguardia parla de màxima tensió pel xoc migratori i considera que la crisi de Ceuta n'ha portat una altra, de diplomàtica.
8: En el seu editorial assegura que és preocupant que la majoria de països de la Unió Europea exhibeixin més desconfiança en Espanya que solidaritat.
7: Al periòdico, el columnista Ernesto Kaiser va un pas més enllà i parla d'una vendetta anunciada. Explica que la dreta i l'ultradreta europea no perdonen a Sánchez la regularització massiva de 500.000 migrants. I Kaiser també assenyala Trump, que ha utilitzat Espanya com a mirall del que pot passar als Estats Units si el Partit Demòcrata guanya els comicis.
8: L'Ara, per la seva banda, posa el focus en el paper d'Ursula von der Leyen. Publica que la presidenta de la Comissió Europea ha sortit a rescatar Pedro Sánchez, sobretot per rebaixar el fet que Ceuta hagi tornat a posar en evidència la desunió interna i comunitària en el tema migratori.
7: I el Mundo posa de manifest el que considera una contradicció de la Unió Europea. Per una banda, denuncia el paper de Marroc i al mateix temps continua donant ajudes a Rabat com a soci estratègic per gestionar la migració.
8: El País, en canvi, dedica l'editorial al sisè mes de conflicte entre els Estats Units i l'Iran. Diu que l'exasperant frivolitat de Trump només contribueix a allargar la incertesa i el caos econòmic i fa presagiar una perillosa extensió de la guerra si no s'arriba aviat a un acord.
7: L'ABC, de la seva banda, obre Montero i Zapatero, assegurant que es van unir tres dies abans del cessament d'Avalos per fer més discreta l'entrada de l'expresident al ministeri i responsable del rescat de Plus Ultra. El diari ha tingut accés a correus electrònics exclusius que revelen fins a 8 reunions entre els dos.
8: I el Punt avui se centra en mantenir la cultura en temps de guerra. Ho fa amb l'exemple del Festival Frontera, Ucraïna. A l'editorial critica el procediment sancionador contra la directa per haver destapat informació sobre els policies espanyols infiltrats en moviments socials independentistes.
0: Dos quarts i set minuts de vuit. Un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creus. Bon dia.
9: Bon dia.
0: El rescat en mar endins i acaba detingut.
9: Salvament Marítim va emetre un avís per la presència d'un nedador a l'aigua mar endins a la zona del Port Olímpic i que no seguia les indicacions de tornar a terra. Van enviar una llanxa per rescatar-lo i un cop identificat, la policia va descobrir que el noi, de 23 anys, tenia pendent una ordre d'arrest dictada per un jutjat de Vigo i set antecedents per delictes relacionats amb maltractaments a l'àmbit familiar, desobediència, resistència i agressió contra un agent de l'autoritat. Evidentment, el van detenir. Ho explica La Voz de Galícia.
0: I atenció amb això, un meteorit amb gust de pernil?
9: Bé, això ens ho hem inventat una mica. S'hauria de llepar i olorar.
0: Comencem bé, també, trobo.
9: El cas és que una família d'una petita localitat de Ciutat Real passejava pel camp, va veure una roca d'aspecte singular i grans dimensions, pesava 100 quilos i va pensar que li aniria bé per premsar i salar pernil. Després de veure una notícia a la tele sobre meteorits, van lligar caps i es van posar en contacte amb l'Institut Geològic i Miner d'Espanya. Els científics que van anar a fer acte de presència per confirmar-ho es van trobar el meteorit al pati on l'havien arrossegat amb una catifa. Es van endur una petita part per exhibir-la al Museu Geominer de Madrid i la resta es va quedar on era. Ho recull el periòdico.
0: I el Mundial del Futbol ressuscita Nino Bravo.
9: La mítica Un beso i una flor, estrenada al febrer de 1972 amb la veu prodigiosa del cantant de la Vall d'Albaida, ha tornat a les llistes d'èxit 54 anys després. Ha aconseguit el disc de platí i s'ha col·locat al número 71 de la classificació de vendes d'Espanya que elabora l'associació de productors Promusicae. El motiu que se n'hagin disparat les vendes i les reproduccions en plataformes com YouTube o Spotify, on l'últim mes han augmentat més d'un 80% respecte a l'anterior, és clar. El tema ha estat una mena d'himne oficiós de la selecció espanyola i va sonar per megafonia després dels partits, incloent-hi la final contra l'Argentina i a les celebracions pel títol a Cibeles. Ho llegim a Regió 7.
0: I a aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Miquel Muñoz.
10: Un dia més hem de parlar sobre Ceuta i mirem cap a Itàlia. El Corriere de la Sera titulen el duel entre Espanya i Itàlia i es fan ressò de les paraules d'ahir del ministre Álvarez, que va dir que Itàlia hauria d'aprendre d'Espanya pel control del flux migratori. Això, el Ministeri de l'Interior d'Itàlia ha contestat i ha dit que amb Meloni el nombre d'arribades està disminuint. El diari The Guardian es fa ressò de la polèmica sobre alliberar fins a 6.000 delinqüents de les presons del Regne Unit, perquè segons prediuen, les presons estaran plenes al mes de novembre. Aquest era el pla de l'antic primer ministre, però ara el nou primer ministre ha dit que, de moment, els violadors, els abusadors sexuals infantils i acusats d'altres delictes sexuals seran exclosos d'aquests plans d'alliberament. Acabem al New York Times, que en portada dedica un article a la brossa espacial que cau a la Terra. Cada vegada hi ha més deixalles al cel procedents de parts dels coets i de satèl·lits que s'envien, i això s'explicaria per la cursa frenètica entre governs i empreses com les d'Elon Musk per qui té més poder al cel. L'any passat, la força Espacial dels Estats Units va emetre alertes per gairebé 820 objectes que entraven a l'atmosfera terrestre, mentre que fa 10 anys se'n detectaven poc més d'un centenar.
0: I pel que fa als diaris econòmics, es fan ressò de les dades de les matriculacions al juliol. Un de cada 4 cotxes comprats a l'estat espanyol són elèctrics o endollables. Tot i això, els híbrids convencionals són el tipus de vehicle preferit pels compradors. A l'Economista destaquen el programa Auto Plus, el pla del govern espanyol per subvencionar l'electrificació, ja té gairebé el 60% dels fons compromesos. A l'Expansió analitzen les inversions del sector immobiliari espanyol. L'aportació a nous projectes de construcció supera els 77.000 milions d'euros fins a l'any 2031. Gairebé la meitat es dedicaran a habitatge residencial, un 22% a habitatge assequible i un 14% a hotels. El diari destaca que l'encariment dels preus de l'energia, la construcció i el transport passen factura al sector immobiliari. I acabem amb 5 dies on destaquen un robatori de criptomonedes. Els hackers es van endur 60 milions d'euros en bitcoins en 3 quarts d'hora. El robatori ha generat alarma en tractar-se d'un atac contra el que es considerava un dels sistemes més segurs per guardar criptomonedes, les anomenades call cards, carteres fredes, on les claus digitals es desen sense connexió a internet. Minuts i arribarem a 3 quarts de 8. Continuem repassant la premsa al matí de Catalunya Ràdio. Ara l'esportiva. Pau Dax, bon dia de nou.
3: Bon dia.

0: Hansi Flick mira al cel i espera que amb les llàgrimes de Sant Llorenç li caigui una estrella pel davanter centre, i és que passen els dies i l'opció de Julián Álvarez pinta negra com l'eclipsi solar del dia 12. Mentrestant, Ferran sembla que ha fet la carta astral i està acabant de decidir on jugarà. Llegim al Mundo Deportivo un titular amb declaracions del valencià a l'NBC. El Barça ha de demostrar que en vol. En els destacats, més missatges críptics de Torres. Vull prendre la decisió correcta, però encara no la sé. Anem amb l'esportiu i seguim parlant dels astres amb una peça que repassa casos històrics de grans jugadors de futbol que han jugat en equips modestos de la Lliga. L'últim cas, Aubameyang i el Depor aquest estiu. Falcao va fitxar pel Rayo, Bebeto i Mauro Silva també van aterrar al Deportivo als anys 90, Riquelme va portar la samarreta del Villarreal i el neerlandès Van Nistelrooy la del Màlaga. I acabem amb l'Ara, que obre la secció d'esports titulant 700 milions per mantenir el Barça a flor d'aigua. La notícia explica que el club necessita més finançament de Goldman Sachs per tancar l'exercici econòmic i també evitar que les obres del Camp Nou s'endarrereixin encara més. Tot plegat, diu la peça, amb manca de transparència per part del club, que des de fa 5 anys ja no fa un avançament de l'estat dels comptes als socis abans de l'agost.
1: I rematem el repàs a la premsa amb la premsa del cor, amb el Carlos Sant Andrés. Carlos, bon dia.
2: Bon dia. Sembla que no és un estiu fàcil per a la baronessa Thyssen. Després de la pneumònia que la va tenir ingressada unes quantes setmanes i que l'ha obligada a canviar d'hàbits, ahir arribava la gran bomba des d'un diari andorrà. El seu fill Borja estava en cerca i captura per morós. I això sí que no. Deixar el tabac per fa de baronessa moderna, però tenir un fill morós, no. Segons publicava l'Altaveu d'Andorra, l'hereu de la família Thyssen tindria un deute d'uns quants milions d'euros amb un banc del País dels Pirineus. I a la família no l'ha faltat temps per desmentir la notícia. Bé, per desmentir-la potser no, però sí per matisar-la. És cert que Borja té algunes discrepàncies amb el banc per la manera de com tornar els diners, però està perfectament localitzable. De fet, està de vacances amb la seva família, segons publica l'Ola. Com a bon rendista, primer les devocions que les obligacions. O era al revés.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Crec que ens hem perdut.
6: Sí! Sort que he portat ametlles!
7: La teva vida necessita Alesto. Amb Lidl Plus 200 grams d'ametlles a 1,85 t'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: A punt d'arribar a 3:15 del matí de Catalunya Ràdio. Marta Viana, bon dia de nou.
11: Bon dia.
1: Va, qui fa anys avui?
11: Va, que aquesta t'agradarà.

0: quants anys diries que fa, va?
1: Eva Maral, 48.
0: L'has fet molt jove.
1: Sí?
0: Bueno, molt jove. A veure, ara sí. Que potser ens enfadarà. No. Una mica més, 54.
1: 54. Pensava que era una mica més jove que jo. Mira, una mica més gran que jo.
0: Vinga, ara anem amb dos presidents. El primer, José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Avui és l'aniversari de Zapatero.
0: Pobret. Sí, pobret.
1: Zapatero, 72.
0: 66.
1: Vaja.
0: I Barack Obama, president dels Estats Units i Premi Nobel de la Pau al 2009, en fa...
1: 72, repeteixo.
0: No. 65.
1: No, tampoc. No.
0: I acabem amb una actriu, ara duquesa, que t'agrada molt o no t'agrada gens, que és Meghan Markle.
1: Home, Meghan Markle. Meghan Markle, 40.
0: 45.
1: Ai, bueno, m'he costat,
0: no,
1: eh?
0: No, bé.
1: Vinga, i ara el santoral.
0: Avui és Sant Joan Maria Viner i és el patró dels rectors de la parròquia. També avui, si coneixeu alguna perpètua, doncs és Santa Perpètua, també és Sant Rubén, Sant Tertulià, Sant Eleuteri...
1: Sant Tertulià? Sí. Deixa'm un punt després.
0: Sí. Sant Eleuteri i Sant Agavi.
1: Gràcies, Marta.
0: Fins ara.
1: I ja sabeu que aquest estiu al matí de Catalunya Ràdio cada dia us fem una recomanació literària. Vaja, no la fem nosaltres, és una recomanació que ens arriba des d'una llibreria del país.
2: Hola, sóc l'Anna Ginestà, de la llibreria cooperativa Malapesa de Sabadell, i us vull recomanar Imaginar la fi d'Eudald Espluga, un llibre sobre com podem imaginar una fi del món antifeixista i anticapitalista. Davant els discursos d'una fi del món violenta i dolorosa, hem d'imaginar-nos utopies? Eudald Espluga té clar que no, que la fi del món no serà ni distòpica ni utòpica, sinó real. El món tal com l'hem conegut ja està acabant, però els exemples de com imaginar una fi que impliqui poder seguir vivint també els tenim sobre la taula. No hem ni d'escapar de la Terra ni confiar en que la nova Jerusalem baixi del cel en forma de megalòpolis 100% ecològica. Ni colònies a Mart, ni invasions de migrants. Les narratives col·lapsistes reaccionàries són tan o més perilloses que els riscos ecològics que ens assetgen. Necessitem una crida esperançada a organitzar agències col·lectives i moviments contrahegemònics. L'apocalipsi també ens l'hem de fer nostre. Pot ser un terreny fèrtil per imaginar un canvi positiu.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet avui ens proposa la sèrie La Mujer Danesa.
3: Una exespia danesa es retira a Islàndia buscant una vida tranquil·la, però la seva naturalesa ho fa impossible. L'edifici on viu es converteix en un camp de batalla, on cada situació quotidiana es transforma en una missió, i cada veí és un cas a resoldre, sovint amb mètodes poc convencionals. Missions que tenen com a eix l'ecologia, el masclisme o el racisme, tot passat pel sedàs de l'humor negre. La protagonista, interpretada per Trine Dirholm, és magnètica. Té 6 capítols i és a Filmin.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
4: Els sons del matí.
5: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó.
6: Ara mateix, la majoria de joves que s'han quedat a Ceuta després d'emigrar des del Marroc es troben en barris perifèrics com ara el del Príncipe.
7: Están esperando que lo lleven al centro menor.
8: Y no lo encuentro, no sé, que se ha muerto o está vivo. Mi hermano tiene 17 años.
9: ¿Y salió de dónde?
8: De Marruecos, de Rabat. Vino a la
10: banda. Ara estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però la gent no pot més, la plantilla no pot més.
11: L'incendi ara està mateix un cas més estabilitzat, però que tardarà d'extingir-se.
12: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per abundants pluges a la zona nord-est del país.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Maria Fernández Noguera. Xarxa.
13: En sentit figurat, conjunt de coses o persones enllaçades entre elles. La ministra de Defensa, Margarita Robles, demana al Marroc que investigui qui hi ha darrere de les xarxes socials que compartien informació sobre com arribar a Ceuta. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, posa com una de les prioritats en la resposta europea el desmantellament de les xarxes de tràfic il·legal de persones. I tot plegat, mentre els menors que han arribat sols a Ceuta no tenen cap xarxa familiar que els empari.
1: Maleta.
13: Caixa amb nansa i tanca destinada a portar-hi roba i altres efectes. Aquests dies molts fan les maletes per marxar de vacances, però els treballadors que les traslladen als aeroports, a l'aeroport del Prat, han començat una vaga indefinida perquè asseguren que ja fa massa temps que arrosseguen una maleta massa pesant d'hores extres i manca de descansos, amb una càrrega de treball que diuen que és insostenible.
1: Ofegar-se.
13: Morir per no poder respirar. Més de la meitat dels menors que van perdre la vida ofegats al medi aquàtic entre el 2019 i el 2023 provenien de famílies migrades que patien un altre tipus d'ofegament, més en sentit figurat, l'econòmic. Així ho ha revelat un estudi de l'Institut de Medicina Legal que conclou que les famílies amb pocs recursos no es poden permetre cursets de natació per als seus fills i fa una crida a facilitar-los l'accés a aquest aprenentatge.
1: Després de les tres paraules, posem-hi tres xifres al dia amb la Sílvia Creus. 12.708.
9: Són els milions d'euros que ha guanyat nets el primer semestre del 2026 el banc HSBC, el més gran d'Europa. Aquesta xifra de beneficis representa un increment del 27,07% respecte al mateix període de l'any anterior. La companyia atribueix la millora de les xifres a l'absència d'extraordinaris negatius, així com uns ingressos nets més grans per interessos i també per comissions.
1: 90.000.
9: Són els dòlars que un noi de Portland ha obtingut per una samarreta de bàsquet que va comprar de segona mà per poc menys de 3 dòlars, concretament 2,61. El motiu és que la peça havia pertangut a Wilt Chamberlain, pivot de Los Angeles Lakers, a principis dels 70. Quan es va adonar de la troballa que havia fet, ho va compartir a les xarxes socials i de seguida van contactar amb ell des de la casa de subhastes Sotheby's, que va autentificar la samarreta i es va encarregar de trobar el millor postor.
1: 3.012,9.
9: Els metres que té exactament el cim acreditat com a nou 3.000 al Pirineu Català. És l'agulla sud de Malavasina, al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici, el terme municipal de la Vall de Boí, i l'ha certificat l'equip de topògraf de Sostremetries, que fa anys que revisa les altituds dels pics dels Pirineus en els mesuraments que ha fet aquest mes de juliol passat. D'aquesta manera, Catalunya passa de tenir 12 3.000 a tenir-ne 13.
1: I ens falten les tres imatges amb el Carlos San Andrés, que de seguida repassarem les imatges del dia. Ara mateix falten 9 minuts per arribar a les 8 del matí. A la primera imatge del dia, dues turistes asiàtiques al centre de la plaça Catalunya, totes dues amb ulleres de sol, una beu aigua d'una ampolla, l'altra s'amaga del sol sota un barret. Al fons, una mare i una filla busquen refugi a l'ombra d'una de les estàtues de la plaça. És un exemple del nombre de turistes estrangers que visiten Catalunya. Les xifres continuen creixent i, segons els especialistes, encara no s'ha tocat sostre. El primer semestre d'aquest any ens han visitat més de 9 milions i mig de persones, que representa un 3,5% més respecte a l'any passat. De mitjana, cada turista es va gastar uns 1.300 euros durant la seva estada. Això és 11.800 milions d'euros en total. La tendència diu que els visitants cada cop gasten més i passen més dies a Catalunya, concretament 8 de mitjana. Catalunya és la segona comunitat més visitada, només superada per les Balears. I a la segona imatge, el llac de Brenets, a l'est de França, pràcticament buit. Veiem el fons de la llacuna i un embarcament que ha quedat inutilitzat pel baix nivell d'aigua. Carlos, ara sí.
14: Ara sí, doncs és una de les moltes conseqüències que està deixant la sequera a Europa. El volum de rius com el Rin o el Danubi han caigut un terç i el baix nivell està perjudicant el transport de mercaderies i de matèries primeres. Les altes temperatures i la falta de pluja han deixat al descobert bombes i vaixells de la Segona Guerra Mundial i han pes al Regne Unit a una situació alarmant amb una baixada del 75% del volum dels seus embassaments.
1: Gràcies, Carlos. I la tercera ens l'envien des de Girona. Una imatge típicament estiuenca, una de les petites cales de la Costa Brava, amb embarcacions que fondegen a una certa distància de la platja i que contrasta amb la sequera que viu a Europa. Què té d'especial això, Fèlix Martín?
15: Doncs si t'hi fixes bé, que en aquest blau transparent de l'aigua hi tornen a surar les boies de color groc que algú o alguns van destrossar fa uns dies entre Palamós i Mont-ras, i que són el punt en el que, com a molt a prop de la costa, s'hi poden amarrar aquests vaixells recreatius. Això vol dir que els ajuntaments ja han posat boies noves i ara creuen els dits perquè les respectin i no les tornin a fer malbé.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
16: Les tasques d'extinció van bé.
17: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
4: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
17: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
4: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
17: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
4: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
18: Quan Àtila i els uns van irrompre...
19: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3Cat. Això és...
4: En Guàrdia, cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
19: Una hora d'història que us captivarà.
20: Catalunya Ràdio.
21: Som 3Cat.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Repassem els titulars en 2 minuts amb Maria Fernández Noguera i Pau Bartolí. Els ministres de l'Interior de la Unió Europea es reuneixen avui per analitzar la situació a Ceuta.
22: S'espera que tractin temes com el reforç de les fronteres exteriors de la Unió, alhora que mostraran la seva solidaritat amb Espanya per la crisi migratòria.
1: El govern espanyol nega, en canvi, que el CNI els alertés del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta.
23: La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pujat el to contra el Marroc.
5: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más.
1: Es calcula que entre 3.000 i 5.000 migrants continuen encara als carrers de Ceuta.
22: Mentre els centres d'acollida d'adults i menors estan saturats.
1: I anirem en directe d'aquí uns minuts aquí al matí de Catalunya Ràdio, mentre aquí, aquesta mitjanit, ha arrencat una vaga indefinida del personal de terra de l'empresa Ground Force a l'aeroport del Prat.
23: Els convocants denuncien sobrecàrrega de treball. L'aturada coincideix amb el moment de l'estiu amb més vols a l'aeroport.
1: I Protecció Civil activa el pla d'inundacions en fase d'alerta per la previsió de tempestes intenses a partir d'aquesta tarda al nord-est, al prelitoral i al sud de Catalunya.
22: Tempestes que ja han fet que s'aixequessin les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça. L'alcalde, José Antonio Parache, diu, però, que encara trigaran a apagar-lo.
11: L'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però, bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà, d'extingir-se. Vam calcular els 7 dies.
1: I les morts per calor a Catalunya el juliol dupliquen les de l'any passat i s'enfilen fins les 544 persones.
23: El gruix són de més de 65 anys amb altres patologies prèvies. Montse Soler, presidenta de la Societat Catalana de Geriatria.
0: Les persones grans afecta per un tema d'hidratació. Es necessita molta hidratació, llavors fa que hi hagi poc caudal sanguini, baixa la pressió i poden acabar amb, bueno, problemes de marejos, infeccions.
1: I a la taquilla, rècord de recaptació de la nova entrega de Spider-Man.
22: En el seu primer cap de setmana als cinemes ha arribat als 927 milions de dòlars a tot el món.
2: Bon dia. El temps d'aquest dimarts torna a mostrar-se força inestable. No encara, amb un matí de calma tensa, amb alguns núvols baixos cap a la costa, on es manté i s'ha de mantenir tot el dia aquest ambient xafogós, i nuvolades que, atenció, a partir de mig matí i migdia creixeran cap al Pirineu, Prepirineu, tota la serralada prelitoral, des de la serralada transversal, Ripollès, Garrotxa, Osona, arribant fins a les Terres de l'Ebre, passant també per la Catalunya central. Ruixats que només 30 minuts poden deixar més de 1.000 litres per metre quadrat, anar acompanyats de pedra o de fortes ventades, a diferència d'avui, d'ahir, l'alt ponent quedarien força al marge d'aquesta situació. Tot plegat amb calor, calor de ple estiu, no extrema, moltes màximes de 30 a 35 graus.
1: Repassem el trànsit a aquesta hora amb l'Ariadna García, que ens expliques. Bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs ja hi ha una incidència a la C31 a les costes del Garraf, tallada a Sitges en tots dos sentits a causa d'un accident a Barcelona. Aturats a la rondada, entre Roquetes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i de Sant Gervasi a Vallcarca, sentit Besòs, per les obres que es fan de cobriment de la ronda. I a la ronda litoral, aturats entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat.
1: Gràcies, Mariluz. I el transport públic com el tenim, Maria Fernández Noguera?
23: Doncs mira, al matí hi ha alguns retards aquest matí als serveis de Rodalies i de Regionals de Renfe. Destaquen els 40 minuts de demora a l'R11 del tren que ha sortit a primeríssima hora de Barcelona-Sants cap a Portbou a causa d'una incidència en l'operativa. El tramvia de Barcelona, freqüències de pas alterades a les línies T1, T2 i T3 a causa de l'avaria d'un comboi. I mentrestant, a l'aeroport del Prat, on avui ha començat la vaga dels treballadors dels serveis de terra, de moment no hi estem veient retards destacables.

0: I a aquesta hora, cada dia per arribar a les 8, sentim un oient del programa o una oient que vol dedicar una cançó a una persona especial. Si ho voleu fer, en el que queda de mes d'agost, envieu-nos una nota de veu al 636-360609. El 636-360609 és el que ha fet, per exemple, en Salvador.
1: Bon dia, des del Solsonès. Dedico aquesta cançó a les meves filles, Sheila e Irina. I els desitjo que puguin mantenir l'equilibri en els nous reptes que començaran al mes de setembre. La cançó es titula La bicicleta, interpretada per Shakira i Carlos Vives. Bon dia.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Tallada a la carretera de les Costes del Garraf, la C31 a Sitges, en tots dos sentits, a causa d'un accident a l'àrea de Barcelona, petites cues de la C58 de Montcada, a l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, la C33 a Montcada, direcció Mollet per un vehicle avariat, i la ronda a dalt, amb cua de Roquetes a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i entre Sant Gervàs i Vallcarca, sentit Besòs per obres.
0: Cimera d'urgència avui dels ministres de l'Interior europeus per tancar la situació a Ceuta. Fernando Grande Marlaska traslladarà als seus homòlegs el compromís en el control de les fronteres europees i defensarà la gestió de la crisi. Mentrestant, el govern espanyol nega que el CNI els avisés d'un moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, tanca files amb els serveis d'intel·ligència espanyols i exigeix al Marroc que investigui els fets. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, tot i que les tempestes que han caigut a la zona han ajudat a les tasques d'extinció. Protecció Civil torna a activar les restriccions d'accés a la zona després de comprovar que la situació continua inestable. Comença la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat. L'empresa assisteix nombroses companyies, les terminals T1 i T2, com Air Europa o Qatar Airways. El sindicat denuncia falta de personal i càrregues de treball insostenibles. Tornen les amenaces de tot el tram a l'Iran. El president nord-americà parla d'última oportunitat i assegura que les converses per arribar a un acord ja han començat. L'Iran, però, ho nega categòricament. Investiguen una agència de viatges de l'Escala per estafar unes 200 famílies i deixar-les sense viatges ni diners. Els Mossos ja han rebut fins ara, de moment, una vintena de denúncies. El titular de l'agència assegura que no pot operar a causa d'un impagament que l'ha deixat sense accés als turoperadors. Els accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant quedaran tancats per l'eclipsi del 12 d'agost. Així ho han decidit els municipis de Cornudella i la Morera de Montsant, davant la previsió d'un gran volum de gent que voldrà veure el fenomen i l'alt risc d'incendi a la zona. I Jordi Savall actua avui al Festival Pau Casals de l'Abadia Nord-Catalana de Sant Miquel de Cuixà. El festival el va crear el mateix violoncel·lista vendrellenc l'any 1950, mentre estava exiliat a Prata de Conflent. Amb les entrades exaurites, Savall tocarà aquest vespre acompanyat de l'orquestra Le Concert de Nacions.
2: Esports.
0: Pau Tax, bon dia.
3: Bon dia. Ferran Torres no descarta deixar el Barça i Flick confia que Deco fitxi un davanter centre. El club blaugrana presenta avui l'extrem belga Jesse Bisibu. Al Madrid, Gonzalo García i César Palacios marxen al Fulham d'Arbeloa. Iris Tió pot guanyar aquest matí la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística en la final de solo tècnic.
0: Ens espera un matí de temps tranquil i xafegós a la façana costanera, a l'espera de més xàfecs i tempestes, que aquesta tarda descarregaran el Pirineu, el Prepirineu, el Prelitoral i a la Catalunya Central. Poden ser intensos i anar acompanyats de pedra i ventades, tot plegat amb calor de ple estiu.
2: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Dimarts 4 d'agost, comencem. El ministre espanyol de l'Interior defensarà avui la gestió que ha fet Espanya de la crisi migratòria a Ceuta. Amb les crítiques prèvies de la majoria de països de la Unió Europea, Fernando Grande Marlaska traslladarà als seus homòlegs europeus el compromís de Madrid en el control de les fronteres europees. Marlaska es trobarà aquest matí per videoconferència amb els ministres de l'Interior dels 27 en una reunió convocada per Espanya arran de l'entrada massiva de persones a Ceuta, que va sorprendre i desbordar la capacitat de les forces de seguretat. De la reunió en sortirà, entre altres mesures, la intenció de reforçar les fronteres exteriors de la Unió Europea. I és que les imatges de la generació incontrolada entrant a Ceuta per terra i per mar sense cap oposició van fer saltar les alarmes de moltes cancelleries europees, fins al punt que una vintena de països encapçalats per Itàlia van carregar contra la política migratòria espanyola. Només França, el Regne Unit, Portugal, Irlanda i Luxemburg van fer costat a Pedro Sánchez i es van oposar a suspendre a Espanya del Tractat de Schengen. Von der Leyen va elogiar la tasca feta pels governs espanyol i marroquí en la gestió de la crisi i va demanar reforçar les fronteres. La presidenta de la Comissió Europea responia a una carta de Pedro Sánchez de dissabte passat on demanava més implicació dels 27 davant la situació a Ceuta. En el document, el president espanyol expressava el seu rebuig a la resposta de països com Itàlia o Dinamarca, que considera egoista i contrària als principis de solidaritat que han de regir la política migratòria comunitària. I mentrestant, el govern espanyol nega que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada d'aquest miler de persones a Ceuta des del Marroc. I la ministra de Defensa, Margarita Robles, trenca el silenci sobre el possible paper del Marroc i demana al govern a la UITA que investigui fins al final l'entrada massiva de migrants. Madrid, Àngels Apuente.
4: La ministra Elma Saed ha estat contundent. Cap informe d'intel·ligència va advertir de la crisi de Ceuta.
5: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de les xifres a les que s'ha tenido que dar resposta.
4: I per primer cop, un membre de l'executiu espanyol ha apuntat cap al govern del Marroc. Margarita Robles evita assenyalar responsables, però exigeix a l'executiu a la UITA que investigui.
6: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más.
4: I l'Audiència Nacional ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal abans de decidir si obre una investigació.
0: I sobre el terreny, les últimes hores han estat de pocs canvis. Els migrants que s'han resistit a tornar a creuar la frontera de tornada al Marroc continuen malvivint, escampats per diversos punts de la ciutat autònoma. Els serveis assistencials de Ceuta estan saturats d'abans fins i tot d'aquesta crisi i no poden atendre les necessitats bàsiques dels centenars de joves i adolescents que han decidit quedar-s'hi. Enviat especial a Ceuta, Aladín Azuzi.
7: Les últimes hores a Ceuta han deixat la imatge del centre de Ceuta començant a recuperar la normalitat, amb molts més comerços oberts, molta més gent passejant-hi. Una imatge que contrasta, però, amb la imatge dels barris més perifèrics, on ara s'hi troben la majoria de joves que van emigrar des de la frontera marroquina. Es troben en unes condicions precàries, amb poc accés a aigua, a menjar. Ens expliquen també que estan incomunicats des de fa dies amb la família i que molts no tenen on dormir. I tot plegat genera un clima en el qual alguns d'ells han anat optant aquests dies per retornar voluntàriament al Marroc. Hem pogut veure a la frontera de Ceuta aquest degoteig constant de joves que retornaven pel seu propi peu cap a territori marroquí, però la realitat és que continua havent-hi molts joves vivint i malvivint a Ceuta i que esperen una oportunitat. Alguns d'ells fins i tot pregunten als periodistes, no?, què passarà a partir d'ara amb ells. I tot això mentre el CETI, el centre d'immigració, continua desbordat i la ciutat encara està adaptant-se a aquest episodi i aquesta crisi humanitària sense precedents a la ciutat de Ceuta.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més coses. Els bombers de la Generalitat han reprès aquest dimarts al matí les tasques d'extinció de l'incendi forestal de Senet a l'Alta Ribagorça, aprofitant la millora de les condicions meteorològiques després del temporal d'ahir. També han tornat a demanar als excursionistes que no s'acostin a la zona perquè el foc continuï actiu malgrat aquesta pluja d'ahir a la tarda. L'incendi que crema des de divendres en una zona d'alta muntanya molt inaccessible continua sent un dels focs més complexos de l'estiu per l'orografia i el risc de propagació cap a la vall d'avui. Anem cap allà, Pau Rovira.
8: La jornada d'ahir va estar marcada per les tempestes. A la tarda els bombers van retirar tots els efectius que treballaven a la part alta de l'incendi perquè el vent, els llamps i la possibilitat que es formessin nous pirocúmuls feien massa perillosa qualsevol actuació sobre el terreny. També els mitjans aeris es van haver de retirar a causa de la tempesta. Durant hores, el dispositiu es va limitar a monitorar l'evolució del foc des de la distància mentre s'esperava que la pluja ajudés a reduir-ne la intensitat. Al mateix temps, Protecció Civil va activar al migdia un missatge "és alert" als telèfons mòbils i va demanar als excursionistes que abandonessin una superfície de prop de 2.500 hectàrees. Així s'expressava l'alcalde pedani de Senet, José Antonio Parache.
9: Bueno, l'incendi ara està mateix un poc més estabilitzat, però bueno, demà compten

0: hipòtesi que l'origen del foc sigui l'impacte d'un llamp, mentre els bombers adverteixen que l'extinció encara serà llarga i continuarà molt condicionada per l'evolució del temps i per la dificultat d'accedir al terreny.
1: Molt pendents també de la vaga que ha arrencat aquesta mitjanit a l'aeroport del Prat del personal de terra de Ground Force. L'empresa, que també gestiona facturació i embarcament de passatgers, assisteix nombroses companyies aèries nacionals i internacionals de les terminals T1 i T2 com Air Europa i Qatar Airways. Esther García, membre del comitè d'empresa de la CGT a Ground Force, explica que la plantilla té càrregues de treball insostenibles i que la companyia abuse de les hores extres. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. Ara estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però que la gent no pot més, la plantilla no pot més.
1: I és que l'aturada coincideix amb un dels períodes de més moviment a l'aeroport de Barcelona per les vacances d'estiu. Només aquest cap de setmana s'hi han programat 3.300 vols, un 5% més que les mateixes dates de l'any passat.
3: 3CAT Info.
1: Els Estats Units i l'Iran es contradiuen sobre les negociacions per posar fi al conflicte que els enfronta des de fa ja mesos. Donald Trump assegura que les converses ja han començat, una afirmació que l'Iran nega categòricament. Fa poc més de 24 hores que Trump va anunciar el restabliment de les converses amb Teheran de cara a la reobertura imminent de l'estret d'Hormuz a la marina comercial. Però, de moment, ni l'Iran ni cap dels països mediadors, com ara Qatar o el Pakistan, han confirmat que la taula negociadora torni a estar completa. Trump ha insistit que aquesta és l'última oportunitat per l'Iran de firmar un bon acord i ha criticat el seu silenci.
4: Hi ha converses en marxa ara mateix. És increïble. Tenim un petit problema amb l'Iran. Nosaltres som sincers, però ells ho neguen. Però per alguna raó, quan negocien, no els agrada dir que estan negociant.
1: De moment, els Estats Units mantenen suspesos els atacs sobre territori iranià. L'estret d'Hormuz, en canvi, un vaixell de càrrega ha rebut aquesta matinada l'impacte d'un projectil de procedència desconeguda. Ara com ara, no es tenen notícies de possibles víctimes entre la tripulació. De l'àmbit internacional, també us expliquem que l'aplicació del Pla de Pau per a Gaza, anunciat la setmana passada pel president Trump, continua aturada mentre les parts posen en qüestió l'ordre dels passos a seguir en aquest procés. La milícia palestina de Hamas ha reiterat el seu compromís amb els punts que ja s'havien consensuat amb el pacte d'alto al foc, però això sí, reclama informació clara i oficial de la Junta de Pau i dels països mediadors sobre l'acord de desarmament. El diplomàtic búlgar Nikolai Maldenov, que dirigeix la Junta de Pau per a Gaza, ha afirmat aquesta nit, després d'entrevistar-se amb Netanyahu, que la retirada total de l'exèrcit israelí es produirà quan Hamas es desarmi completament. Segons Mladenov, això s'aplica tant a les armes lleugeres com a les pesants i també es refereix als túnels construïts per la milícia islamista. El full de ruta anunciat dijous passat per Trump preveia l'eliminació progressiva de la capacitat militar de Hamas i d'altres faccions armades palestines i el cessament de les operacions militars israelianes. La persistència dels atacs de l'exèrcit d'Israel contra objectius a Gaza en si mateix és un altre escull per implementar el pla de pau. Ahir, un atac amb míssils contra un vehicle va matar dos palestins, entre ells un alt comandament de Hamas, i en va ferir diversos més. Qatar, Egipte i Turquia, països mediadors de la treva Gaza, han fet públic un comunicat de condemna a Israel per les violacions contínues sobre el territori palestí que qualifiquen de violació flagrant del dret internacional i del dret humanitari.

0: Investiguen una agència de viatges de l'Escala a l'Alt Empordà per una possible estafa. Els Mossos han rebut una vintena de denúncies fins ara, però es calcula que hi ha unes 200 famílies afectades. El cas va arrencar fa unes setmanes, quan alguns clients van demanar de cancel·lar el viatge i no els van tornar els diners. Algunes de les famílies ho van denunciar a l'Agència Catalana de Consum i després de diversos requeriments la propietària va assegurar que li havien retirat la llicència. Catalunya Ràdio ha pogut parlar amb la titular de l'agència de viatges. Assegura que no pot operar a causa d'un impagament i que se li ha tallat l'accés als turoperadors. Això fa que no pugui pagar els proveïdors turístics que estan cancel·lant les rutes previstes per l'agència. Un quart de nou del matí. Repassa la situació del trànsit i del transport públic. Aquesta hora, equip viari, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Es manté tallada la C31, la carretera de les Costes del Garraf, a l'altura de Sitges.

0: punt quilomètric 170 en tots dos sentits. Es tracta de despreniments. Hi ha caigut una roca de grans dimensions, segons informen des del Servei Català de Trànsit. Hi ha retencions llargues en tots dos sentits. A la resta, també encara complicacions en alguns accessos a Barcelona, tot i que molt localitzades, hi ha petites retencions a l'entrada per la C58 entre Montcada i l'entrada pel Nus de Trinitat. L'autovia 2 també amb una petita retenció a l'altura de Cornellà, direcció Barcelona, i on hi ha més problemes per circular és a la Ronda a Dalt per les obres de cobriment que es fan a l'altura de la Vall d'Hebron i que tallen un carril per sentit. Hi ha retencions ara més en direcció Llobregat, entre Roquetes i la Vall d'Hebron. En canvi, en sentit contrari, en sentit Besòs, només una petita retenció a l'altura de Vallcarca. A la Ronda Litoral també una llarga cua des de Fòrum a la Barceloneta, direcció Llobregat, i en canvi més curta a l'altura de Cantonís en sentit Besòs. Pel que fa a la situació del transport públic, recordem que al tramvia de Barcelona hi ha un comboi avariat i per això hi ha alterades les freqüències de pas al tram Besòs, les línies T1, T2 i T3. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
1: El temps.
2: Amb el Gori Massip.
3: La temperatura matinal d'aquest dimarts ha baixat un pèl, res, un 2 graus. Mantenim aquest ambient xafogós, temperatura mínima al voltant dels 26-27 graus a la ciutat de Barcelona, Castelldefels, també a la ciutat de Tarragona, i valors al voltant dels 18-19-20 graus a bona part de l'interior, el valor més baix, aquests 11 de Bolvi. Atenció, atenció, aquesta tarda tempestes que poden tornar a ser fortes al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, també a la Serrada Prelitoral. En tots aquests indrets tenim activat l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya, que ens adverteix que en només 30 minuts poden caure més de 1.000 litres per metre quadrat i, a més, aquests xàfecs poden anar acompanyats de calamarsa, pedra o de fortes ventades. A diferència d'ahir, potser les comarques de Ponent sí que en quedarien una mica més al marge i a la costa es mantindrà aquest cel variable i amb aquest ambient, sobretot, humit, pesat i xafogós. Les properes tardes, pràcticament cada dia repetirem aquests xàfecs. Potser demà dimecres perdin una mica d'extensió, però, en canvi, dijous tornarien a guanyar amb brànzida.
4: Les tasques d'extinció van bé.
1: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
5: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
5: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
5: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
2: Un quart de 9:03, la cadena de supermercats Bonpreu podria començar les obres del seu nou centre logístic al polígon Logis Montblanc, a la Conca de Barberà, aquest mes d'agost. L'Ajuntament li ha atorgat la llicència d'obres per abordar la primera fase dels treballs, que compten amb un pressupost de 34 milions d'euros. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
6: En aquesta primera fase està prevista la construcció de dos grans magatzems i l'objectiu és que el nou centre logístic entri en funcionament durant el primer semestre de l'any 2028. Serà la plataforma de referència de Bonpreu per distribuir al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Es tracta de la primera empresa que començarà a treballar al nou polígon Logis Montblanc i ocuparà la parcel·la més gran. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, confia que aquesta iniciativa empresarial sigui un reclam per a altres empreses.
7: Bonpreu serà l'empresa tractora d'aquest polígon. N'estem segur que això serà un efecte crida. Per tant, dinamització econòmica, nous llocs de treball i diversificació de l'economia. Doncs encara, si Montblanc és industrial, doncs encara serà una mica més, però també cap a la banda de serveis, cap a la banda de logística.
2: Els municipis de Cornudella i la Morera de Montsant, al Priorat, han decidit tancar els accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant per l'eclipsi. La mesura s'ha pres perquè s'espera l'arribada d'un gran volum de gent per veure el fenomen, que coincidirà amb un alt risc d'incendi. Els dos municipis tancaran els accessos al parc entre l'11 i el 13 d'agost perquè temen una allau de gent el dia 12 que coincideix, com us dèiem, amb aquest alt risc d'incendi a la zona. En el cas de Cornudella es decreta el tancament dels seus espais protegits i la restricció d'accessos a diferents nuclis urbans com Albarca i Siurana, amb excepció pels veïns, a més d'altres espais propers al municipi de Prades, tal com detalla l'alcaldessa de Cornudella de Montsant, Meritxell Cardona, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
8: Pot haver-hi una mica de col·lapse perquè justament estan en direcció Prades, no? Que allí s'han organitzat moltes activitats, s'ha fet molt de ressò mediàtic i tenim por de que hi hagi allau, ja que no s'ha controlat doncs, de cap manera la freqüentació que hi pugui haver-hi.
2: La decisió s'ha pres per garantir la seguretat a la zona i perquè el Departament de Territori només tanqui el parc en cas d'entrar al nivell 4 de risc d'incendi del Pla Alfa. Cardona ho justifica bé d'aquesta manera.
8: Al·legant la protecció i la prevenció de riscos d'incendis i per l'altra el que són els accessos dels nuclis locals, doncs també els restringim per evitar que hi hagi un desbordament d'afluència de persones.
2: Segons el cos d'agents rurals, els ajuntaments tenen la potestat d'aplicar aquestes mesures i ells s'activarien en cas que Territori decideixi tancar la totalitat del parc natural.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
2: El Festival Pau Casals al Conflent celebra enguany els 150 anys del violoncel·lista del Vendrell. Va ser el mateix Pau Casals que el va crear l'any 1950 quan estava refugiat a Parada, Laura Bertran.
9: Cada estiu, la Batllia de Sant Miquel de Cuixà acull el Festival Casals. Aquest certamen el va crear l'any 1950 el mateix Pau Casals. Enguany és una edició especial per als 150 anys del seu naixement dedicada al seu instrument, al violoncel i a la seva personalitat. Pierre Bleus és el director artístic.
10: Qui és per a la gent avui en dia Pau Casals? La gent el coneix encara més enllà del petit món de la música? Penso que hi ha un missatge molt fort que pot portar i, per a mi, la millor manera, una vegada més, és de transmetre-la a aquest jovent. Són ells que seran els testimonis d'aquest llegat extraordinari que ens ha deixat.
9: En aquesta edició, inaugurada el 28 de juliol i que durarà fins al 8 d'agost, se succeeixen concerts i conferències amb la millor assistència de públic des de la Covid. Les entrades del concert d'avui, del Jordi Savall, són exaurides. Sandra Mascré, directora administrativa del festival, es mostra satisfeta.
11: Entre el públic, els músics, els voluntaris, és a prop 8.000 persones que vinen aquí i que viuen el Festival Pau Casals aquest any.
9: S'hi viu un ambient únic, també gràcies a l'equip de voluntaris, entre els quals hi ha en Joan Ramon.
12: Hi ha moltes feines, és que ser molt polivalent, ens comencem a conèixer i entre nosaltres ja comença a haver una complicitat que cada any es fa més gran i el festival veiem que va evolucionant de manera positiva i això també ens fa molt ple. No?
9: Entre els objectius del Festival Casals hi ha la barreja d'artistes de fama internacional amb joves promeses i una programació de grans obres de música de cambra al costat de novetats més agosarades.

0: Avui arrenca a Palamós la desena edició del festival amb So de Cobla, amb una programació que reivindica la capacitat de la cobla per dialogar amb altres llengües musicals. S'obre amb un concert especial de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i també hi actuaran obeses amb la cobla Berga Jove o la cobla amb So de Dona, Girona, Maria Rovira.
1: Per la desena edició s'ha volgut fer una inauguració especial amb l'espectacle Mare Mundi de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, amb la Polifònica de Puig-reig, que comptarà també amb les veus d'Arjau Bé, Joan Garrido, Mariona Escoda. Ens ho explicava el director artístic del festival, Adrià Bausó.
2: Mare Mundi és un homenatge al món del mar. Nosaltres, com a un poble pescador, un poble al costat del mar, no, creiem que era un grandíssim concert, un concert que tindrà la presència de 100 artistes sobre l'escenari aproximadament, i això serà una passada.
1: La programació consolida la voluntat del festival de fusionar formats i acostar-se a nous públics, amb propostes com la de la cobla amb So de Dona, que reivindicarà la contribució de les dones a la creació per la cobla, el baríton palamosí Guillem Batllori, amb la principal del Llobregat, o el concert d'obeses i la cobla Berga Jove. El festival es clourà dissabte amb la festa final amb l'orquestra Transmediterrània.

0: contemplar.
1: I encara vegirem que el Festival Internacional de Cinema de Locarno arrenque demà dimecres amb 5 produccions catalanes en les diferents categories. Des del 1946, aquesta localitat turística de Ticino, del Ticino suís, acull un dels festivals més antics del continent i un dels més prestigiosos en l'àmbit del cinema d'autor. A la secció Concurs Internacional s'hi projectarà el llargmetratge L'Ecos de los Árboles, la tercera cinta de ficció de la cineasta barcelonina Meritxell Colell, coproduïda amb el Perú-Itàlia. Fora de competició s'hi veurà 6 de momentos de Mai Vie, un documental d'Albert Serra amb l'actriu i cantant alemanya Ingrid Caven. Serra ja va guanyar el Lleopard d'Or a la millor pel·lícula del Festival de Locarno el 2013 amb Històries de la meva mort. La representació catalana arribarà també a Locarno Kids amb la pel·lícula Ecologista Los Nuevos de Rodrigo Pla i amb 2 curtmetratges, Los Andares de Sofía Esteve i Isla Luengo i Primer Foc de Blanca Camell Galí.
2: Esports.
1: Pau Dax, bon dia.
3: Bon dia. Ferran Torres no descarta marxar del Barça. El davanter valencià va assegurar ahir que el fet que clubs com el Paris Saint-Germain el vulguin és bo i es veu amb la paella pel mànec per decidir el seu futur. Són declaracions al portal digital nord-americà Sportico.
4: Siempre que te quieran estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
3: Mentrestant, l'entrenador blaugrana, Hansi Flick, també va parlar ahir i va dir que cal esperar per veure què passarà amb Ferran i perquè el club reforci la posició del nou, una carpeta on no perd l'esperança.
5: We have to wait.
6: Hem d'esperar. Tinc total confiança amb en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
5: And then we will see what happens.
3: Un Barça que presentarà avui el seu últim fitxatge, l'extrem belga de 18 anys, Jesse Bisibu. Flick ha donat festa als seus jugadors fins dijous, quan tornaran a entrenar-se. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid, traspassats al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Gonzalo marxa per 40 milions d'euros i Palacios per 10, segons la premsa especialitzada en mercat. El Real Madrid es reserva el 30%

0: esto lo mirábamos mucho en sus equipos y siempre poniendo el nombre de Portugal al nivel más alto. Y entonces muy feliz de poder empezar con él también y de aprender con él.
1: Iris Tió lluitarà avui per la seva quarta medalla en natació artística als campionats aquàtics europeus que es disputen a París. Serà en la final de solo tècnic, que arrenca en poc més de mitja hora. Tió ja ha aconseguit el bronze en solo lliure femení, disputat aquest dilluns, i dues plates guanyades dissabte en el duet lliure i en el duel mixt lliure. Per Iris Tió, el bronze d'ahir té molt valor.
2: Crec que és això, encara em queda moltíssim per aprendre i també jo faig 7 coreografies, sobretot ens centrem en les proves olímpiques, que són l'equip i el duo femení. Per tant, crec que té molt valor aquesta medalla de bronze.
1: Ahir les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández van guanyar la medalla de plata en la final del programa lliure per equips. Les tres nedadores catalanes van formar part de l'equip espanyol, que es va quedar a menys de 3 punts de l'or, que es van dur al combinat d'atletes neutrals.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: I avui la noruega Sigrid Haugset defensarà el mallot groc del Tour de França femení. Ho farà a la prova contrarrellotge individual que acabarà a Dijon. La ciclista noruega és la nova líder de la classificació general després de guanyar la tercera etapa. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc, que l'acredita com a millor ciclista jove i té moltes ganes de la contrarrellotge.
4: Molt emocionada. Serà qüestió de cames. No hi haurà posicionament on estic patint una mica. Tu contra tu mateix. Estic emocionada.
1: A la general, Blasi és 13a. Ho va anunciar ahir el seu equip dels Emirats Àrabs, AIX.
3: 3CAT Info.

Dos quarts de nou del matí, informacions més destacades a aquesta hora. Cimera d'urgència avui dels ministres de l'Interior europeus per tractar la situació a Ceuta. Fernando Grande-Marlaska traslladarà als seus homòlegs el compromís amb el control de les fronteres europees i defensarà la gestió de la crisi. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, tot i que les tempestes que han caigut a la zona han ajudat a les tasques d'extinció. Ara bé, Protecció Civil torna a activar les restriccions

0: d'accés a la zona després de comprovar que la situació continua inestable. I comença la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat. L'empresa assisteix nombroses companyies a les terminals T8-T2, com Air França, Air Europa, volíem dir, o Qatar Airways. El sindicat denuncia falta de personal i càrregues de treball insostenibles. Qüestions destacades d'aquesta primera mitja hora, i a partir d'ara també us explicarem que el canal Segarra-Garrigues s'ha instal·lat al parc solar flotant més gran de Catalunya en una bassa de rec situada al Fes, al Segrià. També que tornen a posar a les cales de Palamós, a la Costa Brava, les boies que uns desconeguts van sabotejar la setmana passada i que fixen els límits d'accés als vaixells recreatius. Des de l'Ajuntament demanen més respecte als usuaris de les embarcacions, més control als Mossos i agents rurals, i avui presentaran una denúncia pels danys. I a Sant Marcel, la sisena edició del festival Itinera, que acosta la música i la cultura als micropobles d'arreu de Catalunya. Ho fa amb concerts de petit format que, a més de donar vida a aquests pobles, també els dona a conèixer. I pel que fa al temps, matí tranquil i xafegós a la façana costanera, a l'espera de més xafecs i tempestes que aquesta tarda descarregaran al Pirineu, Prepirineu, Prelitoral i Catalunya Central. Poden ser intensos i anar acompanyats de pedra i ventades, tot plegat amb calor de ple estiu. Dos quarts de nou i dos minuts aquest matí es reuneixen, com us dèiem, els ministres de l'Interior de la Unió Europea per abordar la crisi de Ceuta. El ministre espanyol de l'Interior defensarà la gestió que ha fet el govern de Pedro Sánchez i intentarà recusir el suport de la majoria de països de la Unió Europea després de les dures crítiques d'Itàlia i d'una vintena de socis més. Madrid, Paula Brujats.
1: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, arriba a la reunió pràcticament sol. La majoria de socis europeus culpen el govern espanyol de la crisi a Ceuta i avui serà un matí de donar explicacions. Marlaska intentarà convèncer els estats que Pedro Sánchez està compromès amb el control de les fronteres, que la crisi a Ceuta és també una crisi europea, i demanarà més solidaritat i menys egoisme als socis europeus per gestionar-la i per evitar, sobretot, que repeteixi. No serà una cita gens fàcil. Itàlia i Dinamarca lideren la crítica al govern espanyol, però s'hi han sumat també una vintena de països europeus i Pedro Sánchez no ha rebut ni tan sols el suport explícit de capitals com París o Berlín. La resposta de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha arribat 4 dies més tard. Sí que ha elogiat la gestió que ha fet el govern espanyol de la crisi, però recorda Pedro Sánchez la necessitat d'endurir el control de les fronteres. Aquest serà un dels punts importants de la trobada d'avui. És una reunió telemàtica i ahir ja es van veure els ambaixadors a la Unió Europea. Segons fonts diplomàtiques, aquesta primera trobada va servir com a mínim per rebaixar la tensió després de dies de retrets.
0: Mentrestant, el govern espanyol negué que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada d'aquests milers de persones a Ceuta des del Marroc. I la ministra de Defensa, Margarita Robles, trenca el silenci sobre el possible paper del Marroc i demana al govern a la UITA que investigui fins al final l'entrada massiva de migrants. Ens quedem encara a Madrid amb l'Àngels Lafuente.
2: La ministra Elma Saed ha estat contundent. Cap informe d'intel·ligència va advertir de la crisi de Ceuta.
3: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de les xifres a les que s'ha tenido que dar resposta.
2: I per primer cop, un membre de l'executiu espanyol ha apuntat cap al govern del Marroc. Margarita Robles evita assenyalar responsables, però exigeix a l'executiu a la UITA que investigui.
4: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más.
2: I l'Audiència Nacional ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal abans de decidir si obre una investigació.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els bombers de la Generalitat han reprès aquest dimarts al matí les tasques d'extinció de l'incendi forestal de Senet a l'Alta Ribagorça, aprofitant la millora de les condicions meteorològiques després del temporal d'ahir a la tarda. També han tornat a demanar als excursionistes que no s'acostin a la zona perquè el foc continua actiu malgrat la pluja d'ahir. L'incendi que crema este divendres en una zona d'alta muntanya molt inaccessible continua sent un dels focs més complexos de l'estiu per l'orografia i el risc de propagació cap a la vall de Boí. Anem cap allà, Pau Rovira.
6: La jornada d'ahir va estar marcada per les tempestes. A la tarda, els bombers van retirar tots els efectius que treballaven a la part alta de l'incendi perquè el vent, els llamps i la possibilitat que es formessin nous pirocúmuls feien massa perillosa qualsevol actuació sobre el terreny. També els mitjans aeris es van haver de retirar a causa de la tempesta. Durant hores, el dispositiu es va limitar a monitorar l'evolució del foc des de la distància mentre s'esperava que la pluja ajudés a reduir-ne la intensitat. Al mateix temps, Protecció Civil va activar al migdia un missatge és alert als telèfons mòbils i va demanar als excursionistes que abandonessin una superfície de prop de 2.500 hectàrees. Així s'expressava l'alcalde pedani de Sanet, José Antonio Parache.
7: Bueno, l'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà d'extingir-se, com calcula, els 7 dies.
6: Avui dimarts, amb una situació meteorològica més favorable, els bombers han tornat a desplegar els mitjans aeris i el personal especialitzat per continuar les tasques de contenció en un incendi que afecta una zona de molt difícil accés. Segons les darreres dades, l'incendi afecta ja més de 80 hectàrees, una part de les quals dins la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes. Els agents rurals mantenen com a principal hipòtesi que l'origen del foc sigui l'impacte d'un llamp, mentre els bombers adverteixen que l'extinció encara serà llarga i continuarà molt condicionada per l'evolució del temps i per la dificultat d'accedir al terreny.
0: 2:15:09.
5: 3CAT Info.
0: Aquesta mitjanit ha arrencat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat del personal de terra de Ground Force. L'empresa assisteix nombroses companyies aèries de les terminals T8-2 com Air Europa o Qatar Airways. Anem a veure quina és la situació a l'aeroport del Prat. Jordi Canal, bon dia.
8: Bon dia. Comença aquesta primera jornada de vaga indefinida i ho fam amb la previsió de diverses afectacions. Hi haurà al llarg del dia almenys una vintena de vols cancel·lats. Cancel·lacions que s'han fet de manera preventiva per la vaga, segons la CGT, que és el sindicat convocant. Retards ara mateix no en consten en els canals d'AENA. Sí que hi ha algunes cues més llargues del que és habitual. En alguns taulells ens diuen, depenent dels serveis mínims, que van del 35 al 80%, segons la destinació i la durada del vol. Un altre punt on hi pot haver problemes en aquests serveis de terra és en el dels equipatges. Una vaga similar per Setmana Santa va deixar la imatge de milers de maletes extraviades aquí al Prat.
0: N'estarem pendents. Gràcies. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Cauen les matriculacions de cotxes a Catalunya. El juliol se n'han venut 12.700, un 2% menys que el juliol de l'any passat, segons la patronal automobilística ANFAC. La davallada es nota sobretot en els cotxes dièsel, que cauen gairebé a la meitat, i en els de gasolina amb un 30% menys de vendes respecte al mateix mes del 2025. Tot i aquestes xifres negatives, es percep un augment de les vendes dels vehicles elèctrics purs i dels híbrids endollables, un 8% més. Les dades de juliol contrasten amb la tendència anual, perquè la mateixa patronal recull que en la primera meitat de l'any s'han matriculat més de 86.000 vehicles a Catalunya, un 10,2% més que en el mateix període de l'any passat. D'aquests, més de 25.000 són turismes electrificats. I mentrestant augmenta la sinistralitat laboral a Catalunya. Segons dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu, s'han registrat 60 morts en accidents laborals durant la primera... laboral, ho relaciona amb la dependència del cotxe i el mal estat de les carreteres.
9: El que tenim és un problema, primera, estructural de país, per tot el que són les comunicacions d'aquest país i tot el que són les xarxes públiques i com ens estan funcionant a dia d'avui el transport públic, i una dependència excessiva del cotxe.
0: També han crescut els accidents greus i lleus, tant els que passen durant la jornada laboral com en els desplaçaments. Plataforma per la Llengua vol que el català sigui un mèrit per optar a les places MIR i que es facin classes obligatòries per a aquells metges que no el parlen. Així es recull en les al·legacions que l'entitat ha presentat al projecte del Reial Decret que modifica les condicions del MIR impulsat pel Ministeri de Sanitat. Ho ha detallat a 3CAT Info Òscar Escudé, que és president de Plataforma per la Llengua.
10: Que el saber català o basc o gallec en els seus territoris hi hagi un cert mèrit extra a l'hora de l'adjudicació de places. Que un cop adjudicades les places, els que no tinguin suficient nivell hagin de fer una formació inicial de català abans de començar a treballar.
0: La plataforma considera bàsic que els futurs professionals sanitaris tinguin les competències per poder atendre els pacients en català.
5: 3CAT Info. Perdona, tindries lloc per dos?
11: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
12: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
13: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.

0: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: Submergir-se fins al Titanic és molt semblant a anar a l'espai.
2: Creat per observar les restes del transatlàntic més famós, el Titan va passar de ser una immersió fascinant
3: i de sobte es fa el silenci.
4: Que no és mai bon senyal.
2: Esdevenir un viatge a la mort.
5: És un malson, és com ara ser enterrat viu.
2: Nits sense ficció. La implosió del Titan. El destí final cap al Titanic. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
6: 3CAT Info. L'expresident José Luis Rodríguez Zapatero recorre l'autorització de l'Audiència Nacional Espanyola a investigar els seus comptes bancaris i reclama que hi posi límits. L'advocat de Zapatero ha demanat al jutge que retiri el permís que ha donat a la policia espanyola per sol·licitar als bancs la informació de l'exlíder socialista i el seu entorn que consideri pertinent per la causa i veu un alt risc d'una investigació prospectiva i genèrica. Zapatero també ha protestat pel fet que la petició de dades s'hagi estès fins avui, inclou les comunicacions entre les entitats de crèdit i l'exdirigent. Sortim ara a l'exterior. Ucraïna trasllada la guerra de les platges russes en plena temporada d'estiu. Un dron va matar i almenys 7 persones, 3 de les quals menors, i en va fer-hi una quarantena a la regió de Krasnodar, al Mar Negre. Moscou, Cristina Solies.
7: Les alarmes antiaèries no es van activar en cap moment. Els banyistes només van sentir els trets de les defenses que van poder abatre el dron. Ara bé, l'aparell va caure a la sorra i l'explosió va afectar els turistes que hi havia a prop. El governador de Krasnodar va denunciar que era un atac deliberat contra civils. Ara bé, mitjans russos independents apunten que a 300 metres de la platja hi ha un hotel balneari on s'allotgen cada estiu els treballadors d'una de les principals empreses de míssils de Rússia. Malgrat que és una regió que pateix sovint atacs ucraïnesos, les autoritats han incentivat l'arribada de turistes per salvar la temporada d'estiu.
6: El nombre de morts pel doble terratrèmol que va afectar Veneçuela per Sant Joan ja arriba als 6.125, segons les xifres actualitzades aquesta nit per les autoritats de Caracas. Són 580 víctimes mortals més que en l'anterior balanç que datava del 24 de juliol. Diverses ONG veneçolanes han exigit al govern que també actualitzi la xifra de desapareguts que, segons les dades oficials, està estancada en 157 persones. Alguna d'aquestes entitats calcula que hi ha almenys 29.000 persones que no han estat localitzades des del dia del sinistre. Notícia que crida l'atenció i és que a Benidorm, a la Marina Baixa, la policia busca els propietaris d'una urna funerària que s'han descuidat en una taquilla d'un supermercat. València, Alba Barbosa.
8: La policia local ha fet una crida per les xarxes demanant que si algú creu que l'urna pot ser seva o en coneix el possible propietari, s'hi posi en contacte. Per això acompanyen la publicació d'un número de telèfon i de la imatge de l'urna oblidada de color negre. La policia hi afegeix aquesta frase, l'oblit més inesperat. I és que el recipient el va trobar ahir al matí l'encarregada d'un supermercat de Benidorm quan va revisar les taquilles. Si no es localitzen els familiars de la persona incinerada, les restes es traslladaran al cementiri municipal.
6: 11 exposicions diferents de fotografies poden visitar fins l'octubre en una nova edició de la Bienal Xavier Miserachs, que es fa a Palafrugell, al Baix Empordà. Félix Martín.
9: I d'aquestes 11 en destaquem una, la que recull una seixantena d'imatges de Dorothea Lange sobre la Gran Depressió nord-americana d'ara fa 100 anys. A tocar n'hi ha una altra sobre fotoperiodisme actual. I malgrat la distància en el temps, els temes no han canviat massa. Ho destaca la directora de la Bienal Miserachs, Maria Planes.
10: Vull dir que amb 100 anys de diferència s'estan tractant temes molt similars. Les migracions a causa del canvi climàtic, a causa de les crisis econòmiques. En el cas de la Dorothea Lange no hi ha tant conflicte, però sí que tenim en el cas del fotoperiodisme que hi ha al costat doncs, una secció dedicada als conflictes bèl·lics.
9: A la Bienal, també fins a l'octubre, es pot visitar la primera retrospectiva que es fa a Catalunya al fotoperiodista xilè de l'agència Magnum, Sergio Larraín.
6: 8:45. Actualitzem la situació del trànsit i el transport públic. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
11: Hola, bon dia. Encara amb complicacions a la C31 Sud, a la carretera de les Costes del Garraf, a l'altura de Sitges, on ja han pogut obrir tots els carrils a la circulació, perquè recordem que a primera hora d'aquest matí hi ha caigut una roca de grans dimensions, primer tallada, després s'hi feia pas alternatiu, ara la via ja reoberta, però queden retencions en totes dues direccions. A l'àrea de Barcelona, algunes petites aturades a les rondes, la ronda de dalt, la que més, amb cua entre Roquetes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i també a Vallcarca en sentit Besòs per les obres de cobertura de la ronda que tallen un carril en tots dos sentits a l'altura de la Vall d'Hebron. En canvi, a la ronda litoral ja millora força la situació, queda però lentitud entre Fòrum i Diagonal Mar i també a l'altura de Poblenou i la Barceloneta en sentit al Llobregat. A la resta de l'àrea de Barcelona, de moment s'està normalitzant la circulació i el transport públic ara mateix també sense noves incidències. Més informació al punt de les 9.
12: El temps.
6: Gori Massip.
13: La temperatura matinal d'aquest dimarts ha baixat un pèl, res, un 2 graus. Mantenim aquest ambient xafogós, temperatura mínima al voltant dels 26-27 graus a la ciutat de Barcelona, Castelldefels, també a la ciutat de Tarragona, i valors al voltant dels 18-19-20 graus a bona part de l'interior, el valor més baix, aquests 11 de Bolvi. Atenció, atenció, aquesta tarda tempestes que poden tornar a ser fortes al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, també a la Serrada Prelitoral. En tots aquests indrets tenim activat l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya, que ens adverteix que en només 30 minuts poden caure més de 1.000 litres per metre quadrat i, a més, aquests xàfecs poden anar acompanyats de calamarsa, pedra o de fortes ventades. A diferència d'ahir, potser les comarques de Ponent sí que en quedarien una mica més al marge i a la costa es mantindrà aquest cel variable i amb aquest ambient, sobretot, humit, pesat i xafogós. Les properes tardes, pràcticament cada dia repetirem aquests xàfecs. Potser demà dimecres perdin una mica d'extensió, però, en canvi, dijous tornarien a guanyar embranzida.
14: Les tasques d'extinció van bé.
15: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
16: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
15: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
16: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
15: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
16: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
6: El canal Segarra-Garriga s'ha instal·lat al parc solar flotant més gran de Catalunya en una bassa de rec situada al Fes, al Segrià. Tot i que les plaques ja estan enllestides, el parc encara no ha pogut començar a funcionar perquè falten tràmits administratius, una situació que els regants lamenten perquè encara no poden amortitzar la inversió. Lleida, Júlia Albacar.
17: La instal·lació de les plaques a la bassa fa dies que està acabada, però per poder posar en marxa el parc falta enllestir el registre d'instal·lacions de producció elèctrica, un tràmit que està pendent de resoldre's. El president del canal Segarra-Garriga, Josep Maria Jové, lamenta que aquesta situació els obliga a consumir i pagar energia de la xarxa en plena campanya de rec.
18: I aquesta energia pues, l'utilitzarem per a fer les bombes de les bases, claro. Si no fem energia no podem utilitzar, encara que sigui una energia no de les plaques, sinó la que ve de la línia. Aquí perjudica, perquè tota aquesta energia que ara no fem ho hem de comprar.
17: Tot i això s'espera que el tràmit pugui estar resolt en les properes setmanes. Recordem que el muntatge del parc ja es va haver d'ajornar l'any passat perquè va coincidir amb el període de nidificació d'algunes espècies de moixons protegides. Això mentre tampoc s'han pogut posar en marxa encara les plaques flotants, que també s'estan muntant en una altra bassa al Canó, molt més petita, este cop per un error en la tramitació del titular de la instal·lació.
6: L'Ajuntament de Palamós al Baix Empordà ha tornat a posar la quinzena de boies que uns desconeguts van enfonsar la setmana passada perquè els vaixells recreatius poguessin arribar fins a les platges sense cap impediment. Avui mateix presentaran denúncia als jutjats. Ens ho explica des de Palamós el Fèlix Martín.
9: Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. Però els Mossos d'Esquadra sospiten que els mateixos navegants són els que les van destrossar perquè no hi hagués cap senyalització i així arribar amb vaixell a qualsevol lloc. Ara la policia ha augmentat la vigilància, però no és la primera vegada que passa i l'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, demana respecte als usuaris i, a la vegada, més controls.
19: Evidentment, continuem demanant a tothom el respecte per aquest sistema que permet la convivència, preservar les diferents activitats amb harmonia i també doncs, permet la protecció del mar. I llavors doncs, seguim també demanant als diferents cossos que tenen competències marítimes, Mossos d'Esquadra i agents rurals, que posin accent en aquesta vigilància per doncs, també ajudar-nos a preservar aquest propi sistema.
9: Un cop reposades les boies, l'alcaldessa ha confirmat a 3Cat Info que avui mateix presentaran la denúncia per les destrosses. A més de les petites cales de Palamós, també van vandalitzar les boies de Mont-ras, en una acció de la qual també han alertat des de l'entitat ecologista SOS Costa Brava, perquè és un espai protegit. Saltar-se la senyalització i arribar amb vaixell fins a primera línia de platja en aquestes zones senyalitzades pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
12: 3Cat Info. 3Cat Info.
6: Els vigilants de les zones verdes i blaves de Barcelona convoquen vaga tots els dissabtes fins al 16 de gener a partir de dissabte que ve. La vaga la convoca Comissions Obreres per reclamar el compliment d'una sentència judicial que deixa sense efecte unes modificacions horàries introduïdes l'any 2023 per l'empresa municipal BSM. La resolució del jutge també obligué aquesta empresa a pagar als treballadors els diners que no van cobrar els dies que van fer vaga en contra d'aquells canvis. David Martínez és el delegat de Comissions Obreres a BSM.
20: Si la resolució judicial és injustificada, els diners sostrets per la vaga s'han de retornar a les persones treballadores. S'han fet reclamacions a l'empresa, però l'empresa no vol parlar amb nosaltres, no vol negociar cap manera de veure com resolvem aquest problema.
6: La vaga afecta el personal que revisa a peu l'ús correcte de l'estacionament regulat a les zones verdes i blaves de residents i les zones de distribució urbana de mercaderies.
15: 3CAT Info.
6: Està en marxa la 6a edició del festival Itinera, que acosté la música i la cultura als micropobles d'arreu de Catalunya. Ho fa amb concerts de petit format que, a més de donar vida a aquests pobles, també els dona a conèixer. Sisquer, Joaquim Albalate.
21: Són pobles molt petits, com Sisquer, el Solsonès, que només té 8 habitants, però que amb el concert del duet Palo Santo ha multiplicat la població per 10. És un dels 200 concerts del festival Itinera que apropa la música a municipis de menys de 1.000 habitants. Agnès Font n'és la directora.
22: És un festival que el que fa és promoure la música no comercial, música sobretot de petit format. Llavors, des de l'any 2021, que és quan es va crear el festival, el que fem és oferir tota una sèrie de propostes musicals que estan curades, estan treballades, per presentar-les als micropobles de Catalunya.
21: Són concerts d'estils diversos com el blues, el jazz, el soul, la música d'arrel o la música llatina i en espais com esglésies, jardins o places. Actuacions que apropen la cultura als pobles i els posa al mapa. Jordi Selga és l'alcalde de Guixers.
23: Dels micropobles, pobles petits, zones rurals, ens sentim deixats de la mà de Déu. Segurament que aquest sentiment és perquè és així. I això doncs ajuda doncs a que estiguem més connectats doncs amb el ventall cultural doncs que es pot oferir en una gran ciutat o un poble més gran que no un poble de 136 habitants com és Guixers.
21: Es tracta de la 6a edició del Festival Itinera, que no ha parat de créixer des del 2021. De fet, la seva programació es va ampliant conforme avança la temporada.
24: Ei, va bé, puc anar a casa teva aquesta nit?
25: És clar.
26: És el millor dia de la nostra vida.
27: És el millor dia de la nostra vida, igual que ahir.
6: La seqüela de la pel·lícula Barbie perilla a causa de les exigències salarials dels seus dos protagonistes, Margot Robbie i Ryan Gosling. Segons publica The New York Times, David Zaslav, actual CEO de Warner, productora de la pel·lícula, no estaria disposat a pagar les dues estrelles al sou que demanen, a més d'una participació en els beneficis que generi la nova pel·lícula. En el cas de Ryan Gosling, seria d'uns 20 milions per tornar a interpretar Ken, quan en la primera entrega va ser de 12,5. Les xifres de Margot Robbie no han transcendit. Recordem que ara fa 3 anys, l'estiu del 2023, Barbie es va convertir en un èxit rotund de taquilla i va recaptar prop de 1.500 milions de dòlars a nivell mundial. Si les negociacions no es desencallen, Warner perdrà els drets cinematogràfics de Barbie, que tornaran a Mattel, que és l'empresa fabricant d'aquesta famosa nina.
15: Esports.
6: Pau Dax, bon dia.
28: Bon dia. Ferran Torres no descarta marxar del Barça. El davanter valencià va assegurar ahir que el fet que clubs com el Paris Saint-Germain el vulguin és bo i es veu amb la paella pel mànec per decidir el seu futur. Són declaracions al portal digital nord-americà Sportico.
29: Siempre que te quieran estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar. Pero lo bueno es que como tengo contrato, puedo esperar y decidir por mi cuenta.
28: Mentrestant, l'entrenador blaugrana Hansi Flick també va parlar ahir i va dir que cal esperar per veure què passarà amb Ferran Torres i perquè el club reforci la posició del nou, una carpeta on no perd l'esperança.
30: We have to wait. Hem d'esperar. Tinc total confiança en Mandeko, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
31: And then we will see what happens.
28: Un Barça que presentarà avui el seu últim fitxatge, l'extrem belga de 18 anys, Jesse Bisibu. Flick ha donat festa als seus jugadors fins dijous, quan tornaran a entrenar-se. I Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid, traspassats al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Gonzalo marxa per 40 milions d'euros i Palacios per 10, segons la premsa especialitzada en mercat. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos jugadors. Ahir també va parlar per primera vegada com a madridista Bernardo Silva, que s'incorpora als entrenaments. El migcampista portuguès va lloar la figura de Mourinho.
0: És un entrenador que significa mucho para el fútbol portugués, que desde pequeño, que creciendo, lo mirábamos mucho en sus equipos y siempre poniendo el nombre de Portugal al nivel más alto. Y entonces muy feliz de poder empezar con él también y de aprender con él.
15: 3CAT Info.
28: Iris Tió lluitarà en uns minuts per la seva quarta medalla en natació artística als campionats aquàtics europeus que es disputen a París. Serà en la final de solo tècnic, que arrenca a les 9. Tió serà la cinquena nedadora en començar la seva rutina. La nedadora barcelonina ja ha aconseguit el bronze en solo lliure femení, disputat aquest dilluns, i dues plates guanyades dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Per Iris Tió, el bronze d'ahir té molt valor.
1: Crec que és això, encara em queda moltíssim per aprendre i també jo faig 7 coreografies. Sobretot ens centrem en les proves olímpiques, que són l'equip i el duo femení. Per tant, crec que té molt valor aquesta medalla de bronze.
28: Ahir les catalanes Txell Ferrer, Lilú, Lluís i Mireia Hernández van guanyar la medalla de plata en la final del programa lliure per equips. Les tres nedadores catalanes van formar part de l'equip espanyol, que es va quedar a menys de 3 punts de l'or que es van dur al combinat d'atletes neutrals.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
28: Avui la noruega Sigrid Haugset defensarà el mallot groc del Tour de França femení. Ho farà a la prova contrarrellotge individual, que acabarà a Dijon. La ciclista noruega és la nova líder de la classificació general després de guanyar la tercera etapa ahir. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc, que l'acredita com a millor ciclista jove i té moltes ganes de la contrarrellotge.
2: Molt emocionada. Serà qüestió de cames. No hi haurà posicionament on estic patint una mica. Tu contra tu mateix. Estic emocionada.
28: A la general, Blasi és 13a, a 2 minuts i 48 segons de la líder. Hi ha poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot. Més ciclisme, Tadej Pogacar correrà la Vuelta, que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019. Ho va anunciar ahir el seu equip dels Emirats Àrabs Units, AX. El director general de la competició, Javier Guillén, es mostrava molt satisfet ahir en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes. Solo le falta la Vuelta y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir.
28: La Vuelta sortirà enguany des de Mònaco.
15: 3CAT Info.
28: I el Barça va anunciar ahir que l'equip femení farà estada de pretemporada del 6 al 10 d'agost a Andorra la Vella. Quan tornin a Barcelona, jugaran el primer partit amistós amb el Montpellier. Serà el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
28: Ja tenim horaris de la quarta jornada de Lliga de la Primera Divisió. El València-Barça, el diumenge 6 de setembre a 4:45 de la tarda, i més tard a les 9, l'Espanyol-Sevilla. També tenim els de la quarta jornada de la Lliga de Segona Divisió amb l'Sporting Girona, el dissabte 5 de setembre a 4:45 de la tarda, i el Sabadell-Còrdoba, el dilluns dia 7, a 9:15. I també hi ha horaris de la primera jornada de la Lliga F. El dissabte 29 d'agost, l'Espanyol debutarà al camp de l'Eibar a les 5 de la tarda, i el diumenge el Badalona visitarà el camp de l'Atlètic Club a les 12 del migdia. El Barça tancarà la jornada a casa contra el Tenerife a les 7 de la tarda. I un últim apunt pel torneig d'històrics del futbol català, que ahir es va disputar on ahir es va disputar el primer grup. L'Hospitalet va guanyar els dos partits contra el Sants i contra el Reus Redis i comença a invicta la defensa del títol obtingut l'any passat.

0: Dimarts 4 d'agost del 2026. Com estan? Mentre Sergio Dalma cantava al festival Jardins de Terramar el passat dissabte, agents de la Policia Nacional eren a punt de detenir i capturar un dels fugitius més buscats de Suècia. Amb el renom de l'Escobar d'allà. O sigui que poca broma. A qui es buscava per presumptament estar al darrere de 20 delictes d'extrema violència, entre ells assassinats i homicidis. Una d'aquelles informacions que lleugen per un costat i glacen una mica la sang per l'altre. No ens preguntin on s'amagava, perquè són imatges de matinada i només es pot intuir una casa amb jardí, tot i que la Policia Nacional deia que era una casa unifamiliar en un barri d'alt estàndard. En uns moments ho expliquem. Mentrestant, la penya barcelonista anuncia que ja té nova seu social a partir de la primera jornada de Lliga. El primer pis del restaurant El Nou Xampú al Passeig Vilanova número 6. Tots els partits en pantalla gran i el retrobament d'aquell ambient que durant tant de temps es va viure a la seu històrica del carrer Illa de Cuba. I ja que estem parlant de locals que tornen a reviure, s'anuncia per demà a les 10 de la nit la reobertura, la reinauguració, del bar Titos el 1 de maig, en aquest degoteig que a poc està intentant recuperar l'esperit del carrer. El dia en què saludarem a David Rossell, perquè el que també torna és el minigolf del Vinyet, que l'estiu de l'any passat, l'agost del 2025, s'acomiadava. I això, uns emprenedors sitgetans, vinga, agafem-lo i a donar-li una nova vida. Per tant, bones notícies, no ho dubtin, que també hi ha bones notícies de tant en tant enmig d'alguns esglais com el del passat dissabte.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.
0: Els que hagin d'anar a l'aeroport del Prat, els que hagin d'agafar l'avió, creuin una miqueta els dits, perquè els treballadors de l'empresa Ground Force, que és una de les empreses que gestiona els equipatges a l'aeroport del Prat per les companyies Air Europa, Lufthansa, KLM, Air France, Qatar o Etihad, entre altres, estan de vaga. I estan de vaga indefinida. Hi ha serveis mínims, però els ho diem perquè prenguin temps, si és que han de començar les vacances, si han d'agafar l'avió alguna destinació a la qual operin aquestes companyies, perquè l'empresa Ground Force, l'empresa de gestió d'equipatges, està de vaga i està de vaga indefinida. A veure com es resol aquest assumpte. Avui que s'ha fet clar d'aquella manera, a les 6:20 i el sol ha sortit a les 6:50. El sol es pondrà a les 9:06 i es farà fosc a les 9:36. El dia s'escurçarà 2 minuts i 9 segons. Tindrem 14 hores i 15 minuts de llum solar i 9 hores i 44 minuts de foscor. Què tindrem avui? Doncs, com els comentàvem, després del repàs als titulars dels diaris, amb en Pitu Valera saludarem en David Rossell, perquè aquesta és una molt bona notícia. L'agost de l'any passat no estem parlant els que tinguin més història, eh? No és el Chezjuan, això, eh? És el minigolf del Vinyet, o que està situat, o que estava situat al costat de la carretera, just al Garden. Bé, doncs, allà. L'any passat, l'agost del 2025, s'acomiadava de la seva activitat el minigolf i ara dos empresaris sitgetans el tornen a posar en marxa. Doncs saludarem a David Rossell perquè ens expliqui aquesta història del minigolf recuperat, com s'ha intentat això, com ha anat l'iniciativa. En definitiva, segurament, com escoltaran d'aquí uns moments, quan teníem a les vinyets i els administradors del santuari fa 4 dies, en Dani Ferreró ens deia és que molta gent anava al Vinyet i aleshores aprofitava quan acabava la visita i quan acabava de veure la fira i tot plegat, doncs a fer una partida al minigolf del Vinyet. I és veritablement cert. Bé, doncs aquest any ja ho podran fer probablement. Amb en David Rossell en parlarem d'aquest projecte, desitjant òbviament tota la sort del món. Com els comentàvem, demà que també està prevista la inauguració del Titos al carrer 1 de maig. Després saludarem a Gemma Graells. La senyora Graells és la hotel manager de Casa Met a Sitges i a Barcelona. Anem a fer una mica de història per explicar-ho bé. Recorden el Capri, recorden Los Arcos, recorden la família Carbonell Mallado, recorden Aquesta època històrica de la hostaleria sitgetana, el Capri, l'Acapulco... Bé, un fons d'inversió i, sobretot, una empresa molt important radicada a Dubai, que és Sunset Hospitality Group, va comprar tot el que és aquest entorn del Capri. Capri, algunes de les torres, Los Arcos, etc, etc. Aquesta empresa mare, radicada a Dubai i que té com a capdavanter un empresari espanyol, té una divisió que és la d'hotels i resorts. Aquesta divisió va comprar el Capri i aquesta divisió també va comprar el gran hotel La Florida de Barcelona, l'hotel que hi ha al Tibidabo, darrere el Tibidabo, un dels grans hotels de Barcelona, però també un dels hotels més complexos de gestionar. Ha tingut diverses vides l'hotel La Florida, que és un hotel de gran luxe, i aquesta empresa, Casa Met, de Sunset Hotels i de Sunset Hospitality Group, l'ha comprat. Bé, doncs aquesta empresa ha comprat l'hotel La Florida i el gestiona, i aquesta empresa també ha comprat l'hotel Capri després d'una reforma d'aquelles com una casa. Capri, Los Arcos i les torres del costat s'han convertit en l'hotel Casa Met Sitges. És un hotel de luxe, 38 habitacions, una zona de restauració important, una zona de wellness, i per tant, diguem-ne, una d'aquelles apostes potents pel turisme d'alta categoria. O sigui, diem turisme d'alta categoria perquè es fa una nit val 450-460 euros cap amunt. O sigui que, poca broma, eh? A un costat l'hotel MIM, que saben encara ho gestiona Melià, a l'altre costat l'hotel Casa Met, a l'inici de l'Avinguda Sofia. Bé, doncs parlarem en Gemma Graells, perquè el responsable d'aquest grup inversor diu, entre altres coses, que Espanya ha creat una indústria turística basada en volum i ara necessita una hostaleria d'experiències més premium. Ja ho saben, encara ha d'assistir això de les experiències. Que es pel món cercant experiències en els hotels. No és allò de l'habitació, que la volen doble, que la volen simple, que la volen tal... Ara hi ha moltes més coses a oferir en el sector hoteler. I a la tercera hora de programa, ahir els ho comentàvem, i aquesta és una entrevista que ens vindrà molt de gust, perquè ell va arribar el diumenge, estem parlant de Hugo Bravo, i avui el saludarem a l'estudi, tranquil, al costat del seu preparador físic, d'en Víctor Rubio, perquè ha tingut un paper també fonamental, fonamental, en aquest trajecte enorme de 1.250 quilòmetres entre París i Sitges. A fe de Déu que aquesta arribada de Hugo, que aquest vídeo de l'arribada de Hugo... Això no ens havia passat mai, eh? Ni en Festa Major, ni en Carnaval, ni en res. El vídeo més vist, el nostre vídeo més vist a Instagram, és aquest de Hugo arribant a Sitges el passat diumenge a la Fregata. 45.000 visualitzacions d'aquest vídeo, 1.350 likes, en fi, una petita bogeria. Bé, doncs avui parlarem amb Hugo, parlarem amb el seu preparador físic, Víctor Rubio, i ells ens comentaran tota aquesta experiència que ha tingut un objectiu, i un objectiu magnífic, que és aconseguir recursos per la investigació del càncer infantil. Vinga, anem a l'agenda per aquests propers dies. Comencem, hores d'ara, i fins a l'una del migdia s'ha afegit un nou espai als que hi ha a Sitges en el marc de la campanya per donació de sang, perquè encara no ens havíem trobat en què hi hagués l'equip del Banc de Sang a l'espai Joan Tarrida. Bé, doncs l'espai Joan Tarrida és aquest matí, entre ara mateix i la una del migdia, centre de donació de sang. Per tant, si ho tenen més o menys a mà, evidentment poden demanar tongada, eh? Però si poden passar per allà tranquil·lament, a partir de les 9 fins a la 1 del migdia, a l'espai Joan Tarrida, hi ha el banc de sang. Per tant, tots aquells que vulguin donar sang a l'espai Joan Tarrida aquest matí, i s'afegeix l'espai Joan Tarrida als altres que Sitges ha tingut. Em sembla que la propera donació de sang serà el 12 d'agost, el dimecres 12 d'agost, és a dir, aquest dimecres no, el dimecres de la setmana que ve, però això els anirem informant. Avui dimarts que torna al Festival Jardins de Terramar, avui el protagonista serà, primer, a les 8 del vespre, en el cicle Imprescindibles, senyor Corella, i a partir de les 10 de la nit,

0: condicionat. O sigui que vostès estan a pèl plantats tranquil·lament al mirador, deixen de banda l'aixafogor, la calor i tot això, i s'estan allà tranquils i bé, gaudint de Retriu. Òscar Ferret, Joan Pinós, Pinyo Martí, 15 euros l'entrada al Museu Maricel avui a partir de les 8, jazz al Mirador. I en el marc del Sitgestiu 2026, avui també hi ha visita comentada al Palau Maricel. En castellà a les 11 i en català a les 12. Avui, visita guiada al Palau Maricel a partir de les 12 del migdia, en català i a partir de les 11 en castellà. El preu, 12 euros. És una altra de les activitats del Sitgestiu 2026. I demà dimecres, la festivitat de la Mare de Déu del Vinyet. Potser més que explicar-los jo mateix, doncs agafem a l'administrador Dani Ferrarons, com ho explicava fa una setmana.
1: El dia 5, sí, la missa a les 8 del matí,
2: sí.
1: Celebrada pel pare Enríquez, com cada any.
2: Sí.
1: Després hi haurà el cambril obert durant tot el dia, ininterrompudament, migdia també inclòs, perquè la gent pugui anar-hi durant tot el dia. A vegades a la tarda es creen aquelles cues tan llargues, no?, que fa, ostres, tant per vendre ciris com per pujar al cambril, doncs... Uh-huh. Doncs durant el matí i durant el migdia també s'hi podrà anar, durant tot el dia. A les 11 hi ha la missa, diguéssim, la missa concelebrada, l'oficial, les autoritats, etc. Les dues misses, gràcies a Déu, tenen molt de públic.
2: Sí. Molt.
1: Molt públic. Molt. Tant una com l'altra.
2: La de les 8 del matí és increïble, jo que... Sí. Jo sóc de les que hi vaig corrent,
3: Ella és de les que es fa la foto abans,
2: Nosaltres tenim, hi ha un grupet, no?, que tenim com el privilegi que ens, que ens atorga les organitzadores, que és que arribem corrent i abans de la missa ens deixen pujar de la cambra i fer la foto. Però és veritat que està a les 8 del matí,
3: ja,
2: que ja no hi cap ningú,
3: ja està ple,
2: no hi cap ningú en què hi ha missa. És a dir, que realment tenen molt de seguiment, sí. Segueix, Dani.
1: Doncs a les 11 la missa solemne, amb la participació del Cor dels Amics, de l'Orga. Aquest enguany, com a novetat, el pobillatge de Sitges faran les ofrenes. Doncs molt contents també, nosaltres, sí, i ells també. I després de la tarda ja, doncs, a part de la veneració de la imatge, com hem dit, i el cant dels goig i res del rosari, també hi ha els actes populars, que hi ha la fira d'artesans, allà al parc del Vinyet, a davant, amb totes les paradetes de menjar, d'activitats per nens, etc. I la venda de coques i servei de bar a la Pineda, a l'altra banda, i l'audició de sardanes a les 7 amb la Copla Sitgetana. I per últim, doncs, el castell de foc a les 10 de la nit, com sempre. A més, enguany torna a estar obert el Xic Golf, que molta gent venia al Vinyet i després anava al Xic Golf o abans, i els últims anys l'havien tingut tancat, doncs aquest any, enguany...
3: Sí, és que al final no s'hi deu construir res, allà, o...?
2: De moment ho han agafat el David Rossell i germà.
3: El David Rossell!
2: Sí. A veure si els podem portar un dia i que ens expliquin una mica com ha anat això, però sí, està obert i estarà obert.
4: Jo vaig estar molt contenta de veure que estava obert una altra vegada. Els meus fills ahir em miraven encara rara. Ells no ho sabien, clar, ells no l'havien vist obert, i m'estava mirant al pal, què està fent la mama, que està tan contenta perquè han obert una cosa que no sabem de què va. Dic, us hi portaré una tarda.
3: Sí, s'ho passen estupendo.
4: I entendreu el per què de
2: tot plegat. O els encantarà, clar.
0: Una prova de paciència, i també per passar-s'ho bé, El Xic Golf, el Mini Golf, el Golfito, cadascú li ha dit de qualsevol manera. És clar, com que va haver una època en què Sitges en teníem tres, i era un, diríem que era un, una d'aquelles propostes de lleure veritablement viral i intergeneracional, perquè era una proposta d'aquelles familiar. Pares, mares, fills, avis, nets, tots plegats allà, i a veure qui se'n sortia millor. Bé, que tot plegat venia perquè demà és el Vinyet, la celebració tradicional al Santuari del Vinyet en honor a la Mare de Déu. Demà també, que és un dia clau per les paradetes. No només les paradetes de Festa Major, n'hi haurà d'altres també, però les paradetes de les colles de Festa Major. De fet, demà enceten ja el tret inaugural que ens portarà a Sant Bartomeu 2026. La comissió de Festa Major, demà, Paradet al Vinyet a partir de les 6 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Per tant, tots aquells que vulguin marxandatge al programa de la Festa Major, ja no diem els tíquets pel sopar popular, perquè, com els comentàvem, es van esgotar.

tots en un no res, però la comissió tindrà la paradeta i també vàries de les colles de festa major, en especial les colles de foc amb samarretes amb valor afegit que totes presenten, en fi, amb detalls d'aquells que fan festa major i sobretot pels col·leccionistes, detalls d'aquests que val la pena tenir a casa. La paradeta de la festa major, que l'endemà del Vinyet, a partir del dia 6 d'agost, ja estarà al cap de la vila, del 6 al 18 d'agost, és a dir, del dijous dia 6 fins al dimarts dia 18, perquè el 19 ja és el pregó. Dimecres 19 és el pregó. Per tant, del 6 d'agost al 18 d'agost, la paradeta de la Comissió de Festa Major estarà al cap de la vila a partir de les 7 de la tarda i fins a les 9, i, òbviament, les paradetes també d'altres colles. La paradeta de Festa Major estarà al mercat el divendres dia 7 i el dissabte dia 8, el divendres matí tarda i el dissabte al matí. No ens movem de demà, Diada del Vinyet, perquè el festival Jardins de Terramar continua demà a les 8 del vespre amb Glòria Freixas i Alejandro Leguizamo al Village del Terramar dins el cicle Imprescindibles, al preu de l'entrada 5 euros, i demà és la nit d'aquesta revisitació dels Earth, Wind & Fire, Earth, Wind & Fire Experience. Demà a les 10 de la nit al festival Jardins de Terramar. Pel que fa referència al dijous, el festival continuarà, els diem ara així més ràpidament algunes de les activitats d'agenda. El dijous amb Ara Malikian, el violinista Ara Malikian, i el divendres dia 7 amb, en aquest cas, Rosana. Per tant, el festival que continua. Més propostes musicals, perquè serà un cap de setmana de moltes propostes musicals, sobretot el diumenge. El diumenge que tenen el Concierto de Aranjuez al Prado dins el Mediterranean Guitar Festival. Al Prado també al vespre tenen un concert de la colla La Trinitat, de la colla de Grallers, La Trinitat de l'Escola de Grallers, el Festival Jardins de Terramar diumenge, l'espectacle dedicat a Michael Jackson, o els Jardins de Retiro tenen jazz amb el Canon and Rossi Quartet, amb Jorge Rossi al vibràfon, Michael Cannon al piano, Horacio Fumero al contrabaix i Guillem Arnedo a la bateria. Hi ha moltes propostes musicals aquesta setmana i moltes que valen la pena. I ja que estaven en festa major, doncs vinga, tirem una mica de cara a la setmana que ve, per si s'ho volen ja marcar allò a la nevera, en aquesta prèvia de festa major. Dues xerrades de festa major. La nostra intenció és enregistrar-les totes dues i que vostès les puguin escoltar a través del nostre web i també a través en directe en aquesta sintonia. Primera xerrada de festa major, taula rodona a la Gralla, el proper dimarts dia 11 a les 8 del vespre. Atenció al títol, taula rodona, promoció o prostitució de la festa, protocol, atracció turística i coherència. Aquest és el títol de la taula rodona per al dimarts dia 11. A la Gralla, promoció o prostitució de la festa, protocol, atracció turística i coherència. No sabem encara els ponents, quan els sapiguem ja els comentarem, però el títol és evident que no deixa indiferent. Dimarts dia 11. I les xerrades del Janios, que començaran el dijous 13 d'agost. N'hi ha dues de previstes, el dijous 13 d'agost i el dijous 20 d'agost. Us podem dir la del dijous, dia 13 d'agost, a 2:15 de la nit, una xerrada castellera. És possible consolidar una colla de 8 a Sitges, amb Marc Ill, cocap de colla de la Jove de Sitges, amb Toni Bach, excap de colla dels Castellers de Vilafranca, i amb Elisenda Rovira, que és periodista, i castellera dels Castellers de Vilaseca. Ells seran els protagonistes d'aquesta xerrada dels Janios el proper dijous 13 d'agost a partir de 2:15 de la nit.

Vinga, anem per unes quantes informacions d'aquelles... Ben bé, aquesta sí que veritablement ha cridat l'atenció. Tenen publicat el nostre perfil de Twitter i també el nostre perfil de Facebook, el vídeo que ha compartit la Policia Nacional amb els mitjans sobre aquesta detenció. La Policia Nacional ha detingut a un dels fugitius més buscats de Suècia. Agents de la Policia Nacional van detenir la matinada del passat 1 d'agost a Sitges, un dels fugitius més buscats per les autoritats de Suècia per la seva presumpta implicació en un total de 20 delictes d'extrema violència, algun d'ells per assassinat o homicidi de persones pertanyents a altres grups criminals. Recordin que el que diferencia fonamentalment un homicidi d'un assassinat és la intencionalitat. En un homicidi es causa la mort d'una persona, però en principi no se suposa la intencionalitat que se li suposa a un assassinat. En qualsevol cas, aquest senyor, com els dèiem, o sobre l'expedient d'aquest senyor hi recauen 20 delictes d'extrema violència, alguns d'ells per assassinats i d'altres per homicidi de persones pertanyents a altres grups criminals. Per dur a terme aquests fets, utilitzava, atenció, armes de guerra, armes de foc llargues i curtes i explosius. El detingut estava estretament vinculat amb el conegut com Pablo Escobar de Suècia. Fou al llarg de l'any 2024, quan amb la finalitat de provocar la desestabilització entre altres grups criminals i crear conflictes entre ells, es van dur a terme tots aquests atacs criminals. És a dir, tots aquests fets van passar l'any 2024. Se l'acusa, a més, de desenvolupar un paper d'ensinistrador de joves que eren reclutats per realitzar les execucions i els atacs organitzats i els quals, segons els investigadors suecs, entrenava per utilitzar armes i explosius que ell mateix els proporcionava. Vaja, com a la màfia. Tot un seguit de joves que es destinaven a assassinar o extorsionar a persones. Les investigacions varen començar el mes de juny de l'any passat, el mes de juny de l'any 2025, després de diversos mesos d'intercanvi d'informació entre les autoritats espanyoles i sueques i després de nombroses gestions practicades durant el procés, es va poder determinar que el fugitiu es trobava amagat a Sitges, on va establir un dispositiu de vigilància en els voltants de l'immoble en el qual residia una casa unifamiliar en un vecindario de alto nivel. Això és el que diu la nota de la Policia Nacional. O sigui, repetim, a la casa va establir un dispositiu de vigilància, una casa unifamiliar en un veïnat d'alt nivell. Després de dies de vigilància, els agents van confirmar que el fugitiu es trobava a l'interior de la vivenda, sense abandonar-la, més enllà del jardí que l'envoltava. O sigui, gairebé estava aïllat en aquesta vivenda, coneixedor de la reclamació que passava sobre ell per delictes molt greus. Per aquest motiu, finalitza la nota de la Policia Nacional i, donada l'alta perillositat del reclamat, ja que existia la possibilitat que tingués armes i explosius al seu abast dins de l'immoble, es va sol·licitar l'entrada i registre en l'immoble en virtut de l'Ordre Europea d'Investigació i es va procedir a la seva detenció durant la matinada del passat 1 d'agost. O sigui que els veïns deuen estar... Allò de dir, mare, Déu, si ho teníem al costat de casa, aquest home. Bé, doncs la Policia Nacional va detenir a un dels fugitius més buscats de Suècia la matinada del passat dissabte a Sitges. Anem per coses millors. Les obres del Pont dels Ocells avancen segons el termini previst. Les obres del Pont dels Ocells al carrer Sant Honorat avancen segons el calendari establert. En aquesta segona fase, Adif treballa en la reparació de la part superior de l'estructura i ja tan sols queda treballar la nit del 10 a l'11 d'agost. Després s'aturaran les obres fins a l'octubre, el mes en què reprendran per enllestir-les. Aquest bon ritme dels treballs ha fet possible que s'elimini el tall de trànsit per sota el Pont dels Ocells, que ara s'establia entre la mitjanit i les 5 de la matinada. Només es mantindrà la nit del 10 a l'11 d'agost, que, com els dèiem, s'acabarà de polir l'obra. La bateria de contenidors del carrer Sant Honorat també es mantindrà al carrer de Pompeu Fabra fins al final dels treballs del Pont dels Ocells. Pel que fa a l'estacionament de vehicles, saben que tot el que és l'aparcament de Sant Honorat era l'aparcament destinat a la logística per aquesta obra. Aleshores, pel que fa a l'estacionament de vehicles, es recomana fer ús de l'aparcament públic gratuït del carrer de la Devesa,
tot i que es preveu que la maquinària dels treballs que ara està ocupant l'aparcament deixi definitivament aquest espai el divendres 14 d'agost. És a dir, que en principi, des de la segona quinzena d'agost fins que reprenguin les obres al mes d'octubre, l'aparcament del carrer Sant Honorat tornarà a estar disponible. Segona quinzena d'agost. Tant només cal una miqueta més de calma i podran recuperar tots aquells que eren habituals aparcant al carrer de Sant Honorat la possibilitat d'aparcar la segona quinzena del mes d'agost. Per tant, l'obra del Pont dels Ocells avança en el termini previst i hem d'esperar que tampoc hi hagi massa problemes a l'inici del curs escolar. Vinga, algunes coses més. S'ha obert la convocatòria d'ajuts per persones amb discapacitat igual o superior al 49%. Les persones empadronades a Sitges que tinguin menys de 65 anys i que disposin del certificat de discapacitat poden sol·licitar aquests ajuts socials a través de la seu electrònica de l'Ajuntament fins al 31 d'agost. Des de el 3, és a dir, des d'ahir, i fins al 31 d'agost. Cal que disposin, evidentment, del certificat, a més, per l'Institut Català d'Assistència i Serveis, i en cas de persones menors d'edat, com els dèiem, amb discapacitat igual o superior al 49%, tutelades per una tercera persona o majors d'edat sense emancipació, cal que la persona que ostenti la tutela també estigui empadronada a Sitges. Les persones amb un grau del 49 al 64% de discapacitat i que compleixin els requisits poden rebre un import de fins a 300 euros. Amb un grau de 65% o més, l'ajuda pot arribar als 500. Està oberta la convocatòria, per tant, dels ajuts per persones amb discapacitat igual o superior al 49%. I els bombers de Vilanova i la Geltrú. L'Associació de Bombers de Vilanova i la Geltrú ha enviat una carta als alcaldes i a les alcaldesses de la comarca i també una nota als mitjans en la qual es diu que avui, 4 d'agost, el Parc de Bombers de Vilanova i la Geltrú ha quedat per sota el mínim de personal per garantir el servei. Volem deixar clar, diuen, que aquesta situació no ve donada per una manca de voluntat de servei del col·lectiu, sinó per una deficient planificació de l'administració que sosté que el funcionament diari dels parcs, basant-se en el sobreesforç permanent de la plantilla, en lloc d'aplicar un model organitzatiu estable i respectuós amb els acords laborals. Una situació que comentàvem la setmana passada, o fa 15 dies, amb el director del Parc de Bombers Voluntaris de Sitges. El Parc de Bombers de Vilanova i la Geltrú, per tant, diu que avui, 4 d'agost, el parc ha quedat per sota el mínim de personal per garantir el servei. El cos de bombers manté el seu compromís absolut davant de grans emergències, però no obstant això, diuen, els bombers de Vilanova i la Geltrú considerem que la ciutadania del seu municipi, en aquesta carta que adreça als alcaldes, mereix un servei públic basat en una gestió eficient i un respecte escrupolós a les condicions de treball dels seus professionals. No és menor el que ens va comentar el cap de bombers voluntaris de Sitges fa 15 dies i el que diuen els bombers de Vilanova i la Geltrú en aquesta carta i en aquesta nota de premsa que han enviat als mitjans. Vinga, i dues coses bones per acabar i anar ja cap a les efemèrides. La penya barcelonista de Sitges anuncia que ja té nova seu social. Molt contents de poder anunciar que a partir de la primera jornada de Lliga, saben que la primera, almenys la que toca ja d'allò, 23 d'agost. Bueno, la nostra penya barcelonista ja té local. Moltes ganes de que vingueu amb nosaltres a veure els partits del Barça i moltes gràcies al nou xampú per confiar en la penya. La penya barcelonista de Sitges té nova seu social.

I demà reobre el Titos. Al carrer Primer de Maig torna una llegenda, diu la publicitat. El Titos, un dels històrics del carrer Primer de Maig, torna a obrir demà a partir de les 10 de la nit la inauguració. I per altra banda, també demanen, a veure si hi ha una miqueta de sort, busquem fotos del Titos de totes les èpoques, en totes les seves versions, de tots els moments. Per tant, si algú té fotos del Titos, només cal que les adreci a aquest correu electrònic, titossitgespap@gmail.com. titossitgespap@gmail.com. Es busquen fotos del

escriptors de totes les èpoques, perquè demà a partir de les 10 de la nit s'inaugura aquest retorn, aquest retrobament del Titos. La publicitat ha fet servir una mica d'intel·ligència artificial i no hi ha manera que la intel·ligència artificial posi el campanar on ha d'anar. Sempre posem el campanar a l'altre costat, en la intel·ligència artificial, eh? Però bueno, tot sigui allò, una vocació lliure, bastant lliure, del paisatge de Sitges tradicional, per dir-ho així. Demà s'inaugura el Titos a partir de les 10 de la nit.

4 d'agost. M'apunto també que... No, després els ho dic, que és una cosa per demà, de cara a la setmana que ve. 4 d'agost del 1844, mossèn Fèlix Clarà era ordenat sacerdot a Roma. L'endemà celebrà la seva primera missa a la Basílica de Santa Maria de les Neus de la capital italiana, que ja ho sap que també demà és la Mare de Déu de les Neus, prou que ho saben a Vilanova, que avui ja tenen festa grossa, i demà festa encara més grossa, que acaba amb el vot del poble, avui Castell de Foc a Vilanova. Tal dia com avui de l'any 1901 s'iniciava la publicació de Baluard de Sitges, setmanari portaveu dels sectors catalanistes de la vila. Va deixar de sortir el 1924 i va reaparèixer novament entre el 1930 i el 1936. Tal dia com avui de l'any 1941 moria el mestre Magí Casanovas, fundador del Col·legi de Sant Josep, en el qual aprengueren les primeres lletres molts sitgetans i sitgetanes de diverses generacions. I tal dia com avui de l'any 1985 s'inaugurava el porxo dels poetes al Santuari del Vinyet, aquest porxo que va també servir per recol·locar totes les espelmes que evidentment provocaven no només fum i una atmosfera molt carregada, sinó podien provocar un problema de seguretat a l'interior del Vinyet. Doncs avui fa 41 anys que s'inaugurava el porxo dels poetes al Santuari del Vinyet. I a les nostres efemèrides d'arreu del món, aquí va el 42è aniversari d'un àlbum que es va estar a la llista d'èxits dels Estats Units en el número 1 durant 22 setmanes. 22 setmanes, és a dir, gairebé mig any sencer en el número 1. D'aquest àlbum ve el nom, la cançó, tot plegat, una cançó llarga, llarguíssima, per un home que va... No diríem que va fer el que va voler, però gairebé, perquè, diguem-ne, va tenir la indústria ben marcada i, per tant, la seva pròpia creativitat va ser la que va poder tirar endavant. Número 1, 1984, Purple Rain, Prince. La versió de l'àlbum feia gairebé 9 minuts i la versió editada... 4 minuts.

han passat només 42 anys. Un tema que barrejava balada, que barrejava pop, que barrejava rock, que barrejava gospel, com els dèiem, en un estil personalíssim, enregistrada en directe a Minneapolis, en el club First Avenue, un enregistrament amb el qual va debutar Wendy Melvoin, malgrat que posteriorment seria retocada en les incorporacions dels següents àlbums. La cançó és una de les icones, sens dubte, de Prince.

Aquest geni de Minneapolis, Minneapolis que té Prince i té Mary Tyler Moore. I això que, diguem-ne, és una de les capitals culturals dels Estats Units, però no és precisament el lloc més viral del món, eh? D'allà va sortir no només la veu, la creativitat absoluta de Prince. Tal dia com avui de l'any 1944, un dels fets que sempre recordem cada any i un dels fets que colpeixen i un dels fets que ens permet dir una altra vegada que tots aquells que sigueu més o menys joves, si no l'heu llegit mai, val la pena que us hi poseu a llegir el diari d'Anna Frank. Tal dia com avui de l'any 1944, la Gestapo capturava Anna Frank. Al gener del 1933, la família d'Anna Frank va marxar de Frankfurt a Amsterdam. Al juny del 1942, als 13 anys, la família s'amagà en una cambra secreta de la part del darrere de l'empresa del seu pare. Als 13 anys, l'Anna va rebre un diari de regal. Dos anys després del confinament més estricte, la família fou traïda, la Gestapo la va capturar i l'Anna va morir de tifus al camp de Bergen-Belsen. El diari abasta des del 12 de juny del 1942 fins al 1 d'agost del 1944, perquè, com els dèiem, els 4 d'agost la Gestapo la va capturar. Ella deia el 28 de setembre del 1942: "M'angoixa més del que puc expressar que mai no puguem sortir fora. I em fa molta por que ens descobreixin i ens afusellin." Bé, doncs, la por de l'Anna tenia un sentit. I nosaltres que ens van confinar, bé, doncs, un confinament era això. Perquè, veritablement, aquest sí que fou un confinament de no poder sortir de casa sota cap concepte des de, repetim, des de el juny del 1942 fins l'agost del 44, dos anys tancats allà. Bé, la Gestapo capturava Anna Frank i la seva família tal dia com avui. Tal dia com avui de l'any 1914, que començava la Primera Guerra Mundial amb la declaració de guerra de la Gran Bretanya a Alemanya. Tal dia com avui de l'any 1897 es descobria la Dama d'Elx, aquest bust d'època ibèrica trobada gairebé de forma casual al jaciment d'Alcúdia, a la regió d'Elx. Després, ja ho saben, és un d'aquells... Bé, una d'aquelles històries de patrimoni que se'n va. I la Dama d'Elx la poden veure a Madrid, al Museu Arqueològic Nacional. 4 d'agost del 1821 neix l'home que va donar nom a les maletes més prestigioses del món, Louis Vuitton. Ara no només maletes, sinó elements de marroquineria de luxe. Naixia Louis Vuitton tal dia com avui del 1891. I acabarem... Esclar, podíem posar, que encara que sembli mentida, tal dia com avui es va estrenar Holiday Inn, la pel·lícula que incorporava la seva banda sonora al White Christmas de Bing Crosby. Però, esclar, estem al mes d'agost, no ens hi posarem ara. Acabem amb un home que va morir tal dia com avui de l'any 1977 i que havia vingut més d'una vegada a Sitges. En Salvador, el del Prado, ens deia que era una gran persona, que era una persona amabilíssima, amabilíssima, al contrari de Luis Aguilé, que es veu que era un en Salvador. Vinga, anem per Antonio Machín. Un dels seus darrers èxits, per no tornar a posar Angelitos Negros i tot plegat, doncs aquí va aquest Compay Feliz. 1975, Antonio Machín, que va morir el 77, i un vell amic de Sitges durant molts estius als Jardins del Prado.

0: festa.
1: Bé, de quan als jardins s'hi feia ballaruga de nit. Ara ja ho saben que als jardins a les nits no es pot fer res. Ni un lloc ni un altre. Per què? Perquè, vaja... perquè ve la, no ve la Guàrdia Civil perquè Déu no vol. Però en aquell moment les nits es podien estirar, es podien estirar. I Antoni Machín, un dels protagonistes, bé, el retiro, com saben, també tenia les nits d'estiu plenes de gom a gom quan venia en Janio. Es feia de dia gairebé. Com? I la trinca, i la trinca. De quan hi havia aquells pins. Bé, deixem. Estem parlant d'altres, de l'època del Tito, estem parlant. Bé, el cas és que amb Antoni Machín i aquest company feliç tanquem les nostres efemèrides d'avui.

I en la nostra llista de cançons de l'estiu ja l'hem escoltada en una ocasió. Però el tema que escoltarem avui és anterior. És anterior a un dels seus clàssics. Però l'estiu, diguem-ne que la... si Georgie Dan era el protagonista masculí de les cançons de l'estiu, ella ho va ser durant molt temps protagonista femenina. Rafaela Maria Roberta Peloni, nascuda a Bolònia, Rafaela Carrà. Abans de Hay que venir al sur, dos anys abans de Hay que venir al sur, li va sortir aquest Fiesta, que és aquella cançó típica, típica per estrangers. Palmes, castanyoles i dale. Vinga. Estem al 1977. Rafaela Carrà i aquest Fiesta.

la típica cançó que podia sonar al Tonis. Amb aquells cistells vermells. En fi, que estem parlant d'un Sitges de fa molts anys, 1977, una de les cançons de l'estiu més recordades. Bé, tot el que va fer la Carrà és recordat, amb ballet zoom o sense ballet zoom, ella sola, amb els programes de José María Íñigo o ella mateixa presentant en solitari, i òbviament amb els diners que va fer guanyar la CBS. I m'ha dicho

0: a Salau. Bé, 9 i 46 minuts, la nostra cançó de l'estiu avui amb Rafaela Carrà. Demà, més. Avui que és Santa Perpètua, Sant Eleuteri, Sant Eufroni, Sant Tertulià i també Sant Varus. La duquessa i exactriu Meghan de Sussex, 45 anys, celebra avui. La cantant Eva Amaral en fa 54. L'actriu Neus Asensin celebra 61. L'expresident dels Estats Units, Barack Obama, 65 anys, celebra avui amb museu acabat d'inaugurar a Chicago. I l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero no té massa per celebrar, però en qualsevol cas, avui en fa 66. Una humitat. A primera hora, una humitat d'aquelles salvatges, perquè estaven gairebé un 90%, eh? Ara estem, depèn del lloc, gairebé el 80, o superem el 80. A 28 graus de temperatura. Sí que res ha canviat respecte a ahir. Diuen que potser lleugerà una mica tot això, però quan veuen ja aquests núvols així, que no ens els traiem del damunt. Bé, doncs això. A Solsona va pedregar uns pedrots com una casa ahir. Aquí de pluja, res. I a veure si encara es pot mantenir aquesta esperança de cara a la setmana que ve, que les temperatures puguin rebaixar una mica el to. Però de moment, l'agost, com ben viure-ho juliol? Amb calor, amb xafogor i amb temperatures altíssimes. La crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Molt bon dia. Situació meteorològica marcada a hores d'ara per la tranquil·litat. Sí que algunes restes de núvols, però poc importants, però amb perspectives d'inestabilitat. I és que a partir de migdia, de nou creixement de nuvolades que acabaran descarregant xàfecs acompanyats de tempesta en alguns sectors de la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu més oriental, comarques més interiors de Girona i fins i tot també a d'altres punts de la serralada prelitoral i àrees properes, com dèiem, xàfecs acompanyats de tempesta que puntualment poden descarregar amb intensitat forta, hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya en aquest sentit, i que també puguin anar acompanyats de calamarsa o de pedra, amb temperatura en general sense grans canvis, per tant encara ambient molt càlid arreu i xafogós, sobretot en punts de la costa. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: 9 i 52 minuts. No es dirà ai, ai, ai, la cançó. Perquè la ferida. Aquests de la fumiga, l'ai, ai, ai, el fan servir. Què per Vilanova? Què tal?
1: Bé.
0: Bé. Tenen sí, bé, eh, Vilanova?
1: Bé.
0: Avui que fan... què és això, el... Com m'ho has dit aquest matí?
1: Al migdia, ara, al Cercavila Lliure.
0: Sí, a la Cercavila Lliure.
1: Sí, sí.
0: Un campi qui pugui.
1: Més o menys.
0: Més o menys.
1: Més o menys.
0: De bar en bar.
1: Bar, mercat...
0: Bueno, posem-li alguna cosa de menjar de tant en tant.
1: I altres institucions.
0: Altres parròquies.
1: Sí, sí.
0: Altres parròquies. Castelldefoc avui.
1: Castelldefoc aquesta nit. Sí, sí.
0: Demà.
1: Demà a les Neus.
0: Matinades.
1: Matinades.
0: Després del ball aquest de 7 hores, que em dius.
1: El ball de les 7 hores, sí, sí, sí.
0: El ball de les 7 hores. Llavors, a les matinades es recull allò que queda.
1: Deixa unes quantes víctimes
0: pel
1: carrer.
0: Bé, l'ofici, tot allò, el vot del poble, en fi, que Vilanova viu la seva festa major, havent deixat enrere aquells anys en què els vilanovins marxaven. Ara ja no.
1: Mm. Sí, sí.
0: Mm? Tota la comissió. Sí o no, ja.
1: És curiós, curiós, entre cometes, la transformació que ha viscut la festa major de Vilanova, no? D'aquells anys que com molt bé dius, la pròpia gent de Vilanova marxava de vacances. No esperava el 4 i el 5 d'agost. Ara sí. Ara potser...
0: Ara molt, eh?
1: Ara molt, sí, sí, sí.
0: No només Vilanovins, sinó tota la comarca, saben que és una de les festes. Bé, Vilanova, venim nosaltres, després Vilafranca, hi ha persones que fan tota la ruta sencera,
1: sí, sí.
0: Per dir-ho d'alguna manera. Eh?
1: Vilanova-Cubelles, que és el 14 i el 15 d'agost, que és aquest cap de setmana, o aquells dies en què...
0: Cap de setmana de la Mare de Déu d'agost.
1: Exacte, hi ha moltes festes majors arreu.
0: Aquest any, potser algú no ha anat a petar el calendari, eh? Però recordem, Mare de Déu d'agost en dissabte. Vigília de Festa Major, diumenge.
1: Sí.
0: 23 d'agost, diumenge.
1: Diumenge.
0: Eh? Sant Bartomeu, dilluns.
1: La pregunta és, canvia alguna cosa, això?
0: Home, arriba un moment, mira, truquen. crec que poc. Eh? Però...
1: ho dic perquè hi ha aquell, no sé si dir fals mite, o traiem el fals, de quan la Festa Major acaba en cap de setmana, diu, ui, veuràs quina gentada. Gentada n'hi haurà.
0: Sempre.
1: Sigui dilluns, dimarts, dimecres o dissabte.
0: Bé, aleshores, coses que potser us interessaran saber...
1: Fet aquesta prèvia...
0: Abans de parlar de les notícies allò importants del dia. La policia de Benidorm busca una família per poder-li entregar una urna amb cendres. Què ha passat aquí? Què ha passat aquí? Esclar... Pots anar a comprar al supermercat i anar amb la bossa, amb la cartera, el mòbil, però una família va anar al supermercat, hem d'entendre, perquè si no és impossible això de creure, amb les cendres d'un difunt en una urna. Va arribar al supermercat i va fer el que molts de vostès fem, que és anar a la consigna i deixar allà dins la urna per no passejar-se per l'interior de l'establiment amb la urna. Què va passar? Que van marxar del supermercat i la urna va quedar allà, a les taquilles. Aleshores, els operaris del supermercat... Què és esto? Truquen a la policia perquè hem d'entendre que, esclar, en aquesta urna no hi havia un nom del difunt. Hem de suposar que en algunes ocasions es posa, però en altres no es deu posar. Potser anaven a llançar les cendres a mar, cosa que no es pot fer, ni a la muntanya així directament, cosa que no es pot fer. Però el cas és que la urna va quedar al supermercat i la policia ha fet una crida pública perquè la urna ara és a la policia i a la policia, per tant, tenen les cendres d'un difunt allà esperant que la família les vingui a buscar i que d'alguna manera, perquè esclar, és un problema això ara, com identifiques l'assumpte? Perquè si la urna no porta nom,
1: clar,
0: tens allà una urna amb cendres que algú t'ha de dir... És la nostra.
1: Com ho certifiques?
0: Com ho certifiques?
1: Sí, sí.
0: Bé, el cas és que busquen en Benidorm a la família d'una urna con cenizas olvidada en un supermercado. coses que passen a la vida. Com pots anar a un supermercat amb les cendres? Bé, sí. Aleshores, està passant una situació molt singular arran de la projecció de l'Odissea en...
1: Quant de soroll, no?
0: Home,
1: què passa?
0: Això no passa cada dia. Aquí no ho hem viscut perquè la digitalització dels cinemes, però que ho recordaran perquè en el seu moment...
1: Estem parlant del tipus de projecció, que no pas del contingut de la pel·lícula.
0: Exacte. Recordaran que Prado Retiro, com tots els cinemes del món, projectaven cine. Pels més joves, cine, pel·lícula de cine. Cel·luloide. I això es projectava amb uns aparells que se'n deien projectors que feien un soroll semblant a les màquines de cosir. I per allà passava la pel·lícula de cine. Bé, l'any 2014, i prou que ho sàvem la gent del Cine Club Sitges, perquè es va fer una campanya per poder instal·lar un sistema de projecció digital als cinemes. Què és això? Doncs si vostès han anat a casa d'algú o han vist en algun lloc un projector, d'aquells projectors de televisió, projectors de pel·lícules, doncs això en format professional. Perquè el cel·luloide va passar a millor vida. Les distribuïdores ja no distribuïen pel·lícules per una qüestió de costos, tot el que sigui, i la majoria de cinemes projecten en digital. Com funciona això? Doncs senzillament que tens un disc dur, com qui té un disc dur d'un ordinador, en aquest disc dur hi va encriptat un codi en el qual s'assenyala, hi ha les instruccions dels dies i les hores de les projeccions, ni més ni menys. Per tant, no pots projectar aquesta pel·lícula més enllà del que permet el disc. I així m'ha anat fent. Com saben tots vostès, l'Odissea, Christopher Nolan, l'ha filmada en cinema i es projecten determinats cinemes en format IMAX o en 70 mil·límetres, que és un format de pel·lícula també que val un disbarat, tal, tal, tal. Però ara què ha passat? Que resulta que la projecció a la manera antiga està prenent volada entre moltes de les persones que van al cinema i expliquen als responsables d'un cinema de València, els ABC Park, que van projectar un dels clàssics de Tarantino, Kill Bill, la primera part i la segona part, i la van projectar en cinema. I hi havia 450 persones a la sala, la majoria gent molt jove. El programador dels cinemes, el senyor Miguel Moreno, va proposar d'una manera informal que durant la mitja part aquells que volguessin veure com funcionava el sistema de projecció que es passessin per la cabina de projecció. I què va passar? Bé, doncs que ningú se'n va anar al bar i tothom va pujar dalt per veure aquestes màquines que projectaven la pel·lícula. Bé, i sembla que aquesta febrada s'està extenent. Quin és el problema ara? Bé, doncs el problema és que no hi ha projeccionistes. Perquè per projectar cinema en 35 mil·límetres se n'ha de saber. És un ofici, com diu les diferents informacions que hem recollit, és un ofici que no s'aprèn a les escoles. Ser projeccionista, i ara, és clar, projectar amb 70 mil·límetres, projectar amb 35, projectar cine en el sentit analògic del cine, no ens passarà aquí Sitges perquè els projectors ja no hi són, però
1: clar, no, els conservem. Projectors com a tals...
0: Bé,
1: en deuen quedar, suposo.
0: Sí, tant. El Prado en conserva un dels seus, sí. Si un va al Saló de Socis, el Retiro, em sembla que el tenien per algun lloc o altre també, uns projectors, diguem-ne, a la manera antiga, però clar, no hi ha projeccionistes. I ara, corrents i de pressa a buscar projeccionistes perquè la gent s'està interessant molt, de la mateixa manera que s'està interessant per els discos de vinil i per la fotografia analògica a la projecció de cinema. Que això durarà el que duri, perquè el cinema està com està, perquè és caríssim això, perquè projectar pel·lícula és car, és molt més car, necessites un operari, que en cinema digital diguem-ne que ho pots supervisar d'una altra manera, la pel·lícula es pot trencar, la pel·lícula s'ha de rebobinar, s'ha de col·locar la bobina, s'ha de fer tot en un procediment, però hi ha febre per saber com funciona, que és com, jo què sé, com les màquines a vapor, doncs el cinema, a l'antiga manera de fer-lo. El turisme ha batut rècords la primera meitat de l'any, rècords, s'han recaptat 11.811 milions d'euros a Catalunya fins al mes de juny. Han arribat a Catalunya 9,57 milions de visitants estrangers, xifra que és un 3,5% superior al mateix període de l'any passat. I estem comptabilitzant fins al mes de juny. I també s'han venut molts més cotxes, molts més, i sobretot electrificats, o si ho volem dir d'una manera, híbrids. Entre el mes de gener i el mes de juliol s'han matriculat 86.256 cotxes i tot terrenys, que és un 10,2% més que l'any passat. Per tant, la gent ja directament ja pensa en el cotxe híbrid, en el cotxe elèctric i cada vegada menys en benzina o gasoil. Les marques més venudes, Toyota i BYD, que són marques elèctriques híbrides ben bé conegudes per tothom. I anem pels diaris.

0: Els diem, perquè això ha estat d'aquest matí i s'ha fet també bastant viral a xarxes. Hi ha hagut un despreniment a la C31, a la carretera de les Costes, i aquest perfil del Círculi per la Dreta, que és un perfil d'Instagram que qui vulgui veure, diguem-ne, infraccions, totes les infraccions del món, qui les vulgui veure, que vagi amb aquest perfil de Círculi per la Dreta, i veurà de tot. Carreres de camions, gent que entra per l'autopista contra direcció, tot el que vulguin, totes les infraccions abudes i per haver, es passen 3 o 4 vídeos i acabaran dient encara passen poques coses. I veritablement és així, eh? Bé, doncs en aquest perfil es constata que hi ha hagut un despreniment a la carretera de les Costes i s'estava regulant el trànsit. A la primera pàgina dels diaris, el que us comentàvem del turisme, l'arribada de turistes a Espanya torna a créixer malgrat les crisis, això és el que diu La Vanguardia en la seva primera pàgina, però òbviament encara s'està parlant de la crisi de Ceuta i dels nois, en especial nois menors d'edat, que han quedat a la ciutat i que malviuen a qualsevol lloc. Saben que pel fet d'haver arribat per mar, aquestes persones han de ser assistides per un advocat, per un lletrat, és a dir, que és un procediment complex. De fet, totes, però com que la gran majoria ha marxat, i ara, bé, això encara hi ha braç aquí, molta braç. Màxima atenció davant la reunió europea d'avui sobre la crisi de Ceuta, tot i que la Unió Europea ha dit que l'estat espanyol va fer bé. El Marroc se'n desentén de moltes coses, i en el si del govern, posicionaments més o menys creuats sobre si els serveis d'intel·ligència sabien el que sabien o no sabien, o van comunicar o li van dir, van trucar amb algú i li van dir que o no. I aquí hi ha posicionaments diversos dins del govern central. Però la qüestió de Ceuta continua encara capitalitzant els titulars dels diaris. La sequera als rius europeus. Recorden que fa dies, em sembla que era la setmana passada, que us parlàvem que el Danubi gairebé no té aigua? Doncs el baix nivell del cabal dels rius europeus impacta les centrals nuclears, perquè òbviament necessiten aigua per refrigerar els reactors, i moltes d'elles han hagut d'aturar el servei perquè el cabal dels rius no permet refrigerar els reactors de les centrals nuclears. França en sequera, Gran Bretanya amb una sequera enorme al centre d'Europa. En fi, hi ha unes imatges veritablement molt contundents de com està impactant la sequera a molts països europeus. Restriccions d'aigua, tot el que vulguin. Una situació veritablement alarmant. És també notícia a la primera pàgina dels diaris. Cuba va tornar a viure un altre tall de llum a tota l'illa. En porten 6 aquest 2026. I com saben tots vostès, aquí hi ha una casuística molt complexa que va des de la impossibilitat que el sistema pugui recuperar-se, perquè les centrals elèctriques cubanes són de l'època de Fidel, el bloqueig nord-americà i, òbviament, un govern que fa fallida per totes bandes. I els cubans viuen com poden, o malviuen com poden, amb aquests talls de llum constants. És una altra de les notícies de caire internacional, i aquest setge que Ucraïna continua fent. Rússia va esclatar un dron en una zona vacacional, i òbviament això també continua mantenint l'alarma Rússia respecte a la capacitat que té Ucraïna d'amenaçar-los. Els drons ucraïnesos arrasen Wildberries una altra vegada, l'Amazon rus. Els atacs atempten cada dia contra el nervi logístic de l'economia de la Federació. Com els dèiem, per altra banda, aquesta platja del sud de Rússia que va rebre un dron. I en matèria esportiva, Pitu?
1: Doncs mira, que en Ferran Torres ha parlat i ho ha fet.
0: I potser ha parlat una mica massa.
1: Sí, i ha aixecat una mica de pols. Com es diu en aquests casos, són unes declaracions a Esportico, que és un mitjà nord-americà, si no m'erro, deixant, no sé si oberta o mig oberta, la possibilitat de marxar del Barça. Quan li pregunten per seguir què caldria, no? Què et caldria per continuar al Barça, ell diu mostrar que em volen. També afegeix que vinguin a negociar Però clar, quan diu que vinguin a negociar, tinc dubtes si es refereix directament al Barça, és a dir, al Barça el que sabem és que li vol oferir la renovació, però que vinguin a negociar aquí al Barça o al PSG, perquè s'ha parlat molt a les últimes hores també del PSG com el seu possible destí. Diu, al final tot és parlar, diu Ferran Torres. Això no deixa de tenir certa raó. En qualsevol cas, el fil d'aquestes declaracions de Ferran Torres...
0: Això del verb querer, saben que té dos significats, en català. És voler o és estimar-te?
1: Sí.
0: Que em vulguin, que m'estimin... Bueno.
1: Sí, és cert, és cert.
0: Se deja querer. També és singular que totes aquestes declaracions es facin fora.
1: Sí. No, què tal que passava amb el cas de Leo Messi, que Leo Messi només concedia entrevistes
0: a mitjans
1: a Argentina.
0: Amb molt poques ocasions.
1: Quan
0: aquí
1: marxava a Argentina, el veies en entrevistes.
0: O aquí les entrevistes tenien, diguem-ne, informativament parlant, molt poc a dir, i en canvi a fora apareixien els titulars.
1: Mira, m'ha semblat el fil d'aquesta història de Ferran Torres interessant, l'article de Frank Bayer a l'Esportiu, que diu el següent, diu no hi ha debat, diu Ferran no és el davanter titular que necessita el Barça i si ell no comparteix el diagnòstic, doncs ha de marxar. Diu, quan el teu rol no coincideix amb la percepció que tens de tu mateix, l'equilibri col·lectiu i la convivència al vestidor estan en perill. M'ha semblat una anàlisi
0: eloqüent.
1: Molt acurat. Frank Bayer, com dèiem, un article avui a l'Esportiu. Bé, més enllà de l'actualitat del Barça, del mercat, de Julián Álvarez, etc, el Barça de bàsquet que va anunciar ahir ja la incorporació del seu nou director esportiu, Xevi Pujol. Xevi Pujol, que va començar les tasques de direcció esportiva al Baxi Manresa i la temporada passada al Baskonia. Doncs el Barça que, com dèiem, ahir va fer oficial l'arribada de Xevi Pujol. L'equip espanyol de solo lliure de natació artística aconsegueix la plata en el Mundial de Natació a París i dues medalles més, dues medalles de bronze també per a Iris Tió i per a Jordi Cáceres, els dos en solo lliure. Per tant, bon paper del conjunt espanyol de natació artística en aquest Mundial de París. Ja és oficial, per altra banda, ho comentàvem la setmana passada, Pogacar correrà la Vuelta a Espanya, que començarà el proper dia 22 d'agost a Mònaco i que, si no m'equivoco, acabarà el 13 de setembre a Granada. Per tant, Pogacar, sens dubte, el vencedor del Tour, el gran atractiu de la Vuelta a partir del proper 22 d'agost. I un apunt de tennis també per dir que en Rafa Jodar va perdre ahir la final del torneig de Washington en un partit

0: i tinc sopar i guanyo 3.490 euros al mes. Clar, explica...
1: Rai, perquè el que no deu tenir és temps per...
0: Sí, clar, fixa't que explica que aquesta noia viu amb la seva parella a Islàndia, i, però clar, diu que les seves despeses també són més aviat, diu, entre casa, entre menjar i temps de lleure, diu, ens acostumem a gastar, tenim una despesa aproximadament d'uns 900 euros al mes.
1: Entre casa, menjar i temps de lleure.
0: Sí, 900 euros.
1: Entre casa, menjar i temps de lleure. Sí, o sigui que comptin que la casa deu anar sobre els 300, 400 només.
0: Tenint en compte que els dos cobren més de 3.000 euros...
1: No tornaran.
0: Doncs sí que explica també aquesta jove espanyola que una cervesa, per exemple, pot arribar a costar-te 13 euros.
1: Ja, esclar. És que Islàndia és...
0: Islàndia.
1: La cervesa no...
0: És realment car, però òbviament... bé, és un altre estil de vida, una altra manera de viure i una altra manera d'entendre, doncs, les feines i moltes coses.
1: 10 i 13 minuts. Si creuen que tot està molt brut, i tenen, raó, aquí va un paràgraf d'una carta de la senyora Pilar García a La Vanguardia, una carta que es diu Vomitada Eterna. Només els llegiré la frase final. A la Granada del Penedès hi ha des de fa 3 dies una vomitada gegantina. Se n'adona del concepte, eh? Una vomitada gegantina i coses pitjors davant d'un portal. No sembla que li faci nosa a ningú. No és per consolar-nos, eh?
0: No.
1: Però com... L'incivisme és una plaga. El Covid ho va ser. Va ser una epidèmia. Però l'incivisme és una altra epidèmia. I aquesta ens sembla que encara té menys cura. Ens sembla. Pel que veiem cada dia, eh? Pel que veiem cada dia. Pitu, gràcies.
0: Molt bé, adeu-siau.
2: L'ictus és un taponament o trencament d'una artèria que impedeix que arribi sang al cervell. Sol aparèixer de forma sobtada i cal actuar amb rapidesa per garantir una bona recuperació. Com pots reconèixer un ictus? Cal que demanis a la persona que faci aquestes tres accions. Riu. Aixeca els dos braços. Parla. Si la persona té problemes per fer alguna d'aquestes tres accions, truca immediatament a emergències mèdiques a través del telèfon 112. Mentre arriba l'ambulància, no li donis res, ni per menjar ni per beure. I si la persona perdés el coneixement, posa-la en posició lateral de seguretat. Per a qualsevol altra informació sanitària o consell de salut, truca al 061, Salut Respon.
3: Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa: incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.

0: 10 i 19 minuts, gairebé 10 i 20 minuts del matí, segona hora d'aquest cel obert. A veure si en uns moments podem saludar David Rossell per aquesta notícia, el retrobament del minigolf del Vinyet. L'estiu del 2025 el minigolf va tancar, es va fer fins i tot un acte de comiat, perquè ja s'havia convertit en gairebé una tradició de molts anys, i per tant va ser, diríem que es va passar un dol, eh? La bona notícia, com us comentàvem fa un momentet i com així ho van dir també les Vinyets quan les varen tenir aquí al programa, és que torna a obrir el minigolf. Bé, doncs hi ha hagut sitgetants darrere aquesta iniciativa de la reobertura. Anem a parlar de bones coses en un moment amb en David Rossell. I el cas és que els que tinguin una certa edat recordaran que hi va haver un moment a Sitges que els minigolf, els xic golf, aquesta proposta, gairebé diríem que familiar, de jugar en un entorn agradable, de posar a prova la paciència, de riure, amb el mestratge d'uns o el poc mestratge dels altres, era una constant dels dies festius, després de dinar, de qualsevol moment en què hi hagués la possibilitat de jugar. L'agost de l'any passat va tancar el minigolf del Vinyet, i gairebé diríem que amb aquest tancament es tancava també, o almenys així ho semblava, una etapa en el lleure, no? El lleure que formava part d'una època molt determinada. Esclar, les darreres setmanes, la notícia, la bonica notícia, és que hi ha hagut uns emprenedors sitgetans que ho tornen a posar en marxa. David Rossell, bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
0: David,
1: bon dia.
0: Em sembla que molta gent us deu haver dit: oh, que maco.
1: Sí, és el comentari que ens fa gairebé tothom que acostumava anar al minigolf del Vinyet.
0: El minigolf del Vinyet, que ho recordem per tots aquells que diguin: escolta, més que tinc minigolfs al cap, és el minigolf al costat de la carretera, al costat del Garden, allà, eh?
1: Sí, allà. És el mateix lloc.
0: És el mateix lloc. Anem a fer un repàs a aquesta història que ens situa a l'agost de l'any 2025, a l'agost de l'any passat, quan es va tancar aquest equipament. Què va passar a partir d'aleshores i com, d'alguna manera, em sembla que tu i el teu germà comenceu a plantejar la possibilitat de posar-vos-hi?
1: Sí, a veure, en realitat, o sigui, nosaltres també ens vam assabentar, doncs, que va tancar, i és una idea que al meu germà li rondava molt pel cap, el fet de, doncs, què podíem fer, no només per, sinó orientada a obrir el minigolf, però sí que recuperar un minigolf a la zona Sitges o properes, doncs era un negoci que nosaltres creiem que podia tenir futur, no? Uh-huh. Aleshores, es va presentar, diguem, aquesta oportunitat, l'agost va tancar, i després, quan ens vam assabentar, doncs vam estar parlant amb la propietat del terreny, i vam aconseguir, doncs, llogar-lo per reobrir-lo. I això ho vam fer, doncs, a finals de setembre, una cosa així, però clar, l'hivern és una època en què el minigolf, doncs, no funcionava.
0: Sí, sí, sí.
1: I hem estat treballant aquests mesos, doncs, per poder-los obrir, i vam obrir, doncs, fa 3 setmanes, a la setmana del Mundial.
0: D'acord. I a l'hora de plantejar una reobertura i de plantejar-ho com un model de negoci, com ens has dit, David, que és una proposta de futur a la qual li veieu continuïtat i li veieu viabilitat, heu hagut de plantejar molts canvis o no?
1: Realment hem mogut 4 coses que hem cregut que, doncs, que potser li podien donar una mica més de, diguem, de volum de gent perquè pogués venir, però manté l'essencial del minigolf, que és les pistes són les mateixes, l'entorn és el mateix. Sí que hem mogut, per exemple, la gent que se'n recordi, doncs, a la terrassa principal hi havia el futbolín, el ping-pong,
0: sí,
1: el billar. Això ho hem remogut, ho hem posat, diguem, a la part del darrere de la barra, també sota cobert, perquè així, diguem, la zona per estar tranquil·lament prenent alguna cosa més a la fresca, més espaiosa, era més gran. Sota l'ombra, que això és una cosa important.
0: Més que mai, més que mai, eh?
1: Sí, sí, sí. Digue'm.
0: No, digues, perquè no sé llavors... si ens anaves a comentar algun altre canvi que heu fet.
1: Bueno, a la zona de la pista, que hi havia abans, hi havia una pista de karts, una esplanada.
0: Sí.
1: I hem posat gespa artificial perquè sigui un espai una mica més útil, més aprofitable, doncs per fer activitats també més de cara amb els petits, que potser el tema del minigolf doncs potser els va una mica gran.
0: Mm-hmm.
1: Veus nens que ho intenten, però al final perden
0: la paciència, eh?
1: Ah, exacte, llavors doncs allà volem fer una zona una mica més orientada amb els petits, ja sigui una pista petita de futbol, algun llit elàstic més... Bueno, estem encara plantejant quines opcions podem fer, però tot seria amb una zona doncs, de gespa artificial una mica més amable.
0: Ah, moltes de les persones que t'escoltin diran: mar de Déu, amb els pocs espais que hi ha perquè jugui la canalla a Sitges, perquè s'ho pugui passar bé?
1: Sí, és un dels comentaris que també ens fa molta gent, que no troben espais per anar amb els nens petits. O sigui, ara que el poble està tan ple de gent a les terrasses, al centre, doncs, corre poc aire, diguem, la gent ens comenta que la terrassa del minigolf és un refugi, diguem, a que els nens puguin córrer, puguin jugar, estiguin controlats, els pares puguin seure també tranquil·lament a la fresca. Doncs és algo que forma part dels comentaris de la gent que havia vingut fa temps i que ara torna al minigolf.
0: No sé si queden molts minigolf a la comarca, si això en el seu dia va ser un boom i el que hem viscut a Sitges ho han viscut també altres poblacions, n'hi ha? Heu pres referència d'algun lloc? O?
1: Ho hem buscat i realment no n'hem trobat. No n'hem trobat, diguem, potser sí que n'hi ha algun o dos, però no, diguem, no és una cosa molt habitual ja.
0: Uh-huh.
1: Jo crec que en el seu moment aquí a Sitges que n'hi haguessin tres era una cosa excepcional.
0: Entenc que ho plantegeu com a negoci de temporada, entenc que o a l'hivern continuarà obert.
1: La nostra idea és seguir obert els caps de setmana d'hivern,
0: sí.
1: Si el temps ho permet, evidentment. Quan comenci les pluges això ja serà un altre tema, però sí que ens agradaria doncs mantenir dissabtes, diumenges pel matí, migdia per fer l'aperitiu, si algú s'anima a jugar a minigolf bé, i si no doncs tindríem la terrassa oberta del bar doncs, per estar una mica prenent l'aire, diguem, però és la nostra intenció, seguir una mica fins al festival, més o menys.
0: D'acord. Entenc que sou inquilins o sou propietaris?
1: Inquilins.
0: Sou inquilins, eh?
1: Sí.
0: Per tant,
1: sí.
0: Han arribat uns inquilins que volen, d'alguna manera, revitalitzar el projecte i entenc que aquelles persones, com ens has dit abans, que esperessin les taules de ping-pong o el billar, ho continuaran tenint, eh? Tot això continuarà sent, eh?
1: El billar no, perquè, diguem, estava, diguem, que bastant vell i no es podia recuperar. El billar no hi és, però el futbolín sí que l'hem rehabilitat, l'hem restaurat, hem pintat la fusta, hem pintat els jugadors, i ara és un futbolín, diguem, és un futbolín català, diguem, jo quan em vaig posar arreglar-lo, em vaig assabentar que hi havia futbolins catalans, andalusos, madrilenys, diferents tipus de jugadors, això és tot un estudi.
0: Va, és que ara anàvem a dir, com en el cas del minigolf, no sé quants futbolins hi ha per Sitges, però va haver un moment en què hi havia futbolins a cada cantonada i es podia jugar futbolín a cada cantonada, però ara, tant. Jo que
1: jo
0: sé...
1: Crec que jo conec un bar només que té futbolins. Al carrer Sant Pere.
0: I els que tinguin una certa edat recordaran el Sang al carrer Sant Damià, que hi havia futbolins allà, per l'amor de Déu, només se sentia els cops de bola amunt i avall. O sigui que no sé si això té un punt de vindicació nostàlgica o si hi ha persones que veritablement són fanàtics de jugar al futbolín.
1: Sí, a veure, per exemple, l'altre dia parlant amb la meva mare, em va dir que amb el seu grup d'amics de quan eren petits, de la Pedra de Sebastià, volien fer com una espècie de torneig. Volien quedar, fer una quedada per tornar a jugar a futbolín, per recordar aquells temps en què quedaven sempre en un... Jo crec que era el precursor del Sango al carrer Barcelona, i això, que gent se'n recordarà els més grans, potser ho saben.
0: Està clar.
1: Que, bueno, que deien de quedar per fer una tarda de futbolins i recordar...
0: Vells temps, eh?
1: Sí.
0: Quin horari feu, David?
1: Doncs fins ara fèiem de dijous a diumenge, però possiblement a partir d'aquest dimecres del vinyet, també dimecres. De dimecres a diumenge, de 6 a 12 de la nit.
0: D'acord. És a dir, 6 hores, a partir de les 6, que ja és una hora en què suposadament la calor ja no és tan intensa.
1: Exacte.
0: Fins a la mitjanit. Per tant, els que vulguin jugar a minigolf, a minigolf. Els que vulguin anar directament al futbolín, al futbolín. Qui vulguin anar a prendre alguna cosa, prendre alguna cosa, el que sigui, no?
1: Sí. Qui vulgui portar els nens i que corrin, també. O sigui, al final està proposat perquè un espai, doncs, per tant grans com petits, puguin fer qualsevol activitat en un entorn controlat i que s'ho passin bé.
0: Deixa'm que et pregunti. Això del minigolf encara va amb aquelles targes per apuntar i tot allò? O ja va d'una altra manera, això?
1: Bueno, t'he de dir que una de les... Ho hem intentat. Sí, hem fet una aplicació per, diguem, per digitalitzar l'anotació de la puntuació.
0: Sí.
1: Però la gent no la fa servir.
0: Ah.
1: La gent prefereix agafar el paper al boli.
0: Ostres.
1: I anar apuntant amb números.
0: A la manera antiga.
1: Exacte, sí, i ho hem intentat, però tenim allà posat el QR per l'accés a l'aplicació i no, la gent diu no, dona'm el boli i el paper, que ja m'agrada apuntar-ho.
0: Que sempre hi havia el qui apuntava els de tothom, eh?
1: Sí, bueno, ara jo crec que també la forma de jugar al minigolf ha canviat, no la manera de jugar a la pista, sinó, per exemple, jo que estic allà fent les pistes i una mica amb el manteniment,
0: sí.
1: Veig que diguem que els grans fan l'ordre de les pistes correctament i van xinutxant-ho i amb la paciència i tot.
0: Amb una certa escrupulositat.
1: Exacte, però els més petits, quan es troben una mica de tap, diuen, saltem a la pista 4, i ara l'apunto, i ara l'apunto tu. I van saltant de pista i van fent les pistes totes, però al final amb una manera desengraçada.
0: Amb l'ordre que els ve de gust, vaja.
1: Exacte, però perquè és això, no? Aquesta paciència que tu deies al principi, és algo que el minigolf, diguem que t'exigeix una mica, i si no la tens vas saltant de pista en pista, però bueno, és una mica la tònica d'aquest temps.
0: Perquè és clar, no hi ha límit de temps per la partida.
1: No,
0: no
1: va,
0: eh?
1: Hem tingut grups de gent que són nou, amb nens, que s'han estat 3 hores, i al final hem plegat a la 14 perquè és que ja se'ns ha fet tard, saps? No hi ha límit.
0: Per tots aquells que s'hi vulguin acostar, què val la partida?
1: 7 euros.
0: 7 euros.
1: El mateix preu que quan hi havia amb l'antic llogater.
0: D'acord, que amb l'antic llogater, és a dir, s'ha mantingut el preu de la partida de minigolf.
1: Sí.
0: Tot plegat, per tant, acabat de començar fa 3 setmanetes, a partir de demà, diada del vinyet, des de dimecres i fins diumenge, de 6 de la tarda a la mitjanit, i amb l'esperança que això funcioni, o que com a mínim doncs pugui convertir-se de nou en un centre d'aquells de referència pels que vulguin passar una estona de lleure. Que
1: sí.
0: Ben segur, aquesta és la intenció final, suposo, eh? Un espai de lleure.
1: Sí, exacte, o sigui, és allà anar tranquil·lament amb el relax, a passar la tarda, a que els nens juguin, a seure, a xerrar amb el teu grupet, estem allà doncs per servir a la gent que vingui, per acollir-los el millor possible i que passin una tarda agradable i divertida.
0: El nom del negoci es manté igual?
1: Sí, a veure, nosaltres l'hem posat Chic Golf Vinyet.
0: Chic Golf Vinyet, eh?
1: Sí, en el fons és el mateix. El que passa que aquest és, diguem, una reminiscència del Chic Golf que hi havia al centre del poble. Que era
0: exacte.
1: Aquest era el minigolf i després deia el Chef Juan,
0: exacte.
1: Que hi havia davant del vinyet. I nosaltres som el Chic Golf Vinyet, podríem dir-ho d'aquesta manera.
0: Perfecte. Sí. Doncs per tots aquells que diguin, què veiem? Chic Golf Vinyet. Aquesta és la nova denominació de l'antic minigolf Vinyet que han agafat en David i el seu germà. Com es diu el teu germà, David?
1: Marc.
0: En David i en Marc Rossell són els que estan darrere aquesta revifalla del Chic Golf Vinyet i que espera que aquest estiu, evidentment, en el que queda d'aquest estiu, això comenci a prendre cos, comenci a prendre volada una altra vegada per mantenir la continuïtat en el futur. David, gràcies i molta sort, com no?
1: De res, gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, adéu-siau, bon dia.
1: Adéu, bon dia.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Yo, hey,
1: check this out. Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
2: i Pipi Cantas Largas pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
1: Hit Parade. Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL. Accelera amb la Vespino fins a l'infinit. I deixa que els bicis et facin ballar sota les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit. Hi, this is Michael Jackson. Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boys. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Deu i 36 minuts, ens ha sortit un matí nostàlgic, perquè, és clar, el minigolf del Vinyet, que ara es diu Xic Golf del Vinyet, i estic Xic Golf recordant el Xic Golf del carrer Joan Tarrida, al qual tantes vegades hi havíem anat. Nosaltres recordem ara un programa que vàrem fer en directe des de Los Arcos, quan la família Carbonell Mellado el va recuperar. Estem parlant de fa molts anys enrere i vàrem poder veure, per primera vegada, la torre del senyor Semir. Los Arcos. Un dels, diguem-ne, i en aquell moment el jardí ja estava escapçat, però un dels edificis més bonics en aquesta zona ja dels Sitges més senyorial. Han passat molts anys d'allò, perquè, és clar, han passat molts anys també de l'Hotel Capri i del seu entorn. Què vàrem saber l'any passat? Bé, l'any passat vam saber que una empresa important que té la seva seu a Dubai, però que té com a principal responsable a un empresari espanyol, el senyor Antonio González, l'empresa Sunset Hospitality Group, que té una divisió que és la Sunset Hotels and Resorts, va comprar tot aquest entorn de l'Hotel Capri i els edificis, les torres més properes, entre elles Los Arcos. S'ha fet una inversió enorme per convertir-ho en Casa Met Sitges. Casa Met, perquè aquesta és la marca de Sunset Hotels i Resorts. Casa Met, que té, a part del nostre Hotel Capri, té l'hotel, el gran hotel La Florida de Barcelona, que és un d'aquells establiments que formen part d'una època determinada d'entendre el món de l'hostaleria, d'aquells establiments, diguem-ne, dels quals pocs se'n troben arreu del món. Bé, doncs, aquesta empresa també s'ha quedat al gran hotel La Florida. I a l'altre costat del fil telefònic saludem a l'hotel manager de Casa Met a Sitges i a Barcelona, o sigui que també deu ser l'hotel manager del gran hotel La Florida, la senyora Gemma Graells. Gemma Graells, bon dia i bona hora.
2: Hola, bon dia.
1: Sou la manager també del gran hotel La Florida?
2: Sí, de l'ara el Met Barcelona.
1: Ah, exacte. Poca broma amb aquest hotel, eh?
2: I tant, també té història. Tots dos hotels històrics de la destinació on estan situats.
1: Com arribeu, com arriba Casa Met a Sitges? Com es planteja aquesta operació de l'antic Hotel Capri en aquest entorn tan estimat per tots els sitgetans?
2: Exacte, doncs com has mencionat, no? Sitges, sent una de les destinacions mediterrànies que té més personalitat, i encara més doncs l'antic Capri, no? Que és un edifici doncs com has comentat molt estimat pels sitgetans. Doncs penso que aquesta combinació va ser la ideal doncs per portar el concepte de Casa Met aquí a Sitges, no? I ser el primer dintre de Met Hotels and Resorts com a Casa Met específicament.
1: El concepte d'hotel, no sé si el concepte d'hotel d'avui té poc a veure amb el concepte arquetípic d'hotel que teníem fins ara.
2: Sí, correcte, no? Amb Casa Met penso que ens diferencia una mica és la forma com entenem l'hospitalitat. Nosaltres amb Casa Met doncs busquem que tant els hostes se sentin a casa com que els sitgetans en facin un espai seu. Penso que no entenem Casa Met com simplement un lloc per dormir o una destinació, sinó un espai doncs, on gaudir d'una estona tranquil·la, d'un sopar, d'un dinar, d'una celebració, no? I fer doncs, aquesta hospitalitat més personal i més propera.
1: Per tant, si m'ho permeteu, començo per aquí. Això vol dir que qualsevol sitgetà que li vingui de gust, jo què sé, quelcom tan prosaic com dir, mira, vaig a prendre un cafè, vaig a prendre un vermut a la Casa Met i pot entrar sense cap problema.
2: I tant que sí, i tant que sí. Doncs el mateix dissabte, no, que vam fer l'obertura, tothom qui va passar i ens va voler doncs, visitar una mica i i veure el nostre espai, els vam donar la benvinguda, els vam ensenyar una mica les zones i volem, no, que tant els sitgetans com les sitgetanes se sentin totalment benvinguts i sentin que doncs, en el moment que vulguin venir a passar una estoneta, doncs, puguin estar aquí amb nosaltres.
1: Per tant, aquesta barreja d'hotel, establiment i establiment obert, com si fos qualsevol altre establiment d'hostaleria, sense necessitat de pensar en que aquí m'hi haig de quedar una nit o m'hi haig de quedar una estona, sinó simplement passar una bona estona, una estona de relax a l'hotel.
2: Correcte, correcte. Això és el que vulguem, no? Doncs que no sentin que és un establiment on només els visitants hi són benvinguts, sinó que se'ls sentin seu i nosaltres això, no? Doncs tant un públic local com nacional com internacional, doncs que sentin que poden venir aquí i fins i tot passar una estona si s'estan quedant en qualsevol altre lloc de Sitges o dels voltants, o s'estan hospedant amb nosaltres, doncs que tothom qui tingui una curiositat de venir a passar-hi un momentet, estem oberts a això.
1: Com es planteja un establiment amb diferents, diria, diferents cases i diferents cases patrimonials? Com que sempre acostumem a parlar d'un hotel com d'un edifici unificat, com s'ha plantejat el projecte en aquestes diferents torres que tenen, òbviament, connexió entre elles, però que d'alguna manera cadascuna té la seva personalitat?
2: Correcte, doncs el disseny i l'essència s'ha doncs, respectat una mica, els noms de totes les torres s'han mantingut tant com eren en l'antic Hotel Capri, i fins i tot la numeració d'algunes habitacions. Tot i així, doncs, en algunes de les àrees s'han canviat l'estructura una mica interna del número d'habitacions que hi havia, i a les altres doncs, s'ha mantingut tal i com estava, no? I llavors el disseny, l'autenticitat mediterrània és el que s'ha buscat i el que s'ha mantingut, i doncs, tot i així hem creat una mica de categories diferents en base doncs, a les dimensions, a les vistes que ofereix i a les, doncs, una mica el que ens provava i el que ens proposava cada una de les cambres, de les habitacions que ja estaven dissenyades.
1: Mm-hmm. La qualificació per estels és una qualificació que ha quedat caduca en l'actualitat? És a dir, quan es valora un establiment hoteler, les estrelles serveixen d'alguna cosa o hi ha ara altres formes de poder considerar la qualitat d'un establiment hoteler?
2: Jo penso que sí, no? Abans era molt doncs, controlat per les estrelles i ara penso que és una mica més ambigu, no? Nosaltres doncs, penso que ens definim com un hotel boutique, val? On la nostra és, com he comentat, una hospitalitat molt propera i més com a refugi mediterrani, no? Doncs tenim 38 habitacions, per tant ens permet tenir aquesta connexió propera amb un client, sempre mantenint, evidentment, doncs, la gastronomia, mantenint aquest benestar i proposant doncs, tot aquest servei que un client pot esperar. Però penso que en un establiment d'aquestes qualitats i d'aquestes característiques no és tan important l'estrellatge que comentaves com una mica doncs, la tipologia de servei que es proveeix.
1: Què busca un client d'un establiment premium com és aquest?
2: Pensem que els clients que busquen una mica doncs, la calma, la gastronomia, tenir experiències que tinguin aquesta personalitat, tant doncs, el disseny que parli com els treballadors que tenim aquí, no? El talent que tenim que pugui proposar doncs, aquesta proximitat amb el client sense anar més enllà, però mantenint aquest servei que no sigui tan robòtic, no? Llavors penso que busquen això una mica, mediterrani, la calma, la nostra gastronomia i aquestes experiències que poden tenir.
1: No sé si en aquest sentit, com que ho hem comentat en més d'una ocasió amb professionals del gremi d'hostaleria, si costa trobar personal mínimament especialitzat, qualificat i sobretot quan es tracta d'oferir un producte de valor afegit com és aquest.
2: Penso que a l'hostaleria el que importa i el que és molt important és l'actitud, no? És aquestes ganes de voler doncs, transmetre i formar part de projectes així i tenir aquesta actitud. Tota la resta d'actituds més es poden entrenar i pensem doncs, que aquí a Sitges té algunes escoles i que proveeixen aquests entrenaments, doncs busquem poder treballar fins i tot amb aquest talent que vulgui créixer en aquest sector, no? No necessàriament, doncs, en tenim alguns que estan establerts i que fins i tot alguns que formaven part del CAPRI abans, però penso que poder, doncs, proposar aquest entrenament i aquest creixement amb el talent més jove dins d'aquest sector és també una mica el que busquem.
1: Un establiment d'aquest tipus es mou per temporades o no? Estiu, tardor, hivern? O també el client, quan es tracta d'un client premium, això de l'estacionalitat és relatiu?
2: Sí, correcte. Penso que és més relatiu. Nosaltres, doncs, serem un establiment que estarà obert tot l'any. No es mourà tant per estacionalitat. I pensem, doncs, que hi ha capacitat. Sitges proveeix una cultura, no? És un municipi que té molta vida, pensem, i llavors, doncs, creiem que podem tenir l'atractiu durant tot l'any.
1: En aquest sentit, suposo que la gran diferència amb Casa Met Barcelona és que Casa Met Barcelona està, per dir-ho d'alguna manera, aïllada del món, i qui vulgui moure's ha d'agafar el cotxe sí o sí, el transport sí o sí, i en el cas del Casa Met Sitges és sortir al carrer i trobar-se el rovell de l'òvia, eh?
2: Correctament. Doncs el Met Barcelona, evidentment, està en una situació que té unes vistes de Barcelona privilegiades, però sí que és veritat, doncs, que s'hi ha d'anar. En canvi, a Casa Met Sitges, doncs, és passatger, no? Penso que tothom qui ha passejat per aquesta artèria principal de Sitges, doncs, ha anat veient una mica l'evolució i crec que això és el que ens ha ajudat també a crear tot aquest atractiu ara de tothom que vol venir a veure i que estem encantats de rebre'l. I això, evidentment, doncs, facilita la situació. El restaurant Nostra Valera té accés directament del carrer, per tant, tothom qui ha passat fins i tot pel carrer lateral també l'ha vist. I evidentment, doncs, és una proposta diferent a la que tenim a Barcelona.
1: 10:48, com han anat aquestes primeres setmanes de rodatge, per dir-ho d'alguna manera?
2: Doncs bé, com he comentat, vam rebre els primers hostes el dissabte mateix i la veritat que va estar molt bé. De moment, els comentaris que hem rebut dels clients han estat molt positius, l'ambient, com s'han sentit, no? El que hem creat a la piscina, com s'han quedat i això, i crec que això és molt important. Fins i tot, doncs, els sitgetans, com he comentat, que han passat, doncs, tots deien, ostres, que recordaven, doncs, l'antic CAPRI i que s'ha mantingut l'essència, però que amb aquesta modernitat mantinguda amb l'essència, doncs, li ha donat una visió i un disseny molt, molt bonic, no? I estem molt orgullosos d'això i de poder-ho seguir mantenint.
1: Doncs acabem només amb una qüestió molt, molt òbvia, si voleu. D'on venia Gemma Graells abans d'arribar a petar a Sitges i a Barcelona? Professionalment parlant?
2: Perdona?
1: Sí, us preguntava perquè és que ens semblava que sentíem alguna interferència per aquí. Deia, per acabar, només per preguntar una qüestió més prosaica, d'on venia professionalment parlant Gemma Graells abans d'anar a parar a Sitges i a Barcelona?
2: Doncs, originàriament jo soc de Jorba, d'un poble petit al voltant d'Igualada.
1: Ja dèiem que aquest...
2: Ja
1: dèiem que aquest català era un català... Que sonava...
2: Diguem-ne, una mica més obert.
1: Exacte. Dèieu, sou de Jorba?
2: Doncs sí, doncs fa 17 anys que vaig començar a donar voltes al món, doncs he estat tot aquest temps entre el Carib, bastant temps als Estats Units, vaig estar també a Barcelona, i anes, doncs, com a Mandarin Oriental, Four Seasons, Ritz-Carlton... A diverses destinacions hoteleres principalment i moltes illes, i més recentment, doncs, vaig venir de Dubai, on estava en un hotel també allà. I res, amb el meu marit teníem clar que quan vinguéssim aquí volíem venir a Sitges. De fet, hi vam fer fins i tot una inversió personal.
1: Sí,
2: I doncs, quan va sortir aquest projecte, doncs, no ens ho vam ni pensar i era la destinació ideal per nosaltres, tant personalment com professionalment.
1: No sé si hi ha un moment en la trajectòria de qualsevol professional situat en aquest estadi en què hi ha una necessitat d'arrelament en algun lloc, eh?
2: Correcte. Jo penso que molts de nosaltres donem les voltes, però, doncs, tornar com a casa, no? De tornar, doncs, en aquest cas a Catalunya i en una destinació, doncs, com Sitges, penso que per nosaltres era el que havíem plantejat i, doncs, ens ha sortit en aquest moment i estem encantats d'estar aquí i que per molts més anys hi siguem.
1: O sigui que sou sitgetana. Sí, ens ha semblat sentir un... Hem perdut Gemma Grails?
2: Ara mateix. Ara ho sento. Sí.
1: No, us anava a preguntar res. O sigui que sou sitgetana.
2: Ara mateix sí.
1: Ara mateix sí. I a Jorba deuen tenir enveja, eh?
2: Jo penso que sí, que vinguin de visita. Que vinguin de visita i els hi ensenyarem a casa més Sitges i els ensenyarem una mica tota la cultura que té Sitges, que estarem encantats de fer-ho.
1: Està clar que sí. De moment, tots aquells sitgetans i sitgetanes que vulguin acostar-s'hi al Quera, l'Hotel Capri i, com diuen els primers visitants de Casa Met, un establiment que manté l'essència de l'Hotel Capri, que passin per Casa Met, allà poden prendre un cafè, anar al restaurant, no hi ha cap necessitat d'establir-se uns quants dies a l'hotel, sinó simplement passar-s'hi. N'hem parlat amb la hotel manager de Casa Met, a Sitges i a Barcelona, Gemma Graells. Gemma Graells, gràcies i bona estada, com no, i bon
2: moltes
1: projecte de futur.
2: Adéu-siau.
1: Adéu-siau, bon dia.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies.
2: Bon dia.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: I agafo l'interfono, no? Em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? L'obro o no l'obro? Perquè a partir d'ara, tot canviarà.
2: Perquè considero que has d'estar molt pròxim a aquella persona i ajudar-la en tot moment.
1: Un simple dinar a casa. Això ja no hi és.
3: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

10 i 56 minuts, gairebé 10 i 57. Per tant, ja tenen dues propostes. La del Xic Golf del Vinyet, que ens ha explicat en David Rossell, i del Casa Met Sitges. Ja els diem, a dormir no, perquè són 400 i pico d'euros, esclar. No té el premium. Vull dir, has de sortir d'allà, vaja, nou. Nou o amb la cartera buida. Però en qualsevol cas, un cafè sí que se'l poden... Un cafè, una tònica, un bittercass, un vermut de Falset, o anar a dinar al restaurant. Bé, propostes. Ja tenen el barret de l'Ave Maria per aquesta festa major. La Carola Fernández saludava en Jordi Cerezuela perquè l'Ave Maria ja té repartits per molts establiments de Sitges el seu barret de festa major, òbviament, per tots els nois i noies de la Fundació.

0: Durant la propera estona parlarem llarg i profund de la Festa Major de Sitges, però abans volem parlar d'una iniciativa que hem vist aparèixer aquest any a través de les xarxes socials, engegada per la Fundació Ave Maria, i que es diu el barret de la Festa Major de Sitges 2026. Es tracta d'un barret de palla amb una cinta de la Festa Major de l'Ave Maria, i es tracta, doncs, òbviament, d'una iniciativa solidària que destinarà els beneficis a favor d'aquesta Fundació Sitgetana tan estimada i que han posat, doncs, d'alguna manera el seu granet de sorra també en la imatge de la festa. Parlem amb el director de l'Ave Maria, Jordi Cerezuela. Què tal? Bon dia.
1: Bon dia, bon dia. Moltes gràcies.
0: Una iniciativa entorn la festa per recaptar diners, i clar, és veritat que això de crear un barret únic i intentar que hi hagi com un model de barret de palla, diguéssim, no sé si s'havia fet, hem vist barrets d'aquests de tela sovint, però d'aquests de palla, tot i que són molt freqüents, com n'és tot això, Jordi?
1: Sí, doncs bé, primer, gràcies pel vostre interès, i segon, doncs, explicar-vos una miqueta com sorgeix la iniciativa. La gran majoria de persones que ens escolten saben que a l'Ave Maria tenim moltes iniciatives per intentar recaptar fons per mantindre el nostre model residencial i assistencial, que és força valorat per tothom, però que té un cost alt i que tenim que intentar aconseguir recursos a part del finançament que rebem de la Generalitat. Uh-huh. Dit això, nosaltres participem de la Festa Major, i la Festa Major, les agrupes sempre compten amb nosaltres. L'any passat va ser la primera vegada, sí, que vam sortir en públic. Aquest any ho tornarem a fer i sempre intentem gaudir al màxim de la Festa Major. Els correfoc per nosaltres, pels nostres usuaris, pels nostres nois i noies, són complexes, però els agrada de veure, i ho fem amb filmacions, i a partir d'aquí va sortir la idea de dir, escolta, tothom té que portar barret per protegir el cap, i vam dir, escolta, i per què no fem el barret de la Festa Major de Sitges, i que sigui un element comú i de reconeixement i d'orgull per tothom. Llavors vam dissenyar aquesta cinta amb els elements de la festa major, el drac, que estigui la punta, que posi Festa Major 2026 de Sitges, no posa res de l'Ave Maria. El que compra el barret ja sap que una part del benefici d'aquest barret, o el benefici d'aquest barret, va per l'Ave Maria i per les activitats que nosaltres fem, i ens vam lligar, com es diu, la manta al cap. Vam començar a preguntar a comerços de Sitges, i Sitges Comerç ens està ajudant molt, uh-huh, perquè moltes botigues estan ja als nostres barrets. El gremi de restauració també ens està ajudant, i tenim el barret, doncs, amb 26 punts ara mateix de distribució a Sitges, i continuem venent barrets.
0: 26 punts, entenc que són 26 botigues, bàsicament.
1: Exacte, sí, uh-huh, sí, sí. 26 botigues de Sitges que estan comercialitzant el nostre barret. Tenen un petit expositor i tenen, doncs, una mica d'explicació amb un cartell que explica això, i, bueno, té un preu que crec que és econòmic, 10 euros.
0: 10 euros, 10 euros, eh? 10 euros, sí, que sí, costa el barret, els beneficis, com dèiem, destinat al 100% a l'Ave Maria. Ja saben, aquesta fundació, que ja saben per qui treballa i per què. I deia ara, quantes unitats heu fet de barrets?
1: Pues hem fet 1.500 barrets.
0: D'acord.
1: 1.500
0: D'acord.
1: Barrets.
0: I entenc que ja en porteu venuts uns quants, però sobretot a mesura que s'apropi la data, que és quan la gent, no, comença, sí, a pensar una mica en l'outfit, festa, sí, majorenc, sí, entenc que és que quan això, m'imagino que incrementarà, no? I amb l'objectiu, entenc, de vendre'ls tots, eh?
1: Exacte, confiem que sigui així. La intenció és fer, com diuen ara amb els concerts, ara que tenim, sí, Terramar a prop, els concerts de Terramar, que fem un sold out de barrets, que els venem tots, i que diguem que l'any que ve en tornarem a fer, però que aquest any ja els hem venut tots. Serà una bona senyal per Sitges, i crec que serà una bona senyal també per l'Ave Maria. El que farem amb els diners que recaudem d'aquesta iniciativa seran per fer activitats, perquè els nostres nois i noies puguin fer més activitats i bueno, vincular-les, pues, a Festa Major o a totes les infinites activitats que fem a Sitges.
0: Vale, activitats pels residents, que per cert, parlava ara i és veritat que l'any passat per primera vegada els residents de l'Ave Maria van participar activament de la Festa Major, doncs fent una representació del Vall de Gitanes. Aquest any ha comentat el director que ho tornareu a fer, és a dir, entenc que no sé si repetireu mateixa fórmula de nou les gitanes, no. Si esteu ja assajant, com anirà això?
1: Vinga, et desvelo fins on puc, que no sigui que després em renyin, però ja tenim a les agrupes amb nosaltres, ja estem treballant, ja estem assajant, no repetim gitanes i tornarem a sortir, va, i ho guardem aquí.
0: D'acord, però serà en tot cas una representació d'un ball de la festa, eh?
1: Ah, sí.
0: D'acord,
1: sí.
0: Un ball de la festa, per tant, residents de l'Ave Maria de cada nou tornaran a protagonitzar un dels balls de la festa en un dia determinat. L'any passat es va fer el que la comissió li diu la plaça, que és, diguem, al mirador davant del Miramar, diguem, aquí a placeta davant del Miramar. Per tant, esteu assajant ja?
1: Sí, estem assajant les noies, principalment noies de la grupa que venen, un dia a la setmana o dos, estan venint a l'Ave Maria i estan assajant amb els nois i noies que
0: participaran. Com afecta això en la vida dels residents? És a dir, el fet de que vingui doncs, gent de fora, això els ensenyi un ball de la festa, que ells coneixen prou bé, que saben després que participarà, tenint en compte que ja heu viscut la primera experiència, no?
1: Pues, Carola, per ells i per elles, si per nosaltres qualsevol cosa que surt de la nostra normalitat sempre ens fa un neguit positiu o negatiu, no? El fet de, ai, que tinc que fer alguna cosa diferent i tal, doncs ells ho viuen amb molta expectativa, els hi agrada molt que tindrà contacte amb noves persones i com tenen el record i a molts d'ells els hi expliquem el que va ser l'any passat i tal, pues estan molt desitjosos, molt nerviosos, amb moltes ganes de fer-ho bé i esperant, pues, com aquí que diu, que arribi el dia, no? Que tot això, aquesta feinada que estan fent, pues poder-la posar i compartir-la amb tothom. Al final és normalitzar la diferència, normalitzar la diversitat i participar de la festa com qualsevol altra.
0: Seguint el fil del que comenta d'aquesta normalització de la diversitat, ara de seguida tindrem oportunitat de parlar amb membres de la comissió, tot just després que hagin fet un comunicat anunciant d'alguna manera algunes de les novetats de la Festa Major d'enguany, que passen precisament, com a mínim aquestes primeres, per l'accessibilitat i la inclusivitat, i amb novetats que van més enllà d'aquell tram en calma que ja es va, d'alguna manera, provar l'any passat. Hi haurà noves iniciatives com un espai reservat per usuaris en cadira de rodes, no només per l'entrada de grallers, sinó també per altres qüestions de la festa o per altres moments de la festa, com també el tema de les motxilles vibratòries per persones sordes. No sé si l'Ave Maria ha estat en contacte amb la comissió per parlar d'aquests aspectes i d'alguna manera com ho rep també l'Ave Maria, no? que la comissió d'alguna manera posi també al centre i en les prioritats, doncs, el fet d'aconseguir una festa més accessible.
1: Pues jo crec que per un costat, com entenc que no pot ser d'una altra forma, per un altre costat, agrair a la comissió, a totes les agrupacions que tinguin aquesta sensibilitat, que tenim que dir, no tothom té amb altres poblacions, no es compta amb persones amb discapacitat o amb diversitat funcional. Les persones de Sitges comptem amb tothom i això fa pues, que els nostres residents, 70 veïns de Sitges que tenen diversitat funcional, puguin gaudir de la festa com un sitgetà o com una sitgetana més.
0: De fet, és que una de les propostes justament és que puguin gaudir de la processó tant de Sant Bartomeu com de Santa Tecla com de les cíviques de totes quatre processons, que tinguin un espai adaptat. En aquest any sobretot ho han centrat en persones amb dificultats de mobilitat que van en cadira de rodes. La intenció és afegir-ho més i no sé si des de la Maria considereu que us hi podreu afegir aquesta iniciativa, no? I per tant que aquests residents que potser no han pogut veure mai la processó, diguem, en directe puguin fer-ho, si més no tots, alguns ho puguin fer per primera vegada aquest any.
1: un dels hàndicaps que tenim són els nostres horaris, que en aquest aspecte sí que som limitats.
0: Clar.
1: Però sí, no ho descartem, no ho descartem. A més, els que ens coneixen una miqueta, a l'Ave Maria, i permeten que ho digui en castellà, no es va a la marxa. Ens apuntem a tot, intentem que qualsevol novetat que sigui a benefici dels nostres nois i noies la incorporem, i sí, et dic que sí, que segurament en gaudirem i participarem de les processons.
0: Doncs una festa major més inclusiva, ara en parlarem d'això i d'altres qüestions de la festa, però en tot cas amb el que s'han de quedar ara és que aquest any l'Ave Maria doncs, ha engegat aquesta iniciativa de crear el barret de la festa major, un barret de palla tan freqüent a la festa, que han creat 1.500 unitats, s'han repartit en 25 botigues de Sitges, que el poden comprar vostès a 10 euros i que els beneficis van íntegrament destinats a la Fundació Ave Maria i sobretot destinats a augmentar i a poder proposar noves activitats pels residents. Per tant, una obra solidària, un acte solidari, també que d'alguna manera ens vestirà o ens ajudarà a vestir-nos i a cobrir-nos del sol i de les espurnes per Festa Major. Jordi Cerezuela, moltes gràcies per atendre'ns avui i ja seguirem parlant, segur que tenim més oportunitats.
1: Segur que sí, moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-vos ressò de la iniciativa i donar-nos aquest espai de veu per poder-ho fer més públic encara. Moltíssimes gràcies, Carola.
0: Igualment, gràcies, bon estiu.
1: Que tinguis un gran dia. Adéu-siau, bon estiu. Adéu.

11 i 13 minuts, en uns moments esperem tenir aquí a l'estudi en Víctor, preparador, i Lugo, corredor. Bé, no un corredor qualsevol, de París a Sitges, 1.250 quilòmetres amb aquest sol, amb aquesta calorada, tot plegat. Parlarem d'aquesta experiència, d'aquest aquelarre personal. Abans, però, quatre punts de festa major, d'allò del programa, perquè ho puguin tenir així una mica fresquet a la memòria. I potser val la pena començar per aquesta calor, perquè hi haurà una xerrada destinada explícitament a parlar de la calor per festa major. Festa major en temps de canvi climàtic. Serà la vigília de la vigília. El dissabte 22 d'agost, a partir de les 11 del matí, a la sala Jofre Vilà, a la sala Jofre Vilà del Prado, una aproximació als impactes de la calor extrema en la salut i als nous reptes que afronten les celebracions de Sant Bartomeu i Santa Tecla. En Cori Massip, protagonista d'aquesta xerrada que organitza la Comissió de Festa Major de Sant Bartomeu i Santa Tecla. Per tant, es parlarà de la Festa Major, del canvi climàtic, de les calorades viscudes els darrers anys per Festa Major, o sigui que els pot interessar, a no ser que tinguin ja un dissabte allò de vigília de la vigília, carregat d'activitats, dissabte 22 d'agost a les 11. En qualsevol cas, ho enregistrarem i ja ho passaríem, passada la Festa Major, perquè el dia 23 tindrem prou feina, per dir-ho d'alguna manera. Atenció, recorregut, repetim, de la processó cívica, altrament dita de la bandera. Pels que tinguin una certa edat i els agradi això de la bandera, ens ho perdonen tot, la comissió, eh? Que sortirà des del domicili del president de la comissió, Illes Balears, número 9, Aragó, Corraló de Can Pau Xic, Sant Honorat, Emili Picó, Jesús, Cap de la Vila, Parellà de Sant Pau, Passeig de la Ribera, Carreta. El president ens va dir que cap problema amb carrer Carreta, que els balls han pogut comprovar, diguem-ne, tot allò que podia estar relacionat amb el pendent que fa el carrer Carreta, aquest pendent tan, diguem-ne, així un pèl extrem, doncs els balls ho han pogut comprovar, pujaran, cap problema, endavant les atxes. Carrer Carreta, carrer Major, plaça de l'Ajuntament de Vallada, Sant Joan, Fonollà, Baluar, Miquel Utrillo. Processa cívica de la bandera, com que d'aquí uns quants dies, no massa dies, però d'aquí uns quants dies tindrem el pendonista, doncs també li preguntarem pel recorregut si ell hi ha tingut alguna cosa a veure o no. El dijous tindrem a moltes cosidores, a part del podcast de les cosidores, el dijous també tindrem a les cosidores i en Joan Roca entre els que he donat també un cop de mà a les cosidores. Doncs bé, la processa cívica de la bandera. Recordar també que la plaça, que la Torreta, és un dels indrets protagonistes en aquesta Festa Major, amb aquest munt d'activitats que hi ha abans no arribi a la Festa Major. Però quan diem un munt, en diem una bona colla, i no només per gent gran, sinó per menuts. Recordar que el sopar popular del dia 21 ja té totes les seves entrades esgotades, però l'espectacle posterior al sopar popular és un espectacle gratuït, l'espectacle de couplets amb la Glòria Ribera, i en aquest espectacle hi pot anar tothom, és a dir, que si no tenen tíquet per al sopar popular, cap problema, perquè poden assistir a l'espectacle de couplets amb Glòria Ribera sense cap mena de preocupació, perquè és un espectacle gratuït. Una altra de les propostes, diguem-ne, noves d'aquest any, aquest sopar popular, que es farà el dia 21 a la plaça. Programa de la Festa Major en paper.

Demà a la Diada del Vinyet, si el volen comprar, el trobaran en paper, en format digital, a partir del dilluns dia 10, el dilluns que ve. El trobaran ja al web de la Festa Major, sitgesfestamajor.cat. Ara en el web el que poden trobar és el programa d'actes, això sí, la relació dels actes d'aquesta Festa Major, però no els articles del programa de Festa Major. Aquest programa de Festa Major que ha agafat, bé, que ha agafat l'alfabet, des de l'A fins a la Z, i a cada lletra de l'alfabet hi ha trobat un motiu per a aquesta Festa Major, i això pot anar des dels tècnics de so fins a les cosidores, passant per la comissió i els membres de l'organització, els xurros de Can Teruel, tot a partir de les lletres de l'alfabet, des de l'A fins a la Z, en aquesta Festa Major que vol homenatjar a tots aquells i aquelles que estan al darrere de la Festa Major, però que ajuden a fer-la. El programa es ven al preu de 3 euros, el podreu trobar també a la paradeta de la comissió en aquesta Diada del Vinyet, i com els diguem, digitalment, el proper dilluns dia 10 ja estarà disponible al web de la Festa Major, sitgesfestamajor.cat.

11 i 22 minuts. El dilluns vàrem viure un migdia molt feliç. Feia calor. Els qui ens queixem de la calor estan quiets. Bé, algú es podia queixar de la calor, però tampoc sabem si la sentia. Ara ens ho explicarà. Perquè de París a Sitges, del 27 de juny al 2 d'agost, amb tota aquesta calorada i aquest foc que baixava del cel, no només aquí, sinó a França, perquè els francesos no hi estan acostumats a això, i tampoc direm que a Xinuixano, perquè això no era anar a Xinuixano, perquè havies de córrer, perquè 1.250 quilòmetres només es fan corrent, perquè si no, no arribes amb el timing. Dues persones, un que corria i l'home del darrere, el guardaespatlles, emocional, físic i moral, tot plegat. Avui tenim els dos. Per tant, una història molt maca que pot començar... Home, ara tanta gent que ha parlat de Forrest Gump. I només han passat 32 anys de la pel·lícula. 32. 32. En una escena meravellosa, que continua sent meravellosa, l'amiga de Forrest, quan veu que hi ha algú que li vol mal, i són els companys de classe, li diu, corre, Forrest, corre, corre, corre. I totes aquelles crosses que porta Forrest es despedacen quan ell comença a córrer, i és una de les escenes més maques de la pel·lícula, una de les escenes més memorables de la història recent del cinema, i una escena que porta un missatge poderós, poderosíssim. Si vols, home, no sempre, però en la majoria de casos, pots.

0: I en aquesta escena tots érem d'alguna manera Forrest Gump. Aquest Forrest Gump que després es va fent gran, que juga a futbol americà, que travessa tot allò que es pot travessar i que qualsevol persona que el persegueix, sigui en camió, sigui corrents, sigui en moto, sigui amb el que sigui, els hi passa la mà per la cara. Bé, el diumenge, no direm que ens va passar la mà per la cara, però érem tan feliços de veure com algú arribava i pensaves, bueno, arribarà matat, cansat, però com es pot arribar amb somriure? Però com es pot arribar somrient amb aquesta matada? Hugo, hi vas arribar somrient?
1: Sempre.
0: El perds el somriure en algun moment?
1: Com?
0: El perds el somriure en algun moment?
2: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí. Víctor, l'ha perdut el somriure en algun moment?
3: Et diria que només l'he vist trist un cop, només un, en
0: quan?
3: Tot el repte.
0: Quan?
3: A l'etapa de Vichy. Només un cop, en aquests 36 dies que hem estat junts, només un cop.
0: Què va passar allà?
3: Bueno, ens vam trobar uns mals físics, però també una barrera mental a l'etapa 14-15 de Vichy, on van aparèixer uns mals al quàdriceps que no sabíem ben bé el que era, si nosaltres teníem una sospita de que potser estava lesionat, que potser s'havia trencat o tal, i tot això va fer una bola, i a Vichy pues, va explotar aquesta bola.
0: Quan tens una sospita, què fas?
3: Home, la sospita era bastant clara, perquè la zona estava bastant inflamada, ell reportava molts mals corrent, va estar molts dies caminant corrent i em deia, és que no puedo, i al final pues, vam decidir parar, o sigui, ell no volia parar, ell estava enfocat en què volia fer, i vaig dir, és que hem de parar uns dies a veure com reacciona la zona.
0: Ens peta una mica el cap, eh?
3: Sí.
0: No puedo, i no paro.
3: Sí. Sí, sí, sí.
0: I tu estaves aquí amb aquest drama,
3: sí,
0: que vivia un amic.
3: Sí.
0: Perquè vas escollir un amic, més confícies, és el que et dèiem fa un moment, no?
2: Així és. Víctor és un amic meu de tota la vida, de l'escola, des de que tenim que 2 anys. I sempre, ja com quan estàvem a l'escola, em va demostrar que ell tenia una passió i era ser fisio. Quan jo volia ser futbolista, els meus amics volien ser futbolistes, ell volia ser fisio. I jo sabia que per aquest repte pues, necessitava no només un fisio, però necessitava una persona que estigués ahí per apoyar-me incondicionalment i que supés el que a mi em passava realment. I és per això que vaig escollir el Víctor, perquè al final són molts anys i és una persona de confiança i sobretot que és un treballador, vull dir, sempre és un puto treballador. No hi ha una altra paraula. I és per allò que vaig escollir el Víctor.
0: Per tenir el català rovellat, t'expresses molt bé, no?
2: Em costa una mica encara, però...
0: Que et surti el que vulgui, no pateixis per això. Tornem a l'assumpte. Perquè per plantejar-te aquest repte, i ens sembla que el teu pare ho deia, me vaig amar la fregata i suposo que ta mare també ho hagués dit, esclar, el dia que comentes a tons pares això, ei, cuidao. Què passa aquí? Bé, aquest plantejament, és clar, ha de ser molt potent com per poder-lo, no sé si dir, mantenir com una mena de far a la mesura que van passant els dies, els esforços, i no sé si era més fort el teu plantejament mental que la teva capacitat física per fer això.
2: I havia sobretot, és un punt mental molt, molt fort i molt treballat, ja... Hi havia un treball d'atràs molt gran, van ser uns 3-5 mesos de molt treball, sobretot mental, perquè jo estava a París acabant la carrera, una carrera molt exigent.
0: I el meu dia... Per cert, aturem-nos aquí. La carrera de...
2: Dret franco-espanyol.
0: Subordinada. M'ho pot explicar una mica, això?
2: Sí, clar. Vaig fer 2 anys a Madrid, a la Complutense, i 2 anys a París, i l'objectiu de la carrera és que puguis...
0: Ho vas dividir expressament o era així?
2: La carrera és així.
0: És
2: una carrera pública, que és una carrera pues, bastant complicada d'entrar, però sí que pues, combina els dos, tant Madrid com París, I així, quan termino la carrera, puc treballar tant a
0: un lloc o l'altre.
2: Exacte.
0: Perquè la intenció és treballar de...
2: Ara mateix és un gran dubte, però jo sé que advocat no ho vull ser.
0: No vol ser? No, no, per què? No.
2: Perquè jo pensava que el que més m'agradava era el dret i no, realment al final per família i tot, pues era fàcil i jo pensava que el meu camí estava ahí.
0: És a dir, en el camí, si no recordo malament, i m'ho dius, Hugo, la mare, més aviat, eh?
2: La mare.
0: La mare.
2: Però, no sé, després de 4 anys vaig terminar una carrera que realment no m'agradava, però com hem fet amb el repte, amb molts collons.
0: Sí.
2: Perdona, però...
0: No. És que ara diríem allò, quantes persones han acabat una carrera que no els agradava i l'han acabada? Per què l'havien d'acabar? Perquè... L'acabo.
2: Sí.
0: Has fet una carrera que no t'ha agradat?
2: Exacte.
0: I has fet una cursa que t'ha entusiasmat?
2: Sí.
0: Com, què es fa, doncs, amb això ara?
2: Pues ara continuar, però jo tinc clar que jo vull treballar i hi ha molta gent que m'ha dit ara aprofita, no?, l'impuls de lo que has fet, de lo que has aconseguit. Però jo tinc clar que la conta, l'Hugo Runs the City,
0: sí,
2: és un hobby, és algo que m'agrada fer per ajudar la gent, perquè pues, ja ho és, soc una persona que no deixa de somriure i el meu somriure crec que és la guinda del meu perfil de xarxes socials i és per això que bueno, que crec que ho he aconseguit tot ara mateix.
0: I amb què vols treballar?
2: Pues... És una gran pregunta.
0: I no sé si quan un corre, tot
2: sí,
0: això...
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí, ho penso moltíssim. Al final passava moltes hores amb mi mateix, corrents, i tenia espai per pensar en el treball. I sí que és veritat que ara mateix el que més m'agrada és tot el tema de la IA, de la intel·ligència artificial. Tot el tema també de la propietat intel·lectual.
0: Poca broma amb això.
2: Sí. I connectar una mica pues, tot el que és la IA amb la propietat intel·lectual, els drets d'imatge,
0: sí,
2: drets d'autor...
0: Sí.
2: I crec que ara, pues, ara amb tot el... Con el crecimiento de la IA, pues, hi ha un espai, s'està creant un espai molt gran per aplicar el dret dins de la intel·ligència artificial, i ahí és on...
0: Això és aquí és on hi veus. On hi veus veritablement una vocació de futur, eh?
2: Exacte.
0: Has acabat Físio fa un mes.
2: Sí.
0: O sigui que acabes la carrera i l'encàrrec primer és l'encàrrec de l'amic de sempre, que ha de sortir sí o sí.
3: Sí, sí.
0: Això ha de funcionar sí o sí.
3: Sí, sí.
0: Vinga, anem per la prèvia, perquè la prèvia d'en Víctor no la coneixem tant. Com es prepara a una persona que entenc que corria, perquè ell mateix va dir que el seu germà fa uns 3 anys més o menys, Hugo va dir, va, posa't a córrer, però com es prepara això?
3: Bueno, la preparació física, per lo que vam parlar, ell tenia un entrenador personal que ell va agafar per tot el tema de córrer i tal. El que és de preparació mental és també mèrit seu i mèrit de sortir a córrer a les 3 de la tarda amb una calufa aquí que queia... que vamos, i perquè era el que ens esperàvem, o sigui, nosaltres vam sortir d'aquí a cap a París sabent que a dos dies vista hi hauria una onada de calor i vam arribar a París a 42 graus, això també s'ha d'entrenar.
0: Parèntesi, tu també has fet els 1.250 quilòmetres?
3: Sí, però he anat amb cotxe.
0: Ah. Per si de cas, ara ho parlarem també això, eh? Però evidentment s'havia de preparar mentalment també, sí, pel que suposava aquest esgotament,
3: sí,
0: emocional de sentir-se la calor que t'envolta, no?
3: Sí. Si no només és preparar la part física, també la part mental i emocional. Perquè quan estàs corrent a les 3 de la tarda... amb una carretera nacional passant de cotxes a 80 km per hora, ostres, i les cames ja no et funcionen, ostres, n'has de tirar del cap molt, eh?
0: Un sap que no va sol. Ajuda això?
2: Sí, moltíssim.
0: Si pensa molt quan es corren, que
2: sí,
0: no va.
2: Sí, perquè al final l'organització era que jo començava a córrer i normalment tirava els primers 10-15 km i del tirón, i jo sabia que després estava el Víctor, i al final per mi jo sabia que qual... si em passava qualque cosa i jo trucava al Víctor i el Víctor apareixia com... com
0: un parada santo. De màgia, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Quants quilòmetres al dia, més o menys?
2: Uns 35.
0: Sí o sí?
2: Sí, sí, sí. Sí que és veritat que, pues, com Víctor ha comentat a Vichy, que està denomenat com la maldició de Vichy.
3: La maldició de
2: Vichy. Ahir sí que, pues, teníem que prendre mesures i ahir en tres dies, normalment en tres dies, recorria uns 100 quilòmetres. Pues, en tres dies vaig fer 21 quilòmetres. Llavors estava ahir al límit de dir, és que no arribo a Sitges, no arribo a la fetxa prevista.
0: Perquè i... entenc que us havíeu donat, suposo també, un marge de dies, no?
2: Sí.
0: Perquè això no fos tan escrupulós, sinó que hi hagués, com a mínim, una certa capacitat de poder respirar si passa alguna cosa.
2: Exacte. Bueno, la primera arribada estava prevista pel 4 d'agost, uh-huh. El 4 d'agost, que era dimarts, crec.
0: Sí. Exacte, avui.
2: Sí. I pues, al final, pues, mira, jo volia arribar el diumenge perquè al final era més fàcil per la meva gent per venir. Crec que també, pues, el diumenge, per mi, un diumenge a Sitges, jo sempre els diumenges vull estar a Sitges perquè per mi és el dia més bonic de la setmana, sempre a Sitges, el diumenge. I és per això que vaig lluitar, pues, contra mar i viento. Per arribar el diumenge.
0: Tornem a Vichy. Tu vas sentir que què? Que no donava més de si res ja? Ni al cap, ni a les cames, ni res?
2: Sobretot, bueno, hi havia un dolor molt gran a les cames perquè jo no havia sentit mai una cosa així al quàdriceps i bàsicament quan corria era pues un pinchazo constantemente, pim, pim, pim.
0: Sí.
2: I no hi havia manera de quitar-lo, no? I sí que és veritat que ara els últims dos dies he patit el mateix, però clar, quan estàs a Vichy, que todavía queden 26 dies, pues dius, estic fotut, estic molt fotut.
0: Sí, perquè esclar, no n'han passat tants de dies com exacte. Per estar tan fotut, no?
2: Exacte, però al final, pues mira, sí que pues, en Víctor em va dir, Hugo, calma, ja anàvem amb dos dies de... Bueno, havíem guanyat dos dies perquè havia fet dos etapes en una i sabia que tenia una mica de temps per recuperar-me, però clar, jo també tinc un repte, a part d'aquest repte, que és córrer tots els dies. I jo ja ara porto 635 dies corrents tots els dies. Llavors, clar, el dia que tenia que...
0: Un moment... 635 dies portes corrent tots els dies, eh?
2: Exacte.
0: És a dir, portes un any i mig corrent tots els dies.
2: Exacte.
0: Incorporant, òbviament, totes les etapes d'aquests 1.250 quilòmetres.
2: Ahir vaig sortir a córrer. El mínim que puc córrer és una milla. I...
0: Que això és un quilòmetre de 300?
2: 600.
0: 600.
2: Sí. I res, pues, aquell dia que tenia que descansar, pues, només vaig fer aquella milla. D'acord. Significativa per no perdre...
0: Per tant, si un dia no corres, això també serà un drama, suposo.
2: Jo crec que serà...
0: 635 dies corrent, sí. El primer dia que no corres, això és un pecat mortal, un drama que no es podrà aguantar, això, eh?
2: Exacte.
0: D'acord.
2: Sí, sí.
0: Aleshores, bueno, no puedo... Què tenia, repeteixo, de físic i què tenia de mental? De físic ens has dit que hi havia aquella incertesa sobre què podia ser això.
3: Sí, sí que podia ser.
0: Però vas pensar en el seu moment, Víctor, que això era més mental que físic?
3: No,
0: era físic.
3: Sí. Jo crec que era més físic.
0: És a dir, que si ell deia que no podia, és que veritablement no podia de cap manera.
3: Sí. Bueno, la sort va ser que portàvem això dos dies i algo d'avantatge i vam dir, és que o descansem i baixem aquesta inflamació del quàdriceps o el repte està en perill. De dir, ostres, ens queden 20 i pico dies per davant.
0: Ah, ara pregunto allò de sempre dels ignorants en la matèria, perquè aquí no hi ha gel, crema, que valgui o què?
3: Bueno, vam fer de tot, eh? Vam fer posar un gel, al principi vam començar a posar molt de gel, gastàvem, no sé si eren 4 bosses de gel al dia o així, després vam passar a provar alguna crema, descarregar entre tapes i tal, que va funcionar durant una estona, però al final tornes a una inflamació i al final els últims dies van punxar, van fer punxa seca allà i va ser una mica quan va baixar una mica el to muscular i va poder una mica recuperar aquest quàdriceps.
0: Què és una punxa seca?
3: Bé, és una tècnica de fisioteràpia, normalment no s'imparteix a la carrera, és a fer un curs a part. I bàsicament el que tu vas és amb una agulla, vas a placa motora, a la fibra muscular, sí, que ho entengui tothom, i vas a fer una inflamació dintre.
0: Una mena d'acupuntura, Víctor?
3: Sí.
0: Perquè ens entenguem?
3: Sí, exacte. Exacte, és una mena d'acupuntura. I res, li vam fer el quàdriceps dos cops i ara a Girona també ho vam tornar a repetir.
0: Va funcionar?
3: Jo vull dir que sí, però també és un conjunt de descans, punció seca, al cap, que també estava la mare, que també va venir la seva nòvia. Vull dir, va ser un conjunt de coses que van fer que aquest quàdriceps millorés. No és només la punció seca que va fer que millorés. Saps el que et vull dir?
0: Es van alinear tots els planetes perquè això pogués tirar endavant.
3: Sí.
0: Després de Vichy, tot millor.
2: Sí. Va ser sortir de Vichy i vam deixar enrere la maldició de Vichy i ja sabia que ja havia tocat fons i que després de Vichy ja només entrava al meu cap que Sitges estava a la volta de l'esquina.
0: D'acord.
2: I és per allò que després... Jo estic molt agraït amb Vichy perquè em va ensenyar que si jo vull de veritat i si el meu cap vol de veritat... podria arribar a Sitges, però podria arribar a Tarifa, si volia.
0: Per tant, no sé si dir-ho d'aquesta manera. El que va passar a Vichy va servir com a rearmament en moral, com a rearmament físic, com a rearmament en tots els sentits.
2: Completament.
0: Es va notar això?
3: Totalment. Sí.
0: No sé si, com a especialista, hi ha coses que no es poden explicar?
3: Què vols dir que no es poden explicar?
0: Que un especialista, que un professional pot dir, mira, això recupera perquè hem fet tot això i tot això, però hi ha una part d'aquesta recuperació per la qual jo no tinc raó i que se'ns escapa.
3: Home, jo crec que és el que li deia.
0: Perquè si ell estava tan convençut que des de Vichy arribaria aquí ja, passés el que passés, i un altre podia pensar, no, escolta'm, el que ha passat a Vichy pot passar al cap de 300 quilòmetres més allà.
3: Sí.
0: I en canvi ell convençut que això no tornaria a passar, que el que va viure no ho tornaria a passar.
3: Sí, bueno, és el que li deia a l'Hugo. A mi aquestes coses, al final vaig acabar la carrera fa un mes, a mi algunes coses m'escapen. Però és veritat que va punxar a Vichy, o sigui, vull dir, va punxar com
0: sí,
3: a Vichy, però podíem haver caigut abans de creuar la frontera, podíem haver caigut 5 dies després d'haver sortit de París, podíem haver caigut a qualsevol lloc, va ser una pura coincidència, jo crec.
0: Perdoneu-me ara, perquè potser algú a casa deu pensar, bueno, és que això si vols ho pot fer. Això ho pot fer tothom?
3: El que...
0: Això?
3: No.
0: Gràcies.
3: Jo ara mateix... he sigut esportista tota la meva vida. Jo li deia a l'Hugo i a tots els seus amics, sempre em diuen una cosa quan es pugen al cotxe després de fer 10 quilòmetres amb ell: no sabes lo duro que és hasta que no corres una etapa con él.
0: Ho dic perquè està molt clar el missatge, que si vols pots, però cuidau, que no tothom pot fer aquestes coses.
3: Jo ara mateix no ho podria fer. No ho podria fer ni... Bueno, l'última etapa va costar la vida a mi fer-la.
0: Per fer-ho, aquesta prèvia ha de ser una prèvia molt llarga de preparació, ha de ser una prèvia molt intensa, més enllà de sortir a les 3 de la tarda perquè fa molta calor, o hi ha d'haver altres coses aquí? Hi ha d'haver unes capacitats personals, hi ha d'haver unes condicions físiques determinades, hi ha d'haver, no sé si una condició atlètica determinada per fer això?
3: Esclar, sí, hi ha d'haver una condició atlètica, hi ha d'haver una condició també mental, la preparació mental de què abans parlàvem, hi ha d'haver-hi també moltes hores de sacrifici, de sortir a entrenar, de controlar l'alimentació, de moltes coses que al final, quan ho fas un grup i ho poses tot sobre la taula, pues, al final fan que les coses surtin.
0: Què es menja durant 1.250 quilòmetres?
3: Pues, és que nosaltres no som el millor exemple.
0: L'Hugo fa aquella cara de dir menjat de tot.
3: Sí, hem menjat de tot. Però de tot.
0: De tot què vol dir?
2: De tot és que més de 10 dies hem menjat McDonald's.
0: Mm-hmm.
2: És totalment contradictori i no, realment no està bé.
0: Perdó, que no hi havia res més?
3: Sí.
2: A les 5 de la tarda, quan terminava a París, bueno, a París sí, no, a sí. França, que bueno, ja sabeu que a França es menja a les 11, a les 12.
3: Sí, 12, 1 ja comença a estar tot a casa.
0: Sí.
2: Llavors era molt complicat i sí que és veritat que jo terminava... agotat i jo veia el McDonald's i li deia al Víctor, anem a casa.
3: Anem a
2: menjar a casa. Que ja ens coneixen. Tenim tots els punts dels McDonald's possibles.
0: Algun en especial del McDonald's?
2: Algun menú en especial?
0: Sí.
2: Sempre el mateix.
0: Alguna predilecció o què?
2: Doble cheeseburger, patates i...
3: Coca-Cola i després cafè.
2: Sí.
0: D'acord. Bueno, com deia aquell, esclar, l'endemà ho cremava tot,
3: claro.
0: I podria tornar-hi, eh?
3: Claro.
0: Això és així? Això funciona així?
3: Bueno.
0: Dic, en general, i tenint en compte aquest esforç, no et generava cap mena de preocupació perquè sabies que, sí, que hi havia tota aquesta necessitat d'energia.
3: Sí, al final, que... l'Hugo, durant el dia, que podia estar gastant entre 3.000 i 5.000 calories diàries. Entre el córrer, la suor, l'aigua... Pensa que has fotiat 6 litres d'aigua al dia. Només ell, 6 litres d'aigua al dia. Que normalment un humà està consumint,
0: sí,
3: un litre, dos... És el que recomanen,
0: sí,
3: les metges.
0: Sí, sí,
3: hi, ha,
0: sí.
3: Hi ha persones que no, però 6 litres d'aigua al dia.
0: Per tant, no era cap preocupació. No,
3: no.
0: No sé, ho veu pensar això de la dieta abans de començar?
2: Sí, sí, sí, estava molt treballat, però sí que és veritat que després, una vegada comences...
0: La vida real.
2: És que no hi ha manera de controlar-ho. Si, també és veritat que una de les coses que a mi m'agradaria ja de cara a un repte futur és anar al Víctor, una tercera persona i jo, perquè aquella tercera persona s'encarregui més de tot el tema de logística, hotels, comida, sobretot...
0: Que no falti de res.
2: Exacte. Exacte, perquè sí que és veritat que el Víctor és magnífic en el seu treball i ho fa perfectament, però hi havia un punt que, pensar en la comida, pensar en, ara l'hotel, a l'albergue o el que fos...
0: Ha hagut de fer tots els papers.
2: Sí, sí, sí.
0: On heu dormit?
2: Albergues, hotels... On poguéssim...
0: Ho pensàveu o no, també, el calendari de...
2: No,
0: de on...
2: el mateix dia.
0: El mateix dia.
2: Sí, sí, sí.
3: Sí, sí, sí.
0: És a dir, no heu dormit a peu de carretera perquè Dios no l'ha querido.
3: Exacte.
2: Exacte.
0: Tot carretera? Tot asfalt?
2: No, hi havia molts camins de pagesos.
0: Sí.
2: I els, bueno, al final, però hi havia molta carretera, pues, secundària, carreteres nacionals, que al final, pues, si no anava per una carretera nacional, potser tenia que fer 10 quilòmetres més.
0: D'acord, tornem al físio. Què és millor? L'asfalt, el camí, la combinació dels dos? Tots dos tenen riscos?
3: Tots dos tenen riscos. Al final, l'asfalt, tema genolls, tema articulacions, et rebenta. Tema cartílags i això et rebenta. Però al final també després tens la sorra, que, bueno, els camins que dius,
0: sí,
3: de pagesos,
0: sí, sí.
3: Que clar, el que no es té unes pedres gegants té uns forats o té arrels, té de tot gegants, pues, també estava el risc de sopegar-se, de caure, i això, pues, al final els dos tenen un risc.
0: Què agraïes més, els camins o l'asfalt? Què et resultava més còmode?
2: Els camins.
0: Els camins?
2: Sí, l'asfalt i la carretera era... És que ho havia dit el Víctor. Estàs corrents que no tens gairebé un metre per córrer i tens camions, sobretot entre setmana, tens camions que et passen a 90 km per hora i de sobte estic corrents i la gorra a 15 metres enrere.
0: Era.
2: I jo plorant perquè no podia, perquè no hi havia manera de continuar... una odissea.
0: Fem un apunt aquí. El calçat. Quin calçat? I la importància del calçat. I si això també es pensa molt abans i si has mantingut el mateix calçat al llarg de tots aquests quilòmetres, com ha anat això?
2: Pues mira, vaig començar amb dos calçats diferents, un de trail i un d'asfalt. I sí que és veritat que vaig començar amb el de trail i ens vam adonar que el calçat de trail em feia mal als tendons
3: d'Aquiles. Teníem una mena de rossadura,
0: sí,
3: que feia que se li inflés el tendó. Va ser treure el calçat i ja un altre cop va tornar bé.
0: I
2: llavors vaig continuar amb el mateix calçat que havia començat, amb el d'asfalt, i a meitat de repte li vaig dir als meus amics que em compressin un altre calçat al mateix,
0: sí, sí,
2: perquè és que estava completament cremat perquè amb la calor de l'asfalt s'ha d'irritir.
0: D'acord.
3: Es desfeia.
2: Sí,
0: sí, es desfeia.
3: Però
0: absolutament.
3: Tal qual, o sigui... Sí, sí. Sí, sí, es desfeia tal qual la goma EVA que porten a baix,
0: sí,
3: es desfeia.
0: És un calçat que coneixies ja?
2: Sí,
0: és
2: no sé si puc dir.
0: Sí, sí, digues, okay.
2: Són les Brooks Glycerin Max, el segon model. És, jo quan vaig començar a córrer ja em deien que Brooks treballava molt bé, sobretot els temes de molta... com molt acolxat,
0: sí.
2: I jo ja tenia alguna referència, llavors vaig parlar amb la meva tienda, que és una tienda que està a Vilanova, i sempre vaig a ahir,
0: Per tant, les havies provat abans, exacte, sabies quin tipus sí. de calçat era. Sí, sí, suposo que és molt important això, anar amb un calçat molt, que un ja conegui. Eh?
3: Sí.
0: D'acord. Com es va alimentant la xarxa social mentre vas fent tot aquest recorregut i el cap et dona mil voltes de qualsevol manera? Això com es fa?
2: Pues és... Jo no, a mi no m'agrada dir-ho així, però és literalment un treball. O sigui, per mi era terminar de córrer... agotat i arribar a l'hotel on fos i editar durant...
0: Una disciplina?
2: Sí, sí, sí. 2 hores d'edició i ara, pues, ara aquest vídeo no funciona, ara tinc que fer aquest vídeo per aquesta marca que, pues, que m'ha ajudat a... I era, pues, hi havia molts inputs que realment no controlava, però que amb disciplina i amb hores, pues, ho fèiem.
0: No,
2: i...
0: no sé si en Víctor en algun moment pensava, home, ara que podria descansar. I ara ens fiquem aquí a editar vídeos.
3: Home, jo t'he de dir que mentre... A mi em venia molt bé, perquè mentre ella editava, jo el descarregava. Llavors el tenia entretingut i podia, i podia apretar més.
0: D'acord,
3: sona malament,
0: d'acord.
3: Però...
0: No, queda
3: mentre
0: clar.
3: Mentre ella editava, és que hi ha dies que hem descarregat que m'acabàvem a la...
0: És a dir, tu aprofitaves per descarregar-lo sí. mentre ella estava...
3: Clar, era l'únic moment que paràvem. Sincerament, era l'únic moment que paràvem a que ell pogués estar tranquil. Quan arribàvem a l'hotel, el podia descarregar.
0: En el seu discurs, quan va arribar, deia que a qualsevol hora, a les matinades inclòs, perquè a la matinada pot venir, jo què sé, un dolor molt fort o...
3: Bueno, nosaltres sempre deixàvem un temps de recuperació també després de córrer. És a dir, saps això de que no et duxis després de sortir a córrer?
0: Sí.
3: O sigui, d'arribar a córrer, és perquè encara sues. No és així ben bé amb la musculatura, però sí que deixàvem un marge d'entre 2-3 horetes. Algun dia que amb aquest marge l'hem acortat una mica, que hi ha etapes que m'ha acabat a les 8 de la nit, pues, ja, si havia que descarregar-ho a les 12, però s'ha de descarregar a les 12, no hi havia problema.
0: A quina hora sortíeu, més o menys, cada dia?
2: A les 9 del matí. Sí. I ja veríem començar abans, perquè sí que és veritat, però que als dos els encanta dormir i ja vaig veure que tolerava molt bé les altes temperatures. I llavors li vaig dir que l'hora prevista per començar tots els dies era a les 9 i per acabar, pues, a les 3 de la tarda, una cosa així.
0: Què és això de tolerar molt bé les altes temperatures? I suposo que, és a dir, consell general, el que ens diuen també, i més durant aquests mesos d'estiu, res d'exercici potent a les hores centrals del dia, etcètera, etcètera. En canvi, és evident que el repte demanava que corres sí o sí.
2: Mm? Sí, bueno, primer de tot, dir que no ho dic a castellà, no soy un ejemplo de nada y no quiero que se me tome en consideración con lo que he hecho, no quiero que la gente lo tome como ejemplo, porque precisamente vengo de estar muy preparado y de haberlo entrenado muchísimo.
0: Uh-huh. Bueno, pues sin tener derecho en su descargo, aceptamos el disclaimer, que dirían los ingleses, ¿eh?
2: Però... com ha dit el Víctor, venien els meus amics a córrer amb mi i hi havia un dia que un amic meu, el Carlos, va córrer, pues, els primers 8 quilòmetres del dia, que tampoc fa encara molta calor, no?
0: Sí.
2: I als 8 quilòmetres em va dir: tengo escalofríos por el cuerpo, me estoy mareando, tengo escalofríos.
0: D'acord.
2: I clar, jo, pues, estava perfecte. Llavors, ahir em vaig adonar que per alguna manera, per alguna raó, també perquè hi ha molt treball detrás, tolerava molt bé, pues, els 35 graus que havia fora...
0: Tots els dies va fer sol?
3: Menys un?
2: Crec que 2 dies de pluja.
3: Sí,
0: dos.
3: Però pluja d'una hora i ja, sí, està.
0: Sí, ja està. És cert que hi ha persones que toleren millor la temperatura? Sí. Pel que sigui?
3: És totalment cert, no, però no només la temperatura, sinó també el mal. Perquè la tolerància que té el dolor a l'ugo...
0: D'acord.
3: És espectacular. O sigui, des del primer dia fins a l'últim, si em comparem a l'umbral de dolor,
0: sí,
3: que es parla molt a les
0: mitges, sí.
3: És una passada, però una passada.
0: És a dir, aquest repte també ha servit perquè el seu llindar del dolor estigui en un nivell molt més alt que quan va començar.
3: Sí, totalment. I això jo crec que tu també t'ho pots dir. Ei,
0: sí. Allò que em deien les àvies, una persona s'oferta davant totes les... darrera etapa. Que suposo que la darrera etapa ja, després del que va passar a Mataró, que em sembla que ton pare també va dir a Mataró, va tenir una mena de pàjara. Què va passar a Mataró? si ja estaves aquí.
2: Sí, no, sobretot va ser Girona Blanes, que Girona Blanes ja estava arribant a Blanes, i per arribar a Blanes hi havia una muntanya immensa. O sigui,
3: sí, camí de terra.
2: Camí
3: sí.
2: I era una pujada d'uns 27 graus de pujada, una barbaritat.
0: Una pujada desagraïda,
2: sí,
0: vaja.
2: Sí, sí. I vaig començar a pujar, pim, pim, pim, 33 graus a Blanes, i ja quan estava arribant arriba de tot, em tambaleava, i estava, per sort, estava la meva nòvia al cotxe, es va baixar corrents. Venga, Hugo, métete en el coche. Venga, Hugo, métete en el coche. Va, Hugo, que no pasa nada. Y yo, que no, que ya está aquí, que son 3 kilómetros, que arribo, y hasta la platja. Era la primera vegada que terminava una etapa a la platja.
0: La platja.
2: I ja era platja de Blanes.
0: Directament a l'aigua.
2: A l'aigua. I llavors, pues, vam parar 15 minuts, gel aquí a la nuca, sí, sí, gel sí. Per tot el cos, l'aire condicionat del cotxe a menys 4 graus.
0: Que era un cop de calor.
3: Sí. Va ser, jo crec que ha sigut l'únic que hem tingut.
2: I sí que va ser un moment que, pues, jo ahir em vaig adonar que pese a mi locura i pese a mis ganes de hacerlo todo i de conseguirlo todo, pues, lo mejor posible i lo más bestia posible, hi ha un factor molt gran de pensar amb calma, de pensar amb determinació i sobretot d'escoltar pues, la meva nòvia, en Víctor, els meus amics, perquè jo sempre vull més i més i més i més, i ja sí que és veritat que...
0: Per tant, aquí hi ha un molt de cor i un molt de cap.
2: Sí.
0: El cap també ha de servir aquí, eh?
2: Sí, sí, sí, completament.
0: Sense cor això no s'acaba i sense cap tampoc s'acaba.
3: Tampoc s'acaba.
0: No s'acaba de cap manera.
2: I sí que, pues, perdona, però a Mataró, pues, a Mataró és quan va començar... bueno, va tornar aquell duro que vaig tindre a Vichy,
0: sí.
2: Pues a l'altra cama, i clar, jo començava a Mataró i em faltava encara Mataró-Barcelona, Barcelona-Porginesta i Porginesta-Sitges.
3: Tres etapes
2: i jo quan era pràcticament el mateix o encara més dolor que tenia a Vichy, però com ja coneixia ja aquell dolor, vaig dir que no passa res, continuo i arribo.
0: Sabies perfectament qui era l'enemic,
3: sí.
0: I com guanyar-lo, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Per tant, la lliçó estava ben apresa.
2: Sí, sí, sí.
0: Ben apresa. I diumenge vas arribar, perquè tot això, recordin que té un objectiu, que és el de recollir fons per la investigació del càncer infantil.
2: Aquest és, jo crec que és el motiu i la raó que m'ha fet continuar i que m'ha impulsat a continuar dia tras dia, i és que m'emociono dint-la, però sí que és veritat que vaig rebre missatges molt, molt bonics durant el repte de nois i noies que han superat un càncer infantil o germans. I jo sempre ho dic, que és que jo he escogido sufrir este dolor, però ells no escogen sufrir el dolor que estan sufriendo. Jo he escogido luchar esta batalla i ells estan luchando esta batalla simplemente y probablemente por sus hermanos y por sus padres. I per mi, pues, fer tot això per ells era el motiu més gran que tenia. I mira que mai he tingut un cas de càncer infantil molt, molt a prop a la meva família o a mi mateix. Però em considero una persona molt solidària i sempre vull ajudar i treure un somriure a la gent. I pues, era la manera de demostrar qui soc i sobretot d'ajudar.
0: I l'any que ve, què?
2: L'any que ve, pues mira, hi han reptes, hi han moltes possibilitats, encara no sé bé el que vull fer, però clar, ara he pogut fer això en 36 dies perquè encara no he començat a treballar. He terminat l'universitat
0: i... Escarava, anava a preguntar per això.
2: I tenia, pues, els últims dos mesos d'estiu per aprofitar i uns dels dos mesos, pues, he corregut, però...
0: Has fet la cursa, sí, sí.
2: Però sí que és veritat que ara, de cara ja l'any que ve, pues, probablement haurà que organitzar per o bé parlar amb la gent del treball o bé, pues, fer un repte en 15 dies. I jo tinc clar que sempre que sigui per ajudar i sempre que sigui per recaptar fons per càncer infantil, si són 15 dies i són 50 quilòmetres en 15 dies, cada dia 50 quilòmetres, ho faré i ho faré feliç.
0: Ens queda un minut. Víctor, què li voldries dir a l'Hugo?
3: Que moltes gràcies per haver confiat en mi. O sigui, és un honor per haver confiat en mi i per haver-me demostrat que no només és el físic, sinó que és la part mental el que al final et fa arribar als teus objectius.
0: Mm-hmm. Que hi ha coses que no es paguen amb diners, eh?
3: Exacte.
0: Què voldries dir?
2: Pues que és un amic de tota la vida i ara és un germà de por vida. No hi ha més. És, la, és el meu 50% i va, estar, va seguir conmigo hasta que mis piernas... Bueno, hasta que me corten las piernas.
0: Ah, i ara ja teníem més preguntes allò de... Si és veritat que en un repte així es veu una part de la personalitat que no s'havia vist fins ara. Sí?
2: Sí, sí.
0: Vaja. Doncs allò, que en les dificultats es coneixen les amistats. Està clar sí. Que sí. Hugo, felicitats. Víctor, felicitats. Merci. I a tota la gent que us ha acompanyat com no en aquest repte. Demà hi tornem. Tranquils nosaltres aquí seguts, eh? Vinga.

0: En punt les 12 del migdia. Els ministres de l'Interior europeus estan reunits per abordar la crisi migratòria a Ceuta. El ministre Fernando Grande Marlaska defensa la gestió que ha fet el govern espanyol i reclama una resposta coordinada i solidària d'Europa davant les crítiques de la majoria d'estats. 17 persones han mort mentre intentaven arribar en pastera a les costes de les Illes Balears després de 15 dies a la deriva. Només dos ocupants de l'embarcació han sobreviscut i han pogut ser rescatats al sud de Mallorca. L'ocupació continua en rècords a Catalunya. El juliol hi consolida els 4 milions d'afiliats. L'atur, en canvi, trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i anota un creixement del 2,5% de juny a juliol a Catalunya. Almenys una vintena de vols afectats per la vaga indefinida dels treballadors dels serveis de terra a l'aeroport del Prat. Diverses operacions s'han hagut de suspendre i algunes més han marxat sense les maletes. El personal de l'empresa Crown Force es queixa de falta de personal. El Consell de Garanties Estatutàries qüestiona la llei per prohibir la compra especulativa d'habitatge que s'està tramitant a la Cambra Catalana. Segons aquest òrgan consultiu, la proposició de llei, impulsada pels comuns, vulnera el dret a la propietat privada, la llibertat d'empresa i altres preceptes legals. Des d'avui ja es poden demanar les ajudes del Pla Auto Plus per comprar vehicles elèctrics o híbrids. Les subvencions, que poden arribar als 4.500 euros, es poden demanar directament a la web habilitada pel govern espanyol. Tornen les amenaces de Trump a l'Iran. El president nord-americà parla d'una última oportunitat i assegura que les converses per arribar a un acord ja han començat. L'Iran, però, ho ha negat categòricament. La Guàrdia Urbana de Barcelona impulsa un pla contra el consum de droga a la via pública i els punts de venda. Preveu una inspecció estricta dels 200 clubs canàbics de la ciutat i més controls de trànsit amb test de drogues en zones d'oci. I Jordi Savall actua avui al Festival Pau Casals a l'Abadia Nord-Catalana de Sant Miquel de Cuixà. El festival el va crear el mateix violoncel·lista vendrellenc l'any 1950, mentre estava exiliat a Parada de Conflent. Amb les entrades exaurides, Savall tocarà aquest vespre acompanyat de l'orquestra Le Concert de Nations.
1: Esports.
0: Pau Dax, bon dia.
2: Bon dia. Medalla d'or per Iris Thió en el solo tècnic femení de natació artística als campionats aquàtics europeus que es disputen a París. És la quarta medalla de la nedadora barcelonina després d'aconseguir ahir el bronze en solo lliure i dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Ferran Torres no descarta deixar el Barça i Flick confia que Deco fitxi un davanter centre. El club blaugrana fa oficial la cessió de Ter Stegen a l'Ajax i presenta avui l'extrem belga Jesse Bissibu. Al Barça femení ha aterrat a Barcelona l'últim fitxatge de l'equip, la davantera brasilera Caroline Nicoli. Arriba del Manchester City i és l'incorporació més cara de l'equip culer amb un preu de traspàs d'1,5 milions d'euros.
0: Tarda de ruixats i tronades al Pirineu, Prepirineu, al Prelitoral i a les comarques de la Catalunya central, que poden ser en aquests punts fortes. Es pot repetir alguna calamarsada o pedregada. La xafegó es mantindrà un dia més, sobretot a prop del mar.
1: Trescat Info.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Beu aigua, és vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació que, en casos extrems, pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
2: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: La una en punt. Protecció Civil manté en alerta el Pla Especial d'Emergències per inundacions a Catalunya després de les revisions de les previsions meteorològiques. Les afectacions principals apunten al centre i al nord del país, on les tempestes poden anar acompanyades de pedra. El govern espanyol anuncia una inversió extraordinària de 25 milions d'euros per gestionar l'atenció dels menors que van entrar a Ceuta en l'última crisi migratòria. La ministra Elma Saiz demana responsabilitat als governs autonòmics presidits pel Partit Popular. Els ministres de l'Interior europeus continuen reunits per abordar la crisi migratòria de Ceuta. El ministre Fernando Grande Marlaska defensa la gestió que ha fet el govern espanyol i reclama una resposta coordinada i solidària d'Europa davant les crítiques de la majoria d'estats. I 17 persones han mort mentre intentaven arribar en pastera a les costes de les Illes Balears després de 15 dies a la deriva. Només dos ocupants de l'embarcació han sobreviscut i han pogut ser rescatats al sud de Mallorca. L'ocupació continua en rècords a Catalunya. El juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. L'atur, en canvi, trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i anota un creixement del 2,5% de juny a juliol a Catalunya. Almenys una vintena de vols afectats per la vaga indefinida dels treballadors dels serveis de terra a l'aeroport del Prat. Diverses operacions s'han hagut de suspendre i algunes més han marxat sense les maletes. El personal de l'empresa Ground Force es queixa de falta de personal. La Guàrdia Urbana de Barcelona impulsa un pla contra el consum de droga a la via pública i als punts de venda. Preveu una inspecció estricta dels 200 clubs canàbics de la ciutat i més controls de trànsit amb test de drogues en zones d'oci. El Consell de Garanties Estatutàries qüestiona la llei per prohibir la compra especulativa d'habitatge que s'està tramitant al Parlament. Segons aquest òrgan consultiu, la proposició de llei impulsada pels comuns vulnera el dret a la propietat privada, la llibertat d'empresa i altres preceptes legals. Des d'avui ja es poden demanar les ajudes del Pla Autoplus per comprar vehicles elèctrics o híbrids. Les subvencions, que poden arribar als 4.500 euros, es poden demanar directament al web habilitat pel govern espanyol. Multa de 320.000 euros del Ministeri de Consum a la promotora del Reggaeton Beach Festival per aplicar clàusules abusives als assistents. La sanció arran d'una denúncia de FACUA castiga pràctiques com no deixar entrar menjar o beguda de fora i cobrar per poder sortir i tornar a entrar al recinte.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: Medalla d'or per Iris Thió en el solo tècnic femení de natació artística als campionats aquàtics europeus que es disputen a París. És la quarta medalla de la nedadora barcelonina després d'aconseguir ahir el bronze en solo lliure i dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. El Barça presenta l'extrem belga Visibu i fa oficial la cessió de Ter Stegen a l'Ajax. Ferran Torres no descarta deixar el club blaugrana i Flick confia que Deco fitxi un davanter centre. El Barça femení ha aterrat a Barcelona l'últim fitxatge de l'equip. La davantera brasilera Caroline Nicoli arriba del Manchester City i és la incorporació més cara de l'equip culer amb un preu de traspàs d'1,5 milions d'euros.
0: I pel que fa al temps, esperem una tarda de ruixats i tronades al Pirineu, Prepirineu, Prelitoral i comarques de la Catalunya central, que més poden ser fortes. Es pot repetir alguna calamarsada o pedregada. La xafogor es mantindrà un dia més, sobretot prop del mar.
1: 3CAT Info.
0: Hola, què tal? Bon dia. Ara passen 4 minuts de la una. Us informa Òscar Callau. Protecció Civil activa en fase d'alerta el Pla Inuncat davant la previsió que les pluges s'intensifiquin avui al nord-est del país, al prelitoral i al sud de Catalunya, com us dèiem en el titular de la previsió meteorològica. Pel que fa al risc d'incendis, és un dels més baixos de les últimes setmanes. No hi ha cap municipi en risc extrem. Únicament els agents rurals marquen 6 comarques a nivell molt alt de risc d'incendi. De tot això, en parlem a aquesta hora a l'antena de 3CAT Info, amb Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil de la Generalitat. Senyora Soler, gràcies per atendre la nostra trucada. Bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Mantenen a l'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya. El que ens traslladen els meteoròlegs és que els ruixats tornaran a aparèixer de forma violenta al llarg de la tarda. Quina és la previsió que tenen i on s'esperen?
3: Sí, doncs tenim aquest avís del Servei Meteorològic de Catalunya que ens indica doncs, que després de... Bueno, amb la situació que estem en aquests moments, amb aquesta calor que encara es manté, que ja estem en situació no de llindars molt elevats de calor, però que encara fa la calor habitual de l'època i que també ens porta aquesta humitat que tenim, aquest moviment que hi ha meteorològic amb una mica d'entrada d'aire fred, el que fa és que es retroalimentin les tempestes i que en alguns punts, en diversos punts del territori, com va passar ahir, doncs caiguin alguns ruixats que poden anar acompanyats de fenòmens violents, no? que diem fenòmens com ratxes de vent intenses, com pedres d'un diàmetre considerable. Tot això es pot donar i es pot donar durant el dia d'avui, a partir d'ara que ja estan començant aquestes tempestes, sobretot durant la tarda, entre les 3 i les 6 de la tarda, és quan poden ser més intenses, i a les zones on tu comentaves, Pirineu central, Prepirineu, també tota la zona del prelitoral, també comarques del litoral fins a arribar a la zona del delta. Pot ser esperable, es poden donar tempestes amb diversos punts a la vegada. I és per això que demanem aquesta vigilància. Per què? Perquè aquestes tempestes passaran d'una manera ràpida, però en algun punt poden quedar-se una mica més lentes i poden fins i tot acumular una mica més d'aigua. No? I per això ens avisaven de que en alguns punts localment podien haver-hi acumulacions de fins a 20 litres en 30 minuts per metre quadrat. I és això el que hauríem de tenir, aquesta vigilància.
0: Quines són les recomanacions que feu des de Protecció Civil per la població, per exemple, en cas d'aiguat, en cas de pedra, en cas de ventada?
3: Clar, davant d'aquestes situacions meteorològiques, el que és evidentment millor és estar a resguard, estar en espais interns i no que ens trobin a l'exterior, no? Per aquest motiu, què demanem? Demanem a tothom que s'informi molt bé. Avui en dia tenim moltíssimes eines que ens donen informació al radar meteorològic del Servei Meteorològic de Catalunya. Vosaltres també, els mitjans de comunicació, doneu molta informació també de tipus meteorològic que ens van avisant i que podem saber quina és l'evolució que porten aquestes tempestes o aquestes precipitacions que esperem. Per tant, informem-nos molt bé del lloc on estem i de on volem anar per veure quina és la previsió que tenim i, en cas de que veiem que la previsió ens indica doncs, aquesta situació de pluges, no programem activitats en l'exterior, sinó que mirem de modificar la nostra activitat per no coincidir amb aquestes situacions que tinguem de pluja.
0: Hem repassat aquestes prevencions que podem tenir les persones. Si les tempestes van acompanyades d'aparat elèctric i llamps, per exemple, com pot influir això en l'increment del risc d'incendi? Perquè per una banda els llamps són perillosos, per l'altra la pluja pot extingir un foc eventualment.
3: Clar, el que pot passar, per exemple, és que l'hora que caigui al mateix temps que cau un llamp, ahir per la tarda, per exemple, van caure molts. Aquests dies darrers hem tingut molt aparell elèctric. Què pot passar? Pot ser que caigui un llamp i alhora caigui molt poca aigua. Fins i tot pot ser que sigui una tempesta seca d'aquelles que cauen aparells elèctrics, que cau aparell elèctric, però que no cau gens d'aigua, no? O que l'aigua és molt minsa, que cau una quantitat molt petita, que quasi bé el terreny ni la nota, no? Amb aquestes situacions el que ens trobem és que hi ha, es provoquen aquests incendis, que la pluja que acompanya l'aparell elèctric no és suficient com per impedir que generi una ignició, no? I per aquest motiu doncs, ha d'haver-hi aquesta vigilància. Per això el que demanem sobretot a tothom és molta vigilància amb les columnes que puguin veure. Recordem, durant tota aquesta època tenim aquesta situació complicada d'incendis. Qualsevol columna que veiem, avisem al 112, avisem perquè els operatius puguin conèixer la situació i actuar el més aviat possible. I també obeïm les indicacions que ens facin les autoritats. Ara mateix, avui, tenim aquest incendi actiu en la zona de Sanet, en l'Alta Ribagorça, i el que s'està demanant és que no s'acudeixin a aquesta zona, que no es facin activitats de alta muntanya, perquè és un incendi que bombers ens està dient que és complicada la seva extinció, que ja estan tenint molta feina i que, per tant, el que demanen és que la gent no s'hi acosti per no posar-s'hi en risc.
0: Molt bé, doncs amb les noves previsions meteorològiques doncs hem renovat aquestes mesures de prevenció que podem prendre amb Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil de la Generalitat. Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres, que tingueu bon dia.
0: Bon dia.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: I ara anem cap a Ceuta. El govern espanyol ha anunciat una inversió extraordinària de 25 milions d'euros per l'atenció d'urgència dels menors migrants no acompanyats que es troben a Ceuta després de l'última crisi migratòria. Elma Saiz és la ministra d'Inclusió i Seguretat Social.
4: El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas autónomas, por supuesto, también las gobernadas por el Partido Popular, para dar, bueno, pues atención. Y el Gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
0: Segons el Ministeri de Joventut i Infància, també s'han habilitat amb el Ministeri d'Educació dos centres educatius com a espais d'atenció per als menors migrants no acompanyats que van arribar la setmana passada a Ceuta, especialment les nenes. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, viatjarà a Ceuta els pròxims dies amb l'objectiu d'activar tots els mecanismes disponibles per garantir una acollida digna d'aquests menors. I mentrestant, els ministres de l'Interior europeus estan reunits des de les 10 del matí per analitzar la crisi de Ceuta. El ministre espanyol, Fernando Grande Marlaska, defensa la gestió que ha fet el govern de Pedro Sánchez i reclama una resposta solidària i coordinada a Europa davant les crítiques de la majoria d'estats membres. Madrid, Paula Brujats.
5: Reunió telemàtica en marxa entre les explicacions del ministre Fernando Grande Marlaska i els retrets dels socis europeus. Marlaska ha traslladat el malestar del govern espanyol per les crítiques atiades sobretot per la primera ministra italiana i també busca desactivar un discurs insolidari, diu la Moncloa, de països com Itàlia o Dinamarca. El control de les fronteres i si cal endurir-lo està marcant aquesta reunió on el ministre de l'Interior espanyol està demanant solidaritat i responsabilitat a tots els estats europeus perquè la crisi Ceuta, insisteix la Moncloa, és també una crisi europea. El ministre de l'Interior també defensa que no hi havia cap avís dels serveis d'intel·ligència espanyols que alertessin d'aquest risc, tot i que el Marroc ha dit que fa dies va avisar Espanya que la sentència del Tribunal Suprem provocaria un efecte crida i que hi havia un risc real d'una entrada massiva com aquesta després de la sentència que prohibeix fer devolucions en calent dels que entren nedant a Espanya. És una reunió llarga i tensa on Marlaska també aporta dades per demostrar que les entrades irregulars d'Espanya havien caigut un 25% abans d'aquesta entrada a Ceuta. El ministre compareixerà en roda de premsa quan s'acabi la trobada, serà cap a 2:15 de la tarda.
0: Tornem a fer-nos ressò d'unes declaracions de la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, en aquest cas perquè ha negat que el Marroc avisés que hi hauria una entrada massiva a Ceuta i ha defensat la col·laboració amb les autoritats marroquines sense demanar-los cap explicació. Saiz es desmarca, doncs, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ahir exigia al Marroc que investigués aquests fets. I en paral·lel a la crisi de Ceuta, 17 persones han mort mentre intentaven arribar en pastera a les costes de les Illes Balears després de 15 dies a la deriva. Així n'han informat els dos únics supervivents de l'embarcació d'origen magrebí que han estat rescatats al sud de Mallorca aquesta matinada. Els dos migrants tenien símptomes de desnutrició i deshidratació i han estat traslladats a l'hospital Son Espases. Aquestes dues persones han explicat als serveis de salvament marítim que en la pastera hi viatjaven 19 persones i que portaven dues setmanes navegant sense rumb. S'ha mobilitzat un helicòpter per rastrejar la zona sense resultat. A banda, 15 migrants més han estat rescatats aquesta matinada en una altra pastera al sud-oest d'Eivissa.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.

0: Du alguns problemes amb les maletes, pel que ens deia el sindicat convocant la CGT. La seva portaveu al Prat, Esther García, assegura que han arribat aquí per la falta de resposta de l'empresa a les seves reivindicacions, però que ells continuen oberts a negociar.
1: La vintena són els vols que arriben i que surten, llavors haurien de portar passatgers, no han arribat i no surten amb passatgers, i sí, també són les repercussions, són més cues, aquests passatgers s'han de reprotegir amb uns altres vols, i bueno, de moment és com arrencar a les 6 del matí, que han sigut les primeres sortides, fins al temps que arribem.
0: García, que referia així a aquesta vintena de cancel·lacions que hi ha hagut ja al matí, que continuen previstes per la resta de la jornada. Ens explicava també que a primera hora del matí hi ha hagut un parell o tres d'avions que han sortit sense haver-hi carregat totes les maletes dels passatgers. Entre les seves reivindicacions denuncien una càrrega de treball insostenible, l'acumulació de tasques simultànies o l'abús abusiu, diuen, d'hores extraordinàries.
2: Amb la crònica del Jordi hem arribat en punt a un quart de dues. Moment per parlar també de mobilitat amb l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
3: Hola, bon dia. Encara complicacions a l'autopista AP7. Hi ha uns 3 quilòmetres de cua entre Castellet i la Gornal i Castellví de la Marca en sentit nord, en direcció Barcelona-Girona. Continuen treballant per retirar un camió que ahir al matí va topar amb la tanca de seguretat de la mitjana i, a més, va escampar les bigues que transportava. Ja només queda el camió, que fa hores que treballen per retirar de la calçada. Hi ha retencions en aquesta zona. També petites aturades a la B30, al lateral de l'AP7, a l'altura de Barberà del Vallès, en direcció Barcelona-Tarragona, on tot just acaben de retirar els vehicles que han tingut també una nova col·lisió. I també a l'àrea de Barcelona, aturats a la B20, la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet i l'accés a Barcelona pel nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt, per les obres que es fan a l'altura de la Vall d'Hebron en tots dos sentits i que tallen un carril a banda i banda, hi ha aturades entre Horta i la Vall d'Hebron, sentit Llobregat, i entre Sant Gervasi i Vallcarca, direcció Besòs. I a la Ronda Litoral, trams de congestió a l'altura de Sant Adrià en sentit Besòs i entre Diagonal Mar i la Barceloneta direcció Llobregat. També aturats a la C63 a Lloret de Mar en direcció a la costa, la C31 a Torroella de Montgrí direcció Figueres i la Nacional 2 a la Jonquera, a la frontera del Portús, sobretot en sentit nord en direcció França. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
4: El temps.
2: Amb Enric Agut.
5: El matí està molt tranquil, amb cel serè a molts sectors, però aquesta tarda el temps es complica. Nombroses comarques estan sota avís d'intensitat de precipitació. Hi haurà ruixats al Pirineu, Prepirineu, també zones a la Catalunya central i al prelitoral. I força comarques estan amb aquest avís. I en algunes el perill és al nivell 3 sobre 6, al taronja. Estem parlant del Berguedà, Ripollès, Garrotxa, Osona, també Lluçanès i Moianès. També s'hi afegeixen el Bages, el Vallès Occidental, l'Anoia, Conca de Barberà i el Priorat. I altres comarques també amb avís, però hi ha un perill més moderat. A l'àrea de Ponent, Pla de Lleida, també l'Empordà queden al marge, com també la costa tarragonina. Alguna tempesta pot ser forta i acompanyada de fenòmens de temps violent, de ventades i també de pedra. Pel que fa a la temperatura, un pèl més alta, moltes xifres entre 31 i 36, amb ambient humit, amb xafogor, no només a la costa, també a l'interior, especialment a prop del mar. Un mar tranquil, però amb una mica de maró, mar endins, cap a l'àrea del Cap de Creus. Demà dimecres, al matí i sol, una mica tramuntana, una mica també de massa fluix, a Terres de l'Ebre, i a la tarda repetirà algun ruixat, però seran més locals, i bàsicament al Pirineu, Prepirineu, interior de les comarques de Girona i l'extrem nord de les de Barcelona, i també el massís del Port. La resta, tranquil·litat, i la temperatura podria pujar algun grau més a comarques de la costa i del prelitoral, però, en canvi, la sensació d'humitat baixarà una mica.
6: Les tasques d'extinció van bé.
7: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
8: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
7: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
8: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
7: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
8: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
2: Expliquem ara les dades de l'atur. L'ocupació continua en rècords a Catalunya al juliol i consolida

0: dels 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social per segon mes consecutiu. Si es compara amb fa un any, ara hi ha 112.000 treballadors més. En canvi, pel que fa a l'atur, trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i el juliol ha crescut un 2,5%, amb 315.000 persones a les llistes d'aturats. Part d'aquesta pujada a Catalunya està vinculada al procés de regularització extraordinària d'immigrants que va arrencar a l'abril i que permet accedir per primera vegada als serveis públics d'ocupació a persones treballadores estrangeres que ja residien al país. L'atur entre la població estrangera a Catalunya va augmentar en gairebé 4.000 persones al juliol i el col·lectiu sense feina anterior, que inclou en bona part aquestes persones nouvingudes, va sumar 3.000 desocupats més, un dels principals factors del repunt mensual. Ara passant 5 minuts d'un quart de dues. La Guàrdia Urbana de Barcelona engega un pla contra el consum de droga a la via pública i als punts de venda. Entre els objectius hi ha la inspecció estricta dels 200 clubs canàbics que hi ha a la ciutat. També es faran més controls de trànsit amb tests de drogues en zones d'oci. Barcelona, Miquel Jarque.
1: El consum a la via pública i els punts de venda de droga, ens han explicat aquí, a la seu de la Guàrdia Urbana, ja no estan tan concentrats i s'han desplaçat a altres parts de la ciutat. El consum de substàncies és bàsicament d'ús recreatiu i la droga que més es consumeix és el cànnabis. És també la que provoca més problemes de convivència. Sota el nom de Pla Druida, la Guàrdia Urbana vol atacar sobretot els punts de venda. Pedro Velázquez és l'intendent major de la Guàrdia Urbana.
2: Quan parlem del menudeu, parlant col·loquialment, o d'aquests punts de venda de droga més bàsics que estan insertats en alguns barris, aquesta és la nostra capa, la que volem treballar. Aquesta és una capa que potser no omple tants titulars, no?, com les incautacions de droga o les desarticulacions de grups organitzats, però que subministra informació als que estan investigant i que tenen la competència, en aquest cas el cos de Mossos d'Esquadra, i també incideixen sobre problemàtiques que molesten moltíssim i que activen el 112.
1: Precisament, les trucades del 112 i en base a la informació que aporten les tractarà un nou sistema informàtic del que es dota la policia de Barcelona que marcarà a temps real punts conflictius de la ciutat. Punts conflictius com els clubs cannàbics que estan en el punt de mira de la Guàrdia Urbana que incrementarà les actuacions per via administrativa i també per via penal. Albert Batlle és tinent d'alcalde de Seguretat.
3: Els clubs cannàbics no haurien d'estar presents. La legislació és la que és. Tenim un excés de garantisme legislatiu que intentarem combatre. Això no és una responsabilitat ni de l'Ajuntament ni de la Guàrdia Urbana, però amb tots els poders legislatius i executius que ho puguem fer, seguirem pressionant, perquè aquesta és una activitat que no hauria de tenir cabuda en la nostra ciutat.
1: De fet, 50 nous agents en pràctiques acabats de sortir de l'Escola de Policia de Mollet reforçaran a partir d'aquest setembre aquest pla Druida als barris de la capital catalana.
4: 3CAT Info.
0: Un quart i mig de dues, la llei per prohibir la compra especulativa d'habitatge que s'està tramitant al Parlament vulnera diferents articles de la Constitució espanyola i de l'Estatut de Catalunya. Així ho ha advertit el Consell de Garanties Estatutàries en un dictamen que té el suport unànime de tots els membres d'aquest òrgan consultiu. Segons l'informe, que no és vinculant, la proposició de llei vulnera els drets a la propietat i a l'herència a la llibertat d'empresa, el principi de seguretat jurídica i les competències de l'Estat en matèria de bases de les obligacions contractuals. A més, el Consell de Garanties Estatutàries qüestiona que aquesta llei es tramiti per lectura única, és a dir, a través d'un procediment que permet escurçar els terminis parlamentaris. Segons el dictamen, al qual ha tingut accés 3CAT Info, aquest procediment no permet la participació dels ens locals en el debat. Aquesta llei, impulsada pels comuns i pactada amb el govern del PSC, planteja que els ajuntaments puguin limitar el nombre d'habitatges que pot tenir una persona en els mercats residencials tensionats i condiciona la seva compra al fet que l'immoble sigui per viure-hi i no per fer-hi negoci. Junts i el Partit Popular van demanar l'opinió del Consell de Garanties Estatutàries perquè creuen, precisament, que la proposició de llei no s'ajusta al marc legal. I ja es poden demanar les ajudes del Pla Auto Plus per comprar vehicles elèctrics o híbrids de forma telemàtica. El govern pot arribar a finançar fins a 4.500 euros per cotxe. El nou programa Auto Plus substitueix el Pla Moves 3, que hi havia fins ara, i dona més bonificacions per als vehicles que siguin més elèctrics, més econòmics i de fabricació europea. Els ajuts funcionaran de la mateixa manera que ho feia fins ara el Pla Moves 3. Els compradors hauran de pagar primer l'import total del vehicle i després faran els tràmits per obtenir la subvenció. El pla està dirigit a particulars, autònoms i pimes. Les subvencions es poden demanar directament a la web que ha habilitat el govern espanyol.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: L'incendi de Sanet continua actiu en un terreny molt complicat que dificulta les tasques d'extinció. El foc no avança, però els bombers temen que un canvi de temps pugui revifar-lo, per això demanen que els excursionistes no s'apropin a la zona. Sanet, Altar Ribagorça, Joaquim Albalate.
5: L'incendi continua actiu en una zona molt escarpada i de difícil accés. Els bombers hi treballen amb dos mitjans aeris, un helicòpter bombarder i un avió de vigilància i atac amb retardant davant la impossibilitat de treballar a peu sobre el terreny. El foc, ara com ara, no avança i els bombers se centren en els punts més densos on el foc encara crema amb força. El sotsinspector Xavier Castellarnau és el cap d'intervenció de l'incendi.
6: Tot el que són les parts altes, els sectors de la zona més límit de l'incendi evolucionen favorablement. No tenim un front ara que propagui i, per tant, això ens dona pues, la tranquil·litat que aquells sectors pues, tinguin una evolució favorable. I centrem els esforços en les parts més baixes, on tenim l'arbrat més dens, on tenim més material gruixut.
5: Serà un foc que ens avisen que pot durar dies, sobretot per la inestabilitat meteorològica que pot afavorir encara que el foc revifi, com ja va passar dissabte i diumenge. Ara, a les hores centrals del dia, és quan hi ha més risc que l'incendi creixi per les temperatures altes i la humitat baixa. Per precaució, s'ha demanat als excursionistes que hi ha a la zona que no s'apropin a aquesta zona. Al Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici hi ha informadors que demanen als visitants que no facin cap de les rutes que porten cap a aquest espai. Un incendi que ha afectat unes 70 hectàrees i que no ha afectat cap zona del Parc Nacional.
0: I ara els esports, amb Pau Dax, bon dia.
7: Bon dia. El Barça ha presentat aquest migdia l'extrem belga de 18 anys, Jesse Bisibu, que arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i signa fins al 2031. El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial avui la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada. I seguint amb l'actualitat blaugrana, Ferran Torres no descarta marxar del club. El davanter valencià va assegurar ahir que l'interès per ell de clubs com el París Saint-Germain sempre és bo i es veu amb la paella pel mànec per decidir el seu futur. Són declaracions al portal digital nord-americà Sportico.
8: Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
7: L'entrenador culé Hansi Flick va dir ahir que cal esperar tant per veure què passa amb Ferran com perquè el director esportiu Deco pugui fitxar un davanter centre. Perquè fa el Barça femení, ha aterrat a quarts d'11 a Barcelona l'últim fitxatge de l'equip, la davantera brasilera Caroline Nicoli. Arriba del Manchester City i és l'incorporació més cara de l'equip culé amb un preu de traspàs d'un milió i mig d'euros. Fins ara, els fitxatges més cars havien estat els d'Eva Payor i Kika Nazaret, amb dos per aproximadament mig milió d'euros. Nicoli diu que fa realitat un somni.
9: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
7: Nicoli, de 26 anys, és la quarta incorporació de les blaugranes després de les arribades de la central neerlandesa Van Aasten, la portera estatunidenca McCamey i el retorn de la defensa catalana Martina Fernández, un equip femení que marxarà dijous a Andorra la Vella per fer-hi una estada fins al 10 d'agost. Quan torni a Barcelona, jugarà el primer partit amistós amb el Montpellier el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Medalla d'or per Iris Tió en el solo tècnic femení de natació artística als campionats aquàtics europeus que es disputen a París. La barcelonina ha aconseguit a quarts de 10 aquest or amb una rutina per la qual ha aconseguit 263,6 punts i ha superat per menys de 3 dècimes la bielorussa Vasilina Kandoshka, que s'ha endut la plata amb l'equip d'atletes neutrals. El bronze ha estat per l'alemanya Clara Bleier, amb 5 punts menys que Tió. Iris Tió aconsegueix d'aquesta manera el seu quart metall en aquests campionats aquàtics europeus de París, després d'aconseguir ahir el bronze en solo lliure i dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Escoltem les valoracions de Tió.
10: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
7: Ahir les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández van guanyar la medalla de plata en la final del programa lliure per equips amb l'equip espanyol, que es va quedar menys de 3 punts de l'or, que es van dur al combinat d'atletes neutrals.
4: 3CAT Info.
7: I aquesta tarda, 3:15, la noruega Sigrid Haugset defensarà el mallot groc del Tour de França femení en la quarta etapa, en una contrarrellotge individual que acabarà a Dijon. Paula Blasi és 13a a 2 minuts i 48 segons de la líder.
4: 3CAT Info.

0: Són els senyals horaris de 2:15 del migdia. Segurament en breus minuts connectarem amb la seu del ministre del Ministeri de l'Interior, on s'han reunit via telemàtica tots els titulars d'Europa amb el ministre Fernando Grande Marlaska per parlar de la crisi migratòria de Ceuta. Grande Marlaska hauria defensat la gestió que ha fet el govern espanyol i reclama una resposta coordinada i solidària d'Europa davant les crítiques de la majoria d'estat. En qualsevol cas, en breus minuts ho confirmarem quan Grande Marlaska faci aquesta compareixença pública que podreu seguir aquí en directe a 3Cat Info. També hem parlat de l'atur. L'ocupació continua en rècords a Catalunya el juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. L'atur, en canvi, trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i anota un creixement del 2,5% de juny a juliol a Catalunya. També tenim previst explicar-vos que l'escriptor Carles Rabassa, flamant guanyador del Premi Sant Jordi de novel·la, ha plantat el rei Felip VI i no assistirà aquest vespre a la recepció que el monarca espanyol ofereix a la societat mallorquina al Palau de Marivent. En una piulada X diu que el monarca el pot esperar assegut. I aquest matí ha entrat en funcionament el nou bus elèctric que connecta l'aparcament de La Farga amb l'aparcament de Cavallers a la Vall de Boí. Es tracta d'una prova pilot per facilitar l'accés al Parc Nacional d'Aigüestortes i reduir el trànsit de vehicles privats en un dels espais naturals més freqüentats del Pirineu. Pel que fa als esports, Pau?
1: Medalla d'or per Iris Tió en el solo tècnic femení de natació artística als campionats aquàtics europeus que es disputen a París. És la quarta medalla de la nedadora barcelonina després d'aconseguir ahir el bronze en solo lliure i dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. El Barça presenta l'extrem belga Bissibu i fa oficial la cessió de Ter Stegen a l'Ajax, mentre que en el femení ha aterrat a Barcelona l'últim fitxatge de l'equip, la davantera brasilera Caroline Nicolí.
0: Pel que fa al temps, esperem una tarda de ruixats i tronades al Pirineu, Prepirineu, Prelitoral i les comarques de la Catalunya central. Tempestes que poden ser fortes. Es pot repetir alguna calamarsada o pedregada. La xafogor es mantindrà un dia més, sobretot a prop del mar. Hola, què tal? Bon dia. Us saluda Òscar Callau. Passen 3 minuts de 2:15 i pendents d'aquesta compareixença del ministre de l'Interior, que és imminent, us expliquem de moment que Protecció Civil ha advertit que augmenta la probabilitat de fortes pluges aquesta tarda, que poden anar acompanyades de tempesta i de pedra. En una entrevista a aquesta emissora, Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, ha subratllat que es poden acumular més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, unes afectacions principals que apunten al centre i al nord del país.
2: Aquestes tempestes passaran d'una manera ràpida, però en algun punt poden quedar-se una mica més lentes i poden fins i tot acumular una mica més d'aigua, no? I per això ens avisaven que en alguns punts localment podien haver-hi acumulacions de fins a 20 litres en 30 minuts per metre quadrat. I és això el que hauríem de tenir, aquesta vigilància.
0: Soler ha destacat també que, com va passar el Solsonès, aquestes tempestes poden anar acompanyades de pedra i de molt aparell elèctric.
2: Pirineu central, Prepirineu, també tota la zona del prelitoral, també comarques del litoral fins a arribar a la zona del delta. Pot ser esperable, es poden donar tempestes en diversos punts a la vegada. Ruixats que poden anar acompanyats de fenòmens violents, com ratxes de vent intenses, com pedres d'un diàmetre considerable, sobretot durant la tarda, entre les 3 i les 6 de la tarda.
0: Per tot plegat, Protecció demana molta prudència en els desplaçaments prop de zones inundables i en les activitats a l'aire lliure.
3: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: El govern espanyol ha anunciat una inversió extraordinària de 25 milions d'euros per l'atenció d'urgència dels menors migrants no acompanyats que es troben a Ceuta després de l'última crisi migratòria. Elma Saiz és la ministra d'Inclusió i Seguretat Social.
4: El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar atención. Y el gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
0: Segons el Ministeri de Joventut i Infància, també s'han habilitat amb el Ministeri d'Educació dos centres educatius com a espais d'atenció per als menors migrants no acompanyats que van arribar la setmana passada a Ceuta, especialment les nenes. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, viatjarà a Ceuta els pròxims dies amb l'objectiu d'activar tots els mecanismes disponibles per garantir una acollida digna d'aquests menors. El Partit Popular a tot això ha denunciat davant el Parlament Europeu la gravetat de la crisi migratòria a Ceuta amb l'entrada massiva a finals de la setmana passada de milers de persones procedents del Marroc. En una carta adreçada a tots els diputats europeus, el PP acusa el govern de Pedro Sánchez de posar en risc la sobirania espanyola. Alerta que també estan en perill les fronteres exteriors de la Unió Europea i l'espai Schengen i reclama una resposta europea contundent i coordinada. I en paral·lel a la crisi a Ceuta, 17 persones han mort mentre intentaven arribar en pastera a les costes de les Illes Balears després de 15 dies a la deriva. Així n'han informat els dos únics supervivents de l'embarcació d'origen magrebí que han estat rescatats al sud de Mallorca aquesta matinada. Els dos migrants tenien símptomes de desnutrició i deshidratació i han estat traslladats a l'hospital Son Espases. Aquestes dues persones han explicat als serveis de salvament marítim que en la pastera hi viatjaven 19 persones i que portaven dues setmanes navegant sense rumb. S'ha mobilitzat un helicòpter per rastrejar la zona sense cap resultat. A banda, 15 migrants més han estat rescatats aquesta matinada en una altra pastera al sud-oest d'Eivissa.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Dos quarts i mig de dues, l'exconseller d'Economia, Jaume Giró, ha estripat el carnet de Junts per Catalunya. Giró ho ha comunicat ja al president del partit, Carles Puigdemont, i al secretari general, Jordi Turull, segons ha confirmat 3catinfo. La seva baixa és fruit d'un distanciament progressiu amb Junts per la seva línia política i la gestió interna. Giró, ubicat al sector més pragmàtic del partit, va ser conseller d'Economia, aleshores com a independent de l'executiu de Pere Aragonès el 2021, i va fer campanya perquè Junts no abandonés el govern de coalició amb Esquerra. El 2023, Giró es va postular per ser el cap de llista de Junts al Congrés, però Puigdemont va fer costat a Míriam Nogueres. El 2024 va anar a la candidatura al Parlament i va ser diputat, però va deixar l'escó al setembre de l'any passat, quan també va abandonar la direcció del partit. El seu nom va sonar per liderar la llista de Junts a l'Ajuntament de Barcelona a les eleccions municipals de l'any que ve, però finalment va descartar presentar-se a les primàries. També va transcendir que Aliança Catalana el va sondejar al gener per ser el seu candidat, però Giró va rebutjar l'oferiment, segons va revelar ell mateix. Un exemple recent del seu distanciament amb Junts és que Giró ha defensat el nou model de finançament autonòmic que s'ha de tramitar al Congrés després de l'estiu, mentre que el partit de Puigdemont s'hi oposa perquè el troba insuficient. Són declaracions seves la setmana passada en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Aquesta proposta d'acord que hi ha sobre la taula, que evidentment no és la panacea i no és tot el que Catalunya mereix, sí que és un avenç objectiu i una passa endavant objectiva. I, per tant, escolti, jo el que vull és que s'aprovi pel bé de tots els ciutadans.
0: Ahir, precisament, va transcendir una altra baixa a les files de Junts, la de l'exdiputat Eusebi Campdepadrós, que va arribar al partit el 2017 com a cap de llista per Tarragona i va ser membre de la mesa del Parlament. Justament la setmana passada, el Tribunal Suprem el va amnistiar per l'1 d'octubre. I a Mallorca, l'escriptor Carles Rabassa, flamant guanyador del Premi Sant Jordi de novel·la, planta el rei Felip VI i no assistirà aquest vespre a la recepció que el monarca espanyol ofereix a la societat mallorquina al Palau de Marivent. Rabassa ho ha anunciat en una piulada X en resposta a la invitació de la Casa Reial. L'escriptor mallorquí qualifica Felip VI de rei de l'odi i lladre hereu de Marivent i pregunta textualment si el monarca vol que vagi al seu refrigeri a besar el cul de l'imperi com si jo fos espanyol, i acaba dient que m'esperi assegut.
3: 3Cat Info.
0: Aquest matí ha entrat en funcionament el nou bus elèctric que connecta l'aparcament de la Farga amb l'aparcament de Cavallers a la Vall de Boí. Es tracta d'una prova pilot per facilitar l'accés al Parc Nacional d'Aigüestortes i reduir el trànsit de vehicles privats en un dels espais naturals més freqüentats del Pirineu. La Vall de Boí, Pau Rovira.
6: El nou bus elèctric de 34 places funcionarà cada dia fins al 23 d'agost, amb 6 expedicions d'anada i 6 de tornada. Per fer-ne ús, s'haurà de reservar plaça a través d'una aplicació. La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament de la Vall de Boí, ha de servir per millorar la mobilitat d'un aparcament que rep més de 100.000 persones l'any. És la seva alcaldessa, Sònia Bruguera.
7: Cavallers sempre era una zona col·lapsada, una zona que a partir de les 10, 10 i mitja del matí quedava el pàrquing col·lapsat, per tant la gent ja no hi podia accedir, i vam pensar que ara amb aquest bus elèctric el que fem és donar-los una alternativa, que puguin arribar a la zona de Cavallers, una de les entrades del Parc Nacional, no?
6: També ha de servir per millorar l'experiència del visitant al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, tal com explica el seu director, Lluís Florit.
8: Dels 600.000 visitants que van tindre l'any passat, l'accés de la Ribera de Caldes és al voltant d'un 20%. I llavors, arrel d'un estudi de mobilitat que ja vam realitzar fa un parell d'anys, van detectar períodes que seria més òptim aplicar aquest servei. Doncs d'aquesta manera, el fet de regular l'accés durant una franja horària ens permet que la visita sigui de més qualitat, que no hi hagi interferències a nivell de l'accés, accidents, i ordenar més la visita.
6: La prova servirà per avaluar la resposta dels usuaris i l'impacte del servei, per tal de consolidar un model de mobilitat més sostenible i compatible amb la preservació d'aquest espai natural.
0: Del Pirineu anem a la Costa Brava. L'Ajuntament de Palamós, al Baix Empordà, ha tornat a posar la quinzena de boies que uns desconeguts van enfonsar la setmana passada perquè els vaixells recreatius poguessin arribar fins a les platges sense cap impediment. Avui mateix presentaran denúncia als jutjats. Palamós, Fèlix Martín.
9: Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. Però els Mossos d'Esquadra sospiten que els mateixos navegants són els que les van destrossar perquè no hi hagués cap senyalització i així arribar amb vaixell a qualsevol lloc. Ara la policia ha augmentat la vigilància, però no és la primera vegada que passa i l'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, demana respecte als usuaris i a la vegada més controls.
10: Evidentment continuem demanant a tothom el respecte per aquest sistema que permet la convivència, preservar les diferents activitats amb harmonia i també doncs permet la protecció del mar, i llavors doncs seguim també demanant als diferents cossos que tenen competències marítimes, Mossos d'Esquadra i agents rurals, que posin accent en aquesta vigilància per doncs també ajudar-nos a preservar aquest propi sistema.
9: Un cop reposades les boies, l'alcaldessa ha confirmat a 3cat Info que avui mateix presentaran la denúncia per les destrosses. A més de les petites cales de Palamós, també van vandalitzar les boies de Mont-ras, en una acció de la qual també han alertat des de l'entitat ecologista SOS Costa Brava, perquè és un espai protegit. Saltar-se la senyalització i arribar amb vaixell fins a primera línia de platja en aquestes zones senyalitzades pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
0: I ara podem connectar amb el Ministeri de l'Interior, on compareix el ministre Fernando Grande Marlaska per explicar la crisi a Ceuta després de la reunió que han tingut amb els ministres europeus.
11: Que ha sido convocado por la presidencia irlandesa a petición tanto del presidente del gobierno de España, de Pedro Sánchez, como así de otros 22 países que instaron también la celebración del mismo. En primer lugar, como ya he hecho en otras ocasiones, quiero que mis primeras palabras sean para manifestar y expresar mi profundo pesar por todas y cada una de las víctimas que han perdido su vida como consecuencia en el desarrollo de esta crisis tan importante. Nos consta al día de hoy en España 75 las personas fallecidas en esta tragedia insoportable, como decía, y que, como también subrayo en distintas ocasiones, son consecuencia de las mafias, de aquellos que trafican con seres humanos, con los más vulnerables y, evidentemente, para los que la vida de estas personas nada importa. Y por eso es tan importante, dentro de lo que es la política migratoria, trabajar en la desarticulación, desmantelamiento de dichas redes, como venimos haciendo en el marco de la Unión Europea y también en la cooperación con los países de origen y tránsito. Volviendo al Consejo High que hemos celebrado, extraordinario, referir cómo todas las intervenciones de todos los Estados miembros, también de los Estados asociados a Schengen, así como de las agencias de la Unión Europea, ha sido en un tono absolutamente constructivo, en un tono donde se ha reconocido igualmente el trabajo extraordinario, la respuesta eficaz e inmediata de las autoridades españolas ante una crisis de tal entidad. Todos ellos lo han puesto en valor y han reconocido la misma. En ese sentido, también han reconocido, como hemos reconocido nosotros, que esto también es posible gracias al trabajo que se desarrolla con los países de origen y en tránsito y, en consecuencia, y en este supuesto en concreto, con el Reino de Marruecos, con quien hemos trabajado de una forma firme para evitar cualquier tragedia humana, cualquier violentación de las fronteras españolas y, en este caso, de la Unión Europea, desde antes del 30 de julio, pero también con posterioridad al 30 de julio, y como venimos haciendo de una forma absolutamente leal e importante en los últimos años. Y esto es lo que ha permitido que haya sido factible el retorno de la inmensa mayoría de las personas que entraron de forma irregular en España el 30 de julio. Los números, ya sabéis, que son unos números que hemos fijado en, razonablemente, en unas 72.000 personas las que entraron de forma irregular en España y ya 70.000 las hubieran abandonado. Y evidentemente estamos con los trámites de resolver la situación de ilegalidad del resto de personas que permanecen en España, y aquellas que no tengan derecho, pues evidentemente serán expulsadas, serán retornadas, evidentemente con cumplimiento estricto, como hacemos siempre, de la ley española, de la ley internacional y de la protección de los derechos y libertades fundamentales de los derechos humanos. En relación a la situación actual, las entradas se han detenido completamente, las entradas irregulares, desde el pasado 1 de mayo, existiendo medios de seguridad necesarios y precisos para garantizarlo en una y otra parte de la frontera. España, como bien sabéis, es un país comprometido en la lucha contra la inmigración irregular, pero también en defensa de la migración legal, segura y ordenada. En una parte de la balanza está la lucha contra la migración irregular, que vuelvo a repetir que es salvar vidas, y en otra parte es trabajar también por una migración legal, segura y ordenada, porque necesitamos personas de fuera para que vengan a ayudarnos a seguir creciendo también en diversidad. Pero nuestro compromiso ha sido palmario en luchar contra la migración irregular, contra las mafias, contra todos aquellos que trafican con seres humanos de una forma importante y relevante con los países de origen y tránsito. Sabéis que en el marco de la Unión Europea hemos desarrollado nosotros las políticas de vanguardia en lo que concebimos como la dimensión exterior. El Pacto Europeo de Migración y Asilo, que se aprobó durante la presidencia española en 2023, tiene también un anexo tan importante como es este de la dimensión exterior, es decir, de la colaboración integral con los países de origen y tránsito. En la reunión de hoy también hemos pedido y se ha materializado, como he comentado, la solidaridad. No solo la solidaridad en medios, la solidaridad operativa, también la solidaridad política. Y creo que en esos términos podemos sentirnos absolutamente satisfechos, porque no ha habido ninguna, como decía al principio de mi intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España. Y el comisario de la Unión Europea, el comisario de Interior, Magnus Brunner, ha señalado también al principio cómo llevamos una política de lucha contra la migración irregular en el marco de la Unión Europea importante y relevante, en los términos de reducciones importantes de todas las entradas irregulares vía marítima y vía terrestre. Finalmente, ha quedado claro que en modo alguno el espacio Schengen se ha visto comprometido en esta crisis del pasado 30 de julio. No ha habido ni la posibilidad de ningún movimiento secundario. Ha quedado claro que Ceuta tiene un régimen especial en Schengen desde 1991, en el sentido de que ninguna persona puede salir de Ceuta sin un control efectivo documental, incluso los propios ciudadanos de la Unión Europea. Es decir, ninguna persona puede
12: moverse libremente de Ceuta al continente. Hay un control efectivo porque hay un régimen especial para Ceuta desde 1991. Con lo cual, concluyo, era un consejo evidentemente necesario, era necesario por la situación extraordinaria y de una crisis humanitaria sin precedentes en el marco de la Unión Europea. Necesitábamos poner en común determinadas cuestiones y planteamientos también de presente y de futuro y dar las explicaciones que fueran necesarias y precisas. Ha sido, vuelvo a decir, el Consejo, el resultado en los términos indicados, satisfactorio, de reconocimiento del trabajo de España en la resolución de la crisis y, evidentemente, en la necesidad de seguir trabajando de una forma importante, firme y permanente con países de origen y tránsito para hacer frente a la migración irregular, para hacer frente a las mafias. Y también hemos hablado del tema importante, hacer frente también a la desinformación y estar pendientes de las redes sociales en los parámetros de evitar todas aquellas utilizaciones indebidas de las mismas, con el fin de generar situaciones parecidas a la que hemos tenido que enfrentar y que, vuelvo a decir, ponen en riesgo, y eso es lo más trágico, la vida de muchas personas, en concreto de los más vulnerables. Cualquier pregunta que podáis o deseéis formalizar.
0: Són les preguntes dels periodistes. Li demanen per les mesures de seguretat que es prenen o es prendran ara a Ceuta. Els periodistes presents en aquesta compareixença també li demanen pel paper del CNI que ha estat qüestionat en aquesta crisi.
12: Muchas gracias, Ignacio, por las preguntas. En primer lugar, y respecto a la primera de ellas, indicar que nosotros no estamos ahora trabajando en el fortalecimiento, aseguramiento, medidas de protección de la frontera, tanto terrestre como marítima, tanto en Melilla como en Ceuta. Sabéis que desde el principio hemos realizado labores de renovación perimetral, también de innovación tecnológica, la frontera terrestre. En un país, tanto en una ciudad, tanto en Ceuta como en Melilla, hemos invertido en fortalecimiento de la frontera 40 millones en cada una de las dos ciudades autónomas, es decir, un total de 80 millones. Y todavía ya tenemos presupuestadas más infraestructuras securitarias por otro importe de 100 millones de euros para ambas ciudades autónomas. Con lo cual, esto no es una novedad, sino que llevamos 8 años trabajando en la securización del entorno fronterizo, del perímetro fronterizo, en una y otra ciudad autónoma y también en el ámbito tecnológico, que es naturalmente imprescindible en estas fechas. En segundo lugar, hemos ampliado también al ámbito tener un elemento físico de contención en el ámbito marítimo, consecuencia de una interpretación de la disposición adicional décima de la ley de extranjería formalizada por el Tribunal Supremo. Esa circunstancia es la que ha conllevado, evidentemente, y para seguir la interpretación que hace el Supremo y posibilitar que quien entra por un lugar no adecuado pueda ser inmediatamente rechazado, a adoptar esas medidas. Y seguiremos adoptando las medidas necesarias y precisas. Respecto a la segunda de las cuestiones a las que haces en referencia, y quiero ser muy claro en ese sentido y dejar, por evitar cualquier interpretación. En primer lugar, mi confianza, mi reconocimiento al trabajo del CNI, de los servicios de información, todos los servicios de información españoles, es absoluta. Juegan un papel prioritario, esencial y garante para la seguridad de todos nosotros. Dicho esto, no hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso, que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar, pero no nada parecido a lo que ha acontecido, nada parecido a lo que sucedió en 2021 cuando entraron de una forma irregular 10.000 personas y sabéis el impacto social evidente que aquella situación causó. Entenderéis que si hubiera habido alguna posibilidad de que algo así pudiera pasar, no digo lo que definitivamente pasó, sino algo parecido incluso al 2021, se hubiera o constaría un informe, un aviso, una comunicación a las más altas instancias y al conjunto. Creo que con eso lo digo todo. La información que había es la que se ha reseñado y han dicho otros miembros del Gobierno de España. Como ocurre en otros temporadas estivales, una ampliación, una elevación de las entradas irregulares por la circunstancia temporal estival, como en otros momentos, y en este caso que se podían igualmente ver fomentadas por la sentencia del Tribunal Supremo. Punto. Y para eso se toman las medidas. Entenderéis que cualquier cuestión, análisis o valoración de algo parecido, no vuelvo a decir a lo que sucedió, sino al 2021, lógicamente hubiera tenido cauces de información mucho más complementarios.
0: Ens costa entendre el que diu la periodista, però penso que li està formulant una pregunta sobre el retorn de les persones que encara són a Ceuta.
12: Bueno, en primer lugar, referir que en relación a los retornos, era la cuestión, perdón, en terceros países, sabéis que nosotros en ese sentido y a la última directiva de retorno hemos manifestado nuestra oposición en esa parte. Entendemos que puede la existencia de hubs de retorno en terceros países vulnerar derechos fundamentales y puede vulnerar también los principios y valores de la Unión Europea. Nosotros ahí, evidentemente, no vamos a decir más de lo que hemos dicho al respecto. En segundo lugar, no ha habido ninguna crítica, ninguna relación, siento decirlo, ninguna referencia en los términos que subrayas hoy en el Consejo de Ministros del Interior en relación a si antes, después, las medidas. Claro que nosotros adoptamos medidas. Como es estival, como es la época estival, tenemos más medios, tanto de Guardia Civil, de Policía Nacional, el Ministerio también de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, también tomamos más medidas al respecto, porque esas circunstancias y esas posibilidades nos determinan y nos conllevan. Tenemos una experiencia. Como he dicho, estamos reduciendo en un 30% respecto al año pasado las entradas irregulares. Y estamos trabajando y hemos trabajado en Ceuta y en Melilla. Los días anteriores, en una semana de días, entraron 1.000 personas en una semana. Y claro que estábamos valorando y ya estábamos haciendo un negocio de emergencia, un contrato de emergencia para un nuevo CATE, es decir, un centro de atención temporal a inmigrantes para esta situación temporal que se preveía en la zona del Tarajal con dos naves de más de 3.000 metros cuadrados que están en trabajo. Eso ya estaba anteriormente. También estaba anteriormente la evaluación y la situación de cómo colocar una valla, una barrera.
3: 3CAT Info.
0: Doncs és la compareixença que continua del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, després d'haver-se reunit telemàticament amb els seus homòlegs europeus. ha expressat en primer lloc les condolències per les víctimes mortals, que ha xifrat en 75 a Espanya, ha causat a les màfies de tot aquest moviment, i pel que fa a la reunió ha dit que els membres de la Unió i també els associats a Schengen han tingut un to constructiu i han reconegut l'eficàcia de la gestió del govern espanyol.
13: El govern espanyol reivindica davant dels socis europeus la seva gestió de la crisi a Ceuta i confirma que hi van arribar 72.000 persones. Bon dia, són les dues.
14: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
13: L'atenció dels més de 700 menors no acompanyats, que en molts casos vagaregen per Ceuta, centra ara el focus. El govern espanyol mobilitzarà 25 milions d'euros per fer-hi front i el PP ja ha avançat que no acceptarà el repartiment d'aquests nois per altres llocs de la península, malgrat que qui demana ajuda des de la ciutat autònoma és el seu president, que també és del Partit Popular.
15: Això mentre els ministres de l'Interior europeus, com dèiem, s'han reunit aquest matí per abordar els fets d'aquests dies a la frontera sud de la Unió Europea i el titular espanyol, Fernando Grande Marlaska, està compareixent des de fa uns moments per donar-ne detall i defensar la gestió del govern espanyol.
13: Madrid, Paula Brujats.
16: Sí, compareixents en marxa, més de 3 hores de reunió i a la sortida, satisfacció per part del govern espanyol per una reunió que, segons Fernando Grande Marlaska, ha servit per llimar les diferències amb els estats europeus. Crítiques aparcades, diu, per avui. Tots els estats s'han solidaritzat amb el govern espanyol en millorar l'operativa de control a la frontera i també, segons Marlaska, amb la seva política migratòria.
17: Podemos sentirnos absolutamente satisfechos porque no ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
13: I mentre les mirades són a Ceuta, a les Illes Balears, 17 persones han mort intentant arribar a Mallorca amb una barcassa després de 15 dies a la deriva, ho han explicat dos dels supervivents que han estat traslladats a l'hospital.
15: I avui hem sabut que el mercat laboral ha batut rècord d'afiliacions impulsades precisament per la regularització de treballadors immigrants. A Catalunya hi ha més de 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. L'altra cara de la moneda, però, és l'atur, que puja un 2,5%.
13: I a l'aeroport, la vaga del personal de l'empresa Ground Force s'ha notat amb la cancel·lació d'una vintena de vols. Aeroport del Prat, Jordi Canal.
18: Sí, vols que cancel·les durant tot el dia entre sortides i arribades a les companyies afectades, Lufthansa o KLM, entre altres, que s'afegeixen algunes altres afectacions, com retards, cues als taulells a l'hora de facturar i problemes amb les maletes que no s'han carregat en alguns avions, segons la CGT, que és el sindicat convocant.
13: I mentrestant, Protecció Civil alerta d'un possible episodi de fortes pluges que poden afectar bona part del país. També, però, estem pendents de l'incendi a Sanet, a l'Alta Ribagorça, que continua donant guerra a Sanet, Joaquim Albalaté.
19: Doncs sí, l'incendi que continua actiu en una zona molt complicada. Tot i això, l'evolució ara com ara és favorable i el foc no avança, sobretot a les zones més altes, que són les que feien patir. Però els bombers no canten victòria i encara pateixen per si un canvi de les condicions meteorològiques fa revifar el foc, com ha passat ja els últims dies.
13: I atenció si sou habituals dels festivals de música, i més ara, que és l'època de l'any en què n'hi ha més, perquè el Ministeri de Consum ha multat la promotora del Reggaeton Beach Festival, que se celebra a Barcelona, entre d'altres ciutats.
15: Ho ha fet per aplicar clàusules abusives als assistents, com ara prohibir l'entrada de menjar i beguda a l'exterior. La sensació arriba per una denúncia de Facua. Rubén Sánchez és el seu portaveu.
20: No conocemos ningún festival donde no se cometan varias de estas irregularidades. No se aplican multas por parte de las administraciones autonómicas y municipales por falta de voluntad política.
13: I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Ernest Macià, bon dia.
21: Bon dia.
13: I qui ha reaparegut és Joan Laporta en un acte públic després de ser hospitalitzat per una arrítmia fa 15 dies.
21: Sí, ha sigut present Joan Laporta a l'acte de signatura del contracte de Visibu, l'extrem belga de 18 anys, que ja és a les ordres de Hansi Flick.
13: I afegim un apunt del temps i del trànsit. Comencem per aquest últim. Mariluz García, bon dia.
22: Hola, bon dia. Petites retencions a la Ronda de Dalt entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat. També des de Sant Gervasi a Vallcarca, sentit Besòs, per les obres que tallen un carril a banda i banda. També alguns trams de retenció a la Ronda Litoral en tots dos sentits, però força localitzants. I fora d'aquí, només aturades a l'N2, a la Jonquera, a la frontera de Portús, en direcció a la frontera francesa.
13: I temps ara per la previsió meteorològica.
23: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
13: Enric Agut, bon dia.
24: Hola, bon dia, Marc.
13: Abans ho dèiem, eh? Activat en fase d'alerta al Pla Inuncat, una pluja que agafa protagonisme, on hem d'estar pendents?
1: Doncs mirem d'estar pendents sobretot a comarques del Pirineu, Prepirineu, també del prelitoral, Catalunya Central. Hi ha un avís de perill alt, el taronja, que afecta a bastantes comarques d'aquests indrets i poden caure alguns ruixats intensos. Localment, també algun fenomen de temps sever, això vol dir ventades, també pedra per damunt dels 2 centímetres. Pot passar tal com va passar ahir. Ahir els solsonès van caure pedres de la mida de 5 centímetres, una bestiesa. Doncs bé, tenim aquest pla inuncat. En canvi, cap al pla de Lleida, a la costa, els ruixats en principi no han d'arribar. Està fent calor, està fent xafogó, ja s'arriba als 38 graus de Vinebre. I demà sembla que tindrem un matí tranquil. Ja a la tarda pot caure algun ruixat, però més dispersos i localitzats cap al Pirineu i al Prepirineu. La temperatura pot pujar una mica, però la sensació de xafogó demà podria també recular. Però bé, en definitiva, ens quedarem si fa no fa com avui.
13: Doncs n'estarem pendents. Gràcies, Enric. Bon dia.
1: Bon dia.
3: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
13: 2:05. El govern espanyol confirma que van entrar a Ceuta 72.000 immigrants procedents del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, reivindica la gestió que ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha qualificat de constructiva la llarga reunió que han mantingut aquest matí amb els seus homòlegs europeus. Ho ha seguit des de Madrid la Paula Brujats. Bon dia, Paula.
16: Què tal? Bon dia. Sí, constructiva i també satisfacció per part del govern espanyol després de rebre en aquesta reunió el suport i la solidaritat de tots els països europeus sense excepcions. Més de 3 hores de trobada telemàtica entre els ministres de l'Interior europeus que, segons Marlaska, ha servit per llimar les diferències. Diu que tots els estats han aparcat avui les crítiques, també els més durs com Itàlia o Dinamarca, i per avui tots s'han solidaritzat amb la política migratòria del govern espanyol, diu el ministre de l'Interior. També solidaritzats en millorar l'operativa de control a la frontera sud.
17: Podemos sentirnos absolutamente satisfechos porque no ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
16: A dins, però, la reunió, el ministre de l'Interior espanyol no s'ha estalviat les crítiques a països com Itàlia i els ha retret que tanquessin l'espai Schengen. El ministre, que compareix encara a aquesta hora, ha destacat la col·laboració del Marroc, una ajuda clau, diu, que ha servit per fer possible el retorn de pràcticament totes les persones que van entrar a Ceuta. 70.000 ja han retornat d'aquestes 72.000 que diu que van entrar. I sobre si hi ha hagut errors dels serveis d'intel·ligència espanyols, Marlaska ha estat taxatiu, diu que el govern espanyol mai va estar avisat de la magnitud d'aquesta entrada.
17: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar.
16: Per tant, negava també Marlaska la versió del Marroc, diu que és fals que els dies previs a la crisi el govern marroquí avisés, com ha dit, a Espanya de les conseqüències que podria tenir la sentència del Suprem. Diu el Marroc que sí que va comunicar a Espanya que hi havia un risc real d'una entrada multitudinària a la frontera després d'aquesta sentència que prohibeix les devolucions en calent dels que entren nedant.
13: És el recull de la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, l'espera que a aquesta hora comparegui en algun moment o altre el comissari europeu també per donar les seves explicacions. Gràcies, Paula. Bon dia.
16: Fins ara, adéu.
13: Mentrestant, el govern espanyol ja ha anunciat que destinarà 25 milions d'euros a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que han arribat a Ceuta els últims dies. La ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha fet aquest anunci i ha demanat la solidaritat de totes les comunitats autònomes, i és que a l'horitzó ja es veu clarament un nou enfrontament territorial sobre l'acollida dels menors que van arribar la setmana passada a la ciutat autònoma. Toni Fortesa.
2: Doncs la transferència extraordinària servirà, anunciada, aquests 25 milions, servirà per reforçar l'atenció d'urgència als menors que es troben a la ciutat autònoma. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Said, ho ha anunciat aquest matí amb una esmena especial a les comunitats autònomes governades pel PP.
4: El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de...
5: de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar, bueno, pues atención. Y el Gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
2: El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, de moment no s'hi posa bé i insisteix a responsabilitzar el govern espanyol de l'actual escenari. Demana a l'executiu de Sánchez que assumeixi la gestió dels menors.
6: Aquí el Gobierno de España, a través del Ministerio del Interior y también del Ministerio de Defensa, tienen que garantizar la seguridad de la ciudad autónoma de Ceuta. Y por lo tanto lo que debe hacer es que aquellos inmigrantes que entraron de forma ilegal en la ciudad autónoma vuelvan por donde han venido. El que ha generado el problema es el que debe resolverlo. Y se llama Gobierno de España, se llama Pedro Sánchez.
2: D'altra banda, el Ministeri de Joventut i Infància també ha anunciat que s'han habilitat dos centres educatius com a espais d'atenció per als menors migrants no acompanyats. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, viatjarà a Ceuta els pròxims dies amb l'objectiu d'activar tots els mecanismes disponibles per garantir una acollida digna dels menors.
13: Això pel que fa a la crisi a Ceuta, però avui 17 persones han mort en una pastera que intentava arribar a Mallorca i que portava 15 dies a la deriva. Només s'han salvat dos dels ocupants que estan ingressats a l'hospital. Salvament Marítim rastreja la zona per si de cas. El govern balear reclama a l'Estat un pla específic per a les illes. Aquesta ruta, que surt d'Algèria, s'ha consolidat com una de les principals portes d'entrada de la migració irregular a Espanya. Palma, Caterina Carmany.
7: Els dos homes rescatats han explicat que fa 15 dies que anaven a la deriva, que han mort 17 persones durant la travessia i que els seus cossos són a la mà. Sentim el relat del director de salvament marítim, José Ramón Crespí.
8: I, efectivament, segons el testimoni d'aquestes dues persones, duen a la mà més de 15 dies i enfrontarien de 7 persones que, segons el seu testimoni, varen anar morint i els varen anar llançant per la borda.
7: Per la presidenta balear, Marga Proens, és una tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
24: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontes, i el primer pas per actuar és no negar la realitat. Perquè qui nega la realitat de lo que està passant en aquesta ruta a la Mediterrània també n'és responsable.
7: De gener a agost han arribat prop de 4.000 persones immigrades a les Balears, un 10% més que el mateix període de l'any passat. Entre ahir i avui n'han arribat més d'un centenar, a la recerca d'una vida millor, però que en molts casos topa amb la mort. De fet, ONGs com Caminando Fronteras denuncien que la ruta de l'Alger és de les més perilloses.
13: I mentre la immigració centra el debat polític per la crisi de Ceuta, entre d'altres, avui també hem conegut l'altra cara de la moneda. I és la de l'ocupació, que el juliol continua en rècords a Catalunya i consolida els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social, impulsada en part per la regularització d'immigrants. En canvi, l'atur puja un 2,5%, un fet habitual a l'inici de l'estiu, per la finalització de molts contractes, per exemple, en el sector educatiu. Mireia Sala.
25: L'atur trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i creix a tots els sectors i a totes les demarcacions. Ara hi ha 315.000 persones a les llistes de parats. Pel que fa a les afiliacions a la Seguretat Social, n'hi ha 16.500 més que el juny. Una part d'aquest increment s'explica per la regularització d'estrangers que han pogut donar-se d'alta i cotitzar, tal com destaca des de la patronal PIMEC el seu secretari general, Josep Ginesta.
26: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per la protecció de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball. Dit d'altra forma, difícilment el nostre país hagués pogut arribar als 4 milions sense aquest procés de regularització extraordinària.
25: El procés de regularització també es nota en l'augment de l'atur. La llista de desocupats creix sobretot en el col·lectiu que no tenia cap feina anterior i que inclou alguns d'aquests nouvinguts. Els sindicats Comissions Obreres i UGT demanen a la Generalitat més recursos per al servei d'ocupació per poder atendre els immigrants que els propers mesos aconsegueixin la regularització.
13: I moment ara per anar a l'aeroport del Prat. Allà la vaga indefinida del servei de terra ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. Els treballadors de l'empresa Ground Force es queixen de falta de personal i sobrecàrrega de feina. Aquesta companyia dona servei a nombroses companyies aèries de les terminals T1 i T2, com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways. Aeroport del Prat, Jordi Canal.
18: Bon dia. Els passatgers s'han volgut curar en salut i davant la previsió de problemes han vingut a l'aeroport amb antelació per si es trobaven, com hi ha hagut en alguns casos, cues als taulells de facturació.
27: Hem estat controlant el vol, no, tampoc ens han dit res, i de moment aquí estem. A veure què passa. Venim amb molt temps per als crios, però bueno, venim amb bocates, llibres, per muntar el campamento.
18: D'altres s'han trobat amb aquestes cancel·lacions i com han pogut, o amb l'ajuda de l'agència, han hagut de buscar altres vols per arribar a la seva destinació, encara que fos amb més combinacions.
0: En un primer canvi, amb dos vols,

0: Expert en dret aeronàutic Dan Miró recorda als viatgers que no els arribi la maleta que necessiten un justificant que acrediti que els falta l'equipatge. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
1: La falta d'equipatge està absolutament regulada i, per tant, la responsabilitat és directa de l'aerolínia. I, per tant, abans de sortir de l'aeroport ha de fer el seu parte de regularitat d'equipatges, per tant, no pot sortir sense el document on t'acredita que no li han entregat la maleta, i a partir d'aquí es deriven dos possibilitats, que és una, la del retard, i, o l'altra, la de la pèrdua absoluta.
0: Més qüestions. És un quart de tres de la tarda. Protecció Civil manté en alerta el Pla Inuncat. Adverteix que augmenta la probabilitat de pluja intensa aquesta tarda, que pot anar acompanyada de forts vents i pedra i en forma de tempesta. Miquel Jarque.
2: En una entrevista a 3Cat Info, Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil, ha subratllat que es poden acumular més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora.
3: Aquestes tempestes passaran d'una manera ràpida, però en algun punt poden quedar-se una mica més lentes i poden fins i tot acumular una mica més d'aigua, no? I per això ens avisaven de que en alguns punts localment podien haver-hi acumulacions de fins a 20 litres en 30 minuts per metre quadrat. I és això el que hauríem de tenir, aquesta vigilància.
2: Soler ha destacat que, com va passar ahir al Solsonès, aquestes tempestes poden anar acompanyades de pedra i de molt aparat elèctric. Les afectacions principals apunten al centre i al nord del país, també a les Terres de l'Ebre. Protecció Civil demana molta prudència en els desplaçaments prop de zones inundables i en les activitats a l'aire lliure.
0: Doncs bé, la previsió del temps té una incidència directa també l'incendi de Sanet, que continua actiu en un terreny molt complicat que dificulta les tasques d'extinció. El foc no avança, però els bombers temen que aquest canvi de temps pugui revifar-lo. Per això demanen que els excursionistes no s'apropin a la zona de l'incendi. En busquem des de Sanet l'última hora, l'Alta Ribagorça. Joaquim Albalate, bon dia.
4: Bon dia, sí, un incendi que, com deies, continua actiu, però que evoluciona a poc més favorablement. El perímetre no avança, sobretot a les parts que feien patir més els bombers, que són les més altes i que podien avançar cap a punts com la Vall de Boí o el Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici. Ens ho deia el Xavier Castellarnau, que és el cap d'intervenció dels bombers.
5: Tot el que són les parts altes, la zona més límit de l'incendi, evolucionen favorablement. No tenim un front ara que propagui i, per tant, això ens dona la tranquil·litat amb que aquells sectors tinguin una evolució favorable. I centrem els esforços en les parts més baixes, on tenim l'arrorat més dens, on tenim més material gruixut.
4: Precisament aquest material més dens és el que farà que aquest incendi cremi encara durant dies, perquè hi ha tot aquest material. Però a més d'això també hi ha la por que un canvi aquesta tarda en les condicions meteorològiques pugui revifar les flames, tal com va passar ja el cap de setmana, que va provocar algunes represes i fins i tot algun nou focus. I a més, aquí en particular no es preveu que hi hagi pluja. Davant doncs d'aquest risc de revifalles, han demanat als excursionistes un cop més que evitin la zona, i de fet al Parc Nacional d'Aigüestortes hi ha informadors que demanen als visitants que no facin les rutes que porten cap a aquesta zona. Tot això en aquest incendi que ha cremat unes 70 hectàrees i en què els bombers treballen durant tot el dia amb dos mitjans aeris perquè aquest terreny tan escarpat fa impossible que puguin desplegar-hi efectius terrestres.
0: Gràcies, Joaquim. Bon dia.
4: Adéu, bon dia.
0: Pendents d'aquestes pluges, però quan estarem pendents del cel de veritat és la setmana que ve amb l'eclipsi, però els pobles, per exemple, de Cornudella de Montsant i la Morera de Montsant, al Priorat, han decidit tancar els seus accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant el dia d'aquest eclipsi. La mesura l'han pres davant la previsió de la massificació de l'espai natural en un període d'elevat risc d'incendi. Tarragona, Ricard Buigas.
6: Els dos municipis tancaran els accessos al parc el 12 d'agost. També controlaran el trànsit rodat entre l'11 i el 13 d'agost en els nuclis d'Albarca i Siurana, amb excepció pels veïns, a més de la pista que connecta emprades. L'alcaldessa de Cornudella de Montsant, Meritxell Cardona, en declaracions a l'ACN, ha justificat el decret aprovat pel consistori.
7: Pot haver-hi una mica de col·lapse, perquè justament estan en direcció Prades, no? Que allí s'han organitzat moltes activitats, s'ha fet molt de ressò mediàtic, i tenim por de que hi hagi allau, ja que no s'ha controlat de cap manera la freqüentació que pugui haver-hi.
6: Cardona diu que volen garantir la seguretat a la zona perquè, segons diuen, el govern només tancarà el parc en cas d'entrar al nivell 4 del risc d'incendi del Pla Alfa. Fons dels agents rurals apunten que els municipis tenen potestat de prohibir accessos a determinats espais naturals al seu terme, però el tancament total del parc natural l'ha de plantejar el Departament de Territori.
0: Pràcticament les 2:20, una pausa i seguim.
8: Catalunya migdia.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona.

0: Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Catalunya migdia.
2: Continuem i ho fem parlant de la llei per prohibir la compra especulativa d'habitatge que s'està tramitant al Parlament. Vulnera el dret a la propietat privada, la llibertat d'empresa i altres preceptes legals de l'Estatut i la Constitució espanyola. Així ho ha advertit el Consell de Garanties Estatutàries per unanimitat dels seus membres després que Junts i el Partit Popular demanessin l'opinió de l'òrgan consultiu Marta Corbalán.
3: La proposició de llei impulsada pels comuns i pactada amb el govern del PSC planteja que els ajuntaments puguin limitar el nombre d'habitatges que pot tenir una persona en els mercats residencials tensionats i condiciona la seva compra al fet que l'immoble sigui per viure-hi i no per fer-hi negoci. El Consell de Garanties Estatutàries també qüestiona que aquesta llei es tramiti per lectura única, és a dir, a través d'un procediment que permet escurçar els terminis parlamentaris sense donar opció als ens locals de participar en el debat. La diputada dels Comuns, Susana Segovia, discrepa que la llei limiti la propietat privada i defensa la seva solidesa jurídica. Són declaracions a 3Cat Info.
4: Estem convençudes de la solidesa de la proposta que hem treballat amb experts juristes i urbanistes, que bàsicament el que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició. Per tant, no entenem que no és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
3: El dictamen del Consell de Garanties Estatutàries no és vinculant i la previsió és que el Parlament aprovi la llei per limitar la compra especulativa a l'octubre.
2: I en clau política, nova baixa a Junts per Catalunya. L'exconseller d'Economia Jaume Giró ha trencat el carnet de militant un any després de deixar l'acta de diputat al Parlament i d'abandonar la direcció del partit. El trencament amb Junts s'ha consumat després d'un distanciament progressiu per discrepàncies amb l'estratègia política, Marta.
3: Giró ha estat una figura clau del sector més pragmàtic de Junts per Catalunya i el seu distanciament amb el partit de Carles Puigdemont ve de lluny i s'ha anat coent a poc. Va ser conseller d'Economia el 2021 amb Pere Aragonès com a president i aleshores ja es va mostrar contrari a la sortida de Junts del govern de coalició amb Esquerra. Al setembre del 2025, quan va renunciar a l'acte de diputat i als càrrecs que ocupava la direcció, Giró va justificar-ho per les discrepàncies amb el full de ruta del partit i es queixava que la política sovint fos excessivament tàctica. Una de les seves últimes desavinences ha estat arran del nou model de finançament autonòmic. La setmana passada, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Giró va defensar la proposta que Esquerra ha acordat amb el govern espanyol i va demanar a Junts que hi votés a favor al Congrés.
5: Aquesta proposta d'acord que hi ha sobre la taula, que evidentment no és la panacea i no és tot el que Catalunya mereix, sí que és un avenç objectiu i una passa endavant objectiva.
3: La baixa de Giró, que ha avançat al Nació Digital, se suma a la de l'exdiputat de Junts i exmembre de la mesa del Parlament Eusebi Camp de Pedrós, que ha volgut tancar la seva etapa política després de ser amnistiat pel Tribunal Suprem pel procés independentista.
2: I el diputat de Junts per Catalunya al Parlament, Isaac Pedrós, ha denunciat un agent de la Policia Nacional per obligar-lo a parlar en castellà i humiliar-lo per ser cec. Els fets van passar el 29 de juliol, quan el diputat va anar acompanyat de la seva parella i la seva filla a renovar el DNI de la menor a la comissaria de la Jonquera. La denúncia, a la qual han tingut accés 3Cat Info, l'ha presentada davant la Fiscalia Provincial de Girona. Més qüestions, són les 2:23. L'escriptor i poeta Carles Rabassa, guanyador del Premi Sant Jordi de novel·la d'enguany, planta el rei Felip VI i no assistirà aquest vespre a la recepció que el monarca espanyol ofereix a autoritats i societat mallorquines al Palau de Marivent. Marta Vives.
6: Sí, en un missatge publicat a la xarxa social, Rabassa qüestiona la invitació i deixa clar que no té cap intenció de participar en aquest acte. Ho ha fet en forma de poema carregat d'ironia que diu textualment: què vol aquest rei, que vagi al seu refrigeri a besar el cul de l'imperi com si jo fos espanyol? I acaba amb quatre versos encara més contundents: rei de l'odi, rei puput, lladrereu de Marivent, que no és seu, que és de la gent. I acaba amb un ben explícit que m'esperi assegut. L'acte d'aquest vespre al Palau Marivent forma part de l'agenda institucional de la família reial espanyola. Precisament, les paraules de Rabassa assenyalen directament a l'ús de Marivent per part dels Borbons, que és propietat de les illes i que els cedeixen com a residència d'estiu a la família reial espanyola.
2: Més qüestions d'aquest dimarts. La Guàrdia Urbana de Barcelona reforça la presència d'agents per lluitar contra els punts de venda i el consum de droga. Actuaran tant a la via pública com als locals privats. Entre els objectius hi ha la inspecció estricta dels 200 clubs canàbics de la ciutat. També es faran més controls de trànsit amb test de drogues en zones d'oci, Miquel.
7: Sota el nom de Pla Druida es vol atacar sobretot els punts de venda. Pedro Velázquez és l'intendent major de la Guàrdia Urbana.
8: Quan parlem del menudeo, parlant col·loquialment, o d'aquests punts de venda de droga més bàsics que estan insertats en alguns barris, aquesta és la nostra capa a la que volem treballar, que subministra informació als que estan investigant i que tenen la competència, en aquest cas el cos de Mossos d'Esquadra, i també incideixen sobre problemàtiques que molesten moltíssim i que activen el 112.
7: Pel que fa als clubs cannàbics, estan també en el punt de mira. S'incrementaran les actuacions per via administrativa i penal. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
9: Dels micropobles, pobles petits, zones rurals, estem una mica deixats de la mà de Déu, ens sentim deixats de la mà de Déu. Segurament que aquest sentiment és perquè és així, i això doncs ajuda doncs a que estiguem més connectats doncs amb el ventall cultural doncs que es pot oferir en una gran ciutat o un poble més gran que no un poble de 136 habitants com és Guixers.
7: Segons la Guàrdia Urbana, no era Albert Batlle el que escoltàvem, el consum de drogues a Barcelona és majoritàriament recreatiu i s'ha incrementat en els entorns d'oci. La droga més consumida és precisament el cànnabis.
2: Obrim ara el mapa del món. El nombre de morts pel doble terratrèmol que va afectar Veneçuela per Sant Joan ja arriba als 6.125, segons les xifres actualitzades aquesta nit per les autoritats de Caracas. Són 580 víctimes mortals més que en l'anterior balanç, que datava del 24 de juliol. Diverses ONGs veneçolanes han exigit al govern que també actualitzi la xifra de desapareguts. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
10: Hola, bon dia. Les xifres oficials no s'actualitzaven des del passat 24 de juny, a un mes llavors del doble terratrèmol. Parlen de 6.125 persones mortes, quasi 600 més, 6.462 persones rescatades vives, 61.000 persones ateses mèdicament i 42.000 habitatges afectats. Destaca el govern veneçolà que s'han lliurat 287 cases als afectats. A la zona zero més afectada pel doble sisme, La Guaira, avancen les tasques de demolició d'edificis mentre familiars de desapareguts als peus de la runa segueixen buscant els seus cossos.
11: Aquí hi ha más de 50 familiares enterrados. Entonces se podrá imaginar, necesitamos ayuda del gobierno, ¿verdad? Que nos apoye en esto, ¿verdad? Porque yo quiero sacar a mi familia que tengo ahí. Yo ahí tengo tres personas, tres difuntos.
10: Veneçuela busca recuperar alguna normalitat i una dada ho demostra. D'alguna manera s'han reactivat els vols de deportats veneçolans des dels Estats Units. Ha aterrat al país sud-americà un avió de repatriats expulsats dels Estats Units, un pont aeri que havia quedat en pausa precisament pel doble terratrèmol.
2: I tensió a l'estret d'Hormuz, on un projectil d'origen desconegut ha impactat en un vaixell aquesta nit. L'incident es produeix enmig de la confusió sobre les converses entre l'Iran i els Estats Units. Trump continua mantenint que les negociacions han començat en contra de la postura del règim de Teheran. Un vaixell de transport de mercaderies amb bandera de Libèria ha estat atacat de matinada a prop de la costa d'Oman a l'estret d'Hormuz, clau per al comerç mundial de petroli i gas. I hi ha un mariner desaparegut i la resta de la tripulació ha estat evacuada. No se'n sap l'autoria. Els rebels hutis, alineats amb l'Iran, han atacat, per una altra banda, un objectiu a l'Aràbia Saudita.
12: Són episodis enmig de la falta de claredat sobre les converses de pau. Un dels països mediadors, Qatar, assegura que hi ha contactes entre les parts, com assegurava el portaveu del ministre de Defensa.
13: Podem confirmar que els esforços amb totes les parts continuen en marxa. Treballem per aconseguir una solució diplomàtica. Com sabeu, hi ha iniciatives sobre el terreny que es troben en una fase molt avançada i estem col·laborant amb totes les parts per tirar-les endavant.
12: Trump assegura que és l'última oportunitat per l'Iran de firmar un bon acord i ha criticat el seu silenci. El règim de Teheran ho desmenteix i els inversors són ara menys optimistes sobre les expectatives de pau. I això fa que el preu del petroli torni a pujar.
2: Gràcies, Marta. I nova nit d'atacs ucraïnesos contra Wildberries, l'Amazon rus. Un dels drons que es dirigia als magatzems de Moscou ha atacat 5 persones i una desena més han resultat ferides. És el bombardeig més letal contra la regió de la capital des de l'inici de la guerra, en un estiu que també s'ha convertit en el més mortal botifar per als civils russos i ucraïnesos. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
14: Bon dia. Les víctimes mortals es trobaven a prop de la zona industrial de Txékhov, a la regió de Moscou. En els altres dos centres logístics de Wildberries, a les regions de Leningrad i Tver, els drons no han provocat ferits greus. L'analista militar rus independent, Yuri Fedorov, ha explicat al canal opositor de Breakfast Show que Kiev intenta traslladar la guerra a la vida quotidiana dels russos perquè se n'atipin.
15: Els atacs al comerç minorista difícilment arruïnaran el potencial militar rus, però el poden debilitar, com també la motivació de la societat russa de prendre part de la guerra i donar-hi suport.
14: Aquest estiu ja és el més sagnant de la guerra a la rereguarda de tots dos bàndols. Es calcula que a Rússia, des de finals de juny, han mort més d'un centenar de civils. Això és més del doble que l'any passat. Només ahir van morir 7 turistes a una platja del Mar Negre quan un dron abatut per les defenses aèries es va acabar estavellant a una zona de banyistes. A Ucraïna, en canvi, les víctimes civils s'enfilen fins del mig miler, un 40% més que l'estiu anterior. Sense anar més lluny, aquesta nit han mort 3 persones a Sumi, entre les quals 2 nenes i una altra dona a Mykolaiv.
2: Hem sentit els senyals horaris de 2:15, una pausa i parlem del naufragi del Sirio.

0: migdia.
1: Submergir-se fins al Titanic és molt semblant a anar a l'espai.
2: Creat per observar les restes del transatlàntic més famós, el Titan va passar de ser una immersió fascinant
3: i de sobte es fa el silenci.
4: Que no és mai bon senyal.
2: Esdevenir un viatge a la mort.
3: És un malson, és com ara ser enterrat viu.
2: Nits sense ficció, la implosió del Titan, el destí final cap al Titanic. A TV3 i a la plataforma 3Cat, aquesta nit.
0: Catalunya migdia.
5: Ho dèiem, parlem del naufragi del Sirio. Avui en fa 120 anys, considerat el pitjor desastre de la navegació civil a Espanya. Coincidint amb aquesta efemèride, Cabo de Palos, a Cartagena, recorda les víctimes d'aquest transatlàntic conegut com el Titanic del Mediterrani. Com era aquest vaixell, Toni?
6: Doncs era un transatlàntic de passatgers que feia la ruta entre Gènova i Buenos Aires i transportava sobretot famílies humils que migraven cap a Amèrica a la recerca d'un futur millor. Abans de travessar l'Atlàntic havia fet escala a Barcelona i altres ports catalans, des d'on també van embarcar nombrosos passatgers. Luis Miguel Pérez és historiador i cronista de Cartagena.
7: Era un barco que estaba cargado de sueños y al mismo tiempo de desesperación. Habían familias enteras que vendien sus casas para poder comprar y pagar un pasaje.
6: Quan el Sirio va naufragar als esculls de les Illes Hormigues, davant del Cabo de Palos, els pescadors de la zona es van mobilitzar per auxiliar els passatgers i van aconseguir rescatar centenars de persones. Aquella actuació està considerada el salvament civil més important de la història de la navegació a l'estat espanyol. Malgrat això, el naufragi va quedar pràcticament en l'oblit durant més d'un segle. Els historiadors ho atribueixen al fet que la majoria dels viatgers eren famílies humils que marxaven a Amèrica a buscar un futur millor. La Marta Hernández, una de les organitzadores dels actes de memòria, explica l'objectiu de l'homenatge.
8: De fer justícia històrica, de fer un homenatge a les víctimes, un homenatge als pescadors i a les persones que van participar en aquest important salvament, i que la història del Sirio ocupi el lloc que es mereix a la nostra història.
6: El naufragi del Sirio va causar prop de 300 víctimes mortals. L'acte d'avui a Cabo de Palos reivindica la memòria d'una tragèdia que havia quedat pràcticament en l'oblit durant més d'un segle.
5: Seguim a l'aigua, ho fem per anar fins a Palamós, al Baix Empordà. Allà l'Ajuntament ha presentat aquest matí una denúncia a la policia local per la vandalització de les boies que fixen el límit d'accés dels vaixells recreatius i que no envaeixin les zones de bany. Coincidint amb això, han acabat de reposar les balisses que es van destrossar la setmana passada i es demana més vigilància als Mossos i als agents rurals. Palamós, Fèlix Martín.
9: Els Mossos responsabilitzen del sabotatge els mateixos navegants, que rebutgen tenir la barca ancorada a una certa distància de la platja. Hi ha una investigació oberta i ara s'hi afegeix la denúncia que ha presentat aquest matí l'Ajuntament. Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, demana respecte als usuaris i, a la vegada, més controls.
10: Els diferents cossos que tenen competències marítimes, Mossos d'Esquadra i agents rurals, que posin accent en aquesta vigilància per, doncs, també ajudar-nos a preservar aquest propi sistema.
9: A més de les petites cales de Palamós, també van vandalitzar la setmana passada les boies de Mont-ras. Saltar-se el límit de les boies i arribar amb vaixell a primera línia de platja pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
5: Més qüestions, ara són les 2:34. El Ministeri de Consum multa amb 320.000 euros la promotora del Reggaeton Beach Festival, que es fa entre d'altres ciutats a Barcelona, per aplicar clàusules abusives als assistents i l'obliga a retirar-les. La sanció arran d'una denúncia de l'Associació de Consumidors Facua castiga pràctiques com no deixar entrar menjar o beguda de fora i cobrar per poder sortir i tornar a entrar al recinte Montse Mas.
11: Amb aquesta multa, el Ministeri també deixa clar que és il·legal cobrar per la gestió en la venda d'entrades, així com limitar la devolució del saldo de les polseres cashless. El portaveu de Facua, Rubén Sánchez, ha celebrat la mesura i ha demanat que s'extengui a altres festivals, com el Primavera Sound o el Sonar. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
12: Estamos hartos de denunciar esos festivales. O sea, es que es raro encontrar un festival en España que no hayamos denunciado en los últimos años. No se aplican multas por parte de las administraciones autonómicas y municipales por falta de voluntad política. Parece que los gobiernos autonómicos y locales están muy contentos con que haya empresas que montan eventos que traen turismo y les da igual que esas empresas se dediquen al fraude.
11: El Reggaeton Beach Festival, un dels esdeveniments de música urbana més multitudinaris de l'Estat, va anunciar el juny que cancel·lava tots els concerts d'aquesta temporada en ciutats com Barcelona, Madrid i Mallorca a causa de la seva mala situació financera. Per això, Facua dubta que la multa es pugui arribar a cobrar mai.

0: El Festival Amb So de Cobla de Palamós obre aquesta nit la desena edició amb un concert especial de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya que reunirà un centenar de músics i cantaires sobre l'escenari. Fins dissabte hi actuaran grups com Obeses, amb la Cobla Berga Jove, o la formació Amb So de Dona, Girona, Maria Rovira.
1: El festival reivindica de nou la capacitat de la cobla per dialogar amb altres llenguatges musicals. Per la desena edició s'ha volgut fer precisament una inauguració especial amb Mare Mundi de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. Ens ho explicava el director artístic del festival, Adrià Bausó.
2: En aquest concert inaugural hi trobem aquest homenatge al mar, però també hi trobem aquest esperit de fusió, no?, que funciona el que seria la música clàssica, tota la coral polifònica de Puig-reig, després tota una sèrie de cantants de renom del nostre territori, no?, que venen de disciplines diferents, no?, algun més lírics, algun més del pop, rock, etcètera, etcètera.
1: Altres propostes del festival són les d'Amb So de Dona, que reivindicarà la contribució de les dones a la creació per cobla, el baríton palamosí Guillem Batllori amb la principal del Llobregat, amb una fusió entre noves mirades musicals i la sonoritat tradicional catalana i l'actuació d'Obeses amb la cobla Berga Jove. El festival es clourà dissabte amb la festa final amb l'Orquestra Transmediterrània.
0: I un altre festival, en aquest cas el Casals, el Conflent, celebra enguany els 150 anys de violoncel·lista del Vendrell. Va ser el mateix Pau Casals que el va crear l'any 1950 quan estava refugiat a Prada. Sant Miquel de Cuixà, Laura Bertran.
3: Cada estiu, l'abadia de Sant Miquel de Cuixà acull el festival Casals. Enguany és una edició especial per als 150 anys del seu naixement, dedicada al seu instrument, el violoncel, i a la seva personalitat. Pierre Bleuze n'és el director artístic.
4: Qui és per a la gent avui en dia Pau Casals? La gent el coneix encara més enllà del petit món de la música? Penso que hi ha un missatge molt fort que pot portar i, per a mi, la millor manera, una vegada més, és de transmetre-la a aquest jovent. Són ells que seran els testimonis d'aquest llegat extraordinari que ens ha deixat.
3: Aquesta edició es va inaugurar el 28 de juliol i durarà fins al dissabte 8 d'agost. S'hi viu un ambient únic, també, gràcies a l'equip de voluntaris, entre els quals hi ha en Joan Ramon.
5: Hi ha moltes feines, és que ser molt polivalent, ens comencem a conèixer i entre nosaltres ja comença a haver una complicitat que cada any es fa més gran i el festival veiem que va evolucionant de manera positiva i això també es fa molt ple.
3: Entre els objectius del Festival Casals hi ha la barreja d'artistes de fama internacional amb joves promeses. Les entrades del concert d'avui del Jordi Savall són exaurides.
6: Ei, va bé, puc anar a casa teva aquesta nit?
0: És la pel·lícula Barbie, que podria quedar-se sense la seqüela perquè els productors de Warner no estarien disposats a pagar els sous que demanen els dos protagonistes, Margot Robbie i Ryan Gosling, Marta.
7: Sí, en el cas de Ryan Gosling seria d'uns 20 milions de dòlars per tornar a fer de Ken, la interpretació que li va mereixer la nominació a l'Oscar. En la primera entrega va cobrar 12 milions i mig de dòlars. Les xifres de Margot Robbie no han transcendit, però estarien en un barem semblant. Recordem que ara fa 3 anys, l'estiu del 2023, Barbie, dirigida per Greta Gerwig, es va convertir en un èxit rotund de taquilla i va recaptar prop de 1.500 milions de dòlars a nivell mundial, que es diuen ben ràpid. Si les negociacions no es desencallen abans del desembre, Warner perdria els drets cinematogràfics de Barbie, que tornarien a Mattel, l'empresa fabricant de la nina famosa.
0: Veurem si ho aconsegueixen o no. Ara el que han aconseguit és que queden 20 minuts per les 3 i arriben els esports. Pendents de la seqüela de la Barbie, el que sí que ha reaparegut avui és el president del Barça, Joan Laporta.
8: Doncs
0: Ernest.
8: Sí, ha reaparegut, Marc. Se l'ha vist en un acte privat de signatura de contracte d'un jove extrem belga que debutarà aquesta setmana. Avui la gran notícia és Iris Thió. Tenim una medalla d'or dels europeus de natació artística. L'ha aconseguit als vols a les 10 del matí. De seguida en parlarem i també de l'estratègia que segueix el Barça per esperar quin és el millor moment per operar. Veurem si en forma de venda o quedar-te'l amb Ferran Torres.
0: Tot aquest menú és el que ens porta avui l'Ernest Macià.
8: Partida d'escacs sobre el futur de Ferran Torres entre el Barça i el jugador, que és qui ahir va moure fitxa deixant-se veure a diversos mitjans nord-americans com, per exemple, la CNN. Ramon Salmurri, Barcelona, bona tarda.
9: Què tal, Ernest? Bona tarda. Doncs sí, efectivament, Ferran Torres està aprofitant el momentum, està aprofitant el hype per, diguem-ne, deixar-se veure i deixar clar quina és la seva posició i el seu missatge. Està fent una turné per diferents mitjans de comunicació als Estats Units, la CBS, la NBC, entre d'altres, i sempre amb un missatge recurrent, que té contracte amb el Barça, que s'ha de presentar als entrenaments el 12 d'agost, però a partir d'aquí comença la retòrica de Ferran, que si té altres propostes, que si amb el futbol mai se sap on acabarà jugant, que ell ha de trobar un lloc on sigui feliç, i el missatge més clar i més nítid, directe, frontal, cap al director esportiu del Barça, Deco.
10: Mostrar que me quieren, que vengan a negociar y al final todo es hablar. Siempre que te quieran estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que me, como tengo contrato, puedo esperar y decidir por mi cuenta.
8: Bé, el millor de tot, Salmurri, és que tothom sap el que hi ha, les dues parts, el públic en general, i aquest mostrar que me quieren, doncs s'ha de veure què farà el Barça, però vaja, en principi tothom té bastant clar el que vol, no?
9: Sí, el que passa és que som en ple joc d'una negociació. Qui fa el primer pas cap a l'altre per dir-li que vol ampliar el vincle que tenen? Deco diu que fins que Ferran no arribi a Barcelona no farà cap gest ni cap moviment. La intenció del Barça és renovar el futbolista i millorar-li, si cal, el contracte. Això sí, no donar-li un contracte de primer davanter centre o d'estrella top mundial. I, en canvi, Ferran Torres el que busca és, precisament, tenir aquest contracte, aprofitar el moment que ha deixat el Mundial per aconseguir una millor situació contractual. I per això li diu que el Barça vingui, que negociï i que em demostri que em vol. Estem en plena partida d'escacs i tothom està movent les seves fitxes.
8: Tot això, Salmurri, moure fitxes ja amb la porta actiu, eh? Avui hem vist ja la porta, és a dir, que l'hem vist però no l'hem pogut sentir encara perquè era un acte privat, no?, la signatura d'aquest extrem belga, però almenys pocs dies després de sortir de l'hospital per l'arrítmia s'ha vist la porta ja recuperat.
9: Sí, Joan Laporta va passar per aquest procés d'hospitalització, va estar una setmana ingressat i avui ha estat el primer dia que se l'ha pogut veure tornant a l'activitat de president del Barça, tornant a la rutina, això sí, amb certa calma i fent intervals de descans i de repòs, seguint els consells que li van donar els metges. Però avui ha estat a les oficines del Futbol Club Barcelona de cara a segellar el fitxatge de Jesse Bisibu, aquest extrem belga de 18 anys que signa a canvi de 8 milions i mig d'euros el Bruges, que conserva un 20% dels drets del futbolista. Signa fins al 2031, contracte de 5 temporades, i és un jugador que estarà en plena dinàmica del primer equip, tot i que això sí és possible que tingui fitxa del filial.
8: I aquesta tarda veurem la presentació d'un jugador del Barça per un altre equip.
9: Marc-André Ter Stegen, sí, que ja s'ha fet oficial la seva sortida en forma de cessió a l'Ajax. En la roda de premsa de presentació ha dit que està molt content d'haver signat per un club com l'Ajax, que la seva aspiració és portar l'Ajax al lloc on es mereix, tant als Països Baixos com també a nivell europeu, que Frenkie de Jong ha estat el seu gran assessor i el seu gran agent en tota aquesta negociació, i que evidentment el fet que Mitchell, amb qui va coincidir el Girona, i Jordi Cruyff, amb qui va coincidir el Barça, estiguin a l'Ajax, ha estat determinant.
8: Molt bé, Salmurri, t'escoltem aquesta tarda al Tot Costa.
9: Molt bé, vagi bé.
8: Que vagi bé. El Barça ha donat 48 hores de descans als seus jugadors en aquesta pretemporada, però els de l'Espanyol han tornat avui als entrenaments després de la gira de pretemporada a Anglaterra. L'Espanyol respira un cert optimisme per la feina que s'ha fet fins ara, només a dues setmanes de l'inici de Lliga. Carles Vila.
11: No és un balanç positiu complet, perquè si bé l'equip està funcionant força bé en atac, preocupa l'actitud en defensa, amb algunes mancances que fan pensar en la necessitat d'aconseguir algun reforç en aquesta línia, en concret la incorporació d'un defensa central. Els de Manolo González no han perdut cap dels partits amistosos que han jugat fins ara. Al contrari de l'any passat, l'equip sembla tenir aquesta temporada molt més gol, més encert de cara a porteria, on destaca la feina de jugadors com Marcos Fernández o Rafa Pausà. A l'últim partit a Anglaterra, davant el Middlesbrough, es va veure un bon resum de la situació de l'equip, que va encaixar amb facilitat, però que va ser capaç també de remuntar un 0-2 en contra, tot i que al final es va haver de conformar amb un empat. Des de la direcció esportiva blanquiblava s'està treballant per aconseguir un reforç a l'eix de la defensa. El problema per Moncho és buscar la sortida també d'alguns dels jugadors per tal d'alliberar massa salarial. Miguel Rubio i Pablo Ramón són els que més números tenen per deixar el club. Entre els noms que sonen com a possibles altes hi ha la del turc Oğuz Saydın, un extrem del Fenerbahçe, o el del defensa central del Brighton, Igor Julio. L'Espanyol jugarà l'últim partit amistós de pretemporada abans del debut a la Lliga al camp del Coventry City anglès, dissabte que ve.
8: Passats 3:15 de la tarda segueix l'operació de sortir del Madrid. Ahir es va oficialitzar la venda de dos jugadors més del planter. Ahir a la nit, Gonzalo García i César Palacios, el Fulham d'Álvaro Arbeloa. I sembla ser que Josep Gaia, algun jugador més, encara canviarà Madrid per Fulham, eh?
12: Gonzalo García ha estat traspassat al Fulham per 40 milions d'euros i César Palacios per 10. El Real Madrid es reserva el 30% d'una futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos futbolistes. Com deia, sembla que aquests dos jugadors no seran els únics a canviar Madrid per Fulham, ja que en els darrers dies la premsa especialitzada en mercat també ha situat a Thiago Pitarch al club anglès. Amb la sortida de Gonzalo i Palacios, ja són 8 els futbolistes que han sortit del Real Madrid aquest estiu. Carvajal, Alaba, Mario Martín, Ceballos, Fran García, Fran González i els dos últims, Gonzalo García i Palacios. Totes aquestes sortides han generat uns 60 milions d'euros i, a més, s'hi han de sumar uns 145 milions d'euros pels ingressos generats en percentatges de futures vendes i variables de jugadors que ja no formen part del Madrid.
8: Molt bé, pel que fa al dia a dia, hi va començar la penúltima setmana d'entrenaments. Tres jugadors nous es van sumar a les ordres de Mourinho, entre ells el nou fitxatge Bernardo Silva.
12: Sí, el migcampista portuguès va passar el pertinent reconeixement mèdic i més tard va poder participar per primera vegada en els entrenaments del conjunt blanc. El futbolista va parlar com a nou jugador del Real Madrid i va lloar la figura de Mourinho.
13: Es un entrenador que significa mucho para el fútbol portugués, que desde pequeño, que creciendo, lo mirábamos mucho en sus equipos y siempre poniendo el nombre de Portugal al nivel más alto. Y entonces muy feliz de poder empezar con él también y de aprender con él.
12: També es va reincorporar als entrenaments Brahim Díaz i Vinícius Júnior. S'espera que en els propers dies el crack brasiler es reuneixi amb el Real Madrid per determinar si renova o se'n va a un altre club.
8: En futbol femení, fa uns dies explicàvem que el Barça tenia tancat el fitxatge de la davantera brasilera Caroline Nicoli. Doncs avui la jugadora l'hem vist ja a l'aeroport del Prat, a Barcelona, i el traspàs encara potser no és oficial. De fet, Josep, crec que no ho és, però ho serà oficial aviat, no?
12: Sí, Caroline Nicoli es convertirà en la quarta incorporació del Barça aquest estiu, després dels fitxatges de Van Aasten, McKamey i Martina Fernández. La jugadora brasilera arriba procedent del Manchester City per 1,2 milions d'euros fixos més variables i es converteix en el fitxatge més car de la història del Barça. Nicoli ha estat peça clau al club anglès per aconseguir el títol de Lliga, on ha marcat 9 gols i ha repartit 5 assistències en 15 partits. Com deies, aquest matí la futbolista ha arribat a Barcelona i aquestes han estat les seves primeres declaracions com a jugadora blaugrana.
14: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
12: La futbolista ha arribat a l'aeroport del Prat amb un pentinat que segur que agrada a l'afició culer. Duia una trena que figurava un cor tenyit amb els colors blaugranes.
15: A punt semàfors, comença la cursa de MotoGP.
16: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
17: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
16: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
17: Aquest cap de setmana, Gran Premi de la Gran Bretanya.
16: Univers MotoGP.
17: Perquè el Mundial és nostre.
16: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
8: Dia. 10 minuts per arribar a les 3. Aquesta cançó que sentireu ara ha sigut protagonista avui en un dels grans temes del moment.
18: Jo

0: La cançó de Rosalía de l'últim àlbum de Lux, Cristo Piange Diamanti. Avui el que ha plorat ha sigut or. Ha sigut or perquè Rosalía ha sigut la base de la coreografia amb la qual Catalunya ha sumat aquesta primera medalla d'or en els europeus que s'estan fent a París aquests dies, i evidentment Iris Tió com a punta de llança. Iris Tió en el solo tècnic femení tenia l'última opció de penjar-se l'or, fins ara havia fet dues plates i un bronze, i ho ha aconseguit interpretant a l'aire un dels temes d'aquest últim disc de Rosalía. Ha sigut als vols a les 10 del matí que s'ha confirmat que acabava 3 dècimes per damunt de la bielorussa Vasilina Kandoshka. La veritat és que ens ha fet esperar fins al final, a última hora, 263,6 punts, i doncs d'aquesta manera ha superat a l'equip d'atletes neutrals, i el bronze ha estat per l'alemanya Clara Beyer, amb 5 punts menys que la gran protagonista del dia, Iris Tió.
1: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé, i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
0: Iris Tió, amb aquesta coreografia, ha aconseguit el seu quart metall en aquests campionats aquàtics europeus de París, després de guanyar ahir el bronze en solo lliure, d'aconseguir dues plates dissabte en el duet i en el duet mix lliure.
1: Bueno, ho noto una mica amb els crits, no?, i amb els ànims i tot que em van donant, però és una cançó que m'encanta, que ja des del primer moment que la vam començar a muntar m'agrada moltíssim, connecto molt amb ella, i també gràcies a la Gemma, a l'Andreu, a la Judit i a l'Andrea, que m'han ajudat, cada un amb la seva especialitat, m'han ajudat a crear aquest solo tan xulo.
0: La natació artística catalana, per tant, se'n va d'aquests europeus amb 8 medalles, una de les quals la d'avui d'or, i ara s'obre la porta a la natació en línia. Tot aquest matí estem veient també, i a aquesta hora també, en categoria femenina, nedadors al Sena a llarga distància, una estampa que recorda la dels últims Jocs Olímpics de París.

0: Barça de bàsquet, el nou tècnic Alexander Sekulić arriba demà a Barcelona per ser presentat Joan Fitó al Palau Blaugrana immediatament.
1: Signatura privada amb Joan Laporta i presentació al mateix Palau Blaugrana. Aquest migdia us podem avançar els dos assistents que arriben amb el nou entrenador, Jurica Zuza i Jernej Valentinčić. Zuza és croat, ha treballat amb Sekulić al Zenit, al Lokomotiv de Kuman i també al Nimburg, i Valentinčić és eslové, també ha treballat doncs, amb l'entrenador del Barça al Zenit i al Lokomotiv, també ho ha fet a Eslovènia. Més enllà d'aquests dos noms, també afegim el de Marc Castany, un nom que es va acomiadar fa uns dies de Manresa i que ja era conegut.
0: Molt bé, Joan, demà t'escoltarem des del Palau Blaugrana en aquesta presentació. Per cert, ja no és el primer cop que el sentim, crítica sense cap tipus de filtre de Tomas Satoranský al seu exclub, al Barça.
1: Sí, ho ha fet en un mitjà txec. Satoranský diu que últimament no estava acostumat a ser part d'un projecte ambiciós, assegura que la directiva actual només pensa en el futbol i que pel que fa al bàsquet tot han estat traves, ja que el bàsquet no els importava gaire. Satoranský diu que és difícil lluitar contra això, entre altres coses perquè al vestidor hi havia doncs, 7 jugadors de més de 33 anys. Ell n'era un d'aquests i que ja va fer prou al Barça d'arribar a una final que, d'altra banda, ell considera que no tenien cap possibilitat de guanyar contra el València.
0: Recordem que els micròfons al Totgiria va dir que el Barça era responsable del que li passava a l'esquena, aquest dolors d'esquena que sí, sí, no el van deixar acabar la temporada per utilitzar-lo massa. A Lleida, l'Ilerna, hi ha una incorporació, un canvi, vaja, a l'estructura tècnica.
1: Sí, un que marxa, que és Albert Mateus, que no seguirà el cos tècnic de Gerard Encuentra. Ha estat Mateus a 4 temporades com a entrenador assistent del tècnic de l'Ilerna Lleida.
0: I el Manresa ha obert un repte als jugadors de categories territorials de Catalunya. Són de fet els últims dies per la gent que es vulgui inscriure, no? Que vulguin començar la pretemporada amb el primer equip del Quitzenàs.
1: Sí, mira, m'ho apuntaré perquè potser m'interessa.
0: Crec que és públic objectiu, eh?
1: Els interessats com jo s'han d'inscriure al web del club per apuntar-se als entrenaments o als trials dels dies 12 i 13 d'agost, d'aquí poc més de 9 dies, una mena de càsting entre els candidats, d'on sortirà el guanyador que es podrà entrenar amb el primer equip. Ander Mirambell, gerent de la Fundació del Bàsquet Manresa.
2: Hem cregut molt en les segones oportunitats i on te volem que els somnis es facin realitat. Hi ha molts jugadors que per un motiu o per un altre mai han arribat a ser professionals, han tingut una lesió, no han tingut nivell suficient, han tingut que prendre decisions complicades de la seva vida. I aquí, en aquests moments, a Manresa, creiem que s'ha de donar una segona oportunitat al millor jugador d'aquests trials.
0: El Tour de França femení té avui el primer test important de cara a la general. Es fa una contrarrellotge individual on es podria escurçar les diferències després de la jornada que es va viure ahir a la tercera etapa. Carles Vila.
3: Va guanyar la noruega Sigrid Hauset després d'una escapada en solitari de gairebé 90 quilòmetres. Avui, però, es poden anivellar els temps a la general en una crono individual de 21 quilòmetres amb algun tram de pujada i final a Dijon. Hi ha dues grans favorites per la victòria, la suïssa, campiona del món Marlene Reusser, i la jove Zoe Backstedt. Serà també una bona oportunitat perquè les aspirants de la victòria final, com Demi Bolledin, Ferran Prevot o Lisa Longo, puguin retallar diferències tot just abans de les etapes d'alta muntanya. Pel que fa a la catalana, Paula Blasi continua amb el mallot blanc com a millor corredora jove. La ciclista d'Esplugues també espera tenir la seva oportunitat avui en aquesta quarta etapa.
4: Molt emocionada. Serà qüestió de cames. No hi haurà posicionament on estic patint una mica. Tu contra tu mateix. Estic emocionada.
3: A la general, Hauset és la nova líder a 2 minuts de Kimberley Lecour. Blasi és ara a la 13a posició, a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Bolledin i Ferran Prevot.
0: Primera setmana del mes d'agost i l'esport no s'atura. Josep, en futbol, què tenim avui i demà?
5: Tenim la segona jornada del 40è torneig dels històrics del futbol català i la tercera ronda de la fase prèvia de la Champions, on una de les revelacions de la temporada passada, el Bodø Glimt, s'enfronta a l'Unión Saint-Gilloise i l'Olímpic de Lyon juga contra l'Spartak de Praga. Demà tenim més partits del torneig dels històrics del futbol català i serà la tercera jornada d'aquest torneig.
0: Molt bé, doncs mira, justament parlant d'aquest torneig d'històrics del futbol modest català, el Badalona, la Muntanyesa i el Júpiter avui justament debuten en aquesta edició.
3: Són els equips del grup segon que jugaran novament amb el format de triangular de 45 minuts. Ahir l'Hospitalet, l'actual campió, Va començar amb força guanyant tots els seus partits i classificant-se, per tant, per la següent fase. Destaca, sobretot, segons el seu tècnic, Miquel Page, la victòria davant el Reus Redis, un equip de la segona federació.
6: Més enllà dels resultats, sobretot per la feina que ha fet l'equip, avui volien arribar aquí amb dues setmanes de preparació i fer un bon torneig. Penso que hem fet dues setmanes molt bones de treball, sobretot que s'ha vist molt avui el que volia veure l'equip, que és una miqueta el sistema defensiu, i s'ha donat. I, bueno, el primer partit sí que ha sigut davant un rival d'inferior categoria i ha sigut un context bastant diferent, i ho hem tret, penso que en nota. I el segon partit, doncs, era un partit més senzillent i penso que l'equip ha competit molt bé des del primer moment.
3: Els partits es tornen a jugar al camp municipal del Guinardó, la seu d'aquesta edició del torneig. Recordem que només el primer de cada grup es classifica per la següent fase.
0: A segona divisió, el Girona incorpora un nou jugador als entrenaments.
5: S'ha reincorporat a la disciplina de Girona després de jugar al Mundial amb el Marroc, on va arribar fins als quarts de final. I el Sabadell està a punt de tancar la sessió del central català de l'Almeria, Edgar González. El jugador va estar cedit a l'Andorra durant la segona part de la darrera temporada.
0: Molt bé, tenim una renovació al Barça d'en Bol.
5: Sí, renova l'islandès Viktor Hallmingsson fins al 2029. És una renovació per dues temporades d'un porter que ha acabat amb el percentatge més alt d'aturades de la Lliga, prop del 40%, i ha superat el 30% de la Champions. Hallmingsson ha guanyat tots els títols possibles amb el Barça en una sola temporada. Amb aquesta extensió de contracte, el Barça s'assegura que els seus dos porters per les tres properes temporades.
0: Gràcies, Josep. Aquest matí, en aquest serial del Rayo Vallecano i els tècnics de la Comunitat de Madrid, sí que el Rayo ha deixat entrar els tècnics perquè supervisin les instal·lacions i puguin començar les obres després de la suspensió cautelar que va decretar, es va decretar el 28 de juliol per greus deficiències. Fins aquí al Catalunya Migdia. Demà hi tornem a la mateixa hora a les dues, i aquesta tarda us citem a la gent de l'esport al Tot Costa amb el Sergi Camps. Que vagi bé.
7: Bona tarda, són les 3. Brussel·les ofereix ajuda d'emergència a Espanya per reforçar la frontera de Ceuta. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit avui. La Comissió Europea defensa que hi ha hagut solidaritat dels socis europeus amb Espanya, malgrat les crítiques generalitzades dels últims dies. El govern espanyol assegura que ja han tornat al Marroc 70.000 dels 72.000 immigrants que van entrar il·legalment a Ceuta. Reivindica davant dels socis europeus la gestió que ha fet de la crisi i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa. El ministre de l'Interior qualifica de constructiva la reunió que ha mantingut amb els seus homòlegs de la Unió. Mentrestant, 15 persones han mort després de passar 15 dies a la deriva en una pastera que volia arribar a les Illes Balears. Els dos supervivents de l'embarcació han estat rescatats avui al sud-oest de Mallorca. L'ocupació continua en rècords a Catalunya al juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. L'atur, en canvi, trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i anota ara un creixement del 2,5% de juny a juliol aquí a Catalunya. Almenys una vintena de vols afectats per la vaga indefinida dels treballadors dels serveis de terra a l'aeroport del Prat de Barcelona. Diverses operacions s'han hagut de suspendre i algunes més han marxat sense maletes. El personal de l'empresa Ground Force es queixa de falta de personal. L'exconseller d'Economia, Jaume Giró, ha trencat definitivament el carnet de Junts un any després de deixar l'acta de diputat al Parlament i d'abandonar la direcció d'aquest partit. El trencament amb Junts s'ha consumat després d'un distanciament progressiu per discrepàncies amb l'estratègia política. Els pobles de Cornudella de Montsant i la Morera de Montsant al Priorat decreten el tancament dels seus accessos al Parc Natural de la Serra del Montsant el dia de l'eclipsi. Han pres aquesta decisió davant la previsió de la massificació en aquest espai natural en un període, a més, d'elevat risc d'incendi. L'escriptor Carles Rabassa declina amb un poema satíric que ha publicat a les xarxes socials la invitació del rei Felip VI a la recepció que el monarca espanyol ofereix aquest vespre a autoritats i societat mallorquines. L'acte forma part de l'agenda institucional de la família reial espanyola durant l'estada d'estiu a Mallorca.
8: Esports. El Barça ha presentat l'extrem belga Jesse Bisibu i ha fet oficial la cessió del porter Ter Stegen a l'Ajax. A l'equip femení ja ha aterrat a Barcelona el seu últim fitxatge, la davantera brasileña Caroline Nicoli, que arriba del Manchester City i és la incorporació més cara, amb un preu de traspàs d'€1,5 milió. Mentrestant, medalla d'or per a Iris Thion, el solo tècnic femení de natació artística als campionats d'aquàtics europeus que es disputen a París. És la quarta medalla de la catalana després d'aconseguir ahir el bronze en el solo lliure i dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mix lliure.
7: Pel que fa al temps, el Pla Inuncat està en fase d'alerta. Tenim una tarda de ruixats per davant, ruixats i tronades, al Pirineu, Prepirineu, al prelitoral i a les comarques de la Catalunya central, que poden ser fortes, atenció. També es pot repetir alguna calamarsada o pedregada aquesta tarda. La xafogó es mantindrà un dia més, sobretot a prop del mar.
9: 3CAT Info.
7: Ara passen 3 minuts i mig de les 3 de la tarda. A aquesta hora us saluda Eloi Barrera.
9: 3CAT Info.
7: Brussel·les ofereix ajuda d'emergència a Espanya per reforçar la frontera de Ceuta. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit per videoconferència per discutir la resposta a la crisi enmig d'un clima de crítiques generalitzades a Espanya pel que fa a una majoria de socis europeus encapçalats, com sabeu, per Itàlia. La Comissió Europea defensa que hi ha hagut solidaritat amb Espanya i celebra que la situació a Ceuta estigui ara controlada. Magnus Brunner és l'eurocomissari de migració.
10: Hi ha hagut, per descomptat, una solidaritat total amb Espanya. Grande Marlaska ha confirmat que la situació està sota control, que ningú no s'ha desplaçat realment a la península i que l'espai Schengen no s'ha vist afectat.
7: Brunner ha atribuït el que ha passat a Ceuta a les màfies i ha evitat ostensiblement fer cap crítica al Marroc, malgrat les insistents preguntes dels periodistes.
10: Hi ha una investigació en marxa sobre el tema a Espanya. Així que no puc comentar res. Però va existir desinformació de les màfies i els traficants de persones. Això ho sabem segur.
7: Mentrestant, el govern espanyol confirma que van entrar a Ceuta 72.000 immigrants procedents del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, reivindica la gestió que ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha qualificat de constructiva la llarga reunió que ha mantingut aquest matí amb els seus homòlegs europeus. Ho ha estat seguint des de Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
11: Què tal? Bona tarda. Sí, el govern espanyol satisfet fa una lectura optimista de la reunió i, segons Fernando Grande Marlaska, els socis europeus han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar avui la feina del govern de Pedro Sánchez. Fins i tot Itàlia, el més beligerant, ha aparcat la crítica.
12: Podemos sentirnos absolutamente satisfechos porque no ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
11: Segons Marlaska, tots els estats s'han solidaritzat amb la política migratòria de Sánchez i s'han compromès també a reforçar l'operativa a la frontera amb Ceuta. Per això, Marlaska ha aprofitat la cita per reclamar al ministre de l'Interior italià que aixequi els controls a la frontera, que tampoc diu s'han vist compromesos.
12: Mi homólogo ha manifestado el reconocimiento al trabajo, la solidaridad también nuestra cuando acontecieron. No me ha dicho que lo vaya a levantar, espero, eso sí que espero, que levante a la mayor brevedad esos controles.
11: No hi va haver ni avís ni informe del CNI al Ministeri de l'Interior del risc d'una arribada multitudinària a Ceuta, diu Marlaska, ni els serveis secrets espanyols van avisar ni tampoc ho va fer cap altre país.
12: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar.
11: I Marlaska ha desmentit la versió del Marroc, diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Suprem suposaria un efecte crida i provocaria aquesta entrada massiva. Tot i això, avui ha tornat a evitar la crítica al Marroc i els ha agraït la col·laboració per ajudar a retornar 70.000 de les 72.000 persones que van entrar a Ceuta.
7: Gràcies, Paula. Bona tarda.
11: Adéu, bona tarda.
7: Mentrestant, el govern espanyol destinarà 25 milions d'euros a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que han arribat a Ceuta els últims dies. La ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha fet aquest anunci Madrid ha demanat la solidaritat de totes les comunitats autònomes. I és que a l'horitzó ja es veu clarament un nou enfrontament territorial sobre aquesta acollida de menors que van arribar la setmana passada a Ceuta. La transferència extraordinària servirà per reforçar l'atenció d'urgència a aquests menors que es troben a la ciutat autònoma. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ho ha anunciat aquest matí amb un esment especial, amb una referència molt directa a les comunitats autònomes governades pel PP.
13: El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar, bueno, pues atención, y el gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
7: Doncs el secretari general del PP, Miguel Tellado, de moment no s'hi posa bé, insisteix a responsabilitzar el govern espanyol de l'actual escenari. D'altra banda, el Ministeri de Joventut i Infància també ha anunciat que s'han habilitat dos centres educatius com a espais d'atenció per als menors migrants no acompanyats. La ministra de Joventut i Infància, Sara Cira Rego, viatjarà a Ceuta els pròxims dies amb l'objectiu d'activar tots els mecanismes per garantir i una acollida digna, diu el govern, d'aquests menors.
9: 3Cat Info.
7: 17 morts en una pastera que intentava arribar a Mallorca i que portava 15 dies a la deriva. Només s'han salvat dos dels ocupants que estan ingressats a l'hospital. Salvament Marítim rastreja la zona per si de cas. Anem fins a Ciutat de Palma. Caterina Carmany.
14: Els dos homes rescatats han explicat que fa 15 dies que anaven a la deriva, que han mort 17 persones durant la travessia i que els seus cossos són a la mà. Sentim el relat del director de salvament marítim, José Ramón Crespí.
15: I, efectivament, segons el testimoni d'aquestes dues persones, duen a la mà més de 15 dies i n'enfantarien de 7 persones que, segons el seu testimoni, varen anar morint i els varen anar llançant per la borda.
14: Per la presidenta balear, Marga Proens, és una tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
16: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat. Perquè qui nega la realitat de lo que està passant en aquesta ruta a la Mediterrani també n'és responsable.
14: De gener a agost han arribat prop de 4.000 persones immigrades a les Balears, un 10% més que el mateix període de l'any passat. Entre ahir i avui n'han arribat més d'un centenar, a la recerca d'una vida millor, però que en molts casos topa amb la mort. De fet, ONGs com Caminando Fronteras denuncien que la ruta de l'Alger és de les més perilloses.
7: Ara passen 10 minuts de les 3 de la tarda. L'ocupació el juliol continua en rècords a Catalunya i consolida els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social impulsada per la regularització de migrants. En canvi, l'atur puja un 2,5% respecte a fa un mes, cosa que és habitual a principis d'estiu per la finalització de molts contractes. L'atur, doncs, trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i creix a tots els sectors i en totes les demarcacions. Ara hi ha 315.000 persones a les llistes de parats. Pel que fa a les afiliacions a la Seguretat Social, n'hi ha 16.500 més que el juny. Una part d'aquest increment s'explica per la regularització d'estrangers que han pogut donar-se d'alta i cotitzar, tal com destaca des de la patronal PIMEC el seu secretari general, Josep Ginesta.
17: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per la aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball. Dit d'altra forma, difícilment el nostre país hagués pogut arribar als 4 milions sense aquest procés de regularització extraordinària.
7: El procés de regularització també es nota en l'augment de l'atur. La llista de desocupats creix sobretot en el col·lectiu que no tenia cap feina anterior i que inclou alguns d'aquests nouvinguts. Els sindicats Comissions Obreres i UGT demanen a la Generalitat més recursos pels serveis d'ocupació per poder atendre els immigrants que els propers mesos vagin aconseguint la regularització. I mentrestant, déu-n'hi-do l'embolic que hi ha hagut avui a l'aeroport del Prat, a Barcelona, amb aquesta vaga indefinida dels serveis de terra que ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes també amb les maletes. Els treballadors de l'empresa Ground Force es queixen de falta de personal i sobrecàrrega de feina. Aquesta companyia dona servei a nombroses companyies aèries de les terminals T1 i T2. Informa des de l'aeroport del Prat Jordi Canal.
18: Bon dia. Els passatgers s'han volgut curar en salut i davant la previsió de problemes han vingut a l'aeroport amb antelació per si es trobaven, com hi ha hagut en alguns casos, cues als taulells de facturació.
19: Hem estat controlant el vol, no tampoc ens han dit res i de moment aquí estem. A veure què passa. Venim amb molt temps per als crios, però bueno, venim amb bocates, llibres, per muntar el campamento.
18: D'altres s'han trobat amb aquestes cancel·lacions i, com han pogut, o amb l'ajuda de l'agència, han hagut de buscar altres vols per arribar a la seva destinació, encara que fos amb més combinacions.
20: En un primer canvi, amb dos vols també arribàvem a destinació, amb unes altres condicions. I ara, a mitja hora, ens hem enterat que hem d'agafar tres vols per arribar a la destinació. Si arribem a destinació i podem començar demà el viatge tal com teníem programat, estarem al final molt contents.
18: La CGT, el sindicat convocant, assegura que han arribat fins aquí per la falta de resposta de l'empresa, les seves reivindicacions. Denuncien, per exemple, una càrrega de treball insostenible, l'acumulació de tasques simultànies o l'ús abusiu d'hores extraordinàries.
21: Gràcies, Jordi. I avui seguim pendents de l'incendi de Sanet, a l'Altra Ribagorça, que continua actiu i ho fa en un terreny molt complicat que dificulta encara més les tasques d'extinció. El foc no avança, però els bombers temen que un canvi de temps pugui revifar-lo. Des de Sanet, a l'Altra Ribagorça, Joaquim Albalate.
22: L'incendi continua actiu, però evoluciona favorablement. El perímetre no avança, sobretot a les parts que feien patir més. Xavier Castellarnau és el cap d'intervenció dels bombers.
23: Tot el que són les parts altes, la zona més límit de l'incendi, evolucionen favorablement. No tenim un front ara que propagui i, per tant, això ens dona la tranquil·litat que aquells sectors tinguin una evolució favorable. I centrem els esforços en les parts més baixes, on tenim l'arbrat més dens, on tenim més material gruixut.
22: Encara hi ha la por, però, que un canvi en les condicions meteorològiques pugui revifar les flames tal com va passar el cap de setmana. Això en un foc que ha tingut els veïns amb l'ai al cor. Maria José Herta és l'alcaldessa de Vilaller.
24: Molt preocupats, no dormint, moltes nits amb vela i esperant resultats i veiem, observant a cada moment, perquè també hi havia aquí un campament base que s'observava cada minut i la veritat que ens hem sentit molt recolzats.
22: Els bombers han demanat als excursionistes que evitin aquesta zona i, de fet, al Parc Nacional d'Aigüestortes hi ha informadors que demanen als visitants que no facin les rutes que porten cap aquí. Els bombers treballen en aquest foc amb dos mitjans aeris perquè el terreny fa impossible que puguin desplegar efectius terrestres.
21: Gràcies, Joaquim. I justament pel que fa a restriccions a espais naturals, els pobles de Cornudella de Montsant i la Morera de Montsant, al Priorat, han decidit que tancaran els seus accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant el dia de l'eclipsi. Han pres aquesta mesura davant la previsió d'una gran massificació d'aquest espai natural en un període en què, a més a més, hi haurà un gran risc d'incendi. Tarragona, Ricard Buigas.
25: Els dos municipis tancaran els accessos al parc el 12 d'agost. També controlaran el trànsit rodat entre l'11 i el 13 d'agost en els nuclis d'Albarca i Siurana, amb excepció pels veïns, a més de la pista que connecta amb Prades. L'alcaldessa de Cornudella de Montsant, Meritxell Cardona, en declaracions a l'ACN, ha justificat el decret aprovat pel consistori.
26: Pot haver-hi una mica de col·lapse, perquè justament estan en direcció Prades, no? Que allí s'han organitzat moltes activitats, s'ha fet molt de ressò mediàtic.

0: Agents rurals apunten que els municipis tenen la potestat de prohibir accessos a determinats espais naturals al seu terme, però el tancament total del parc natural l'ha de plantejar el Departament de Territori.
1: El temps.
2: Quan passa un minut d'un quart de quatre de la tarda, amb l'Enric Agut.
3: Ja tan xoc aquesta tarda, tenim a plen un cas en fase d'alerta, poden caure alguns ruixats forts en punts del Pirineu, Prepirineu, sobretot a la zona oriental, també a la Catalunya central i al prelitoral. En algunes comarques, aquests indrets, el perill és alt, sobretot cap a l'àrea del Berguedà, Ripollès, Garrotxa, també Osona, Moianès, Lluçanès, el Bages, Vallès Occidental, l'Anoia, Conca de Barberà i el Priorat, i és moderat en d'altres indrets. Localment, alguna tempesta pot ser forta, acompanyada de calamarsa o de pedra i de temps dolent. Si la pedra és per damunt dels 2 centímetres, ja es qualifica com a temps violent. També s'esperen localment algunes ventades fortes. Cap a la costa el temps aguantarà, i també cap a l'àrea de Ponent, Segrià, Pla d'Urgell, també el temps aquí hauria d'aguantar, Noguera, Cervera, algun ruixat molt més puntual. La mina és calorós, puja la temperatura, es manté l'ambient humit cap a la costa i al prelitoral, excepte en alguns sectors, per exemple, al nord de l'Empordà ha entrat una mica, a tramuntana, i la sensació d'humitat ha baixat. Demà, un matí de sol, puja una mica la temperatura mínima, algun grau, a la tarda la temperatura serà semblant, possiblement pot pujar a la costa i al prelitoral, però en canvi la sensació d'humitat baixaria. I a la tarda apuntem algun ruixat a l'àmbit del Pirineu, Prepirineu i el massís dels ports.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
2: Ara passen un parell de minuts d'un quart de quatre de la tarda. La llei per prohibir la compra especulativa d'habitatge, que s'està tramitant al Parlament, vulnera el dret a la propietat privada, la llibertat d'empresa i altres preceptes legals de l'Estatut i de la Constitució. Així ho ha advertit el Consell de Garanties Estatutàries per unanimitat dels seus membres, després que Junts i el PP demanessin l'opinió d'aquest òrgan consultiu del Consell de Garanties. La proposició de llei que impulsaven els comuns i la van pactar amb el govern del PSC planteja que els ajuntaments puguin limitar el nombre d'habitatges que pot tenir una persona en els mercats residencials tensionats i condiciona la compra al fet que l'immoble sigui per viure-hi i no pas per fer-hi negoci. El Consell de Garanties també qüestiona que aquesta llei es tramiti per lectura única, és a dir, a través d'un procediment que permet escurçar els terminis sense donar opció als ajuntaments, als ens locals, a participar en el debat. Des del govern, la consellera Sílvia Paneque assegura que buscaran totes les vies legals per protegir el dret a l'habitatge. La diputada dels Comuns, Susana Segòvia, discrepa que la llei limiti la propietat privada i defensa la seva solidesa jurídica. Són declaracions a 3CAT Info.
4: Estem convençudes de la solidesa de la proposta que hem treballat amb experts juristes i urbanistes, que bàsicament el que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició. Per tant, no, entenem que no és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
2: La diputada de Junts, Judit Toronjo, ha celebrat que el Consell de Garanties els hagi donat la raó després de certificar que la llei vulnera el dret a la propietat privada, l'herència, la llibertat d'empresa i la seguretat jurídica.
5: És una llei que vulnera aquests drets amb polítiques que no ens fan avançar en una de les principals preocupacions, i així ho determina avui aquest dictamen de forma molt clara, de forma molt contundent.
2: El PP ha advertit que portarà la llei al Tribunal Constitucional si no es fa cas al Consell de Garanties Estatutàries. Recordem que el dictamen d'aquest òrgan no és vinculant i la previsió és que el Parlament aprovi aquesta llei per limitar la compra especulativa al mes d'octubre. I ja es poden demanar les ajudes del Pla AutoPlus per comprar vehicles elèctrics o híbrids de forma telemàtica. El govern pot arribar a finançar fins a 4.500 euros per cadascun d'aquests cotxes. El nou programa AutoPlus substitueix el Pla Moves 3, que hi havia fins ara, i dona més bonificacions pels vehicles que siguin més elèctrics, més econòmics i de fabricació europea. Els ajuts funcionaran de la mateixa manera que ho feia fins ara el Pla Moves 3. És a dir, els compradors hauran de pagar primer l'import total del vehicle i després ja hauran de fer els tràmits per obtenir la subvenció.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: De l'àmbit polític, nova baixa a Junts per Catalunya. L'exconseller d'Economia, Jaume Giró, ha trencat el carnet de militant un any després de deixar l'acta de diputat al Parlament i d'abandonar també la direcció del partit. El trencament amb Junts s'ha consumat després d'un distanciament progressiu per discrepàncies amb l'estratègia política. Hem de recordar que Giró ha sigut una figura clau del sector més pragmàtic de Junts per Catalunya i el seu distanciament amb el partit de Carles Puigdemont ve de lluny, s'ha anat coent a poc a poc. Va ser conseller d'Economia el 2021 amb Pere Aragonès com a president i en aquell aquell moment ja es va mostrar contrari a la sortida de Junts del govern de coalició amb Esquerra. Al setembre de l'any passat, quan va renunciar a l'acte de diputat i als càrrecs que ocupava la direcció, Giró va justificar-ho per les discrepàncies amb el full de ruta del partit i també es queixava que

0: la política sovint fos excessivament tàctica i no es prioritzessin els interessos del país. Una de les últimes desavinences està arran del nou model de finançament autonòmic. Justament fa uns dies, al matí de Catalunya Ràdio, Giró defensava la proposta que Esquerra ha acordat amb el govern espanyol i demanava que Junts hi votés a favor.
1: Aquesta proposta d'acord que hi ha sobre la taula, que evidentment no és la panacea i no és tot el que Catalunya mereix, sí que és un avenç objectiu i una passa endavant objectiva.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El diputat de Junts per Catalunya al Parlament, Isaac Pedrós, ha denunciat un agent de la Policia Nacional Espanyola per obligar-lo a parlar en castellà i humiliar-lo perquè és cec. Els fets van passar el dia 29 de juliol, quan el diputat va anar acompanyat de la seva parella i la seva filla a renovar el DNI de la menor a la comissaria de la Jonquera, a l'Alt Empordà. A més, segons el relat del diputat, no se'ls va aplicar la gratuïtat que els correspondria com a família nombrosa a l'hora d'expedir un carnet d'identitat. La denúncia a la qual ha tingut accés 3CAT Info s'ha presentat davant la Fiscalia Provincial de Girona. Aquest diputat de Junts demana que s'investigui l'agent policial pels delictes contra l'exercici dels drets cívics, de denegació discriminatòria d'una prestació, contra la integritat moral i de falsedat en document oficial. I avui l'escriptor i poeta Carles Rabassa, guanyador del Premi Sant Jordi de novel·la enguany, plantarà el rei Felip VI. No assistirà avui aquest vespre a la recepció que el monarca espanyol ofereix a autoritats i a societat mallorquines al Palau de Marivent cada estiu. En un missatge que ha publicat a les xarxes socials, Rabassa qüestiona la invitació del monarca i deixa clar que no té cap intenció de participar en aquest acte. Ho ha fet en forma de poema carregat d'ironia, que diu textualment: "Què vol aquest rei? Que vagi al seu refrigeri a besar el cul de l'imperi com si jo fos espanyol?" Això és el que diu l'autor, i acaba amb quatre versos encara més contundents. Diu: "Rei de l'odi, rei puput, lladre hereu de Marivent, que no és seu, que és de la gent." Acaba dient-li al monarca espanyol: "Que m'esperi assegut." L'acte d'aquest vespre al Palau de Marivent forma part de l'agenda institucional de la família reial espanyola a les Balears. Precisament, les paraules de Rabassa assenyalen directament l'ús del Palau de Marivent per part dels Borbons, que és propietat de les illes i que el cedeixen com a residència d'estiu a la família reial espanyola.
2: 3CAT Info.
0: El Ministeri de Consum multa amb 320.000 euros la promotora del Reggaeton Beach Festival per aplicar clàusules abusives als assistents i l'obliga a retirar-les. La sanció arran d'una denúncia de l'Associació de Consumidors Facua castiga pràctiques com no deixar entrar menjar o beguda de fora o cobrar per poder sortir i tornar a entrar després al recinte. Amb aquesta multa, el Ministeri també deixa clar que és il·legal cobrar per la gestió en la venda d'entrades i limitar la devolució del saldo de les pulseres cashless. El portaveu de Facua, Rubén Sánchez, ha celebrat aquesta decisió i ha demanat que s'estengui a altres festivals, com el Primavera Sound o el Sonar. Ho deia en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Estamos hartos de denunciar esos festivales. O sea, es que es raro encontrar un festival en España que no hayamos denunciado en los últimos años. No se aplican multas por parte de las administraciones autonómicas y municipales por falta de voluntad política. Parece que los gobiernos autonómicos y locales están muy contentos con que haya empresas que montan eventos que traen turismo y les da igual que esas empresas se dediquen al fraude.
0: Per cert, que el Reggaeton Beach Festival, un dels esdeveniments de música urbana més multitudinaris, va anunciar el juny que cancel·lava tots els concerts d'aquesta temporada en ciutats com Barcelona, Madrid i Mallorca per la seva situació financera. Hi ha hagut un nou retard en la posada en marxa del parc solar flotant més gran de Catalunya, que s'ha d'instal·lar en una bassa de reg al canal Segarra-Garrigues. Fa mesos que està acabat, però Endesa encara no l'ha connectat a la xarxa i els regants es queixen que no poden amortitzar la inversió. Informa des de Lleida, Estela Busoms.
4: Estem parlant d'una superfície d'una hectàrea de plaques solars instal·lades sobre uns matalassos d'aire que floten a l'aigua de la bassa de reg. L'estiu passat, el Departament de Territori ja va obligar a ajornar el muntatge del parc per no perjudicar la cria d'espècies d'ocells protegides. Des de la primera vera. La planta està acabada, però ara falta que Endesa s'hi desplaci per connectar-la a la xarxa i que la comunitat de regants en pugui treure rendiment. Un retard que lamenta el president Josep Maria Jové.
5: Nosaltres demanem a Endesa que si li els tràmits per poder-ho tirar endavant. Cada dia que no produïm, doncs això és una pèrdua que tenim. Hem tingut tota la mala sort del món, perquè fa dos anys ja vam començar bé. Fa un any i mig ja podia estar produint. I per motiu d'un altre no tenim encara no en marxa.
4: Jové lamenta les dificultats de tramitació d'una opció, la dels panells flotants a l'aigua, que es planteja justament com una alternativa d'energia renovable que no ocupa sòl agrari. El del FES és el parc més gran, però el Segarra-Garrigues també ha previst instal·lar plaques solars a les basses del Canó, al Segrià i a Oliola, a la Noguera, amb una inversió total que supera els 3 milions d'euros.
2: Esports.
0: Amb l'Eduard Solà, bona tarda.
6: Bona tarda. El Barça ha presentat aquest migdia l'extrem belga de 18 anys, Jesse Bissibu, que ha arribat a Bruges, que ha costat 8 milions i mig d'euros i que ha firmat per 5 temporades fins al 2031. El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial avui la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada. A l'acte de presentació de Bissibu ha reaparegut el president Joan Laporta després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. I encara de l'actualitat del Barça, Ferran Torres no descarta marxar del club. El davanter va assegurar ahir que l'interès per ell de clubs com ara el Paris Saint-Germain sempre és bo i es veu amb la pell pel mànec per decidir el seu futur. Son declaraciones al portal digital norteamericano Sportico.
7: Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Yo estoy, tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que me, como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
6: Pel que fa al Barça femení, aquest matí ha aterrat a Barcelona l'últim fitxatge de l'equip a la davantera brasilera Caroline Nicolli. Prové del Manchester City és la incorporació més cara, amb un traspàs €1,5 milions. Fins ara, els fitxatges més cars havien estat els d'Eva Pajor i Quique Nazaret, amb dos per aproximadament €500,000. Nicolai diu que fa realitat un somni.
8: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
9: Tu, Barcelona fans.
6: Nicolai, de 26 anys, és la quarta incorporació de les blaugranes després de les arribades de la central neerlandesa Van Aanschot, la portera nord-americana McKamey i el retorn de la defensa catalana Martina Fernández. L'equip marxa aquest dijous a Andorra la Vella, on farà un estatge fins dilluns de la setmana que ve. I encara dos últims apunts de futbol, tots dos de la segona divisió. El marroquí Unahi s'ha incorporat avui als entrenaments del Girona. Després de disputar el Mundial, ara està pendent del seu futur. I el Sabadell, mentrestant, estan a punt de tancar la sessió del central català de l'Almeria, Edgar González.
2: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
6: Medalla d'or per a Iris Thió en el solo tècnic femení de natació artística al Campionat d'Europa de natació que s'està fent a París. Thió ha aconseguit 263 amb 6 punts i ha superat per menys de 3 dècimes la bielorussa Vasilina Kanskoska, que s'ha endut la plata amb l'equip d'atletes neutrals. El bronze està per l'alemanya Clara Bleier, amb 5 punts menys que Thió. Amb aquest or, Thió ha sumat la quarta medalla seva en aquest europeu, afegint-lo al bronze d'ahir en el solo lliure i a les dues plates de dissabte, en el duet lliure i en el duet mix lliure. Sentim les valoracions que ha fet Iris Thió.
10: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
6: Ahir les catalanes Xel Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández van guanyar la medalla de plata a la final del programa lliure per equips amb l'equip espanyol, que es va quedar a menys de 3 punts de l'or, que es va acabar enduent al combinat d'atletes neutrals. Pendents a aquesta hora de la quarta etapa del Tour de França femení amb la noruega Sigrid Hauset com a líder de la general després que ahir va guanyar la tercera etapa. Avui, contrarrellotge individual de 21 quilòmetres que arrenca Gebre i acabarà a Dijon. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc que l'acredita com a millor ciclista jove i diu que té moltes ganes de disputar aquesta contrarrellotge.
11: Molt emocionada. Serà qüestió de cames. No hi haurà posicionament on estic patint una mica. Tu contra tu mateix. Estic emocionada.
6: A la general Blasi és 13a, a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Bollering i Ferran Prevot. I en bàsquet, el nou tècnic del Barça, Alexander Sekulić, arribarà demà a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana immediatament. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són Jurica Sousa i Jernej Valentinčić.
0: Dos quarts de quatre. Aquesta hora de 3CAT Info us destaquem que Brussel·les ofereix ajuda d'emergència a l'estat espanyol per reforçar la frontera de Ceuta. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit avui. La Comissió Europea defensa que hi ha hagut solidaritat dels socis europeus amb Espanya, tot i les crítiques generalitzades els últims dies. Mentrestant, el govern espanyol assegura que ja han tornat al Marroc 70 dels 72.000 immigrants que van entrar il·legalment a Ceuta. L'executiu de Pedro Sánchez reivindica la gestió que ha fet de la crisi i referma també el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa. Destaquem també que l'ocupació continua en rècords a Catalunya el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. L'atur, en canvi, trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i anota un creixement del 2,5% de juny a juliol aquí a Catalunya. I avui hi ha almenys una vintena de vols que estan afectats per la vaga indefinida dels treballadors als serveis de terra a l'aeroport del Prat, a Barcelona. Diverses operacions s'han hagut de suspendre i alguns vols han marxat directament sense maletes. El personal de l'empresa Ground Force es queixa de falta de personal. A partir d'ara us explicarem que s'estan reactivant els atacs a la guerra d'Ucraïna. Aquesta nit hi ha hagut nous atacs ucraïnesos contra Wildberries, una empresa que seria l'equivalent a Amazon allà a Rússia. Un dels drons que es dirigia als magatzems de Moscou ha matat 5 persones i una desena més han quedat ferides. I resulta que està en perill la seqüela, la segona part de la pel·lícula Barbie, per una disputa salarial. La companyia Warner no està disposada a pagar el sou que reclamen els seus protagonistes, Margot Robbie i Ryan Gosling, que ara fa 3 anys van protagonitzar aquesta pel·lícula, un autèntic èxit de taquilla que ara, com us dèiem, està a la corda fluixa. En esports, què destaques, Eduard Solà?
6: Doncs que el Barça ha presentat l'extrem belga Jesse Bisibu i ha fet oficial la cessió del porter Ter Stegen a l'Ajax. Mentrestant, l'equip femení ja és a Barcelona el seu últim fitxatge, la davantera brasilenya Caroline Nicoli, que arriba del Manchester City i és la incorporació més cara, amb un preu de traspàs d'1,5 milions d'euros.
0: I pel que fa al temps, atenció, perquè el Pla Inuncat està activat en fase d'alerta. Tenim un per davant una tarda de ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i també al prelitoral i a les comarques de la Catalunya central. Un ruixat, unes tempestes, atenció, que poden ser fortes. A més, es pot repetir alguna calamarsada o pedregada, com les que vam veure ahir la tarda en alguns llocs de Catalunya. La xafogor es mantindrà un dia més, especialment a la zona costanera. Ara passen gairebé 3 minuts de 3:45 de la tarda. Brussel·les ofereix ajuda d'emergència a l'estat espanyol per reforçar la frontera de Ceuta. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit aquest migdia per videoconferència per discutir la resposta a aquesta crisi enmig d'un clima de crítiques generalitzades cap a l'administració espanyola. La Comissió Europea defensa que hi ha hagut solidaritat amb Espanya i celebra que la situació a Ceuta estigui controlada, segons diuen. Sentim Magnus Brunner, que és l'eurocomissari de Migració Europeu.
12: Hi ha hagut, per descomptat, una solidaritat total amb Espanya. Grande Marlaska ha confirmat que la situació està sota control, que ningú no s'ha desplaçat realment a la península i que l'espai Schengen no s'ha vist afectat.
0: Segons Brunner, el que ha passat a Ceuta és culpa de les màfies i ha evitat clarament fer cap crítica, cap retret al Marroc, malgrat les insistents preguntes dels periodistes.
12: Hi ha una investigació en marxa sobre el tema a Espanya. Així que no puc comentar res. Però va existir desinformació de les màfies i els traficants de persones. Això ho sabem segur.
0: El govern espanyol confirma que van entrar a Ceuta 72.000 persones procedents del Marroc i assegura que ja n'han tornat unes 70.000. Fernando Grande Marlaska insisteix que l'estat espanyol no va rebre cap avís ni del CNI ni del Marroc sobre aquesta entrada massiva de migrants. Informa des de Madrid, Paula Brujats.
13: El govern espanyol satisfet fa una lectura optimista de la reunió i, segons Fernando Grande Marlaska, els socis europeus han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar avui la feina del govern de Pedro Sánchez, fins i tot Itàlia, el més beligerant, a aparcar la crítica.
14: Podemos sentirnos absolutamente satisfechos porque no ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
13: Solidaritat, diu, de tots els estats amb la política migratòria del govern espanyol i compromís també per reforçar l'operativa a la frontera amb Ceuta. Marlaska ha aprofitat la cita per reclamar al ministre de l'Interior italià que aixequi la suspensió de l'espai Schengen, que tampoc, diu, s'ha vist compromès.
14: No me ha dicho que lo vaya a levantar. Espero, eso sí que espero, que levante a la mayor brevedad esos controles.
13: No hi va haver cap avís previ ni dels serveis d'intel·ligència espanyols ni tampoc de cap altre país d'aquesta possible arribada massiva.
14: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar.
13: I Marlaska desmenteix la versió del Marroc, diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud. Tot i això, ha tornat a evitar la crítica al Marroc i els ha agraït la col·laboració per haver ajudat a retornar 70.000 de les 72.000 persones que van entrar a Ceuta.
0: Gràcies, Paula. Paral·lelament, avui el govern espanyol anuncia que destinarà 25 milions d'euros a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que han arribat a Ceuta aquests dies. La ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha fet aquest anunci i ha demanat la solidaritat de totes les comunitats autònomes. Ho fa perquè, de cara al futur, ja es veu clarament un nou enfrontament territorial sobre aquesta acollida dels menors que van arribar la setmana passada a Ceuta.
15: El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar, bueno, pues atención, y el gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
0: Doncs el secretari general del PP, Miguel Tellado, de moment no s'hi posa bé i insisteix a responsabilitzar el govern espanyol de l'actual escenari. Justament, el PP denuncia davant el Parlament Europeu la gravetat d'aquesta crisi migratòria a Ceuta. En una carta adreçada a tots els diputats europeus, el Partit Popular acusa el govern de Pedro Sánchez de posar en risc, diuen, la sobirania espanyola. Alerten que també estan en perill les fronteres exteriors de la Unió Europea i l'espai Schengen i reclamen als populars una resposta europea contundent i coordinada. L'ocupació al juliol continua en rècords a Catalunya i consolida els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social, impulsada per la regularització d'immigrants. En canvi, l'atur puja un 2,5% respecte a fa un mes, cosa que és habitual a l'inici de l'estiu. L'atur trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i creix en tots els sectors i també a totes les demarcacions. Ara tenim 315.000 persones a les llistes de parats. Pel que fa a les afiliacions a la Seguretat Social, n'hi ha 16.500 més que el juny. Una part d'aquest increment, com dèiem, s'explica per la regularització d'estrangers que han pogut donar-se d'alta i cotitzar, com explica, des de la patronal Pimec, el secretari general Josep Ginesta.
16: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per l'aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball. Dit d'altra forma, difícilment el nostre país hagués pogut arribar als 4 milions sense aquest procés de regularització extraordinària.
0: El procés de regularització també es nota en l'augment de l'atur. La llista de desocupats creix sobretot en el col·lectiu que no tenia cap feina interior i que inclou la majoria d'aquests nouvinguts. I a l'aeroport del Prat, a Barcelona, la vaga indefinida dels serveis de terra ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i també ha provocat problemes amb les maletes, amb els equipatges. Els treballadors de l'empresa Ground Force es queixen de falta de personal i sobrecàrrega de feina. Informa des de l'aeroport del Prat, Jordi Canal.
17: Bon dia. Els passatgers s'han volgut curar en salut i davant la previsió de problemes han vingut a l'aeroport amb antelació per si es trobaven, com hi ha hagut en alguns casos, cues als taulells de facturació.
18: Hem estat controlant el vol, no, tampoc ens han dit res, i de moment aquí estem. A veure què passa. Venim amb molt temps per als crios, però bueno, venim amb bocates, llibres, per muntar el campamento.
17: D'altres s'han trobat amb aquestes cancel·lacions i com han pogut, o amb l'ajuda de l'agència, han hagut de buscar altres vols per arribar a la seva destinació, encara que fos amb més combinacions.
19: En un primer canvi, amb dos vols també arribàvem a destinació, amb unes altres condicions. I ara, a mitja hora, ens hem enterat que hem d'agafar tres vols per arribar a la destinació. Si arribem a destinació i podem començar demà el viatge tal com teníem programat, estarem al final molt contents.
17: La CGT, el sindicat convocant, assegura que han arribat fins aquí per la falta de resposta de l'empresa, les seves reivindicacions. Denuncien, per exemple, una càrrega de treball insostenible, l'acumulació de tasques simultànies o l'ús abusiu d'hores extraordinàries.
0: D'aquí a 5 minuts seran 3 quarts de 4 de la tarda. Tensió a l'estret d'Hormuz, on un projectil d'origen desconegut ha impactat en un vaixell aquesta nit. L'incident es produeix enmig de la confusió sobre les converses entre Iran i els Estats Units. Trump continua mantenint que les negociacions han començat en contra del que diu el règim de Teheran. Un vaixell de transport de mercaderies, amb bandera de Libèria, ha estat atacat de matinada a prop de la costa d'Oman, just a l'estret d'Hormuz, que, com sabeu, és clau pel comerç mundial de gas i de petroli. Hi ha un mariner desaparegut i la resta de la tripulació ha estat evacuada. Els rebels hutis, alineats amb l'Iran, han atacat, per altra banda, un altre objectiu a l'Aràbia Saudita. Tot plegat són episodis enmig d'aquesta falta de claredat, d'aquesta confusió sobre les converses de pau. Un dels països mediadors, Qatar, assegura que hi ha contactes entre les parts, com assegurava el portaveu del Ministeri de Defensa.
20: Podem confirmar que els esforços amb totes les parts continuen en marxa. Treballem per aconseguir una solució diplomàtica. Com sabeu, hi ha iniciatives sobre el terreny que es troben en una fase molt avançada i estem col·laborant amb totes les parts per tirar-les endavant.
0: Davant d'aquesta incertesa, els inversors ara són menys optimistes sobre les expectatives de pau i això fa que ara el preu del petroli torni a pujar. I a Ucraïna hi ha hagut una nova nit d'atacs, en aquest cas contra l'empresa Wildberries, que seria l'equivalent a l'Amazon allà a Rússia. Un dels drons que es dirigia als magatzems de Moscou ha matat 5 persones i una desena més han quedat ferides. És el bombardeig més letal contra la regió de la capital des que va començar la guerra, en un estiu que també s'està convertint en el més mortífer per als civils, tant russos com ucraïnesos. Anem a Moscou. Cristina Solies.
21: Les víctimes mortals es trobaven a prop de la zona industrial de Txékhov, a la regió de Moscou. En els altres dos centres logístics de Wildberries, a les regions de Leningrad i Tver, els drons no han provocat ferits greus. L'analista militar rus independent, Yuri Fedorov, ha explicat al canal opositor de Breakfast Show que Kiev intenta traslladar la guerra a la vida quotidiana dels russos perquè se n'atipin.
22: Els atacs al comerç minorista difícilment arruïnaran el potencial militar rus, però el poden debilitar, com també la motivació de la societat russa de prendre part de la guerra i donar-hi suport.
21: Aquest estiu ja és el més sagnant de la guerra a la rereguarda de tots dos bàndols. Es calcula que Rússia, des de finals de juny, han mort més d'un centenar de civils. Això és més del doble que l'any passat. Només ahir van morir 7 turistes a una platja del Mar Negre quan un dron, abatut per les defenses aèries, es va acabar estavellant a una zona de banyistes. A Ucraïna, en canvi, les víctimes civils s'enfilen fins al mig miler, un 40% més que l'estiu anterior. Sense anar més lluny, aquesta nit han mort 3 persones a Sumi, entre les quals 2 nenes i una altra dona a Mykolaiv.
0: Doncs encara de l'àmbit internacional, el nombre de morts pel doble terratrèmol que va afectar Veneçuela per Sant Joan arriba ja a 6.125 víctimes, segons les xifres actualitzades per les autoritats de Caracas. Són 580 víctimes mortals més que en l'anterior balanç, que era del 24 de juliol. Algunes ONGs veneçolanes han exigit al govern que també actualitzi la xifra de desapareguts. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
23: Les xifres oficials no s'actualitzaven des del passat 24 de juny, a un mes llavors del doble terratrèmol. Parlen de 6.125 persones mortes, quasi 600 més, 6.462 persones rescatades vives, 61.000 persones ateses mèdicament i 42.000 habitatges afectats. Destaca el govern veneçolà que s'han lliurat 287 cases als afectats, a la zona zero més afectada pel doble sisme, La Guaira, avancen les tasques de demolició d'edificis mentre familiars de desapareguts als peus de la runa segueixen buscant els seus cossos.
24: Aquí hay más. Más de 50 familiares enterrados. Entonces se podrá imaginar, necesitamos ayuda del gobierno, ¿verdad? Que nos apoye en esto, ¿verdad? Porque yo quiero sacar a mi familia que tengo ahí. Yo ahí tengo tres difuntos.
23: Veneçuela busca recuperar alguna normalitat i una dada ho demostra. D'alguna manera s'han reactivat els vols de deportats veneçolans des dels Estats Units. Ha aterrat al país sud-americà un avió de repatriats expulsats dels Estats Units, un pont aeri que havia quedat en pausa precisament pel doble terratrèmol.
0: Gràcies, Joan. D'aquí un minut seran 3:45 de la tarda. La Guàrdia Urbana de Barcelona reforça la presència d'agents per lluitar contra els punts de venda i el consum de droga. Actuaran tant a la via pública com en locals privats. Entre els objectius hi ha la inspecció estricta dels 200 clubs canàbics de la ciutat. També es faran més controls de trànsit amb tests de drogues en zones d'oci. Sota el nom de Pla Druida es volen atacar sobretot els punts de venda. Pedro Velázquez és l'intendent major de la Guàrdia Urbana.
25: Quan parlem del menudeo, parlant col·loquialment, o d'aquests punts de venda de droga més bàsics que estan insertats en alguns barris, aquesta és la nostra capa a la que volem treballar, que subministra informació als que estan investigant i que tenen la competència, en aquest cas el cos de Mossos d'Esquadra, i també incideixen sobre problemàtiques que molesten moltíssim i que activen el 112.
0: Pel que fa als clubs canàbics, estan també en el punt de mira, s'incrementaran les actuacions per la via administrativa i penal. Segons la Guàrdia Urbana, el consum de drogues a Barcelona és majoritàriament recreatiu i s'ha incrementat en els entorns d'oci. La droga més consumida és precisament el cànnabis.
2: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
1: Aquesta tarda poden caure ruixats localment forts. Això pot passar al Pirineu, Prepirineu Oriental, també a la Catalunya Central i al prelitoral. Algunes comarques estan en perill alt. És el Berguedà, Ripollès, Osona, Lluçanès, Moianès, també la Garrotxa, l'àrea del Bages, el Vallès Occidental, l'Anoia, la Conca de Bàrbara i també el Priorat. Aquí és on hi ha més possibilitats i en altres comarques el perill és moderat. Localment pot haver-hi algun fenomen de temps violent, fortes ratxes de vent i també pedra superior a una mida, un diàmetre de 2 centímetres. Ahir ja va passar, per exemple, a Solsona mateix, en alguns moments que hi ha pedres de fins a 5 centímetres. Tot una bestiesa. Pel que fa a la temperatura, l'ambient és calorós. Avui màximes que en alguns casos poden arribar als 37-38. Ja s'ha arribat als 38 a Vinebre. L'ambient és humit, especialment cap a la costa, no tot arreu. Per exemple, cap a l'Alt Empordà ha entrat una mica de vent del nord i allà baixa la sensació d'humitat. Demà, matí tranquil, tarda, amb algun ruixat, alguna tempesta al Pirineu, Prepirineu i al Massís del Port.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'Ajuntament de Palamós, al Baix Empordà, ha presentat avui una denúncia a la policia local per la vandalització de les boies que fixen que marquen el límit d'accés als vaixells recreatius. Coincidint amb això, han acabat de reposar les balises que es van destrossar la setmana passada i, paral·lelament, també demanen més vigilància, tant als Mossos d'Esquadra com als agents rurals. Ens ho explica des de Palamós, Fèlix Martín.
3: Els Mossos responsabilitzen del sabotatge els mateixos navegants, que rebutgen tenir la barca ancorada a una certa distància de la platja. Hi ha una investigació oberta i ara s'hi afegeix la denúncia que ha presentat aquest matí l'Ajuntament. Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, demana respecte als usuaris i, a la vegada, més controls.
4: Evidentment, continuem demanant a tothom el respecte per aquest sistema que permet la convivència, preservar les diferents activitats amb harmonia i també doncs, permet la protecció del mar. I llavors doncs, seguim també demanant als diferents cossos que tenen competències marítimes, a Mossos d'Esquadra i agents rurals, que posin accent en aquesta vigilància per doncs, també ajudar-nos a preservar aquest propi sistema.
3: A més de les petites cales de Palamós, també van vandalitzar la setmana passada les boies de Mont-ras, en una acció de la qual també han alertat des de l'entitat ecologista SOS Costa Brava, perquè és un espai protegit. Saltar-se al límit de les boies i arribar amb vaixell a primera línia de platja pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
0: Gràcies, Fèlix. I situats encara en l'àmbit marítim, us expliquem que avui fa 120 anys del naufragi del Sirio. És considerat el pitjor desastre de la navegació civil a Espanya. Coincidint amb aquesta efemèride, a Cabo de Palos, a Cartagena, recorden les víctimes d'aquest transatlàntic, conegut com el Titanic del Mediterrani. Era un transatlàntic de passatgers que feia la ruta entre Gènova i Buenos Aires i transportava, sobretot, famílies humils que migraven cap a Amèrica a la recerca d'un futur millor. Abans de travessar l'Atlàntic, havia fet escala a Barcelona i altres ports catalans, per tant, hi havia molts passatgers d'aquí de casa nostra, on també van pujar-hi molts passatgers, ho explica Luis Miguel Pérez, historiador i cronista de Cartagena.
5: Era un barco que estaba cargado de sueños y al mismo tiempo de desesperación. Habían familias enteras que vendían sus casas para poder comprar y pagar un pasaje.
0: Quan el Sirio va naufragar als esculls de les illes Hormigues, davant el Cabo de Palos, els pescadors de la zona es van mobilitzar per mirar d'ajudar els passatgers i van aconseguir rescatar centenars de persones. Aquella actuació està considerada el salvament civil més important de la història de la navegació a Espanya. Malgrat això, el naufragi va quedar pràcticament en l'oblit durant més d'un segle. Els historiadors ho atribueixen al fet que la majoria dels viatgers eren famílies humils que marxaven a Amèrica a buscar un futur millor. La Marta Hernández, una de les organitzadores dels actes de memòria, explica l'objectiu d'aquest homenatge que es fa ara.
7: De fer justícia històrica, de fer un homenatge a les víctimes, un homenatge als pescadors i a les persones que van participar en aquest important salvament i que la història del Sirio ocupi el lloc que es mereix a la nostra història.
0: El naufragi del Sirio va causar prop de 300 víctimes mortals. Aquest acte d'avui a Cabo de Palos reivindica la memòria d'una tragèdia que havia quedat pràcticament en l'oblit durant més d'un segle.
2: 3CAT Info.
0: I la Fira del Camp Català, Firagost, de Valls a l'Alt Camp, celebra la 70a edició pensant en les transformacions que haurà d'afrontar en un futur aquest sector. Avui ha arrencat amb un 20% més d'expositors i la previsió d'arribar als 50.000 visitants. Tarragona, Ricard Buigas.
6: Cooperatives i productors agrícoles, alimentaris i artesans preveuen una edició amb moltes vendes. El president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, diu que treballen amb l'objectiu d'assolir la presència de totes les denominacions d'origen del país.
8: Ens agradaria arribar a convertir la Firagost en la Fira de les D.O. catalanes, on tots els productes de Catalunya d'estiu vinguessin a presentar-se aquí, i els que no siguin d'estiu vinguessin a promocionar-se aquí, perquè voldríem que aquesta es convertís en l'essència de la terra.
6: Entre els expositors, persones com el Pep Vidal de la cooperativa Socarrel de Bràfim o l'Isel Martínez d'Elixir de Ponent.
9: Nosaltres portem la nostra verdura, som productors de verdura i d'oli ecològics i ara estem començant a fer elaborats i avui presentem tot un seguit d'elaborats amb tomàquet que hem fet nous aquest any.
10: Matèria prima de proximitat i de qualitat. Ens enfoquem en que la gent tingui diferent experiència i que tinguin més sabor a la matèria prima, per això dic, i no l'alcohol.
6: Firagost arriba a la 70a edició amb la idea de transformar-se per adaptar-se a les noves demandes del públic i els clients sense perdre l'essència.
0: I més de 86.500 alumnes tindran plaça de primer curs de formació professional aquest setembre. Això és gairebé 5.000 més que l'any passat. Educació atribueix aquest augment a la millora en el procés de preinscripció de l'FP. Dos de cada tres estudiants han aconseguit la plaça que havien demanat en primera opció. A més, s'han fet més de 5.000 assignacions alternatives per alumnes que s'havien quedat sense lloc, sense plaça. Segons el departament, es tracta d'una estratègia clau per combatre el risc d'abandonament escolar. Entre els graus mitjans més demanats, sobresurten les cures auxiliars d'infermeria i, en el cas dels superiors, administració i finances. L'alumnat amb plaça assignada ja s'ha pogut matricular i posar-se en contacte amb el centre educatiu corresponent per acabar de culminar els tràmits. Les places vacants, que encara quedin, es tornaran a oferir a partir del 7 de setembre a través d'una cua virtual. I ara parlem de cinema.
11: Ei, va bé, puc anar a casa teva aquesta nit?
12: És clar.
26: És el millor dia de la nostra vida.
12: És el millor dia de la nostra vida, igual que ahir, igual que demà, tots els dies per sempre més.
0: Segur que recordeu aquesta pel·lícula Barbie, que es podria quedar sense la segona part, sense la seqüela que estava prevista per l'any vinent, perquè els productors de Warner no estarien disposats a pagar els sous que demanen els dos protagonistes, Margot Robbie i Ryan Gosling. En el cas de Ryan Gosling, seria d'uns 20 milions de dòlars per tornar a fer de Ken, interpretació que li va mereixer la nominació a l'Oscar. En la primera entrega, Gosling va cobrar 12 milions i mig de dòlars. Les xifres de Margot Robbie no han transcendit, però també estaria en un barem semblant. I també voldria cobrar més ara, en aquesta segona part. Recordem que ara fa 3 anys, l'estiu del 2023, Barbie, dirigida per Greta Gerwig, es va convertir en un èxit rotund de taquilla. Va recaptar prop de 1.500 milions de dòlars a tot el món. Però ara, aquesta segona part, com dèiem, està en perill. Si les negociacions no es desencallen abans del desembre, Warner perdrà els drets cinematogràfics de Barbie, que tornaran a Mattel, l'empresa fabricant de la famosa nina.
2: 3CAT Info.
0: I el Festival Casals, al Conflent, celebra aquest any els 150 anys del violoncel·lista del Vendrell, de Pau Casals. Va ser el mateix Casals qui el va crear l'any 1950, justament quan estava refugiat, quan estava exiliat a Prada de Conflent. Sant Miquel de Cuixà, Laura Bertran.
27: Cada estiu, la badia de Sant Miquel de Cuixà acull el Festival Casals. Enguany és una edició especial per als 150 anys del seu naixement, dedicada al seu instrument, el violoncel, i a la seva personalitat. Pierre Bleuze n'és el director artístic.
28: Qui és per a la gent avui en dia, Pau Casals? La gent el coneix encara més enllà del petit món de la música? Penso que hi ha un missatge molt fort que pot portar i, per a mi, la millor manera, una vegada més, és de transmetre-la a aquest jovent. Són ells que seran els testimonis d'aquest llegat extraordinari que ens ha deixat.
27: Aquesta edició es va inaugurar el 28 de juliol i durarà fins al dissabte 8 d'agost. S'hi viu un ambient únic, també, gràcies a l'equip de voluntaris, entre els quals hi ha en Joan Ramon.
29: Hi ha moltes feines, és que ser molt polivalent, ens comencem a conèixer i entre nosaltres ja comença a haver una complicitat que cada any es fa més gran i el festival veiem que va evolucionant de manera positiva i això també ens fa molt ple.
27: Entre els objectius del Festival Casals hi ha la barreja d'artistes de fama internacional amb joves promeses. Les entrades del concert d'avui del Jordi Savall són exaurides.
0: Gràcies, Laura. I un apunt més dels festivals que s'estan celebrant aquest estiu a diversos punts de la geografia catalana. En aquest cas, a Palamós, al Baix Empordà, el festival Amb So de Cobla obre aquesta nit la desena edició i ho fa amb un concert especial de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, que reunirà un centenar de músics i cantaires sobre l'escenari. Fins dissabte hi actuaran grups com Obeses, amb la Cobla Berga Jove, o també la formació Amb So de Dona. L'espectacle Nits de Circ, d'altra banda, que fins ara havia triomfat a Besalú i Roses, suma una tercera parada a Palamós, al Baix Empordà, on farà 6 representacions. En total seran 15 funcions entre el 12 i el 30 d'agost, amb prop de 19.500 butaques disponibles.
2: Esports.
0: Amb l'Eduard Solà, bona tarda.
13: Bona tarda, Eloi. El Barça ha presentat aquest migdia l'extrem belga de 18 anys, Jesse Visiwu, que arriba del Bruges, que ha costat 8 milions i mig d'euros, i que ha firmat per 5 temporades fins al 2031. El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial avui la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada. En l'acte de presentació de Visiwu ha reaparegut el president Joan Laporta després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. Encara el Barça, Ferran Torres, no descarta marxar del club. El davanter va assegurar ahir que l'interès per ell de clubs com el Paris Saint-Germain sempre és bo i es veu amb la paella pel mànec per decidir el seu futur. Són declaracions de Ferran Torres al portal digital nord-americà Sportico.
14: Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
13: Mentrestant, el Barça femení aquest matí ha aterrat a Barcelona l'últim fitxatge de l'equip la bandera brasilera Caroline Nicolli. Prové del Manchester City i és la incorporació més cara amb un traspàs d'un milió i mig d'euros. Fins ara els fitxatges més cars, el Barça femení, havien estat els d'Eva Pejor i Quique Nazaret, amb dos per aproximadament mig milió d'euros. Nicolli, quan ha arribat, ha dit que havia fet realitat un somni.
15: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
13: Nicolli, de 26 anys, és la quarta incorporació de les blaugranes després de les arribades de la central neerlandesa Van Aston, la portera nord-americana McKamey i el retorn de la defensa catalana Martina Fernández. L'equip marxa aquest dijous a Andorra la Vella, on hi farà un estatge fins dilluns de la setmana que ve. I encara dos últims apunts més de futbol, en aquest cas els dos equips catalans de la segona divisió. D'una banda, el marroquí Unahi s'ha incorporat avui als entrenaments del Girona, després de disputar el Mundial, ara està pendent del seu futur, i de l'altra, el Sabadell estan a punt de tancar la sessió del central català de l'Almeria, Edgar González.
2: Trescat Info.
13: Medalla d'or per a Iris Thió en el solo tècnic femení de natació artística al Campionat d'Europa que s'està fent a París. Thió ha aconseguit 263 amb 6 punts i ha superat per menys de 3 dècimes la bielorussa Vasilina Kandoshka, que s'ha endut la plata amb l'equip d'atletes neutrals. El bronze ha estat per l'alemanya Clara Bleier amb 5 punts menys que Thió. Amb aquest or, Thió ha sumat la seva quarta medalla en aquest europeu, afegint-lo al bronze d'ahir en el solo lliure i les dues plates de dissabte en el duet lliure i en el duet mix lliure. Sentim les valoracions que ha fet Iris Thió.
16: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
13: Tenim una última hora de motociclisme. Pol Espargaró substituirà Maverick Viñales al Gran Premi de la Gran Bretanya d'aquest cap de setmana per la lesió de més d'un any del pilot de Roses. Aquesta setmana reprèn el Mundial de MotoGP després de les vacances amb el Gran Premi de Gran Bretanya al circuit de Silverstone. Pol Espargaró, en la seva condició de pilot reserva de KTM, agafarà la moto de Viñales, que fa més d'un any que està afectat intermitentment per una lesió d'espatlla esquerra. El pilot empordanès explica en un comunicat del seu equip que durant les vacances s'ha fet més proves i li han trobat una petita lesió al nervi infraespinós i ja està treballant en una recuperació que de moment no té data de resolució. En marxa la quarta etapa del Tour de França femení amb la noruega Sigrid Hauxset com a líder de la general després que ahir va guanyar la tercera etapa. Avui contrarrellotge individual de 21 quilòmetres que arrenca a Givry i acabarà a Dijon. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc que l'acredita com a millor ciclista jove. A la general és 13a, 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot. En bàsquet, el nou tècnic del Barça, Aleksandar Sekulić, arribarà demà a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Immediatament, per la seva banda, el Llierna Lleida, Albert Mateus, no seguirà el cos tècnic de Gerard Encuentra després de 4 temporades com a entrenador assistent. En handbol, el Barça d'handbol ha renovat l'islandès Víctor Hallgrímsson fins al 2029. És una renovació per 2 temporades d'un porter que té 26 anys i que ha guanyat tots els títols possibles amb el Barça en una sola temporada.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Hey, yo, big wave. Turn the mic on.

0: 3Cat Info.
1: Són les 9. La Unió Europea se solidaritza amb Espanya per la crisi a Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió de la crisi i insisteix que ni el CNI ni el Marroc van alertar de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Almenys 19 migrants han mort intentant arribar en pastera a les Illes Balears en les últimes 24 hores. Aquesta tarda, Salvament Marítim ha localitzat com a mínim 2 morts i ha rescatat 17 persones que havien naufragat. I al matí també s'han localitzat 2 migrants vius en una altra embarcació on viatjaven almenys 17 persones més que han perdut la vida. El govern estudia reformar la llei per limitar la compra especulativa d'habitatge després de l'informe del Consell de Garanties Estatutàries. L'òrgan considera que la iniciativa dels comuns, pactada amb l'executiu del PSC, és inconstitucional i vulnera el dret a la propietat i a la llibertat d'empresa. L'IBEX 35 marca un nou rècord i tanca per primera vegada en la seva història per sobre dels 20.000 punts. L'impuls es deu sobretot a la distensió del conflicte a l'Orient Mitjà i també a un possible pacte per reobrir l'estret d'Hormuz. Els Estats Units consideren possible un acord amb l'Iran entre avui i demà per reobrir doncs, l'estret d'Hormuz i garantir la lliure circulació de vaixells comercials. Teheran, però, es limita a dir que les negociacions que mantenen amb Oman, amb qui comparteixen l'estret, són positives. L'ocupació al mes de juliol continua en rècords a Catalunya i consolida els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social amb l'impuls de la regularització de migrants. Per contra, l'atur puja un 2,5% respecte al mes passat. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, tot i que evoluciona favorablement. Els bombers no baixen la guàrdia per la complexitat del terreny i demà podrien començar a treballar-hi amb dotacions terrestres.
0: Esports.
2: El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà demà per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es va lesionar aquest dissabte a l'amistós contra el Middlesbrough. La davantera brasilera, Caroline Nicoli, ja és oficialment nova jugadora del Barça. El club blaugrana ha pagat al voltant d'1,5 milions d'euros al Manchester City. I la nedadora Iris Tió ha guanyat la seva cinquena medalla al Campionat d'Europa, que s'està fent a París avui. Dues medalles, al matí l'or en el solo tècnic i a la tarda la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís.
1: I ens falta el temps, els ruixats intensos i les tempestes de tarda ens acompanyaran fins ben entrat al vespre a la Catalunya central i al Pirineu oriental. Demà el temps serà més tranquil, només a la tarda hi haurà ruixats febles o moderats al Pirineu. Les temperatures es mantindran i només farà més calor al litoral.
0: Trescat Info.
1: 9 i 3 minuts. Molt bona nit. Soc la Txell Garriga.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: La Unió Europea dona ja per tancada la crisi desencadenada arran de l'entrada massiva a Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit aquest matí per videoconferència i ha mostrat la seva solidaritat amb Espanya. Un to ben diferent al dels últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com per exemple la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o bé la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
3: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
1: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el paper del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma, ni tampoc sobre Itàlia, que ha suspès durant un mes l'acord Schengen amb Espanya al·legant motius de seguretat. Doncs bé, finalment, el govern espanyol ha elevat a 72.000 els immigrants que van entrar a Ceuta procedents del Marroc, com dèiem, i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha reivindicat la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i referma també el seu compromís amb el control de la frontera del sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent dels ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc, sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
5: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
4: Marlaska ha insistit que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
5: Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
4: Tot i evitar crítica al Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat avui de 50.000 a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol.
1: Doncs bé, almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca en pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, però ja que hi ha desenes de desapareguts pel naufragi de dues embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma, Caterina Carmany.
6: 19 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com Son Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta balear, Marga Proens, o qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
7: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
6: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 9 i 8 minuts. El govern s'obre a canviar la llei per restringir la compra especulativa de pisos, però continua disposat a tirar-la endavant, tot i al revés del Consell de Garanties Estatutàries. L'òrgan consultiu ha donat, doncs, la raó a Junts i al PP, que ha resolt que el text se salta l'Estatut i la Constitució. Sosté que vulnera els drets de la propietat, també a l'herència i a la llibertat d'empresa, a més també d'envair competències de l'Estat. Per tot plegat, l'executiu de Salvador Illa ha assegurat en un comunicat que buscarà les mesures legals oportunes per garantir el dret a l'habitatge. La iniciativa la va pactar amb els comuns impulsors d'aquesta proposta, que també estudien buscar-hi un millor encaix legal, tot i que consideren que s'ha malinterpretat el fons de la llei. Sentim la diputada Susana Segovia.
8: Bàsicament el que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició, per tant no, entenem que no és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
1: Esquerra Republicana també creu que cal fer canvis a la norma per dotar-la de més fonaments jurídics. I a l'altra cara de la moneda, Junts i el PP han celebrat el dictamen no vinculant del Consell de Garanties. Sentim ara la juntaire, Judit Toronjo, i la popular, Lorena Roldán.
9: vulnera aquests drets amb polítiques que no ens fan avançar en una de les principals preocupacions, i així ho determina avui aquest dictamen de forma molt contundent.
10: Estem farts ja d'aquestes lleis ideològiques que l'únic que estan aconseguint és carregar-se el mercat d'habitatge.
1: El PP, de fet, ja ha amenaçat de recórrer al Constitucional si el Parlament aprova aquesta llei. I l'IBEX 35 ha tancat per primera vegada en la seva història per sobre dels 20.000 punts. Això vol dir que les empreses espanyoles que hi cotitzen ara valen el doble de mitjana que quan es va crear aquest índex al 1992. La crescuda d'avui ha estat del 0,21%. L'esclada dels últims dies la lideren companyies com, per exemple, Inditex o bé les vinculades al sector bancari. L'impuls es deu sobretot a la distensió del conflicte a l'Orient Mitjà i a un possible pacte per reobrir també l'estret d'Hormuz. Xavier Virun, professor adjunt de la UPF de Barcelona School of Management, explica aquestes perspectives que fan créixer l'índex.
11: Poden créixer per multitud de variables. Una d'elles és que l'economia dels països on té negoci, no només el país on té la seu aquesta empresa, millori.
1: Des d'ahir, els índexs bursaris europeus s'apropen o bé superen els seus rècords històrics, com per exemple el DAX d'Alemanya i el CAC francès.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: 9 i 11 minuts. Obrim ara plana internacional. Els Estats Units consideren possible un acord amb l'Iran entre avui i demà per reobrir l'estret d'Hormuz i garantir la lliure circulació de vaixells comercials. Teheran, però, s'ha limitat a dir que les negociacions que mantenen amb Oman, amb qui comparteixen l'estret, són positives. El govern dels Estats Units insisteixen que mantenen negociacions amb l'Iran i tant el secretari d'Estat, Marco Rubio, com el del Tresor, Scott Bessent, es mostren optimistes. Bessent ho expressava així a la cadena CNBC.
12: Estem negociant amb els iranians i crec que hi ha opció que entre avui i demà arribem a un acord per obrir l'estret.
1: Aquestes declaracions que sentíem han provocat una nova baixada del preu del petroli que se situa per davall dels $80 al barril de Brent. L'Iran, però, diu que només està negociant amb Oman l'establiment de rutes segures per la navegació a Hormuz. I l'onada generalitzada de violència dels colons jueus contra els palestins de Cisjordània han minvat aquesta setmana, però continua sistematitzada en algunes zones. A Sinjil, per exemple, els veïns organitzen cada nit per fer guàrdia i evitar així, doncs, els atacs dels colons. El nostre corresponsal al Pròxim Orient els ha acompanyat, Jordi Brascó.
13: A la vora del foc, amb un got de cafè en una mà i un cigarret a l'altra, una vintena de veïns de Sinjil fan guàrdia a les tantes de la matinada. Tenen la mirada fixa al turó per on solen aparèixer els colons jueus que els assetgen. Quan ho fan, a bord d'un 4x4, els voluntaris els enfoquen amb llanternes enormes, però els colons baixen del vehicle i continuen a peu, així que un grup dels veïns surt a trobar-los. L'encontre no s'arribarà a produir perquè finalment els colons fan marxa enrere. El Fuat explica que aquesta és la dinàmica habitual.
14: Vigilem tota la nit, fins les 4 o les 5 de la matinada. Engeguem les llanternes per demostrar als colons que som aquí. Que sàpiguen que si venen es trobaran aquí. Sempre que intenten fer alguna cosa, acaben fent marxa enrere.
13: Fa 2 anys que aquest grup de voluntaris fa exactament el mateix cada nit. Saben que el dia en què deixin de vigilar, els colons no ho desaprofitaran.
1: I l'Europol torna a incloure l'independentisme català en el seu informe anual sobre terrorisme. El document menciona el moviment a l'apartat de terrorisme etnonacionalistes i també separatistes, però diu que no s'aprecia cap indici de capacitat per una violència sostinguda i que es manté fragmentat i operativament fràgil. L'organisme comunitari l'ha tornat a posar en la llista només un any després d'excloure-ho, doncs, per la pressió d'Esquerra i Junts. El dossier s'elabora a partir de la informació que li transmeten els estats membres.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I de seguida actualitzem la previsió meteorològica, però abans us expliquem que Protecció Civil desactivarà en les pròximes hores l'alerta del Pla Inuncat després que les tempestes d'aquesta tarda no hagin provocat danys. En declaracions a 3CAT Info, aquesta emissora, Imma Soler, directora operativa de Protecció Civil, confirmava que, malgrat les pluges intenses i també les pedregades que han caigut a Osona i alguns punts del Berguedà, no hi ha hagut incidències remarcables.
15: però que nosaltres coneguem no han tingut un resultat greu ni que sigui destacable. No descartem que pugui haver-hi algun punt on la pedra o el vent hagi pogut fer una malifeta amb alguna teulada o amb algun punt, però que hagi sigut amb conseqüències de danys cap a persones no en tenim coneixement.
1: De cara a demà encara hi poden haver però tempestes al Ripollès, també cap al Berguedà, però almenys de moment no hi ha avisos per temps violent. Ara sí, és pràcticament 9:15. Actualitzem la previsió.
0: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
16: La tarda d'avui ha estat caracteritzada per aquestes tempestes intenses en el cas d'Osona, que han deixat més de 70 litres per metre quadrat en poc més d'una hora. Una pluja torrencial que ha anat acompanyada de tempesta, però també de pedra, que ha arribat a la mida de 2 o 3 centímetres. També a primera hora de la tarda els ruixats apareixien cap a les muntanyes de Prades i cap a l'àrea de l'Anoia. Destaquem a Carme amb 16 litres per metre quadrat. Aquestes precipitacions, totes elles, tendeixen clarament a desaparèixer. Les del matí ja han desaparegut, o les del migdia, i aquestes d'Osona també tendeixen clarament a desaparèixer. Les darreres, a primera hora del vespre, ja arribaven a punts del Bages, però tendeixen també a marxar del tot amb l'arribada de la nit. Tot això permetrà gaudir d'una nit i matinada prou tranquil·la arreu del país, perquè aquest dimecres s'espera un dia força més plàcid, almenys sense aquest ruixatge, aquestes tempestes intenses. Un dimecres de sol, amb una mica de tramuntana al nord del Cap de Creus durant el matí, i a la tarda, si bé apareixeran alguns ruixats cap al Pirineu, seran de caràcter feble o puntualment moderat. Pel que fa a les temperatures, demà tindrem temperatures similars a les d'avui. Potser baixaran una miqueta a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. No arribarem als 38 i tampoc als 39, però sí que ens mourem entre els 36 a 37 graus. On sí que farà una miqueta més de calor demà serà a la façana costanera, especialment a la costa central i a la costa daurada.
0: Fresca Info.
1: L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua de moment actiu, tot i que evoluciona favorablement. Aquest dimecres els bombers podrien començar ja a treballar-hi amb dotacions terrestres. Fins ara no ho han pogut fer per la complexitat del terreny. Sanet, Joaquim Albalate.
17: El foc ha cremat unes 109 hectàrees de bosc, 36 de les quals a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, tot i que les flames no han arribat a entrar dins del parc en si. Ara com ara, no hi ha fronts actius i les tasques se centren a remullar els punts calents amb més densitat de vegetació. Xavier Castellarnau és el cap d'intervenció dels bombers.
18: Estem parlant que és un incendi que la cota alta està a uns 2.500 metres d'altura. Allò ara mateix evoluciona favorablement, no tenim un front que estigui avançant i podem centrar els esforços en llocs molt concrets de l'incendi. Per tant, estem treballant, com si diguéssim, amb bisturí, amb certs punts que nosaltres creiem els més crítics.
17: Fins ara, pràcticament, només s'hi ha pogut treballar amb mitjans aeris i alguns bombers a peu, però aquest dimecres es preveu incorporar-hi vehicles en una zona de la cua i al flanc dret. Serà el primer pas per perimetrar el foc, tot i que l'incendi continuarà actiu uns dies més, perquè es tracta d'un lloc de molt difícil accés. Per ara es manté la petició que els excursionistes s'allunyin de la zona de l'incendi.
1: I els bombers han aconseguit controlar l'incendi de la Comunitat de Madrid, que fins ara ha cremat prop de 27.000 hectàrees i és, doncs, el més gran registrat fins ara en aquesta regió en les últimes dècades. L'evolució favorable de l'incendi, que ja està en fase d'extinció, ha permès que puguin tornar a casa els veïns de les 7 urbanitzacions que encara estaven desallotjades. I, mentrestant, l'incendi d'Àvila, que ja està estabilitzat, no es podrà extingir fins d'aquí a un mes. És la previsió que fan els bombers tenint en compte la reactivació constants que fa aquest foc. Aquest incendi ha calcinat més de 50.000 hectàrees i s'ha convertit en el més gran de la història d'Espanya.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol fa que hi hagi més ocupants que mai a Catalunya en un mes de juliol i consolida els 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. L'atur, però, també creix un 2,5% més que el mes de juny. El creixement de l'atur és un fet habitual a principis d'estiu, però la finalització de molts contractes, com per exemple els del sector educatiu. Però l'augment de la desocupació trenca la davallada que acumulava des del mes de març. Ara hi ha 315.000 persones a les llistes de parats. És un creixement motivat també per la regularització de migrants. Pel que fa al cas de les afiliacions a la Seguretat Social, la normalització ha fet que ara n'hi hagin 16.500 més que el mes de juny. El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, diu que mai s'hauria pogut arribar a aquesta xifra sense la regularització.
19: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per l'aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball.
1: Els sindicats, Comissions Obreres i UGT també han valorat aquestes xifres, demanant a la Generalitat més recursos per als serveis d'ocupació per poder atendre els immigrants que en els propers mesos aconsegueixin la regularització. I més qüestions. TMB anuncia una auditoria

0: aquest revestiment, sabem que són resistents al foc, però volem constatar-lo.
1: Vandalitzen el piano de cua del concurs Maria Canals, que hi ha instal·lat de manera permanent a la plaça de Catalunya de Barcelona. En concret, li han tirat àcid i el seu mecanisme interior ha quedat fet malbé. A més, també n'han arrencat algunes de les tecles. Valèria Obereda.
2: Sí, i és des del març del 2024 i és el primer piano de cua solar i sostenible de tot l'Estat, dissenyat especialment per a espais exteriors i per suportar qualsevol inclemència meteorològica, però no el vandalisme. De fet, ja l'havien atacat alguna vegada i pintat grafitis, però mai res de tan greu com ara. L'organització del concurs, Maria Canals, responsable del piano, ja treballa per recuperar l'instrument i que, com fins ara, tothom que vulgui el pugui tocar.
1: L'espectacle Nits de Circ, que fins ara havia triomfat a Besalú, també a Roses, afegeix ara una nova parada a la seva proposta Sota les Estrelles. És a Palamós, on farà 6 representacions. En total, doncs, seran 15 funcions i comptarà amb els prestigiosos trapezistes Flying Caballero. Valèria.
2: Són el plat fort d'aquest any, la formació nord-americana especialitzada en trapezi volant, considerats una de les grans referències mundials i guardonats amb nombrosos premis del món del circ, també amb el prestigiós Festival de Monte Carlo. Aquest any, el Nits de Circ bat rècord de participants a la pista amb 29 artistes internacionals. Genís Matabosc és el director de Nits de Circ.
3: És un circ d'altíssima qualitat. Es munta un circ sencer, la seva grada, pista, l'orquestra, l'escenari, però sense la lona, el que permet efectes màgics, que és veure les atraccions aèries doncs, sota els estels.
2: Les funcions de 90 minuts es faran entre el 12 i el 30 d'agost.
1: El Ministeri de Consum multa els organitzadors del Reggaeton Beach Festival amb 320.000 euros per pràctiques abusives. L'empresa prohibia als assistents entrar a menjar o beguda i cobrava també per poder sortir o bé entrar al recinte. La denúncia la va presentar l'Associació de Consumidors Facua i demana que la mesura s'estengui també a d'altres festivals, com per exemple el Primavera Sound o el Sonar. Sentim ara el seu portaveu, Rubén Sánchez, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Estamos hartos de denunciar esos festivales. O sea, es que es raro encontrar un festival en España que no hayamos denunciado en los últimos años. No se aplican multas por parte de las administraciones autonómicas y municipales por falta de voluntad política. Parece que los gobiernos autonómicos y locales están muy contentos con que haya empresas que montan eventos que traen turismo y les da igual que esas empresas se dediquen al fraude.
1: Facua dubta que la multa es pugui però arribar a cobrar mai perquè el festival va anunciar el mes de juny que cancel·lava els concerts d'aquesta temporada per la seva situació financera.
5: Ei, va bé, puc anar a casa teva aquesta nit?
6: És clar!
1: La seqüela de la pel·lícula Barbie perilla a causa de les exigències salarials dels seus dos protagonistes. Segons publica The New York Times, Warner, la productora d'aquesta pel·lícula, no estaria disposada a pagar els sous que demanen les dues estrelles a més d'una participació amb els beneficis que generi el nou film. En el cas, per exemple, de Ryan Gosling, la petició és de 20 milions de dòlars, quan en la primera entrega va ser d'uns 12 milions i mig. Les xifres de Margot Robbie, de moment, no han transcendit. Fa tot just 3 anys, Barbie es va convertir en un nou èxit rotund de taquilla en recaptar prop de 1.500 milions de dòlars a tot el món.
7: Esports.
1: Oriol Corral, bona nit.
8: Bona nit. Kerolyn Nicolí ja és oficialment nova jugadora del Barça. La davantera brasilera té 26 anys i arriba del Manchester City. El Barça ha pagat a l'equip anglès al voltant d'1,5 milió d'euros pel traspàs i es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicolí ha signat fins al 2030, ha arribat aquest matí a Barcelona i ha dit que ha fet realitat un somni.
9: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
8: Nicolí és la quarta incorporació de les blaugranes aquest estiu. El Barça també ha anunciat

0: que jugarà un partit amistós contra el Manchester City. Serà el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester. Seguim amb actualitat del Barça perquè Joan Laporta ha reaparegut avui després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bissibu. Bissibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031. Bissibu parla de la seva rebuda a l'equip blaugrana.
1: My first days has been very great.
2: Els meus primers dies han estat genials. M'han rebut com si ja formés part d'aquesta gran família. I els hi estic molt agraït. Ser aquí i veure el club amb els meus propis ulls és una sensació diferent i molt bona. Estic molt content de ser aquí. Quan era nen somiava jugar per un gran club com el Barça. Així que ser aquí és tot un somni.
1: Being here is really a dream for me.
0: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial avui la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada. I encara dins l'actualitat del Barça, Ferran Torres no descarta marxar del club. El davanter va assegurar ahir que l'interès per ell de clubs com el Paris Saint-Germain sempre és bo i que es veu amb la paella pel mànec per decidir el seu futur.
3: 3Cat Info.
0: Parlem de l'Espanyol perquè el davanter Quique García passarà demà per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough anglès per unes molèsties musculars i avui el club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió. Iris Thió ha guanyat avui dues medalles més al Campionat d'Europa de Natació, que s'està disputant a París. Al matí ha guanyat l'or en solo tècnic i a la tarda la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Demà tindran una nova final en la categoria d'equip acrobàtic. La nedadora catalana, per tant, ja ha guanyat 5 medalles, la d'or d'aquest matí, la plata d'aquesta tarda, el bronze d'ahir en el solo lliure i les dues plates de dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Sentim les valoracions d'Iris Thió i com parla de la cançó que han escollit.
4: És una cançó que m'encanta, que ja des del primer moment que la vam començar a muntar m'agrada moltíssim i connecto molt amb ella, i també gràcies a la Gemma, l'Andreu, a la Judit i a l'Andrea, que m'han ajudat, cada un amb la seva especialitat, m'han ajudat a crear aquest solo tan xulo.
0: Iris Thió tindrà demà l'opció de guanyar la 6ª medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic. I la ciclista suïssa del Movistar, Marlen Reuser, ha guanyat la 4ª etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres en final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11ª posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. Així ha explicat Blasi l'etapa d'avui als micròfons d'Eurosport.
5: Esta tarde, antes de salir de la crono, sí que ha habido un momento dicho wow. Más que nada también porque eso, se ha hecho un boom que todo el mundo esperaba muchísimo de mí, como si fuera una especialista de crono, y realmente es mi primera crono real, entonces tenía un poco dudas de cómo iría, pero bueno, también es eso, dentro de mí tenía mucho que sacar yo creo hoy, y ya me ha ido bien poder apretar y sacar un poco todos los pájaros mentales que tenía.
0: A la general, Blasi escala fins a la 7ª posició, a 1 minut i 12 segons de Reuser, que és la nova líder.
3: 3Cat Info.
0: I en futbol sala, el Barça ja és a Andorra, on s'hi estarà de pretemporada fins al divendres. L'entrenador, Javi Rodríguez, parla en una entrevista al Tot Costa.
6: La verdad que han llegado todos, si no bien, bien del todo, han llegado casi bien. Estoy contento con ese, en ese aspecto. Y luego, pues trabajando en unas condiciones magníficas, con poquitos grados con respecto a Barcelona, con fresquito, así que mejor imposible.
0: Les incorporacions Igor i Suheil ja s'han incorporat a l'equip Andorra.
7: Són 2:15 en punt. Aquestes són les principals informacions. La Unió Europea se solidaritza amb Espanya per la crisi a Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió de la crisi i insisteix que ni el CNI ni el Marroc van alertar de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Sobre la situació del miler de menors que han arribat a Ceuta, en parlarem amb el director de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat. I almenys 19 migrants han mort intentant arribar en pastera a les Illes Balears en les últimes 24 hores. Aquesta tarda, Salvament Marítim ha localitzat com a mínim 2 morts i ha rescatat 17 persones que havien naufragat. I al matí s'han localitzat 2 migrants vius en una altra embarcació on viatjaven almenys 17 persones més que també han perdut la vida. I fins les 10 en punt, més qüestions. Les autoritats veneçolanes eleven a més de 6.000 el nombre de víctimes mortals pel doble terratrèmol de finals del mes de juny. Es mantenen, però, les incògnites sobre la xifra oficial de desapareguts. Entitats veïnals calculen que encara hi podria haver més de 30.000 persones sense localitzar. Els pobles de Cornudella de Montsant i de la Morera de Montsant, al Priorat, decreten el tancament dels seus accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant el dia de l'eclipsi. Han pres aquesta decisió davant la previsió de massificació de l'espai natural en un període d'elevat risc d'incendi. I l'Ajuntament de Palamós, al Baix Empordà, ha presentat una denúncia a la policia local per la vandalització de les boies que fixen el límit d'accés dels vaixells recreatius. Coincidint amb això, han acabat de reposar també les balises que van destrossar la setmana passada. I en esports, Oriol Corral, què podem destacar?
0: Que el davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà demà per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García es va lesionar aquest dissabte a l'amistós contra el Middlesbrough anglès.
7: I el temps, els ruixats i les tempestes desapareixeran i deixaran pas, ara, a una nit i una matinada molt plàcides. Aquest dimecres serà un dia ben estable, amb un gran domini del sol. Només a la tarda s'esperen alguns ruixats, entre febles però i moderats, cap al Pirineu. Les temperatures es mantindran i només a la costa farà més calor. Dos quarts i dos minuts de 10. La Unió Europea dona per tancada la crisi desencadenada arran de l'entrada massiva a Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit aquest matí per videoconferència i han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to, doncs, ben diferent al dels últims dies en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com per exemple la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o bé la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització dels migrants.
8: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
7: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el paper del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma, ni tampoc sobre Itàlia, que ha suspès durant un mes l'acord Schengen amb Espanya al·legant motius de seguretat. Doncs bé, finalment, el govern espanyol ha elevat a 72.000, com dèiem, els immigrants que van entrar a Ceuta procedents del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha reivindicat la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i també ha reafirmat el seu compromís amb el control de la frontera del sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet, doncs, de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
9: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc, sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
10: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
9: Marlaska ha insistit que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
10: Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
9: Tot i evitar crítica al Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat avui de 50.000 a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol.
7: El govern espanyol destinarà 25 milions d'euros a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que han arribat a Ceuta en els últims dies. La ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha demanat a la solidaritat de les comunitats del PP per l'acollida d'aquests menors. Des del PP, Miguel Tellado responsabilitza el govern espanyol de l'actual escenari.
11: Apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar, bueno, pues atención, y el gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
12: Aquí el gobierno de España, a través del Ministerio del Interior y también del Ministerio de Defensa, tienen que garantizar la seguridad de la ciudad autónoma de Ceuta.
7: Doncs per tal d'aprofundir en la situació d'aquest miler de menors no acompanyats que es calcula que hi ha en aquests moments a Ceuta, el nostre company, Cristian Roldán, ha parlat amb Mauricio Valiente, el director de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat.
13: Bona tarda, senyor Valiente.
14: Buenas tardes.
13: Hablamos un poco de esta situación, ¿no?, donde el gobierno español, por ejemplo, ya han dicho, ya se ha puesto sobre la mesa esta partida extraordinaria de 25 millones de euros para atender a los menores no acompañados que han llegado a Ceuta. ¿Qué atenciones consideran ustedes que necesitan estos menores con carácter más urgente, por decirlo de alguna manera?
14: Bueno, esto es una primera medida, porque lo primero ahora mismo en Ceuta es poder identificar a todos los menores, ¿no? Ya hay cerca de 900 que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en colaboración con la ciudad autónoma, han podido identificar, pero todavía hay algunos en la zona del bosque, en algunas zonas urbanas de Ceuta, y es muy importante identificarla porque, claro, de ahí depende ya los siguientes pasos que se tengan que dar, ¿no?
13: Claro, precisamente sobre este circuito, sobre estas normas, reglas que comentaba usted hace un momento, ¿qué opciones tienen estos menores? ¿Pueden, una vez identificados, pueden pedir asilo? ¿Cómo sería este escenario que se abre ahora por delante?
14: Bueno, el principio que todos conocemos es el interés superior del menor. Obviamente, por lo que hemos vivido y por las situaciones que hemos conocido, hay una prioridad, y es que si los padres los están reclamando, tiene que haber una reagrupación familiar lo más rápida posible. En el caso de que sean marroquíes, eso se tiene que hacer a través de las autoridades de protección del menor de Marruecos. Es un procedimiento complejo. En el caso de que los mayores estén en la propia ciudad, pues localizarles y que se produzca, ¿no?, esa reunificación con sus familias, que es lo prioritario. Hay una segunda opción, que es en el caso de que se constate que son menores y que no están acompañados, pues que se declare esa situación de desamparo y que se inicie el proceso de acogida y de tutela por parte de las autoridades. Y siempre dentro de ese marco, y escuchando al menor, dependiendo de sus circunstancias, una posibilidad más adicional es la solicitud de asilo. Estamos hablando que no todas las personas proceden de Marruecos. Hay un porcentaje grande de subsaharianos. Todavía no está claro, porque no se han producido todas las identificaciones, ni mucho menos los procesos de determinación de la edad, pero al parecer sí hay menores procedentes de Sudán, de Chad, de países en conflicto, que podrían optar por esta solución de la protección internacional, siempre escuchando al menor y teniendo en cuenta sus circunstancias. Esas serían las tres vías que contempla la normativa y que, bueno, pues requieren una actuación proactiva, no simplemente hay que dejar pasar el tiempo.
13: Y usted mismo lo comentaba, las autoridades de Ceuta han expresado durante los últimos días que están desbordadas por lo que viene a ser la gestión de estos menores. Una vez se inicia este proceso de acogida y de tutela, ¿no?, de estas personas, ¿cómo se da una respuesta territorial, por decirlo de alguna manera? Por ejemplo, nosotros aquí desde Cataluña, o sea, las diferentes comunidades autónomas tienen que acoger parte de estos menores de una forma... No sé si ustedes proponen, por ejemplo, o ven bien un reparto como que el que se hizo hará unos meses con la crisis migratoria que hubo en las Islas Canarias. ¿Cómo se desencalla esta situación?
14: Bueno, entra en aplicación el Real Decreto aprobado, el decreto ley aprobado por el Gobierno, ratificado por el Congreso. Y en ese sentido, una vez constatada la sobreocupación y la incapacidad de la ciudad autónoma de Ceuta, pues se producirá las peticiones de traslado a las comunidades autónomas. En este caso concreto hay una experiencia que ha sido bastante exitosa, porque esta es una situación que desde luego pues nos ha sorprendido con una dimensión que no habíamos visto nunca, pero ya se venía produciendo desde hace meses una llegada más numerosa de lo habitual a la ciudad de Ceuta. Y en lo que va de años se han producido cerca de 600 traslados a distintas comunidades autónomas. O sea que en Ceuta este decreto ley ha funcionado bien, a diferencia de Canarias, que ha sido más compleja la aplicación. En Ceuta ha funcionado bien y las comunidades autónomas han ido acogiendo a petición del Ministerio de Infancia a estos menores, ¿no? Entiendo que a partir de ahora, una vez que se identifiquen y que se complete esa primera atención, pues se harán esas peticiones a las comunidades autónomas y se producirán los traslados. Además, la vía que tiene el mecanismo del decreto ley establece que la tutela se puede asumir por las comunidades de destino, con lo cual es un sistema mucho más directo y mucho más sencillo. Y ya digo, en los últimos meses, en el caso de Ceuta, se ha aplicado con éxito y la verdad con una buena colaboración, tanto la ciudad de Ceuta, la ciudad autónoma, como los distintos ministerios implicados, como las comunidades de destino, pues lo han reconocido que ha sido un procedimiento que ha funcionado bien.
13: Pues muchísimas gracias por atendernos, Mauricio Valiente, director de la Comissió Espanyola de l'Ajuda al Refugiat. Moltes gràcies, bona tarda.
14: Muchas gracias a vosotros por el interés. Buena tarde.
7: I d'altra banda, almenys 19 persones han perdut la vida també intentant arribar a Mallorca en pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara, però, podria augmentar, ja que hi ha desenes de desapareguts pel naufragi de dues embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i també demana més recursos al govern espanyol. Palma, Caterina Carmany.
15: 19 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com són Espases, deshidratats i desnodrits. La presidenta balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
16: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
15: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
7: I el nou recompte de víctimes pel doble terratrèmol que va afectar Veneçuela a finals del mes de juny. La xifra de morts ja supera les 6.100 persones i les entitats veïnals calculen que encara hi podrien haver més de 30.000 persones desaparegudes. Mentrestant, les tasques de retirada de runa continuen, tot i que avancen molt poc a poc. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
17: En un nou balanç, el govern veneçolà assegura que ja ha retirat un 16% de tota la runa i restes d'edificis ensorrats pel doble terratrèmol del passat 24 de juny, mentre que també assegura haver assistit mèdicament a més de 60.000 persones. Més de 6.000 són els morts, mentre que 6.500 les persones rescatades. Organitzacions ciutadanes veneçolanes parlen d'entre 30.000 i 40.000 persones desaparegudes a la zona zero més afectada pel doble sisme a La Guaira. A la costa del Carib veneçolà hi ha una doble realitat. Avancen les tasques de demolició d'edificis mentre familiars de desapareguts als peus de la runa segueixen buscant els seus cossos.
18: És el miedo que sempre va estar ahí, persiguiéndote, porque es algo que tú no vas a poder superar, porque fue algo demasiado horrible, demasiado horrible.
19: Nosotros quisiéramos también saber cómo vamos a hacer nosotros, porque tampoco tenemos donde vivir. Aquí entonces estamos en una carpa y estamos esperando la solución.
17: Veneçuela busca recuperar alguna normalitat i una dada ho demostra. D'alguna manera s'han reactivat els vols de deportats veneçolans des dels Estats Units. Ha aterrat al país sud-americà un avió de repatriats expulsats dels Estats Units, un pont aeri que havia quedat en pausa precisament pel doble terratrèmol.
3: El temps.
7: Amb en Néstor Gómez.
20: Te les titulo totes pel davant. 21 hores. La tarda d'avui ha estat caracteritzada per aquestes tempestes intenses en el cas d'Osona, que han deixat més de 70 litres per metre quadrat en poc més d'una hora. Una pluja torrencial que ha anat acompanyada de tempesta, però també de pedra, que ha arribat a la mida de 2 o 3 centímetres. També a primera hora de la tarda els ruixats apareixien cap a les muntanyes de Prades i cap a l'àrea de l'Anoia. Destaquem a Carme amb 16 litres per metre quadrat. Aquestes precipitacions, totes elles, tendeixen clarament a desaparèixer. Les del matí ja han desaparegut, o les del migdia, i aquestes d'Osona també tendeixen clarament a desaparèixer. Les darreres, a primera hora del vespre, ja arribaven a punts del Bages, però tendeixen també a marxar del tot amb l'arribada de la nit. Tot això permetrà gaudir d'una nit i matinada prou tranquil·la arreu del país, perquè aquest dimecres s'espera un dia força més plàcid, almenys sense aquest ruixat i aquestes tempestes intenses. Un dimecres de sol, amb una mica de tramuntana al nord del Cap de Creus durant el matí, i a la tarda, si bé apareixeran alguns ruixats cap al Pirineu, seran de caràcter feble o puntualment moderat. Pel que fa a les temperatures, demà tindrem temperatures similars a les d'avui. Potser baixaran una miqueta a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. No arribarem als 38 i tampoc als 39, però sí que ens mourem entre els 36 a 37 graus. On sí que farà una miqueta més de calor demà serà a la façana costanera, especialment a la costa central i a la costa daurada.
3: Info.
7: 3:45, més qüestions. Consum no té constància que l'agència de viatges acusada de presumpte frau presentés la declaració necessària per fer seva l'activitat, segons ha pogut saber 3Cat Info. El document acredita si l'empresa té o no una assegurança i permet que se li facin controls ordinaris. I mentrestant, els Mossos diuen que les denúncies pel cas ja pugen a una trentena. Girona, Maria Rovira.
21: Els afectats podrien superar els 200 i ja se n'han detectat fora de Catalunya. Entre els perjudicats hi ha casos de persones que van contractar el viatge i que es van adonar del frau quan havien de començar les vacances i no tenien els bitllets per marxar. Un dels casos és el d'un client que havia contractat un viatge a Euro Disney, tal com ens explicava el seu advocat Jonathan Muela.
22: La dona era com que insistia molt que feia el pagament molt ràpid perquè l'oferta era com molt volàtil. I una vegada que es va pagar era com que tampoc volien donar cap rebut, i quan va sortir tot el tema dels grups de WhatsApp per diferent gent que també es havia trobat afectades, quan es posàvem en contacte directament amb ella, no agafa el telèfon i després l'únic que surt és el marit dient que no tenia els calés per pagar en aquell moment, que existeix bastants indicis de que pugui ser constitutiu d'un delicte d'estafa.
21: La propietària ha enviat un comunicat als afectats en què diu que uns problemes d'accés als turoperadors l'impedeixen continuar prestant els serveis. Afegeix que vol afrontar la situació i que treballa per gestionar el retorn dels diners.
7: I per cert que avui fa 120 anys del naufragi del Sirio, en què van morir prop de 300 persones. Està considerat el pitjor desastre de la navegació civil a l'estat espanyol. Coincidint amb aquesta efemèride, Cabo de Palos, a Cartagena, recorda les víctimes del que es coneix com el Titanic del Mediterrani. El Sirio era un transatlàntic que feia la ruta entre Gènova i Buenos Aires i transportava sobretot famílies humils que emigraven doncs cap a Amèrica a la recerca d'un futur millor. Abans de travessar l'Atlàntic, havia fet escala a Barcelona i en altres ports catalans, des d'on també van embarcar nombrosos passatgers. Luis Miguel Pérez és historiador i cronista de Cartagena.
23: Era un barco que estaba cargado de sueños y al mismo tiempo de desesperación. Habían familias enteras que vendían sus casas para poder comprar y pagar un pasaje.
7: Quan el Sirio va naufragar als esculls de les Illes Hormigues, davant del Cabo de Palos, a Múrcia, els pescadors de la zona es van mobilitzar per rescatar els passatgers i van salvar també centenars de persones. Aquella actuació està considerada el salvament civil més important de la història de la navegació a Espanya. Tot i això, el naufragi va quedar pràcticament en l'oblit durant més d'un segle. Els historiadors ho atribueixen al fet que la majoria de les víctimes i passatgers eren famílies humils que estaven emigrant cap a Amèrica. Marta Hernández és una de les organitzadores dels actes de memòria i explica l'objectiu d'aquest homenatge.
1: De fer justícia històrica, de fer un homenatge a les víctimes, un homenatge als pescadors i a les persones que van participar en aquest important salvament, i que la història del Sirio ocupi el lloc que es mereix a la nostra història.
7: L'acte d'avui a Cabo de Palos és el principal d'un programa commemoratiu que vol recuperar la memòria d'una tragèdia que havia quedat pràcticament oblidada durant més d'un segle.
2: 3CAT Info.
7: I a Benidorm, a la Marina Baixa, la policia ha tornat avui als familiars l'urna funerària que ahir va aparèixer en una taquilla d'un supermercat. I no se l'havien oblidat allà. València, Alba Barbosa.
4: La família havia deixat les cendres del familiar expressament a la taquilla perquè a casa estan fent reformes i consideraven que al supermercat l'urna estaria més ben resguardada. La policia municipal els ha pogut identificar després de fer una crida per xarxes per localitzar els familiars del difunt, pensant-se en un principi que es tractava d'un oblit. La policia ha custodiat l'urna des que ahir l'encarregada del supermercat de Benidorm els va alertar de la troballa mentre revisava les taquilles de l'establiment.
7: Nou retard en la posada en marxa del que serà el parc solar flotant més gran de Catalunya. S'han construït en una bassa de rec del canal Segarra-Garrigues, el FES, el Segrià, i les plaques estan ja enllestides, però encara no s'han pogut posar en marxa perquè falta encara enllestir alguns dels tràmits, una situació que els regants lamenten perquè encara no poden amortitzar la inversió. Júlia Albacar.
5: La instal·lació de les plaques a la bassa fa dies que està acabada, però encara falta enllestir alguns tràmits per part de l'empresa promotora i, per tant, el parc no s'ha pogut posar en marxa. No és l'únic retard que ha patit aquesta instal·lació perquè l'any passat ja es va haver d'ajornar la seva construcció perquè coincidia amb el període de nidificació d'algunes espècies d'aus. El president del canal Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, lamenta aquest retard.
24: Sí, que la bassa han tingut tota la mala sort del món, perquè fa dos anys ja vam començar bé. Fa un any i mig ja podia estar produint. I per motiu d'un altre no la tenim encara en el marge.
5: Jové també critica les dificultats de tramitació d'una opció, la dels panells flotants a l'aigua, que es plantegen justament com una alternativa d'energia renovable que no ocupa sòl agrari. El del FES és el parc més gran, però el Segarra-Garrigues també ha previst instal·lar plaques solars a les bases d'Oliola, la Noguera i el Canó, al Segrià. Un projecte, el darrer, que també està aturat, però este cop per un error en la tramitació del titular de la instal·lació.
7: I també us expliquem que els municipis de Cornudella i la Morera de Montsant, al Priorat, tancaran els accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant per l'eclipsi del 12 d'agost. La mesura s'ha pres perquè s'espera l'arribada d'un gran volum de gent que coincidirà amb un alt risc d'incendi. Clara Chavarría Domingo.
25: Els dos municipis tancaran els accessos al parc entre l'11 i el 13 d'agost. La decisió s'ha pres perquè es vol garantir la seguretat a la zona i perquè el Departament de Territori únicament decreta el tancament del parc en cas d'entrar al nivell 4 de risc d'incendi del Pla Alfa. L'alcaldessa de Cornudella, Meritxell Cardona, ho justifica així.
26: Al·legant la protecció i la prevenció de riscos d'incendis i, per l'altre, el que són els accessos dels nuclis locals, doncs també els restringim per evitar que hi hagi un desbordament d'afluència de persones.
25: Segons el cos d'agents rurals, els ajuntaments tenen la potestat d'aplicar aquestes mesures.
7: I us ho destacava amb el sumari. L'Ajuntament de Palamós, al Baix Empordà, ha presentat una denúncia a la policia local per la vandalització de les boies que fixen el límit d'accés dels vaixells recreatius. I coincidint amb això, també han acabat de reposar les balises que es van destrossar la setmana passada i es demana més vigilància als Mossos i als agents rurals. Palamós, Fèlix Martín.
27: Els Mossos responsabilitzen del sabotatge els mateixos navegants que rebutgen tenir la barca ancorada a una certa distància de la platja. Hi ha una investigació oberta i ara s'hi afegeix la denúncia que aquest dimarts ha presentat l'Ajuntament de Palamós. Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, en declaracions a 3CAT Info, demana respecte als usuaris i, a la vegada, més controls.
28: Els diferents cossos que tenen competències marítimes, Mossos d'Esquadra i agents rurals, que posin accent en aquesta vigilància per, doncs, també ajudar-nos a preservar aquest propi sistema.
27: A més de les petites cales de Palamós, també van vandalitzar la setmana passada les boies de Mont-ras. Saltar-se al límit de les boies i arribar amb vaixell a primera línia de platja pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
7: 5 minuts per les 10.
2: Esports.
7: Oriol Corral, bona nit.
0: Bona nit. Caroline Nicolí ja és oficialment nova jugadora del Barça. La davantera brasilera té 26 anys i ve del Manchester City. El Barça ha pagat al voltant €1,5 milions pel traspàs i es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicolí ha signat fins al 2030, ha arribat aquest matí a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
6: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
0: Nicolí és la quarta incorporació de les blaugranes. Un Barça que també ha anunciat que jugarà un partit amistós contra el Manchester City. Serà el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester.
2: 3CAT Info.
0: Seguim amb l'actualitat del Barça perquè Joan Laporta ha reaparegut avui després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Bisibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8,5 milions d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031. Bisibu parla de la rebuda dels seus companys.
8: Hansi welcome me very, very good.
9: El Hansi m'ha donat una gran benvinguda. Ja hem tingut algunes converses. Aquesta temporada em toca treballar fort i donar el màxim. Aquests primers dies els companys han estat molt amables, sobretot Rafinha i Christensen. Els hi estic molt agraït, donaré el màxim per aquest escut.
0: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial avui la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà demà per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molèsties musculars. Avui, el club blanc i blau ha confirmat l'abast de la lesió.
2: 3CAT Info.
0: Iris Thió ha guanyat avui dues medalles més al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Al matí ha guanyat l'or en solo tècnic i a la tarda la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Demà tindrà una nova final en la categoria d'equip acrobàtic. Iris Thió, per tant, ja ha guanyat 5 medalles, la d'or d'aquest matí, la plata d'aquesta tarda, el bronze d'ahir en el solo lliure i les dues plates de dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Sentim les valoracions d'Iris Thió després de l'or d'avui. Parla de la música que ha escollit.
10: És una cançó que m'encanta, que ja des del primer moment que la vam començar a muntar m'agrada moltíssim i connecto molt amb ella. I també gràcies a la Gemma, l'Andreu, a la Judit i a l'Andrea, que m'han ajudat, cada una amb la seva especialitat, m'han ajudat a crear aquest solo tan xulo.
0: Demà, com dèiem, tindrà l'opció de guanyar la 6a medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic. La ciclista suïssa del Movistar, Marlene Reusser, ha guanyat la quarta etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres en final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11a posició i continua amb el mallot blanc, que l'acredita com a millor jove. Així ha explicat l'etapa d'avui Paula Blasi als micròfons d'Eurosport.
11: Esta tarde, antes de salir de la crono, sí que ha habido un momento y he dicho wow. Más que nada también porque eso, se ha hecho un boom que todo el mundo esperaba muchísimo de mí, como si fuera una especialista de crono, y realmente es mi primera crono real, entonces tenía un poco dudas de cómo iría, pero bueno, también es eso, dentro de mí tenía mucho que sacar, yo creo, hoy, y ya me ha ido bien poder apretar y sacar un poco todos los pájaros mentales que tenía.
0: A la classificació general, Blasi escala fins a la 7a posició a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. I en bàsquet, el nou tècnic del Barça, Alexander Sekulić, arribarà demà a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Yernei Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provenient del Manresa. Per la seva part, a l'Ilerna Lleida, Albert Mateus no seguirà el cos tècnic de Gerard Encuentra després de 4 temporades com a entrenador assistent.
2: Trescat Info.

0: Ara són les 10. El naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè encara hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en culpa el govern espanyol. La Unió Europea se solidaritza amb Espanya per la crisi a Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió de la crisi, insisteix que ni el CNI ni el Marroc van alertar de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Els Estats Units consideren possible un acord amb l'Iran entre avui i demà per reobrir l'estret d'Hormuz i garantir la lliure circulació de vaixells comercials. Teheran, però, es limita a dir que les negociacions que mantenen amb Oman, amb qui comparteixen l'estret, són de moment positives. El govern estudia reformar la llei per limitar la compra especulativa d'habitatge després de l'informe del Consell de Garanties Estatutàries. L'òrgan considera que la iniciativa dels comuns, pactada amb l'executiu del PSC, és inconstitucional i vulnera el dret a la propietat i a la llibertat d'empresa. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, tot i que evoluciona favorablement. Els bombers no abaixen la guàrdia per la complexitat del terreny i demà podrien començar a treballar-hi amb dotacions ja terrestres sobre el terreny. Les autoritats veneçolanes eleven a més de 6.000 el nombre de víctimes mortals pel doble terratrèmol que hi va haver a finals de juny al país. Es mantenen, però, les incògnites sobre la xifra oficial de desapareguts. Entitats veïnals calculen que encara hi podria haver més de 30.000 persones sense localitzar. L'espectacle Nits de Circ, que ofereix espectacles de circ sota les estrelles, aquest any afegeix Palamós a la seva ruta, a més de Besalú i Roses. En total, es faran 15 funcions i entre els 29 artistes internacionals que hi actuaran hi ha els prestigiosos trapezistes nord-americans Flying Caballero.
1: Esports.
0: El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà demà per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. García es va lesionar aquest dissabte a l'amistós contra el Middlesbrough. La davantera brasilera, Caroline Nicoli, ja és oficialment nova jugadora del Barça. Els blaugranes han pagat al voltant €1,5 milions al Manchester City pel traspàs. D'aquesta manera, Caroline es converteix en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. I la nedadora catalana Iris Tió ha guanyat la seva cinquena medalla al Campionat d'Europa que s'està fent a París. Avui, dues medalles. Al matí, l'or en solo tècnic i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Pel que fa al temps, els ruixats i les tempestes desapareixeran i deixaran pas a una nit i una matinada molt plàcides. Aquest dimecres serà un dia ben estable, amb un gran domini del sol. Només a la tarda s'esperen alguns ruixats, entre febles o moderats, al Pirineu. Les temperatures es mantindran i només a la costa hi farà més calor.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 10 del vespre. Aquesta hora us saluda en directe Eloi Barrera.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca en pastera a les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar perquè hi ha desenes de desapareguts pel naufragi de dues embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol davant d'aquest escenari. Informa des de Palma, Caterina Carmany.
2: 19 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com Son Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
3: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
2: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
0: Mentrestant, la Unió Europea dona per tancada la crisi desencadenada arran de l'entrada massiva a Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit aquest matí per videoconferència i han mostrat la seva solidaritat amb Espanya. Un to ben diferent al dels últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb la gestió que n'havia fet el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
4: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
0: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el paper del Marroc en l'arribada massiva d'aquests migrants a la ciutat autònoma, ni tampoc ha volgut dir res sobre Itàlia, que ha suspès durant un mes l'acord Schengen amb Espanya, al·legant motius de seguretat. I mentrestant, el govern espanyol ha quantificat en 72.000 les persones que van entrar a Ceuta procedents del Marroc. Assegura que d'aquestes 72.000 ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha reivindicat la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i també amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol, doncs, ha sortit satisfet d'aquesta reunió urgent que s'ha fet de ministres de l'Interior aquest dimarts. Informa des de Madrid, Àngels Lafuente.
5: Fernando Grande Marlaska treu pit. Tots els estats membres, diu, han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Han passat de les dures crítiques dels últims dies als elogis. Tot el bloc, sense excepcions, ha fet costat a Espanya.
6: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
5: Marlaska insisteix que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i, preguntat per l'assumpció de responsabilitats...
6: Hay muchas cosas que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
5: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud. El govern espanyol ha elevat avui de 50.000 a 72.000 els immigrants que van entrar a Ceuta des del Marroc, 70.000 dels quals ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol.
0: Gràcies, Àngels. Doncs bé, més enllà de les xifres, una de les principals preocupacions ara mateix és el futur dels menors no acompanyats que continuen a Ceuta. Són prop d'un miler d'infants i adolescents que han arribat sols i que ara han de ser atesos pel sistema de protecció. El govern espanyol diu que hi destinarà 25 milions d'euros, segons ha anunciat la ministra d'Inclusió, Alma Sáiz, que també ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes.
7: El govern d'Espanya va habilitar una partida extraordinària de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular.
0: La primera mesura finançada amb aquesta quantitat, amb aquests 25 milions d'euros, és l'habilitació de dos centres educatius com a espais d'atenció per a aquests menors migrants no acompanyats. Des de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat assenyalen la necessitat d'identificar aquests menors abans de res per poder engegar tot el recorregut legal que en garanteixi la protecció. Són declaracions del director d'aquesta comissió, Mauricio Valiente, a 3Cat Info.
8: En el caso de que se constate que son menores y que no están acompañados, pues que se declare esa situación de desamparo y que se inicie el proceso de acogida y de tutela por parte de las autoridades.
0: Degut a la situació de desbordament que afronten les autoritats de Ceuta, des de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat esperen que, en qüestió de dies, l'Estat engegui peticions de trasllat d'aquests menors perquè les comunitats autònomes els acullin.
8: Se harán esas peticiones a las comunidades autónomas y se producirán los traslados. Además, el decreto ley establece que la tutela se puede asumir por las comunidades de destino, con lo cual es un sistema mucho más directo y mucho más sencillo. Y ya digo, en los últimos meses, en el caso de Ceuta, se ha aplicado con éxito.
0: Mentrestant, el nombre de morts al mar durant aquesta crisi a Ceuta segueix augmentant. Les autoritats de la ciutat autònoma xifren en 79 les persones que hi haurien perdut la vida.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Dimarts 4 d'agost de 2026, l'IBEX 35, l'índex selectiu de la borsa espanyola, ha tancat per primera vegada en la seva història per sobre dels 20.000 punts. Això vol dir que les empreses espanyoles que hi cotitzen ara valen el doble de mitjana que quan es va crear l'índex el 1992. La crescuda d'avui ha estat del 0,21%. L'escalada dels últims dies la lideren les companyies com Inditex o les que estan vinculades al sector bancari. Aquest impuls es deu sobretot a la distensió del conflicte a l'Orient Mitjà i a un possible pacte per reobrir l'estret d'Hormuz. Ara en parlarem més a fons. Xavier Brun, professor adjunt de la UPF, Barcelona School of Management, explica que aquestes perspectives fan créixer l'índex IBEX 35.
9: Poden créixer per multitud de variables. Una d'elles és que l'economia dels països on té negoci, no només el país on té la seu aquesta empresa, millori.
0: Com dèiem, aquesta millora, aquestes dades rècords de l'IBEX 35, venen donats, s'explicarien, per les visions optimistes, les perspectives optimistes pel que fa a l'estret d'Hormuz. Tot això passa perquè els Estats Units han anunciat avui que consideren possible un acord imminent amb l'Iran per reobrir aquest estret d'Hormuz i garantir, per tant, la lliure circulació de vaixells comercials en aquella zona. Teheran, però, s'ha limitat a dir que les negociacions que mantenen amb Oman, amb qui comparteixen l'estret, són positives i poca cosa més. El govern dels Estats Units, però, insisteix que sí, que mantenen negociacions amb l'Iran. I tant el secretari d'Estat Marco Rubio com el del Tresor, Scott Bessent, es mostren optimistes. Bessent ho expressava així a la cadena CNBC.
10: Estem negociant amb els iranians i crec que hi ha opció que entre avui i demà arribem a un acord per obrir l'estret.
0: Aquestes declaracions han provocat una nova baixada també del preu del petroli, que se situa per sota dels $80 al barril de Brent. L'Iran, però, diu que només estan negociant amb Oman l'establiment de rutes segures per aquesta navegació en aigües de l'estret d'Hormuz.
1: 3CAT Info.
0: L'onada generalitzada de violència dels colons jueus contra els palestins de Cisjordània ha minvat aquesta setmana, però continua sistematitzada en algunes zones. A Sinjil, per exemple, els veïns s'organitzen cada nit per fer guàrdia i evitar els atacs dels colons. El nostre corresponsal al Pròxim Orient els ha acompanyat. Anem, doncs, a Sinjil, Jordi Brescó.
11: A la vora del foc, amb un got de cafè en una mà i un cigarret a l'altra, una vintena de veïns de Sinjil fan guàrdia a les tantes de la matinada. Tenen la mirada fixa al turó per on solen aparèixer els colons jueus que els assetgen. Quan ho fan, a bord d'un 4x4, els voluntaris els enfoquen amb llanternes enormes, però els colons baixen del vehicle i continuen a peu, així que un grup dels veïns surt a trobar-los. L'encontre no s'arribarà a produir perquè finalment els colons fan marxa enrere. El Fuat explica que aquesta és la dinàmica habitual.
12: Un sol veí.
13: Vigilem tota la nit, fins les 4 o les 5 de la matinada. Engeguem les llanternes per demostrar als colons que som aquí. Que sàpiguen que si venen es trobaran aquí. Sempre que intenten fer alguna cosa, acaben fent marxa enrere.
11: Fa 2 anys que aquest grup de voluntaris fa exactament el mateix cada nit. Saben que el dia en què deixin de vigilar, els colons no ho desaprofitaran.
0: A casa nostra, el govern s'obre a canviar la llei per restringir la compra especulativa de pisos, però continua disposat a tirar-la endavant, tot i el revés del Consell de Garanties Estatutàries. L'òrgan consultiu ha donat la raó a Junts i al PP i ha resolt que el text se salta l'Estatut i la Constitució. Sosté que vulnera els drets a la propietat, l'herència i la llibertat d'empresa, a més d'envair competències de l'Estat. Per tot plegat, l'executiu de Salvador Illa ha assegurat en un comunicat que buscarà les mesures legals oportunes per garantir el dret a l'habitatge. La iniciativa la va pactar amb els comuns, impulsors de la proposta, que també estudien buscar-hi un millor encaix legal, tot i que consideren que s'ha malinterpretat el fons de la llei. Sentim la diputada Susana Segovia.
14: Bàsicament el que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició, per tant no, entenem que no és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
0: Esquerra Republicana també creu que cal fer canvis a la norma per dotar-la de més fonaments jurídics. A l'altra cara de la moneda, Junts i el PP han celebrat el dictamen no vinculant del Consell de Garanties. Sentim la juntaire Judit Toronjo i la popular Lorena Roldán.
15: Vulnera aquests drets amb polítiques que no ens fan avançar en una de les principals preocupacions i així ho determina avui aquest dictamen de forma molt contundent.
12: Estem farts ja d'aquestes lleis ideològiques que l'únic que estan aconseguint és carregar-se el mercat d'habitatge.
0: El PP, de fet, ja ha amenaçat de recórrer al Constitucional si el Parlament acaba tirant endavant aquesta llei.
1: 3CAT Info.
0: Un quart d'11 de la nit, de seguida obrim àrea de servei amb la previsió meteorològica, però abans us expliquem que Protecció Civil desactivarà les pròximes hores l'alerta del Pla Inuncat després que les tempestes d'aquesta tarda no hagin provocat danys importants. En declaracions a 3CAT Info, Imma Soler, subdirectora operativa de Protecció Civil, confirmava que, malgrat les pluges intenses i les pedregades que han caigut en algunes zones, no hi ha hagut incidències remarcables.
16: Però que nosaltres coneguem no han tingut un resultat greu ni que sigui destacable, No descartem que pugui haver-hi algun punt on la pedra o el vent hagi pogut fer una malifeta amb alguna teulada o amb algun punt, però que hagi sigut amb conseqüències de danys cap a persones no en tenim coneixement.
1: El temps.
0: La crònica meteorològica amb el Néstor Gómez.
17: La tarda d'avui ha estat caracteritzada per aquestes tempestes intenses en el cas d'Osona, que han deixat més de 70 litres per metre quadrat en poc més d'una hora. Una pluja torrencial que ha anat acompanyada de tempesta, però també de pedra, que ha arribat a la mida de 2 o 3 centímetres. També a primera hora de la tarda els ruixats apareixien cap a les muntanyes de Prades i cap a l'àrea de l'Anoia. Destaquem a Carme amb 16 litres per metre quadrat. Aquestes precipitacions, totes elles, tendeixen clarament a desaparèixer. Les del matí ja han desaparegut, o les del migdia, i aquestes d'Osona també tendeixen clarament a desaparèixer. Les darreres, a primera hora del vespre, ja arribaven a punts del Bages, però tendeixen també a marxar del tot amb l'arribada de la nit. Tot això permetrà gaudir d'una nit i matinada prou tranquil·la arreu del país, perquè aquest dimecres s'espera un dia força més plàcid, almenys sense aquest ruixatge, aquestes tempestes intenses. Un dimecres de sol, amb una mica de tramuntana al nord del Cap de Creus durant el matí, i a la tarda, si bé apareixeran alguns ruixats cap al Pirineu, seran de caràcter feble o puntualment moderat. Pel que fa a les temperatures, demà tindrem temperatures similars a les d'avui, potser baixaran una miqueta a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. No arribarem als 38 i tampoc als 39, però sí que ens mourem entre els 36 a 37 graus. On sí que farà una miqueta més de calor demà serà a la façana costanera, especialment a la costa central i a la costa daurada.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Més qüestions de l'actualitat. La regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol fa que hi hagi més ocupats que mai a Catalunya en un mes de juliol. Consolida els 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. En canvi, l'atur també creix, un 2,5% més que el juny. El creixement de l'atur és un fet habitual aquesta època, a principis d'estiu, perquè s'acaben molts contractes, com els del sector educatiu, però l'augment de la desocupació trenca la davallada que acumulava des del març. Ara hi ha 315.000 persones a les llistes de parats, un creixement motivat també per la regularització de migrants. En el cas de les afiliacions a la Seguretat Social, la normalització ha fet que ara n'hi hagi 16.500 més que el juny. El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, diu que mai s'hauria pogut arribar a aquesta xifra sense el procés de regularització.
18: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per l'aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball.
0: Els sindicats Comissions Obreres i UGT també han valorat aquestes xifres, demanen a la Generalitat més recursos pel servei d'ocupació perquè pugui atendre aquests immigrants que en els propers mesos també aconseguiran la regularització. I Consum no té constància que l'agència de viatges, acusada de presumpte frau, presentés la declaració necessària per fer la seva activitat. Així ho ha pogut saber Catalunya Ràdio. El document acreditaria si l'empresa té o no assegurança i permetria també que se li fessin controls ordinaris, però resulta que no el té vigent. Mentrestant, els Mossos diuen que les denúncies pel cas ja van pujant. És un degoteig constant i ja són més de 30. Informa des de Girona, Maria Rovira.
19: Els afectats podrien superar els 200 i ja se n'han detectat fora de Catalunya. Entre els perjudicats hi ha casos de persones que van contractar el viatge i que es van adonar del frau quan havien de començar les vacances i no tenien els bitllets per marxar. Un dels casos és el d'un client que havia contractat un viatge a Euro Disney, tal com ens explicava el seu advocat Jonathan Muela.
20: La dona era com que insistia molt que feia el pagament molt ràpid perquè l'oferta era com molt volàtil. I una vegada que es va pagar era com que tampoc volien donar cap rebut i quan va sortir tot el tema dels grups de WhatsApp per diferent gent que també s'havia trobat afectades, quan es posava en contacte directament amb ella, no agafa el telèfon i després l'únic que surt és el marit dient que no tenen els calés per pagar en aquell moment, que existeix bastants indicis de que pugui ser constitutiu d'un delicte d'estafa.
19: La propietària ha enviat un comunicat als afectats en què diu que uns problemes d'accés als turoperadors l'impedeixen continuar prestant els serveis. Afegeix que vol afrontar la situació i que treballa per gestionar el retorn dels diners.
0: Gràcies, Maria. Doncs els que també s'estan trobant amb problemes a l'hora de viatjar són els passatgers afectats per la vaga indefinida del servei de terra a l'aeroport del Prat. Una protesta que ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols aquest dimarts i ha provocat problemes també amb les maletes, amb els equipatges de tots aquests passatgers. La majoria han arribat abans a l'aeroport amb prou temps per evitar problemes, però aquells que s'han trobat amb cancel·lacions han hagut de buscar alternatives per poder arribar al seu destí.
3: En un primer canvi, amb dos vols també arribàvem a destinació, amb unes altres condicions. I ara, fa mitja hora, ens hem enterat que hem d'agafar tres vols per arribar a la destinació.
0: Els treballadors de l'empresa Ground Force es queixen de falta de

0: En aquest punt de la xarxa s'ha acabat de retirar ja totalment per evitar nous incidents. Tot i així, TMB vol fer una auditoria de tots els elements que hi ha dins del túnel per assegurar-ne la seguretat i que no torni a haver-hi cap problema en el futur.
1: El que volem és fer una auditoria de tots els elements que podem tenir dins del túnel i que podem tenir doncs això, que podem tenir situacions similars. Sabem que ells no són aquest revestiment, sabem que són resistents al foc, però volem constatar-lo.
0: A 3Cat Info, és un quart i mig d'11 de la nit. El diputat de Junts per Catalunya al Parlament, Isaac Padrós, ha denunciat un agent de la Policia Nacional Espanyola per obligar-lo a parlar en castellà i humiliar-lo per ser sec. Els fets van passar el 29 de juliol, quan el diputat va anar, acompanyat de la seva parella i la seva filla, a renovar el DNI de la menor a la comissaria de la Jonquera, a l'Alt Empordà. A més, segons el relat del diputat, no se'ls va aplicar la gratuïtat que els correspon com a família nombrosa a l'hora d'expedir un carnet d'identitat. La denúncia, a la qual ha tingut accés 3Cat Info, s'ha presentat davant la Fiscalia Provincial de Girona. El diputat de Junts demana que s'investigui l'agent policial pels delictes contra l'exercici dels drets cívics, de denegació discriminatòria d'una prestació, contra la integritat moral i també de falsedat en document oficial.
2: 3Cat Info.
0: Anem ara cap al Pirineu perquè l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, tot i que va evolucionant favorablement. Els bombers no baixen la guàrdia per la complexitat d'aquest terreny d'alta muntanya, però sembla que demà podrien començar a treballar-hi ja amb dotacions terrestres. Informa des de Sanet a l'Alta Ribagorça Joaquim Albalate.
3: Sí, fins ara només hi han pogut treballar mitjans aeris i bombers transportats amb helicòpter, però demà sí podrien començar a desplegar vehicles en una zona de la cua i al flanc dret. És un primer pas per perimetrar el foc, però segons els bombers, l'incendi continuarà actiu uns dies més perquè és en un lloc de difícil accés. El foc ha cremat unes 109 hectàrees de bosc, 36 de les quals a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. Les flames, però, no han arribat a entrar dins del parc en si. Ara com ara, no hi ha fronts actius i les tasques se centren a remullar els punts calents amb més densitat de vegetació que poden continuar fumejant durant setmanes. De moment, i tot i que oficialment no hi ha restriccions, es manté la petició que els excursionistes i els muntanyistes no s'apropin a la zona de l'incendi.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: I us expliquem ara que han vandalitzat el piano de cua del concurs Maria Canals, que hi ha instal·lat de manera permanent a la plaça Catalunya de Barcelona. En concret, li han tirat àcid i el mecanisme interior s'ha fet malbé. A més, també n'han arrencat algunes tecles. El director del concurs Maria Canals, Jordi Vivancos, ha explicat a aquesta emissora que han identificat qui és l'autor de l'atac, que de fet va passar ja fa alguns dies.
4: Va ser un senyor, pobre, no està gaire bé del cap, i va tirar àcid allà una tarda, allà al teclat. Va ser com una cosa bastant poc habitual, no? I ara... Per això, que ara ja fa uns dies que no, tenim moltíssima gent que ens diu «Escolteu, que el piano no funciona, que com ens agrada». Però ara estem, ja hem comprat una altra vegada tot el mecanisme, el teclat i tot. Espero que qualsevol dia d'aquests ja el tornarem a tenir en marxa.
0: Aquest piano està ubicat a la plaça Catalunya de Barcelona des del març de 2024 i és el primer piano de cua solar i sostenible de tot l'estat. Es va dissenyar especialment per espais exteriors.
2: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral, bona nit.
5: Bona nit. El Barça presenta demà dues noves incorporacions.
2: 3Cat Info.
5: Per l'equip femení de futbol, la davantera brasilera Kerlon Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant €1,5 milions pel traspàs al Manchester City. Es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicole ha signat fins al 2030, ha arribat avui a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
6: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
5: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. De l'altra banda, en bàsquet, el Barça presenta el nou tècnic, Alexander Sekulić. Arriba demà a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3Cat Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susuza i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut des de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. El Barça, que també ha anunciat que l'equip femení de futbol jugarà un partit amistós contra el Manchester City. Serà el

0: dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester. Seguim amb actualitat blaugrana perquè Joan Laporta ha reaparegut avui després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Bisibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031. Bisibu està agraït de com l'han acollit els companys i l'entrenador.
1: Hansi welcomed me very, very good.
2: El Hansi m'ha donat una gran benvinguda. Ja hem tingut algunes converses. Aquesta temporada em toca treballar fort i donar el màxim. Aquests primers dies els companys han estat molt amables, sobretot Rafinha i Christensen. Els hi estic molt agraït, donaré el màxim per aquest escut.
0: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial avui la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
3: 3CAT Info.
0: El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà demà per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough al minut 18 per unes molèsties musculars i avui el club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió. Iris Thió ha guanyat avui dues medalles més al Campionat d'Europa de Natació que s'està fent a París. Al matí, l'or en solo tècnic i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Demà tindran una nova final en la categoria d'equip acrobàtic. Iris Thió, per tant, ja ha guanyat 5 medalles. Sentim les valoracions de la nedadora catalana després de l'or d'avui.
4: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
0: Demà Iris Thió tindrà l'opció de guanyar la 6ª medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic. La ciclista suïssa del Movistar, Marlen Reusser, ha guanyat la 4ª etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres en final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11ª posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. Així ha explicat l'etapa d'avui als micròfons d'Eurosport.
5: Esta tarde, antes de salir de la crono, sí que ha habido un momento que he dicho wow. Más que nada también porque eso, se ha hecho un boom que todo el mundo esperaba muchísimo de mí, como si fuera una especialista de crono, y realmente es mi primera crono real, entonces tenía un poco dudas de cómo iría, pero bueno, también es eso, dentro de mí tenía mucho que sacar yo creo hoy, y ya me ha ido bien poder apretar y sacar un poco todos los pájaros mentales que tenía.
0: A la clasificació general, Paula Blasi escala fins a la 7ª posició, és a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Demà es disputa la 5ª etapa de 150 quilòmetres i 8 ports, dos d'aquests ports de segona categoria.
6: Ara són 2:15. Aquesta hora a 3CAT Info destaquem el naufragi de dues pasteres prop de Mallorca que ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en culpa el govern espanyol. La Unió Europea se solidaritza amb Espanya per la crisi a Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió de la crisi i insisteix que ni el CNI ni el Marroc van alertar de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. Mentrestant, el govern espanyol destinarà 25 milions d'euros a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que van arribar a la ciutat autònoma. I els Estats Units consideren possible un acord amb l'Iran entre avui i demà per reobrir l'estret d'Hormuz i garantir, per tant, la lliure circulació de vaixells comercials. Els mercats financers han reaccionat positivament davant d'aquesta possibilitat i, de fet, l'IBEX 35 espanyol ha marcat un nou rècord, ha tancat per primera vegada en la seva història per sobre dels 20.000 punts. Són alguns dels titulars que us estem explicant aquest dimarts 4 d'agost de 2026. A partir d'ara també us explicarem que l'exconseller d'Economia, Jaume Giró, ha trencat definitivament el carnet de Junts, un any després de deixar l'acta de diputat al Parlament. El trencament de Giró amb Junts s'ha consumat després d'un distanciament progressiu per discrepàncies amb l'estratègia política. I anirem fins al parc solar flotant més gran de Catalunya. L'han instal·lat sobre una bassa de rec al canal Segarra-Garrigues. De fet, el parc solar ja està fet, està a punt per funcionar, però encara no s'ha posat en marxa. Els regants d'aquella zona, del Segrià, es queixen perquè, mentre el parc solar està aturat, no poden recuperar la inversió. En esports, què destaques, Oriol Corral?
0: Destaquem que el Barça presentarà demà dues noves incorporacions. La davantera brasilera Caroline Nicolli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení de futbol, i l'entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić.
6: Pel que fa al temps, aquest dimecres el temps serà més estable, es traduirà això en més estones de sol, un sol que ens acompanyarà tot el dia, i només a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, que deixaran alguns ruixats. Les temperatures més altes rondaran els 37 graus a Ponent i farà una mica més de calor, una mica més de xafogor al litoral. Ara passen 2 minuts i mig de 11:15 de la nit. Almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca en pastera aquestes últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha ben bé una desena de desapareguts pel naufragi d'una d'aquestes embarcacions. El govern balear considera aquesta situació, la descriu com un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Anem fins a Palma, Caterina Carmany.
7: 19 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat 2 persones de les que hi mal viatjaven. Els altres 2 cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb 30 de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com són Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
8: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
7: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
6: Mentrestant, la Unió Europea dona per tancada la crisi desencadenada arran de l'entrada massiva a Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres d'Interior dels 27 s'han reunit aquest matí per videoconferència i han mostrat la seva solidaritat amb Espanya. Ha sigut un to molt diferent al que hi havia hagut els últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància també a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb aquesta recent regularització de migrants.
9: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
6: El govern espanyol ha xifrat en 72.000 els immigrants que van entrar a Ceuta procedents del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant d'aquests socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha reivindicat la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i ha refermat el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. L'executiu espanyol ha sortit satisfet, doncs, d'aquesta reunió urgent de ministres de l'Interior. Informa des de Madrid, Àngels Lafuente.
10: Fernando Grande Marlaska treu pit. Tots els estats membres, diu, han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Han passat de les dures crítiques dels últims dies als elogis. Tot el bloc, sense excepcions, ha fet costat a Espanya.
11: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
10: Marlaska insisteix que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
11: Hay muchas cosas que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
10: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud. El govern espanyol ha elevat avui de 50.000 a 72.000 els immigrants que van entrar a Ceuta des del Marroc, 70.000 dels quals ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol.
6: I aquest vespre hem sabut que els bombers han aconseguit finalment controlar el foc de la Vall d'Uixó, al País Valencià. L'incendi va començar fa 11 dies i ha cremat més de 9.500 hectàrees. Divendres de la setmana passada es va estabilitzar i des d'aleshores els bombers s'han dedicat a consolidar el perímetre i refrescar la zona, fins ara que, com us dèiem, el donen ja per controlat definitivament. De l'àmbit internacional, indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos a Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Aquest ja és l'estiu més mortífer per als civils de tots els bàndols des que va començar la guerra. Anem a Moscou, Cristina Solies.
12: Aquest és el so del dron rus que s'ha dedicat a perseguir un venedor indefens del mercat de Kherson. L'home ha començat a fer voltes a la furgoneta per mirar d'amagar-se, però el pilot rus que guiava la parella a distància l'ha acabat atacant. La víctima, el Yuri, de 52 anys, ha sobreviscut, tot i que ha patit ferides per l'explosió i la metralla. Des de l'hospital ha explicat com ha intentat ensenyar el dron, que era un civil desarmat.
13: La meva dona ha fugit i el dron ha començat a fer voltes sobre el cotxe. Li he ensenyat que tenia verdures, però se m'ha tirat al damunt i llavors jo he corregut i el dron ha colpejat el cotxe.
12: Zelensky denuncia que l'exèrcit rus ha fet de Kherson un safari humà on cada dia assassina deliberadament veïns. Els drons s'han convertit en un malson per als civils de tots dos bàndols. Aquest dimarts, a la regió de Moscou, els aparells ucraïnesos han matat 5 civils i n'han ferit 10 més quan intentaven colpejar un magatzem de Wildberries, el gegant rus del comerç en línia. Mentrestant, a Ucraïna, els atacs russos han provocat 3 morts a Sumy i una a Mykolaiv. Aquest estiu ja és el més sagnant de la guerra per la població. Des de principis de juny han mort més de 700 civils a Ucraïna i més de 300 a Rússia.
6: I a Veneçuela hi ha un nou recompte de víctimes per aquell doble terratrèmol que va afectar Veneçuela a finals de juny. La xifra de morts ja supera les 6.100 persones i les entitats veïnals calculen que encara hi ha més de 30.000 persones desaparegudes. Mentrestant, les tasques de retirada de runa continuen, tot i que avancen molt a poc. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
14: En un nou balanç, el govern veneçolà assegura que ja ha retirat un 16% de tota la runa i restes d'edificis ensorrats pel doble terratrèmol del passat 24 de juny, mentre que també assegura haver assistit mèdicament a més de 60.000 persones. Més de 6.000 són els morts, mentre que 6.500 les persones rescatades. Organitzacions ciutadanes veneçolanes parlen d'entre 30.000 i 40.000 persones desaparegudes a la zona zero més afectada pel doble sisme a La Guaira. A la costa del Carib veneçolà hi ha una doble realitat. Avancen les tasques de demolició d'edificis mentre familiars de desapareguts als peus de la runa segueixen buscant els seus cossos.
15: És el miedo que sempre va estar ahí persiguiéndote porque es algo que tú no vas a poder superar porque fue algo demasiado horrible, demasiado horrible.
16: Nosotros quisiéramos también saber cómo vamos a hacer nosotros porque tampoco tenemos donde vivir. Aquí entonces estamos en una carpa y estamos esperando la solución.
14: Veneçuela busca recuperar alguna normalitat i una dada ho demostra. D'alguna manera s'han reactivat els vols de deportats veneçolans des dels Estats Units. Ha aterrat al país sud-americà un avió de repatriats expulsats dels Estats Units, un pont aeri que havia quedat en pausa precisament pel doble terratrèmol.
6: D'aquí 5 minuts seran 10:45 de la nit. L'exconseller de la Generalitat, Jaume Giró, trenca definitivament amb Junts i estripa el carnet del partit. Després de mesos de distanciament amb la direcció per desavinences en l'estratègia política, l'exdirectiu, també de la Caixa, ha deixat de ser militant de la formació. Ara fa un any ja va abandonar el seu escó al Parlament i va sortir de l'executiva juntaire. Giró ha estat una figura clau del sector més pragmàtic de Junts. Com a conseller d'Economia, el govern de Pere Aragonès ja es va mostrar contrari a la sortida de Junts de l'executiu de coalició. Des de llavors fins ara s'ha queixat diverses vegades de l'excés de tacticisme dels partits i de la poca prioritat que es dona als interessos del país. Una de les últimes discrepàncies ha estat arran del nou model de finançament. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio la setmana passada, Giró va defensar la proposta pactada entre Esquerra i el govern espanyol i, de fet, va demanar el que fins ara era el seu partit, a Junts, que hi votés a favor.
17: Aquesta proposta, que evidentment no és la panacea i no és tot el que Catalunya mereix, sí que és un avenç objectiu i una passa endavant objectiva.
6: La baixa de Giró s'assuma a la de l'exdiputat de Junts i exmembre de la Mesa del Parlament, Eusebi Camp de Pedrós, que ha decidit tancar el seu pas per la política ara que el Suprem li ha aplicat l'amnistia. I avui també hem sabut que l'Europol torna a incloure l'independentisme català en el seu informe anual sobre terrorisme. El document menciona el moviment a l'apartat de terrorismes etnonacionalistes i separatistes, però diu que no s'aprecia cap indici de capacitat per a una violència sostinguda i també afegeix que es manté fragmentat i operativament fràgil. Aquest organisme comunitari, l'Europol, ha tornat a posar a la llista només un any després d'excloure'l per la pressió que havien exercit Esquerra i Junts. Aquest dossier de l'Europol s'elabora a partir de la informació que li transmeten els governs dels estats membres.
3: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
6: La Guàrdia Urbana de Barcelona intensifica la lluita contra el consum de drogues i els punts de venda. Sota el nom de Pla Druida s'augmentaran els controls tant a la via pública com als locals privats. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, posa l'accent en l'activitat a peu de carrer.
18: Quan parlem del menudeo, parlant col·loquialment, o d'aquests punts de venda de droga més bàsics que estan insertats en alguns barris, també incideixen sobre problemàtiques que molesten moltíssim i que activen el 112. Aquesta és la nostra capa, la que volem treballar.
6: Però no només això, l'Ajuntament també vol posar el focus sobre els clubs canàbics. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, avisa que s'incrementaran les actuacions contra aquests locals per via administrativa i penal.
19: Els clubs canàbics no haurien d'estar presents. La legislació és la que és. Tenim un excés de garantisme legislatiu que intentarem combatre. Això no és una responsabilitat ni de l'Ajuntament ni de la Guàrdia Urbana, però amb tots els poders legislatius i executius que ho puguen fer, seguirem pressionant, perquè aquesta és una activitat que no hauria de tenir cabuda en la nostra ciutat.
6: Segons la Guàrdia Urbana, el consum de drogues a Barcelona és majoritàriament recreatiu i s'ha incrementat en els entorns d'oci. La droga més consumida és precisament el cannabis. I el Departament d'Educació ha adjudicat més de 86.500 places de formació professional de cara al curs que ve. Són 5.000 places més que l'any passat. Això ha comportat que s'hagi reduït substancialment la llista d'alumnes que es passaven bona part de l'estiu pendents d'una plaça, una de les polèmiques que ha arrossegat la conselleria els últims anys. Segons el Departament, l'augment de places adjudicades s'explica per la millora en el procés de preinscripció. Tot i així, encara hi ha 13.000 estudiants que no han obtingut plaça per estudiar cicles formatius i s'hauran d'esperar al setembre. Dos de cada tres estudiants han aconseguit la plaça que havien demanat en primera opció. Els estudis més demanats són els de cures d'auxiliar d'infermeria i gestió administrativa, en el cas dels graus mitjans, i administració i finances i educació infantil en els superiors.
3: 3Cat Info.
6: I a Benidorm, a la Marina Baixa, la policia ha tornat avui als familiars l'urna funerària que hi va aparèixer per sorpresa en una taquilla d'un supermercat. I al contrari del que molts ens havien pensat, no és que se l'haguessin oblidat. Informa des de València, Alba Barbosa.
20: La família havia deixat les cendres del familiar expressament a la taquilla perquè a casa estan fent reformes i consideraven que al supermercat l'urna estaria més ben resguardada. La policia municipal els ha pogut identificar després de fer una crida per xarxes per localitzar els familiars del difunt, pensant-se en un principi que es tractava d'un oblit. La policia ha custodiat l'urna des que ahir l'encarregada del supermercat de Benidorm els va alertar de la troballa mentre revisava les taquilles de l'establiment.
6: Gràcies, Alba. Arribem així a 3:15 de la nit.
3: El temps.
6: La crònica a aquesta hora amb Néstor Gómez.
21: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per la retirada total de les tempestes que ens han acompanyat durant la tarda i que avui han tornat a ser intenses. Ahir ho feien al Solsonès en forma de pedregada de la mida de pràcticament de 5 centímetres de la mida d'un ou. Avui ha sigut per intensitat de pluja que ha superat la xifra dels 70 litres per metre quadrat. És el cas de Santa Maria de Besora, amb 75 litres caiguts bàsicament en una hora. Aquestes precipitacions precipitacions. Amb la retirada del sol, els hi falta energia als núvols per créixer, de tal manera que desapareixen. I tot això donarà pas a un dimecres molt tranquil durant tot el dia, amb un ampli domini del sol. De bon matí, amb una mica de tramuntana al nord del Cap de Creus, i durant la tarda no hi haurà tramuntana, però sí que tindrem núvols al Pirineu que poden deixar algun ruixat, alguna tempesta, preferentment a l'àrea del Ripollès, de la Garrotxa, però, en principi, sense la intensitat de les darreres hores ni dels darrers dies. El que sí que tindrem demà possiblement serà una aturada pel que fa a les temperatures. No pujaran més del que han pujat avui. Recordem que avui han pujat fins als 39 graus a Vinebre. Demà poden baixar les Terres de l'Ebre. Baixarà una miqueta la calor, afluixarà una miqueta cap a Ponent, però en canvi s'intensificarà una miqueta més a la costa central. Màximes que poden arribar a la costa entre els 32 a 33 graus.
1: Gràcies, Néstor. Doncs justament en relació amb aquesta previsió meteorològica, Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat després que les tempestes d'aquesta tarda no han provocat grans danys. Declaracions a 3CAT Info, Imma Soler, subdirectora operativa de Protecció Civil, confirmava que, malgrat les pluges intenses i les pedregades que han caigut a Osona i alguns punts del Berguedà, no hi ha hagut incidències remarcables.
2: Però que nosaltres coneguem, no han tingut un resultat greu ni que sigui destacable. No descartem que pugui haver-hi algun punt on la pedra o el vent hagi pogut fer una malifeta amb alguna teulada o amb algun punt, però que hagi sigut amb conseqüències de danys cap a persones no en tenim coneixement.
1: De la desena d'avisos relacionats amb la tempesta que han rebut els bombers, destaca la petició d'ajuda d'un campament escolta a Sant Quirze de Besora, els que han enganxat la calamarsa quan muntaven les tendes. La resta d'incidències han estat bàsicament per caigudes de branques. També ha caigut un arbre a la via del tren que ha obligat a interrompre la circulació de trens de la R3 entre Vic i Ripoll. De cara a demà dimecres encara hi poden haver tempestes al Ripollès i al Berguedà, però almenys de moment no hi ha avisos per temps violent.

0: Més notícies. L'Ajuntament de Palamós, al Baix Empordà, ha presentat una denúncia a la policia local per la vandalització de les boies que marquen el límit d'accés dels vaixells. Coincidint amb això, també han acabat de reposar les balises que es van destrossar la setmana passada i han demanat més vigilància a Mossos i agents rurals. Informa des de Palamós, Fèlix Martín.
1: Els Mossos responsabilitzen del sabotatge els mateixos navegants que rebutgen tenir la barca ancorada a una certa distància de la platja. Hi ha una investigació oberta i ara s'hi afegeix la denúncia que aquest dimarts ha presentat l'Ajuntament de Palamós. Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, en declaracions a 3Cat Info, demana respecte als usuaris i, a la vegada, més controls.
2: Els diferents cossos que tenen competències marítimes, Mossos d'Esquadra i agents rurals, que posin accent en aquesta vigilància per, doncs, també ajudar-nos a preservar aquest propi sistema.
1: A més de les petites cales de Palamós, també van vandalitzar la setmana passada les boies de Mont-ras. Saltar-se al límit de les boies i arribar amb vaixell a primera línia de platja pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
0: Gràcies, Fèlix. Doncs de la costa passem ara a l'interior, tot i que no abandonem, en certa manera, el medi aquàtic, perquè ara el centre de la polèmica és un parc solar flotant. El parc solar flotant més gran de Catalunya, que sembla que s'endarrereix una vegada més. Aquest parc solar s'ha construït en una bassa del canal Segarra-Garrigues. De fet, ja està instal·lat, les plaques ja estan col·locades, però no poden funcionar perquè falten tràmits. Aquesta situació complica la vida als regants. Ho critiquen perquè no poden amortitzar la inversió que van fer en el seu moment. Lleida, Júlia Albacar.
3: La instal·lació de les plaques a la bassa fa dies que està acabada, però encara falta enllestir alguns tràmits per part de l'empresa promotora i, per tant, el parc no s'ha pogut posar en marxa. L'any passat ja es van ajornar les obres perquè coincidien amb el període de nidificació d'algunes aus. El president del canal Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, lamenta el retard.
4: Sí, aquesta bassa han tingut tota la mala sort del món, perquè fa dos anys ja van començar bé. Fa un any i mig ja podien estar produint. I per motiu d'un altre no tenim encara no en marxa.
3: I critica les dificultats de tramitació d'una opció, la dels panells flotants a l'aigua, que es plantegen justament com una alternativa d'energia renovable que no ocupa sòl agrari.
0: Seguim parlant encara del món rural, perquè la Fira del Camp Català, Firagost, de Valls a l'Alt Camp, celebra la 70a edició pensant en les transformacions que haurà d'afrontar en un futur. Avui ha arrencat amb un 20% més d'expositors i la previsió d'arribar als 50.000 visitants. Tarragona, Ricard Buigas.
5: Cooperatives i productors agrícoles, alimentaris i artesans preveuen una edició amb moltes vendes. El president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, diu que treballen amb l'objectiu d'assolir la presència de totes les denominacions d'origen del país.
6: Ens agradaria arribar a convertir la Firagost amb la Fira de les D.O. catalanes, on tots els productes de Catalunya d'estiu vinguessin a presentar-se aquí i els que no siguin d'estiu vinguessin a promocionar-se aquí.
5: Entre els expositors, persones com el Pep Vidal de la cooperativa Socarrel de Bràfim o l'Isel Martínez d'Elixir de Ponent.
7: Nosaltres portem la nostra verdura, som productors de verdura i d'oli ecològics i ara estem començant a fer elaborat.
8: Matèria prima de proximitat i de qualitat. Ens enfoquem en que la gent tingui diferent experiència i que tinguin més sabor a la matèria prima, per això dic, i no l'alcohol.
5: Firagost arriba a la 70a edició amb la idea de transformar-se per adaptar-se a les noves demandes del públic i els clients sense perdre l'essència.
9: 3Cat Info.
0: Obrim ara pàgina cultural i ho fem amb una informació que hem sabut fa tot just una estona. Ha mort als 82 anys el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela. Va compartir generació amb figures com Camarón de la Isla, Paco de Lucía i Enrique Morente, amb qui va col·laborar estretament durant dècades. Nascut a Granada el 1944, Pepe Habichuela pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc, un gènere que va contribuir a renovar i apropar a nous públics. Entre les personalitats que han expressat el seu condol hi ha el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que n'ha destacat la contribució al patrimoni cultural de l'Estat. I ara parlem de circ, perquè l'espectacle Nits de Circ, que fins ara havia triomfat a Besalú i Roses, afegeix una nova parada a la seva proposta sota les estrelles. És en aquest cas a Palamós, on farà 6 representacions. En total seran 15 funcions i comptarà amb els prestigiosos trapezistes Flying Caballero. Informa Valeria Obereda.
10: Són el plat fort d'aquest any, la formació nord-americana especialitzada en trapezi volant, considerats una de les grans referències mundials i guardonats amb nombrosos premis del món del circ, també amb el prestigiós Festival de Monte Carlo. Aquest any, el Nits de Circ bat rècord de participants a la pista amb 29 artistes internacionals. Genís Matabosc és el director de Nits de Circ.
11: que és un circ d'altíssima qualitat. Es munta un circ sencer, la seva grada, pista, l'orquestra, l'escenari, però sense la lona, el que permet efectes màgics, que és veure les atraccions aèries doncs, sota els estels.
10: Les funcions de 90 minuts es faran entre el 12 i el 30 d'agost.
0: I el Ministeri de Consum multa els organitzadors del Reggaeton Beach Festival amb 320.000 euros per pràctiques abusives. L'empresa prohibia als assistents entrar a menjar o beguda i també cobrava per poder sortir i tornar a entrar al recinte. La denúncia la va presentar l'Associació de Consumidors Facua i demana que la mesura s'estengui ara a altres festivals, com el Primavera Sound o el Sonar. Sentim el portaveu d'aquesta entitat, Rubén Sánchez, en declaracions a Catalunya.
12: Estamos hartos de denunciar esos festivales. O sea, es que es raro encontrar un festival en España que no hayamos denunciado en los últimos años. No se aplican multas por parte de las administraciones autonómicas y municipales por falta de voluntad política. Parece que los gobiernos autonómicos y locales están muy contentos con que haya empresas que montan eventos que traen turismo y les da igual que esas empresas se dediquen al fraude.
0: Facua dubta que la multa es pugui arribar a cobrar mai perquè el festival va anunciar el juny que cancel·lava els concerts d'aquesta temporada per la seva situació financera. I acabarem aquest bloc d'informació cultural parlant-vos de la pel·lícula Barbie, de la previsible seqüela, la segona part d'aquesta famosa pel·lícula, que ara mateix perilla per les exigències salarials dels seus dos protagonistes. Segons publica The New York Times, Warner, la productora de la pel·lícula, no estaria disposada a pagar els sous que demanen les dues estrelles, a més d'una participació en els beneficis que generi el nou film. En el cas de Ryan Gosling, la petició és de 20 milions de dòlars, quan la primera entrega va ser de 12 milions i mig, i l'altre protagonista, Margot Robbie, no se sap quants diners demana, però sí que en vol més que en la primera part de la pel·lícula. Recordem, fa 3 anys Barbie es va convertir en un èxit rotund de taquilla quan va recaptar prop de 1.500 milions de dòlars a tot el món.
9: Esports.
0: Arribarem a les 11 de la nit amb la informació esportiva i l'Oriol Corral, bona nit.
13: Bona nit. El Barça presentarà demà dues noves incorporacions. Per l'equip femení de futbol, presentarà la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant €1,5 milions pel traspàs al Manchester City anglès. Es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli ha signat fins al 2030, ha arribat avui a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
14: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
13: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. I d'altra banda, en bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic, Aleksandar Sekulić. Arriba demà a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorporarà a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. Seguim amb actualitat del Barça perquè Joan Laporta ha reaparegut avui després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Bisibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8,5 milions d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031.
15: My first days has been very great.
16: Els meus primers dies han estat genials. M'han rebut com si ja formés part d'aquesta gran família. I els hi estic molt agraït. Ser aquí i veure el club amb els meus propis ulls és una sensació diferent i molt bona. Estic molt content de ser aquí. Quan era nen somiava a jugar per un gran club com el Barça. Així que ser aquí és tot un somni.
15: Being here is really a dream for me.
13: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial avui la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
9: 3CAT Info.
13: I a l'Espanyol, el davanter Quique García passarà demà per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït al minut 18 de l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough anglès per unes molèsties musculars. I avui el club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió. Iris Thió ha guanyat avui dues medalles més al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Al matí, l'or en solo tècnic, i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Demà tindran una nova final en la categoria d'equip acrobàtic. Iris Tió, per tant, ja ha guanyat 5 medalles. Sentim les valoracions d'Iris Tió després de l'or d'avui.
17: Bueno, noto una mica amb els crits, no?, i amb els ànims i tot que em van donant, però és una cançó que m'encanta, que ja des del primer moment que la vam començar a muntar m'agrada moltíssim i connecto molt amb ella, i també gràcies a la Gemma, a l'Andreu, a la Judit i a l'Andrea, que m'han ajudat, cada una amb la seva especialitat, m'han ajudat a crear aquest solo tan xulo.
13: La nedadora catalana tindrà demà l'opció de guanyar la 6ª medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic. La ciclista suïssa del Movistar, Marlen Reusser, ha guanyat la 4ª etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres en final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11ª posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. Així ha explicat l'etapa d'avui als micròfons d'Eurosport.
18: Esta tarde, antes de salir de la crono, sí que ha habido un momento que he dicho wow. Más que nada también porque eso, se ha hecho un boom que todo el mundo esperaba muchísimo de mí, como si fuera una especialista de crono, y realmente es mi primera crono real, entonces tenía un poco dudas de cómo iría. Pero bueno, también es eso, dentro de mí tenía mucho que sacar, yo creo, hoy, y ya me ha ido bien poder apretar y sacar un poco todos los pájaros mentales que tenía.
13: A la classificació general, Blasi escala fins a la 7ª posició a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Demà es disputarà la 5ª etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos de segona categoria. I acabem destacant que el Barça de futbol femení també ha anunciat que l'equip jugarà un partit amistós contra el Manchester City. Serà el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester.

0: Dimarts 4 d'agost del 2026. Com estan? Mentre Sergio Dalma cantava al festival Jardins de Terramar el passat dissabte, agents de la Policia Nacional eren a punt de detenir i capturar un dels fugitius més buscats de Suècia. Amb el renom de l'Escobar d'allà. O sigui que poca broma. A qui es buscava per presumptament estar al darrere de 20 delictes d'extrema violència, entre ells assassinats i homicidis. Una d'aquelles informacions que lleugen per un costat i glacen una mica la sang per l'altre. No ens preguntin on s'amagava, perquè són imatges de matinada i només es pot intuir una casa amb jardí, tot i que la Policia Nacional deia que era una casa unifamiliar en un barri d'alt estàndard. En uns moments ho expliquem. Mentrestant, la penya barcelonista anuncia que ja té nova seu social a partir de la primera jornada de Lliga. Al primer pis del restaurant El Nou Xampú al Passeig Vilanova número 6. Tots els partits amb pantalla gran i el retrobament d'aquell ambient que durant tant de temps es va viure a la seu històrica del carrer Illa de Cuba. I ja que estem parlant de locals que tornen a reviure, s'anuncia per demà a les 10 de la nit la reobertura, la reinauguració, del bar Titos el 1 de maig, en aquest degoteig que a poc està intentant recuperar l'esperit del carrer. El dia en què saludarem a David Rossell, perquè el que també torna és el minigolf del Vinyet, que l'estiu de l'any passat, l'agost del 2025, s'acomiadava. I això, uns emprenedors sitgetans, vinga, agafem-lo i a donar-li una nova vida. Per tant, bones notícies, no ho dubtin, que també hi ha bones notícies de tant en tant enmig d'alguns esglais com el del passat dissabte.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.
0: Els que hagin d'anar a l'aeroport del Prat, els que hagin d'agafar l'avió, creuin una miqueta els dits, perquè els treballadors de l'empresa Ground Force, que és una de les empreses que gestiona els equipatges a l'aeroport del Prat per les companyies Air Europa, Lufthansa, KLM, Air France, Qatar o Etihad, entre altres, estan de vaga. I estan de vaga indefinida. Hi ha serveis mínims, però els ho diem perquè prenguin temps, si és que han de començar les vacances, si han d'agafar l'avió alguna destinació a la qual operin aquestes companyies, perquè l'empresa Ground Force, l'empresa de gestió d'equipatges, està de vaga i està de vaga indefinida. A veure com es resol aquest assumpte. Avui que s'ha fet clar d'aquella manera, a les 6:20 i el sol ha sortit a les 6:50. El sol es pondrà a les 9:06 i es farà fosc a les 9:36. El dia s'escurçarà 2 minuts i 9 segons. Tindrem 14 hores i 15 minuts de llum solar i 9 hores i 44 minuts de foscor. Què tindrem avui? Doncs, com els comentàvem, després del repàs als titulars dels diaris, amb en Pitu Valera saludarem en David Rossell, perquè aquesta és una molt bona notícia. L'agost de l'any passat no estem parlant de, els que tinguin més història, eh? No és el Chezjuan, això, eh? És el minigolf del Vinyet, el que està situat, o que estava situat al costat de la carretera, just al Garden. Bé, doncs, allà. L'any passat, l'agost del 2025, s'acomiadava de la seva activitat el minigolf i ara dos empresaris sitgetans el tornen a posar en marxa. Doncs saludarem a David Rossell perquè ens expliqui aquesta història del minigolf recuperat, com s'ha intentat això, com ha anat l'iniciativa, en definitiva. Segurament, com escoltaran d'aquí uns moments, quan teníem a les Vinyets i els administradors del santuari fa 4 dies, en Dani Ferraró ens deia és que molta gent anava al Vinyet i aleshores aprofitava quan acabava la visita i quan acabava de veure la fira i tot plegat, doncs a fer una partida al minigolf del Vinyet, i és veritablement cert. Bé, doncs aquest any ja ho podran fer probablement. Amb en David Rossell en parlarem d'aquest projecte, desitjant òbviament tota la sort del món, com els comentàvem, demà que també està prevista la inauguració del Titos al carrer 1 de maig. Després saludarem a Gemma Graells. La senyora Graells és la hotel manager de Casa Met a Sitges i a Barcelona. Anem a fer una mica de història per explicar-ho bé. Recorden el Capri, recorden Los Arcos, recorden la família Carbonell Mallado, recorden Aquesta època històrica de la hostaleria sitgetana, el Capri, l'Acapulco... Bé, un fons d'inversió i, sobretot, una empresa molt important radicada a Dubai, que és Sunset Hospitality Group, va comprar tot el que és aquest entorn del Capri. Capri, algunes de les torres, Los Arcos, etc, etc. Aquesta empresa mare, radicada a Dubai i que té com a capdavanter un empresari espanyol, té una divisió que és la d'hotels i resorts. Aquesta divisió va comprar el Capri i aquesta divisió també va comprar el gran hotel La Florida de Barcelona, l'hotel que hi ha al Tibidabo, darrere el Tibidabo, un dels grans hotels de Barcelona, però també un dels hotels més complexos de gestionar. Ha tingut diverses vides l'hotel La Florida, que és un hotel de gran luxe, i aquesta empresa, Casa Met, de Sunset Hotels i de Sunset Hospitality Group, l'ha comprat. Bé, doncs aquesta empresa ha comprat l'hotel La Florida i ho gestiona, i aquesta empresa també ha comprat l'hotel Capri després d'una reforma d'aquelles com una casa. Capri, Los Arcos i les torres del costat s'han convertit en l'hotel Casa Met Sitges. És un hotel de luxe, 38 habitacions, una zona de restauració important, una zona de wellness, i per tant, diguem-ne, una d'aquelles apostes potents pel turisme d'alta categoria. O sigui, diem turisme d'alta categoria perquè es fa una nit val 450-460 euros cap amunt. O sigui que, poca broma, eh? A un costat l'hotel Mim, que saben que ara ho gestiona Melià, a l'altre costat l'hotel Casa Met, a l'inici de l'Avinguda Sofia. Bé, doncs parlarem en Gemma Graells, perquè el responsable d'aquest grup inversor diu, entre altres coses, que Espanya ha creat una indústria turística basada en volum i ara necessita una hostaleria d'experiències més premium. Ja ho sap, encara ha d'assistir això de les experiències. Les pel món cercant experiències a nous hotels. No és allò de l'habitació, que la volen doble, que la volen simple, que la volen tal. Ara hi ha moltes més coses a oferir en el sector hoteler. I a la tercera hora de programa, ahir els ho comentàvem, i aquesta és una entrevista que ens vindrà molt de gust, perquè ell va arribar el diumenge, estem parlant de Hugo Bravo, i avui el saludarem a l'estudi, tranquil, al costat del seu preparador físic, d'en Víctor Rubio, perquè ha tingut un paper també fonamental, en aquest trajecte enorme de 1.250 quilòmetres entre París i Sitges. A fe de Déu que aquesta arribada de Lugo, que aquest vídeo de l'arribada de Lugo, això no ens havia passat mai, eh? Ni en Festa Major, ni en Carnaval, ni en res. El vídeo més vist, el nostre vídeo més vist a Instagram, és aquest de Lugo arribant a Sitges el passat diumenge a la Fregata. 45.000 visualitzacions d'aquest vídeo, 1.350 likes, en fi, una petita bogeria. Bé, doncs avui parlarem amb Lugo, parlarem amb el seu preparador físic, Víctor Rubio, i ells ens comentaran tota aquesta experiència que ha tingut un objectiu, i un objectiu magnífic, que és aconseguir recursos per l'investigació del càncer infantil. Vinga, anem a l'agenda per aquests propers dies. Comencem, hores d'ara, i fins a l'una del migdia. S'ha afegit un nou espai, als que hi ha a Sitges, en el marc de la campanya per donació de sang, perquè encara no ens havíem trobat en què hi hagués l'equip del Banc de Sang a l'espai Joan Tarrida. Bé, doncs l'espai Joan Tarrida és aquest matí, entre ara mateix i la una del migdia, centre de donació de sang. Per tant, si ho tenen més o menys a mà, evidentment poden demanar tongada, eh? Però si poden passar per allà tranquil·lament, a partir de les 9 fins a la 1 del migdia, l'espai Joan Tarrida, hi ha el banc de sang. Per tant, tots aquells que vulguin donar sang a l'espai Joan Tarrida aquest matí, i s'afegeix l'espai Joan Tarrida als altres que Sitges ha tingut. Em sembla que la propera donació de sang serà el 12 d'agost, el dimecres 12 d'agost, és a dir, aquest dimecres no, el dimecres de la setmana que ve, però això els anirem informant. Avui dimarts que torna al Festival Jardins de Terramar, avui el protagonista serà, primer, a les 8 del vespre, en el cicle Imprescindibles, Senyor Corella, i a partir de les 10 de la nit, Quim Masferrer, l'espectacle de Quim Masferrer, l'espectacle del Foraster, aquesta nit al Festival Jardins de Terramar. Això pel que fa al festival, però el Museu Maricel, a partir de les 8 del vespre, al Mirador, torna Retrio. Òscar Ferret, Joan Pinós, Pinyo Martí, al Mirador del Museu Maricel. Recordin que al Museu Maricel hi ha aire condicionat. O sigui que vostès estan anat pèl plantats tranquil·lament al Mirador, deixen de banda la xafogó, la calor i tot això, i s'estan allà tranquils i bé gaudint de Retrio. Òscar Ferret, Joan Pinós, Pinyo Martí, 15 euros l'entrada al Museu Maricel avui a partir de les 8, jazz al Mirador. I en el marc del Sitgestiu 2026, avui també hi ha visita comentada al Palau Maricel. En castellà a les 11 i en català a les 12. Avui, visita guiada al Palau Maricel a partir de les 12 del migdia, en català i a partir de les 11 en castellà. El preu, 12 euros. És una altra de les activitats del Sitgestiu 2026. I demà dimecres, la festivitat de la Mare de Déu del Vinyet. Potser més que explicar-los jo mateix, doncs agafem a l'administrador Dani Ferrarons, com ho explicava fa una setmana.
2: El dia 5, sí, la missa a les 8 del matí.
3: Sí.
2: Celebrada pel pare Enríquez, com cada any.
3: Sí.
2: Després hi haurà el cambril obert durant tot el dia, ininterrompudament, migdia també inclòs. Perquè la gent pugui anar-hi durant tot el dia. A vegades a la tarda es creen aquelles cues tan llargues, no?, que fa, ostres, tant per vendre ciris com per pujar al cambril, doncs durant el matí i durant el migdia també s'hi podrà anar, durant tot el dia. A les 11 hi ha la missa, diguéssim, la missa concelebrada, l'oficial, les autoritats, etc. Les dues misses, gràcies a Déu, tenen molt de públic.
3: Sí. Molt.
2: Molt. Molt públic. Molt. Tant una com l'altra.
3: La de les 8 del matí és increïble. Jo que jo sóc de les que hi vaig corrent,
4: Sí. Ella és de les que es fa la foto abans,
3: Sí, sí. Nosaltres tenim... Hi ha un grupet, no?, que tenim com el privilegi que ens, que ens atorga les organitzadores, que és que arribem corrent i abans de la missa ens deixen pujar de la cambril i fer la foto. Però és veritat que està a les 8 del matí,
4: ja,
3: que ja no hi cap ningú. Ja n'hi cap ningú en aquella missa. És a dir, que realment tenen molt de seguiment. Sí, sí. Segueix, Dani.
2: Doncs a les 11 la missa solemne, amb la participació del cor dels amics de l'orga. Aquest enguany, com a novetat, el pubillatge de Sitges faran les ofrenes. Doncs molt contents també, nosaltres, sí, i ells també. I després de la tarda ja, doncs, a part de la veneració de la imatge, com hem dit, i el cant dels goig i res del rosari, també hi ha els actes populars, que hi ha la fira d'artesans, allà al parc del Vinyet, a davant, amb totes les paradetes de menjar, d'activitats per nens, sí, etcètera. I la venda de coques i servei de bar a la Pineda, a l'altra banda, i l'audició de sardanes a les 7 amb la cobla sitgetana. I per últim, doncs, el castell de foc a les 10 de la nit, com sempre. A més, enguany torna a estar obert el Xic Golf, que molta gent venia al Vinyet i després anava al Xic Golf o abans, i els últims anys l'havien tingut tancat, doncs aquest any, enguany...
4: Sí, és que al final no s'hi deu construir res, allà, o...
3: De moment han agafat el David Rossell i germà.
4: El David Rossell!
3: A veure si els podem portar un dia i que ens expliquin una mica com ha anat això, però sí, està obert i estarà obert.
5: De fet, jo vaig estar molt contenta de veure que estava obert una altra vegada. Els meus fills ahir em miraven amb cara rara. Ells no ho sabien, clar, ells no l'havien vist obert, i m'estava mirant al pal, què està fent la mama, que està tan contenta perquè han obert una cosa que no sabem de què va. Dic, us hi portaré una tarda.
4: Sí, s'ho passen estupendo.
5: I entendreu el per què de tot plegat.
3: Els encantarà, clar.
0: Una prova de paciència, i també per passar-s'ho bé, El Xic Golf, el minigolf, el golfito, cadascú li ha dit de qualsevol manera. És clar, com que va haver una època en què Sitges en teníem tres, I era un... Diríem que era un... una d'aquelles propostes de lleure veritablement viral i intergeneracional. Perquè era una proposta d'aquelles familiar. Pares, mares, fills, avis, nets, tots plegats allà i a veure qui se'n sortia millor. Bé, que tot plegat venia perquè demà és el Vinyet, la celebració tradicional al Santuari del Vinyet en honor a la Mare de Déu. Demà també, que és un dia clau per les paradetes. No només les paradetes de Festa Major, n'hi haurà d'altres també, però les paradetes de les colles de Festa Major. De fet, demà enceten ja el tret inaugural que ens portarà a Sant Bartomeu 2026. La comissió de Festa Major, demà, paradeta al Vinyet a partir de les 6 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Per tant, tots aquells que vulguin marxandatge al programa de la Festa Major, ja no diem els tíquets pel sopar popular, perquè, com els comentàvem, es van esgotar tots en un no-res, però la comissió tindrà la paradeta i també vàries de les colles de Festa Major, en especial les colles de foc amb samarretes amb valor afegit que totes presenten, en fi, amb detalls d'aquells que fan Festa Major i sobretot pels col·leccionistes, detalls d'aquests que val la pena tenir a casa. La paradeta de la Festa Major, que l'endemà del Vinyet, a partir del dia 6 d'agost, ja estarà al cap de la vila, del 6 al 18 d'agost, és a dir, del dijous dia 6 fins al dimarts dia 18, perquè el 19 ja és el pregó. Dimecres 19 és el pregó. Per tant, del 6 d'agost al 18 d'agost, la paradeta de la Comissió de Festa Major estarà al cap de la vila a partir de les 7 de la tarda i fins a les 9, i, òbviament, les paradetes també d'altres colles. La paradeta de Festa Major estarà al mercat el divendres dia 7 i el dissabte dia 8, el divendres matí tarda i el dissabte al matí. No ens movem de demà, Diada del Vinyet, perquè el festival Jardins de Terramar continua demà a les 8 del vespre amb Glòria Freixas i Alejandro Leguizamo al Village del Terramar dins el cicle Imprescindibles, al preu de l'entrada 5 euros, i demà és la nit d'aquesta revisitació dels Air, Wind & Fire Experience. Demà a les 10 de la nit al festival Jardins de Terramar. Pel que fa referència al dijous, el festival continuarà, els diem ara així més ràpidament algunes de les activitats d'agenda. El dijous amb Ara Malikian, el violinista Ara Malikian, i el divendres dia 7 amb, en aquest cas, Rosana. Per tant, el festival que continua. Més propostes musicals, perquè serà un cap de setmana de moltes propostes musicals, sobretot el diumenge que tenen el concierto de Aranjuez al Prado dins el Mediterranean Guitar Festival. Al Prado també al vespre tenen un concert de la colla La Trinitat, de la colla de Grallers, La Trinitat de l'Escola de Grallers, al Festival Jardins de Terramar diumenge, l'espectacle dedicat a Michael Jackson, o als Jardins de Retiro tenen jazz amb el Canon and Rossi Quartet, amb Jorge Rossi al vibràfon, Michael Cannon al piano, Horacio Fumero al contrabaix i Guillem Arnedo a la bateria. Hi ha moltes propostes musicals aquesta setmana i moltes que valen la pena. I ja que estaven en Festa Major, doncs vinga, tirem una mica de cara a la setmana que ve, per si s'ho volen ja marcar allò a la nevera, en aquesta prèvia de Festa Major. Dues xerrades de Festa Major. La nostra intenció és enregistrar-les totes dues i que vostès les puguin escoltar a través del nostre web i també a través en directe en aquesta sintonia. Primera xerrada de Festa Major, taula rodona a la Gralla, el proper dimarts dia 11, a les 8 del vespre. Atenció al títol, taula rodona, promoció o prostitució de la festa. Protocol, atracció turística i coherència. Aquest és el títol de la taula rodona per al dimarts dia 11. A la Gralla, promoció o prostitució de la festa. Protocol, atracció turística i coherència. No sabem encara els ponents, quan els sapiguem ja els comentarem, però el títol és evident que no deixa indiferent. Dimarts dia 11. I les xerrades del Janios, que començaran el dijous 13 d'agost. N'hi ha dues de previstes, el dijous 13 d'agost i el dijous 20 d'agost. Us podem dir la del dijous, dia 13 d'agost, a 2:15 de la nit, una xerrada castellera. És possible consolidar una colla de 8 de Sitges, amb Marc Ill, cocap de colla de la Jove de Sitges, amb Toni Bach, excap de colla dels Castellers de Vilafranca, i amb Elisenda Rovira, que és periodista i castellera dels Castellers de Vilaseca. Ells seran els protagonistes d'aquesta xerrada dels Janios el proper dijous, 13 d'agost, a partir de 2:15 de la nit.

Vinga, anem per unes quantes informacions d'aquelles... Ben bé, aquesta sí que veritablement ha cridat l'atenció. Tenen publicat al nostre perfil de Twitter i també al nostre perfil de Facebook el vídeo que ha compartit la Policia Nacional amb els mitjans sobre aquesta detenció. La Policia Nacional ha detingut a un dels fugitius més buscats de Suècia. Agents de la Policia Nacional van detenir la matinada del passat 1 d'agost a Sitges, un dels fugitius més buscats per les autoritats de Suècia per la seva presumpta implicació en un total de 20 delictes d'extrema violència, algun d'ells per assassinat o homicidi de persones pertanyents a altres grups criminals. Recordin que el que diferencia fonamentalment un homicidi d'un assassinat és la intencionalitat. En un homicidi es causa la mort d'una persona, però en principi no se suposa la intencionalitat que se li suposa a un assassinat. En qualsevol cas,

assaltants es varen dur a terme tots aquests atacs criminals. És a dir, tots aquests fets van passar l'any 2024. Se l'acusa, a més, de desenvolupar un paper d'ensinistrador de joves que eren reclutats per realitzar les execucions i els atacs organitzats i els quals, segons els investigadors suecs, entrenava per utilitzar armes i explosius que ell mateix els proporcionava. Vaja, com a la màfia. Tot un seguit de joves que es destinaven a assassinar o extorsionar a persones. Les investigacions varen començar el mes de juny de l'any passat, el mes de juny de l'any 2025, després de diversos mesos d'intercanvi d'informació entre les autoritats espanyoles i sueques i després de nombroses gestions practicades durant el procés, es va poder determinar que el fugitiu es trobava amagat a Sitges, on va establir un dispositiu de vigilància en els voltants de l'immoble en el qual residia, una casa unifamiliar en un vecindario de alto nivel. Això és el que diu la nota de la Policia Nacional. O sigui, repetim, a la casa va establir un dispositiu de vigilància, una casa unifamiliar en un veïnat d'alt nivell. Després de dies de vigilància, els agents van confirmar que el fugitiu es trobava a l'interior de la vivenda, sense abandonar-la, més enllà del jardí que l'envoltava. O sigui, gairebé estava aïllat en aquesta vivenda, coneixedor de la reclamació que passava sobre ell per delictes molt greus. Per aquest motiu, finalitza la nota de la Policia Nacional i, donada l'alta perillositat del reclamat, ja que existia la possibilitat que tingués armes i explosius al seu abast dins de l'immoble, es va sol·licitar l'entrada i registre en l'immoble en virtut de l'Ordre Europea d'Investigació i es va procedir a la seva detenció durant la matinada del passat 1 d'agost. O sigui que els veïns deuen estar allò de dir, mare, Déu, si ho teníem al costat de casa, aquest home. Bé, doncs la Policia Nacional va detenir a un dels fugitius més buscats de Suècia la matinada del passat dissabte a Sitges. Anem per coses millors. Les obres del Pont dels Ocells avancen segons el termini previst. Les obres del Pont dels Ocells al carrer Sant Honorat avancen segons el calendari establert. En aquesta segona fase, Adif treballa en la reparació de la part superior de l'estructura i ja tan sols queda treballar la nit del 10 a l'11 d'agost. Després s'aturaran les obres fins a l'octubre, el mes en què reprendran per enllestir-les. Aquest bon ritme dels treballs ha fet possible que s'elimini el tall de trànsit per sota el Pont dels Ocells, que ara s'establia entre la mitjanit i les 5 de la matinada. Només es mantindrà la nit del 10 a l'11 d'agost, que, com els dèiem, s'acabarà de polir l'obra. La bateria de contenidors del carrer Sant Honorat també es mantindrà al carrer de Pompeu Fabra fins al final dels treballs del Pont dels Ocells. Pel que fa a l'estacionament de vehicles, saben que tot el que és l'aparcament de Sant Honorat era l'aparcament destinat a la logística per aquesta obra. Aleshores, pel que fa a l'estacionament de vehicles, es recomana fer ús de l'aparcament públic gratuït del carrer de la Devesa, tot i que es preveu que la maquinària dels treballs que ara està ocupant l'aparcament deixi definitivament aquest espai el divendres 14 d'agost. És a dir, que en principi, des de la segona quinzena d'agost fins que es reprenguin les obres al mes d'octubre, l'aparcament del carrer Sant Honorat tornarà a estar disponible. Segona quinzena d'agost. Tant només cal una miqueta més de calma i podran recuperar tots aquells que eren habituals aparcant al carrer de Sant Honorat la possibilitat d'aparcar la segona quinzena del mes d'agost. Per tant, l'obra del Pont dels Ocells avança en el termini previst i hem d'esperar que tampoc hi hagi massa problemes a l'inici del curs escolar. Vinga, algunes coses més. S'ha obert la convocatòria d'ajuts per persones amb discapacitat igual o superior al 49%. Les persones empadronades a Sitges que tinguin menys de 65 anys i que disposin del certificat de discapacitat poden sol·licitar aquests ajuts socials a través de la seu electrònica de l'Ajuntament fins al 31 d'agost. Des del 3, és a dir, des d'ahir, i fins al 31 d'agost. Cal que disposin, evidentment, del certificat emès per l'Institut Català d'Assistència i Serveis i, en cas de persones menors d'edat, com els dèiem, amb discapacitat igual o superior al 49%, tutelades per una tercera persona o majors d'edat sense emancipació, cal que la persona que ostenti la tutela també estigui empadronada a Sitges. Les persones amb un grau del 49 al 64% de discapacitat i que compleixin

Els requisits poden rebre un import de fins a 300 euros. Amb un grau de 65% o més, l'ajuda pot arribar als 500. Està oberta la convocatòria, per tant, dos ajuts per persones amb discapacitat igual o superior al 49%. I els bombers de Vilanova i la Geltrú. L'Associació de Bombers de Vilanova i la Geltrú ha enviat una carta als alcaldes i a les alcaldesses de la comarca i també una nota als mitjans en la qual es diu que avui, 4 d'agost, el parc de bombers de Vilanova i la Geltrú ha quedat per sota el mínim de personal per garantir el servei. Volem deixar clar, diuen, que aquesta situació no ve donada per una manca de voluntat de servei del col·lectiu, sinó per una deficient planificació de l'administració que sosté que el funcionament diari dels parcs, basant-se en el sobreesforç permanent de la plantilla, en lloc d'aplicar un model organitzatiu estable i respectuós amb els acords laborals. Una situació que comentàvem la setmana passada, o fa 15 dies, amb el director del parc de bombers voluntaris de Sitges. El parc de bombers de Vilanova i la Geltrú, per tant, diu que avui, 4 d'agost, el parc ha quedat per sota el mínim de personal per garantir el servei. El cos de bombers manté el seu compromís absolut davant de grans emergències, però no obstant això, diuen, els bombers de Vilanova i la Geltrú considerem que la ciutadania del seu municipi, en aquesta carta que adreça als alcaldes, mereix un servei públic basat en una gestió eficient i un respecte escrupolós a les condicions de treball dels seus professionals. No és menor el que ens va comentar el cap de bombers voluntaris de Sitges fa 15 dies i el que diuen els bombers de Vilanova i la Geltrú en aquesta carta i en aquesta nota de premsa que han enviat als mitjans. Vinga, i dues coses bones per acabar i anar ja cap a les efemèrides. La penya barcelonista de Sitges anuncia que ja té nova seu social. Molt contents de poder anunciar que a partir de la primera jornada de Lliga, saben que la primera, almenys la que toca ja d'allò, 23 d'agost. Bueno, la nostra penya barcelonista ja té local. Moltes ganes de que vingueu amb nosaltres a veure els partits del Barça i moltes gràcies al nou xampú per confiar en la penya. La penya barcelonista de Sitges té nova seu social al primer pis del restaurant del bar Nou Xampú, al passeig Vilanova número 6, a la primera planta, tots els partits amb pantalla gran, ambient blaugrana i penyista. Això és el que diuen des de la penya, nova seu social. Per tant, adeu-siau, ara sí, a tota aquesta travessa en el desert des que va tancar la penya barcelonista del carrer Illa de Cuba. Bé, doncs se cercava un local, finalment, nou local al bar Nou Xampú, al passeig Vilanova número 6. I demà reobre el Titos. Al carrer Primer de Maig torna una llegenda, diu la publicitat. El Titos, un dels històrics del carrer Primer de Maig, torna a obrir demà a partir de les 10 de la nit la inauguració. I per altra banda, també demanen, a veure si hi ha una miqueta de sort, busquem fotos del Titos de totes les èpoques, en totes les seves versions, de tots els moments. Per tant, si algú té fotos del Titos, només cal que les adreci a aquest correu electrònic, titossitgespap@gmail.com. titossitgespap@gmail.com. Es busquen fotos del Titos de totes les èpoques perquè demà a partir de les 10 de la nit s'inaugura aquest retorn, aquest retrobament del Titos. La publicitat ha fet servir una mica d'intel·ligència artificial i no hi ha manera que la intel·ligència artificial posi el campanar on ha d'anar. Sempre posem el campanar a l'altre costat, en la intel·ligència artificial, eh? Però bueno, tot sigui allò, una vocació lliure, bastant lliure, del paisatge de Sitges tradicional, per dir-ho així. Demà s'inaugura el Titos a partir de les 10 de la nit.

4 d'agost. M'apunto també que... No, després els ho dic, que és una cosa per demà, de cara a la setmana que ve. 4 d'agost del 1844, mossèn Fèlix Clarà era ordenat sacerdot a Roma. L'endemà celebrà la seva primera missa a la Basílica de Santa Maria de les Neus de la capital italiana, que ja ho saben que també demà és la Mare de Déu de les Neus, prou que ho saben a Vilanova, que avui ja tenen festa grossa, i demà festa encara més grossa, que acaba amb el vot del poble, avui Castelldefoc a Vilanova. Tal dia com avui de l'any 1901 s'iniciava la publicació de Baluard de Sitges, setmanari portaveu dels sectors catalanistes de la vila. Va deixar de sortir el 1924 i va reaparèixer novament entre el 1930 i el 1936. Tal dia com avui de l'any 1941 moria el mestre Magí Casanovas, fundador del Col·legi de Sant Josep, en el qual aprengueren les primeres lletres molts sitgetans i sitgetanes de diverses generacions. I tal dia com avui de l'any 1985 s'inaugurava el porxo dels poetes al Santuari del Vinyet, aquest porxo que va també servir per recol·locar totes les espelmes que evidentment provocaven no només fum i una atmosfera molt carregada, sinó podien provocar un problema de seguretat a l'interior del Vinyet. Doncs avui fa 41 anys que s'inaugurava el porxo dels poetes al Santuari del Vinyet. I a les nostres efemèrides d'arreu del món, aquí va el 42è aniversari d'un àlbum que es va estar a la llista d'èxits dels Estats Units en el número 1 durant 22 setmanes. 22 setmanes, és a dir, gairebé mig any sencer en el número 1. D'aquest àlbum ve el nom, la cançó, tot plegat, una cançó llarga, llarguíssima, per un home que va... No diríem que va fer el que va voler, però gairebé, perquè, diguem-ne, va tenir la indústria ben marcada i, per tant, la seva pròpia creativitat va ser la que va poder tirar endavant. Número 1, 1984, Purple Rain, Prince. La versió de l'àlbum feia gairebé 9 minuts i la versió editada... 4 minuts.

Han passat només 42 anys. Un tema que barrejava balada, que barrejava pop, que barrejava rock, que barrejava gospel, com els dèiem, en un estil personalíssim, enregistrada en directe a Minneapolis, en el club First Avenue, un enregistrament amb el qual va debutar Wendy Melvoin, malgrat que posteriorment seria retocada en les incorporacions dels següents àlbums. La cançó és una de les icones, sens dubte, de Prince.

Aquest geni de Minneapolis, Minneapolis que té Prince i té Mary Tyler Moore. I això que, diguem-ne, és una de les capitals culturals dels Estats Units, però no és precisament el lloc més viral del món, eh? D'allà va sortir no només la veu, la creativitat absoluta de Prince. Tal dia com avui de l'any 1944, un dels fets que sempre recordem cada any i un dels fets que colpeixen i un dels fets que ens permet dir una altra vegada que tots aquells que sigueu més o menys joves, si no l'heu llegit mai, val la pena que us hi poseu a llegir el diari d'Anna Frank. Tal dia com avui de l'any 1944, la Gestapo capturava Anna Frank. Al gener del 1933, la família d'Anna Frank va marxar de Frankfurt a Amsterdam. Al juny del 1942, als 13 anys, la família s'amagà en una cambra secreta de la part del darrere de l'empresa del seu pare. Als 13 anys, l'Anna va rebre un diari de regal. Dos anys després del confinament més estricte, la família fou traïda, la Gestapo la va capturar i l'Anna va morir de tifus al camp de Bergen-Belsen. El diari abasta des del 12 de juny del 1942 fins al 1 d'agost del 1944, perquè, com els dèiem, els 4 d'agost la Gestapo la va capturar. Ella deia el 28 de setembre del 1942: "M'angoixa més del que puc expressar que mai no puguem sortir fora. I em fa molta por que ens descobreixin i ens afusellin." Bé, doncs, la por de l'Anna tenia un sentit. I nosaltres que ens van confinar, bé, doncs, un confinament era això. Perquè, veritablement, aquest sí que fou un confinament de no poder sortir de casa sota cap concepte des de, repetim, des de el juny del 1942 fins l'agost del 44, dos anys tancats allà. Bé, la Gestapo capturava Anna Frank i la seva família tal dia com avui. Tal dia com avui de l'any 1914, que començava la Primera Guerra Mundial amb la declaració de guerra de la Gran Bretanya a Alemanya. Tal dia com avui de l'any 1897 es descobria la Dama d'Elx, aquest bust d'època ibèrica trobada gairebé de forma casual al jaciment d'Alcúdia, a la regió d'Elx. Després, ja ho saben, és un d'aquells... Bé, una d'aquelles històries de patrimoni que se'n va. I la Dama d'Elx la poden veure a Madrid, al Museu Arqueològic Nacional. 4 d'agost del 1821 neix l'home que va donar nom a les maletes més prestigioses del món, Louis Vuitton. Ara no només maletes, sinó elements de marroquineria de luxe. Naixia Louis Vuitton tal dia com avui del 1891. I acabarem... Esclar, podíem posar, que encara que sembli mentida, tal dia com avui es va estrenar Holiday Inn, la pel·lícula que incorporava la seva banda sonora al White Christmas de Bing Crosby. Però, esclar, estem al mes d'agost, no ens hi posarem ara. Acabem amb un home que va morir tal dia com avui de l'any 1977 i que havia vingut més d'una vegada a Sitges. En Salvador, el del Prado, ens deia que era una gran persona, que era una persona amabilíssima, al contrari de Luis Aguilé, que es veu que era un en Salvador. Vinga, anem per Antonio Machín. Un dels seus darrers èxits, per no tornar a posar Angelitos Negros i tot plegat, doncs aquí va aquest Compay Feliz. 1975, Antoni Machín, que va morir al 77, i un vell amic de Sitges durant molts estius als Jardins del Prado.

Bé, de quan als jardins s'hi feia ballaruga de nit. Ara ja ho saben que als jardins a les nits no es pot fer res. Ni un lloc ni un altre. Per què? Perquè, vaja... perquè ve la, no ve la Guàrdia Civil perquè Déu no vol. Però en aquell moment les nits es podien estirar, es podien estirar. I Antoni Machín, un dels protagonistes, bé, ho retiro, com saben, també tenia les nits d'estiu plenes de gom a gom quan venia en Janio. Es feia de dia gairebé. Com? I la trinca? De quan hi havia aquells pins? Bé, deixem. Estem parlant d'altres, de l'època del Tito, estem parlant. Bé, el cas és que amb Antoni Machín i aquest company feliç tanquem les nostres efemèrides d'avui.

I en la nostra llista de cançons de l'estiu ja l'hem escoltada en una ocasió. Però el tema que escoltarem avui és anterior. És anterior a un dels seus clàssics. Però l'estiu, diguem-ne que si Jorge Dan era el protagonista masculí de les cançons de l'estiu, ella ho va ser durant molt temps protagonista femenina. Rafaela Maria Roberta Peloni, nascuda a Bolònia. Rafaela Carrà. Abans de Hay que venir al sur, dos anys abans de Hay que venir al sur, li va sortir aquest Fiesta, que és aquella cançó típica per estrangers. Palmes, castanyoles i dale. Vinga. Estem al 1977. Rafaela Carrà i aquest Fiesta.

la típica cançó que podia sonar al Tonis. Amb aquells cistells vermells. En fi, que estem parlant d'uns Sitges de fa molts anys, eh? 1977, una de les cançons de l'estiu més recordades. Bé, tot el que va fer la Carrà és recordat. Amb ballet zoom o sense ballet zoom, ella sola. Amb els programes de José María Íñigo o ella mateixa presentant en solitari. I, òbviament, amb els diners que va fer guanyar la CBS.

0: A Salau. Bé, 9 i 46 minuts, la nostra cançó de l'estiu avui amb Rafaela Carrà. Demà, més. Avui que és Santa Perpètua, Sant Eleuteri, Sant Eufroni, Sant Tertulià i també Sant Varus. La duquessa i exactriu Meghan de Sussex, 45 anys, celebra avui. La cantant Eva Amaral en fa 54. L'actriu Neus Asensi en celebra 61. L'expresident dels Estats Units, Barack Obama, 65 anys, celebra avui amb museu acabat d'inaugurar a Chicago. I l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero no té massa per celebrar, però en qualsevol cas, avui en fa 66. Una humitat. A primera hora, una humitat d'aquelles salvatges, perquè estaven gairebé un 90%, eh? Ara estem, depèn del lloc, gairebé el 80, o superem el 80. A 28 graus de temperatura. Sí que res ha canviat respecte a ahir. Diuen que potser lleugerà una mica tot això, però quan veuen ja aquests núvols així, que no ens els traiem del damunt. Bé, doncs això. A Solsona va pedregar uns pedrots com una casa ahir. Aquí de pluja, res. I a veure si encara es pot mantenir aquesta esperança de cara a la setmana que ve, que les temperatures puguin rebaixar una mica el to. Però de moment, l'agost, com ben viure-ho juliol? Amb calor, amb xafogor i amb temperatures altíssimes. La crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Molt bon dia. Situació meteorològica marcada a hores d'ara per la tranquil·litat. Sí que algunes restes de núvols, però poc importants, però amb perspectives d'inestabilitat. I és que a partir de migdia, de nou creixement de nuvolades que acabaran descarregant xàfecs acompanyats de tempesta en alguns sectors de la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu més oriental, comarques més interiors de Girona i fins i tot també a d'altres punts de la serralada prelitoral i àrees properes, com dèiem, xàfecs acompanyats de tempesta que puntualment poden descarregar amb intensitat forta, hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya en aquest sentit, i que també puguin anar acompanyats de calamarsa o de pedra, amb temperatura en general sense grans canvis, per tant encara ambient molt càlid arreu i xafogós, sobretot en punts de la costa. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: i 52 minuts. No es dirà ai, la cançó. Perquè la ferida. Aquests de la fúmiga, l'ai, el fan servir. Què per Vilanova? Què tal?
1: Bé.
0: Bé. Tenen bé, eh, Vilanova?
1: Bé.
0: Avui que fan... què és això, el... Com m'ho has dit aquest matí?
1: La, al migdia, ara, al Cerca Vila Lliure.
0: Sí, a la Cerca Vila Lliure.
1: Sí, sí.
0: Un campi qui pugui.
1: Més o menys.
0: Més o menys.
1: Més o menys.
0: De bar en bar.
1: Bar, mercat...
0: Bueno, posem-li alguna de menjar de tant en tant.
1: I altres institucions.
0: Altres parròquies.
1: Sí, sí.
0: Altres parròquies. Castelldefoc avui.
1: Castelldefoc aquesta nit. Sí, sí.
0: Demà.
1: Demà a les Neus.
0: Matinades.
1: Matinades.
0: Després del ball aquest de 7 hores, que em dius.
1: El ball de les 7 hores, sí, sí, sí.
0: El ball de les 7 hores. Llavors, a les matinades es recull el que queda.
1: Deixa unes quantes víctimes al carrer.
0: Bé, l'ofici, tot el vot del poble, en fi, que Vilanova viu la seva festa major, havent deixat enrere aquells anys en què els vilanovins marxaven. Ara ja no.
1: Sí, sí.
0: Tota la comissió. Sí o no, ja.
1: És curiós, curiós, entre cometes, la transformació que ha viscut la festa major de Vilanova, no? D'aquells anys en què... d'aquells anys que com molt bé dius, la pròpia gent de Vilanova marxava de vacances. No esperava el 4 i el 5 d'agost. Ara sí. Ara potser...
0: Ara molt, eh?
1: Ara molt, sí, sí, sí.
0: No només vilanovins, sinó tota la comarca, saben que és una de les festes. Bé, Vilanova, venim nosaltres, després Vilafranca, hi ha persones que fan tota la ruta sencera,
1: sí, sí.
0: Per dir-ho d'alguna manera. Eh?
1: Vilanova-Cubelles, que és el 14 i el 15 d'agost, que és aquest cap de setmana, bueno, aquells dies en què...
0: Cap de setmana de la Mare de Déu d'agost.
1: Exacte, hi ha moltes festes majors arreu.
0: Aquest any, potser algú no ha anat a petar el calendari, eh? Però ho recordem, Mare de Déu d'agost en dissabte. Vigília de Festa Major, diumenge.
1: Sí.
0: 23 d'agost, diumenge.
1: Diumenge.
0: Eh? Sant Bartomeu, dilluns.
1: La pregunta és, canvia alguna cosa, això?
0: Home, arriba un moment, mira, truquen. crec que poc. Però
1: ho dic perquè hi ha aquell, no sé si dir fals mite, o traiem el fals, de quan la Festa Major acaba en cap de setmana, diu, ui, veuràs quina gentada. Gentada n'hi haurà.
0: Sempre.
1: Sigui dilluns, dimarts, dimecres o dissabte.
0: Bé, aleshores, coses que potser els interessaran saber.
1: Fet aquesta prèvia.
0: Abans de parlar de les notícies, sí. Allò importants del dia. La policia de Benidorm busca una família per poder-li entregar una urna amb cendres. Què ha passat aquí? Què ha passat aquí? Esclar... pots anar a comprar al supermercat i anar amb la bossa, amb la cartera, el mòbil, però una família va anar al supermercat, hem d'entendre, perquè si no és impossible això de creure, amb les cendres d'un difunt en una urna. Va arribar al supermercat i va fer el que molts de vostès fem, que és anar a la consigna i deixar allà dins la urna per no passejar-se per l'interior de l'establiment amb la urna. Què va passar? Que van marxar del supermercat i la urna va quedar allà, a les taquilles. Aleshores, els operaris del supermercat... Què és esto? Truquen a la policia perquè hem d'entendre que, esclar, en aquesta urna no hi havia un nom del difunt. Hem de suposar que en algunes ocasions es posa, però en altres no es deu posar. Potser anaven a llançar les cendres a mar, cosa que no es pot fer, ni a la muntanya així directament, cosa que no es pot fer... Però el cas és que la urna va quedar al supermercat i la policia ha fet una crida pública perquè la urna ara és a la policia i a la policia, per tant, tenen les cendres d'un difunt allà esperant que la família les vingui a buscar i que d'alguna manera, perquè és clar, és un problema això ara, com identifiques l'assumpte? Perquè si la urna no porta nom,
1: clar,
0: tens allà una urna amb cendres que algú t'ha de dir... És la nostra.
1: Com ho certifiques?
0: No? Com ho certifiques?
1: Sí, sí.
0: Bé, el cas és que busquen en Benidorm a la família d'una urna con cenizas olvidada en un supermercado. coses que passen a la vida. Com pots anar a un supermercat amb les cendres? Bé, sí. Aleshores, està passant una situació molt singular arran de la projecció de l'Odissea en...
1: Quanta soroll, no?
0: Home,
1: què passa?
0: Això no passa cada dia. Aquí no ho hem viscut, perquè la digitalització dels cinemes, però que ho recordaran, perquè en el seu moment...
1: Estem parlant del tipus de projecció, que no pas del contingut de la pel·lícula.
0: Exacte. Recordaran que Prado Retiro, com tots els cinemes del món, projectaven cine. Pels més joves, cine, pel·lícula de cine. Cel·luloide. I això es projectava amb uns aparells que se'n deien projectors, que feien un soroll semblant a les màquines de cosir. I per allà passava la pel·lícula de cine. Bé, l'any 2014, i prou que ho sàvem la gent del Cine Club Sitges, perquè es va fer una campanya per poder instal·lar un sistema de projecció digital als cinemes. Què és això? Doncs si vostès han anat a casa d'algú o han vist en algun lloc un projector, d'aquells projectors de televisió, projectors de pel·lícules, doncs això en format professional. Perquè el cel·luloide va passar a millor vida. Les distribuïdores ja no distribuïen pel·lícules per una qüestió de costos, tot el que sigui, i la majoria de cinemes projecten en digital. Com funciona això? Doncs senzillament que tens un disc dur, com qui té un disc dur d'un ordinador, en aquest disc dur hi va encriptat un codi en el qual es diu, o es diu, s'assenyala, hi ha les instruccions, dels dies i les hores de les projeccions, ni més ni menys. Per tant, no pots projectar aquesta pel·lícula més enllà del que permet el disc. I així m'ha anat fent. Com saben tots vostès, l'Odissea, Christopher Nolan, la filmada en cinema i es projecten determinats cinemes en format IMAX o amb 70 mm, que és un format de pel·lícula també que val un disbarat, tal, tal, tal. Però ara què ha passat? Que resulta que la projecció a la manera antiga està prenent volada entre moltes de les persones que van al cinema i expliquen als responsables d'un cinema de València, els ABC Park, que van projectar un dels clàssics de Tarantino, Kill Bill, la primera part i la segona part, i la van projectar en cinema. I hi havia 450 persones a la sala, la majoria gent molt jove. El programador dels cinemes, el senyor Miguel Moreno, va proposar d'una manera informal que durant la mitja part aquells que volguessin veure com funcionava el sistema de projecció que es passessin per la cabina de projecció. I què va passar? Bé, doncs que ningú se'n va anar al bar i tothom va pujar dalt per veure aquestes màquines que projectaven la pel·lícula. Bé, i sembla que aquesta febrada s'està extenent. Quin és el problema ara? Bé, doncs el problema és que no hi ha projeccionistes. Clar. Perquè per projectar cinema en 35 mil·límetres se n'ha de saber. És un ofici, com diu les diferents informacions que hem recollit, és un ofici que no s'aprèn a les escoles. Ser projeccionista, i ara, és clar, projectar amb 70 mil·límetres, projectar amb 35, projectar cine en el sentit analògic del cine, no ens passarà aquí Sitges perquè els projectors ja no hi són, però
1: clar,
0: no, els
1: projectors
0: conservem.
1: Com a tals,
0: bé,
1: en deuen quedar, suposo.
0: Sí, tant. El Prado en conserva un dels seus,
1: sí.
0: Si un va al Saló de Socis, el Retiro, em sembla que el tenien per algun lloc o altre també, uns projectors, diguem-ne, la manera antiga, però clar, no hi ha projeccionistes. I ara, corrents i de pressa a buscar projeccionistes perquè la gent s'està interessant molt, de la mateixa manera que s'està interessant per els discos de vinil i per la fotografia analògica, a la projecció de cinema. Que això durarà el que duri, perquè el cinema està com està, perquè és caríssim això, perquè projectar pel·lícula és car, és molt més car, necessites un operari, que en cinema digital diguem-ne que ho pots supervisar d'una altra manera, la pel·lícula es pot trencar, la pel·lícula s'ha de rebobinar, s'ha de col·locar la bobina, s'ha de fer tot en un procediment, però hi ha febre per saber com funciona, que és com, jo què sé, com les màquines a vapor, doncs el cinema, a l'antiga manera de fer-lo. El turisme ha batut rècords la primera meitat de l'any, rècords. S'han recaptat 11.811 milions d'euros a Catalunya fins al mes de juny. Han arribat a Catalunya 9,57 milions de visitants estrangers, xifra que és un 3,5% superior al mateix període de l'any passat. I estem comptabilitzant fins al mes de juny. I també s'han venut molts més cotxes, molts més, i sobretot electrificats, o si ho volem dir d'una manera, híbrids. Entre el mes de gener i el mes de juliol s'han matriculat 86.256 cotxes i tot terrenys, que és un 10,2% més que l'any passat. Per tant, la gent ja directament ja pensa en el cotxe híbrid, en el cotxe elèctric i cada vegada menys en benzina o gasoil. Les marques més venudes, Toyota i BYD, que són marques elèctriques híbrides ben bé conegudes per tothom. I anem pels diaris.

0: Els diem, perquè això ha estat d'aquest matí i s'ha fet també bastant viral a xarxes. Hi ha hagut un despreniment a la C31, a la carretera de les Costes, i aquest perfil del Círculi per la dreta, que és un perfil d'Instagram que qui vulgui veure, diguem-ne, infraccions, totes les infraccions del món, qui les vulgui veure, que vagi amb aquest perfil de Círculi per la dreta, i veurà de tot. Carreres de camions, gent que entra per l'autopista contra direcció, tot el que vulguin, totes les infraccions abudes i per haver, es passen 3 o 4 vídeos i acabaran dient encara passen poques coses. I veritablement és així, eh? Bé, doncs en aquest perfil es constata que hi ha hagut un despreniment a la carretera de les Costes i s'estava regulant el trànsit. A la primera pàgina dels diaris, el que us comentàvem del turisme, l'arribada de turistes a Espanya torna a créixer malgrat les crisis, això és el que diu La Vanguardia en la seva primera pàgina, però òbviament encara s'està parlant de la crisi de Ceuta i dels nois, en especial nois menors d'edat, que han quedat a la ciutat i que malviuen a qualsevol lloc. Saben que pel fet d'haver arribat per mar, aquestes persones han de ser assistides per un advocat, per un lletrat, és a dir, que és un procediment complex. De fet, totes, però com que la gran majoria ha marxat, i ara, bé, això encara hi ha braç aquí, molta braç. Màxima atenció davant la reunió europea d'avui sobre la crisi de Ceuta, tot i que la Unió Europea ha dit que l'estat espanyol va fer bé. El Marroc se'n desentén de moltes coses, i en el si del govern, posicionaments més o menys creuats sobre si els serveis d'intel·ligència sabien el que sabien o no sabien, o van comunicar o li van dir, van trucar amb algú i li van dir que o no. I aquí hi ha posicionaments diversos dins del govern central. Però la qüestió de Ceuta continua encara capitalitzant els titulars dels diaris. La sequera als rius europeus. Recorden que fa dies, em sembla que era la setmana passada, que es parlàvem que el Danubi gairebé no té aigua, doncs el baix nivell del cabal dels rius europeus impacta les centrals nuclears, perquè òbviament necessiten aigua per refrigerar els reactors, i moltes d'elles han hagut d'aturar el servei perquè el cabal dels rius no permet refrigerar els reactors de les centrals nuclears. França en sequera, Gran Bretanya amb una sequera enorme al centre d'Europa. En fi, hi ha unes imatges veritablement molt contundents de com està impactant la sequera a molts països europeus. Restriccions d'aigua, tot el que vulguin, una situació veritablement alarmant. És també notícia a la primera pàgina dels diaris. Cuba va tornar a viure un altre tall de llum a tota l'illa. En porten 6 aquest 2026. I com saben tots vostès, aquí hi ha una casuística molt complexa que va des de la impossibilitat que el sistema pugui recuperar-se, perquè les centrals elèctriques cubanes són de l'època de Fidel, el bloqueig nord-americà i, òbviament, un govern que fa fallida per totes bandes. I els cubans viuen com poden, o malviuen com poden, amb aquests talls de llum constants. És una altra de les notícies de caire internacional, i aquest setge que Ucraïna continua fent. Rússia va esclatar un dron en una zona vacacional, i òbviament això també continua mantenint l'alarma Rússia respecte a la capacitat que té Ucraïna d'amenaçar-los. Els drons ucraïnesos arrasen Wilberries una altra vegada, l'Amazon rus. Els atacs atempten cada dia contra el nervi logístic de l'economia de la Federació. Com els dèiem, per altra banda, aquesta platja del sud de Rússia que va rebre un dron. I en matèria esportiva, Pitu?
1: Doncs mira, que en Ferran Torres ha parlat i ho ha fet.
0: I potser ha parlat una mica massa.
1: Sí, i ha aixecat una mica de pols, com es diu en aquests casos. Són unes declaracions a Sportico, que és un mitjà nord-americà, si no m'erro, deixant, no sé si oberta o mig oberta, la possibilitat de marxar del Barça. Quan li pregunten per seguir, què caldria, no? Què et caldria per continuar al Barça, ell diu mostrar que em volen. També afegeix que vinguin a negociar Però clar, quan diu que vinguin a negociar, tinc dubtes si es refereix directament al Barça, és a dir, al Barça el que sabem és que li vol oferir la renovació, però que vinguin a negociar aquí al Barça o al PSG, perquè s'ha parlat molt a les últimes hores també del PSG com el seu possible destí. Diu, al final tot és parlar, diu Ferran Torres. Això no deixa de tenir certa raó. En qualsevol cas, el fil d'aquestes declaracions de Ferran Torres...
0: Això del verb querer, saben que té dos significats, eh? En català. És voler o és estimar-te?
1: Sí. Mm.
0: Que em vulguin, que m'estimin... Bueno.
1: Sí, és cert, és cert.
0: Se deja querer. També és singular que totes aquestes declaracions es facin fora.
1: Sí. No, què tal que passava amb el cas de Leo Messi, que Leo Messi només concedia entrevistes
0: a mitjans
1: a Argentina.
0: En molt poques ocasions.
1: Quan marxava a Argentina, el veies en entrevistes.
0: O aquí les entrevistes tenien, diguem-ne, informativament parlant, molt poc a dir, i en canvi a fora apareixien els titulars.
1: Mira, m'ha semblat el fil d'aquesta història de Ferran Torres interessant, l'article de Frank Bayer a l'Esportiu, que diu el següent, diu no hi ha debat, diu Ferran no és el davanter titular que necessita el Barça i si ell no comparteix el diagnòstic, doncs ha de marxar. Diu, quan el teu rol no coincideix amb la percepció que tens de tu mateix, l'equilibri col·lectiu i la convivència al vestidor estan en perill. M'ha semblat una anàlisi molt
0: gràfic, molt eloqüent.
1: Sí, molt acurat. Frank Bayer, com dèiem, un article avui a l'Esportiu. Bé, més enllà de l'actualitat del Barça, del mercat, de Julián Álvarez, etc, el Barça de bàsquet que va anunciar ahir ja la incorporació del seu nou director esportiu, Xevi Pujol. Xevi Pujol, que va començar les tasques de direcció esportiva al Baxi Manresa i la temporada passada al Baskonia. Doncs el Barça que, com dèiem, ahir va fer oficial l'arribada de Xevi Pujol. L'equip espanyol de solo lliure de natació artística aconsegueix la plata en el Mundial de Natació a París i dues medalles més, dues medalles de bronze també per a Iris Tió i per a Jordi Cáceres, els dos en solo lliure. Per tant, bon paper del conjunt espanyol de natació artística en aquest Mundial de París. Ja és oficial, per altra banda, ho comentàvem la setmana passada, Pogacar correrà la Vuelta a Espanya, que començarà el proper dia 22 d'agost a Mònaco i que, si no m'equivoco, acabarà el 13 de setembre a Granada. Per tant, Pogacar, sens dubte, el vencedor del Tour, el gran atractiu de la Vuelta a partir del proper 22 d'agost. I un apunt de tennis també per dir que en Rafa Jodar va perdre ahir la final del torneig de Washington. En un partit molt igualat, va perdre contra el nord-americà Taylor Fritz per 7-6 i 6-4. I si em permets, m'agradaria explicar una història. Una història que s'ha fet força viral a través de TikTok. Res, és la història d'una jove que es diu Paula, que treballa de cambrera a Islàndia. És molt curiós perquè ella explica que treballa 12 hores.
0: Sí.
1: Però clar, diu, tinc un torn de 12 hores que pot resultar dur, així d'entrada, però tinc esmorzar, tinc dinar i tinc sopar. I guanyo 3.490 euros al mes. Clar, explica...
0: Rai, perquè el que no deu tenir és temps per...
1: Sí, clar, fixa't que explica que aquesta noia viu amb la seva parella a Islàndia, però clar, diu que les seves despeses també són més aviat, diu, entre casa, entre menjar i temps de lleure, diu, ens acostumem a gastar, tenim una despesa aproximadament d'uns 900 euros al mes.
0: Entre casa... menjar i temps de lleure.
1: Sí. 900 euros.
0: Entre casa, menjar i temps de lleure. Sí, o sigui que comptin que la casa deu anar sobre els 300, 400 només.
1: Tenint en compte que els dos cobren més de 3.000 euros...
0: no tornaran.
1: Sí que explica també aquesta jove espanyola que una cervesa, per exemple, pot arribar a costar-te 13 euros.
0: Ja, és clar. És que Islàndia. La cervesa no
1: és realment car, però òbviament bé. És un altre estil de vida, una altra manera de viure i una altra manera d'entendre les feines i moltes coses.
0: 10 i 13 minuts. Si creuen que tot està molt brut, I tenen raó. Aquí va un paràgraf d'una carta de la senyora Pilar García a La Vanguardia, una carta que es diu Vomitada Eterna. Només els llegiré la frase final. A la Granada del Penedès hi ha des de fa 3 dies una vomitada gegantina. Se n'adona del concepte, eh? Una vomitada gegantina i coses pitjors davant d'un portal. No sembla que li faci nosa a ningú. No és per consolar-nos, eh?
1: No.
0: Però com... L'incivisme és una plaga. El Covid ho va ser. Va ser una epidèmia. Però l'incivisme és una altra epidèmia. I aquesta ens sembla que encara té menys cura. Ens sembla. Pel que veiem cada dia, eh? Pel que veiem cada dia. Pitu, gràcies.
1: Molt bé, adeu-siau.
2: L'ictus és un taponament o trencament d'una artèria que impedeix que arribi sang al cervell. Sol aparèixer de forma sobtada i cal actuar amb rapidesa per garantir una bona recuperació. Com pots reconèixer un ictus? Cal que demanis a la persona que faci aquestes tres accions. Riu. Aixeca els dos braços. Parla. Si la persona té problemes per fer alguna d'aquestes tres accions, truca immediatament a emergències mèdiques, a través del telèfon 112. Mentre arriba l'ambulància, no li doni res, ni per menjar ni per beure. I si la persona perdés el coneixement, posa-la en posició lateral de seguretat. Per a qualsevol altra informació sanitària o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
3: Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa, incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.

0: 10 i 19 minuts, gairebé 10 i 20 minuts del matí, segona hora d'aquest cel obert. A veure si en uns moments podem saludar David Rossell per aquesta notícia, el retrobament del minigolf del Vinyet. L'estiu del 2025 el minigolf va tancar, es va fer fins i tot un acte de comiat, perquè ja s'havia convertit en gairebé una tradició de molts anys, i per tant va ser, diríem que es va passar un dol, eh? La bona notícia, com us comentàvem fa un momentet i com així ho van dir també les vinyets quan les varen tenir aquí al programa, és que torna a obrir el minigolf. Bé, doncs hi ha hagut sitgetants darrere aquesta iniciativa de la reobertura. Anem a parlar de bones coses en un moment amb en David Rossell. I el cas és que els que tinguin una certa edat recordaran que hi va haver un moment a Sitges que els minigolf, els chic golf, aquesta proposta, gairebé diríem que familiar, de jugar en un entorn agradable, de posar a prova la paciència, de riure, amb el mestratge d'uns o el poc mestratge dels altres, era una constant dels dies festius, després de dinar, de qualsevol moment en què hi hagués la possibilitat de jugar. L'agost de l'any passat va tancar el minigolf del Vinyet, i gairebé diríem que amb aquest tancament es tancava també, o almenys així ho semblava, una etapa en el lleure, en el lleure que formava part d'una època molt determinada. Esclar, en les darreres setmanes, la notícia, la bonica notícia, és que hi ha hagut uns emprenedors sitgetans que ho tornen a posar en marxa. David Rossell, bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
0: David, bon dia. Em sembla que molta gent us deu haver dit: oh, que maco.
1: Sí, és el comentari que ens fa gairebé tothom que acostumava anar al minigolf del Vinyet.
0: El minigolf del Vinyet, que ho recordem per tots aquells que diguin: escolta'm, és que tinc minigolfs al cap, és el minigolf al costat de la carretera, al costat del Garden, allà, eh?
1: Sí, allà. És el mateix lloc.
0: És el mateix lloc. Anem a fer un repàs a aquesta història que ens situa a l'agost de l'any 2025, a l'agost de l'any passat, quan es va tancar aquest equipament. Què va passar a partir d'aleshores i com, d'alguna manera, em sembla que tu i el teu germà comenceu a plantejar la possibilitat de posar-vos-hi?
1: Sí, a veure, en realitat, o sigui, nosaltres

0: meitat del terreny i vam aconseguir doncs, llogar-lo per reobrir-lo. I això ho vam fer doncs, a finals de setembre, una cosa així, però clar, l'hivern és una època en què el minigolf doncs, no funcionava.
1: Sí, sí, sí.
0: I hem estat treballant aquests mesos doncs, per poder-los obrir i vam obrir doncs, fa 3 setmanes, a la setmana del Mundial.
1: D'acord. I a l'hora de plantejar una reobertura i de plantejar-ho com un model de negoci, com ens has dit, David, que és una proposta de futur a la qual li veieu continuïtat i li veieu viabilitat, heu hagut de plantejar molts canvis o no?
0: Realment hem mogut 4 coses que hem cregut que, doncs, que potser li podien donar una mica més de, diguem, de volum de gent perquè pogués venir, però manté l'essencial del minigolf, que és les pistes són les mateixes, l'entorn és el mateix. Sí que hem mogut, per exemple, la gent que se'n recordi, doncs, a la terrassa principal hi havia el futbolín, el ping-pong, sí. El billar. Això ho hem remogut, ho hem posat, diguem, a la part del darrere de la barra, també sota cobert, perquè així, diguem, la zona per estar tranquil·lament prenent alguna cosa més a la fresca, més espaiosa, era més gran. Sota l'ombra, que això és una cosa important.
1: més que mai, eh?
0: Sí. I digue'm.
1: No, digues, perquè no sé llavors... si ens anaves a comentar algun altre canvi que heu fet.
0: Bueno, a la zona de la pista, que hi havia abans, hi havia una pista de karts, una zona, una esplanada,
1: sí.
0: Hi hem posat gest artificial perquè sigui un espai una mica més útil, més aprofitable, doncs per fer activitats també més de cara amb els petits, que potser el tema del minigolf doncs potser el dirà una mica gran.
1: Mm-hmm.
0: Veus nens que ho intenten, però al final
1: perden la paciència, eh?
0: Ah, exacte, llavors doncs, allà volem fer una zona una mica més orientada amb els petits, ja sigui una pista petita de futbol, algun llit elàstic més... Bueno, estem encara plantejant quines opcions podem fer, però tot seria amb una zona doncs, de gest artificial una mica més amable.
1: Ah, moltes de les persones que t'escoltin diran, mar de Déu, amb els pocs espais que hi ha perquè jugui la canalla a Sitges, perquè s'ho pugui passar bé?
0: Sí, és un dels comentaris que també ens fa molta gent, que no troben espais per anar amb els nens petits. O sigui, ara que el poble està tan ple de gent a les terrasses, al centre, doncs, corre poc aire, diguem, la gent ens comenta que la terrassa del minigolf és un refugi, diguem, a que els nens puguin córrer, puguin jugar, estiguin controlats, els pares puguin seure també tranquil·lament a la fresca. Doncs és algo que forma part dels comentaris de la gent que havia vingut fa temps.
1: Mm-hmm.
0: I que ara torna al minigolf.
1: No sé si queden molts minigolf a la comarca, si això en el seu dia va ser un boom i el que hem viscut a Sitges o han viscut també altres poblacions, n'hi ha? Heu pres referència d'algun lloc? O?
0: Ho hem buscat i realment no n'hem trobat. No n'hem trobat, diguem, potser sí que n'hi ha algun o dos, però no, diguem, no és una cosa molt habitual ja.
1: Uh-huh.
0: Jo crec que en el seu moment aquí Sitges que n'hi haguessin tres era una cosa excepcional.
1: Entenc que ho plantegeu com a negoci de temporada, entenc que o a l'hivern continuarà obert.
0: La nostra idea és seguir obert els caps de setmana d'hivern,
1: sí.
0: Si el temps ho permet, evidentment, quan comenci les pluges això ja serà un altre tema.
1: Uh-huh.
0: Però sí que ens agradaria doncs, mantenir dissabtes, diumenges pel matí, migdia per fer l'aperitiu, si algú s'anima a jugar a minigolf bé, i si no, doncs tindríem la terrassa oberta del bar doncs, per estar una mica prenent l'aire, diguem. Però és la nostra intenció, seguir una mica fins al festival, més o menys.
1: D'acord. Entenc que sou inquilins o sou propietaris?
0: Inquilins.
1: Sou inquilins, eh?
0: Sí.
1: Per tant, han arribat uns inquilins que volen, d'alguna manera, revitalitzar el projecte i entenc que aquelles persones... com ens has dit abans, que esperessin les taules de ping-pong o el billar, ho continuaran tenint, eh? Tot això continuarà sent, eh?
0: El billar no, perquè, diguem, estava, diguem, que bastant vell i no es podia recuperar.
1: Ah.
0: El billar no hi és, però el futbolín sí que l'hem rehabilitat, l'hem restaurat, hem pintat la fusta, hem pintat els jugadors, i ara és un futbolín, diguem, és un futbolín català, diguem, jo quan

0: vaig posar a arreglar-lo, em vaig assabentar que hi havia futbolins catalans, andalusos, madrilenys, diferents tipus de jugadors, això és tot un estudi.
1: Va, és que ara anàvem a dir, com en el cas del minigolf, no sé quants futbolins hi ha per Sitges, però va haver un moment en què hi havia futbolins a cada cantonada i es podia jugar futbolín a cada cantonada, però ara, sí, ara no sí. Tant.
0: Jo que sé... crec que jo conec un bar només que té futbolins, al carrer Sant Pere.
1: I els que tinguin una certa edat recordaran el Sang o carrer Sant Damià, que hi havia futbolins allà, per l'amor de Déu, només se sentia els cops de bola amunt i avall. O sigui que no sé si això té un punt de vindicació nostàlgica o si hi ha persones que veritablement no, són fanàtics de jugar al futbolín.
0: Sí, a veure, per exemple, l'altre dia parlant amb la meva mare... em va dir que amb el seu grup d'amics de quan eren petits, de la Pedra d'en Sebastià, volien fer com una espècie de torneig. Volien quedar, fer una quedada per tornar a jugar a futbolín, per recordar aquells temps en què quedaven sempre en un... Jo crec que era el precursor del Sango al carrer Barcelona, i això, que gent se'n recordarà els més grans, potser ho saben.
1: Està clar.
0: Que, bueno, que deien de quedar per fer una tarda de futbolins i recordar...
1: vells temps, quin horari feu, David?
0: Doncs fins ara fèiem de dijous a diumenge, però possiblement a partir d'aquest dimecres del vinyet, de dimecres a diumenge, de 6 a 12 de la nit.
1: D'acord. És a dir, 6 hores, a partir de les 6, que ja és una hora en què suposadament la calor ja no és tan intensa.
0: Exacte.
1: Fins a la mitjanit. Per tant, els que vulguin jugar a minigolf, a minigolf. Els que vulguin anar directament al futbolín, al futbolín. Qui vulguin anar a prendre alguna cosa, prendre alguna cosa, el que sigui, no?
0: Sí. Qui vulgui portar els nens i que corrin, també. O sigui, al final està proposat perquè un espai, doncs, per tant grans com petits, puguin fer qualsevol activitat en un entorn controlat i que s'ho passin bé.
1: Deixa'm que et pregunti. Això del minigolf encara va amb aquelles targes per apuntar i tot allò? O ja va d'una altra manera, això?
0: Bueno, t'he de dir que una de les... ho hem intentat. Sí, hem fet una aplicació per digitalitzar l'anotació de la puntuació,
1: sí,
0: però la gent no la fa servir. La gent prefereix agafar el paper al boli.
1: Ostres.
0: I anar apuntant amb números.
1: A la manera antiga.
0: Exacte, sí, i ho hem intentat, però tenim allà posat el QR per l'accés a l'aplicació. I no, la gent diu, no, dóna'm el boli i el paper, que ja m'agrada apuntar-ho.
1: Que sempre hi havia el qui apuntava els de tothom,
0: Sí, bueno, ara jo crec que també la forma de jugar al minigolf ha canviat. No la manera de jugar a la pista, sinó, per exemple, jo que estic allà fent les pistes i una mica amb el manteniment,
1: sí.
0: Veig que, diguem que els grans fan... l'ordre de les pistes correctament i van xinutxant-ho i amb la paciència i tot.
1: Amb una certa escrupulositat.
0: Exacte, però els més petits, quan es troben una mica de tap, diu, saltem a la pista 4 i ara l'apunto jo, l'apunto tu. I van saltant de pista i van fent les pistes totes, però al final amb una manera
1: amb l'ordre que els ve de gust, vaja.
0: Exacte, però perquè és això, no? Aquesta paciència que tu deies al principi és algo que el minigolf, diguem que t'exigeix una mica, si no la tens vas saltant de pista en pista, però bueno, és una mica la tònica d'aquest temps.
1: Perquè, és clar, no hi ha límit de temps per la partida.
0: No, clar. Hem tingut grups de gent que són nou, amb nens, que s'han estat 3 hores i al final hem plegat a la 14 perquè és que ja se'ns ha fet tard, saps? No hi ha límit.
1: Per tots aquells que s'hi vulguin acostar, què val la partida?
0: 7 euros.
1: El mateix
0: preu que quan hi havia amb l'antic
1: llogater. D'acord, que amb l'antic llogater, és a dir, s'ha mantingut el preu de la partida de minigolf. Sí. Tot plegat, per tant, acabat de començar fa 3 setmanetes, a partir de demà, diada del vinyet, des de dimecres i fins diumenge, de 6 de la tarda a la mitjanit, i amb l'esperança que això funcioni, o que com a mínim doncs pugui convertir-se de nou en un centre d'aquells de referència pels que vulguin passar una estona de lleure. Que sí. Ben segur, aquesta és la intenció final, suposo, un espai de lleure.
0: Sí, exacte, o sigui, és allà anar tranquil·lament amb el relax, a passar la tarda, a que els nens juguin, a seure, a xerrar amb el teu grupet, estem allà doncs, per servir a la gent que vingui, per acollir-los el millor possible i que passin una tarda agradable i divertida.
1: El nom del negoci es manté igual?
0: Sí, a veure, nosaltres hem posat Chic Golf Vinyet.
1: Chic Golf Vinyet, eh?
0: Sí, és, en el fons és el mateix. El que passa que aquest és, diguem, una reminiscència del Chic Golf que hi havia al centre del poble. Que era
1: exacte.
0: Aquest era el minigolf i després deia el Chef Juan.
1: Exacte.
0: Que hi havia davant del Vinyet. I nosaltres som el Chic Golf Vinyet, podríem dir-ho d'aquesta manera.
1: Perfecte. Sí. Doncs per tots aquells que diguin, què veiem? Chic Golf Vinyet. Aquesta és sí. La nova denominació de l'antic minigolf Vinyet que han agafat en David i el seu germà. Com es diu el teu germà, David?
0: Marc.
1: Marc. En David i en Marc Rossell són els que estan darrere aquesta revifalla del Chic Golf Vinyet i que espera que aquest estiu, evidentment, en el que queda d'aquest estiu, això comenci a prendre cos, comenci a prendre volada una altra vegada per mantenir la continuïtat en el futur. David, gràcies i molta sort, com no?
0: De res, gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, adéu-siau, bon dia.
0: Adéu, bon dia.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Yo, hey,
1: check this out. Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
2: i Pipi que em fas largues pujant al cavall pequeño tío, aquest és el teu lloc.
1: Hit Parade. Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL. Accelera amb la Vespino fins a l'infinit. I deixa que els bicis et facin ballar sota les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada beat. Hi, this is Michael Jackson. Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boys. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Deu i 36 minuts, ens ha sortit un matí nostàlgic, perquè, és clar, el minigolf del Vinyet, que ara es diu Xic Golf del Vinyet, i es diu Xic Golf recordant el Xic Golf del carrer Joan Tarrida, al qual tantes vegades hi havíem anat. Nosaltres recordem ara un programa que vàrem fer en directe des de Los Arcos, quan la família Carbonell Mellado el va recuperar. Estem parlant de fa molts anys enrere i vàrem poder veure, per primera vegada, la torre del senyor Semir. Los Arcos. Un dels, diguem-ne, i en aquell moment el jardí ja estava escapçat, però un dels edificis més bonics en aquesta zona ja dels Sitges més senyorial. Han passat molts anys d'allò, perquè, és clar, han passat molts anys també de l'Hotel Capri i del seu entorn. Què vàrem saber l'any passat? Bé, l'any passat vam saber que una empresa important que té la seva seu a Dubai, però que té com a principal responsable a un empresari espanyol, el senyor Antonio González, l'empresa Sunset Hospitality Group, que té una divisió que és la Sunset Hotels and Resorts, va comprar tot aquest entorn de l'Hotel Capri i els edificis, les torres més properes, entre elles Los Arcos. S'ha fet una inversió enorme per convertir-ho en Casa Met Sitges. Casa Met, perquè aquesta és la marca de Sunset Hotels i Resorts. Casa Met, que té, a part del nostre Hotel Capri, té l'hotel, el gran hotel La Florida de Barcelona, que és un d'aquells establiments que formen part d'una època determinada d'entendre el món de l'hostaleria, d'aquells establiments, diguem-ne, dels quals pocs se'n troben arreu del món. Bé, doncs, aquesta empresa també s'ha quedat al gran hotel La Florida. I a l'altre costat del fil telefònic saludem a l'hotel manager de Casa Met a Sitges i a Barcelona, o sigui que també deu ser l'hotel manager del gran hotel La Florida, la senyora Gemma Graells. Gemma Graells, bon dia i bona hora.
2: Hola, bon dia.
1: Sou la manager també del gran hotel La Florida?
2: Sí, de l'ara el Met Barcelona.
1: Ah, exacte. Poca broma amb aquest hotel, eh?
2: I tant, també té història. Tots dos hotels històrics de la destinació on estan situats.
1: Com arribeu, com arriba Casa Met a Sitges? Com es planteja aquesta operació de l'antic Hotel Capri en aquest entorn tan estimat per tots els sitgetans?
2: Exacte, doncs com has mencionat, no? Sitges, sent una de les destinacions mediterrànies que té més personalitat, i encara més doncs l'antic Capri, no? Que és un edifici doncs, com has comentat, molt estimat pels sitgetans. Doncs penso que aquesta combinació va ser la ideal doncs, per portar el concepte de Casa Met aquí a Sitges, no? I ser el primer dintre de Met Hotels and Resorts com a Casa Met específicament.
1: El concepte d'hotel, no sé si el concepte d'hotel d'avui té poc a veure amb el concepte arquetípic d'hotel que teníem fins ara.
2: Sí, correcte, no? Amb Casa Met penso que ens diferencia una mica és la forma com entenem l'hospitalitat. Nosaltres amb Casa Met doncs, busquem que tant els hostes se sentin a casa com que els sitgetans en facin un espai seu. Penso que no entenem Casa Met com simplement un lloc per dormir o una destinació, sinó un espai doncs, on gaudir d'una estona tranquil·la, d'un sopar, d'un dinar, d'una celebració, no? I fer doncs, aquesta hospitalitat més personal i més propera.
1: Per tant, si m'ho permeteu, començo per aquí. Això vol dir que qualsevol sitgetà que li vingui de gust, jo què sé, quelcom tan prosaic com dir, mira, vaig a prendre un cafè, vaig a prendre un vermut a la Casa Met i pot entrar sense cap problema.
2: I tant que sí, i tant que sí. Doncs el mateix dissabte, no, que vam fer l'obertura, tothom qui va passar i ens va voler doncs, visitar una mica i i veure el nostre espai, els vam donar la benvinguda, els vam ensenyar una mica les zones i volem, no, que tant els sitgetans com les sitgetanes se sentin totalment benvinguts i sentin que, doncs, en el moment que vulguin venir a passar una estoneta, doncs, puguin estar aquí amb nosaltres.
1: Per tant, aquesta barreja d'hotel, establiment i establiment obert, com si fos qualsevol altre establiment d'hostaleria, sense necessitat de pensar en que aquí m'hi haig de quedar una nit o m'hi haig de quedar una estona, sinó simplement passar una bona estona, una estona de relax a l'hotel.
2: Correcte, correcte. Això és el que vulguem, no? Doncs que no sentin que és un establiment on només els visitants hi són benvinguts, sinó que se'ls sentin seu i nosaltres això, no? Doncs tant un públic local com nacional com internacional, doncs que sentin que poden venir aquí i fins i tot passar una estona si s'estan quedant en qualsevol altre lloc de Sitges o dels voltants, o s'estan hospedant amb nosaltres, doncs que tothom qui tingui una curiositat de venir a passar-hi un momentet, estem oberts a això.
1: Com es planteja un establiment amb diferents, diria, diferents cases i diferents cases patrimonials? Com que sempre acostumem a parlar d'un hotel com d'un edifici unificat, com s'ha plantejat el projecte en aquestes diferents torres que tenen, òbviament, connexió entre elles, però que d'alguna manera cadascuna té la seva personalitat?
2: Correcte, doncs el disseny i l'essència s'ha, doncs, respectat una mica. Els noms de totes les torres s'han mantingut tant com eren en l'antic Hotel Capri i fins i tot la numeració d'algunes habitacions. Tot i així, doncs, en algunes de les àrees s'han canviat l'estructura una mica interna del número d'habitacions que hi havia i a les altres, doncs, s'ha mantingut tal i com estava, no? I llavors el disseny, l'autenticitat mediterrània és el que s'ha buscat i el que s'ha mantingut i doncs, tot i així, hem creat una mica de categories diferents en base, doncs, a les dimensions, a les vistes que ofereix i a les, doncs, una mica el que ens provava i el que ens proposava cada una de les cambres de les habitacions que ja estaven dissenyades.
1: Mm-hmm. La qualificació per estels és una qualificació que ha quedat caduca en l'actualitat? És a dir, quan es valora un establiment hoteler, les estrelles serveixen d'alguna cosa o hi ha ara altres formes de poder considerar la qualitat d'un establiment hoteler?
2: Jo penso que sí, no? Abans era molt, doncs, controlat per les estrelles i ara penso que és una mica més ambigu, no? Nosaltres, doncs, penso que ens definim com un hotel boutique, val? On la nostra és, com he comentat, una hospitalitat molt propera. Mm-hmm. I més com a refugi mediterrani, no? Doncs tenim 38 habitacions, per tant, ens permet tenir aquesta connexió propera amb un client, sempre mantenint, evidentment, doncs, la gastronomia, mantenint aquest benestar i proposant, doncs, tot aquest servei que un client pot esperar. Però penso que en un establiment d'aquestes qualitats i d'aquestes característiques no és tan important l'estrellatge que comentaves com una mica, doncs, la tipologia de servei que es proveeix.
1: Què busca un client d'un establiment premium com és aquest?
2: Pensem que els clients que busquen una mica, doncs, la calma, la gastronomia, tenir experiències que tinguin aquesta personalitat, tant, doncs, el disseny que parli com els treballadors que tenim aquí, no? El talent que tenim que pugui proposar, doncs, aquesta proximitat amb el client sense anar més enllà, però mantenint aquest servei que no sigui tan robòtic, no? Llavors penso que busquen això una mica, mediterrani, la calma, la nostra gastronomia i aquestes experiències que poden tenir.
1: No sé si en aquest sentit, com que ho hem comentat en més d'una ocasió amb professionals del gremi d'hostaleria, si costa trobar personal mínimament especialitzat, qualificat, i sobretot quan es tracta d'oferir un producte de valor afegit com és aquest.
2: Sí. Penso que a l'hostaleria el que importa i el que és molt important és l'actitud, no? És aquestes ganes de voler, doncs, transmetre i formar part de projectes així i tenir aquesta actitud. Tota la resta d'actituds més es poden entrenar i pensem, doncs, que aquí a Sitges té algunes escoles i que proveeixen aquests entrenaments, doncs busquem poder treballar fins i tot amb aquest talent que vulgui créixer en aquest sector. No, no necessàriament, doncs, en tenim alguns que estan establerts i que fins i tot alguns que formaven part del CAPRI abans, però penso que poder, doncs, proposar aquest entrenament i aquest creixement amb el talent més jove dins d'aquest sector és també una mica el que busquem.
1: Un establiment d'aquest tipus es mou per temporades o no? Estiu, tardor, hivern? O també el client, quan es tracta d'un client premium, això de l'estacionalitat és relatiu?
2: Sí, correcte. Penso que és més relatiu. Nosaltres, doncs, serem un establiment que estarà obert tot l'any. No es mourà tant per estacionalitat. I pensem, doncs, que hi ha capacitat. Sitges proveeix una cultura, no? És un municipi que té molta vida, pensem, i llavors, doncs, creiem que podem tenir l'atractiu durant tot l'any.
1: En aquest sentit, suposo que la gran diferència amb Casa Met Barcelona és que Casa Met Barcelona està, per dir-ho d'alguna manera, aïllada del món, i qui vulgui moure's ha d'agafar el cotxe sí o sí, el transport sí o sí, i en el cas del Casa Met Sitges és sortir al carrer i trobar-se al Rovell de l'Òbia, eh?
2: Correctament. Doncs el Met Barcelona, evidentment, està en una situació que té unes vistes de Barcelona privilegiades, però sí que és veritat, doncs, que s'hi ha d'anar. En canvi, a Casa Met Sitges, doncs, és passatger, no? Penso que tothom qui ha passejat per aquesta artèria principal de Sitges, doncs, ha anat veient una mica l'evolució i crec que això és el que ens ha ajudat també a crear tot aquest atractiu ara de tothom que vol venir a veure i que estem encantats de rebre'l. I això, evidentment, doncs, facilita la situació. El restaurant Nostra Valera té accés directament del carrer, per tant, tothom qui ha passat fins i tot pel carrer lateral també l'ha vist. I evidentment, doncs, és una proposta diferent a la que tenim a Barcelona.
1: 10:48, com han anat aquestes primeres setmanes de rodatge, per dir-ho d'alguna manera?
2: Doncs bé, com he comentat, vam rebre els primers hostes el dissabte mateix i la veritat que va estar molt bé. De moment, els comentaris que hem rebut dels clients han estat molt positius, l'ambient, com s'han sentit, no? El que hem creat a la piscina, com s'han quedat i això, i crec que això és molt important. Fins i tot, doncs, els sitgetans, com he comentat, que han passat, doncs, tots deien, ostres, que recordaven, doncs, l'antic CAPRI i que s'ha mantingut l'essència, però que amb aquesta modernitat mantinguda amb l'essència, doncs, li ha donat una visió i un disseny molt, molt bonic, no? I estem molt orgullosos d'això i de poder-ho seguir mantenint.
1: Doncs acabem només amb una qüestió molt, molt òbvia, si voleu. D'on venia Gemma Graells abans d'arribar a petar a Sitges i a Barcelona? Professionalment parlant?
2: Perdona?
1: Sí, us preguntava perquè és que ens semblava que sentíem alguna interferència per aquí. Deia, per acabar, només per preguntar una qüestió més prosaica, d'on venia professionalment parlant Gemma Graells abans d'anar a parar a Sitges i a Barcelona?
2: Doncs, originàriament jo soc de Jorba, d'un poble petit al voltant d'Igualada.
1: Ja dèiem que aquest...
2: Fa 17 anys que he estat donant...
1: Ja dèiem que aquest català era un català... Que sonava...
2: Una mica més obert.
1: Exacte. Dèieu, sou de Jorba?
2: Doncs sí, doncs fa 17 anys que vaig començar a donar voltes al món, doncs he estat tot aquest temps entre el Carib, bastant temps als Estats Units, vaig estar també a Barcelona, i anes, doncs, com a Mandarin Oriental, Four Seasons, Ritz-Carlton... A diverses destinacions hoteleres principalment i moltes illes, i molt més recentment, doncs, vaig venir de Dubai, on estava en un hotel també allà. I res, amb el meu marit teníem clar que quan vinguéssim aquí volíem venir a Sitges. De fet, hi vam fer fins i tot una inversió personal.
1: Sí,
2: I doncs, quan va sortir aquest projecte, doncs, no ens ho vam ni pensar i era la destinació ideal per nosaltres, tant personalment com professionalment.
1: No sé si hi ha un moment en la trajectòria de qualsevol professional situat en aquest estadi en què hi ha una necessitat d'arrelament en algun lloc, eh?
2: Correcte. Jo penso que molts de nosaltres donem les voltes, però, doncs, tornar com a casa, no? De tornar, doncs, en aquest cas a Catalunya i en una destinació, doncs, com Sitges, penso que per nosaltres era el que havíem plantejat i, doncs, ens ha sortit en aquest moment i estem encantats d'estar aquí i que per molts més anys hi siguem.
1: O sigui que sou sitgetana. Sí, ens ha semblat sentir un... Hem perdut Gemma Grails?
2: Ara mateix. Ara ho sento. Sí.
1: No, us anava a preguntar res. O sigui que sou sitgetana.
2: Ara mateix sí.
1: Ara mateix sí. I a Jorba deuen tenir enveja, eh?
2: Jo penso que sí, que vinguin de visita. Que vinguin de visita i els hi ensenyarem a casa més Sitges i els ensenyarem una mica tota la cultura que té Sitges, que estarem encantats de fer-ho.
1: Està clar que sí. De moment, tots aquells sitgetans i sitgetanes que vulguin acostar-s'hi al Quera, l'Hotel Capri i, com diuen els primers visitants de Casa Met, un establiment que manté l'essència de l'Hotel Capri, que passin per Casa Met, allà poden prendre un cafè, anar al restaurant, no hi ha cap necessitat d'establir-se uns quants dies a l'hotel, sinó simplement passar-s'hi. Anem parlant amb l'hotel manager de Casa Met, a Sitges i a Barcelona, Gemma Graells. Gemma Graells, gràcies i bona estada, com no, i bon
2: moltes
1: projecte de futur.
2: Adéu-siau.
1: Adéu-siau, bon dia.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies.
2: Bon dia.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: I agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? L'obro o no l'obro? Perquè a partir d'ara, tot canviarà.
2: Perquè considero que has d'estar molt pròxim a aquella persona i ajudar-la en tot moment.
1: Un simple dinar a casa, això ja no hi és.
3: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

10 i 56 minuts, gairebé 10 i 57. Per tant, ja tenen dues propostes. La del Xic Golf del Vinyet, que ens ha explicat en David Rossell, i del Casa Met Sitges. Ja els diem, a dormir no, perquè són 400 i pico d'euros, esclar. No té el prèmium. Vull dir, has de sortir d'allà, vaja, nou. Nou o amb la cartera buida. Però en qualsevol cas, un cafè sí que se'l poden... Un cafè, una tònica, un bittercass, un vermut de Falset, o anar a dinar al restaurant. Bé, propostes. Ja tenen el barret de l'Ave Maria per aquesta festa major. La Carola Fernández saludava en Jordi Cerezuela perquè l'Ave Maria ja té repartits per molts establiments de Sitges el seu barret de festa major, òbviament, per tots els nois i noies de la Fundació.

0: Durant la propera estona parlarem llarg i profund de la Festa Major de Sitges, però abans volem parlar d'una iniciativa que hem vist aparèixer aquest any a través de les xarxes socials, engegada per la Fundació Ave Maria, i que es diu el barret de la Festa Major de Sitges 2026. Es tracta d'un barret de palla amb una cinta de la Festa Major de l'Ave Maria, i es tracta, doncs, òbviament, d'una iniciativa solidària que destinarà els beneficis a favor d'aquesta fundació sitja tan, tan estimada, i que han posat, doncs, d'alguna manera el seu granet de sorra també en la imatge de la festa. Parlem amb el director de l'Ave Maria, Jordi Cerezuela. Què tal? Bon dia.
1: Bon dia, bon dia. Moltes gràcies.
0: Una iniciativa entorn a la festa per recaptar diners, i clar, és veritat que això de crear un barret únic i intentar que hi hagi com un model de barret de palla, diguéssim, no sé si s'havia fet, eh? Hem vist barrets d'aquests de tela sovint, però d'aquests de palla, tot i que són molt freqüents, com n'és tot això, Jordi?
1: Sí, doncs bé, primer, gràcies pel vostre interès, i segon, doncs, explicar-vos una miqueta com sorgeix la iniciativa. La gran majoria de persones que ens escolten saben que l'Ave Maria tenim moltes iniciatives per intentar recaptar fons per mantindre el nostre model residencial i assistencial, que és força valorat per tothom, però que té un cost alt i que tenim que intentar aconseguir recursos a part del finançament que rebem de la Generalitat. Uh-huh. Dit això, nosaltres participem de la Festa Major, i la Festa Major, les agrupes sempre compten amb nosaltres. L'any passat va ser la primera vegada, sí, que vam sortir en públic. Aquest any ho tornarem a fer i sempre intentem gaudir al màxim de la Festa Major. Els correfocs per nosaltres, pels nostres usuaris, pels nostres nois i noies, són complexes, però els agrada de veure, i ho fem amb filmacions, i a partir d'aquí va sortir la idea de dir, escolta, tothom té que portar barret per protegir el cap, i vam dir, escolta, i per què no fem el barret de la Festa Major de Sitges, i que sigui un element comú i de reconeixement i d'orgull per tothom. Llavors vam dissenyar aquesta cinta amb els elements de la Festa Major, el drac, que estigui la punta, que posi Festa Major 2026 de Sitges, no posa res de l'Ave Maria. El que compra el barret ja sap que una part del benefici d'aquest barret, o el benefici d'aquest barret, va per l'Ave Maria i per les activitats que nosaltres fem, i ens vam lligar, com es diu, la manta al cap. Vam començar a preguntar a comerços de Sitges, i Sitges Comerç ens està ajudant molt, uh-huh, perquè moltes botigues estan ja als nostres barrets. El Gremi de Restauració també ens està ajudant, i tenim el barret, doncs, en 26 punts ara mateix de distribució a Sitges, i continuem venent barrets.
0: 26 punts, entenc que són 26 botigues, bàsicament.
1: Exacte, sí, uh-huh, sí, sí. 26 botigues de Sitges que estan comercialitzant el nostre barret. Tenen un petit expositor i tenen, doncs, una mica d'explicació amb un cartell que explica això, i bueno, té un preu que crec que és econòmic, 10 euros.
0: 10 euros, 10 euros, eh? 10 euros, sí, que sí, costa el barret, els beneficis, com dèiem, destinat al 100% a l'Ave Maria. Ja saben, aquesta fundació, sí, que ja saben per qui treballa i per què. I deia ara, quantes unitats heu fet de barrets?
1: Pues hem fet 1.500 barrets.
0: D'acord.
1: 1.500
0: D'acord.
1: Barrets.
0: I entenc que ja en porteu venuts uns quants, però sobretot a mesura que s'apropi la data, que és quan la gent, no, comença, sí, a pensar una mica en l'outfit, festa, sí, majorenc, sí, entenc que és que quan això, m'imagino que incrementarà, no? I amb l'objectiu, entenc, de vendre'ls tots, eh?
1: Exacte, confiem que sigui així. La intenció és fer, com diuen ara amb els concerts, ara que tenim, sí, Terramar a prop, els concerts de Terramar, que fem un sold out de barrets, que els venem tots, i que diguem que l'any que ve en tornarem a fer, però que aquest any ja els hem venut tots. Serà una bona senyal per Sitges, i crec que serà una bona senyal també per l'Ave Maria. El que farem amb els diners que recaudem d'aquesta iniciativa seran per fer activitats, perquè els nostres nois i noies puguin fer més activitats i bueno, vincular-les, doncs, a Festa Major o a totes les infinites activitats que fem a Sitges.
0: Vale, activitats pels residents, que per cert, parlava ara i és veritat que l'any passat per primera vegada els residents de l'Ave Maria van participar activament de la Festa Major, doncs fent una representació del Ball de Gitanes. Aquest any ha comentat el director que ho tornareu a fer, és a dir, entenc que, no sé si repetireu mateixa fórmula, de nou les gitanes, no. Si esteu ja assajant, com anirà això?
1: Vinga, et desvelo fins on puc, que no sigui que després em renyin, però ja tenim a les agrupes amb nosaltres, ja estem treballant, ja estem assajant, no repetim gitanes i tornarem a sortir, va, i ho guardem aquí.
0: D'acord, però serà en tot cas una representació d'un ball de la festa, eh?
1: Ah, sí.
0: D'acord, un ball de la festa, per tant, residents de l'Ave Maria de cada nou tornaran a protagonitzar un dels balls de la festa en un dia determinat. L'any passat es va fer el que la comissió li diu la plaça, que és, diguem, al mirador davant del Miramar, eh? Diguem, aquí a placeta davant del Miramar. Per tant, esteu assajant ja?
1: Sí, estem assajant les noies, principalment noies de la grupa que venen, un dia a la setmana o dos, estan venint a l'Ave Maria i estan assajant amb els nois i noies que
0: hi participen. Com afecta això en la vida dels residents? És a dir, el fet de que vingui doncs, gent de fora, això els ensenyi un ball de la festa, que ells coneixen prou bé, que saben després que participaran, tenint en compte que ja heu viscut la primera experiència, no?
1: Sí. Pues, Carola, per ells i per elles, si per nosaltres qualsevol cosa que surt de la nostra normalitat sempre ens fa un neguit positiu o negatiu, no? El fet de, ai, que tinc que fer alguna cosa diferent i tal, doncs ells ho viuen amb molta expectativa, els agrada molt que tindrà contacte amb noves persones i com tenen el record i a molts d'ells els hi expliquem el que va ser l'any passat i tal, pues estan molt desitjosos, molt, molt, molt nerviosos, amb moltes ganes de fer-ho bé i esperant, pues, com aquí que diu, que arribi el dia, no? Que tot això, aquesta feinada que estan fent, pues, poder-la posar i compartir-la amb tothom. Al final és normalitzar la diferència, normalitzar la diversitat i participar a la festa com qualsevol altra.
0: Seguint el fil del que comenta d'aquesta normalització de la diversitat, ara de seguida tindrem oportunitat de parlar amb membres de la comissió, tot just després que hagin fet un comunicat anunciant d'alguna manera algunes de les novetats de la Festa Major d'enguany, que passen precisament, com a mínim aquestes primeres, per l'accessibilitat i la inclusivitat, i amb novetats que van més enllà d'aquell tram en calma que ja es va d'alguna manera provar l'any passat. Hi haurà noves iniciatives com un espai reservat per usuaris en cadira de rodes, no només per l'entrada de grallers, sinó també per altres qüestions de la festa o per altres moments de la festa, com també el tema de les motxilles vibratòries per persones sordes. No sé si l'Ave Maria ha estat en contacte amb la comissió per parlar d'aquests aspectes i d'alguna manera com ho rep també l'Ave Maria, no? que la comissió d'alguna manera posi també al centre i en les prioritats, doncs, el fet d'aconseguir una festa més accessible.
1: Pues jo crec que per un costat, com entenc que no pot ser d'una altra forma, per un altre costat, agrair a la comissió, a totes les agrupacions que tinguin aquesta sensibilitat, que tenim que dir, no tothom té amb altres poblacions, no es compta amb persones amb discapacitat o amb diversitat funcional. Les persones de Sitges comptem amb tothom i això fa pues, que els nostres residents, 70 veïns de Sitges que tenen diversitat funcional, puguin gaudir de la festa com un sitgetà o com una sitgetana més.
0: De fet, és que una de les propostes justament és que puguin gaudir de la processó tant de Sant Bartomeu com de Santa Tecla com de les cíviques de totes quatre processons, que tinguin un espai adaptat. En aquest any sobretot ho han centrat en persones amb dificultats de mobilitat que van en cadira de rodes. La intenció és afegir-ho més i no sé si des de la primària considereu que us hi podreu afegir aquesta iniciativa, no? I per tant que aquests residents que potser no han pogut veure mai la processó, diguem, en directe puguin fer-ho, si més no tots, alguns ho puguin fer per primera vegada aquest any.
1: un dels hàndicaps que tenim són els nostres horaris, que en aquest aspecte sí que som limitats.
0: Clar.
1: Però sí, no ho descartem, no ho descartem. A més, els que ens coneixen una miqueta, a l'Ave Maria, i permeten que ho digui en castellà, no es va a la marxa, ens apuntem a tot, intentem que qualsevol novetat que sigui a benefici dels nostres nois i noies la incorporem, i sí, et dic que sí, que segurament en gaudirem i participarem de les processons.
0: Doncs una festa major més inclusiva, ara en parlarem d'això i d'altres qüestions de la festa, però en tot cas, amb el que s'han de quedar ara és que aquest any l'Ave Maria doncs, ha engegat aquesta iniciativa de crear el barret de la festa major, un barret de palla tan freqüent a la festa, que han creat 1.500 unitats, s'han repartit en 25 botigues de Sitges, que el poden comprar vostès a 10 euros i que els beneficis van íntegrament destinats a la Fundació Ave Maria i sobretot destinats a augmentar i a poder proposar noves activitats pels residents. Per tant, una obra solidària, un acte solidari, també que d'alguna manera ens vestirà o ens ajudarà a vestir-nos i a cobrir-nos del sol i de les espurnes per Festa Major. Jordi Cerezuela, moltes gràcies per atendre'ns avui i ja seguirem parlant. Segur que tenim més oportunitats.
1: Segur que sí. Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-vos ressò de la iniciativa i donar-nos aquest espai de veu per poder-ho fer més públic encara. Moltíssimes gràcies, Carola.
0: Igualment, gràcies, bon estiu.
1: Que tinguis un gran dia. Adéu-siau, bon estiu. Adéu.

11 i 13 minuts, en uns moments esperem tenir aquí a l'estudi en Víctor, preparador, i Lugo, corredor. Bé, no un corredor qualsevol, de París a Sitges, 1.250 quilòmetres amb aquest sol, amb aquesta calorada, tot plegat. Parlarem d'aquesta experiència, d'aquest aquelarre personal. Abans, però, quatre punts de festa major, d'allò del programa, perquè ho puguin tenir així una mica fresquet a la memòria. I potser val la pena començar per aquesta calor, perquè hi haurà una xerrada destinada explícitament a parlar de la calor per festa major. Festa major en temps de canvi climàtic. Serà la vigília de la vigília. El dissabte 22 d'agost, a partir de les 11 del matí, a la sala Jofre Vilà, a la sala Jofre Vilà del Prado, una aproximació als impactes de la calor extrema a la salut i als nous reptes que afronten les celebracions de Sant Bartomeu i Santa Tecla. En Cori Massip, protagonista d'aquesta xerrada que organitza la Comissió de Festa Major de Sant Bartomeu i Santa Tecla. Per tant, es parlarà de la Festa Major, del canvi climàtic, de les calorades viscudes els darrers anys per Festa Major, o sigui que els pot interessar, a no ser que tinguin ja un dissabte allò de vigília de la vigília, carregat d'activitats, dissabte 22 d'agost a les 11. En qualsevol cas, ho enregistrarem i ja ho passaríem, passada la Festa Major, perquè el dia 23 tindrem prou feina, per dir-ho d'alguna manera. Atenció, recorregut, repetim, de la processó cívica, altrament dita de la bandera. Pels que tinguin una certa edat i els agradi això de la bandera, ens ho perdonen tot, la comissió, eh? Que sortirà des del domicili del president de la comissió, Illes Balears, número 9, Aragó, Corraló de Can Pau Xic, Sant Honorat, Emili Picó, Jesús, Cap de la Vila, Parellà de Sant Pau, Passeig de la Ribera, Carreta. El president ens va dir que cap problema amb carrer Carreta, que els valls han pogut comprovar, diguem-ne, tot allò que podia estar relacionat amb el pendent que fa el carrer Carreta, aquest pendent tan, diguem-ne, així un pèl extrem, doncs els valls ho han pogut comprovar, pujaran, cap problema, endavant les atxes. Carrer Carreta, carrer Major, plaça de l'Ajuntament, de Vallada, Sant Joan, Fonollà, Baluar, Miquel Utrillo. Processa cívica de la bandera, com que d'aquí uns quants dies, no massa dies, però d'aquí uns quants dies tindrem el pendonista, doncs també li preguntarem pel recorregut si ell hi ha tingut alguna cosa a veure o no. El dijous tindrem a moltes cosidores, a part del podcast de les cosidores, el dijous també tindrem a les cosidores i en Joan Roca entre els que he donat també un cop de mà a les cosidores. Doncs bé, la processa cívica de la bandera. Recordar també que la plaça, que la Torreta és un dels indrets protagonistes en aquesta Festa Major, amb aquest munt d'activitats que hi ha abans no arribi a la Festa Major. Però quan diem un munt, en diem una bona colla, i no només per gent gran, sinó per menuts. Recordar que el sopar popular del dia 21 ja té totes les seves entrades esgotades, però l'espectacle posterior al sopar popular és un espectacle gratuït, l'espectacle de couplets amb la Glòria Rivera, i en aquest espectacle hi pot anar tothom, és a dir, que si no tenen tiquet per al sopar popular, cap problema, perquè poden assistir a l'espectacle de couplets amb Glòria Rivera sense cap mena de preocupació, perquè és un espectacle gratuït. Una altra de les propostes, diguem-ne, noves d'aquest any, aquest sopar popular, que es farà el dia 21 a la plaça. Programa de la Festa Major en paper. Demà a la Diada del Vinyet, si el volen comprar, el trobaran en paper, en format digital, a partir del dilluns dia 10, el dilluns que ve, el trobaran ja al web de la Festa Major, sitgesfestamajor.cat. Ara en el web el que poden trobar és el programa d'actes, això sí, la relació dels actes d'aquesta Festa Major, però no els articles del programa de Festa Major, aquest programa de Festa Major que ha agafat, bé, que ha agafat l'alfabet, des de l'A fins a la Z, i a cada lletra de l'alfabet hi ha trobat un motiu per a aquesta Festa Major, i això pot anar des dels tècnics de so fins a les cosidores, passant per la comissió i els membres de l'organització,
els xurros de Can Teruel, tot, tot a partir de les lletres de l'alfabet, des de l'A fins a la Z, en aquesta festa major que vol homenatjar a tots aquells i aquelles que estan al darrere de la festa major, però que ajuden a fer-la. El programa es ven al preu de 3 euros, el podreu trobar també a la paradeta de la comissió en aquesta diada del vinyet, i com els diguem, digitalment, el proper dilluns, dia 10, ja estarà disponible al web de la festa major, sitgesfestamajor.cat.

11 i 22 minuts. El dilluns vàrem viure un migdia molt feliç. Feia calor. Els qui ens queixem de la calor estan quiets. Bé, algú es podia queixar de la calor, però tampoc sabem si la sentia. Ara ens ho explicarà. Perquè de París a Sitges, del 27 de juny al 2 d'agost, amb tota aquesta calorada i aquest foc que baixava del cel, no només aquí, sinó a França, perquè els francesos no hi estan acostumats a això, i tampoc direm que xinoxano, perquè això no era anar xinoxano, perquè havies de córrer, perquè 1.250 quilòmetres només es fan corrent, perquè si no, no arribes amb el timing. Dues persones, un que corria i l'home del darrere, el guardaespatlles, emocional, físic i moral, tot plegat. Avui tenim els dos. Per tant, una història molt maca que pot començar... Home, ara tanta gent que ha parlat de Forrest Gump. I només han passat 32 anys de la pel·lícula. 32. 32. En una escena meravellosa, que continua sent meravellosa, l'amiga de Forrest, quan veu que hi ha algú que li vol mal, i són els companys de classe, li diu, corre, Forrest, corre, corre, corre. I totes aquelles crosses que porta Forrest es despedacen

0: I en aquesta escena tots érem d'alguna manera Forrest Gump. Aquest Forrest Gump que després es va fent gran, que juga a futbol americà, que travessa tot allò que es pot travessar i que qualsevol persona que ho persegueix, sigui en camió, sigui corrents, sigui en moto, sigui amb el que sigui, els hi passa la mà per la cara. Bé, el diumenge, no direm que ens va passar la mà per la cara, però érem tan feliços de veure com algú arribava i pensaves, bueno, arribarà matat, cansat, però com es pot arribar amb somriure? Però com es pot arribar somrient amb aquesta matada? Hugo, hi vas arribar somrient?
1: Sempre.
0: El perds el somriure en algun moment?
1: Com?
0: El perds el somriure en algun moment?
2: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí. Víctor, l'ha perdut el somriure en algun moment?
3: Et diria que només l'he vist trist un cop, només un, en
0: quan?
3: Tot el repte.
0: Quan?
3: A l'etapa de Vichy. Només un cop, en aquests 36 dies que hem estat junts, només un cop.
0: Què va passar allà?
3: Bueno, ens vam trobar uns mals físics, però també una barrera mental a l'etapa 14-15 de Vichy, on van aparèixer uns mals al quàdriceps que no sabíem ben bé el que era, si nosaltres teníem una sospita de que potser estava lesionat, que potser s'havia trencat o tal, i tot això va fer una bola i a Vichy pues, va explotar aquesta bola.
0: Quan tens una sospita, què fas?
3: Home, la sospita era bastant clara perquè la zona estava bastant inflamada, estava ell reportava molts mals corrent, va estar molts dies caminant corrent i em deia es que no puedo. I al final pues, vam decidir parar, o sigui, ell no volia parar, ell estava enfocat en què volia fer, i vaig dir, és que hem de parar uns dies a veure com reacciona la zona.
0: Ens peta una mica el cap, eh?
3: Sí.
0: No puedo, i no paro.
3: Sí, sí, sí.
0: I tu estaves aquí amb aquest drama?
3: Sí.
0: Que vivia un amic?
3: Sí.
0: Perquè vas escollir un amic, més confícia, és el que et dèiem fa un moment, no?
1: Així és. Víctor és un amic meu de tota la vida, de l'escola, des de que tenim que 2 anys, i sempre, ja com quan estàvem a l'escola, em va demostrar que ell tenia una passió i era ser fisio. Quan jo volia ser futbolista, els meus amics volien ser futbolistes, ell volia ser fisio, i jo sabia que per aquest repte pues, necessitava no només un fisio, però necessitava una persona que estigués ahí per apoyar-me incondicionalment i que supese el que a mi em passava realment, i és per això que vaig escollir el Víctor, perquè al final són molts anys i és una persona de confiança i sobretot que és un treballador, vull dir, sempre és un puto treballador, no hi ha una altra paraula, i és per allò que vaig escollir el Víctor.
0: Per tenir el català rovellat, t'expresses molt bé, no?
1: Em costa una mica encara, però...
0: Que et surti el que vulgui, no pateixis per això. Tornem a l'assumpte. Perquè per plantejar-te aquest repte, i ens sembla que el teu pare ho deia, me vaig amar la fregata i suposo que ta mare també ho hagués dit, esclar, el dia que comentes a tons pares això, ei, cuidao. Què passa? Què passa aquí? Bé, aquest plantejament, és clar, ha de ser molt potent com per poder-lo, no sé si dir, mantenir com una mena de far a la mesura que van passant els dies, els esforços, i no sé si era més fort el teu plantejament mental que la teva capacitat física per fer això.
1: I havia sobretot és un punt mental molt, molt fort i molt treballat. Hi havia un treball d'atràs molt gran, van ser uns 3-5 mesos de molt treball, sobretot mental, perquè jo estava a París acabant la carrera, una carrera molt exigent.
0: Uh-huh.
1: I el meu
0: per
1: dia...
0: Per cert, aturem-nos aquí. La carrera de...?
1: Dret franco-espanyol.
0: Subordinada. M'ho pot explicar una mica, això?
1: Sí, clar. Vaig fer 2 anys a Madrid, a la Complutense, i 2 anys a París, i l'objectiu de la carrera és que puguis...
0: Ho vas dividir expressament o era així?
1: La carrera és així. I és una carrera pública, que és una carrera pues, bastant complicada d'entrar, però sí que pues, combina els dos, tant Madrid com París, i així quan termina...

0: termino la carrera, uh-huh, puc treballar tant a
1: un lloc o l'altre.
0: Exacte.
1: Perquè la intenció és treballar de...
0: Ara mateix és un gran dubte, però jo sé que advocat no ho vull ser.
1: No vol ser? No, no, per què? No.
0: Perquè jo pensava que el que més m'agradava era el dret i no, realment al final de per família i tot, pues era fàcil, i jo pensava que el meu camí estava ahí. I
1: és a dir, en el camí, si no recordo malament, i m'ho dius, Hugo, la mare, més aviat, eh?
0: La mare. Però, no sé, després de 4 anys vaig terminar una carrera que realment no m'agradava, però com hem fet amb el repte, amb molts collons.
1: Sí.
0: Perdona, però...
1: No. És que ara diríem allò, quantes persones han acabat una carrera que no els agradava i l'han acabada? Per què l'havien d'acabar? Perquè l'acabo.
0: Sí.
1: Has fet una carrera que no t'ha agradat?
0: Exacte.
1: I has fet una cursa que t'ha entusiasmat?
0: Sí.
1: Com, què es fa, doncs, amb això ara?
0: Pues ara continuar, però jo tinc clar que jo vull treballar i hi ha molta gent que m'ha dit, ara aprofita, no?, l'impuls de lo que has fet, de lo que has aconseguit. Però jo tinc clar que el Hugo Runs the City,
1: sí,
0: és un hobby, és algo que m'agrada fer per ajudar la gent, perquè pues, ja ho és, soc una persona que no deixa de somriure, i el meu somriure crec que és la guinda del meu perfil de xarxes socials, i és per això que bueno, que crec que ho he aconseguit tot ara mateix.
1: I amb què vols treballar?
0: Pues... És una gran pregunta.
1: I no sé si quan un corre, tot
0: sí,
1: això...
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí, ho penso, un peso moltíssim. Al final passava moltes hores amb mi mateix, corrents, i tenia espai per pensar en el treball, i sí que és veritat que ara mateix el que més m'agrada és tot el tema de la IA, de la intel·ligència artificial, tot el tema també de la propietat intel·lectual.
1: Poca broma amb això.
0: Sí. I connectar una mica pues, tot el que és la IA amb la propietat intel·lectual, els drets d'imatge,
1: sí,
0: drets d'autor...
1: Sí.
0: I crec que ara, pues, ara amb tot el creixement de la IA, pues, hi ha un espai, s'està creant un espai molt gran per aplicar el dret dins de la intel·ligència artificial, mm-hmm, i ahí és on...
1: Això és aquí és on hi veus, sí, on hi veus veritablement una vocació de futur, eh?
0: Exacte.
1: Has acabat Físio fa un mes.
0: Sí.
1: O sigui que acabes la carrera i l'encàrrec primer és l'encàrrec de l'amic de sempre, que ha de sortir sí o sí.
2: Sí, sí.
1: Això ha de funcionar sí o sí.
2: Sí, sí.
1: Vinga. Anem per la prèvia, perquè la prèvia d'en Víctor no la coneixem tant. Com es prepara a una persona que entenc que corria, perquè ell mateix va dir que el seu germà fa uns 3 anys més o menys, Hugo va dir, va, posa't a córrer, però com es prepara això?
2: Bueno, la preparació física, per lo que vam parlar, ell tenia un entrenador personal que ell va agafar per tot el tema de córrer i tal. El que és de preparació mental és també mèrit seu i mèrit de sortir a córrer a les 3 de la tarda amb una calufa aquí que vamos, i perquè era el que ens esperàvem. O sigui, nosaltres vam sortir d'aquí a cap a París sabent que a dos dies vista hi hauria una onada de calor, i vam arribar a París a 42 graus. Això també s'ha d'entrenar.
1: Parèntesi. Tu també has fet els 1.250 quilòmetres.
2: Sí, però he anat amb cotxe.
1: Ah. Per si de cas. Ara ho parlarem també, això, eh? Però, evidentment, s'havia de preparar mentalment també,
2: sí,
1: pel que suposava aquest esgotament,
2: sí,
1: emocional de sentir-se la calor que t'envolta, no?
2: Sí. O sigui, no només és preparar la part física, també la part mental i emocional. Perquè quan estàs corrent a les 3 de la tarda... amb una carretera nacional passant de cotxes a 80 km per hora, ostres, i les cames ja no et funcionen, ostres, n'has de tirar del cap molt, eh?
1: Un sap que no va sol. Ajuda això?
0: Sí, moltíssim.
1: Si pensa molt quan es corren, que
0: sí,
1: no va.
0: Sí, perquè al final l'organització era que jo començava a córrer i normalment tirava els primers 10-15 quilòmetres i del tirón, i jo sabia que després estava el Víctor, i al final per mi jo sabia que si em passava qualque cosa i jo tocava el Víctor i el Víctor apareixia com... com
1: un parada santo. De màgia, eh?
0: Sí.
1: Quants quilòmetres al dia, més o menys?
0: Uns 35.
1: Sí o sí?
0: Sí. Sí que és veritat que, pues, com Víctor ha comentat, a Vichy, que està denomenat com la maldició de Vichy.
2: La maldició de Vichy.
0: Ahir sí que, pues, teníem que prendre mesures i ahir normalment en 3 dies recorria uns 100 quilòmetres. Pues, en 3 dies vaig fer 21 quilòmetres. Llavors estava ahir al límit de dir, és que no arribo a Sitges, no arribo a la fetxa prevista.
1: Perquè i... entenc que us havíeu donat, suposo també, un marge de dies, no?
0: Sí.
1: Perquè això no fos tan escrupulós, sinó que hi hagués com a mínim una certa capacitat de poder respirar si passa alguna cosa.
0: Exacte. Bueno, la primera arribada estava prevista pel 4 d'agost, uh-huh. El 4 d'agost, que era dimarts, crec.
1: Sí. Exacte,
2: avui.
0: Sí. I pues, al final, pues, mira, jo volia arribar el diumenge perquè al final era més fàcil per la meva gent per venir. Crec que també, pues, el diumenge per mi, un diumenge a Sitges, jo sempre els diumenges vull estar a Sitges perquè per mi és el dia més bonic de la setmana, sempre a Sitges, el diumenge. I és per això que vaig lluitar, pues, contra mar i viento. Per arribar el diumenge.
1: Tornem a Vichy. Tu vas sentir que no donava més de si res ja, ni al cap ni a les cames ni res?
0: Sobretot, bueno, hi havia un dolor molt gran a les cames perquè jo no havia sentit mai una cosa així al quàdriceps i bàsicament quan corria era pues un pinchazo constantemente, pim, pim, pim.
1: Sí.
0: I no hi havia manera de quitar-lo, no? I sí que és veritat que ara els últims 2 dies he patit el mateix, però clar, quan estàs a Vichy, que todavía queden 26 dies, pues dius, estic fotut, estic molt fotut.
1: Sí, perquè esclar, no n'han passat tants de dies com exacte. Per estar tan fotut, no?
0: Exacte, però al final, pues mira, sí que pues, en Víctor em va dir, Hugo, calma. Ja anàvem amb dos dies de... Bueno, havíem guanyat 2 dies perquè havia fet 2 etapes en una i sabia que tenia una mica de temps per recuperar-me, però clar, jo també tinc un repte, a part d'aquest repte, que és córrer tots els dies i jo ja ara porto 635 dies corrents tots els dies. Llavors, clar, el dia que tenia que...
1: Un moment... 635 dies portes corrent tots els dies, eh?
0: Exacte.
1: És a dir, portes un any i mig corrent tots els dies.
0: Exacte.
1: Incorporant, òbviament, totes les etapes d'aquests 1.250 quilòmetres.
0: Ahir vaig sortir a córrer. El mínim que puc córrer és una milla. I...
1: Que això és un quilòmetre de 300?
0: 600. Sí. I res, doncs, aquell dia que tenia que descansar, doncs, només vaig fer aquella milla.
1: D'acord.
0: Significativa per no perdre...
1: Per tant, si un dia no corres, això també serà un drama, suposo.
0: Jo crec que
1: 635 dies corrent, sí. El primer dia que no corres, això és un pecat mortal, un drama que no es podrà aguantar, això, eh?
0: Exacte.
1: D'acord.
0: Sí.
1: Aleshores, bueno, no puedo... Què tenia, repeteixo, de físic i què tenia de mental? De físic ens has dit que hi havia aquella incertesa sobre què podia ser això.
2: Sí, sí que podia ser.
1: Però vas pensar en el seu moment, Víctor, que això era més mental que físic?
2: No.
1: Era físic.
2: Sí. Jo crec que era
1: més
2: físic.
1: És a dir, que si ell deia que no podia, és que veritablement no podia de cap manera.
2: Sí. Bueno, la sort va ser que portàvem això 2 dies i algo d'avantatge i vam dir, és que o descansem i baixem aquesta inflamació del quàdriceps o el repte està en perill. De dir, ostres, ens queden 20 i pico dies per davant.
1: Ah, ara pregunto allò de sempre dels ignorants en la matèria, perquè aquí no hi ha gel, crema, que valgui o què?
2: Bueno, vam fer de tot, eh? Posàvem gel, al principi vam començar a posar molt de gel, gastàvem, no sé si eren 4 bosses de gel al dia o així, després vam passar a provar alguna crema, descarregar entre tapes i tal, que va funcionar durant una estona, però al final tornes a una inflamació i al final els últims dies van punxar, van fer punxa seca allà i va ser una mica, quan va baixar una mica el to muscular i va poder una mica recuperar aquest quàdriceps.
1: Què és una punxa seca?
2: Bé, és una tècnica de fisioteràpia, normalment no s'imparteix a la carrera, és a fer un curs a part. I bàsicament el que tu vas és amb una agulla, vas a placa motora, a la fibra muscular, sí, que ho entengui tothom, i vas a fer una inflamació dintre.
1: Una mena d'acupuntura, Víctor?
2: Sí.
1: Perquè ens entenguem?
2: Sí, exacte, exacte. És una mena d'acupuntura. I res, li van fer el quàdriceps 2 cops i ara a Girona també ho vam tornar a repetir.
1: Va funcionar?
2: Jo vull dir que sí, però també és un conjunt de descans, punció seca, al cap, que també estava la mare, que també va venir la seva nòvia. Vull dir, va ser un conjunt de coses que van fer que aquest quàdriceps millorés. No és només la punció seca que va fer que millorés. Saps el que et vull dir?
1: Es van alinear tots els planetes perquè això pogués tirar endavant.
2: Sí.
1: Després de Vichy, tot millor.
0: Sí, va ser sortir de Vichy i vam deixar enrere la maldició de Vichy. I ja sabia que ja havia tocat fons i que després de Vichy ja només entrava al meu cap que Sitges estava a la volta de l'esquina.
1: D'acord.
0: I és per allò que després... Jo estic molt agraït amb Vichy perquè em va ensenyar que si jo vull de veritat i si el meu cap vol de veritat... podria arribar a Sitges, però podria arribar a Tarifa, si volia.
1: Per tant, no sé si dir-ho d'aquesta manera. El que va passar a Vichy va servir com a rearmament en moral, com a rearmament físic, com a rearmament en tots els sentits.
0: Completament.
1: Es va notar això?
2: Totalment. Sí.
1: No sé si, com a especialista, hi ha coses que no es poden explicar?
2: Què vols dir que no es poden explicar?
1: Que un especialista, que un professional pot dir, mira, això recupera perquè hem fet tot això i tot això, però hi ha una part d'aquesta recuperació per la qual jo no tinc raó i que se'ns escapa.
2: Home, jo crec que és el que li deia.
1: Perquè si ell estava tan convençut que des de Vichy arribaria aquí ja, passés el que passés, i un altre podia pensar, bueno, escolta'm, el que ha passat a Vichy pot passar al cap de 300 quilòmetres més allà.
2: Sí.
1: I en canvi ell convençut que això no tornaria a passar, que el que va viure no ho tornaria a passar.
2: Sí, bueno, és el que li deia a l'Hugo. A mi aquestes coses, al final vaig acabar la carrera fa un mes, i algunes coses m'escapen. Però és veritat que va punxar a Vichy, o sigui, vull dir, va punxar com
1: sí,
2: a Vichy, però podíem haver caigut abans de creuar la frontera, podíem haver caigut 5 dies després d'haver sortit de París, podíem haver caigut a qualsevol puesto. Va ser una pura coincidència, jo crec.
1: Perdoneu-me ara, perquè potser algú a casa deu pensar, bueno, és que això si vols ho pot fer. Això ho pot fer tothom?
2: El què?
1: Això?
2: No.
1: Gràcies.
2: Jo ara mateix... he sigut esportista tota la meva vida. Jo li deia a l'Hugo, i tots els seus amics sempre em diuen una cosa quan es pugen al cotxe després de fer 10 quilòmetres amb ell: no sabes lo duro que és hasta que no corres una etapa con él.
1: Ho dic perquè està molt clar el missatge, que si vols pots, però cuidau, que no tothom pot fer aquestes coses.
2: Jo ara mateix no ho podria fer. No ho podria fer ni... Bueno, l'última etapa va costar la vida a mi fer-la.
1: Per fer-ho, aquesta prèvia ha de ser una prèvia molt llarga de preparació, ha de ser una prèvia molt intensa, més enllà de sortir a les 3 de la tarda perquè fa molta calor, o hi ha d'haver altres coses aquí? Hi ha d'haver unes capacitats personals, hi ha d'haver unes condicions físiques determinades, hi ha d'haver, no sé si una condició atlètica determinada per fer això?
2: Esclar, sí, hi ha d'haver una condició atlètica, hi ha d'haver una condició també mental, la preparació mental de què abans parlàvem. Hi ha d'haver-hi també moltes hores de sacrifici, de sortir a entrenar, de controlar l'alimentació, de moltes coses que al final, quan ho fas un grup i ho poses tot sobre la taula, pues, al final fan que les coses surtin.
1: Què es menja durant 1.250 quilòmetres?
2: Pues, és que nosaltres no som el millor exemple.
1: L'Hugo fa aquella cara de dir menjat de tot. Sí?
2: Sí, he menjat de tot. Però de tot.
1: De tot què vol dir?
0: De tot és que més de 10 dies hem menjat McDonald's.
1: Mm-hmm.
0: És totalment contradictori i no, realment no està bé.
1: Perdó, que no hi havia res més?
2: Sí.
0: A les 5 de la tarda, quan terminava a París, bueno, a París sí, no, a sí. França, que bueno, ja sabeu que a França es menja a les 11, a les 12.
2: Sí, 12, 1 ja comença a estar tot a casa.
1: Sí.
0: Llavors era molt complicat i sí que és veritat que jo terminava... agotat i jo veia el McDonald's i li deia al Víctor, anem a casa.
2: Anem a
0: menjar a casa.
2: Que
0: ja ens coneixen, ja ens coneixen. Tenim tots els punts dels McDonald's possibles.
1: Algun en especial del McDonald's?
0: Algun menú en especial?
1: Sí.
0: Sempre el mateix.
1: Alguna predilecció o què?
0: Doble cheeseburger, patates i...
2: Coca-Cola i després cafè.
0: Sí.
1: D'acord. Bueno, com deia aquell, esclar, l'endemà ho cremava tot,
2: claro.
1: I podria tornar-hi, eh?
2: Claro.
1: Això és així? Això funciona així?
2: Bueno.
1: Dic, en general, i tenint en compte aquest esforç, no et generava cap mena de preocupació perquè sabies que, sí, que hi havia tota aquesta necessitat d'energia.
2: Sí, al final, que... l'Hugo, durant el dia, que podia estar gastant entre 3.000 i 5.000 calories diàries. Entre el córrer, la suor, l'aigua... Pensa que has fotiat 6 litres d'aigua al dia. Només ell, 6 litres d'aigua al dia. Que normalment un humà està consumint,
1: sí,
2: un
1: litre, sí,
2: dos... És el que recomanen,
1: sí,
2: els metges.
1: Sí, sí,
2: hi, ha,
1: sí.
2: Hi ha persones que no, però 6 litres d'aigua al dia.
1: Per tant, no era cap preocupació. No,
2: no.
1: No sé, ho veu pensar això de la dieta abans de començar?
0: Sí, sí, sí, estava molt treballat, però sí que és veritat que després, una vegada comences...
1: La vida real.
0: És que no hi ha manera de controlar-ho. Si, també és veritat que una de les coses que a mi m'agradaria ja de cara a un repte futur és anar al Víctor, una tercera persona i jo, perquè aquella tercera persona s'encarregui més de tot el tema de logística, hotels, comida, sobretot...
1: Que no falti de res.
0: Exacte. Perquè sí que és veritat que el Víctor és magnífic en el seu treball i ho fa perfectament, però hi havia un punt que... pensar en la comida, pensar en, ara l'hotel, a l'albergue o el que fos.
1: Ha hagut de fer tots els papers.
0: Sí, sí, sí.
1: On heu dormit?
0: Albergues, hotels, on poguéssim...
1: Ho pensàveu o no, també, el calendari de...
0: No,
1: de on...
0: el mateix dia.
1: El mateix dia.
0: Sí, sí, sí.
1: És a dir, no heu dormit a peu de carretera perquè Dios no l'ha querido.
2: Exacte.
0: Exacte.
1: Tot carretera? Tot asfalt?
0: No. Hi havia molts camins d'aquests, bueno, camins de pagesos,
1: sí.
0: I els, bueno, al final, però hi havia molt de carretera, pues, secundària, carreteres nacionals, que al final, pues, si no anava per una carretera nacional, potser tenia que fer 10 quilòmetres més.
1: D'acord, tornem al Fisio. Què és millor? L'asfalt, el camí, la combinació dels dos? Tots dos tenen riscos?
2: Tots dos tenen riscos. Al final, l'asfalt, tema genolls, tema articulacions, et rebenta. Tema cartílags i això et rebenta. Però al final també després tens la sorra, que, bueno, els camins que dius,
1: sí,
2: de pagesos,
1: sí, sí.
2: Que, clar, el que no es té unes pedres gegants, té uns forats o té arrels, té de tot. Llavors, pues, també estava el risc de sopegar-se, de caure... I això, doncs, al final, els dos tenen un risc.
1: Què agraïes més, els camins o l'asfalt? Què et resultava més còmode?
0: Els camins.
1: Els camins?
0: Sí, l'asfalt i la carretera era... És que ho havia dit el Víctor. Estàs corrents que no tens gairebé un metre per córrer i tens camions, sobretot entre setmana, tens camions que et passen a 90 km per hora i de sobte estic corrents i la gorra a 15 metres enrere.
1: Era.
0: I jo plorant perquè no podia, perquè no hi havia manera de continuar. Una odissea.
1: Fem un apunt aquí. El calçat. Quin calçat? I la importància del calçat. I si això també es pensa molt abans i si has mantingut el mateix calçat al llarg de tots aquests quilòmetres, com ha anat això?
0: Pues mira, vaig començar amb dos calçats diferents, un de trail i un d'asfalt. I sí que és veritat que vaig començar amb el de trail i ens vam adonar que el calçat de trail em feia mal als tendons d'Aquiles.
2: Els tendons d'Aquiles.
0: Teníem
2: una mena de rossadura,
1: sí,
2: que feia que se li inflés el tendó. Va ser treure el calçat i ja un altre cop va tornar bé.
1: D'acord.
0: I llavors vaig continuar amb el mateix calçat que havia començat, amb el d'asfalt, i a meitat de repte li vaig dir als meus amics que em comprasin un altre calçat al mateix,
1: sí, sí.
0: Perquè és que estava completament cremat perquè amb la calor de l'asfalt se derritia.
1: D'acord.
2: Sí, sí, es desfeia.
0: Es desfeia.
2: Sí, sí,
1: es desfeia.
2: Però tal qual, o sigui... Sí, sí. Sí, sí, es desfeia tal qual la goma EVA que porten a baix,
1: sí.
2: Es desfeia.
1: És un calçat que coneixies ja?
0: Sí, no sé si puc dir.
1: Sí, sí, digues, okay.
0: Són les Brooks Glycerin Max, el segon model. És, jo quan vaig començar a córrer ja em deien que Brooks treballava molt bé, sobretot els temes de molta... com molt acolxat,
1: sí.
0: I jo ja tenia alguna referència, llavors vaig parlar amb la meva tienda, que és una tienda que està a Vilanova, i sempre vaig a ahir,
1: Per tant, les havies provat abans, exacte, sabies quin tipus, sí, de calçat era. Sí, sí, suposo que és molt important això, anar amb un calçat molt, que un ja conegui. Eh?
2: Sí.
1: D'acord. Com es va alimentant la xarxa social mentre vas fent tot aquest recorregut i el cap et dona mil voltes de qualsevol manera? Això com es fa?
0: Pues és... Jo no, a mi no m'agrada dir-ho així, però és literalment un treball. O sigui, per mi era terminar de córrer... agotat i arribar a l'hotel on fos i editar durant...
1: Una disciplina?
0: Sí, sí, sí. 2 hores d'edició i ara, pues, ara aquest vídeo no funciona, ara tinc que fer aquest vídeo per aquesta marca que m'ha ajudat a... I era, pues, hi havia molts inputs que realment no controlava, però que amb disciplina i amb hores, pues, ho fèiem.
1: No,
0: i...
1: no sé si en Víctor en algun moment pensava, home, ara que podria descansar. I ara ens fiquem aquí a editar vídeos.
2: Home, jo t'he de dir que mentre... A mi em venia molt bé, perquè mentre ella editava, jo el descarregava. Llavors el tenia entretingut i podia, i podia apretar més.
1: D'acord,
2: sona malament,
1: d'acord.
2: Però
1: no, queda
2: mentre
1: clar.
2: Ella editava, és que hi ha dies que hem descarregat que m'acabàvem a la...
1: És a dir, tu aprofitaves per descarregar-lo, sí, sí, mentre ella estava...
2: Era l'únic moment que paràvem. Sincerament, era l'únic moment que paràvem a que ell pogués estar tranquil. Quan arribàvem a l'hotel, el podia descarregar.
1: En el seu discurs, quan va arribar, deia que a qualsevol hora, a les matinades inclòs, perquè a la matinada pot venir, jo què sé, un dolor molt fort o...
2: Bueno, nosaltres sempre deixàvem un temps de recuperació també després de córrer. És a dir, saps això de que no et duxis després de sortir a córrer?
1: Sí.
2: O sigui, d'arribar a córrer, és perquè encara sues. No és així ben bé amb la musculatura, però sí que deixàvem un marge d'entre 2-3 horetes. Algun dia que amb aquest marge l'hem acurtat una mica, que hi ha etapes que m'ha acabat a les 8 de la nit, pues, ja, si havia que descarregar-ho a les 12, però s'ha de descarregar a les 12, no hi havia problema.
1: A quina hora sortíeu, més o menys, cada dia?
0: A les 9 del matí. Sí. I deveríem començar abans, perquè sí que és veritat, però que als dos els encanta dormir i ja vaig veure que tolerava molt bé les altes temperatures. I llavors li vaig dir que l'hora prevista per començar tots els dies era a les 9 i per acabar, pues, a les 3 de la tarda, una cosa així.
1: Què és això de tolerar molt bé les altes temperatures? I suposo que, és a dir, consell general, el que ens diuen també, i més durant aquests mesos d'estiu, res d'exercici potent a les hores centrals del dia, etcètera, etcètera. En canvi, és evident que el repte demanava que corres sí o sí.
0: Mm? Sí, bueno, primer de tot, dic que no ho dic a castellà, no soy un ejemplo de nada y no quiero que se me tome en consideración con lo que he hecho, no quiero que la gente lo tome como ejemplo, porque precisamente vengo de estar muy preparado y de haberlo entrenado muchísimo. Uh-huh.
1: Bueno, pues sin tener derecho en su descargo, aceptamos el disclaimer, que dirien els anglesos, eh?
0: Però, com ha dit el Víctor, venien els meus amics a córrer amb mi i ja hi havia un dia que un amic meu, el Carlos, va córrer, pues, els primers 8 quilòmetres del dia, que tampoc fa encara molta calor, no?
1: Sí.
0: I als 8 quilòmetres em va dir, tengo escalofríos por el cuerpo, me estoy mareando, tengo escalofríos.
1: D'acord.
0: I clar, jo, pues, estava perfecte. Llavors, ahir em vaig adonar que per alguna manera, per alguna raó, també perquè hi ha molt treball detrás, tolerava molt bé, pues, els 35 graus que havien,
1: sí, sí, sí,
0: fora.
1: Tots els dies va fer sol?
2: Menys un?
0: Crec que 2 dies de pluja.
2: Sí,
1: dos.
2: Però pluja d'una hora i ja està.
1: Sí, sí, sí. Ja està. És cert que hi ha persones que toleren millor la temperatura? Sí. Pel que sigui?
2: És totalment cert, no, però no només la temperatura, sinó també el mal. Perquè la tolerància que té el dolor a l'ugo és espectacular. O sigui, des del primer dia fins a l'últim, si em comparem a l'umbral de dolor,
1: sí,
2: que es parla molt a les,
1: sí,
2: metges,
1: sí,
2: és una passada, però una passada.
1: És a dir, aquest repte també ha servit perquè el seu llindar del dolor estigui en un nivell molt, sí, més alt que quan va començar.
2: Sí, sí, sí, totalment. I això jo crec que tu també t'ho pots dir.
1: Sí, sí, sí, sí. Allò que em deien les àvies, una persona s'oferta davant totes les... Darrera etapa. Que suposo que la darrera etapa ja, després del que va passar a Mataró, que em sembla que ton pare també va dir a Mataró, va tenir una mena de pàjara. Què va passar a Mataró? si estaves aquí.
0: Sí, no, sobretot va ser Girona Blanes, que Girona Blanes ja estava arribant a Blanes i per arribar a Blanes hi havia una muntanya immensa. O sigui,
2: sí, canvi de terra.
0: Sí. I era una pujada d'uns 27 graus de pujada, una barbaritat.
1: Una pujada desagraïda,
0: sí,
1: vaja.
0: Sí, sí. I vaig començar a pujar, pim, pim, pim, 33 graus a Blanes, i ja quan estava arribant arriba de tot, em tambaleava, i estava, per sort, estava la meva nòvia al cotxe, es va baixar corrents, venga Hugo, métete en el cotxe, va Hugo, que no passa nada, i jo, que no, que ja està aquí, que són 3 quilòmetres, que arribo, i ja està a la platja. Era la primera vegada que terminava una etapa a la platja, i ja era platja de Blanes.
1: Directament a l'aigua.
0: A l'aigua. I llavors, pues, vam parar 15 minuts, gel aquí a la nuca, sí, sí, gel, sí, per tot el cos, l'aire condicionat del cotxe a menys 4 graus.
1: Que era un cop de calor.
2: Sí. Va ser, jo crec que ha sigut l'únic que hem tingut.
0: I sí que va ser un moment que, pues, jo ahir em vaig adonar que pese a mi locura i pese a mis ganes de hacerlo todo y de conseguirlo todo, pues, lo mejor posible y lo más bestia posible, hi ha un factor molt gran de pensar amb calma, de pensar amb determinació i sobretot d'escoltar la meva nòvia, en Víctor, els meus amics, perquè jo sempre vull més i més i més i més, i ja sí que és veritat que...
1: Per tant, aquí hi ha un molt de cor i un molt de cap.
0: Sí.
1: El cap també ha de servir aquí, eh?
0: Sí, sí, sí, completament.
1: Sense cor això no s'acaba i sense cap tampoc s'acaba.
2: Tampoc s'acaba.
1: No s'acaba de cap manera.
0: I sí que, pues, perdona, però a Mataró, pues, a Mataró és quan va començar va tornar aquell duro que vaig tindre a Betxí,
1: sí,
0: pues, a l'altra cama. I clar, jo començava a Mataró i em faltava encara Mataró-Barcelona, Barcelona-Porginesta i Porginesta-Sitges.
2: Tres etapes.
0: I jo quan era pràcticament el mateix o encara més dolor que tenia a Betxí. Però com ja coneixia ja aquell dolor, vaig dir que no passa res, continuo.
1: D'acord.
0: Continuo i arribo.
1: Sabies perfectament qui era l'enemic,
2: sí,
1: i com guanyar-lo, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Per tant, la lliçó estava ben apresa.
0: Sí, sí, sí.
1: Ben apresa. I diumenge vas arribar, perquè tot això, recordin que té un objectiu, que és el de recollir fons per la investigació del càncer infantil.
0: Aquest és, jo crec que és el motiu i la raó que m'ha fet continuar i que m'ha impulsat a continuar dia tras dia. I és que m'emociono dint-la, però sí que és veritat que vaig rebre missatges molt, molt bonics durant el repte de nois i noies que han superat un càncer infantil o germans. I jo sempre ho dic, que és que jo he escogido sufrir este dolor, però ells no escogen sufrir el dolor que estan sufriendo. Yo he escogido luchar esta batalla y ellos están luchando esta batalla simplemente y probablemente por sus hermanos y por sus padres. I per mi, pues, fer tot això per ells era el motiu més gran que tenia. I mira que mai he tingut un cas de càncer infantil molt, molt a prop a la meva família o a mi mateix. Però em considero una persona molt solidària i sempre vull ajudar i treure un somriure a la gent. I, pues, era la manera de demostrar qui soc i sobretot d'ajudar.
1: I l'any que ve, què?
0: L'any que ve, pues, mira, hi han reptes, hi han moltes possibilitats. Encara no sé bé el que vull fer, però, clar, ara he pogut fer això en 36 dies perquè encara no he començat a treballar. He terminat la universitat.
1: És que anava a preguntar per això.
0: I tenia, pues, tenia els últims 2 mesos d'estiu per aprofitar, i uns dels 2 mesos, pues, he corregut. Però,
1: has fet la cursa, sí, sí.
0: Però sí que és veritat que ara, de cara ja l'any que ve, pues, probablement haurà que organitzar per o bé parlar amb la gent del treball o bé, pues, fer un repte en 15 dies. I jo tinc clar que sempre que sigui per ajudar i sempre que sigui per recaptar fons per càncer infantil, si són 15 dies i són 50 quilòmetres en 15 dies, cada dia 50 quilòmetres, ho faré i ho faré feliç.
1: Ens queda un minut. Víctor, què li voldries dir a l'Hugo?
2: Que moltes gràcies per haver confiat en mi. O sigui, és un honor per haver confiat en mi i per haver-me demostrat que no només és el físic, sinó que és la part mental el que al final et fa arribar als teus objectius.
1: Mm-hmm. Que hi ha coses que no es paguen amb diners, eh?
2: Exacte.
1: Què voldries dir?
0: Pues que és una amistat de la vida i ara és un germà de por vida. No hi ha més. És, la, és el meu 50% i va, estar, va seguir conmigo hasta que mis piernas... Bueno, hasta que me corten las piernas.
1: Ah, i ara ja teníem més preguntes, allò de si és veritat que en un repte així es veu una part de la personalitat que no s'havia vist fins ara. Sí?
2: Sí, sí.
1: Vaja. Doncs allò, que en les dificultats es coneixen les amistats. Està clar, sí, que sí. Hugo, felicitats. Víctor, felicitats. Merci. I a tota la gent que us ha acompanyat com no en aquest repte. Demà hi tornem. Tranquils nosaltres aquí seguts, eh? Vinga.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: El naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè encara hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en culpa el govern espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera que ni els serveis d'intel·ligència ni el Marroc van avisar del desplaçament massiu de migrants cap a Ceuta. L'executiu espanyol xifra en 72.000 el nombre de persones que van entrar a Espanya i en 70.000 els que ja han tornat. La Unió Europea ha ofert ajuda urgent per blindar la frontera de Ceuta. El govern espanyol destinarà 25 milions d'euros a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que han arribat a Ceuta els últims dies. La Comissió Espanyola d'Ajuda als Refugiats reclama accelerar les identificacions per poder garantir els drets d'aquests menors i espera que en els pròxims dies es traslladin a diferents punts de l'Estat. El govern s'obre a reformar la llei per limitar la compra especulativa d'habitatge, però rebutja retirar-la, tot i l'informe del Consell de Garanties Estatutàries. Aquest òrgan ha resolt que la iniciativa dels comuns, pactada amb l'executiu de Salvador Illa, és inconstitucional i vulnera el dret a la propietat i a la llibertat d'empresa. Més ocupació que mai en un mes de juliol a Catalunya gràcies a la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol i d'aquesta manera el nombre d'afiliats es consolida per sobre dels 4 milions. L'atur també ha augmentat un 2,5% respecte al juny, també per la regulació migratòria. Aquest dimecres continuarà la vaga indefinida del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat per les queixes de la plantilla per la falta de personal. Aquest dimarts la vaga ja ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça evoluciona favorablement després de cremar més de 100 hectàrees, 36 de les quals al perímetre del Parc Nacional d'Aigüestortes. Com que el foc es manté actiu i els bombers han de treballar en un terreny molt complicat, es demana als excursionistes que evitin la zona.
2: Esports. Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. El Barça presenta aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. Iris Thió competeix aquest dimecres per la sisena medalla al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
1: I el temps aquest dimecres, el temps serà més estable, que es traduirà en més estones de sol. El sol ens acompanyarà tot el dia i només a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats. Les temperatures més altes rondaran els 37 graus a Ponent i farà una mica més de calor al litoral.
0: 3CAT Info.